0: problemes, d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olympique de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
2: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte, entre vestuari no hi havia cap dubte de que aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebent moltes crítiques, rebent de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, et hi faig així, espero que ara que mos elogi, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
3: El club hace cosas correctas para ayudarnos. Sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: Aitana Bonmatí destaca precisament el planter.
4: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
5: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques. Així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super, super orgullosos, però moltes coses ben fetes, penso, aquesta temporada.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició a Alexia Putellas. El suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana marxi.
6: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
7: Vostè ja ho deu saber.
6: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club... Però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
8: 3CAT Info.
1: El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a 1 amb gol d'Arnau. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
9: Et diu no, que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans. Vam anar a moure Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
1: El Girona, que baixa a segona després de 4 temporades a primera. Michel Sánchez, entrenador.
10: És un moment molt dur per a tots, per al club, per a la gent, per a l'afició, per a la província. Bueno, en fútbol muchas veces te das estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
11: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que la cadena CBS, que estan molt a prop d'arribar-hi, a la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida

Idò és un document iranià que, segons la CBS, que també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà

0: dit, i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
1: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia israeliana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
2: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
1: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. Reyes i Palomero defensen que cal fer un kitchen gabinet en referència a la suposada trama en què la cúpula d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy va espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas i la seva família per aconseguir documents del cas Gürtel. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
3: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
4: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos, tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisió del rescate de Plus Ultra.
3: Feijóo a Palma, al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
5: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
3: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
6: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
7: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
3: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
1: El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit que portava ajuda humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de sumar des de l'aeroport de Barcelona, on han anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
8: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
1: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles Taser.

0: Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat aquest dissabte al Prat, la cineasta Miho Ali.
1: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a apagar. I et tornes a caure i et tornen a apagar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta i Amnistia Internacional ha reclamat una investigació exhaustiva. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demanava explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i la conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
2: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes s'han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels 2 fills.
3: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
4: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios
5: i que la consellera dimitisca.
2: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
6: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
2: Porten 2 setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
7: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
2: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
0: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o 3 d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per 3er dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu. poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Fior. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
10: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
11: La bola negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
10: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
12: I'm happy that you gave us this award. And I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
10: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que també per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Macchia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginie Fira i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mach per Notre Salut.
0: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
13: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
0: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
14: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
0: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa diagonal d'IR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 1:45 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda diagonal de Muntanya a Mar, comença a 9:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran

0: A les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a quarts de dues del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el seu recorregut. TMB recomana fer els desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
1: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111 i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
2: Que com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, torni a dir-ho, que és el de l'habitatge.
1: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
3: No tengo habitació, no tengo casa. Cambié de ciudad porque estaba molestado. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones. ¿Sabes?
1: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
0: Esports. Amb en Damià Aguilar, que ens explicarà les altres informacions esportives al Barça i al Girona, a banda.
4: Correcte, a banda d'aquesta quarta Champions femenina del Barça i el descens del Girona, reprenem amb la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I podem sentir els entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que vol seguir.
5: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé, podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
4: El Futbol Club Barcelona, Flick, reconeix que no han fet un bon partit a València.
6: We think about that everyone, also the players, because it was
7: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa 2 setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
4: La resta de resultats d'aquest dissabte, Madrid 4, Athletic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, el Getafe jugarà a Europa, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
0: 3CAT Info.
4: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després de empatar un al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, entrenador.
8: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4, 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
4: També aquest dissabte, Tarassona 0, Sabadell 2, i l'Europa s'ha ficat al play-off. Ha guanyat 3-2 l'Eivissa. Els emparellaments del play-off per anar a segona són Madrid, Castilla, Sabadell i Europa, Celta, B. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Aquestes eliminatòries tindran un tercer i definitiu partit. El Lleida queda eliminat pel Liceu. 2-4 ha caigut derrotat aquest dissabte. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol davant del Jaén. La final de Càceres enfrontarà Jaén i Cartagena. En motor, en la Fórmula 1 del Canadà, 5ª prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder, Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. També aquest dissabte, victòria sprint per George Russell. Antonelli manté el liderat a l'ACB de bàsquet, el

0: Maxi Manresa ha guanyat 80-87 a la pista del Gran Canària.
1: Són 2:15.
2: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
0: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
2: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensson en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
3: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució en blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots. D'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
0: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
4: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
0: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
5: Òbviament, li he de dir que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
0: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques la Masia ha aguantat el nivell.
6: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
0: Aitana Bonmatí també vol parlar de la Masía.
7: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és una cosa que ens identifica, no com a equip, sinó com a club. I penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
0: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas? Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crack blaugrana se'n vagi.
8: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
9: Vostè ja ho deu saber.
8: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
1: 3CAT Info.
0: Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
10: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
0: Més Mitchell en clau de futur.
10: La sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
0: Li han demanat al president del Figeli si Mitchell Sánchez serà l'entrenador a segona.
11: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
0: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell se n'hi va al Mallorca.
1: 3CAT Info.
2: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
12: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
2: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
13: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
2: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat

0: en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
1: We have 2 countries affected.
2: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
3: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
4: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
3: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa 2 anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
5: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
6: La petición muy, muy, muy, muy, muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3CAT Info.
7: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
0: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
8: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3CAT Info.
9: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos. No pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
10: Lluitar perquè no es preacordin o es signin coses que ens empitjorin de cara al futur.
11: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
12: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
13: No podemos volver atrás.
0: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
14: Tots els jugadors que han disputat els dos partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
15: Sí, al final, cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
14: La família assenyala la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
0: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys, amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones participen en una rave a Llardecans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims 2 anys i no ha generat problemes ni ha deixat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes, fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després, transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també a Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
5: 3CAT Info.
0: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
17: El segon dia d'aplec ha començat amb els primers esmorzars i bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
18: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota el que és la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
19: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuden, bé.
17: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols. Nina, Ninoma,
0: seràs una dona. Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música, amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa, davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
20: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tots menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Jordi Savall rep el Premi Ernst von Siemens de Música de Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
1: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sinceritat. Sincera felicitació i, sobretot, el nostre agraïment.
5: Esports.
0: La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
21: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
22: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
21: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
23: We think about that everyone, also the players, because it was
24: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
23: From every player is a dream to play there.
21: La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, a la vez 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
5: 3CAT Info.
21: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hércules, Pablo Alfaro, entrenador.
25: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
21: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
26: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no ens guanyarà ningú.
21: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa Celta B i Madrid Castilla Sabadell. El president blanc, Florentino Pérez, ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival, Enrique Riquelme, ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbank d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. En aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceu, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de futbol sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén-Cartagena, en motor a la Fórmula 1, George

0: Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge.
1: Trescat Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar per 4-0 l'Olímpic de Lió, 2 gols de Payor i 2 de Salma. Per contra, el Girona perd la categoria i baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elx a casa, quan només li valia la victòria.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu l'obertura de l'estret d'Hormuz, però l'Iran insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas estratègic. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre d'Urtasun en la rebuda dels activistes catalans, que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus. Al Festival de Cinema de Canes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. La reivindicació gai basada en una obra de Federico García Lorca ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis.
2: Esports.
1: A banda del descens del Girona i aquest títol de la Champions femenina de futbol pel Barça, també aquest dissabte València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1, a la darrera jornada de Lliga de la Primera Divisió masculina. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. I als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins hi haurà partit decisiu a les eliminatòries. No hi ha Barça, Voltregà, Igualada i Reus Calafell, eliminació del Lleida.
0: Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta, un cop més entre 30 i 35 graus, lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Obrim la informació parlant del Barça, de la victòria del Barça i del descens del Girona, Damià Aguilar.
3: S'ha acabat! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona, protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
4: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte. Entre vestuari no hi havia cap dubte.

0: d'aquesta Champions seria nostra, hi havia moltes ganes després de tots anys, no? Rebem moltes crítiques, rebem que, bueno, potser no arribaria. Bueno, et hi faig així, espero que ara que mos elogien, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
2: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: Aitana Bonmatí destaca precisament el planter.
3: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
4: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques, així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super, super orgullosos, però moltes coses ben fetes, penso, aquesta temporada.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició a Alexia Putellas. El suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana marxi.
5: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
6: Vostè ja ho deu saber.
5: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club... Però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
1: 3CAT Info. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
7: Et diu no, que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans, vam anar a moure Europa, vam jugar a la Champions, vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
1: El Girona, que baixa a segona després de 4 temporades a primera. Michel Sánchez, entrenador.
8: Es un momento muy duro para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, en fútbol muchas veces te das estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que la cadena CBS, que estan molt a prop d'arribar-hi, a la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, que també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
6: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit.

0: dit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
1: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa

0: plan de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
1: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah, a més un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. Reyes i Palomero defensen que cal fer un kitchen gabinet en referència a la suposada trama en què la cúpula d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy va espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas i la seva família per aconseguir documents del cas Gürtel. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
2: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
3: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos, tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisió del rescate de Plus Ultra.
2: Feijóo era a Palma al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
4: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
2: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
5: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
6: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
2: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
1: El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit que portava ajuda humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de sumar des de l'aeroport de Barcelona, on han anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
7: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
1: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat aquest dissabte al Prat, la cineasta Miho Ali.
8: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pagar. I et tornes a caure i et tornen a pagar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
1: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les

0: les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta i Amnistia Internacional ha reclamat una investigació exhaustiva. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demanava explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i la conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
1: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes s'han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels 2 fills.
2: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que haurien de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
3: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios.
4: I que la consellera dimitisca.
1: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
5: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
1: Porten 2 setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
6: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
1: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
0: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts.
7: El temps.
0: Dani Ramírez.
8: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o 3 d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i tot i que encara li queden 14

0: 14 dies d'estar en aïllament els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Fior. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
1: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
2: La bola negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
1: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Paweł Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fiord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
3: I'm happy that you gave us this award, and I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
1: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que també per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Maquia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginie Fira i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
0: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys, i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
4: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
0: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
5: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
0: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa diagonal d'IR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 1:45 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda diagonal de Muntanya a Mar, comença a 9:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a 1:45 del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el seu recorregut. TMB recomana fer els desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.

0: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111 i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
1: Que com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, torni a dir-ho, que és el de l'habitatge.
0: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
2: No tengo habitació, no tengo casa. Cambié de ciudad porque estaba molestado. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones, ¿sabes?
0: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
3: Esports. Amb en Damià Aguilar, que ens explicarà les altres informacions esportives del Barça i el Girona a banda.
4: Correcte, a banda d'aquesta quarta Champions femenina del Barça i el descens del Girona, reprenem amb la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I podem sentir els entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que vol seguir.
5: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
4: El Futbol Club Barcelona, Flick, reconeix que no han fet un bon partit a València.
6: We think about that everyone, also the players, because it was
7: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
4: La resta de resultats d'aquest dissabte, Madrid 4, Athletic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, el Getafe jugarà a Europa, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
3: 3Cat Info.
4: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar un al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, entrenador.
8: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4 o 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera ref.
4: També aquest dissabte, Tarassona 0, Sabadell 2, i l'Europa s'ha ficat al play-off. Ha guanyat 3-2 l'Eivissa. Els emparellaments del play-off per anar a segona són Madrid, Castilla, Sabadell i Europa, Celta, B. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Aquestes eliminatòries tindran un tercer i definitiu partit. El Lleida queda eliminat pel Liceu. 2-4 ha caigut derrotat aquest dissabte. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol davant del Jaén. La final de Càceres enfrontarà Jaén i Cartagena. En motor, en la Fórmula 1 del Canadà, cinquena prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder, Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. També aquest dissabte, victòria sprint per George Russell. Antonelli manté el liderat. A l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a la pista del Gran Canària.
3: Són 3:45. Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
4: El Barça guanya la quarta Champions femenina

0: de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
1: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Dami Aguilar.
2: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució amb blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots. D'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
0: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
3: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
0: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
4: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
0: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
5: Y el club hace cosas correctas para ayudarnos. Sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
0: Aitana Bonmatí també vol parlar de la Masía.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és una cosa que ens identifica, no com a equip, sinó com a club. I penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
0: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas? Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crack blaugrana se'n vagi.
7: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
8: Vostè ja ho deu saber.
7: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa...

0: en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alèxia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alèxia superfeliç.
1: 3CAT Info.
2: Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
3: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
2: Més Mitchell en clau de futur.
3: La sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida. Difícil i dura.
2: Li han demanat al president del Figeli si Mitchell Sánchez serà l'entrenador a segona.
4: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí. No es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
2: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell se n'hi va al Mallorca.
1: 3CAT Info.
5: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
6: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir. Però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
5: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
7: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
5: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten

0: estan els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseva, ha advertit que es pot ampliar més.
1: We have two countries affected.
2: Tenim dos països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els dos països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
3: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on a nit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé dues dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
4: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
3: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa dos anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
5: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
6: La petición muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa dos anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3Cat Info.
7: És difícil fer una formació de dos anys per poder treballar després tres mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis dos anys per treballar d'una cosa, treballes tres mesos i quan acaben aquests tres mesos, què faig ara?
0: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
8: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet

0: Fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3CAT Info.
1: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
2: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
3: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
4: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
5: No podemos volver atrás.
0: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
6: Tots els jugadors que han disputat els dos partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
7: Sí, al final, cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
6: La família assenyala la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
0: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys, amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones participen en una rave a Llardecans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims 2 anys i no ha generat problemes ni ha deixat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
8: El temps no canviarà, no. Vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35 al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
9: 3CAT Info.
0: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
10: El segon dia de ple, que ha començat amb els primers esmorzars, i bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
11: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota la penya amb molts ventiladors, no sé si hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
12: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuden, bé.
10: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols. Nina, Ninoma,
0: seràs una zona... Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música, amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa, davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
13: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I, esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni. Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Jordi Savall rep el premi Ernst von Siemens de música de Múnic. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
14: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del Govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sinceritat. Sincera felicitació i, sobretot, el nostre agraïment.
0: Esports. La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
15: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
16: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. En aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé, podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
15: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
17: We think about that everyone, also the players, because it was
18: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo. From every player is
15: a dream to play there. La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, a la vez un Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà a la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
9: 3CAT Info.
15: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hèrcules, Pablo Alfaro, entrenador.
19: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
15: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
20: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no ens guanyarà ningú.
15: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa Celta B i Madrid Castilla Sabadell. El president blanc, Florentino Pérez, ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival, Enrique Riquelme, ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbanc d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0, en aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceu, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén Cartagena, en motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge.
9: Trescat Info.

0: les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que la cadena CBS, que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, que també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
1: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai un arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia israeliana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
2: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. Reyes i Palomero defensen que cal fer un kitchen gabinet en referència a la suposada trama en què la cúpula d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy va espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas i la seva família per aconseguir documents del cas Gürtel. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
3: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
4: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos, tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisió del rescate de Plus Ultra.
3: Feijóo era a Palma, al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
5: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
3: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
6: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de

0: Vox.
1: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
2: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
3: El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit que portava ajuda humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de sumar des de l'aeroport de Barcelona, on han anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
4: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
3: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat aquest dissabte al Prat, la cineasta Miho Ali.
5: Entres en un túnel que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pagar. I et tornes a caure i et tornen a pagar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un taser durant més de 2 minuts.
3: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta i Amnistia Internacional ha reclamat una investigació exhaustiva. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demanava explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i la conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
6: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes s'han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels 2 fills.
7: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
8: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios
9: i que la consellera dimitisca.
6: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
10: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
6: Porten 2 setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
11: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
6: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
3: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern

0: i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps no canviarà, no vol canviar. Estatus sud, aquest anticicló càlid, amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica, amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol, algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu, poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada, a vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Fior. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
3: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
4: La bola negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
3: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fiord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
5: I'm happy that you gave us this award. And I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
3: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar. Allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que també per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Macchia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginie Fira i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mach per Notre Salut.
0: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
6: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
0: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
7: Que hi hagi més control i que hi hagi més també una regulació.

0: més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
1: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa diagonal d'IR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 1:45 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda diagonal de Muntanya a Mar, comença a 9:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a 1:45 del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el seu recorregut. TMB recomana fer els desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
2: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111 i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
3: Com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, torni a dir-ho, que és el de l'habitatge.
2: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
4: No tengo habitació, no tengo casa. Cambié de ciudad porque estaba molestado. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones, ¿sabes?
2: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
1: Esports. Amb en Damià Aguilar, que ens explicarà les altres informacions esportives del Barça i el Girona a banda.
5: Correcte, a banda d'aquesta quarta Champions femenina del Barça i el descens del Girona, reprenem amb la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I podem sentir els entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que vol seguir.
6: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
5: El Futbol Club Barcelona, Flick, reconeix que no han fet un bon partit a València.
7: We think about that, everyone, also the players, because it was
8: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa 2 setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
5: La resta de resultats d'aquest dissabte, Madrid 4, Athletic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, el Getafe jugarà a Europa, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
1: 3CAT Info.
5: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després de empatar un al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, entrenador.
9: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4, 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy.

0: Bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
1: També aquest dissabte, Tarassona 0, Sabadell 2 i l'Europa s'ha ficat al play-off. Ha guanyat 3-2 l'Eivissa. Els emparellaments del play-off per anar a segona són Madrid, Castilla, Sabadell i Europa Celta B. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Aquestes eliminatòries tindran un tercer i definitiu partit. El Lleida queda eliminat pel Liceu. 2-4 ha caigut derrotat aquest dissabte. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol davant del Jaén. La final de Càceres enfrontarà Jaén i Cartagena. En motor, en la Fórmula 1 del Canadà, cinquena prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. També aquest dissabte, victòria sprint per George Russell. Antonelli manté el liderat. A l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a la pista del Gran Canària.
2: Són 4:45.
3: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Dami Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olympique de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
3: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensson en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Dami Aguilar.
4: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olympique de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
5: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general.

0: general, el premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
1: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
2: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
3: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
1: Aitana Bonmatí també vol parlar de la Masía.
4: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club. I penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas? Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crack blaugrana se'n vagi.
5: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
6: Vostè ja ho deu saber.
5: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
7: 3CAT Info.
1: Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
8: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
1: Més Mitchell en clau de futur.
8: La sensació que tenia és que quan aconseguíramos el objectiu hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
1: Li han demanat al president del Figeli si Mitchell Sánchez serà l'entrenador a segona.
9: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
1: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell se n'hi va al Mallorca.
7: 3CAT Info.
10: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
6: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja

0: El president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
1: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
2: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
1: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
3: We have 2 countries affected.
4: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
1: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
5: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
6: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
5: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa 2 anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
7: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
1: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
8: la petición muy clara.

0: clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
1: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3Cat Info.
2: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
1: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
3: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
1: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3Cat Info.
4: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
1: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
5: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
6: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
7: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
8: No podemos volver atrás.
1: La concentració ha aplegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
9: Tots els jugadors que han disputat els 2 partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
10: Sí, al final, cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
9: La família ha assenyalat la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
1: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys, amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones per

0: participen en una rave al Llarg de Cans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims 2 anys i no ha generat problemes ni ha deixat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu. Poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
1: 3CAT Info.
0: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
3: El segon dia de ple, que ha començat amb els primers esmorzars, si bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
4: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota la penya amb molts ventiladors, no sé si hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
5: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
3: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols.
6: Nina, ninoma, seràs una dona.
0: Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música, amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa, davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Rodríguez. Ruiz.
7: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb aigua de l'any

0: 69, Nina Ninona, abril, dedicada a la revolució dels clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. I alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradició nacional mallorquina a la Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Jordi Savall rep el Premi Ernst von Siemens de Música de Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
3: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del Govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i sobretot el nostre agraïment.
2: Esports. La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
4: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
5: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i jo torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
4: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
6: We think about that, everyone, also the players, because it was
7: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
6: From every player is a dream to play there.
4: La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà a la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
1: 3cat Info.
4: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hèrcules, Pablo Alfaro, entrenador.
8: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido como, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
4: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 l'Eivissa.

0: Arnau Campeny.
1: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off, qui s'ho pensaria ara que pugem a segona, no? Així que són quatre partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no ens guanyarà ningú.
0: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa Celta B i Madrid Castilla Sabadell. El president blanc, Florentino Pérez, ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival, Enrique Riquelme, ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbank d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0, en aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceu, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén Cartagena. En motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge.
2: Trescat Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar per 4-0 l'Olímpic de Lió, 2 gols de Payor i 2 de Salma. Per contra, el Girona perd la categoria i baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elx a casa, quan només li valia la victòria.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu l'obertura de l'estret d'Hormuz, però l'Iran insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas estratègic. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre d'Urtasun en la rebuda dels activistes catalans, que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus. Al Festival de Cinema de Cannes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. La reivindicació gai basada en una obra de Federico García Lorca ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis.
1: Esports. A banda del descens del Girona i aquest títol de la Champions femenina de futbol pel Barça, també aquest dissabte València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1, la darrera jornada de Lliga de la Primera Divisió masculina. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. I als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins hi haurà partit decisiu a les eliminatòries. No hi ha Barça, Voltregà, Igualada i Reus Calafell, eliminació del Lleida.
0: Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta, un cop més entre 30 i 35 graus, lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral.

0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Obrim la informació parlant del Barça, de la victòria del Barça i del descens del Girona, Dami Aguilar.
2: S'ha acabat! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
3: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
4: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte, entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebem moltes crítiques, rebem de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, el t'hi faig així, espero que ara que mos elogien, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
3: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
5: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
3: Aitana Bonmatí destaca precisament el planter.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
3: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
7: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques. Així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super, super orgullosos, però moltes coses ben fetes, penso, aquesta temporada.
3: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició a Alexia Putellas. El suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crack blaugrana marxi.
8: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
9: Vostè ja ho deu saber.
8: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
0: 3Cat Info.
3: El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
10: Et diu que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans. Vam anar a moure a Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
3: El Girona que baixa a segona després de 4 temporades a primera. Michel Sánchez, entrenador.
11: Es un momento muy duro para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, fútbol muchas veces te da estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
0: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
1: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat

les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que la cadena CBS, que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament una

0: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
1: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia israeliana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
2: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. Reyes i Palomero defensen que cal fer un kitchen gabinet en referència a la suposada trama en què la cúpula d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy va espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas i la seva família per aconseguir documents del cas Gürtel. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
3: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
4: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos, tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisió del rescate de Plus Ultra.
3: Feijóo era a Palma, al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
5: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
3: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
6: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
7: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
3: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
0: El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit que portava ajuda humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de sumar des de l'aeroport de Barcelona, on han anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
8: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació.

0: investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
1: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat aquest dissabte al Prat, la cineasta Miho Ali.
2: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a apagar. I et tornes a caure i et tornen a apagar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
1: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta i Amnistia Internacional ha reclamat una investigació exhaustiva. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demanava explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i la conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
3: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes s'han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels 2 fills.
4: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
5: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios
6: i que la consellera dimitisca.
3: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
7: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
3: Porten 2 setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
8: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
3: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
1: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts.
9: El temps.
1: Dani Ramírez.
10: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o 3 d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per 3er dia consecutiu. Ahir, 35 Alfarràs, Alcarràs, a Torres de Segre, o també a Seròs, i bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol, algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu, poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada, a vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Fior. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
11: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
12: La bola negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
11: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
13: I'm happy that you gave us this award. And I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
11: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que també per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Macchia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginia Figa i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
1: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
14: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
1: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
15: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
1: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa diagonal d'IR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 12:45 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda diagonal de Muntanya a Mar, comença a 9:45 del matí a l'altura

0: del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a quarts de dues del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el seu recorregut. TMB recomana fer els desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
1: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111 i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
2: Que com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, torni a dir-ho, que és el de l'habitatge.
1: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
3: No tengo habitació, no tengo casa. Cambié de ciudad porque estaba molestado. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones, ¿sabes?
1: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
0: Esports. Amb en Damià Aguilar, que ens explicarà les altres informacions esportives del Barça i el Girona a banda.
4: Correcte, a banda d'aquesta quarta Champions femenina del Barça i el descens del Girona, reprenem amb la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I podem sentir els entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que vol seguir.
5: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i jo torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
4: El Futbol Club Barcelona, Flick, reconeix que no han fet un bon partit a València.
6: We think about that everyone, also the players, because it was
7: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa 2 setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
4: La resta de resultats d'aquest dissabte, Madrid 4, Athletic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, el Getafe jugarà a Europa, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
0: 3CAT Info.
4: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després de empatar un al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, entrenador.
8: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4, 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
4: També aquest dissabte, Tarassona 0, Sabadell 2, i l'Europa s'ha ficat al play-off. Ha guanyat 3-2 l'Eivissa. Els emparellaments del play-off per anar a segona són Madrid, Castilla, Sabadell i Europa, Celta, B. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Aquestes eliminatòries tindran un tercer i definitiu partit. El Lleida queda eliminat pel Liceu. 2-4 ha caigut derrotat aquest dissabte. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol davant del

0: AEN. La final de Càceres enfrontarà Jaén i Cartagena. En motor, en la Fórmula 1 del Canadà, cinquena prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder, Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. També aquest dissabte, victòria sprint per George Russell. Antonelli manté el liderat. A l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a la pista del Gran Canària.
1: Són 6:15.
2: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Dami Aguilar.
0: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olympique de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
2: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Dami Aguilar.
3: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució en blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots. D'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
0: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olympique de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
4: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
0: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
5: Òbviament, li he de dir que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
0: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
6: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que nos ha faltado...

0: dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
1: Aitana, bon matí, també vol parlar de la Masia.
2: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas? Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crack blaugrana se'n vagi.
3: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
4: Vostè ja ho deu saber.
3: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
5: 3CAT Info.
1: Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
6: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
1: Més Mitchell en clau de futur.
6: La sensació que tenia és que quan aconseguíramos el objectiu hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
1: Li han demanat al president del Figeli si Mitchell Sánchez serà l'entrenador a segona.
7: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
1: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell se n'hi va al Mallorca.
5: 3CAT Info.
8: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
9: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir. Però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
8: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
4: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
8: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
10: We have two countries affected, 10 countries high risk.
11: Tenim dos països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els dos països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
8: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
12: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on a nit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé dues dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
13: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
12: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa dos anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
14: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
8: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
15: La petición muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
8: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3CAT Info.
16: És difícil fer una formació de

0: dos anys per poder treballar després tres mesos. Qui fa això? Pues, pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis dos anys per treballar d'una cosa, treballes tres mesos i quan acaben aquests tres mesos, què faig ara?
1: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
2: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
1: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3Cat Info.
3: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
1: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
4: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
5: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
6: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
7: No podemos volver atrás.
1: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
8: Tots els jugadors que han disputat els dos partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
9: Sí, al final, cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
8: La família ha assenyalat la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
1: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys, amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones participen en una rave a Llardecans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims dos anys i no ha generat problemes ni ha deixat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon

0: d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també a Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu. Poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
1: 3CAT Info.
0: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
3: El segon dia de ple que ha començat amb els primers esmorzars i bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
4: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tot el que és la penya amb molts ventiladors, no sé si hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
5: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuden, bé.
3: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols.
6: Nina, ninoma, seràs una dona.
0: Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música, amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa, davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
7: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca, l'Alguer Reggae, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembético grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. I alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó,

0: que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la Dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni. Què volen aquesta gent i la tradició nacional mallorquina a la Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Jordi Savall rep el Premi Ernst von Siemens de Música de Múnic. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
3: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i sobretot el nostre agraïment.
2: Esports. La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
4: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
5: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. En aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
4: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
6: We think about that everyone, also the players, because it was
7: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo. From every player is
4: a dream to play there. La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, a la vez 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
1: 3Cat Info.
4: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hèrcules, Pablo Alfaro, entrenador.
8: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
4: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
9: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no ens guanyarà ningú.
4: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa Celta B i Madrid Castilla Sabadell. El president blanc, Florentino Pérez, ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival, Enrique Riquelme, ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbanc d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins

0: Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. En aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceu, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de futbol sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén Cartagena, en motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge.
1: Trescat Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar per 4-0 l'Olympique de Lió, 2 gols de Payor i 2 de Salma. Per contra, el Girona perd la categoria i baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elx a casa, quan només li valia la victòria.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu l'obertura de l'estret d'Hormuz, però l'Iran insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas estratègic. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre d'Urtasun en la rebuda dels activistes catalans, que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus. Al Festival de Cinema de Cannes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. La reivindicació gai basada en una obra de Federico García Lorca ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis.
1: Esports. A banda del descens del Girona i aquest títol de la Champions femenina de futbol pel Barça, també aquest dissabte València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1, a la darrera jornada de Lliga de la Primera Divisió masculina. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. I als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins hi haurà partit decisiu a les eliminatòries. No hi ha Barça, Voltregà, Igualada i Reus Calafell, eliminació del Lleida.
0: Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta, un cop més entre 30 i 35 graus, lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Obrim la informació parlant del Barça, de la victòria del Barça i del descens del Girona, Damià Aguilar.
3: S'ha acabat! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que

0: per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
2: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte, entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebent moltes crítiques, rebent de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, et hi faig així, espero que ara que mos elogi, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
3: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: Aitana Bonmatí destaca precisament el planter.
4: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
5: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques. Així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super, super orgullosos, però moltes coses ben fetes, penso, aquesta temporada.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició a Alexia Putellas. El suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana marxi.
6: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
7: Vostè ja ho deu saber.
6: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
8: 3CAT Info.
1: El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
9: Et diu no, que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans. Vam anar a moure Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
1: El Girona que baixa a segona després de 4 temporades a primera. Michel Sánchez, entrenador.
10: És un momento muy duro para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, fútbol muchas veces te da estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
11: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que la cadena CBS, que estan molt a prop d'arribar-hi, a la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, que també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase.

0: segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia israeliana, Ismail Bagai, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
1: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah, a més, un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. Reyes i Palomero defensen que cal fer un kitchen gabinet en referència a la suposada trama en què la cúpula d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy va espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas i la seva família per aconseguir documents del cas Gürtel. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
2: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
3: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisió del rescate de Plus Ultra.
2: Feijó era a Palma al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
4: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
2: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
5: De predicciones catastrofistas del señor Feijó. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
6: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
2: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
0: El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit, que portava ajuda humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de sumar des de l'aeroport de Barcelona, on han anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
7: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat aquest dissabte al Prat, la cineasta Miho Ali.
8: Entres a un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura.

0: en aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a apagar. I et tornes a caure i et tornen a apagar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
1: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta i Amnistia Internacional ha reclamat una investigació exhaustiva. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demanava explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i la conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
2: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels 2 fills.
3: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
4: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios.
5: I que la consellera dimitisca.
2: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
6: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
2: Porten 2 setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
7: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
2: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
1: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts.
8: El temps.
1: Dani Ramírez.
9: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o 3 hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per 3er dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també a Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà,

0: Ah, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Fior. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
3: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
4: La bola negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
3: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Paweł Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
5: I'm happy that you gave us this award. And I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
3: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que també per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Macchia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginie Fira i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
2: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
6: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
2: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
7: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
2: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa diagonal d'Ir Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 2:15 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda diagonal de Muntanya a Mar, comença a 8:15 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a quarts de dues del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desmuntar.

0: ja ho canviaran el seu recorregut. Tema B, recomana fer els desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
1: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111, i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona, que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
2: Que com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, torni a dir-ho, que és el de l'habitatge.
1: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
3: No tengo habitación, no tengo casa. Cambié de ciudad porque estaba molestado. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones, ¿sabes?
1: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
0: Esports. Amb en Damià Aguilar, que ens explicarà les altres informacions esportives al Barça i al Girona a banda.
4: Correcte, a banda d'aquesta quarta Champions femenina del Barça i el descens del Girona, reprenem amb la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I podem sentir els entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que vol seguir.
5: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
4: El Futbol Club Barcelona, Flick, reconeix que no han fet un bon partit a València.
6: We think about that, everyone, also the players, because it was
7: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa 2 setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
4: La resta de resultats d'aquest dissabte, Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, el Getafe jugarà a Europa, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
0: 3CAT Info.
4: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a un al camp de l'Hèrcules, Pablo Alfaro, entrenador.
8: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4 o 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nasti de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera ref.
4: També aquest dissabte, Tarassona 0, Sabadell 2, i l'Europa s'ha ficat al play-off. Ha guanyat 3-2 l'Eivissa. Els emparellaments del play-off per anar a segona són Madrid, Castilla, Sabadell i Europa, Celta, B. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Aquestes eliminatòries tindran un tercer i definitiu partit. El Lleida queda eliminat pel Liceu. 2-4 ha caigut derrotat aquest dissabte. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol davant del Jaén. La final de Càceres enfrontarà Jaén i Cartagena. En motor, en la Fórmula 1 del Canadà, 5ª prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder, Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. També aquest dissabte, victòria sprint per George Russell. Antonelli manté el liderat. A l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a la pista del Gran Canària.

0: Són dos quarts de set.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
2: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
1: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensson en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
3: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
2: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
4: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
2: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
5: Òbviament, li he de dir que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
2: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques la Masia ha aguantat el nivell.
6: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
2: Aitana Bonmatí també vol parlar de la Masía.
7: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és una cosa que ens identifica, no com a equip, sinó com a club. I penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.

0: Diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas? Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Yuste, parlava de la possibilitat que la crack blaugrana se'n vagi.
1: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
2: Vostè ja ho deu saber.
1: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
0: 3CAT Info. Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
3: Siempre he dicho que el responsable de lo que pasa al camp es el entrenador y en aquest cas yo y en sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
0: Més Mitchell en clau de futur.
3: La sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
0: Li han demanat al president del Figeli si Mitchell Sánchez serà l'entrenador a segona.
4: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
0: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell se n'hi va al Mallorca.
5: 3CAT Info.
6: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
7: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
6: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
8: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
6: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia.

0: pandèmia d'Ebola, segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
1: We have two countries affected.
2: Tenim dos països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els dos països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
3: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé dues dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
4: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
3: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa dos anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
5: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
6: La petición muy, muy, muy, muy, muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa dos anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3Cat Info.
7: És difícil fer una formació de dos anys per poder treballar després tres mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis dos anys per treballar d'una cosa, treballes tres mesos i quan acaben aquests tres mesos, què faig ara?
0: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
8: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran.

0: contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
1: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3Cat Info.
2: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
1: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
3: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
4: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
5: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
6: No podemos volver atrás.
1: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
7: Tots els jugadors que han disputat els dos partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
8: Sí, al final, cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
7: La família ha assenyalat la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
1: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones participen en una rave a Llardecans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims 2 anys i no ha generat problemes ni ha deixat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes, fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir

0: i els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després, transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
1: 3CAT Info.
0: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
3: El segon dia d'aplec ha començat amb els primers esmorzars, si bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
4: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
5: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
3: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols.
0: Seràs una dona. Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música, amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa, davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
6: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i Sols de Roses Blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni. Què volen aquesta gent? I la tradicional mallorquina, la Balanguera. Per tancar

0: al concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Jordi Savall rep el Premi Ernst von Siemens de Música de Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
3: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del Govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i sobretot el nostre agraïment.
2: Esports. La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
4: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
5: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé, podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
4: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
6: We think about that everyone, also the players, because it was
7: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
6: From every player is a dream to play there.
4: La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Athletic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, a la vez un Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà a la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
1: 3cat Info.
4: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hércules. Pablo Alfaro, entrenador.
8: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
4: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
9: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no es guanyarà ningú.
4: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa-Celta B i Madrid-Castilla-Sabadell. El president blanc, Florentino Pérez, ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival, Enrique Riquelme, ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbank d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. En aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceu, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén Cartagena, en motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge.

0: Diumenge 24 de maig del 2026, el Barça és campió d'Europa.
1: Olofsson que xiula al final. S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució amb blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat.
0: Aquest equip té alguna cosa màgica, la comunió, l'ambient, la superioritat, la solidaritat i, en el cas d'Oslo, les llàgrimes d'Alexia Putellas. Segurament la seva última final com a blaugrana, una trajectòria rodona en què ha transformat el futbol i el destí de molts nens i nenes que s'hi emmirallaran d'ara endavant. De l'anonimat a la icona, Alexia per sempre, caldrà que passin els anys per entendre el valor de tants títols i de tantes victòries. Noruega serà la final de Pajor, criticada a la primera part i golejadora a la segona, de la mateixa manera que Salma va fer un golaç des de fora de l'àrea només a l'abast de les escollides. Al darrere, Catacoll va treure les castanyes del foc quan la final encara no estava decidida. Aquesta Champions també ha de portar el seu nom. Elles són les primeres de moltes nenes que encara estan creixent i que continuaran el camí que han obert. Les jugadores de Pere Romeu ahir la tarda van tocar el cel, però la jornada no va ser ni de bon tros rodona pel futbol català. De l'eufòria del Ramon Salmurri a Catalunya Ràdio van passar a la pena de l'Eduard Solà.
2: Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans.
0: El Girona baixa a l'infern de segona divisió després d'un trist empat contra l'Elx. S'acaba el somni, les dues cares de l'esport. No hi ha victòria sense derrotes. Molts avui encara no han anat a dormir. D'altres preferirien no despertar. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
4: Molt bon dia, Roger.
0: I també amb l'Albert Benet. Albert Benet, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
0: El Barça toca el cel amb la quarta Champions, celebració d'una temporada històrica aquesta tarda amb el pòquer de títols. Atenció, a les 7 a les Fonts de Montjuïc.
5: Amb concert previ dels Figaflowers en una festa a l'Avinguda Maria Cristina amb animació i música, Alexia Putellas podria anunciar que deixa el Barça.
0: Com explicàvem, l'altra cara de la moneda és el Girona. De seguida desenvoluparem tot el que va donar de si aquesta jornada esportiva. Altres titulars del dia destacats, el nom de Zapatero, que continua ocupant portades. L'UDEF assenyala l'expresident del govern espanyol i les seves filles com a principals beneficiaris del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: L'informe també recull converses d'alguns dels implicats en la trama que revelarien que van intentar boicotejar la investigació policial.
0: Els Estats Units i l'Iran ultimen un alto al foc que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz.
4: Seria de 60 dies i permetria a Teheran tornar a vendre petroli lliurement. Mentrestant, se seguiria negociant per aconseguir un acord de pau.
0: En surt a Washington per un tiroteig en un control a prop de la Casa Blanca.
4: Els serveis secrets han abatut el sospitós i hi ha també un vianant ferit.
0: Els Javis s'enduen el premi a la millor direcció al Festival de Canes per La Bola Negra.
4: I la Palma d'Or ha estat per a la pel·lícula romanesa Fjord.
0: Enric Agut, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, Roger.
0: Què ens espera aquest diumenge?
6: Doncs mira, un dia molt tranquil, sol, de fet ara mateix el cel és serè, no es veuen les boires tan extenses que hi havia ahir en alguns sectors de la costa, ni si n'hi ha algun és molt local, i per tercer dia consecutiu parlem de calor intensa, una calor d'estiu, amb màximes que poden arribar de nou a xifres de 34 o 35 graus al Pla de Lleida, i més de 33 a la Catalunya Central, Conca de Tremp, i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Es pot presentar a la tarda alguna nuvolada, també cap a l'Aran i l'Alt Pirineu, i descarregar algun ruixat de curta durada, però bé, poc importants, de dècimes o pocs litres. Ara mateix Lleida té 16 graus, però poden arribar a una màxima de 34. Girona, la temperatura actual és de 14, poden arribar als 30, és a dir, més que doblar. A Tarragona estan a voltant dels 17, poden arribar als 26. A Barcelona, 20, també poden arribar als 26. I Viella, per posar l'últim exemple, ara en tenen 15 i poden gairebé tocar els 30 graus.
3: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Munguilot i Marta Monforte, tertúlia dels diumenges, on també hi participaran, evidentment, el Jordi Puntí, el nostre home Barça, la Sònia Xalmà, el Ramon Salmurri, el Pere Escobar, el David Clopés, la Ruth Vilà, l'Eduard Solà amb el Girona. Buscarem aficionats del Barça, sobretot,

0: i també algunes jugadores just abans d'embarcar el nostre equip de Catalunya Ràdio, que ja ha dormit algunes hores, crec que aterraven a les 4 de la matinada a Catalunya, les jugadores a primera hora tornen cap a casa. A Canes ens hi espera el Marc Garriga, juntament amb la Marta Ferrer. Comentarem un palmarès que ha elevat encara més als Javis. Precisament avui, que al suplement, atenció, tindrem una història de pel·lícula, en el sentit més literal. Avui al suplement la història de Sílvia Castelló Duran, una dona que va viure la infantesa i l'adolescència aïllada del món, sense anar a l'escola, sense saber llegir ni escriure, en una família de 16 germans i que es va refugiar en una màquina de cosir. Una història que segurament us sonarà justament per la sèrie La Messias dels Javis. Has vist la sèrie de La Messias, Sílvia?
1: Sí, sí, l'he vista.
0: Què t'ha semblat?
1: M'ha semblat que la realitat supera la ficció.
0: Sí, vas viure coses més gruixudes de les que van dibuixar els Javis amb aquesta sèrie.
1: Jo penso que sí. Quan els pares es varen separar i la mare va trobar doncs, la seva nova parella, ells sí que varen prendre la decisió que ens aïllarien del món, cadascú pels seus motius, i ens varen tancar doncs, en diferents espais, habitatges, podríem dir, fins que vaig tenir 19 anys. Sí, més o menys des dels 6 fins als 19, perquè no anàvem al col·le, no anàvem al metge, no sortíem, no teníem televisió, i llavors és veritat que és molt bèstia, no?
0: A partir de les 11, per primera vegada, avui al suplement, el testimoni de Sílvia Castelló Duran. Rematarem el programa, si l'actualitat ens ho permet, amb l'eclipsi. Avui les nits de la mitiquíssima Elsa Anca. Fa molt de temps que no la sentim, tampoc, i avui ens visita aquesta històrica model i presentadora de televisió, que segur que de nits memorables n'ha tingut unes quantes. Passen 7 minuts de les 7 del matí.
2: La pilota cap a Payor. Payor és dins l'àrea, el control. El xut creuat! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Avui l'obertura d'aquest informatiu és per elles. Les jugadores del Barça tornen a regnar a Europa amb la quarta Champions aconseguida ahir a Oslo. Eva Payor va fer el primer i també el segon.
2: Pina controla, retalla, és dins l'àrea. Obre l'esquerra cap a Brooks. Brooks fa la centrada, la rematada, controla Salma. Dins l'àrea, Payor, el segon, el segon, el segon, el segon, el segon.
0: Doblet de Payor i doblet de Salma Parrayuelo, que va fer també dos golaços.
2: Quique juga amb Salma. Salma controla la pilota des de la frontal de l'àrea. Xuta Salma, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Salma va fer el 3-0 i el 4-0.
2: La guanya Aitana. Aitana activa Payor i compta que té camp per córrer Payor. Payor cercle central. Es desdobla Salma. Continua Payor. Fa la passada cap a Salma. Salma és dins l'àrea. Pot fer el quart! El quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart!
0: La victòria del Barça a la final per 4-0 contra l'Olímpic de Lió va ser una exhibició de futbol per tancar una altra temporada perfecta, Albert.
3: Els quatre gols van arribar en una segona part que es recordarà molt de temps i en què el Barça va escombrar el gran equip francès, el que té més Champions en el seu palmarès. Aquests dos doblets, un de Payor, l'altre de Salma Parrayuelo, i una gran actuació de Cata Coll a la porteria van donar el títol a les blaugranes, fent encara més gran l'hegemonia d'aquesta generació de futbolistes els últims anys. És la quarta Champions en 6 anys, la primera amb Pere Romeu com a entrenador.
4: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
3: Cata Coll, que va aguantar l'equip amb les seves aturades a l'inici de la final, lloava la tasca del tècnic, la tasca de Pere Romeu.
5: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
3: La pilota d'or Aitana Bonmatí, que va ser suplent, va entrar per jugar els últims 20 minuts, posava en valor el paper de la Masia del planter del Barça.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
3: Per la seva banda, Caroline Graham assegurava que, malgrat les dificultats econòmiques del club els últims anys, la Masia ha aguantat el nivell.

0: no va aclarir-ne res. Aquí al suplement, el president en funcions, Rafa Juste, ja es va referir ahir a la possibilitat que Alexia se'n vagi.
1: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
2: Vostè ja ho deu saber.
1: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
0: Serà interessant, doncs, el que pugui dir Alexi aquesta tarda en la celebració de la temporada a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc amb concert previ dels Figaflaues en una festa a l'Avinguda Maria Cristina amb animació i música per celebrar el pòquer de títols.
2: La felicitat per l'esport català no ha pogut ser completa aquest cap de setmana pel descens del Girona a segona.
0: L'empat a un contra l'Elge a Montilivi en l'última jornada de la Lliga de Primera li fa perdre la categoria després de 4 temporades a l'elit, després de 4 temporades a primera. Michel Sánchez, tècnic del Girona.
3: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
0: Arnau va fer el gol del Girona, el de l'empat, després de començar perdent. I una pilota al pal de Lemar ho podria haver canviat tot, però finalment no hi va haver la sort de cara. El president del Girona, Delfí Geli, no va aclarir si Mitchell seguirà o se n'anirà. A més del Girona, també baixa segona al Mallorca.
2: Avui un suplement mirant encara cap a Oslo, amb reaccions de totes aquestes jugadores, amb tot l'equip de Catalunya Ràdio que s'ha desplaçat també a Noruega. Els anirem rebent, els aficionats i també els preparatius d'aquesta celebració aquesta tarda al centre de Barcelona, Maria Cristina, amb aquestes jugadores que tenen ganes doncs, de celebrar amb l'afició una temporada per emmarcar, però també passarem amb l'Eduard Solà per Girona per compartir la pena i la tristesa d'aquest descens, no per inesperat, perquè sabíem que la dinàmica de l'equip era molt, molt, molt dolenta, doncs decebedor en qualsevol cas. Per tant, avui també aquest suplement mirant cap al futbol, però el dia té altres titulars. El nom propi de Zapatero continua ocupant titulars i portades. Atenció, perquè l'UDEF ara, que és la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, assenyala José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles com a principals beneficiàries de la trama Plus Ultra.
4: Sí, segons un informe de l'UDEF, l'expresident del govern espanyol i les seves filles serien els beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Zapatero haurà de declarar davant del jutge el 2 de juny com a investigat. Un altre informe de l'UDEF també destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat, Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. Reyes i Palomero defensen que cal fer un kitchen gabinet, en referència a la suposada trama amb què la cúpula d'Interior, durant el govern de Mariano Rajoy, va espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i la seva família per aconseguir documents del cas Gürtel.
2: Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de tancar un alto al foc de 60 dies que també incloria la reobertura de l'estret d'Hormuz sense peatges. A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement i continuarien les negociacions per frenar el programa nuclear iranià. Són alguns dels detalls d'unes converses indirectes amb el mediador pakistanès, de les quals es comencen a saber alguns detalls.
4: Sí, el portal nord-americà de notícies Axios explica en exclusiva que els Estats Units aixecarien el bloqueig sobre els ports iranians i algunes de les sancions al petroli. L'esborrany també inclou el compromís de Teheran de deixar de banda les armes nuclears i l'enriquiment d'urani, uns compromisos acordats de paraula amb els mediadors al Pakistan, que ahir es va desplaçar fins a l'Iran per donar un impuls a les converses. Les forces nord-americanes a la regió es mantindrien desplegades a l'Orient Mitjà fins que no s'arribi a un acord final. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha explicat que s'ha trucat amb el primer ministre israelià i les monarquies del Golf per explicar-los el conjunt d'un acord que, segons ha dit, s'anunciarà ben aviat.
2: Doncs mentre el telèfon no parava de sonar al despatx oval, als afores de la Casa Blanca, els serveis secrets han abatut un home que ha disparat diversos trets contra un control de seguretat. La premsa, pendent del possible acord entre els Estats Units i l'Iran, ha gravat el so del tiroteig que s'ha sentit al complex presidencial.
5: Outside the White House, we're following this breaking news. Possible shots fired near...
2: Segons les autoritats, hi ha un vianant ferit en estat crític.
4: L'incident va passar ahir a les 6 de la tarda, hora local. Un home es va acostar al punt de control, va treure un arma

0: de la bossa va començar a disparar. Els trets van agafar tothom per sorpresa, com aquesta periodista de la cadena ABC que estava en directe explicant el possible acord entre els Estats Units i l'Iran.
1: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Fa uns minuts, Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que l'autor dels trets era un home que tenia antecedents i estava obsessionat amb la Casa Blanca. El president nord-americà ha recordat l'incident de fa un mes amb el tiroteig al sopar de corresponsals de la Casa Blanca i ha aprofitat per tornar a fer campanya per les polèmiques reformes que vol tirar endavant al complex presidencial.
2: Rússia llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev com a represàlia per l'atac mortal de fa dos dies contra una residència universitària. Les explosions que s'han sentit tota la nit a la capital d'Ucraïna han deixat almenys un mort i una vintena de ferits. L'abast del bombardeig ha obligat Polònia a activar la seva defensa antiaèria com a mesura preventiva.
0: Des de la mitjanit, les bombes han caigut en diversos punts de Kiev i han afectat una escola i diversos edificis residencials. Les autoritats han demanat a la població que es mantingui als refugis davant la possibilitat de nous atacs. És la resposta de Rússia a la vintena de morts de divendres a la província de Luhansk, ocupada per Moscou. El president rus Vladimir Putin va prometre llavors represàlies contra el que va qualificar d'atac terrorista.
2: Passant dos minuts d'un quart de vuit del matí, més qüestions. Els activistes de la flotilla Global Sumut ja són a casa. Ahir van arribar a l'aeroport del Prat, on els va rebre el ministre espanyol de Cultura, Ernest Urtasun, que els ha promès que investigaran les denúncies de tortura per part d'Israel.
3: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres com ciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
2: A Bilbao, però, la tornada no va ser ni de bon tros gaire plàcida, perquè la rebuda dels activistes bascos de la flotilla va acabar amb càrregues policials i quatre detinguts.
0: Sí, els activistes han passat cinc dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus, com les que explica una de les integrants de la flotilla per Gaza, Miho Ali.
4: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Tornes a aixecar i et tornen a pagar.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. Precisament ahir França va anunciar que prohibeix l'entrada al seu territori del ministre israelià ultra Itamar Ben-Gavir pels vídeos vexatoris als activistes de la flotilla. Des de Barcelona, a la Fira de Llibres de Pensament Crític La Literal, l'historiador de la Universitat d'Exeter, l'israelià Ilan Papé, ha defensat la feina d'aquests activistes en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: It's an important message to the people of
6: Gaza. Un missatge molt important a la gent de Gaza. No se'ls oblida. Milions de persones d'arreu del món volen mostrar la seva solidaritat amb els palestins i busquen maneres de ser útils, i també penso que exposen Israel. Són gent no violenta i els han tractat com el pitjor dels terroristes.
5: The worst kind of terrorists.
2: Passen 3 minuts d'un quart de vuit, el dia d'avui també ens porta fins a Canes. Després de conèixer el palmarès, destaca aquesta notícia.
7: And the first prize goes to the incredible Javier Ambrosi and Javier Calvo por La Bola Negra. Grande los Javis!
2: Javier Calvo i Javier Ambrosi, els cineastes coneguts com Los Javis, fan història, guanyen el premi a millor direcció del Festival de Cine de Canes per La Bola Negra, un premi que han compartit amb Pavel Pavlovski i que ha estat una de les moltes sorpreses en un palmarès imprevisible en què la Palma d'Or ha estat per Fior del director romanès Cristian Mungiu. Emet especial a Canes, Marc Garriga.
8: Bon dia. Els Javis ens han confessat que encara estan processant tot el que els ha passat aquí, la bona acollida de la pel·lícula i al final el premi.
9: Para mí es muy como unas palabras de aliento, es como que no, el festival nos dice vais bien, seguid investigando, seguid con vuestra voz. Joder. No, estoy que no me lo creo.
10: Yo, en serio, como estoy tan contento por el mensaje de la película que llegue, empiezo a notar que de verdad toca de una manera más profunda.
8: De moment no volen ni sentir a parlar de la cursa dels Oscars, volen anar pas a pas i primer estrenar a l'octubre que el públic li agradi, però sí que tenen ganes de posar-se a escriure el guió del seu pròxim film, que han avançat serà en castellà i en anglès. El premi l'han recollit ex aequo amb Pavel Pavlikovski, un director al que admiren. El polonès l'ha guanyat amb la crua Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord del romanès Cristian Mungiu, tercer cop que recull premi a Canes. La seva pel·lícula posa sobre la taula el debat de com una societat societat oberta com la Noruega és incapaç d'acollir una família ultracatòlica que ve de Romania. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, crítica amb la corrupció del règim de Putin, l'alemanya The Dream Adventure, premi del jurat, la belga Coward, millor actor, la franco-japonesa Sudan, millor actriu, i la francesa Notre Salut, millor guió.
2: A València, manifestació massiva en defensa de l'educació pública i per reclamar al govern que atengui les demandes dels docents, que porten dues setmanes de vaga. Ahir també es van mobilitzar famílies i estudiants en una protesta que va sumar més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Des de València, Alba Barbosa.
11: Mestres i professors reclamen que la Conselleria d'Educació es torni a seure a negociar. Ahir també famílies i alumnes van solidaritzar-se amb la vaga dels docents, que arriba a la tercera setmana amb les negociacions bloquejades.
12: Me pareix superbé, la veritat. N'hi ha que defendre l'escola pública.
13: Unes millores que creiem que són necessàries.
14: I que baixen les ràdios.
15: I que la consellera dimitisca.
11: Els sindicats presentaran dilluns un nou document a la Conselleria per reobrir les converses. Marc Andela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
16: Hem definit més quines ràtios volem, que també s'havien quedat en l'aire.
11: Demanen que el valencià sigui un dels punts a negociar. La llengua, en l'última proposta de la Conselleria, no hi era.
2: I avui també ens fixem en el fenomen del Niño, que s'està començant a gestar al Pacífic i que pot actuar de catalitzador de fenòmens meteorològics extrems a Catalunya, com sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. És el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra i els seus efectes va des de l'increment de temperatures fins a inundacions o sequeres.
0: Sí, diverses anàlisis, incloses les de l'Organització Meteorològica Mundial, apunten que el Niño d'aquest any serà especialment intens. Antoni Barreras és tècnic de climatologia del Meteocat.
17: El que s'està veient doncs, és un afebliment dels vents alisis d'aquella zona, que és el pas previ a que es desenvolupi un Niño. I clar, si aquest afebliment dura durant molt temps, com estan donant tots els models de predicció, doncs sembla que es formarà un Niño i que serà molt fort.
0: El Niño genera un increment general de temperatures que se sumen a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en els més càlids registrats fins ara.
2: Ara música. És Maria del Mar Bonet, que ha celebrat 60 anys de carrera amb un concert al Palau de la Música. Ho ha fet amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa davant d'un públic entregat. Marc Ruiz.
18: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
2: Més música, Bad Bunny s'ha acomiadat de Barcelona amb un altre concert apoteòsic a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El cantant porto-riqueny ha reunit prop de 120.000 persones en els dos concerts que ha ofert a la capital catalana.
0: Per la famosa casita, ahir s'hi van deixar veure la influencer Lola Lolita, la dissenyadora Miranda Makarov i les actrius Priscila Delgado i Úrsula Corberó. També van assistir al concert exjugadors del Barça com Gerard Piqué i Riqui Puig. Si divendres va ser la catalana Bagui l'artista convidada, ahir els protagonistes van ser l'streamer Ibai Llanos i el també cantant porto-riqueny Brian Myers, considerat un dels pioners del moviment trap llatí. Myers va rebre una gran ovació mentre interpretava Triste, un tema exclusiu en aquest segon concert. La propera parada de Bad Bunny a l'Estat serà a Madrid. Oferirà allà 10 concerts entre finals de maig i mitjans de juny dins de la seva gira.
2: Cada vegada es fa més vida social a les tardes que a les nits. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdores, AECOC, constata un canvi de

0: fins en el consum en bars i restaurants amb una reducció de l'oci nocturn i un augment de les trobades diurnes.
1: Marta Monés, la portaveu de l'ECOC.
2: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
1: Aquesta tendència també es dona entre els joves. Albert Vinyals és professor de la UAB i expert en psicologia del consum.
3: En 25 anys, per exemple, a Catalunya han desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent també entre joves, el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
1: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar promocions.
0: Atenció a la mobilitat, perquè avui se celebra una nova edició de la cursa Diagonal DIR, Guàrdia Urbana, que es disputa en dues distàncies diferents, 5 quilòmetres i 10 quilòmetres a la ciutat de Barcelona. La prova transcorre per tota la Diagonal, de nord a sud, i hi prenen part més de 14.000 participants.
1: La cursa començarà a 9:15, però les afectacions de trànsit ja han començat a les 5 de la matinada i s'allargaran fins a 1:15 del migdia. Hi ha una quarantena de línies d'autobusos afectades. També s'altera el servei al trambaix i al trambesòs i des de l'organització es recomana utilitzar el metro.
4: L'informatiu del suplement.
5: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
7: I sí. Després a ca la meva mare, Ola. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
11: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
10: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
11: Fes del Palau el teu ritual.
12: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: L'informatiu del suplement.
0: A banda de la Champions femenina, guanyada pel Barça i que ha obert avui aquest programa, també del descens del Girona a segona, n'hem parlat, hem sentit Mitchell, hem sentit els gols, hem sentit l'alegria, hem sentit la decepció. Avui també recordem l'empat de l'Espanyol i la derrota del Barça en l'última jornada de la Lliga de Primera, pràcticament dos partits intranscendents, tant pel Barça com per l'Espanyol, que tenia opcions remotes d'anar a Europa, però que finalment doncs, es quedarà jugant a primera divisió sense més història. Albert Benet.
13: El Barça tanca la temporada amb els 94 punts que tenia com a campió de Lliga per la derrota a Mestalla contra el València per 3-1, amb un gol de Lewandowski, l'últim com a jugador del Barça, el dia que va jugar el seu últim partit com a blaugrana. Se'n va amb un balanç de 120 gols en 193 partits. Tec va ser titular a la porteria i Joan García aconsegueix el Zamora com a porter menys golejat. Hansi Flick, entrenador del Barça, lamentava el mal partit per tancar la temporada.
14: We think about that, everyone, also the players, because it was
15: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
13: Això a Mestalla, amb aquesta derrota del Barça, i a Cornellà al Prat, empat a un de l'Espanyol contra la Reial Societat, amb gol de Roberto. Manolo González, el tècnic, vol seguir.
16: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i torno a dir el mateix, buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
13: El Getafe jugarà a Europa després de guanyar l'Osasuna per 1-0. També jugats ahir a primera, Madrid 4, Athletic Club 2, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1 i Celta 1, Sevilla 0. Aquest vespre, a les 9, Villarreal Atlètic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga. I a primera ref, el Nàstic de Tarragona assoleix la permanència després de l'empat a un al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, el tècnic.
6: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4, 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
13: Per la seva banda, el Sabadell començarà el play-off d'ascens contra el Madrid-Castilla i l'Europa s'enfrontarà al Celta B en aquest mateix play-off d'ascens a segona. El Barça de futbol sala, eliminat a les semifinals de Copa en perdre els penals contra el Jaén. Avui la final, Jaén-Cartagena. En bàsquet, Gran Canària 80, Manresa 87, victòria de l'equip del Bages, i avui es juga la final de l'Eurolliga entre l'Olympiacos i el Madrid. El Giro d'Itàlia, victòria i liderat pel danès Jonas Vingegaard després de la 14a etapa. Als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins hi haurà tercer i definitiu partit a les eliminatòries Noia-Barça, Voltregà-Igualada i Reus-Calafell. El Lleida eliminat pel Liceo. I en tennis, avui arrenca el Roland Garros, segon gran slam de l'any.
4: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
17: Molt bon dia, Roger.
18: 3, 2, 1, seganya.
0: Com està, Joan Anton?
17: Superbé, Roger.
0: Va bé la vida?
17: Molt bé, molt bé.
0: Tens el compte enrere a punt pel 12 d'agost?
17: Sí, bueno, una mica neguitós, ja ho saps, eh?
0: Si no fos perquè ja vas perdre el cabell fa uns anys, sí. Aquest any hagués estat el definitiu, eh?
17: Saps com els culers, que patiu per tot? Però jo m'agrada dir patiu, com si jo no ho hagués estat, saps?
0: Sí,
17: però bueno, enhorabona,
0: ex,
17: per cert, enhorabona.
0: Gràcies,
17: eh? Enhorabona.
0: Gràcies.
17: Doncs en això de l'eclipsi del 12 d'agost, igual, som patidors de mena, jo sóc patidor de mena, i ja estic patint ara.
0: És el teu 6-2 al Bernabéu, eh? El 2-6.
17: Home, llavors, allò recordo que ho vaig viure, jo era culer en aquell moment, vaig gaudir, bueno, vàrem gaudir tots, jo em recordo eufòric.
0: És aquella època encara estaves conciliat amb el futbol.
17: És que quin equip, i com es jugava.
0: I després va venir el divorci.
17: Total.
0: Aleshores, el que veurem el 12 d'agost s'assembla al 2-6 al Bernabéu?
17: Sí. Bueno, no
0: ho millorarà, eh?
17: Jo penso que ho... No, a veure, si funciona bé, si no hi ha núvols, és molt més que això.
0: És que depèn de la meteorologia, depèn de l'àrbitre.
17: Depenem, sí, de l'àrbitre, sí.
0: Bé, a la Terra es plana amb el Joan Anton Català, tot sovint diem allò de que som pols d'estrelles, perquè els àtoms que ens formen van néixer en estels que han mort enmig d'explosions, important. Mm-hmm. És a dir, quan els estels exploten i moren és quan nosaltres comencem a viure.
17: Que bonic.
0: D'alguna manera. Quina va ser l'explosió que ens va crear? Avui a la Terra es plana refermem que som fills de les estrelles. Joan Anton, quins ingredients necessitem, ingredients astronòmics, parlem, per fer un ésser humà?
17: Roger, t'agrada la cuina?
0: Bé, puc millorar. Progresso adequadament, et diré.
17: Ah, però això vol dir que sí?
0: Sí, sí.
17: Ah, molt bé.
0: M'agrada més menjar que cuinar, però estic intentant emplear alguns esforços amb... Després de tants anys també compartint micròfon amb el Pep Noguer, alguna cosa se m'ha quedat.
17: És veritat, tens un bon mestre. Doncs ara compartirem, per si vols, una recepta de cuina. De fet, ja l'heu provada, aquesta recepta de cuina, jo també. Una recepta de cuina que és la més extraordinària que hi pot haver, que és la que s'utilitza per fabricar, per cuinar, un nadó de 3 quilos de pes. Fixa't, mira, hauries d'anar al súper de la natura i comprar els ingredients següents. Compraries 1,8 kg d'oxigen, 700 grams de carboni, 300 d'hidrogen, 77 de nitrogen, 43 de calci, 34 de fòsfor, 4 de sodi, 4 de potassi, 4 de sofre, 4 de clor i quantitats menors de molts altres elements. Remenaries això en una olla a foc lent durant 3.800 milions d'anys, pum, obtindries un homenet de 3,5 quilos de pes. Què sembla això? Quina passada. Som química pura. Estem fets d'això. De fet, et podria més haver dit que aquesta era la recepta per fabricar qualsevol altre ésser viu, des d'un bacteri a un arbre, i hagués estat exactament la mateixa, només que canviant, òbviament, les quantitats, no?, que hauries barrejat. Quan ho penses, Roger, és fascinant. Som això. Som química pura.
0: Clar, el problema és que sabem que el Big Bang només va fabricar dos elements.
17: Sí, senyor, i això ho hem explicat més d'un cop, només va fabricar l'hidrogen i l'heli, que són els dos més simples, els dos àtoms més simples. L'error és que el cosmos era molt calent i, per tant, va poder fabricar elements químics, però com que va començar-se a

0: expandir molt de pressa, això el va fer que refredés, i això va aturar la màquina de fabricar nous àtoms. I sí que l'univers va quedar avorridament format només per hidrogen i heli. L'heli no hi parlarem ja, perquè l'heli no juga cap paper amb això de la vida, no forma part de cap ésser viu. Per tant, el podem obviar. Però l'hidrogen sí, hem vist que la recepta havies de comprar hidrogen, i amb una quantitat important, tercer, en abundància per un cos humà, per fabricar una persona. Però no hi havia res més. És com si la meva parella m'envia al súper, no?, per buscar els ingredients per fer un pastís, i d'aquella llista només trobo un ingredient. Com arribo a casa, no? Carinyo, només he trobat. Espavila't. Doncs una mica això és que el que va passar l'univers. La natura tenia un problema greu.
1: I aquí les respostes són les estrelles.
0: Sí, senyor. Perquè la natura va resoldre fabricant els estels, els sols, aquests astres, han manufacturat tots els elements químics, excepte aquests que ja van ser creats, i els de la recepta de la vida, que ens formen i que formen tot el que veiem ara, doncs la taula, el micròfon i tot el que veiem, doncs s'ha fabricat pels estels que, enmig d'explosions, algunes d'elles gegantines, inimaginables, han alliberat, han embrutat l'espai d'àtoms, d'elements químics, que després la natura ha utilitzat per crear vida.
1: És molt interessant saber com neixen i com moren els estels, les estrelles. Mm. N'hem parlat alguna vegada, però està bé repassar-ho.
0: Sí, perquè són, com acabem de veure, les fàbriques de la vida. Els estels neixen dins de nebuloses. Nebuloses són grans concentracions de gas que les van anomenar històricament així perquè s'assemblaven a grans núvols. Per gravetat i a poc, els gasos d'aquestes nebuloses es van concentrant. És com si s'anessin ajuntant, i això és un procés en cadena. Com més s'ajunta, més gravetat hi ha, més s'atrauen i va creixent. I va creixent, de manera que així és com neix un estel. Un estel neix amb aquestes grans concentracions. De fet, en el mateix moment que neix un estel, sap com morirà. És tremendo. Un estel sap el destí només en el moment que neix, perquè en funció de si és gras o no, de la massa que té, si és molt gros o no, sap si viurà tranquil·let i es jubilarà tranquil·let, o si viurà molt de pressa i morirà també molt de pressa. I això, en broma, a vegades dic Fast and Furious, no? Viure fast i moure furio i morir furios, això és el que fan els estels molt grossos. La qüestió és que un estel viu gràcies a un equilibri molt delicat. Per una banda, un estel té el seu propi pes, que el pressiona cap dins i el faria col·lapsar cap dins. Per l'altra, té la resistència en aquesta pressió gràcies a la fusió nuclear, que avui no hi entrarem, ja l'hem explicat algun cop. Recordem que és l'energia que genera dins l'estel, i això contrarresta la gravetat. Això és molt delicat, molt delicat. Qualsevol cosa que trenqui aquest equilibri destrossarà l'estel. I així un estel viu en aquest delicat equilibri, un estel com el nostre Sol, viu durant, la tira milers de milions d'anys. Mentre viu, la fusió nuclear de dins cuina els elements químics. Cuina tots aquests elements químics. I necessitem que l'estel mori perquè aquests elements químics puguin sortir, perquè si no, se'ls quedaria l'estel i tu i jo no hi seríem aquí. Necessitem un procés, que és el de la mort dels estels, que farà que això que hagin cuinat embruti l'univers.
1: Com funciona això en un estel com el nostre, que és el Sol, Joan Anton, això
0: doncs
1: que estàs explicant?
0: El nostre Sol hem d'entendre que és un estel modest. Bueno, dins del Sol hi podries posar 1.300.000 terres, però tot i això, comparat amb els estels del zoològic de l'univers, el Sol és més aviat modest. Mira, fusiona, la fusió nuclear agafa 4 nuclis d'hidrogen i els fusiona per formar un nucli d'heli. O sigui, agafa hidrogen i fa heli. Això no té gaire gràcia per nosaltres, perquè l'heli hem dit que no ens interessava. Però ara veuràs com continua la cosa. Perquè et faci una idea del ritme, el que el Sol genera això, per cada segon el Sol agafa 600 milions de tones d'hidrogen, les fusiona per fer-ne 596 tones d'heli a cada segon. Falten 4 milions de tones. He dit, fusiona 600 milions per donar-ne 596, falten 4 milions de tones, que les converteix en energia. La fusió nuclear agafa això i converteix en energia, que és la llum que veiem, l'escalfor que ens arriba, el que li permet a un estel viure a cada segon. És tremendo, un estel. Fixa't, és una bomba. Aquest procés durarà milers de milions d'anys. El Sol és ara més o menys a la meitat de la seva vida. Si fos una persona, estaria a l'etapa mitjana de la seva vida. Tranquil, amb molta experiència, ja ha passat l'adolescència. I així estem tu i jo aquí, no? I un planeta com la Terra en aquí. Però arribarà un moment que se li acabarà les reserves d'hidrogen en el seu nucli, que és l'únic punt on pot fer la fusió nuclear, i a partir d'aquell moment començaran a esdevenir una sèrie de modificacions, perquè la gravetat no perdonarà, farà pujar la temperatura, la gravetat, aquesta pressió a l'interior, i en aquell moment un estel com el Sol començarà a fusionar heli per donar carboni. Ei, ja tenim carboni. Carboni sí que ens interessa, i molt. És el segon element abundant dins del nostre cos, el carboni, essencial. Doncs l'estel, com el Sol, fabricarà carboni. I allà ja no tindrà

0: ha capacitat per fusionar més. Un estel com el Sol ja no podrà més. I el que farà s'expandirà, creixerà molt. Em temo que serà la fi de Mercuri, de Venus i de la Terra. No pateixis, que això passarà d'aquí uns 5.000 milions d'anys.
1: Ja no hi serem.
0: No, tenim temps per unes quantes lligues més del Barça, suposo.
1: I alguna Champions també estaria bé.
0: Oh, sí, suposo que sí. Escolta'm, això també ho celebraria jo, una Champions del Barça. I total, que això passarà molt en el futur, que farà que l'estel, un sol, es jubili. Però els estels més grossos poden continuar aquesta fusió nuclear. Poden continuar fabricant elements dins. I fabriquen oxigen, i fabriquen neó, i fabriquen silici, i fabriquen oxigen, ja l'he dit, i fabriquen ferro. I al final de la vida, aquests grans estels acaben explotant. I en aquest moment alliberen tots aquests elements que han fabricat, que són els que embruten el cosmos, perquè avui tu i jo puguem ser aquí, i a milions de graus, durant aquella explosió, s'acaben de fabricar tots els altres elements químics de la natura.
1: Què passa amb els estels que són més grans que el Sol?
0: Això que t'he dit, però a més hi ha un altre esdeveniment que passa, que és que tots aquests elements que han fabricat a dins, et deia, a milions de graus de temperatura, quan l'estel explota, quan arriben al final de la vida i exploten de manera furiós, et deia que milers de milions de graus, ja no milions, milers de milions de graus, en el moment de l'explosió, agafen àtoms que són disparats a l'espai i els acaba d'ajuntar. I aquí és on apareixen no només els elements químics que t'he dit, sinó un munt d'elements químics pesats, ferro, or, urani, plata. És a dir, molts dels elements que tenim químics a la Terra que són pesats es fabriquen en aquest mateix moment, al mig d'un cataclisme. D'alguna manera, allà comencem a viure. La vida i la mort d'un estel massiu va molt de pressa. Així com un estel com el Sol, et deia, viurà 10.000 milions d'anys, el Sol, un estel massiu viu 30-40 milions d'anys, no? És milions d'anys. I el ritme al qual avança cap a la mort és molt de pressa. Va esgotant de seguida tots els elements fins que al cap de 30 o 40 milions d'anys arriba el moment de la mort.
1: Clar, hi ha encara una explosió més gran que aquesta que ens està explicant, que és la fusió de dos estels de neutrons.
0: Sí, vàrem explicar en un programa especial que eren estels de neutrons. Recordem que són objectes molt densos, molt pressionats, formats pràcticament per neutrons, tot i que això és una idea molt simple. Avui sabem que hi ha partícules exòtiques que encara no acabem d'entendre, aquests objectes fascinants, per altra banda. I sabem que de tant en tant xoquen i es fusionen. Doncs aquests cataclismes còsmics, que anomenem ja no supernoves, no, els anomenem quilonoves, molt més que supernoves, formen, novament, molts elements químics pesants de la taula periòdica. Més or, més plata, més platí, urani, tori, plutoni, brau. Si tu agafes la taula periòdica, pràcticament tots els elements pesats de la taula periòdica es fabriquen en aquí. Per tant, d'alguna manera, l'or o la plata dels nostres anells, la gran part fabricada per cataclismes d'aquests on xoquen dos estels de neutrons. Mm.
1: Clar, Joan Anton, aleshores, amb tot això que ens has explicat, la conclusió és que absolutament tot és pols d'estels, eh?
0: Sí, tot, menys l'hidrogen. És a dir, tot el que tens al cos, si en aquest moment l'hidrogen que tens dins del cos, que en tens un munt, pogués parlar, et diria com va ser el Big Bang. Mm. Tenim dins del cos la llavor dels primers sospirs de l'univers, però la resta fabricat per la mort violenta d'estels, el ferro de la teva sang. A cada gota d'hemoglobina, cada molècula, tenim un àtom de ferro, que és el que li dona el color vermell a la sang i el que li dona, òbviament, les seves propietats, no? Doncs si aquest àtom de ferro que tenim a la sang pogués parlar, ens explicaria com va viure, però sobretot com va morir un estel que mai no sabrem com es va dir ni com era, gegant, molt més gros que el Sol, que va viure i va morir en aquest raconet d'univers, perquè quan va explotar va alliberar aquest ferro que avui tenim a la sang. I així podríem continuar amb el carboni, amb el nitrogen dels aminoàcids, amb l'oxigen que respirem o que forma l'aigua, i així continuaríem i continuaríem tota la recepta de cuina, tota, excepte l'hidrogen creat pels estels.
1: Avui amb el Joan Anton Català, un recorregut a través d'uns dels titulars que més ens agrada d'aquest espai, el Som fills de les estrelles, som pols d'estels, una mica més desenvolupat i portat cap a un altre extrem. Joan Anton Català, continua el compte enrere cap a l'eclipsi del
0: segle.
1: Sí,
0: senyor.
1: L'anirem fent també puntualment aquí cada diumenge, mentre continuï sortint el sol al suplement. Una abraçada,
0: Joan
1: Anton. Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Quina raó mou el teu món?
4: Lo futur del Pere.
5: Algun dia tenir el meu propi piset.
4: Tornar a casa

0: tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
1: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Sou molt bona gent!
4: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
5: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Te reto a una semana entera, sin carbohidratos, para quedar irreconocible.
8: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes, lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
9: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
10: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiper-extraprims, que aquests no són sants.
11: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
12: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
13: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
12: Moments que semblen sense sortida.
14: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho vaig fer d'una manera conscient.
12: Dolors que costen d'explicar.
15: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
12: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
13: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
12: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
17: Senyores i senyors, bon dia.
12: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Estàs confonent correlació amb causalitat,
19: no,
18: és un
19: no,
18: problema de primer
19: no,
18: de filosofia,
19: no,
18: de lògica,
19: no,
18: de l'Olivia.
19: No, ja ho sé.
18: Que és?
19: Que
18: jo no estic
19: dient
18: que tots els pobres siguin delinqüents.
20: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
21: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
22: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
23: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el caneló.
12: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
24: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
12: Amb Ricard Ostrell.
25: Em van passant coses.
24: Sí.
12: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
26: Passen 3 minuts de 3:15 del matí. Titulars amb la Sara Riera. Sara, què tal? Bon dia.
27: Hola, bon dia.
26: El Barça guanya la Champions femenina de futbol després d'imposar-se a l'Olímpic de Lió per 4-0 la final jugada a Oslo.
27: Amb 2 gols de Péjor i 2 més de Salma, tots a la segona part. És la primera Champions de Pere Romeu com a tècnic, la quarta de la secció.
26: El Girona baixa segona després d'empatar a 1 amb l'Elche Montilivi en la darrera jornada de Lliga.
27: L'equip català torna a la segona divisió després de 4 anys a l'elit del futbol espanyol.
26: Un informe policial de l'UDEF involucra ara directament Zapatero en una xarxa de tràfic d'influències per camuflar comissions il·legals.
27: Aquesta vegada és una conversa entre els directius de l'aerolínia Plus Ultra que mostraria la intenció de contactar amb Zapatero perquè els aconseguís el rescat de la companyia per 53 milions d'euros.
26: Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de tancar un acord d'alto al foc de 60 dies que també inclouria l'obertura de l'estret d'Hormuz sense peatges.
27: A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement i continuarien les negociacions per mirar de frenar el programa nuclear iranià.
26: Javier Calvo i Javier Ambrosi, el que és el mateix, els Javis, els cineastes coneguts com els Javis, fan història i guanyen el Premi a Millor Direcció al Festival de Cine de Canes per La Bola Negra.
27: El premi ha estat una de les moltes sorpreses en un palmarès imprevisible en què la Palma d'Or ha estat per a Fiord, el director romanès Christian Mongiu.
26: Els activistes de la flotilla Global Sumut ja són a casa.
27: Ahir van arribar a l'aeroport del Prat, on els va rebre el ministre espanyol de Cultura, que els ha promès que investigaran les denúncies de tortura per part d'Israel.
26: Arribada accidentada a Bilbao, a garrotades amb la policia. De seguida també ho detallarem. A tot això, ara ens fixem en Rússia, que llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev com a represàlia per l'atac mortal contra una residència universitària.
27: Les explosions han deixat almenys un mort i una vintena de ferits.
26: I manifestació massiva en defensa de l'educació al País Valencià.
27: Més de 30.000 persones

0: Van sortir ahir al carrer per reclamar a l'administració que atengui les demandes dels docents que porten ja dues setmanes de vaga.
1: Marina Laminos, la fotografia de les jugadores del Barça aixecant la Champions és protagonista pràcticament a totes les portades, excepte el diari Ara, on veiem la imatge d'un jove racialitzat caminant davant d'un mural on es pot llegir «Sigues el canvi que vols veure al món».
2: I amb el titular sobrescrit «L'eix transversal de l'extrema dreta». A la part inferior, espai encara per a un altre titular, Zapatero es va reunir amb l'empresa del Partit Comunista Xinès per a la compra de petroli veneçolà. Sobre aquest cas, a La Vanguardia en parlen també el titular. La trama de Plus Ultra va intentar influïa en una fiscal per salvar-se i a sota fotografia de les campiones a Oslo aixecant el títol, el Barça conquereix la seva quarta Champions. Mateixa imatge al periòdico, un 4-0 fa caure la quarta Champions i el titular, els partits ja preparen les eleccions municipals a un any vista. Al Punt Avui també hi veiem Alexia aixecant la Champions i destacant res i curt, una paraula, poderoses.
1: Zapatero i el Barça, protagonistes a la premsa editada a Madrid, El País, sobre l'informe de l'UDEF, destaquen una de les frases dels caps de la Plus Ultra, obro cometes, Delsi, que truqui a Ábalos o algú amb Zapatero.
2: Sota el titular, les blaugranes aixecant la Champions. El Mundo també sobre l'informe de l'UDEF. Ostres i xampany amb càrrec a l'1% de Zapatero. I tant a l'ABC com a la Razón, fotografia de la manifestació ahir a Madrid contra el govern de Sánchez, titular de l'ABC. Zapatero va cancel·lar de cop i volta una hipoteca de 500.000 euros i a la Razón una frase d'alguns d'aquests manifestants: ens han deixat en pilotes contra els nostres corruptes.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 41 espelmes munt Ribes.
3: Des del 2013 vaig començar a desenvolupar el sentit sísmic. Que
4: ha estat batejada com la primera dona cíborg de la història. De fet, es va donar a conèixer per implantar-se sensors sísmics als peus, cosa que li permet percebre tots els terratrèmols del món en temps real mitjançant vibracions.
1: 60 espelmes, Eric Cantona.
5: As flies to wanton boys.
4: Sempre serà recordat per la puntada voladora que va etzibar un aficionat rival de la grada que el va increpar amb insults xenòfobs. Un exfutbolista que, a més, reivindica les seves arrels catalanes, i és que el seu avi matern, nascut a Martorell, va defensar la República durant la Guerra Civil.
1: I 85 espelmes, atenció, Bob Dylan.
6: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
4: Considerat un dels músics més influents del segle XX, al llarg de la seva trajectòria s'ha dedicat a experimentar amb tota mena de ritmes. La poesia de les seves lletres el va fer mereixedor del Premi Nobel de Literatura el 2016 i també va guanyar un Òscar a la millor cançó per Things Have Changed.
1: Vida social.
7: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. Estava perdut, aprenent a viure.
1: Aquests que sonen són Ginestar, avui actuaran en petit format al Bar Bocata de Barcelona, Marta Ferrer.
8: És un dels concerts programats dins del Club Social Carme, una iniciativa semblant als concerts Tiny Desk, en què els artistes actuen en directes de proximitat i de curta durada. I avui serà el torn del germans Serra Solses a 6:45 de la tarda. S'hi pot assistir de manera gratuïta, això sí, l'aforament és molt limitat.
1: A la Sala Beckett, Dinamarca.
8: El director Albert Arribas es torna a endinsar en l'univers de Lluïsa Cunillé amb aquest text protagonitzat per Pere Arquilloé i Imma Colomer, que ens presenta una anciana i el seu fill adult que malviuen en un precari apartament al cor de Copenhagen. Avui, a funció a 6:45 de la tarda, les entrades per 15 euros.
1: El Teatre Acadèmia, el dia que va morir David Bowie.
8: L'obra està basada en l'aclamada novel·la de Sebastià Portell i està dirigida en aquest cas per Pau Colla i protagonitzada per Lluís Febrer. Tot plegat per explicar la història d'un jove que arriba a Barcelona decidit a menjar-se el món, però que haurà d'aturar-se quan una prova mèdica li canviï la vida. Avui, a funció a les 6 de la tarda, les entrades a partir de 26 euros.
1: És l'últim cap de setmana per passejar entre les obres de Mercè Rodoreda al CCCB.
8: Fins demà s'hi pot veure a Rodoreda un bosc dedicat a la radicalitat literària i a l'imaginari creatiu de l'escriptora. Una mostra que pretén allunyar-se dels tòpics i mostrar la faceta més contemporània de Rodoreda. Avui es pot visitar a partir de les 10 del matí amb entrades a partir de 6 euros.
1: I un pla que tampoc falla per dinar o per sopar és el Time Out Market de Barcelona.
8: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat, acollint alguns dels seus restaurants més exitosos, entre ells el Xert a la Valmesina, Casa Amàlia i Chubatacos. Està obert a 10 del matí a mitjanit i s'hi pot anar sense reserva.
1: Fent camí cap a les 8 del matí, és l'hora del conte amb el nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte del Postils es titula Trencar esquemes.
9: Són dos

0: els veïns i és un ascensor. Han coincidit sense voler-ho. Haurien preferit baixar sols, però ja que els toca compartir trajecte, enceten una conversa. Qui trenca el gel és el menys original dels dos. Parla dels núvols, d'un sol que no fa justícia i de la incompetència dels homes del temps. L'altre assenteix, però se'l veu amoïnat per alguna cosa. De sobte deixa anar. Tu saps què hem vingut a fer en aquest món? En un primer moment, el menys original es fa l'orni, però el seu interlocutor insisteix. És a dir, li has trobat un sentit a la vida? Crec que a aquestes alçades el suïcidi és el camí més atractiu. El menys original, ara sí, reacciona. L'ofèn profundament aquesta transcendència sobrevinguda perquè considera que el seu veí no és ningú per trencar els codis de l'ascensor, vigents des de la invenció del mateix aparell. Fa un intent per redreçar les coses cap a la meteorologia, però és inútil. A l'altra banda hi ha un home desesperat que demana ajuda en un escenari que només admet banalitats. Quan arriben a baix, el menys original li fa notar la impertinència, el renya de mala manera i, sense saber-ho, li dona un motiu més per abandonar aquest món absurd.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: La Lliga s'ha acabat, però el Tot Gira no s'atura.
2: Atenció!
0: Aquesta tarda vivim en directe l'última jornada al Calcio i a la Premier. També seguirem la 15a etapa del Giro en final a Milà. A les 6, Penya Burgos a l'ACB amb la posició del play-off en joc. A 6:45, les 500 milles d'Indianàpolis amb la pol del català Àlex Palou. També farem la jornada de reflexió després de l'última jornada de Lliga i de la final de la Champions d'ahir. I ho rematarem amb l'humor dels minuts escombraria. Tot gira.
3: Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Dos minuts per arribar a les 8 del matí. Cada cap de setmana ho fem amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Iniesta, el diumenge el Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8, Macià?
1: Avui anirem cap a l'oest de Catalunya, perquè aquest cap de setmana, tan carregat de notícies, de macroconcerts, de finals de Lliga i de Champions, potser hi ha un reducte de la població que viu totalment aïllat d'aquests fets. I és que a Lleida es celebra l'aplec del Cargol i qui hi ha anat ja sap com acaben les coses. Avui, pels que no ens escoltaran fins a quarts d'una del matí, arribarem amb l'artista lleidatà Kelly Isaiah, amb He perdut el nord, una frase que potser s'ha escoltat força aquests dies a la terra ferma.
0: Ens encanta el Kelly Isaiah. Una abraçada, salut i ràdio. Macià.
1: Salut i ràdio.

0: suplement amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 24 de maig del 2026, el Barça és campió d'Europa.
1: Olofsson que xiula al final. S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions.

0: un equip revolucionari, una revolució amb blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip...
1: Aquest equip té alguna cosa màgica, la comunió, l'ambient, la superioritat, la solidaritat i, en el cas d'Oslo, les llàgrimes d'Alexia Putellas. Segurament la seva última final com a blaugrana, una trajectòria rodona en què ha transformat el futbol i el destí de molts nens i nenes que s'hi emmirallaran d'ara endavant. De l'anonimat a la icona, Alexia per sempre, caldrà que passin els anys per entendre el valor de tants títols i de tantes victòries. Noruega serà la final de Payor, criticada a la primera part i golejadora a la segona, de la mateixa manera que Salma va fer un golaç des de fora de l'àrea, només a l'abast de les escollides. Al darrere, Cata Coll va treure les castanyes del foc quan la final encara no estava decidida. Aquesta Champions també ha de portar el seu nom. Elles són les primeres de moltes nenes que encara estan creixent i que continuaran el camí que elles han obert. Les jugadores de Pere Romeu ahir la tarda van tocar el cel, però la jornada no va ser ni de bon tros rodona pel futbol català. De l'eufòria del Ramon Salmurri a Catalunya Ràdio van passar a la pena de l'Eduard Solà.
2: Final del partit. Final del partit. Girona 1, Elgin avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans.
1: El Girona baixa a l'infern de segona divisió després d'un trist empat contra l'Elx. S'acaba el somni, les dues cares de l'esport. No hi ha victòries sense derrotes. Molts avui encara no han anat a dormir. D'altres per preferirien no despertar-se. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Enric Agut, que ens trasllada també aquesta calor. Enric, avui diumenge què?
2: Doncs mira, igual, la mateixa pel·lícula, la mateixa sèrie que ahir, el tercer capítol avui de calor que ens porta a màximes de 35 graus puntualment, eh? En alguns indrets de Ponent hi va passar, a Seròs, i avui pot tornar a passar això a la mateixa situació, és aquesta massa d'aire tropical que ens visita, no només a nosaltres, eh? Perquè avui a Londres poden arribar als 30 graus, allà amb xafogó, imagina't. Aquí, doncs, molts indrets interiors arribaran als 31, 32, 33, a la costa, les màximes de voltant dels 24, 25, 26, Barcelona pot arribar als 26, i bé, un matí de sol. A diferència d'ahir, ahir hi havia parets de boira situats a la Costa Brava, ara no n'hi ha, és a dir, si es forma alguna boira serà molt puntual, i a la tarda alguna nuvolada fruit de la calor pot créixer a l'Aran, l'Alt Pirineu, el Pallars Sobirà, el Terri Bagorça, i descarregar algun ruixat puntual.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge.
3: La pilota cap a Payor. Payor és dins l'àrea de control. El xut creuat! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, Les jugadores del Barça tornen a regnar Europa amb la quarta Champions aconseguida ahir a Oslo. Eva Payor va fer el primer i també va fer el segon.
3: Pina controla, retalla, és dins l'àrea. Obre l'esquerra cap a Brooks. Brooks fa la centrada, la rematada, controla Selma. Dins l'àrea, Payor, el segon, el segon, el segon, el segon, el segon. Gol, gol, gol,
1: doblet d'Eva Payor i doblet de Selma per Ayuelo, que va fer també dos golaços.
3: Quique juga amb Selma. Selma controla la pilota des de la frontal de l'àrea. Xuta Selma, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Selma va fer el 3-0 i el 4-0.
3: La guanya Aitana. Aitana activa Payor i compta que té camp per córrer Payor. Payor centra central. Es desdobla Selma. Continua Payor. Fa la passada cap a Selma. Selma és dins l'àrea. Pot fer el quart. El quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: La victòria del Barça a la final per 4-0 contra l'Olímpic de Lió va ser una exhibició de futbol per tancar una altra temporada perfecta. Pòquer de títols que ja s'havia aconseguit el 2024. Els 4 gols van arribar en una segona part que es recordarà molt de temps, en què el Barça va escombrar el gran equip francès, el que té més Champions al seu palmarès, després d'una primera part molt ajustada i molt igualada. Aquests dos doblets, un de Payor, l'altre de Selma, i una gran actuació de Cata Coll a la porteria, van donar el títol a les blaugranes i va fer encara més gran l'hegemonia d'aquesta generació de futbolistes els últims anys. És la quarta Champions en 6 anys, la primera amb Pere Romeu com a entrenador.
4: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure

0: veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
1: Cata Coll va aguantar l'equip amb les seves aturades a l'inici de la final, lloava la tasca de Pere Romeu.
2: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
1: Aitana Bonmatí, la pilota d'or, que va ser suplent, sortint de la lesió, ho recordem, va jugar els últims 20 minuts del partit i va posar en valor el paper de la Masia del planter del Barça.
3: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: I Caroline Graham, la noruega, que hi jugava a casa, assegurava que, malgrat les dificultats econòmiques del club els últims anys, la Masia ha aguantat el nivell.
4: El club hace cosas correctas para ayudarnos. Sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: Una de les imatges de la final d'Oslo van ser les llàgrimes d'Alexia Putellas, tant quan va ser substituïda als últims minuts com també en el moment d'aixecar el trofeu de la Champions. Va poder ser l'última final d'Alexia amb la samarreta del Barça i portant el braçalet de capitana del club de tota la seva vida. Ara la sentireu al micròfon de TV3.
5: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
6: Ja ho veureu.
1: Aquí el suplement, el president en funcions, Rafa Juste, ja es va referir a la possibilitat que Alexia se'n vagi.
7: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
1: Vostè ja ho deu saber.
7: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
1: Serà interessant el que pugui dir Alexia aquesta tarda a la celebració de la temporada a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc amb concert previ dels Figaflaues en una festa a l'Avinguda Maria Cristina amb animació, amb música, per celebrar el pòquer de títols d'aquestes jugadores que han tornat a fer història. Avui els diaris es desfan en elogis al Barça de Pere Romeu. Hi ha un nom que destaca per sobre dels altres, és el de la portera, Cata Coll. Les mans de la deessa Cata, llegim el periòdico Marina Alaminos.
8: I és Francisco Cabezas que cataloga la portera d'orgullosa i rebel davant les dificultats. Una futbolista que confia més que ningú en les seves possibilitats. Els focus apuntaven a la davantera, Eva Payor, després també a Salma Parayuelo, però sovint oblidem qui sosté l'invent. Cal reivindicar i s'hauria de fixar per sempre en l'imaginari del Barça, l'actuació de Cata Coll. La feina de la porteria sempre és la més desagraïda, són els qui pitjor ho passen, sempre entre l'elogi i l'escarni, i ella, Cata Coll, se sap sobreposar els errors com ningú, confia en les seves mans de deessa capaç d'aixecar un mur davant l'abisme. Elogis i més elogis, com els que també dedica aquest Barça a l'avantguàrdia Xavier Aldeco, que reivindica que aquest equip ha arribat al cor de milers de culers d'arreu del món. Diu, no hauria imaginat mai que un dia em trobaria en una zona rural i recòndita de la frontera congolesa un noi ugandès enamorat del joc d'Alexia, de Salma, d'Aitana, de Payor, Paredes o de Mapi León. I aquesta és, diu Aldeco, l'herència i el llegat d'aquest equip, arribar on semblava impossible. Per això Aldeco ha remat el seu article simplement amb un gràcies eternes.
1: Avui a les 9 el suplement tertúlia habitual dels diumenges, Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Ferrer, però ens dedicarem sobretot a despertar el personal. El nostre home Barça, Jordi Puntí, no hi faltarà, evidentment, Sònia Gelmà, crec que ha aterrat a les 4, però hi serà la Sònia, el despertador punt. Ramon Salmurri, també el Pere Escobar, que l'any passat va narrar la derrota a Lisboa i ara jubilat ha pogut gaudir amb un daiquiri d'aquesta victòria blaugrana a Noruega. El David Clopés, la Ruth Vilà, tots ells, juntament amb els aficionats que encara en el viatge de tornada des de Noruega, no és fàcil tornar amb una mica més de paciència que la tornada de l'any passat a Lisboa. I també esperem saludar algunes de les jugadores, algunes d'aquestes protagonistes, a veure si també podem fer-ho amb l'entrenador, el Pere Romeu, perquè avui és dia de donar l'enhorabona també en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça és la cara, però... El futbol ens deixa també avui decepcions, la creu?
9: Penja la pilota Xus, molt lluny de porteria, l'obre cap a la punta esquerra, mira de posar-la dins l'àrea, Álvaro Rodríguez, no es pot regirar davant Álvaro Rodríguez, el xut i el gol. Gol d'Álvaro Rodríguez, s'ha regirat davant un jugador del Girona, a mitja volta, Álvaro Rodríguez.

0: amb la cama esquerra, fot un golaç. Gazzaniga no hi pot fer res. 38 i mig a la primera meitat.
1: Al minut 38, l'Eduard Solà començava a pintar la nit gironina. Pintava amb bastos el descens a segona divisió.

0: partit ja es va torçar al minut 38 amb aquest gol precisament del palamosí Álvaro Rodríguez. El nerviosisme a Montilivi es va contagiar als jugadors, però Arnau Martínez, lluint el braçalet de capità, va retornar l'esperança momentàniament amb el gol de l'empat just després d'arrencar la segona part.
1: Segurament anirà directe, sí que en cop va Unagi amb la cama dreta, el xut, rebutja Ditu, repete per Arnau, el xut, gol!
0: I fins i tot, avançava el partit, Lemar va acariciar la glòria al minut 79 amb un xut fortíssim des de fora de l'àrea que es va estreballar al travesser.
1: Frontal de la gran es vol regirar, pilota per Hugo Rincón, aquest persigue en cobleja per Lemar, busca posició del xut, el xut de Lemar, la pilota del travesser!
0: Travesser insuficient per un Girona que després de 7 minuts agònics d'afegit va certificar el descens a segona divisió. Qui sap si aquest va ser l'últim partit a la banqueta gironina de Michel Sánchez, fa tota la pinta que sí, que assumeix les responsabilitats i reconeix que ja hi haurà temps per parlar del seu futur.
2: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
0: El president del Girona, Delfí Geli, tampoc no va aclarir si Michel seguirà o no seguirà després de 5 temporades amb un final ben amarg. També hi ha molts rumors que el situen a l'Ajax. Oviedo i Mallorca acompanyaran el Girona a segona divisió. Avui, al llarg d'aquest suplement, a partir de les 9, també despertarem l'Eduard Solà, que segur que ha tingut una nit de mal dormir, però avui ell sí donarà la cara pel suplement. Veurem si alguns dels responsables del Girona també s'hi volen posar o necessiten reposar i pair tot el que ha passat. La jornada esportiva ens deixa altres titulars, molt més secundaris. També, com sempre, a l'apartat d'esports d'aquí una estona els recuperarem amb aquesta derrota final del Barça i també al final de temporada de l'Espanyol. Però avui l'informatiu continua tenint un nom propi a la política i a la crònica judicial, que és el de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Noves revelacions en el cas Zapatero continuen esquitxant l'expresident espanyol. Un informe policial de l'UDEF involucra ara directament Zapatero en una xarxa de tràfic d'influències per camuflar comissions il·legals. Aquesta vegada és una conversa entre els directius de l'aerolínia Plus Ultra que mostraria la intenció de contactar amb Zapatero perquè els aconseguís el rescat de la companyia per 53 milions d'euros l'any 2021. Segons la conversa, Plus Ultra també s'hauria plantejat trucar a la porta de l'exministre José Luis Ábalos, ara mateix a la presó pel cas Mascaretes, a través de l'actual presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez. Per tot plegat, el material obtingut fins ara, el jutge de l'Audiència Nacional sospita que José Luis Rodríguez Zapatero hauria posat els seus contactes i la seva influència en les administracions al servei de privats per enriquir-se. La investigació també assenyala que l'expresident espanyol hauria ordenat crear una societat a Dubai per canalitzar les comissions que li pagaven i hauria utilitzat l'empresa de les seves filles a Espanya per cobrar els diners. El cas Zapatero sembla que dinamita les expectatives que podia tenir Pedro Sánchez per revalidar el càrrec a les properes eleccions. Ho escriu avui Lola García a La Vanguardia, Sara Riera.
3: Comenta que aquesta imatge que s'ha anat creant els últims mesos, antitrampista, líder del socialisme europeu, defensor de la pau, doncs que pot acabar no servint-li de res. El que està sortint ja sobre Zapatero i el que encara hem de veure quan s'aixequi el sumari pot ensorrar qualsevol perspectiva de mantenir un govern d'esquerres a la Moncloa, diu. Fins i tot, en el cas que al final les activitats de Zapatero siguin legals, el govern espanyol admet, diu també García, que no són estètiques des d'un punt de vista polític i que portaran molts electors a fer un pas enrere, és a dir, a abstenir-se de l'esquerra. Per tant, aguanti o no aguanti l'actual legislatura espanyola, el temps dels socialistes a la Moncloa sembla que s'esgotaria.
0: Buscarem l'estona també per comentar aquest nou episodi Zapatero amb la Marta Monforte, la Núria Oriol, l'Oriol Marc i el Carles Monguilot avui a la tertúlia del suplement. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de tancar un acord d'alto el foc de 60 dies que també inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz sense peatges. A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement i continuarien les negociacions per frenar el programa nuclear iranià. Són alguns dels detalls d'unes converses indirectes amb el mediador pakistanès de les quals es comencen a saber alguns moviments. El portal nord-americà de notícies Axios explica en exclusiva que els Estats Units aixecarien el bloqueig sobre els ports iranians i algunes de les sancions al petroli. L'esborrany també inclou el compromís de Teheran de deixar de banda les armes nuclears i l'enriquiment d'urani. Uns compromisos acordats de paraula amb els mediadors al Pakistan, que ahir es va desplaçar fins a l'Iran per donar un impuls a les converses. Les forces nord-americanes a la regió es mantindrien desplegades a l'Orient Mitjà fins que no s'arribi a un acord final. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha explicat que s'ha trucat amb el primer

0: primer ministre israelià i les monarquies del Golf per explicar-los el contingut d'un acord que, segons ha dit, s'anunciarà ben aviat. Doncs bé, atenció, perquè mentre el telèfon no parava de sonar al despatx Oval, als afores de la Casa Blanca els serveis secrets han abatut un home que ha disparat diversos trets contra un control de seguretat. La premsa, pendent d'aquest possible acord entre els Estats Units i l'Iran, ha gravat el so del tiroteig que s'ha sentit al complex presidencial.
1: Panic outside the White House. We're following this breaking news. Possible shots fired near...
0: Segons les autoritats, hi ha un vianant ferit en estat crític. L'incident ha passat a les 6 de la tarda, hora local. Un home es va acostar al punt de control, va treure una arma de la bossa i va començar a disparar. Els trets van agafar tothom per sorpresa, com aquesta periodista de la cadena ABC, que estava en directe explicant el possible acord entre els Estats Units i l'Iran.
2: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Moments de molta tensió. Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que l'autor dels trets era un home que tenia antecedents i estava obsessionat amb la Casa Blanca. El president nord-americà ha recordat l'incident de fa uns dies amb el tiroteig al sopar de corresponsals de la Casa Blanca i ha aprofitat per tornar a fer campanya per les polèmiques reformes que vol tirar endavant el complex presidencial. Avui la crònica cultural continua ben amunt, no perquè Bad Bunny hagi fet de les seves de nou aquesta nit a l'Estadi Olímpic de Barcelona, que també, sinó perquè des de Canes els Javis han tornat a triomfar.
3: And the first prize goes to the incredible Javier Ambrosi and Javier Calvo por la bola negra. Grande los Javis!
0: Javier Calvo i Javier Ambrosi, els cineastes coneguts com Los Javis, fan història, guanyen el premi a millor direcció al Festival de Cine de Canes per La Bola Negra. El premi ha estat una de les moltes sorpreses en un palmarès imprevisible en què la Palma d'Or ha estat per Fior, el del director romanès Cristian Munguiu. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bon dia.
4: Bon dia. Els Javis ens han confessat que encara estan processant tot el que els ha passat aquí, la bona acollida de la pel·lícula i, al final, el premi.
5: Para mí es muy... como unas palabras de aliento. Es como que no, el festival nos dice, vais bien, seguid investigando, seguid con vuestra voz. Joder, no, estoy que no me lo creo.
6: Yo, en serio, como estoy tan contento por el mensaje de la película que llegue, empiezo a notar que de verdad toca de una manera más profunda.
4: De moment no volen ni sentir a parlar de la cursa dels Oscars, volen anar pas a pas i primer estrenar a l'octubre i que el públic li agradi, però sí que tenen ganes de posar-se a escriure el guió del seu pròxim film, que han avançat serà en castellà i en anglès. El premi l'han recollit ex aequo amb Pavel Pawlikowski, un director al que admiren. El polonès l'ha guanyat amb la crua Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, del romanès Cristian Munguiu, tercer cop que recull premi a Canes. La seva pel·lícula posa sobre la taula el debat de com una societat oberta com la Noruega és incapaç d'acollir una família ultracatòlica que ve de Romania. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, crítica amb la corrupció del règim de Putin, l'alemanya The Dream Adventure, premi del jurat, la belga Coward, millor actor, la franco-japonesa Sudan, millor actriu, i la francesa Notre Salut, millor guió.
0: Gràcies, Marc. Avui a mig matí parlarem d'aquest triomf dels Javis, de tot el que ha donat de si aquest palmarès d'aquesta edició de Canes, amb el Marc Garriga, que ha pogut veure la pel·lícula, també la Marta Ferrer. Avui a mig matí ens fem ressò també d'aquest palmarès de Canes amb aquest segell, amb aquesta pel·lícula dels Javis, on també participa l'Albert Pla. A veure si el podem saludar també al llarg d'aquest programa. Els activistes de la flotilla Global Summit ja són a casa. Ahir van arribar a l'aeroport del Prat, on els va rebre el ministre espanyol de Cultura, Ernest Urtasun, que els ha promès que investigaran les denúncies de tortura per part d'Israel.
7: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: Atenció, Bilbao, que la rebuda dels activistes bascos de la flotilla va acabar amb càrregues policials i 4 detinguts. Els activistes van passar 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus com les que explica una de les integrants per Gaza, Miho Ali.
8: Entres en un túnel que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Tornes a aixecar i et tornen a pagar.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. Precisament ahir França va anunciar que prohibeix l'entrada al seu territori del ministre israelià Ultra. Itamar Ben-Gavir pels vídeos vexatoris als activistes de la flotilla. Des de Barcelona, a la Fira de Llibres de Pensament Crític, La Literal, l'historiador de la Universitat Dexter, l'israelià Ilan Pape, defensava la feina d'aquests activistes. Declaracions a Catalunya Ràdio.
9: It's an important message to the people of Gaza.
10: Un missatge molt important a la gent de Gaza. No se'ls oblida. Milions de persones d'arreu del món volen mostrar la seva solidaritat amb els palestins i busquen maneres de ser útils, i també penso que exposen Israel. Són gent no violenta i els han tractat com el pitjor dels terroristes.
9: The worst kind of terrorists.
0: Rússia llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev com a represàlia per l'atac mortal de fa dos dies contra una residència universitària. Les explosions s'han fet sentir tota la nit a la capital d'Ucraïna. Han deixat almenys 4 morts i una vintena de ferits. L'abast del bombardeig ha obligat Polònia a activar la seva defensa antiaèria com a mesura preventiva. Des de la mitjanit, les bombes han caigut en diversos punts de Kiev i han afectat una escola i diversos edificis residencials. Les autoritats han demanat a la població que es mantingui als refugis davant la possibilitat de nous atacs. És la resposta de Rússia a la vintena de morts de divendres a la província de Luhansk, ocupada per Moscou. El president rus Vladimir Putin va prometre represàlies contra el que va qualificar d'atac terrorista. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades ja és de 5. El Centre Africà pel Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseya, ha advertit que es pot ampliar encara més.
11: Cuef. Two countries affected, 10 countries high risk.
12: Tenim dos països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els dos països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. A València, manifestació massiva en defensa de l'educació pública. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, van sortir al carrer per reclamar a l'administració que atengui les demandes dels docents que porten dues setmanes de vaga. A la protesta també s'hi van sumar famílies i estudiants, Alba Barbosa.
13: Mestres i professors reclamen que la Conselleria d'Educació es torni a seure a negociar. Ahir també famílies i alumnes van solidaritzar-se amb la vaga dels docents que arriba a la tercera setmana amb les negociacions bloquejades.
14: Me pareix superbé, la veritat. N'hi ha que defendre l'escola pública.
15: Unes millores que creiem que són necessàries.
16: I que baixen les ràdios.
17: I que la consellera dimitisca.
13: Els sindicats presentaran dilluns un nou document a la Conselleria per reobrir les converses. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
18: Hem definit més quines ràtios volem, que també s'havien quedat en l'aire.
13: Demanen que el valencià sigui un dels punts a negociar. La llengua, en l'última proposta de la Conselleria, no hi era.
0: Un home mort aquest dissabte al migdia a Àger, a la Noguera, en un accident de parapent, ha caigut en una zona de difícil accés, molt a prop de l'àrea d'enlairament. Una infermera que es trobava a la zona ha començat a fer-li unes maniobres de reanimació que han continuat els serveis d'emergència, però no han estat suficients per salvar-li la vida. No se saben encara les causes d'aquest accident. Els Mossos ho estan investigant. I d'altra banda, amb l'arribada del bon temps, els bombers recorden que cal seguir els consells bàsics de seguretat a l'hora d'anar a la muntanya. En aquest sentit, segons han explicat, han treballat en 10 rescats de muntanya durant aquest dissabte. Atenció al Segrià, perquè entre 100 i 200 persones participen aquest cap de setmana en una rave a Llardecans. És la tercera rave que se celebra a la zona en 15 mesos. Aquesta vegada la festa es fa als terrenys d'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi, i la majoria dels participants són francesos. Els Mossos estan controlant la zona per evitar que hi entri més gent i per garantir que qui surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per la rave, però perquè ja s'ha fet, diu, els últims 3 anys i no ha generat problemes ni ha deixat brossa. 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. L'Organització Meteorològica Mundial adverteix que el Niño serà especialment intens aquest 2026. Es tracta d'un fenomen global, recordem-ho, que a casa nostra pot actuar com a catalitzador d'episodis extrems, com sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. Antoni Barreras és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
19: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
0: Des de 1950 hi ha hagut quatre superninyos.

0: El Meteocat relaciona aquest fenomen tant amb la sequera del 2017 com amb les precipitacions excepcionals del 1971. Més enllà d'aquests efectes, el Niño genera una pujada general de les temperatures i pot convertir aquest any i el vinent en el més càlid registrat fins ara. Ara marxem fins a la Xina, que ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas en una mina a la província de Shanxi i passa dels 90 morts a 82. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i així, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Francesc Canals.
1: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on a nit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé dues dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
2: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
1: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa dos anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
0: I ara marxem fins a Rússia, on intensifiquen la purga contra les organitzacions que donen suport al col·lectiu LGTBI. Des de principis d'any, la justícia ha il·legalitzat almenys 8 entitats i les ha designat organitzacions extremistes. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
3: Bon dia. Les persones trans són les més vulnerables dins del col·lectiu LGTBI a Rússia. A Catalunya Ràdio hem entrevistat un testimoni que es fa anomenar Sandro per seguretat i que ens ha explicat com de difícil és per ells viure ara en aquest país.
4: Realment sento por, però miro de tirar endavant. És clar que aquí estem malament, que no puc ser jo mateix, no puc caminar amb la roba que vull pel carrer, perquè les conseqüències són òbvies per a tothom.
3: Una de les associacions il·legalitzades és Vuihat, que en rus vol dir sortida. El seu director executiu, Denis Alienik, assegura a Catalunya Ràdio que, sobretot, se les persegueix per la seva defensa dels drets humans.
5: L'Estat, òbviament, vol continuar anant sistemàticament contra qualsevol contingut o informació que permeti a les persones reflexionar, pensar lliurement, ser més obertes i tenir més connexió amb els valors europeus o més aviat amb els valors humans.
3: Malgrat que aquestes entitats ajuden les persones trans a exiliar-se, no tothom vol marxar. És el cas del Sandro.
4: Quan era adolescent volia marxar. Després, a mesura que vaig créixer, em vaig adonar que aquí seria molt més útil que si visqués a l'estranger. Aquesta és la meva posició de principis. No abandonaré el país.
3: Aquesta croada de les autoritats es basa en una sentència del Suprem que prohibeix el moviment internacional LGTBI a Rússia, una organització que no existeix com a tal. Això a la pràctica vol dir que mostrar una bandera de l'Arc de Sant Martí o fer activisme a favor del col·lectiu pot comportar penes de presó.
0: Dos quarts de nou del matí, en punt. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, de tornada a Catalunya. Atenció, si us heu de moure avui per Barcelona, se celebra la cursa diagonal DIR Guàrdia Urbana. Es disputa en dues distàncies diferents, 5 i 10 quilòmetres, i participen més de 14.000 persones. La cursa afecta el trànsit, sobretot a la diagonal, per on transcorre tot el recorregut des de primera hora del matí i s'allarga fins a quarts d'una del migdia. Hi ha una quarantena de línies d'autobús afectades i també s'altera el servei de tram. El Gremi de Restauració de Barcelona considera que una terrassa per cada 250 habitants no és suficient i denuncia traves per continuar creixent. Les xifres són clares. A Barcelona ciutat gairebé hi ha 7.000 terrasses de bars i de restaurants i el podi el té el districte de l'Eixample, on s'hi concentren un terç del total. Molts veïns opinen que ja n'hi ha prou, mentre que el Gremi de Restauració denuncia una forta pressió sancionadora

0: per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
1: És evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
0: Això és el que diuen des del Gremi de Restauració. En canvi, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona replica que fa anys que la xifra de terrasses no para de créixer i demanen posar-hi aturador. Anna Menéndez n'és la vicepresidenta.
2: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
0: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses.
3: I no n'hi haurà d'altre com tu. Ni abans, ni ara.
0: D'aquesta manera, Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música. Ho ha fet amb el repertori, un repertori molt similar al del concert de l'Olímpia de París, en què, a més, també ha aprofitat per presentar L'aigua no cansa, Marc Ruiz.
4: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió pensat per al disc L'aigua no cansa. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques i, esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
0: El Marc Ruiz, que ha fet doblet també, divendres Bad Bunny, ahir Maria del Mar Bonet, i Bad Bunny, que ha repetit concert aquesta nit a Barcelona. S'acomiada de Barcelona amb un altre concert apoteòsic a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Bad Bunny en directe, un directe que va tenir com a convidats especials, en aquest cas l'streamer Ibai Llanos i també el porto-riqueny Brian Myers, considerat un dels pioners del moviment trap llatí. Un concert on han tornat a sonar els grans èxits de Bad Bunny. Amb convidats especials, a la casita, ahir hi havia Gerard Piqué i Riqui Puig, les actrius Úrsula Corberó i Priscila Delgado, i també la influencer Lola Lolita. Ara la gira de Bad Bunny fa parada a Madrid, on farà 10 concerts pràcticament consecutius entre el 30 de maig i el 15 de juny. Hem començat el suplement amb la gran victòria del Barça a la final d'Oslo, amb la quarta Champions i també amb el descens del Girona a segona després de 5 temporades a primera. En una última jornada de Lliga en què Lewandowski va fer el seu últim gol amb el Barça, a la derrota del Barça a Mestalla, i l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat a Cornellà al Prat. De seguida, més esports.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
8: D'acord.
7: Quin és l'autèntic operador 100% català?
8: Vera.
7: I el més ben valorat pels usuaris?
8: Vera.
7: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
8: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
7: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
8: Vera.
7: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.com.
9: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
10: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
9: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
10: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
11: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
12: La Fàbrica de la Imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
13: Sol, platja, una caleta,

0: temporada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
1: Com és la nit de Sant Joan?
2: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
3: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
4: Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
5: Què li has fet a la meva filla?
6: No, fill, no pot parar, això.
4: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir.
7: Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners.
4: I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn.
7: Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se.
4: 30 minuts, quan l'algoritme mata. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
9: El balcó gastronòmic és un lloc...
10: Que bo.
9: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
10: Parella, què us podem partir?
9: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
12: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
13: D'aquí pocs minuts, el suplement, Pere Romeu, l'entrenador del Barça, que ha dormit amb la Champions abraçada al cobrellit. A banda d'aquesta Champions femenina guanyada pel Barça i del descens del Girona a segona divisió, recordem també l'empat de l'Espanyol i la derrota del Barça en l'última jornada de Lliga de Primera, Albert Benet.
14: El Barça tanca la temporada amb els 94 punts que tenia com a campió de Lliga després de la derrota a Mestalla amb el València per 3-1 amb un gol de Lewandowski, l'últim com a jugador del Barça, el dia que va jugar el seu últim partit com a blaugrana. Se'n va amb 120 gols marcats en 193 partits. Hansi Flick, entrenador del Barça, lamentava el mal partit per tancar la temporada.
15: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
14: Tec va ser titular a la porteria i Joan García ha aconseguit el Zamora com a porter menys golejat. I a Cornellà al Prat, empat a un de l'Espanyol contra la Real Societat amb gol de Roberto. Manolo González, el tècnic, vol seguir.
16: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. En aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé, podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
14: El Getafe jugarà a Europa després de guanyar l'Osasuna per 1-0. No hi va haver carambola en el cas de l'Espanyol. També jugats ahir, Madrid 4, Atlètic Club 2, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1 i Celta 1, Sevilla 0. Aquest vespre a les 9, Villarreal, Atlètic de Madrid, es juguen la tercera posició de la Lliga.
13: I aquestes últimes hores hem anat tan farcits que ha passat una mica desapercebut, però no per això és menys important. Florentino Pérez tindrà rival a les eleccions a la presidència del Madrid. L'empresari Enrique Riquelme va entregar ahir la documentació perquè l'examini la Junta Electoral abans de la seva proclamació definitiva i, mentrestant, Florentino va començar la campanya amb una lona estil Laporta en un edifici proper al Bernabéu.
14: Si Laporta va fer cèlebre aquell ganes de volver a veros, Florentino ha apostat pel següent missatge. Mucha historia por hacer és l'eslògan de la seva candidatura. En aquesta lona també hi apareix la seva fotografia, la seva imatge, la imatge de Florentino, i les set ciutats on el Madrid ha guanyat les set Champions sota el seu mandat. Glasgow, Lisboa,

0: Milà, Cardiff, Kiev, París i Londres.
1: Encara en futbol, el Nàstic ha aconseguit la permanència a la primera ref.
0: Sí, després de l'empat a un d'ahir al camp de l'Hèrcules i amb l'alegria del tècnic Pablo Alfaro.
2: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4 o 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera ref.
0: Per la seva banda, el Sabadell començarà el play-off d'ascens contra el Madrid-Castella i l'Europa s'enfrontarà al Celta B en aquest mateix play-off d'ascens a segona.
1: El Barça de futbol sala eliminat a les semifinals de la Copa del Rei en perdre els penals contra el Jaén.
0: El partit es va acabar amb empat a dos, va ser una còpia de la passada final de la Copa d'Espanya. Avui la final, Jaén-Cartagena. També avui es juga la final de l'Eurolliga de bàsquet entre l'Olympiacos i el Madrid.
1: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
3: Bon dia.
1: Com veurem la lluna aquesta setmana?
3: Ahir dissabte va ser quart creixent i ara continuarà creixent fins a arribar a ser plena diumenge venent dia 31.
1: A quina hora ha sortit el sol avui a Palafrugell, al Baix Empordà?
3: A les 6:19.
1: I a quina hora es pondrà?
3: A les 21:09.
1: Dies molt, molt, molt llargs ja.
3: Ja comencen a ser molt llargs, sí.
1: Gràcies, Joan Anton.
3: A tu.
1: Temperatura a Palafrugell a aquesta hora, Enric Agut?
4: Doncs mira, 18 graus i no és a les més altes, perquè a Portbou han arribat avui una mínima de 22 i si acaba així, que sembla que sí, per l'hora que és, doncs serà la primera temperatura tropical d'aquest any, doncs aquest indret, 22 graus és molt alta, Portbou. Ha entrat una mica de vent del nord i ha fet que la temperatura nocturna no refresqués. És a dir, que avui el dia promet ser molt calorós, novament, especialment a poblacions d'interior, i per tercer dia consecutiu en algun indret de ponent, de manera molt local, no de manera general, però de manera local es pot arribar als 35 graus. Sol, avui hi ha poques boirines, una boira molt local. Ahir n'hi havia més, ahir hi havia autèntiques parets de boira davant de la Costa Brava que de tant en tant entraven en algun sector del litoral. Avui no n'hi ha. I a la tarda podria caure algun ruixat cap al Pirineu, al Prepirineu, l'Alt Pirineu, cap a l'Alta Ribagorça, els Pallars, Vall d'Aran, però poca cosa. I la setmana entrant sembla que aquest tarannà de ben estiuenc de dies mantindrà, i fins i tot dijous, divendres, encara podria pujar una mica més, alguna màxima podria arribar als 37 o 38. Aquesta calorada no només ens afecta a nosaltres, també a bona part d'Europa, i, per exemple, per avui, demà passat, el Servei Britànic de Meteorologia marca temperatures per damunt dels 30 graus a Londres.
1: A Londres.
4: Imagina't. Wow. I el problema que tenen allà, com que és tan humit i hi ha tanta verdor, que la sensació de xafogor l'estan incorporant els últims anys perquè abans no la coneixien tant, perquè hi ha molta humitat.
1: Hi ha un run-run de dir, escolta'm, si el mes de maig ara el termòmetre està com està, com serà l'estiu que ens espera, Enric?
4: Sí, lògicament, és normal pensar així. Tot apunta que serà un estiu molt calorós. Sí. Una ja veurem.
1: Val, d'acord. No, és que a vegades hi ha aquesta pausa dramàtica que no sé si continues o no continues, si estem igual.
4: Sí.
1: Vas veure el partit, Enric, o no?
4: Dramàtiques.
1: Vas veure el partit?
4: No vaig veure, perquè estava de camí, però bé, quan em van dir que havia quedat 4-0, ostres, va ser una explosió d'alegria enorme. A més, posar molt content. Sí, doncs molta satisfacció. És un equip d'aquells històrics que tothom recordarà.
1: Avui no et perdis aquest suplement, que continuarà mirant cap a Oslo, i d'aquí pocs minuts podrem saludar el Pere Romeu. És la seva primera Champions, és una Champions especial, i a més la va guanyar contra qui d'alguna manera era el seu entrenador, perquè el Pere Romeu era l'ajudant del Jonathan Giraldez, per tant, hi havia morbo ahir.
4: Sí, el mestre i l'alumne, no?
1: Sí, doncs ahir l'alumne va guanyar el mestre.
4: Sí. Totalment agraïts, el que estan fent, moltes gràcies.
1: Una abraçada, gràcies, Enric.
4: Igualment.
1: Aquest és el temps que ens espera, un temps calorós, en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. A veure, Montguilot, que t'has tornat independentista?
5: No. A mi sí me deixen votar per la independència, i en comptes del 53% de IRPF te deixen pagar un 25, com a Suïssa, però qüestió de pensar-hi.
1: Qui és la persona més famosa que heu tingut allà menjant?
6: Poder Paniker.
7: Depèn de per qui.
1: No, doncs fem-ho, per aquí.
6: Va.
1: Tu ja ho has dit, sí, Paniker, molt bé, Manel.
8: Jo també, perquè és una persona...
1: No pots repetir, pensa-t'ho. Va, Martina.
7: Roger Escapa i Diana.
1: Hala, vinga, va.
5: El bé més escàs que hi ha a la televisió és la veritat. Llavors, la

0: gent que és de veritat, la gent que té una proposta de veritat, la gent que quan parla, parla des de dins sense estar pensant que l'estan veient molta gent, sense la gent que parla sense voler agradar a tothom. O sigui, tot el que sigui veritat, la televisió ho agraeix.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 24 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Pere Romeu.
1: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici.
2: L'entrenador del Barça, que hi va guanyar la seva primera Champions amb aquest equip.
0: Avui, d'aquí una estona, el tindrem al suplement. Michel Sánchez.
3: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp...
2: L'entrenador del Girona, que assumeix responsabilitats pel descens i diu que ja hi haurà temps de parlar si es queda o no al club.
0: José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Jamás he realizado ninguna gestión.
2: L'expresident espanyol socialista, que un dia més surt esquitxat de la investigació de la policia sobre el cas Plus Ultra.
0: Estic veient que Pere Romeu té 32 anys, és del 1993. Hauria de ser delicte, eh? Ja té una Champions com a entrenador, Pere Romeu. Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera és el 60.
2: Els dies del Tu al Foc, que estan a punt d'acordar els Estats Units i l'Iran, en què l'estret d'Hormuz es reobriria sense peatges.
0: Més xifres que destaquem d'aquest diumenge, el número 30.000.
2: Les persones que hi van participar en una nova manifestació massiva a València per reclamar al govern de Pérez Llorca que atengui les demandes dels docents que porten ja, atenció, dues setmanes de vaga.
0: El número 10.
2: Els països africans en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola que ja ha fet més de 200 morts.
0: Aquestes tres xifres i aquests noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguerol, l'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriols, un mateix 24 de maig, en aquest cas del 1996, la cantant mexicana Chabela Vargas va actuar a la Sala Apolo de Barcelona. Autora d'èxits com La Llorona.
5: Ai, de mi llorona.
0: Aquella nit va presentar el seu últim disc de ranxeres i boleros.
6: El mite de la música llatina, Chabela Vargas, va arribar ahir a Barcelona...
0: Ho va fer després d'un temps retirada dels escenaris. El seu gran amic, el Tequila, li va passar factura. Així ho va confessar ella mateixa aquell dia als mitjans de comunicació.
7: Me pregunto un periodista español, ¿es cierto, señora, que usted tomaba una copita de vez en cuando, una botella diaria? No era de copita, era de botella yo.
0: Mite de la música llatina, Chabela Vargas va morir l'agost del 2012, amb 93 anys. Té mèrit d'arribar-hi amb una botella diària. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de l'Ampolla, des d'un avió destí Tijuana o des del casal mexicà de Bilbao que es diu Chabela Vargas.
8: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: LOL. Marina Alaminos, diaris, diari Ara. La Núria Oriols dona detalls de com ha viscut dins del PSOE la imputació de Zapatero.
9: Sí, senzillament s'ha viscut, diu, amb estupefacció. La imputació de l'expresident va caure com una bomba nuclear entre la militància, relaten fonts socialistes que matisen, això sí, que mantenen tota la confiança en ell i amb l'esperança encara de remuntar-ho. Alguns dels diputats socialistes parlen de xoc emocional, barreja de tristesa, de ràbia i també de sensació de cacera, i lamenten les diferents vares de mesura de la justícia espanyola que, per exemple, no ha imputat M. Rajoy. És cert, tanmateix, que el PSOE ha anat rebaixant la reacció inicial i no carrega directament contra el jutge i s'agafen al fet que no hi ha missatges directes de l'expresident, sinó de tercers, que asseguren que estan en contacte directe amb Zapatero. Les andaluses, en tot cas, i ara això, afegeix Oriols, que han estat dos cops forts i que hi ha certa sensació de desmantellament del partit, els més crítics fins i tot es pregunten si es tracta d'un final de cicle.
0: També el diari Ara, el Toni Soler, es demana què ha de fer Oriol Junqueras amb el factor rufián, que li eixampla la base però sovint oblida les sigles del partit.
9: No en pot prescindir, però té seriosos problemes per domar-lo. Si s'entrega a la seva narrativa populista, comprarà intenció de vot a canvi d'assumir una aposta incerta i de curt termini. Resistència en lloc d'independència. Ara bé, és cert que Rufián és el polític més ben valorat pels electors catalans, un home que no fa vida de partit i que es diverteix ofenent els diputats de Junts. No parla d'independència i no ha dit ni una sola paraula dels conflictes, per exemple, del PSC amb els docents i la sanitat pública. Mentre no quedi clar el seu paper, demana Soler, les expectatives d'Esquerra seran dubtoses. Sense ell, el perímetre electoral s'empetiteix. Amb ell, els electors no saben exactament què estan votant. I fa una reflexió final, diu, els grans partits catalanistes han tingut sempre una doble cara, però per funcionar els tàndems amb un peu a Madrid i una a Barcelona cal una estratègia i un discurs ben travat. La gestió de les contradiccions és el que caracteritza els partits grans i Esquerra encara ha de demostrar que pugui fer-ho amb èxit.
0: El periòdico fa un diccionari per entendre tot el que envolta un dels noms propis del cap de setmana, que és el de Bad Bunny.
9: Començant per la A, de Almirante Sur, el nom del barri on es va criar, o amb la E, Egno, el nom de la cadena de supermercats on treballava quan encara no vivia de la música fa una dècada. O la K, per exemple, de Kendall Jenner, una de les filles del clan Kardashian amb qui va mantenir una relació. També la Q de queer, perquè moltes vegades Bad Bunny ha lluit el prototip de noi dur propi del trap, però d'altres ha aparegut amb ungles pintades, amb faldilla i jugant amb l'ambigüitat sexual. La R de Rosalía, amb qui té una gran connexió i a qui citen algunes de les seves cançons, o la B baixa de Verano Boricua, el nom amb què es van batejar les protestes massives del 2019 a Puerto Rico contra el governador Ricardo Rosselló i el cap de la banda de les quals hi havia Bad Bunny. Tot això també és Bad Bunny, diu el periòdico, i cal tenir-ho en compte per entendre el fenomen d'un artista llatí que s'ha convertit en 32 anys en una icona global.
0: Al New York Times, Albert Postils ja dona un consell sobre com lidiar amb les meduses a la platja.
10: Aquestes criatures desenvolupen una funció molt important per l'ecosistema marí, però tenen mala premsa entre els humans. El primer que cal tenir en compte a l'hora de relacionar-nos amb elles, llegim, és que nosaltres no formem part de la seva dieta i, per tant, qualsevol contacte és accidental. L'article també desmunta alguns mites, per exemple, orinar sobre una picada de medusa, en contra del que puguem haver sentit, no alleugera el dolor, segons els experts, fins i tot podria generar l'efecte contrari. El que cal fer si ens piquen és netejar la zona amb aigua salada. També és útil posar-se vinagre, posar-se gel o prendre's un antiinflamatori.
0: Tota la vida fent-ho malament.
10: A Catalunya ens queda molt lluny, però existeix una espècie que pot ser mortal. És la cubomedusa, que habita a la costa nord d'Austràlia i a l'oceà Índic i Pacífic, i és la més verinosa del món.
0: Estava pensant en... Ja, és igual. Els diaris esportius. Pràcticament totes les portades es rendeixen a l'hegemonia del Barça.
10: L'Esport i Mundo Deportivo fan servir exactament el mateix titular, campiones, amb la lletra A convertida en un número 4, que són les Champions que ha jet el Barça després de superar l'Olímpic de Lió en la gran final d'Oslo. En imatge, tota la plantilla aixecant el títol amb el confeti de fons. A Madrid, el Marca també obre amb el Barça, 4, amb 3 signes d'exclamació i escrit amb els colors del club, és el titular, acompanyat d'una foto d'Irene Paredes amb tot l'equip al darrere agafant el trofeu de les Champions. L'únic que es desmarca és l'As, que relega la conquesta blaugrana en un requadre del faldó superior. Tetracampiones, llegim. La imatge de portada és per a Dani Carvajal, mantejat ahir pels seus companys en el seu últim partit amb el Madrid, i el titular, recordeu que ho he donat tot.
0: D'aquí una estona, Pere Romeu, el suplement, l'entrenador del Barça, a qui despertarem també per donar l'enhorabona.
11: Avui, el suplement...
0: De seguida, el suplement, tertúlia, Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot, Marta Monforte. Anirem despertant el personal, el Jordi Puntí, la Sònia Gelmà, el Ramon Salmurri, el Pere Escobar, el David Clopés, la Rub Vilà, tots per celebrar aquesta Champions. L'Eduard Solà, l'altra cara de la moneda, amb la derrota del Girona, l'empat del Girona que l'envia cap a la segona divisió. Buscarem aficionats, reaccions també a totes dues notícies. A Canes avui ens hi espera el Marc Garriga, juntament amb la Marta Ferrer comentarem un palmarès que ha elevat encara més els Javis, precisament avui que al suplement, atenció, tindrem una història de pel·lícula, en el sentit més literal. Avui al suplement la història de Sílvia Castelló Duran, una dona que va viure la infantesa i l'adolescència aïllada del món, sense anar a escola, sense saber llegir ni escriure, en una família de 16 germans i que es va refugiar en una màquina de cosir. Una història que segurament us sonarà justament per la sèrie La Messias dels Javis.
12: Has vist la sèrie de La Messias, Sílvia?
13: Sí, sí, l'he vista.
12: Què t'ha semblat?
13: M'ha semblat que, la realitat supera la ficció.
12: Sí, vas viure coses més gruixudes de les que van dibuixar els Javis amb aquesta sèrie.
13: Jo penso que sí. Quan els pares es varen separar i la mare va trobar doncs, la seva nova parella, ells sí que varen prendre la decisió que, ens aïllarien del món, cadascú pels seus motius, i ens varen tancar doncs, en diferents espais, habitatges, podríem dir, fins que vaig tenir 19 anys. Sí, més o menys des dels 6 fins als 19, perquè no anàvem al col·le, no anàvem al metge, no sortíem, no teníem televisió, i llavors

0: És veritat que és molt bèstia, no? Però jo he viscut amb això i...
1: A partir de les 11, avui, per primera vegada, el testimoni de Sílvia Castelló durant el suplement en un programa on a l'Eclipsi avui ens visita Elsa Anca. Fa molt de temps també que no la sentim. Avui ens visita aquesta històrica model i presentadora de televisió que segur que de nits memorables n'ha tingut unes quantes. Clàudia Pasqual, Vocabulari Digital. Avui comencem amb papallona.
2: Amb doble cara. És el sistema de defensa d'aquest insecte. Fa que els seus depredadors ataquin la part equivocada del cos, les ales del darrere, que gràcies a unes taques i unes falses antenes sembla que sigui el cap original. Ho recull el National Geographic.
1: Resposta.
2: Arriscada per part d'un candidat de feina. Una empresa utilitza la intel·ligència artificial per reclutar els treballadors i la resposta d'un dels aspirants ja té més de 500.000 de visualitzacions. En un correu, el candidat informa que enviarà la seva pròpia IA perquè el representi a l'entrevista. Només demana una cosa, que comprovin si els assistents virtuals seran compatibles. Ho llegim a Huffington Post.
1: Autoconsciència.
2: No és comuna en el regne animal, però el dofí sí que és capaç de reconèixer el mirall. Aquests mamífers tenen fama de ser intel·ligents i no sorprèn que puguin identificar el seu reflex. L'Imparcial explica que els grans simis, els elefants i els corbs tenen aquesta capacitat.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
4: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
7: Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor de pa acabat de fer?
8: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
7: Com el nostre croissant de mantega amb Lidl Plus per 0,31, t'estalvies un 30%. Lidl, val la pena.
9: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
10: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
1: Són les 9.
13: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Eufòria, èxtasi, excitació, alegria, tristesa, pena, impotència, ràbia. Avui tenim de tot una mica la cara.
2: Olofsson que xiula al final. S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari.
1: Mentre Oslo, les jugadores del Barça tocaven al cel, la creu, el Girona es cremava amb l'infern.
3: Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser...

0: avui s'acaba.
1: Molts avui encara no han anat a dormir, d'altres preferirien no despertar-se, però aquest cap de setmana també hi ha hagut somnis que s'han fet realitat.
2: And the first prize goes to the incredible Javier Ambrosi and Javier Calvo por la bola negra. Grande lo sabéis.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Oriol Marc, el Carles Bonguirot, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com esteu?
3: Bé.
2: Molt bé.
3: Bé.
0: Avui ens faltaran hores de programa. És curt. En 7 hores no en tenim prou amb tot el que ha passat perquè tenim moltes carpetes.
3: M'ho puc imaginar.
0: Sònia Gelmà, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Sònia?
4: Bé, hem dormit poc i l'alegria no pot ser completa perquè, mira, a l'aeroport es sentia molt solar i és una llàstima el que li toca viure al Girona, però la veritat és que molt, molt contents amb el que vam viure a Oslo.
0: Jordi Puntí, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
0: Com estàs tu, Jordi?
5: Bé, doncs mira, igual, sensacions molt estranyes, eh? Això de posar-te a celebrar amb alegria i cada cop et frenin per una altra banda, doncs no va ser rodó, diguem, però, evidentment, la part del Barça femení, bueno, va ser espectacular, una vegada més. Una sensació de dir... allò que deia en Guardiola, se'ns acaben els adjectius, doncs és una mica això, eh?
0: Sònia, a quina hora... Ets a Barcelona, eh?
4: Sí, sí, hem arribat, que dirien ser les 3, quarts de 4.
0: Amb un vol d'aquest xàrter d'espacials de tornada o com ho heu fet?
4: Sí, sí, amb un vol d'aquests que disposava el Barça, on hi havia molts aficionats blaugranes, però també gent del club, bé, tothom, la veritat, molt alegre, tot i que t'haig de dir que ja, després de tot el dia a Oslo, de totes les emocions viscudes al camp, és aquella sensació que quan puges a l'avió ja anava tothom de baixada.
0: Has pogut dormir, encara que siguin unes hores, o encara no?
4: Sí, em va costar, però he dormit 3-4 horetes, he dormit, sí.
0: T'ho havies imaginat una mica així?
4: No, home, si em dius el resultat final abans del partit, et dic que si estàs boig, un 4-0 a més... sobretot el descans... amb tot el que havíem patit, perquè la veritat, després la primera part al Lió es va sentir més còmode que el Barça, allò no pintava bé, no t'enganyaré en canvi. I et diré més, quan marca Payero el primer, bé, queda molt partit encara i penses, bé, tocarà patir molt perquè ara vas per davant, però tocarà patir. La veritat és que el temps afegit que patíem serà molt llarg, ja és com ja va arribar, havia arribat ja el segon, el tercer, el quart, i allò ja sí que era alegria desfermada total.
0: Realment la primera part va ser molt diferent i hi ha un nom propi de la primera part, que és Catacoll, eh?
4: Sí, sí. Mentre el Barça no va estar bé en el partit, o no diria que no va estar bé, sinó que el Lió va dominar un punt més, el Barça intentava controlar tot el que podia, però és que costava realment en aquella primera part. Jo crec que Catacoll i Patri van sostenir l'equip al camp, i especialment és que les quatre aturades de Catacoll pràcticament són, valen exactament el mateix que els quatre gols que va marcar el Barça amb els dos de Payor i els dos de Salma.
0: Vas patir en algun moment, Jordi, tu?
5: Bueno, sobretot, ja per mi hi ha un moment importantíssim, que és quan els hi anulen el gol per fora de joc. Quan el Lyon ha fet el gol, jo veig, penso, hòstia, això han obert una llauna. La sensació, a més, és que fins aleshores estava tot molt, molt igualat, però decantant-se més aviat cap a les franceses, i penso, ui, aquest gol ens farà mal. Recordava la final de l'any passat, a més, i veig que l'anulen i penso, bueno, encara. I així tot no les tenia totes, realment és el que diu la Sònia, o sigui, la sensació a la primera part no era per estar tranquils ni més ni menys, no? I en canvi, jo crec que les parades de la Catacoll fan que hi hagi una mena d'alegria, no sé com dir-ho, de dir, bueno, doncs sí que es pot fer, sí que es pot fer. Ja, per mi és molt, molt, molt important el fet que aquest equip del Lyonès era un equip fet per guanyar el Barça. O sigui que hi ha hagut una preparació per buscar

0: una estructura, una forma, començant per l'entrenador, que quan arribi aquest moment es pugui guanyar el Barça, no? I mira, la veritat és que la sensació, hi havia molts moments, és que a la primera part, sobretot, que elles jugaven com nosaltres. I després, en canvi, el Barça va aconseguir fer dos gols. Els dos primers gols són molt de contraatac, molt d'un tipus de joc que ja no és tan control. I, en canvi, en el moment en què fan el primer, sí que ja tinc la sensació, així com la Sònia deia, bueno, no sé, no està tan clar, jo sí que tinc la sensació, ara qui podran jugar més com saben elles, no? De tota manera, va ser una final extraordinària i penso que pensava, segurament la final masculina que veurem, no sé, que és d'aquí 15 dies,
1: la setmana que ve, dissabte que ve.
0: La setmana que ve, no sé quan és ara, però tindrà un component semblant, en el sentit que són dos equips que juguen molt bé i que, a més, tenen un joc, volen tenir un joc semblant, que ja et dic, en aquest cas crec que el Lyonés s'havia preparat especialment per aquesta mena de partits, no? I, per tant, és extraordinari que hagin marcat 4 gols. O sigui que és veritat que els dos últims són una mica quan el partit ja fa baixada, però si ha de ser, i al mateix temps Salma Parayuelo, jo crec que va ser tot el partit un corcó. Sabíem que la Pajor faria gol, sabíem que hi hauria algun moment, però qui era el corcó per mi era allà davant, i després la Clàudia Pina també.
2: Oriol Marc.
3: Totalment d'acord amb el que diuen els que hi entenen, que són el Jordi i la Sònia, i a banda crec que podem parlar tranquil·lament d'una hegemonia que fa molt temps que s'allarga, són 6 finals consecutives, vol dir que aquest equip és capaç d'anar-se refent cada vegada que hi ha algun tipus de pèrdua. Quan plega l'entrenador que porta la primera Champions, Lluís Cortés, és normal que entrin dubtes. Quan Jonathan Giraldez, que per cert és clavat a Pere Aragonès, i vaig estar tota la tarda pensant-ho, perquè tenen exactament la mateixa cara i el mateix físic, penses, doncs segurament el successor no ho tindrà tan senzill per sortir-se'n, i ara resulta que Pere Romeu és el tercer entrenador que aconsegueix una Champions amb el Barça femení, i això vol dir que hi ha un model al darrere, que hi ha unes jugadores extraordinàries al darrere, que hi ha una idea, una manera de jugar, i que en molt pocs anys el Barça està retallant distàncies amb uns competidors que fins fa una dècada era impossible pensar que t'hi costessis a nivell de números. L'Olímpic de Lió ve a ser una espècie de Real Madrid en el futbol femení, no sé si té 8 Champions, imaginem, és una xifra altíssima, i ara el Barça ja s'hi acosta. Per tant, sempre és una bona notícia, i sobretot l'efecte tractor que té aquest equip d'aconseguir que el futbol femení no només interessi, sinó que a l'aficionat del Barça pràcticament les alegries siguin les mateixes quan guanya el Barça masculí que el femení, que això té molt mèrit.
1: Posarem el nom d'Alexia Putellas damunt la taula d'aquí uns instants, però abans, per posar en valor també la victòria d'ahir, Sònia, a tomb del que explicaves, i del que dèieu que el Jonathan Giraldez evidentment venia del Barça, i que és un equip dissenyat per guanyar el Barça en una final, no només és Jonathan Giraldez, sinó que el director esportiu també ve del Barça, hi ha diverses jugadores que venen del Barça, el projecte econòmic, el pressupost, crec que és superior al del Barça, per tant, tot té una mica més de mèrit. Sònia.
4: Sí, Michelle Kahn és la propietària d'aquest grup que té l'Olympique de Lió, té un equip a Anglaterra i té un altre equip a Estats Units, i és una enamorada de la filosofia del Barça. I aleshores ja fa anys que intenta copiar el model. El primer va fitxar l'arquitecte d'aquest Barça, l'home que era important i que va professionalitzar quan es va professionalitzar el club, i era com que és el Markel Zubizarreta. Després es va endur l'entrenador primer als Estats Units i ha trigat un any a posar-lo al Lió per intentar competir-li la final al Barça. I després hi ha Ingrid Engen, que és la jugadora que directament ha anat del Barça a l'Olímpic de Lió. Però és veritat que, per exemple, les jugadores que han fitxat al mig del camp, ahir jo crec que molts vau descobrir, o molts que potser no havien vist el Lió aquesta temporada, van descobrir aquesta jove jugadora de 18 anys, Johannes, que la van fitxar a l'estiu, procedent de l'Ajax, i que és una jugadora que podria jugar perfectament al Barça, perquè és que té aquell estil absolutament blaugrana. Sí, i la idea d'aquest Lió ha estat dominar una mica i controlar una mica més la pilota, com fa el Barça. Jo crec que encara no ho fan amb la mateixa perfecció que ho ha arribat a fer el Barça, però la gràcia d'ahir, jo crec que també és, i ho havia dit Pere Romeu a la prèvia, deia, som un equip més madur. Jo crec que el que es va veure ahir, i ho comentava ara el Jordi abans, és que el Barça va ser capaç, d'acord, em treus la pilota, per qui no et podré guanyar, doncs et guanyo en transició, que precisament és el teu fort de tota la vida, no? poder sortir-te del contracop.
1: I que quan fas còpies a la vida, normalment no, t'acostumes a quedar amb l'...

0: Va Payor i compta que té camp per córrer Payor. Payor cercle central, es desdobla Salma, continua Payor, fa la passada cap a Salma, Salma és dins l'àrea, pot fer el quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart.
1: 3 minuts per arribar a un quart de 10 a aquesta hora al suplement en directe. Pere Romeu, bon dia.
2: Hola, hola, bon dia.
1: Com estàs, Pere? Com et trobes?
2: Bé, tot bé, tot bé. Per sort, tot bé. Ha sigut una bona nit.
1: Què ha passat aquesta nit?
2: No us escolto. Dic, ara mateix no us sento, disculpa.
1: Dic, com ha anat la nit? Què ha passat aquesta nit, Pere?
2: Bé, home, doncs ho hem celebrat amb l'equip, staff, jugadores, i ara de tornar cap a Barcelona ja.
1: Has dormit amb la copa?
2: No. No ho he fet. He dormit pensant en ella, però no ho he fet, no.
1: Visualitzaves una victòria d'aquesta manera, Pere, amb aquesta superioritat a la segona part?
2: M'imaginava un partit llarg, m'imaginava un partit que no s'aniria a decidir la primera part. Crec que un cop ens posem per davant en el marcador, elles comencen a atacar de forma molt precipitada i això ens beneficia perquè ens junta encara més al mig del camp i comencem a tenir atacs amb velocitat amb l'Eva i la Salma. Així que bé, sabíem que si ens posàvem per davant segurament elles es partirien molt i això ens va beneficiar molt, la veritat.
1: Són moltes finals en una de sola. Hi havia el morbo del Jonathan Giraldez. Tu eres el seu ajudant fa uns anys. Ara, d'alguna manera, l'aprenent guanya el mestre. Com t'ho prens? També és la teva primera Champions. L'any passat a Lisboa ens vam quedar amb la mel als llavis. També és una satisfacció personal, Pere?
2: Sí. O sigui, jo crec que la temporada passada el que més em va decebre a mi com a entrenador és que no vam entrar a la final en cap moment de la final. No vam fer el joc que veníem mostrant durant tota la temporada. I aquesta temporada, evidentment, guanyes i ho veus tot amb millor perspectiva, però el que més orgullós em sento és que ahir vam ser un equip en tot moment, que vam jugar com hem jugat durant tota la temporada, que el col·lectiu està parlant de tot, així que molt, molt content i orgullós.
1: Vas néixer el 1993, tens només 32 anys.
2: Efectivament.
1: Ets molt, molt jove. Tens 40 anys de futbol a les banquetes per davant, si t'ho proposes. Com t'ho fas, sent tan jove, per tenir autoritat davant de jugadores tan, tan consagrades com pot ser Alexia, no? Com pot ser Aitana?
2: Sí. Bueno, jo crec que això forma part de la professió. Per molt que sigui jove, i espero i desitjo que tingui trajectòria encara per davant, porto també molts anys en el món del futbol, he viscut diferents experiències entrenant a la base, entrenant equips més professionals, marxant fora de casa, estant a masculí, després ara a femení. Crec que això et va donar un bagatge per saber afrontar les situacions. Però hi ha una cosa molt, molt evident que a vegades no en parlem, i és que això és gestió de persones, és gestió de futbolistes, i si tens un sentit comú i un criteri, les coses es van gestionant de forma natural.
1: De fet, ahir la Cata Coll destacava aquesta psicologia, aquest saber fer teu, aquest diàleg, no?, que implica que t'hagis posat a la butxaca aquest grup de jugadores i que et respectin d'una manera, no?
2: És que a vegades intentem, o sigui, pel fet de ser el millor equip del món, pel fet de ser les millors jugadores del món, a vegades ens pensem que això és algú... Ho hem de normalitzar. Són persones amb les seves coses bones, amb les seves pors, amb les seves inseguretats, que juguen molt bé a futbol, i hem de normalitzar el tracte, el diàleg, la gestió, i si algú m'ha aconseguit aquest any és que tenim una barreja entre jugadores més joves i jugadores amb més experiència, més veteranes, que s'ha fet allà un binomi molt, molt maco i molt agradable de dirigir, la veritat.
1: Aquesta tarda us celebrareu per la Porta Gran a la ciutat de Barcelona, a Maria Cristina, a concert de Figaflaues, després reunió de tothom per celebrar aquest pòquer, aquests 4 títols. Quin missatge envies a la colorada que us vindrà a veure aquesta tarda?
2: Home, doncs espero que vingui moltíssima gent. Per nosaltres és un orgull poder presentar aquest títol davant de la nostra gent. Esperem que es pugui omplir tot, i que nosaltres venim amb moltes ganes de celebrar amb la nostra gent, sense dubte.
1: T'ha felicitat Hansi Flick?
2: Sí, ahir em va escriure, correcte, sí.
1: Qui més t'ha felicitat?
2: Xavi Pasqual també m'ha felicitat, i molts, molts, molts amics i familiars, que evidentment és super, super important.
1: La felicitació que t'ha fet més il·lusió, quina és?

0: La felicitació que m'ha fet més il·lusió, doncs mira, si et soc sincer, i la meva mare no va venir a veure el partit i em va trucar quan vaig parlar amb ella, va ser super, super emotiu.
1: Clar, d'alguna manera, és una final especial, segurament per Alèxia, que encara no ho ha dit, però fa tota la sensació que és l'últim gran partit amb la samarreta del Barça. Què simbolitza Alèxia per tota aquesta generació, per aquest equip que ha canviat una mica la història del futbol, no? I de com els nens i nenes interpreten també el futbol i els miralls, amb qui s'emmirallen?
0: Lideratge, referent absolut, no només pel que ha aconseguit, sinó per com ho aconsegueix. Treballadora incansable, detallista, motivació sempre per guanyar tot, sempre una bona cara, sempre bones paraules, admiració pura.
1: Li has demanat que es quedi?
0: Evidentment, evidentment. Això ja no depèn de mi, no forma tant part de mi, però evidentment sempre, sempre voldria que es quedés, evidentment.
1: Ja li vas demanar l'any passat, segurament, no?
0: Efectivament.
1: L'any passat et va fer cas, potser aquest any és el moment de dir fes el que vulguis.
0: Ja això és el seu futur, ja ho decidirà ella i ja ho traslladarà com ella cregui.
1: Amb Hansi Flick teniu una cosa en comú, perquè us segueixo les rodes de premsa, i és que us queixeu poc de les sortides dels jugadors, no? És a dir, accepteu doncs, que la realitat del club és la que és i que a vegades hi ha jugadores importants que marxen, però sempre mireu una mica cap avall, cap a la Masia, i mira la Serra Jordi, quin partides que va fer ahir, no?
0: Home, que ho hauria de dir que seria titular en una final de Champions. Evidentment,
1: 18 anys, eh?
0: 18 anys, 18 anys. I el partit que va fer a mi em sembla escandalós. Treballadora, humil, gran físic per jugar grans partits, gran qualitat per jugar grans partits, jugadora, evidentment, realitat ja d'aquest equip, però amb un futur pròxim immillorable, diria jo.
1: Clar, crec que són 4 Champions en 6 anys, si no m'equivoco. El repte teu és mantenir aquesta excel·lència i la motivació i que ningú, si m'ho permets, no s'apalanqui, no? Com s'aconsegueix això?
0: Treballant dur, tenint humilitat, perquè això del futbol avui guanyes i l'endemà et pinten la cara i això va així. Per tant, com més treballes, més t'aproximes segurament a poder aconseguir el que desitges.
1: Quina és la futbolista que ha anat a dormir més tard aquesta nit?
0: M'imagino que la Quica, però no t'ho sé dir.
1: La Quica, eh? On sou ara? On sou?
0: A l'aeroport, ara.
1: A l'aeroport.
0: Ara entrarem cap a l'avió.
1: A punt per embarcar. Una abraçada per totes les jugadores, el Pere Romeu, l'entrenador, i que avui ho pugui celebrar i per molts anys el tinguem. Entenc que tens contracte, eh, tu?
0: Jo acabo ara.
1: Home,
0: jo acabo ara.
1: Potser és el moment de demanar un augment de sou.
0: Ja ho parlarem, no hi ha problema, ja ho parlarem.
1: Però hem d'estar tranquils, amb la teva continuïtat.
0: Sí. Les dues parts volem seguir.
1: Una abraçada, Pere. Gràcies.
0: Gràcies, gràcies, una abraçada.
1: Passen 5 minuts d'un quart d'10 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Marta Monforte, la Núria Oriols. De seguida els cediré la paraula també, perquè al damunt la taula avui també hi ha el nom de Zapatero, però abans continuem amb el que és la notícia del dia, que sens dubte és aquesta Champions blaugrana. Sònia, Jordi Puntí, comentant aquestes paraules de Pere Romeu, que déu-n'hi-do, algunes respostes a vegades els futbolistes driblen més i se li ha entès tot el Pere Romeu, Sònia.
2: Respecte a Alèxia, per exemple, no? Pere Romeu ha estat molt important per la figura d'Alèxia Putellas. Ella, cada vegada que ha tingut l'oportunitat, i jo crec que ahir ho va tornar a fer, elogiava els plantejaments de Pere Romeu, perquè ella ho va passar malament, jo crec, amb l'últim tram amb Jonathan Giraldez, que era quan ella sortia de la lesió, i va viure una situació bastant similar al que li ha tocat viure i tant en aquesta final, que és ella veure's capaç de ser titular, però que l'entrenador encara no la veia. I quan va arribar, aquesta setmana que entrevistàvem a Alèxia Putellas, quan va arribar Pere Romeu, li va dir, jo et faré una jugadora més completa, i ella diu que es va obrir un canal i es va deixar anar a les seves mans perquè ell aconseguís que fos una jugadora més completa, i tots dos coincideixen que ho han aconseguit. Per tant, és una figura molt important per ella, però crec que de les paraules d'ell queda clar que en els pròxims dies probablement tindrem alguna

0: una notícia sobre Alexia Putellas i no ens agradarà. Però és el que toca.
1: Puntí.
2: Sí, jo destacaria la sensació de que a més, en les seves paraules ho vas notant quan fa aquest elogi de la Serra Jordi, que diu, només té 18 anys, jo i te l'entès, qui ho hauria dit, no?, que seria titular en una final de Champions. La sensació que el Barça té un equip per molts anys, de molt futur, on gairebé totes podrien ser titulars. O sigui, ahir Vicky López no va jugar, és que Clàudia Pina va ser suplent, la Quica va jugar 5 minuts al final. No oblidem que aquest any hi ha hagut lesions importants de l'Aitana i de la Laia Alexandri, que ja ningú se'n recorda, i va haver un tram de la temporada que la Laia era indiscutible, no? Vull dir, hi ha un... Evidentment, penses, l'Alexia és un referent absolut, ens costarà molt de no veure-la si se'n va, però alhora, això és, jo crec que és la part positiva, és que el Barça té un gran futur i, sobretot, té gent que sap triar bé les persones que han de pujar, no?, i que han de continuar jugant. Hi ha talent, hi ha molt talent, i jo penso, bueno, doncs això... O sigui, veient també la final d'ahir, aquest 4-0 i com els rivals s'havien, diguem-ne, com l'Olympic Lyon s'havia armat preparant aquesta final, penso, tant de bo hi hagués més equips així, eh? Vull dir, tant de bo la Lliga Espanyola hi hagués algú que s'ho cregués tant per portar rivalitat, perquè això ens garanteix que hi haurà un futur de futbol femení d'aquest nivell, no? I després l'última cosa és demanar ja, a veure si, no sé si serà l'any que ve, sembla que no pot ser, però que la final de la Champions es jugui al Camp Nou, no? Això és una cosa que crec que no pot trigar més, ja.
3: Oriol. Home, això seria meravellós i crec que encara ajudaria més a generar afició, que realment és el mèrit principal que té aquest equip. No sabia que Pere Romeu era de l'any 93? M'acabo de quedar planxat.
1: Petrificat. Jo també.
3: Sí, no, estic ensorrat.
1: Sempre ens percebem més joves del que som, Oriol.
3: Ah, ja, no.
1: Vull dir que...
3: Està clar, sí.
4: Encara?
1: Al Montguilot també li passa, eh?
3: No m'estranya. L'altre dia, veient un partit de futbol, la tornada Atlètic de Madrid-Barça de Champions, els meus companys de diari li van dir vell i unes coses més que no puc reproduir a Robert Lewandowski, i al final els vaig dir, ei, xavals, que té la meva edat. I, per tant, això ha sigut el segon cop de realitat de l'últim mes, diríem. I realment crec que ara el Barça tindrà el repte de sobreposar-se a la sortida d'una jugadora com Alexia, que ha estat molt icònica dins i fora del club. Futbolísticament segur que ja deu haver aportat tot el que podia aportar, potser podia aportar un anyet més, però costarà, perquè quan tu perds el principal referent dins del camp, també ha tingut lesions importants i se n'ha sortit sempre bé, doncs tot això costa, els equips s'han de sobreposar dificultats, aquesta és una d'elles.
1: Tinc una trucada des de Mallorca, des de Pòrtol, amb un senyor que de cognom es diu Coll. Fernando Coll, bon dia.
5: Bon dia, com anem?
1: Felicitats per la part que et toca, que és molta.
5: Moltes gràcies.
1: El pare de la criatura, eh?
5: Sí, se diuen, sí. Sí, el pare. Ben content, però, i ben orgullós de la meva filla.
1: Quin partidàs que va fer la Cata amb aquesta primera part tan salvadora, amb aquestes intervencions, amb aquest 1 contra 1 en alguns moments. Què li donàveu d'esmorzar de petita?
5: Bueno, no, res especial, no li donàvem res. La veritat que sí, va ser un partit redó. Orgullós per el que va fer i de poder, perquè clar, el que sempre deia, les porteries són complicades. I tu fas feina cada dia entrenes per poder donar-te per satisfet de la feina feta. I ahir, a la fi, en aquest edat, poder demostrar la qualitat que té i la feina que fa cada dia, el resultat que dona.
1: On vas veure el partit, Fernando?
5: Pues a Canastra, tot solet, que és com m'agrada més veure l'Oslo, si no puc ser en el camp, perquè aquesta vegada no he pogut anar a l'Oslo per altres motius. Altres prioritats familiars que tenim i que no sé, jo m'agrada la meva dona i jo m'ho posàvem molt nerviosos i necessitàvem estar tranquils i mirar el partit.
1: Has pogut parlar amb la Cata, amb la teva filla?
5: Sí, bé, després del partit m'ho va fer una video cridada i va estar bé, estava dins el vestuari, ja te pot imaginar que...
1: No m'ho puc imaginar, què va passar això, dins del vestuari. Ja.
5: Aquí està. I va ser pues, un poc caòtic, però sí, bé. Molt aquella rialla i aquella cara d'alegria, pues, va satisfar molt.
1: En quin moment vas veure que la teva filla es podia dedicar

0: això del futbol?
1: No, perquè encara si t'havies de veritat encara no m'ho crec que pugui estar passant, és a dir, mai, perquè jo sempre tenia companyeres que venien quan jugava aquí a Porto amb els seus companys i em deien, arribaran fora, i bé, i jo deia que no, que això és possible. I moltes vegades encara ho repenso, que encara no m'ho crec. Perquè ha estat una cosa sobtada i no cercada, perquè ella el que feia era disfrutar i que la va poder fer ella, i ella va disfrutar.
0: Sempre va voler jugar de portera o s'hi va anar trobant? Perquè a vegades el que passa és que, mira, ningú es vol posar de porter i et toca a tu i després si té traça ja s'hi queda.
1: No, ella va començar jugant de mid-centro, centro defensiu, i tocava molt el valor, tocava l'espectat que tenia bon posicionament i bona distribució, i fins que de 10 anys jo vull jugar. Quan que abans dels entrenaments sempre arribàvem més prest i qualcú se posava a la porteria a fer s'asa, era ella, se posava a la porteria i segur que això li va agradar i va demanar jugar de portera. I ella va començar la seva etapa de portera. Mm.
0: T'atreveixes a dir que la teva filla és la millor portera del món?
1: No.
0: Ja ho dic jo, doncs.
1: No m'atreves. No m'atreves perquè jo sempre li demano que m'acaba de fer disfrutar i no pot fer-se amb aquestes fites. Ella l'acaba de fer passar gust. I ahir varen passar gust. És que la coneixem i ella. Estic molt content.
0: Tindrem catacoll per molts anys a Barcelona?
1: A mi m'agradaria. Ens trobàvem molt bé, ens trobàvem molt còmodes, estàvem a propet, poden venir a 20 a veure-la i poden venir quan pot. Si és calendari li permet veure'ns en altres, i a mi m'agradaria. Això és un somni.
0: El Fernando Coll, el pare de la Cata Coll, la portera que la primera part va ser decisiva per aquesta Champions Blaugrana. Una abraçada, Fernando, cap a Mallorca.
1: Moltes gràcies a tots.
0: Un minut per arribar a 2:15 del matí amb la Sònia Gelmà, amb el Puntí, amb els tertulians de cada diumenge. Jordi, endavant.
2: Perdona, sí, no, Herrera, escolta, gran futur, o sigui, hi ha la sensació aquesta que deia, no?, de dir, no, tenim un equip que no, amb Alexia o sense Alexia, podrem veure més finals i les haurem de veure, eh? O sigui, diguem-ne, el nivell d'exigència també puja, i suposo que per exemple, aquest fet que la Eva Pajor hagués jugat 5 finals i no n'hagués guanyat cap, segur que era un al·licient important, ara ja n'ha guanyat una, però la volem continuar veient guanyant i fent gols, no?
0: Sònia.
3: Respecte a Cata Coll, tinc una sensació amb ella de que va ser molt protagonista a la final, i que ens passarà una mica com el 2006. Si tu no recordes molt la final, has vist moltes imatges de París 2006, de la segona Champions del Barça masculí, amb el gol de Belletti, el primer gol de To, però si tu et poses a pensar en aquell partit, dius, és que aquell partit el guanyem per Víctor Valdés. I amb Cata Coll ens passarà això, que la Cata ahir és bàsica perquè el Barça pugui aspirar a la victòria, i després és veritat que amb el pas dels anys els que veurem seran els gols de Salma i els gols de Pajor, que ens van permetre després acabar alçant la victòria. I respecte a l'equip, ens fixem molt en Alexia, però el Barça té tot un repte aquest estiu, perquè més enllà d'una baixa importantíssima, perquè és l'emblema d'aquest Barça històric, Alexia Putellas, després li marxen jugadores que són claus. Mapi León, l'eix de la defensa, i Ona Batlle, al lateral.
0: Ona on va?
3: Ona, en principi, va a Anglaterra, també. En principi,
0: I Mapi León va a Londres, no? Va a Londres.
3: La Lliga Anglesa, la veritat és que en això el Barça s'hi haurà de posar, i no sé com, perquè la Lliga Espanyola és el que és, però la Lliga Anglesa té cada cop més diners i cada cop és més atractiva per les jugadores, perquè nosaltres aquí és que voldríem jugar contra el Lió, o contra l'Arsenal, contra el Chelsea cada setmana, però malauradament tens aquests 3 partits l'any, i les jugadores ho saben, que són els quarts, les semifinals i la final de la Champions, però la Lliga Espanyola saps abans de sortir al camp que guanyaràs el partit. I Ona, en principi, se'n va a l'Arsenal, més enllà de per motius econòmics, que és que li poden fer una oferta molt superior a la del Barça, per motius a més també personals que pugui tenir ella, que també ja va jugar a la Lliga anglesa. I en el cas de Mapi,

0: Doncs tres quarts del mateix, la seva etapa al Barça segurament ja la dona per finalitzada, són quatre Champions, no està malament en els últims sis anys, i provarà també l'aventura anglesa. Per tant, passi el que passi amb Alexia, que jo crec que és la baixa més destacada per això, perquè és el símbol, la cara d'aquest equip. Però al mig del camp tens també Aitana Bonmatí, tens Patri, tens jugadores que et sostindran al mig del camp, ara t'ha aparegut Serra Jordi, però tens Vicky. I en canvi, en defensa sí que t'hauràs de reforçar, perquè et quedes un punt coix, tenint en compte que l'Alexandri, que era el teu fitxatge per substituir en el futur Mapi León, de moment estarà aturada com a mínim fins al gener, la pròxima temporada.
1: Passen 3 minuts de 9:45 del matí. De seguida saludo l'Eduard Solà, també canviant de registre i amb tota la història del Girona. Abans, però, Núria Orriols, Marta Monforte, el que ens deixa de llegat també aquest equip, que segurament hauran de passar uns anys per posar un valor, és aquest fet que passegis pel carrer i te'n vegis samarretes de la Mini Amal com d'Aitana o Alexia. I això, per les criatures petites, siguin nens o siguin nenes que es vulguin dedicar al futbol, saber que tant hi ha homes com dones que són professionals canvia també el paradigma d'alguna manera, Marta.
2: Sí, jo estic super d'acord. Només la prova per a mi és que portem mitja hora parlant de la gran, lo que van fer ahir les jugadores. Jo crec que això fa uns anys era impensable. També és una aposta pròpia teua, Roger, però del programa, de parlar de les victòries del futbol femení també. I jo recorde quan era més menuda que per a mi tenia referències de jugadores. Jo, ja sabeu, soc jugadora de bàsquet al llarg de la meva vida, ara, evidentment, a nivell no professional i de més, però que sempre m'ha agradat, i tenia referències femenines molt potents, no? Per exemple, la Maya Maldemoro, entre moltes altres. I en aquella època no n'hi havia tantes figures femenines associades al futbol, i per a nosaltres, per a les xiquetes que jugàvem a esports com ara el bàsquet o el futbol en aquella època, era molt important tindre referències, saber qui estava al capdavant, en qui te podies fixar, veure els partits en els teus amics, en les teues companyes. Aleshores, jo crec que això és ultra important. Crec que tindre referències femenines fortes i potentes és important per a que moltes dones o moltes xiquetes facin el pas de dedicar-se a esports com ara el futbol, el bàsquet i demés. I jo crec que parlar-ne d'això també fa visibilitat, i jo t'ho agraeixo molt també, Roger.
1: Núria, endavant.
3: Sí, jo sabeu que sempre arrufo el nas quan parleu de futbol, però avui no, perquè em sembla una fita excepcional, i que estic d'acord amb el que deia la Marta, que el fet que n'estiguem parlant i que finalment s'equipari el futbol masculí amb el femení en presència mediàtica, perquè en termes de condicions i en termes dels diners que mou una cosa i l'altra encara no estem en el mateix punt, però em sembla molt important que es doni aquesta visibilitat i hi hagi aquests referents. Perquè ara confessaré, després de criticar el futbol cada setmana i bla, bla, bla, que jo quan era petita jugava a futbol. I realment
1: ha sortit la notícia. Sí. Després de 8 temporades fent tertúlies amb Núria Orriols i renegant del futbol, acabem de descobrir que és exjugadora.
4: Aquí hi ha un trauma.
3: Un trauma de no poder continuar, perquè a més era, bueno, futbol a primària, vull dir, estem parlant, i no hi havia suficient massa de nenes per poder jugar amb altres escoles i això, perquè no hi havia nenes que volguessin jugar a futbol, i no hi havia els referents que tenim ara. Jo quan veig ara les nenes que porten la samarreta del Barça amb Alexia Putellas a l'esquena, clar, és emocionant, perquè realment, finalment, hi ha referents amb els quals et pots emmirallar i entra dins les possibilitats de les nenes que juguen a futbol poder-se dedicar a això, que fins ara només era una expectativa que podrien tenir els nens, no? I a mi això m'encanta, és a dir, super a favor del Barça femení i tot el que ha portat, perquè crec que ha tingut un rol clau en tot això.
1: 9:45 del matí. Fem una pausa, passem per Girona amb l'Eduard Solà, amb la Sònia Gelmà, amb el Jordi Puntí, amb el Carles Monguilot, amb l'Oriol Marc, amb la Marta Monforte, amb la Núria Orriols, i a partir de les 10 afrontem també la carpeta Zapatero i tindrem més reaccions que ens arriben des d'Oslo. Ara tornem.
5: El suplement amb Roger Escapa.
4: fa cinc generacions que el món veu créixer pedra per pedra

0: El temple de la Sagrada Família, el somni d'Antoni Gaudí. Metre a metre, les torres de la Basílica s'han anat enlairant cap al cel. I ara, la més alta de totes, la de Jesucrist, finalment l'ha tocat. Una gran creu corona ja el gran edifici. Des de tot arreu, la creu de la Torre de Jesucrist marcarà per sempre la silueta de la Sagrada Família i de la ciutat de Barcelona. El dia 10 de juny farà 100 anys que Antoni Gaudí va morir. Serà el dia que el papa Lleó XIV beneirà la creu de la Torre de Jesucrist de la Basílica, un acte solemne i emotiu que podrà seguir tothom en directe.
1: El balcó gastronòmic és un lloc...
2: que bo.
1: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
4: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
7: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
8: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions,
9: carrialles.
10: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
11: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
12: Us esperem!
13: Serà brutal!
14: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3Cat.
15: Som 3Cat.
17: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
15: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
17: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
15: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
17: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
18: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
19: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
18: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
20: 5 minuts per 3 quarts de 10 del matí. L'eufòria d'aquesta primera estona de suplement xoca amb l'Eduard Solà.
21: Penja la pilota Xus, molt lluny de porteria, l'obre cap a la punta esquerra, mira de posar-la dins l'àrea, Álvaro Rodríguez, no es pot regirar davant Álvaro Rodríguez, el xut i el gol. Gol d'Álvaro Rodríguez, s'ha regirat davant un jugador del Girona a mitja volta.
20: La primera part ja feia mala pinta, minut 38, Girona 0, Elx 1. Recordem que el Girona necessitava la victòria per sobreviure a primera divisió. Va començar la segona part i vam tenir esperança.
21: Segurament anirà directe, Sigankov va un agi amb la cama dreta, el xut, rebutja Ditur, repete per Arnau, el xut, gol!
20: Quedava tota la segona part per endavant per remuntar el partit després d'aquest empat d'Arnau. Fins i tot Lemar, al minut 79, va enviar una pilota al pal.
21: Frontal de la gran es vol regirar, pilota per Hugo Rincón. Aquest per Sigankov, l'aixa per Lemar. Busca posició del xut, xut de Lemar! La pilota del travesser! La pilota del travesser encara és bona! Fran Beltran, la rebutja, la defensa de l'Elge. Aquest és el xut francès, sí. Cada dia... Sí.

0: però no n'hi va haver prou i el final va ser d'allò més decebedor.
1: Final del partit. Final del partit. Girona 1, el juny, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos.
0: 3 minuts per arribar a 3 quarts de 10. Girona, Eduard Solà, bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Això tu, què tal?
2: Bé, dur, dur, perquè ahir altra vegada vam veure molta gent plorar a Montilivi, un descens que realment no s'esperava. Jo sempre dic el mateix, cada temporada baixen 3 equips, el Girona segurament a la seva història, si torna a pujar a primera divisió, podria ser un dels candidats de baixar de categoria, però és que quan surts del Bernabéu empatant la setmana anterior guanyant el Villarreal amb un equip solvent, amb una molt bona plantilla i amb més 8 sobre el descens, no t'imaginaves fer aquest 4 de 21 al final de temporada, però esclar, si fas 3 de 21 per començar, 4 de 24 per acabar, doncs aquest equip s'ha acabat mereixent el descens, i el que és més greu de tot és que segurament s'acabarà una etapa que ha portat aquest Girona a jugar a la Champions, que va enamorar Europa durant una temporada, tothom volia ser del Girona, tothom es va apuntar a ser del Girona, i ara és evidentment que això és una altra història, amb un equip que evidentment no hi havia plantilla per baixar de categoria, però les coses són com són, dur, ahir un cop dur, i el Girona jugarà a segona divisió.
0: Són 4 anys que han estat una muntanya russa, de la Champions a l'infern de la segona divisió, tots ells protagonitzats per Mitchell i Estuani, però és que clar, el que li ha passat aquesta temporada al Girona és que ningú no marcava gols, i el futbol va de marcar gols, i Estuani t'ha salvat ja tantes vegades que clar, la carta Estuani cada any té un any més, i ahir doncs no va funcionar la tàctica.
2: I és veritat que Estuani ha marcat 2 gols aquest final de temporada, va empatar el dia de la Real Sociedad, va empatar el dia del Rayo Vallecano, però esclar, no pots confiar sincerament en un davanter que aquest octubre farà 40 anys, que és veritat que és el capità de la plantilla, és un dels jugadors que més sentiment té per aquest equip, que s'ha quedat moltes vegades quan el Girona va baixar, per exemple, a segona divisió el 2019, ell es va quedar aquí a Girona per tornar-lo a pujar a primera, ho va aconseguir, però clar, no es pot acabar confiant en un jugador com Estuani, que a més s'ha hagut d'infiltrar per jugar aquestes últimes jornades perquè té el genoll malament. Ha estat una temporada complicada, amb aquest començament tan i tan complicat, amb una plantilla que es va fer a última hora perquè hi va haver jugadors que van marxar. Recordeu aquell que Mitchell explota després del 5-0 a Villarreal, ho van aconseguir adreçar, però s'ha acabat amb un descens que veurem què és el que passa, perquè ahir Mitchell no va voler dir res del seu futur, hi va haver fins i tot gent a la llotja que va marxar plorant.
0: Ahir no va ser un moment per xiulades, al final.
2: No,
0: és a dir,
2: sí que és veritat.
0: La tristesa es va imposar segurament a la ràbia.
2: Sí, és veritat que hi va haver crits des de la graderia directiva d'Emission. Evidentment, això és un crit molt antic, perquè ara els clubs no tenen directiva, és a dir, que tenen propietaris, i el directiva d'Emission és així una mica esotèric, no? Sense saber ben bé a qui va dirigir, però és evident que ahir es va exculpar en molta part a la plantilla i es va dirigir els crits i les crítiques cap a la llotja.
0: Sònia, t'esperaves aquest desenllaç?
3: Mira, aquesta setmana ja sí que no tenia bones sensacions, perquè jugar-t'ho a casa amb la pressió que suposa, em temia el pitjor. Però és veritat que durant la temporada, un cop el Girona va sortir d'aquelles posicions perilloses en el que el primer tram sí que van patir, ja els havia donat per salvats feia setmanes i només els hi faltava una victòria, una victòria, una victòria, no ha acabat arribant, i és una autèntica llàstima, perquè ara és veritat que el Girona ja ha passat per aquí, i aquesta és l'esperança que tenim, no? que ja ha pujat altres vegades i ho tornarà a intentar, però avui és un, jo entenc tot el que explica el Solà, perquè és un dia molt trist.
0: Puntí.
4: Incredulitat. Per mi encara em costa molt de creure que aquest Girona hagi baixat a segona divisió. Molta pena per amics, tinc molt bons amics que són molt del Girona, molt, que ho viuen realment com jo puc viure les alegries del Barça, i sí que avui estan molt tristos, també perquè hi ha un punt de no acabar-ho d'entendre. No és que diguis, és que a l'Oviedo, per exemple, ja ho veies, que era un equip que no aguantava, que li costava molt. El Girona aquest any havia fitxat prou bé. Hi havia jugadors, nous jugadors boníssims, el Lemar, el Unahi, però és veritat que faltava aquest davanter centre que l'Estuani ja no ho pot donar, o no sempre, no en tot moment, i alhora els fitxatges, els que hi havia hagut jugadors bons, el Yangel Herrera, el Dobnik, han anat marxant, i per tant hi ha hagut algun problema greu. Però alhora, fixem-nos una cosa, ara m'estava mirant la classificació, el Sevilla, que ha quedat 13, té només 2 punts més. L'Alavés, que ha quedat 14, 2 punts més. O sigui, l'Elche que ahir va, amb aquest punt, va fer el punt extra, però és que si perdia se'n anava a segona. Hi havia tants equips que jo crec que és una situació que no es dona gaire sovint. Vull dir, no vull salvar, no vull defensar la idea que el Girona s'hauria pogut salvar, perquè en realitat depenien molt d'ells mateixos i no han sigut capaços de fer-ho. Però també és veritat que és una situació extraordinària i que, per tant, jo m'agafaria aquí per veure cap on anem en el futur, perquè hi ha uns jugadors que poden donar... Hi ha hagut moltes lesions. Un jugador com el Van de Beek, que ve amb la intenció de dir, bueno, doncs demanar ja la temporada passada, de tenir una presència important al mig del camp, es lesiona constantment. Ja, sí, a vegades tinc la sensació que el Fran Beltran mateix, no? Tinc la sensació que el Girona és un equip que recull... falses promeses, o sigui, jugadors que haurien pogut ser importants i no ho han acabat sent, i d'alguna manera ara se'n paguen les conseqüències, tot i que al mateix temps també penso que potser el model Mitchell no ha acabat de funcionar aquest any per alguna raó, i suposo que ara el que caldrà fer és valorar-ho i pensar que cap on s'ha d'anar, no?
0: Monguilot, com a gironí il·lustre.
5: Sí, ara deies, a mi em sap molt de greu, no?, per amics, per familiars, els meus nets, el meu fill. El divendres vaig fer un sopar amb una colla d'amics que sortim des de fa molt d'anys i n'hi va un que va dir, mira, escolta'm, al final, si perdem o no guanyem i baixem a segona, doncs ens tocarà donar les gràcies per tot el que ens han fet viure i remuntar i tornar-hi, no? Jo crec que aquesta és l'actitud, perquè certament fa 3 setmanes, amb la situació que està avui al Girona, s'hi podia haver trobat l'Espanyol avui. Però és que ahir mateix, abans has dit el xut que hagués sigut un golaç del Lemar, no? Que fot un cacau al travesser. I a vegades la pilota va al travesser, dius, bé, si, no, i si va una mica més en baix, la treu el porter. No, el porter no arribava. O sigui, el futbol té aquesta màgia. Vam passar de la possibilitat de l'èpica i ara estaríem tots afònics de celebracions que hauríem fet, a la tristesa de veure que es baixa. No es pot deixar la feina per l'últim dia, i aquí vam jugar a la ruleta russa. Però no només el Girona, van estar jugant a la ruleta russa tots. Jo i la nit estàvem uns amics i mig familiars que són molt seguidors de l'Osasuna i estaven eufòrics. Gràcies a que el Girona va perdre, l'Osasuna es va salvar. Llavors, bueno, a cada barri hi ha la seva desgràcia i la seva alegria. És el futbol que aprofitin. Jo crec que han d'aprofitar per repensar coses, no? Per exemple, el camp que té el Girona no és un camp per estar a la Champions. Jo l'any que vam jugar a la Champions vaig anar a un partit i feia una mica de vergonya, no? Llavors s'ha de fer una aposta de futur i remuntar. Això és el futbol, no?
0: I Sònia, Eduard, sobretot, fa la sensació que això que ha passat sí que és el final d'un cicle en què, per molt que encara Mitchell no hagi dit que s'acaba, el cicle de Mitchell potser s'ha esgotat, Estuani s'ha esgotat, i moltes mirades també amb Quique Cárcel, segurament discutit també per aquesta política de fitxatges, doncs, que va provocar que la temporada arrenqués com va arrencar pel Girona, que és el que ha acabat pagant també.
2: Sí, aviam, jo crec que sí que serà un final d'etapa, ja no només per Mitchell, que sí que acaba contracte, Quique Cárcel, el director esportiu, que bé, amb Quique Cárcel ha aconseguit aquest ascens i classificar-lo per la Lliga de Campions, amb Mitchell a la banqueta, és a dir, ara ho explicau, no?, que el Girona va estar a dalt de tot amb Mitchell i Quique Cárcel. És evident que ara hi ha d'haver un fi d'etapa. Mitchell no va acabar d'explicar ahir que si se'n va o no se'n va, però aquí també va molt d'energies, de ganes de continuar. Això al Girona li va passar amb el descens el 2019, però abans, després en Francisco a la banqueta no van poder pujar 2 promocions consecutives, se li va esgotar l'energia a Francisco i Quique Cárcel va haver de fitxar un altre entrenador, que al final va ser Mitchell. Quique Cartel sí que té contracte de cara a la temporada que ve, però és evident que hi haurà una desbandada absoluta de jugadors, perquè jo repasso la plantilla i més enllà de 3 o 4 no veig jugadors que es puguin quedar aquí a segona divisió. Jugadors que ja haguessin hagut de fer una venda, com Arnau o com Sigankov, que

0: evidentment ara si baixes a segona divisió és possible que en el contracte hi hagi o clàusules alliberatòries o que la clàusula de rescisió de tots aquests jugadors baixen a la meitat. És a dir, que sí que el Girona tindrà diners per fer una nova plantilla, però a costa de que se li vagi la majoria de jugadors. Marxaran els cedits, però jo no veig a Witsel, que encara que tingui contracte aquí a segona divisió, no veig a Benat, que té contracte aquí a segona divisió, no veig a Sigankov, que té contracte aquí a segona divisió, i vaja, jo no, visualitzant així de cop al bot, només un parell o tres hauran de tornar els jugadors que estan cedits a l'Andorra, com Minsu, com Justin, haurà de fer un pas endavant Joel Roca, Artero, que és a la banqueta, haurà de continuar al mig del camp, és a dir, que sí que realment veig que és un final d'etapa més enllà que, i ara ho deia Monguilot, no? Hi ha el tema del nou camp, això, un descens a segona divisió, ho atura absolutament tot, perquè què fas? Fas un camp a segona divisió i jo veig que això atura fins i tot el projecte d'ampliació de la ciutat esportiva que també es volia fer.
1: Sònia.
2: És molt important que el Girona encerti ara en les seves decisions aquest estiu, perquè el primer any que baixes, el pressupost encara te'l mig aguantes, no?
0: Sí, perquè hi ha el fons de compensació del descens que rep uns diners.
2: Clar, i a partir d'aquí, normalment són els equips més forts, són aquests que acaben de baixar, i el que has de mirar d'aconseguir és encertar les peces claus per poder pujar i que això sigui simplement, doncs això, una pedreta en el camí. Si no encertes, després tens un problema. I en el cas de Mitchell, simplement feia la sensació des de fora, i això el Solà ho sabrà millor, que encara que s'haguessin mantingut a primera, l'etapa de Mitchell ja estava amortitzada, per dir-ho així, i que calia, fins i tot per ell mateix, reptes nous i rentes nous també, aires nous també pel Girona. No sé, a vegades passa que quan hi ha un descens d'aquest estil, una derrota d'aquest estil, en gent que s'identifica tant amb el club, com és el cas del mateix Mitchell, pots fer variar l'opinió i dir no, espera't, que jo ara em quedaré aquí i ho tornarem a fer, i tornarem a pujar. Però la sensació, pel que, a més el Solà que té informació, pel que diu el Solà i sentint ahir Mitchell, sembla que sí que, doncs això, que el Girona haurà de buscar nou entrenador i noves peces.
0: Bé, ara en parlaran, és a dir que ahir ni avui és dia per pensar en el futur, perquè el cop dur és per acabar-ho de pair, i sí que es reuniran i es miraran a la cara i veuran, tu tens ganes, tu no tens ganes, tu te'n veus en cor, no te'n veus en cor. Però vaja, i una altra cosa, Mitchell, que se l'ha vinculat a l'Àjax, que des de l'Àjax també i des de l'entorn de Mitchell diuen que no és cert que estigui tancat, que vés a saber que pot ser una altra possibilitat. Mitchell va fer l'aposta aquí l'any de Champions, que tenia ofertes per anar-se'n, però de veritat, a jugar a equips molt importants a nivell europeu. Ara, havent baixat aquest equip a segona divisió A, clar, el catxer de Mitchell també pot haver anat baixant.
1: Eduard Solà, pren-te un calma. Una abraçada ben forta.
0: Home, demà ho veurem d'una altra manera. I tornem a... Ara ja el suplement ja fora, no? Ja mai més, no?
1: Què vol dir ja mai més? No, home, no.
0: A segona divisió ja...
1: No, home, alguna cosa ens inventarem, perquè l'Eduard Solà és un imprescindible d'aquesta casa i no et volem perdre mai de la vida. Vas sopar ahir per això o no?
0: Sí. Sí, jo en tota la meva vida, quan els meus equips han tingut mals resultats, he estat trist, però he continuat menjant. Això és una cosa que no sé si per sort o per desgràcia, no perdono. Perdono d'altres coses, però aquesta no.
1: Ets un panxa contenta.
3: És important no perdre la gana, Eduard.
1: És important no perdre la gana. Una abraçada, Solà.
0: Igualment, adeu-siau a tots. Adeu.
1: 4 minuts per les 10. Avui, a Catalunya Ràdio, aquesta tarda, molt pendents d'aquesta celebració amb el Monguilot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols, la Marta Monforte, a primera fila de Maria Cristina a les Fonts de Montjuïc, concert de Figaflaues, que sé que a l'Oriol Marc li agrada, a quarts de 6 de la tarda.
4: Tinc una teoria al respecte de Figaflaues.
1: Doncs te l'estalvies. Perquè si m'has de posar en un problema, te l'estalvies.
4: No, al contrari. Sí. Sempre tinc les... Jo no sé qui és el Figa i qui és el Flaua, però sí que sé que n'hi ha un que treballa i canta i l'altre no sé què fa.
1: Doncs els arranjaments. Animació, música, títols que seguirem a l'antena del Tot Gira amb el Club S. Sònia Gelmà, et deixem anar a dormir perquè estiguis recuperada també per aquesta setmana de Tot Costa. Una abraçada.
2: Perfecte.
1: El Costa el tenim dormint la mona, no? Suposo?
2: Suposo que sí, va tornar al mateix avió, deu estar dormint. Sí,
1: molt
2: sí.
1: Bé. Una abraçada pel Costa, Gelmà. Gràcies.
2: Adéu.
1: Jordi Puntí, salut i ràdio.
5: Gràcies. A mi no m'envies a dormir, però bueno, és igual. Me'n vaig a comprar el tortell.
1: Bé, tanquem aquesta temporada de futbol, perquè tu i jo només parlem de futbol. S'ha acabat, això.

0: Ja haurem de trobar alguna altra cosa per dir-nos hola.
1: Molt bé, però bueno, t'espero el setembre, vull dir que
0: bé,
1: aquí estarem.
0: Bé,
1: una abraçada, gràcies, Puntí.
0: Gràcies.
1: 3 minuts per les 10. Pausa, continuem a la tertúlia amb el nom de Zapatero damunt la taula i després tornarem a connectar amb Oslo. Fins ara.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Sou molt bona gent!
6: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
7: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
11: Aneu massa de listos.
12: I els valencians?
11: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
10: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
13: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
14: Ha sentit el que acaba de dir?
11: Que a Mallorca no feu l'amor.
2: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
16: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
17: Van descobrir que era un superdotat.
18: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
19: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir, i lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
18: El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
2: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
4: Trescat Info.

Les 10 del matí. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional assenyala Zapatero i les seves filles com a principals beneficiaris del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'informe també recull converses d'alguns dels implicats en la trama que revelarien que van intentar boicotejar la investigació policial. Rússia llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev. Hi ha com a mínim 4 persones mortes i una 60 més de ferides. És la represàlia ordenada per Putin després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Mentrestant, els Estats Units i l'Iran podrien estar molt a prop de tancar un acord d'alto el foc de 60 dies que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz sense peatges. En canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement sense sancions. Tot i així, no està clar si el programa nuclear iranià forma part del pacte que, segons Washington, es podria anunciar les properes hores. Cada vegada se surt més de tarda que no pas de nit i la vida social es va aproximant als horaris europeus. S'estan canviant els hàbits de consum en totes les franges d'edat, segons un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors. Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. El fenomen climàtic del Niño pot afectar Catalunya amb situacions meteorològiques extremes, ja siguin de molta pluja o de sequera. Els models de predicció mostren que aquest any i el que ve

0: i poden ser els més càlids registrats fins ara. La pel·lícula Fior del romanès Christian Mungiu guanya la Palma d'Or al Festival de Cinema de Cannes. Els Javis s'han endut el premi a millor direcció per La Bola Negra, un crit a viure l'homosexualitat en llibertat a partir de textos de Federico García Lorca. Emotiu concert de Maria del Mar Bonet al Palau de la Música de Barcelona. La cantant mallorquina hi va presentar el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que és un retorn a les arrels des d'una mirada actual. També va repassar les seves 6 dècades de trajectòria musical.
1: Esports. Les jugadores del Barça celebraran aquesta tarda amb l'afició a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc els títols aconseguits aquesta temporada. L'últim, el d'ahir, en la final de la Champions d'Oslo, la quarta Champions en 6 anys, després de guanyar l'Olympique de Lió per 4-0. El Girona baixa a segona després d'empatar un contra l'Elche a Montilivi en l'última jornada de Lliga. L'equip gironí torna a la segona categoria després de 4 anys a primera. L'Espanyol tanca la temporada amb un empat a una a casa amb la Reial Societat i sense carambola europea, mentre que el Barça la tanca amb una derrota a Mestalla contra el València per 3-1, amb l'últim gol de Lewandowski amb el Barça, en el seu últim partit de Blaugrana.
0: I pel que fa al temps, un dia més de sol i de calor. Per tercer dia consecutiu es poden assolir avui els 35 graus en punts del Pla de Lleida i més de 33 a la Catalunya central, la Conca de Tremp i també l'interior de les Terres de l'Ebre. Durant la tarda podrien caure xàfecs de curta durada a l'Alt Pirineu i el mar es mantindrà molt tranquil.
2: Trescat Info.
0: Què tal? Bon dia i bona hora. Passen pràcticament 4 minuts de les 10 del matí. Us acompanya aquesta hora Maria Guixà per repassar els principals arguments d'aquest diumenge 24 de maig del 2026. D'entrada, per parlar-vos que hi ha noves revelacions en el cas Zapatero que continuen esquitxant l'expresident espanyol. Un informe policial de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal involucrara de manera directa Zapatero en una xarxa de tràfic d'influències per camuflar comissions il·legals. Aquesta vegada és una conversa entre els directius de l'aerolínia Plus Ultra, que mostraria la intenció de contactar amb Zapatero perquè els aconsegueixi el rescat de la companyia per 53 milions d'euros l'any 2021. Segons la conversa, Plus Ultra també s'hauria plantejat trucar a la porta de l'exministre José Luis Ábalos, ara mateix a la presó pel cas Mascaretes, a través de l'actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Per tot el material obtingut fins ara, el jutge de l'Audiència Nacional sospita que José Luis Rodríguez Zapatero hauria posat els seus contactes i també la seva influència en les administracions al servei de privats per enriquir-se. La investigació també assenyala, en aquest cas, que l'expresident espanyol hauria ordenat crear una societat a Dubai per canalitzar les comissions que li pagaven i hauria també utilitzat l'empresa de les seves filles a Espanya per cobrar els diners. Precisament, la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències arran d'aquest rescat de l'aerolínia Plus Ultra ha reobert el debat sobre els límits del lobbisme. El sector fa temps que reclama una llei estatal que reguli la seva activitat i també deixi clares quines són les seves funcions, però la norma porta més d'un any encallada al Congrés. Madrid, Alba Gil.
3: Es va registrar el 2025 i allà segueix en període d'esmenes. Més d'un centenar, cosa que prova la dificultat perquè tiri endavant. El sector del lobby fa temps que reclama una regulació per evitar que la seva reputació quedi en entredit. Ho explica Laia Bosch, membre de la directiva d'APRI, l'associació que representa els lobbistes.
4: L'important sempre és que existeixi transparència sobre qui és el representant de qui, i quan es relaciona amb una autoritat pública, que quedi molt clar, com deia, amb nom de qui ho fa, amb quin objectiu i amb quina finalitat.
3: Volen que d'una vegada per totes quedi clara la frontera entre lobbisme i tràfic d'influències.
4: El tràfic d'influències és un delicte que està actualment tipificat en el Codi Penal. Per tant, res té a veure amb la funció professional del lobby, que en realitat consisteix en la representació legítima d'interessos davant dels decisors públics.
3: Els agents tributaris proposen restringir encara més les funcions dels lobbies. Carlos Cruzado és portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
5: Prohibiendo expresamente la función de lobby, la actividad de lobby para exaltos cargos, exaltos funcionarios, desde luego para quienes han ocupado puestos de responsabilidad pública, política.
3: Catalunya va ser la primera comunitat a regular els lobbies el 2015 gràcies a una llei que ja incorpora el registre i que obliga els càrrecs públics a reflectir totes les trobades a les seves agendes.
0: Obrim plana internacional, Rússia llança un atac massiu amb centenars de drons i desenes de míssils contra Kiev.

0: Hi ha almenys 4 morts i també una seixantena de ferits. Des de la mitjanit, les explosions s'han sentit en diferents punts de la capital ucraïnesa i també a tota la regió de Kiev. Els bombardejos han afectat una escola i un edifici residencial. Les autoritats han demanat a la població que es mantingui als refugis davant la possibilitat de nous atacs. L'abast del bombardeig ha obligat Polònia a activar la seva defensa antiaèria com a mesura preventiva. L'atac d'aquesta matinada és la resposta de Rússia a la vintena de morts de divendres a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. El president rus, Vladimir Putin, va cometre represàlies contra el que va qualificar d'atac terrorista. Precisament Rússia ha intensificat la purga contra les organitzacions que donen suport al col·lectiu LGBTI. Des de principis d'any, la justícia ha il·legalitzat almenys 8 entitats i les ha designat com a organitzacions extremistes. Des de Moscou, Cristina Solies.
1: Les persones trans són les més vulnerables dins del col·lectiu LGBTI a Rússia. A Catalunya Ràdio hem entrevistat un testimoni que es fa anomenar Sandro per seguretat i que ens ha explicat com de difícil és per ells viure ara en aquest país.
2: Realment sento por, però miro de tirar endavant. És clar que aquí estem malament, que no puc ser jo mateix, no puc caminar amb la roba que vull pel carrer, perquè les conseqüències són òbvies per a tothom.
1: Una de les associacions il·legalitzades és Vuihat, que en rus vol dir sortida. El seu director executiu, Denis Alienik, assegura a Catalunya Ràdio que, sobretot, se les persegueix per la seva defensa dels drets humans.
3: L'Estat, òbviament, vol continuar anant sistemàticament contra qualsevol contingut o informació que permeti a les persones reflexionar, pensar lliurement, ser més obertes i tenir més connexió amb els valors europeus o més aviat amb els valors humans.
1: Malgrat que aquestes entitats ajuden les persones trans a exiliar-se, no tothom vol marxar. És el cas del Sandro.
2: Quan era adolescent volia marxar. Després, a mesura que vaig créixer, em vaig adonar que aquí seria molt més útil que si visqués a l'estranger. Aquesta és la meva posició de principis. No abandonaré el país.
1: Aquesta croada de les autoritats es basa en una sentència del Suprem que prohibeix el moviment internacional LGTBI a Rússia, una organització que no existeix com a tal. Això a la pràctica vol dir que mostrar una bandera de l'Arc de Sant Martí o fer activisme a favor del col·lectiu pot comportar penes de presó.
0: Mentrestant, els Estats Units i l'Iran podrien tancar un acord d'alto el foc de 60 dies que també inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz sense peatges. A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement sense sancions i continuarien també les negociacions per frenar el programa nuclear iranià. Són alguns dels detalls d'unes converses indirectes amb el mediador pakistanès que espera acollir noves negociacions de pau ben aviat. Des de la Índia, on és de viatge oficial, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, assegura que l'anunci es podria fer avui mateix.
4: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
0: En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump també ha dit que el contingut de l'acord s'anunciarà ben aviat, però el bàndol iranià s'ha mostrat una miqueta més prudent. Diuen que és possible arribar a una entesa pel que fa a l'estret d'Hormuz, però que l'arma nuclear no forma part de cap pacte preliminar. Tampoc han acceptat entregar les reserves d'urani enriquit. Passen 10 minuts de les 10 del matí, més coses. Cada vegada es fa més vida social a les tardes que no pas a les nits. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC constata que un canvi d'hàbits en el consum, per exemple, en bars i restaurants, sobretot per una reducció de l'oci nocturn i un augment de les trobades diurnes. Marta Munné, portaveu de l'AECOC.
5: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des de el berenar, fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser a horaris europeus.
0: Aquesta tendència també es dona entre els joves. Sentim ara Albert Vinyals, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en psicologia del consum.
6: En 25 anys, per exemple, a Catalunya han desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent, també entre joves, el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
0: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi també indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder

aprofitar les promocions. El fenomen del Niño, que s'està començant a gestar al Pacífic, pot actuar de catalitzador de fenòmens meteorològics extrems a Catalunya, com per exemple sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. El Niño és un fenomen

0: previ a que es desenvolupi un niño, i clar, si aquest afebliment dura durant molt temps, com estan donant tots els models de predicció, doncs sembla que es formarà un niño i que serà molt fort.
1: Són declaracions d'Antoni Barreres, tècnic de climatologia del Meteocat. Està estudiant els efectes que el fenomen pot tenir a Catalunya i ens avança que pot potenciar situacions extremes tant de falta de pluja com d'excés.
0: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres, com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
1: En aquest cas, aquest fenomen del Niño genera un increment general de temperatures que se sumen a l'escalfament generat per les emissions de gasos a efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en el més càlid registrat fins ara. I aquests són alguns dels crits de les consignes que es van sentir ahir en la manifestació massiva a València en defensa de l'educació pública i per reclamar també al govern que atengui les demandes dels docents que porten dues setmanes de vaga. Ahir també van mobilitzar-se famílies, estudiants, en una protesta que en total va sumar més de 30.000 persones segons la delegació del govern espanyol. València, Alba Barbosa.
2: Mestres i professors reclamen que la Conselleria d'Educació es torni a seure a negociar. Ahir també famílies i alumnes van solidaritzar-se amb la vaga dels docents que arriba a la tercera setmana amb les negociacions bloquejades.
3: Me pareix superbé, la veritat. N'hi ha que defendre l'escola pública.
4: Unes millores que creiem que són necessàries.
5: I que baixen les ràdios.
6: I que la consellera dimitisca.
2: Els sindicats presentaran dilluns un nou document a la Conselleria per reobrir les converses. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
7: Hem definit més quines ràtios volem, que també s'havien quedat en l'aire.
2: Demanen que el valencià sigui un dels punts a negociar. La llengua, en l'última proposta de la Conselleria, no hi era.
1: En punt, un quart d'onze del matí.
8: El temps.
1: Moment d'obrir ara ja de servei d'entrada per fer un cop d'ull a la previsió meteorològica que ens porta l'Enric Agut.
9: Avui diumenge tens molt estable, sol i calor. Molta calor, calor d'estiu. Per tercer dia consecutiu es poden assolir els 35 graus en algun punt del Pla de Llei del Segrià. Ja ha passat a Serós dos dies, han superat els 35, fins i tot 36, doncs avui pot tornar a passar. També s'assoliran xifres de 32, 33 a la Catalunya Central, Conca de Tremp i a l'interior de les Terres de l'Ebre i a la costa entre els 23 i els 26. Sol, alguna boirina local, una mica de calitja, es pot formar de manera molt aïllada, no com ahir, alguna boira cap a la costa, aire extensa al matí, sobretot a la Costa Brava, i a la tarda creixerà alguna nuvolada cap a l'Aran, l'Alt Pirineu, pot caure algun ruixat puntual. Tot plegat amb una calor que es pot portar màximes de 34-35 graus a Lleida, 30-31-32 a Girona, 26 de màxima a Tarragona, a Barcelona o gairebé també 30 graus a Viella.
1: També de l'àrea de servei destacar-vos que a la ciutat de Barcelona avui hi ha afectacions de trànsit motivades per la cursa diagonal d'Ir Guàrdia Urbana que ha començat a quarts de nou del matí amb afectacions que s'allargaran fins a quarts d'una del migdia. És una prova que transcorre per tota la diagonal de nord a sud i prenen part més de 14.000 participants. Hi ha una quarantena de línies d'autobús afectades. També s'altera el servei de trambaix i el trambesós i des de l'organització es recomana utilitzar el metro. De l'àmbit cultural, destacar que els Javis han guanyat el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra, un crit a viure l'homosexualitat en llibertat. La guanyadora de la Palma d'Or ha estat la romanesa Fiord, una crítica a la superioritat moral d'Europa, de l'Europa en aquest cas més liberal. Ens ho explica tot plegat l'enviat especial a Cannes, el Marc Garriga.
10: ¿Cómo está?
11: Bien, está bien, fuera de peligro. Tiene miedo a la sangre. Un poquito se desmaya.
12: Els Javis ens han confessat que encara estan processant tot el que els ha passat aquí, la bona acollida de la pel·lícula i al final el premi.
13: Para mí es muy como unas palabras de aliento, es como que no, el festival nos dice, vais bien, seguid investigando, seguid con vuestra voz. Joder, no, estoy que no me lo creo.
14: Yo, en serio, como estoy tan contento por el mensaje de la película que llegue, empiezo a notar que de verdad toca de una manera más profunda.
12: De moment no volen ni sentir a parlar de

0: La cursa dels Oscars volen anar pas a pas i primer estrenar a l'octubre i que el públic li agradi, però sí que tenen ganes de posar-se a escriure el guió del seu pròxim film que han avançat serà en castellà i en anglès.
1: Yo quiero que entendáis una cosa. Es que, o sea, yo no me planteaba estar aquí en el Festival de Cannes. No me planteaba ganar. Entonces ahora lo de los Oscars, claro, es muy pronto para que yo me imagine nada de esto, o sea...
2: Que vea la gente primero la película, ¿no? Que yo creo que es lo que tiene que ir poquito a poco.
1: Madre mía.
2: Que primero la vea la gente, veamos cómo va, gusta, no gusta... Vamos poquito a poco.
0: El premi l'han recollit ex aequo amb Pavel Pawlikowski, un director al que admiren. El polonès l'ha guanyat amb la crua Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord del romanès Christian Mungiu, tercer cop que recull premi a Cannes. La seva pel·lícula posa sobre la taula el debat de com una societat oberta com la Noruega és incapaç d'acollir una família ultracatòlica que ve de Romania. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, crítica amb la corrupció del règim de Putin, l'alemanya The Dream Adventure, premi del jurat, la belga Coward, millor actor, la franco-japonesa Sudan, millor actriu i la francesa Notre Salut, millor guió.
3: I qui també ha triomfat en aquest cas al Palau de la Música de Barcelona ha estat Maria del Mar Bonet, la cantautora mallorquina que ha celebrat 60 anys de trajectòria artística presentant un nou disc, L'aigua no cansa. Barcelona, Mar Ruiz.
4: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així ha arrencat amb Aigo, de l'any 1969, la jazzística Nina Nona, que aquesta nit ha mostrat com gaudeix Bonet fent que la seva veu sigui un instrument més que afegeix textures, vibratos i ambients, o Abril, dedicada a la revolució dels clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt de violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió pensat pel disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada com si fos un rembético grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Una frase inspirada en la comparació que va fer el Pare Guinart mentre recopilava cançons mallorquines i explicava que les cançons populars són vives i que són com l'aigua, que no cansa. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigo No, que denuncia la violència contra les dones i les morts i destrosses provocades per la dona al País Valencià i reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet, de qui se celebra el centenari del seu naixement, amb blaus i sols de roses blanques. Ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. A nit ha recuperat un deliciós poema de l'autor espartà del segle VII abans de Crist, Alcmà de Sardes, que ja fa gairebé 3.000 anys també parlava de la necessitat de trobar refugi a la son. I, esclar, no han faltat dues cançons, que ja són patrimoni. Què volen aquesta gent? I la tradicional mallorquina, la Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria dalt dels escenaris.
5: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
7: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
8: Últim concert de la

0: temporada de BCN Clàssics.
1: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
0: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
1: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
2: Trescat Info.

0: 100 minuts i seran en punt 2:15 del matí, 100 minuts que dediquem a l'actualitat esportiva.
1: Esports.
0: I ho fem acompanyats de l'Albert Benet. Albert, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. El Barça celebrarà aquesta tarda la Champions femenina de futbol aconseguida ahir a Oslo i el ple de títols de la temporada en una festa a les Fonts de Montjuïc amb un concert previ dels Friga Flowers.
1: 3CAT Info.
2: Les jugadores del Barça tornen a regnar a Europa amb la quarta Champions aconseguida amb la final d'Oslo. La victòria per 4-0 contra l'Olympique de Lió va ser una exhibició de futbol per tancar una altra temporada perfecta. Els 4 gols van arribar en una segona part que es recordarà molt de temps, en què el Barça va escombrar el gran equip francès, el que té més Champions en el seu palmarès. 2 doblets, un de Payor, l'altre de Salma Parayuelo, i una gran actuació de Cata Coll a la porteria van donar el títol a les blaugranes i van fer encara més gran l'hegemonia d'aquesta generació de futbolistes els últims anys. És la quarta Champions en 6 anys, la primera amb Pere Romeu com a entrenador. En una entrevista aquest matí al Suplement amb Roger Escapa, el tècnic ha parlat de la més que possible marxa de la capitana Alexia Putellas.
3: Lideratge referent absolut, no només pel que ha aconseguit, sinó per com ho aconsegueix.
4: Li has demanat que es quedi?
3: Evidentment. Això ja no depèn de mi, no forma tant part de mi, però evidentment sempre voldria que es quedés, evidentment.
4: Ja li vas demanar l'any passat, segurament, no?
3: Efectivament.
4: L'any passat et va fer cas, potser aquest any és el moment de dir fes el que vulguis.
3: Ja això és el seu futur, ja ho decidirà ella i ja ho traslladarà com ella cregui.
2: Una de les imatges de la final d'Oslo van ser les llàgrimes d'Alexia Putellas tant quan va ser substituïda als últims minuts com també en el moment d'aixecar el trofeu de la Champions. Va poder ser l'última final d'Alexia amb la samarreta del Barça i portant el braçalet de capitana del club de la seva vida. Ara la sentireu al micròfon de TV3.
5: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
6: Ja ho veureu.
2: Serà interessant, doncs, el que pugui dir Alexia aquesta tarda en la celebració de la temporada a partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina en una festa amb animació i música per celebrar el pòquer de títols. Cata Coll, que va aguantar l'equip amb les seves aturades en aquesta final d'ahir, lloava la tasca de Pere Romeu.
7: Òbviament, li he de dir que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
2: Una Cata Coll que va ser designada MVP de la final. La pilota d'or Aitana Bonmatí, que va ser suplent, va entrar al terreny de joc per jugar els últims 20 minuts, posava en valor el paper de la Masia.
8: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
2: Per la seva banda, Caroline Graham també assegurava que, malgrat les dificultats econòmiques del club els últims anys, la Masia, el planter del club, ha aguantat al nivell.
9: Si el club va fer coses correctes per ajudar-nos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: La felicitat per a l'esport català no ha pogut ser completa aquest cap de setmana pel descens del Girona a segona. L'empat a 1 contra l'Elx a Montilivi en l'última jornada de la Lliga de Primera li fa perdre la categoria després de 4 temporades a primera. Michel Sánchez, el tècnic.
10: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable.

0: Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
1: Arnau va fer el gol del Girona, el de l'empat, després de començar perdent. Lemar va enviar una pilota al pal que ho hauria pogut canviar tot, però no hi va haver la sort de cara. Tot fa pensar que Mitchell se n'anirà, però ni ell ni el president del Figeli van aclarir si serà així. A més del Girona, també baixa segona al Mallorca.
2: Trescat Info.
1: El Barça tanca la temporada amb els 94 punts que tenia com a campió de Lliga després de la derrota a Mestalla contra el València per 3-1, mentre que l'Espanyol tanca la temporada sense carambola europea amb un empat a una casa amb la Real Societat. Manolo González, el tècnic, vol seguir.
3: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i et torno a dir el mateix, buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
1: Roberto va fer el gol de l'Espanyol i Lewandowski, el del Barça, Mestalla, l'últim com a jugador del Barça el dia que va jugar el seu últim partit com a blaugrana. Se'n va amb 120 gols marcats en 193 partits. Hansi Flick, entrenador del Barça, lamentava el mal partit per tancar la temporada.
4: We think about that, everyone, also the players, because it was
5: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
4: From every player is a dream to play there.
1: Tec va ser ahir el porter del Barça i Joan Garcia aconsegueix el Zamora com a porter menys golejat. El Getafe jugarà a Europa després de guanyar l'Osasuna per 1-0. També en futbol, el Nàstic aconsegueix la permanència a la primera ref després de l'empat a 1 al camp de l'Hèrcules i amb l'alegria del tècnic Pablo Alfaro.
6: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4 o 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nasti de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera red.
7: En punt 2:15 del matí a 3CAT Info us expliquem que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional assenyala Zapatero i les seves filles com a principals beneficiaris del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'informe també recull converses d'alguns dels implicats en la trama que revelarien que van intentar boicotejar la investigació policial. També us destaquem que Rússia llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev. Hi ha com a mínim 4 persones mortes, també una 60 de ferides. És la represàlia ordenada per Putin després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. També que cada vegada se surt més de tarda que no pas de nit i la vida social es va aproximant als horaris europeus. Ho conclou un estudi de fabricants i distribuïdors que assegura que els canvis en els hàbits de consum és en totes les franges d'edat. I també en aquesta propera mitja hora us destacarem que als Estats Units hi ha hagut un tiroteig en un carrer perimetral de la Casa Blanca que ha acabat amb l'atacant mort. Un noi de 21 anys amb antecedents violents. És un incident que ha sorprès els periodistes que feien connexions en directe des del mateix complex presidencial. Hi ha un vianant ferit en estat crític. També de l'àmbit internacional us destacarem que la República Democràtica del Congo ja registra més de 200 morts pel brot d'Ebola que afecta el país. Uganda, que limita amb el Congo, va confirmar, més a més, ahir 3 casos nous, cosa que eleva 5 el total de morts en aquell país. I també entrarem al restaurant Villa Retiro de Xerta, el primer que va aconseguir una estrella Michelin a les Terres de l'Ebre i que ara celebra 2 dècades de trajectòria i ho fa amb un menú que ret homenatge a la cuina i a les arrels de les comarques del sud de Catalunya. I en esports, Albert Benet, què destaca?
1: Que les jugadores del Barça celebraran aquesta tarda amb l'afició a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc els títols aconseguits aquesta temporada. L'últim, el d'ahir, en la final de la Champions d'Oslo, la quarta Champions en 6 anys, després de guanyar l'Olímpic de Lió per 4-0. El Girona baixa segona, després d'empatar 1 contra l'Elge a Montilivi en l'última jornada de Lliga. L'equip gironí torna a la segona categoria després de 4 anys a primera.
7: I el temps, un dia més de sol i de calor. Per tercer dia consecutiu es poden assolir avui els 35 graus en punts del Pla de Lleida i més de 33 a la Catalunya Central, la Conca de

0: de Tremp i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Durant la tarda podrien caure xàfecs de curta durada a l'Alt Pirineu, mentre que el mar es mantindrà molt tranquil. Passen 2:15 a 2:15 del matí. Noves revelacions en el cas Zapatero continuen esquitxant l'expresident del govern espanyol. Un informe policial de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal involucra ara directament Zapatero en una xarxa de tràfic d'influències per camuflar comissions il·legals. Aquesta vegada és una conversa entre els directius de l'aerolínia Plus Ultra que mostraria la intenció de contactar amb Zapatero perquè els aconsegueixi el rescat de la companyia per 53 milions d'euros l'any 2021. Segons la conversa, Plus Ultra també s'hauria plantejat trucar a la porta de l'exministre José Luis Ábalos, ara mateix a la presó pel cas Mascaretes, a través de l'actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Per tot el material obtingut fins ara, el jutge de l'Audiència Nacional sospita que Zapatero hauria posat els seus contactes i també la seva influència en les administracions al servei de privats per enriquir-se. La investigació també apunta que l'expresident espanyol hauria ordenat crear una societat a Dubai per canalitzar les comissions que li pagaven i hauria utilitzat l'empresa de les seves filles a Espanya per cobrar aquests diners. Obrim plana internacional, Rússia llança un atac massiu amb centenars de drons i desenes de míssils contra Kiev i almenys 4 morts i una 60 de ferits. Des de la mitjanit, les explosions s'han sentit en diferents punts de la capital ucraïnesa i també en general a tota la regió de Kiev. Els bombardejos han afectat una escola i un edifici residencial. Les autoritats han demanat a la població que es mantingui als refugis davant la possibilitat de nous atacs. Aquest abast del bombardeig ha obligat Polònia, a més, a activar la seva defensa antiaèria com a mesura preventiva. L'atac d'aquesta matinada és la resposta de Rússia a la 20ª de morts de divendres a la província de Luhansk, ocupada per Moscou. El president rus, Vladimir Putin, va prometre represàlies contra el que va qualificar d'atac terrorista. També avui, als afores de la Casa Blanca, els serveis secrets han abatut un jove de 21 anys que ha disparat diversos trets contra un control de seguretat. Segons les autoritats, hi ha un vianant ferit en estat crític. De fet, els periodistes, que estaven pendents d'un possible acord entre els Estats Units i l'Iran, han gravat el so del tiroteig, que s'ha sentit així al complex residencial.
1: Panic outside the White House. We're following this breaking news. Possible shots fired near our nation's capital at the White House. We have News Nation's Chris Flanagan. We just heard from him. He was shoved off.
0: L'incident va passar ahir a les 6 de la tarda, hora local, a la mitjanit, hora catalana. L'home es va acostar al punt de control, va treure una arma de la bossa i va començar a disparar. Els trets van agafar a tothom per sorpresa, com aquesta periodista de la cadena ABC que estava en directe.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: L'FBI ha explicat que el responsable del tiroteig era un vell conegut de la policia. Era en un missatge a la xarxa social Trump, de fet agraït la feina dels serveis secrets, i ha descrit aquest home com una persona obsessionada amb la Casa Blanca. El president nord-americà ha recordat l'incident d'ara fa un mes, amb el tiroteig al sopar de la premsa acreditada de la Casa Blanca, i ha aprofitat per tornar a fer campanya per les polèmiques reformes que vol tirar endavant el complex presidencial. No ens movem de l'àmbit internacional, en aquest cas hem de mirar cap a l'Àfrica, perquè les autoritats sanitàries de la República Democràtica del Congo i d'Uganda continuen lluitant contra l'expansió del brot del virus de l'Ebola. Fins ara s'han registrat 204 morts dels més de 800 casos sospitosos a la República Democràtica del Congo i a Uganda s'han confirmat 5 morts més. Les autoritats sanitàries alerten del risc que la malaltia s'estengui a 10 països africans. El Centre Africà pel Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos països afectats, però el seu director, Jean Kaseya, ha advertit que es pot ampliar a més.
3: We have 2 countries affected.
4: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República del Congo, Democràtica del Congo, ha aprofitat temporalment els vols de l'aeroport principal d'Ituri. Els ha prohibit perquè es tracta de la província, en aquest cas, més afectada per aquest brot del virus. Tornem a casa nostra, cada vegada es fa més vida social a les tardes que no pas a les nits.

0: ho conclou un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC, que constata un canvi d'hàbits en el consum, sobretot en bars i restaurants, amb una reducció de l'oci nocturn i, en canvi, un augment de les trobades diurnes. Marta Amunt és la portaveu de l'AECOC.
1: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser a horaris europeus.
0: Aquesta tendència també es dona entre els joves. Albert Vinyals, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i també expert en psicologia del consum.
2: En 25 anys, per exemple, a Catalunya ha desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent, també entre joves, el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
0: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar les promocions. També els autobusos interurbans, que estan salvant bona part de la mobilitat per la crisi de Rodalies, podrien contribuir també a pal·liar un altre problema, el de la distribució urbana de paqueteria, que satura les operacions de càrrega i descàrrega a les ciutats arran de l'increment del comerç online. Molts d'aquests autobusos, plens de viatgers, porten, en canvi, el maleter pràcticament buit. Ja se n'està fent una prova. En aquest cas, la línia E13 de bus express entre Mataró, Granollers i Sabadell porta paquets als maleters dels vehicles que va deixant a les parades. Abans i després de la ruta en autobús, el que seria la primera i l'última milla, els paquets arriben a les parades i es distribueixen als clients en bicicleta de càrrega. La idea surt d'un projecte europeu que s'ha presentat aquesta setmana a la Jornada de la Mobilitat, l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. Aquí el treballen ajuntaments, l'empresa Segalers i l'entitat Soma Ecologística, que s'encarrega de la part logística a nivell local. La seva coordinadora operativa, Zoe Gerrent, ha explicat a 3Cat Info el principal avantatge del sistema.
3: Fem servir autobusos que ja estan utilitzats per un transport. O sigui, estan aquí per transport de persones. Llavors, no afegim un altre transport específic per la cadena de paqueteria. I la primera i última milla després es fan amb bicicletes, amb assistència elèctrica.
0: De moment es tracta tot plegat d'una prova pilot per veure si funciona la cadena logística i si finalment s'acabés implantant, caldria ajustar l'oferta d'autobusos per no afectar els horaris i dotar el servei de personal. També en clau de mobilitat, la línia orbital ferroviària, que és un dels elements que ha servit per tancar uns nous pressupostos amb Esquerra, es va projectar el 2004. Se'n va fer la reserva de sòl el 2010, però després el projecte es va guardar en un calaix fins que s'ha rescatat ara en un document que fixa l'estratègia ferroviària del futur. No és l'únic projecte que el govern de Salvador Illa recupera del passat. Repassem altres casos d'infraestructures passades fa anys que ara es tornen a posar sobre la taula. És una informació que ens explica el Joan García, en aquest cas amb el muntatge musical del Dani Expósito.
4: Eix transversal ferroviari.
5: Nou corredor interior de trens que ha de combinar viatgers i mercaderies per connectar Lleida amb Girona sense passar per Barcelona a través de Cervera, Igualada o Martorell, de manera que descongestioni el Vallès i el Baix Penedès. Els estudis es basen en una planificació aprovada el 2010 i s'espera que estiguin redactats d'aquí un any i mig, perquè les obres comencin cap al 2030.
4: Prolongació de la línia 2 del metro.
5: Ve del 2005. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han actualitzat el projecte que es va redactar el 2009 per allargar la línia Lila entre Sant Antoni i Parc Logístic a la Zona Franca, amb 6 noves estacions passant per sota la muntanya de Montjuïc, amb parades al Manac i a l'INEFC, per donar servei al barri de la Marina del Prat Vermell. Es preveu que el nou projecte estigui redactat a finals d'aquest any.
4: B40.
5: L'autovia orbital de l'àrea metropolitana de Barcelona, pensada per descongestionar les principals vies d'accés a la capital, es va projectar el 1989. Aquesta legislatura s'ha desbloquejat el tram entre Sabadell i Terrassa. S'estan fent els estudis informatius i d'impacte ambiental i les obres de l'anomenada Ronda Nord podrien començar el 2028.
4: Soterrament de la Gran Via a l'Hospital.
5: Al cap de 5 anys de l'aprovació del projecte constructiu, el govern i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat van desbloquejar el soterrament de la Gran Via. La Generalitat avança els gairebé 40 milions que correspondrien a l'Ajuntament i el municipi ho compensa entregant parcel·les perquè la meitat del sòl es destini a projectes d'interès públic. S'hi podrà desenvolupar el gran pol econòmic del sector de la recerca i la innovació.
4: Concessions de busos interurbans.
5: L'any 2028 havia de sortir a concurs un nou mapa de les 800 concessions dels autobusos interurbans, vigents des de fa 25 anys. És a dir, quina empresa opera cadascun dels trajectes. Però això no passarà, perquè el govern ha decidit allargar 6 anys més, fins al 2034, l'actual contracte amb els operadors a canvi que renovin la seva flota i puguin amortitzar les operacions.
4: Segueixen el seu curs després de molts anys d'obres.
5: L'estació de la Sagrera, que aquest any hauria d'acabar l'obra ferroviària, però els primers viatgers no s'esperen fins al 2032 i el futur parc al 2035. La línia 9 del metro, que va començar el 2003 i està previst acabar-ne el tram central també el 2032, en què igualment està previst que acabin els accessos al port de Barcelona, pendents des de fa 19 anys. La prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, que connectarà la línia del Vallès i la de Llobregat-Anoia, està previst acabar-la el 2030.
0: 2 minuts i seran en punt 3:15 del matí. Abans d'obrir àrea de servei, tenim temps de repassar un parell d'ítems del món de la cultura. D'entrada, parlant de Bad Bunny, que s'ha acomiadat de Barcelona amb un altre concert apoteòsic a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El cantant porto-riqueny ha reunit prop de 120.000 persones en els dos concerts que ha ofert en aquest parell de dies a la capital catalana. Ahir, per la famosa casita, s'hi van deixar veure la influencer Lola Lolita, la dissenyadora Miranda Makarov, també les actrius Priscila Delgado i Úrsula Corberó, i també van assistir al concert, per exemple, jugadors del Barça com Gerard Piqué i Riqui Puig. Si divendres va ser la catalana Bad Giel, l'artista convidada, i el protagonista va ser l'estrella Trimer Rivellanos i també el cantant porto-riqueny Brian Myers, considerat un dels pioners del moviment trap llatí. Myers va rebre una gran ovació mentre interpretava Triste, un tema exclusiu que es va cantar en aquest segon concert a Barcelona. La propera parada de Bad Bunny a l'Estat serà a Madrid, on oferirà 10 concerts a l'estadi Riyadh Metropolitano entre finals de maig i també mitjans de juny, dins tot plegat de la seva gira per Europa. I donar, en aquest cas, d'un concert a una previsió, perquè avui Gemma Homet homenatja Violeta Parra a Manresa.

0: Gemma Humet presenta l'espectacle Gràcies a la vida, dedicat a l'univers vital i artístic de la xilena Violeta Parra. El muntatge combina música, paraula i també imatge per homenatjar una de les figures més influents de la cançó llatinoamericana. Ho fa amb temes adaptats per primera vegada al català i amb fragments d'entrevistes per acostar la veu de Parra al públic. El muntatge reivindica la memòria, la música i també el compromís social. Aquest concert és a les 6 de la tarda al Teatre Conservatori de Manresa, al Bages.
1: El temps.
0: En punt 3:15 del matí, moment d'obrir àrea de servei i per repassar la previsió meteorològica, en aquest cas amb la crònica de l'Enric Agut.
2: Es manté el terreny de temps estiuenc al centre del dia. Avui, novament, tindrem calor amb màximes que poden superar els 30 graus amb facilitat a l'interior del país, en zones allunyades del mar. Al Pla de Lleida, avui, novament, per tercer dia consecutiu, es poden assolir xifres de 34 o 35 graus. També a la costa, alguna màxima pot arribar als 26. Moltes xifres del litoral estaran entre els 23, 25, algun de 26. Sol, amb algunes boirines, alguna calitja. Avui, si es presenta alguna boira, a la costa serà molt local, no com ahir, que era extensa, ja al matí a la Costa Brava, i afectava algunes zones del litoral. La tarda es mantindrà estable, però cap a l'Alt Pirineu, l'Aran, amb la calor que avui farà, poden créixer nuvolades i descarregar algun ruixat a curta durada.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
5: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
5: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Passant 2 minuts i mig de 3:15 del matí, seguim a 3CAT Info per explicar-vos que l'Auditori de Girona celebra avui 20 anys de música i ho fa amb un concert participatiu amb què tancaran els actes de celebració d'aquest aniversari. Un equipament municipal que en aquest temps ha acollit més de 2.400 concerts. Girona, Fèlix Martín.
6: Les entrades per al concert d'aquesta tarda són gratuïtes, però calia reservar-les i estan exaurides. Serà un final de festa a partir de les 6 amb un concert participatiu que volen que sigui una fotografia de l'àmplia proposta musical que es fa des de l'Auditori de Girona, professional o no. L'han batejat amb el nom de Ressò i amb el motor de la Girona Jazz Project hi seran Masoni, Calavento o la Black Music Big Band, entre d'altres, ha explicat el director de l'Auditori de Girona, David Ibáñez.
7: Ressò és un homenatge al substrat musical de la ciutat, amb totes aquelles persones que en el dia a dia fan possible a través de la seva pràctica musical. Estem parlant de la Girona Band de Band, de la Black Music Big Band, de cantaires vinculats al Masies Participatiu, del col·lectiu Sexeig, que són joves que fan hip-hop, i tot això amb la col·laboració d'alguns artistes que ens estimem especialment, com és el cas de Masoni, com és el cas dels Calavento, o com és el cas de les Arendà.
6: Segons Ibáñez, la programació musical d'aquests 20 anys de l'Auditori ha situat l'oferta musical de la ciutat de Girona just al darrere de la de Barcelona.
7: És cert que fa 20 anys Girona era una ciutat més vinculada a les arts escèniques i ara doncs, penso que també la potència de la seva oferta musical, tant per el que s'ofereix directament des de l'Auditori com per tot el dinamisme que tenen els diferents agents de la indústria musical que operen tant a Girona com al seu entorn, penso que podem afirmar que Girona ja s'ha convertit en el segon hub de la indústria musical a Catalunya després de l'àrea de Barcelona.
6: A més de l'oferta musical, en aquests 20 anys s'han fet a l'Auditori de Girona més de 1.200 congressos i esdeveniments. I entre totes les activitats hi han passat 2 milions de persones.
0: I també un altre establiment que està d'aniversari és el restaurant Villa Retiro de Xerta, el primer que va aconseguir una estrella Michelin a les Terres de l'Ebre. Celebra els seus 20 anys de trajectòria i ho fa amb un menú que ret homenatge des de la cuina contemporània, el rebost, el paisatge i també els vins de les comarques del sud de Catalunya. Ens ho explica l'Òscar Callau.
8: Des del primer dia que aquí a Villa Retiro servim tots els aperitius de benvinguda sobre un mapa englobant les quatre comarques que el conformen: Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre. I des del primer dia...
9: L'arrencada del menú del 20è aniversari de Villa Retiro ens deixa ben clara l'aposta del xef Fran López per abanderar les receptes i els ingredients de la zona: ostres, llagostins, anguila, carxofa o cabra hispànica, reinterpretades amb les tècniques de l'alta cuina moderna. Les següents tongades de plats ens les presentaran amb diorames dedicats al Far del Fangar, als Boscos de Pauls o la Catedral del Vi de Pinell de Brai.
10: Cada any canviem el que és la història del menú. Aquest any ha tocat llocs emblemàtics de Terres de l'Ebre, amb els diferents punts, i toquem mar, i toquem muntanya, i toquem història, i toquem sentiment. És a dir, no només són les receptes, els plats, els ingredients, sinó tota la història i tot el relat que van envoltant, no?, este discurs que hi portem, no?, partint d'un rebost que és Terres de l'Ebre.
9: Fran López va obrir el restaurant Villa Retiro l'any 2006, just quan acabava de tornar d'una etapa de formació amb el triestrellat xef Alain Ducasse a París. Només 3 anys després va aconseguir l'estrella Michelin per aquest establiment ubicat en una finca indiana amb jardins, fonts, estanys i un ficus gegant de més de 300 anys de vida.
10: Jo estudio a Barcelona, amb 19 anys estava a París, amb Alain Ducasse, i amb 22 anys torno aquí a Xerta i és quan obrim aquest projecte. I amb ganes, no?, amb ganes de fotre una cosa diferent, una cosa, portar la cuina d'aquest territori que nosaltres hi creiem cegament. I amb 3 anys vam tindre una estrella Michelin. I crec que va ser un punt d'inflexió.
9: L'hotel amb 9 habitacions a la Torre Colonial, construïda el 1890 per Josep Fontserè, va ser el primer de la zona de l'Ebre amb 5 estrelles. En aquests 20 anys el complex s'ha anat ampliant amb una desena de suites amb jardí, instal·lacions per banquets i una escola de cuina. L'any passat va aconseguir el segon sol de la guia gastronòmica Repsol.
10: És un hotel gastronòmic. Hi ha client de tot tipus, però 70-80% ve pel restaurant. També, hòstia, ens ve molta gent que va amb cotxe de Suïssa cap a Marbella o de França o de tal. Passen per aquí i paren buscant aquesta zona rural.
9: En paral·lel, la família López gestiona la Catedral del Vi de Pinell de Brai, a la Terra Alta, on elaboren els seus propis vins com Modernista, Gambarrillo o Torreó de l'Indià. També han obert un restaurant per als visitants del celler modernista creat per César Martinell.
8: Tot seguit, a l'altre plateret, trobem un tàrtar de llagostí de la Ràpita, que l'acompanyem amb una emulsió de vermut elaborat aquí al celler modernista del Pinell de Brai i tot cobert per un liquat d'enciam.
0: Esports. Són 7 els minuts que ens separen de les 11 del matí, temps que dediquem a repassar tota l'actualitat esportiva i ho fem amb l'Albert Benet. Què tal, Albert? Bon dia.
11: Bon dia. El Barça celebrarà aquesta tarda la Champions femenina, aconseguida ahir a Oslo, i el ple de títols de la temporada en una festa a les Fonts de Montjuïc.
1: 3CAT Info.
11: Les jugadores del Barça tornen a regnar a Europa amb la quarta Champions aconseguida en la final d'Oslo. La victòria per 4-0 contra l'Olympique de Lió va ser una exhibició de futbol per tancar una altra temporada perfecta. Els 4 gols van arribar en una segona part que es recordarà molt de temps, en què el Barça va escombrar el gran equip francès, el que té més Champions en el seu palmarès. 2 doblets, un de Payor, un altre de Salma Parayuelo i una gran actuació de Cata Coll a la porteria. Van donar el títol a les blaugranes i van fer encara més gran l'hegemonia d'aquesta generació de futbolistes els últims anys. És la quarta Champions en 6 anys, la primera amb Pere Romeu com a entrenador. En una entrevista aquest matí al Suplement amb Roger Escapa, el tècnic ha parlat de la més que possible marxa de la capitana Alexia Putellas.
12: Lideratge referent absolut, no només pel que ha aconseguit, sinó per com ho aconsegueix.
13: Li has demanat que es quedi?
12: Evidentment. Això ja no depèn de mi, no forma tant part de mi, però evidentment sempre voldria que es quedés, evidentment.
13: Ja li vas demanar l'any passat, segurament, no?
12: Efectivament.
13: L'any passat et va fer cas, potser aquest any és el moment de dir fes el que vulguis.
12: Ja això és el seu futur, ja ho decidirà ella i ja ho traslladarà com ella cregui.
11: Una de les imatges de la final d'Oslo van ser les llàgrimes d'Alexia Putellas, tant quan va ser substituïda als últims minuts com també en el moment d'aixecar el trofeu de la Champions. Va poder ser l'última final d'Alexia amb la samarreta del Barça i portant el braçalet de capitana del club de la seva vida. Ara la sentireu al micròfon de TV3.
14: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
15: Ja ho veureu.
11: Serà, doncs, interessant el que pugui dir Alexia aquesta tarda en la celebració de la temporada a partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina, en una festa amb animació i música per celebrar el pòquer de títols. Catacoll, que va aguantar l'equip amb les seves aturades, lluava la tasca de Pere Romeu.
15: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
11: Catacoll va ser designada MVP de la final. La pilota d'or Aitana Bonmatí va ser suplent, va entrar per jugar els últims 20 minuts i posava en valor el paper de la Masia, el paper del planter del Barça.
16: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: L'actualitat esportiva a fons.
11: La felicitat per l'esport català aquest cap de setmana no ha pogut ser complet aquesta felicitat pel descens del Girona a segona. L'empat a un contra l'Elx a Montilivi en l'última jornada de la Lliga de Primera li fa perdre la categoria després de 4 temporades a Primera. Michel Sánchez, el tècnic.
17: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent, jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
11: Arnau va fer el gol del Girona, el de l'empat, després de començar perdent. Lemar va enviar una pilota al pal que ho hauria pogut canviar tot, però no hi va haver la sort de cara. Tot fa pensar que Michel se n'anirà, però ni ell ni el president del Figeli van aclarir si serà així. A més del Girona, també baixa a segona al Mallorca.
1: Trescat Info.
11: El Barça tanca la temporada amb els 94 punts que tenia com a campió de Lliga després de la derrota a Mestalla contra el València per 3-1, mentre que l'Espanyol tanca la temporada sense carambola europea amb un empat a un a casa contra la Real Societat i pendent de la continuïtat del

0: tècnic Manolo González. Ell vol seguir.
1: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
0: Roberto va fer el gol de l'Espanyol i Lewandowski, el del Barça, a Mestalla, l'últim com a jugador del Barça el dia que va jugar el seu últim partit com a blaugrana. Se'n va amb 120 gols marcats en 193 partits. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, lamentava el mal partit per tancar la temporada.
2: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
3: Is a dream to play there.
0: Tec va ser titular a la porteria i Joan García ha aconseguit el Zamora com a porter menys golejat. El Getafe jugarà a Europa després de guanyar l'Osasuna per 1-0. També jugats ahir Madrid 4, Athletic Club 2, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1 i Celta 1, Sevilla 0. Aquest vespre a les 9, Villarreal, Atlètic de Madrid, es juguen la tercera posició de la Lliga. També en futbol, el Nàstic aconsegueix la permanència a la primera ref després de l'empat a 1 al camp de l'Hèrcules i amb l'alegria del tècnic Pablo Alfaro.
4: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4 o 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nasti de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
0: Per la seva banda, el Sabadell començarà el play-off d'ascens contra el Madrid-Castella i l'Europa s'enfrontarà al Celta B en aquest mateix play-off d'ascens a segona. El Barça de futbol sala eliminat a les semifinals de la Copa del Rei en perdre els penals contra el Jaén. El partit es va acabar amb empat a 2 i va ser una còpia de la passada final de la Copa d'Espanya. Avui la final, Jaén-Cartagena, també final de l'Eurolliga de bàsquet, Olympiacos-Madrid.
5: Trescat Info.

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, la UDEF, assenyala José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles com a principals beneficiaris del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'informe que ha elaborat també recull converses d'alguns dels implicats a la trama que revelarien que van intentar boicotejar la investigació policial. Rússia ha llançat un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev, capital ucraïnesa, que ha fet com a mínim 4 persones mortes i una 60ena de ferides. Represàlia ordenada pel president Vladimir Putin després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària a Rússia. Els Estats Units i l'Iran podrien estar molt a prop de tancar un acord amb l'alto el foc de 60 dies que inclouria el final de la guerra i la reobertura de l'estratègic Estret d'Hormuz. A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement sense sancions. No està clar si el programa nuclear iranià formaria part d'aquesta entesa, que segons Washington es podria anunciar les pròximes hores. Als Estats Units, un tiroteig en un carrer perimetral de la Casa Blanca ha acabat amb l'atacant mort, un noi que tenia 21 anys i amb antecedents violents. L'incident ha sorprès els periodistes mentre feien connexions en directe des del complex presidencial. Un vianant ha quedat ferit en estat crític. La República Democràtica del Congo registra ja més de 200 morts pel brot d'Ebola que afecta el país. La veïna Uganda, que limita amb el Congo, va confirmar ahir 3 casos nous. Això eleva a 5 el total de víctimes en aquell país.

0: Cada vegada se surt més de tarda que de nit i la vida social es va aproximant cap a horaris europeus. Estan canviant els hàbits de consum en totes les franges d'edat, segons un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC. Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. La pel·lícula Fjord del romanès Christian Mungiu guanya la Palma d'Or al Festival de Cinema de Cannes. Els Javis s'han endut el premi a millor direcció per La Bola Negra, un crit a viure l'homosexualitat en llibertat, a partir de textos de Federico García Lorca.
1: Esports.
2: Les jugadores del Barça celebraran aquesta tarda amb l'afició a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc els títols aconseguits aquesta temporada. L'últim, el d'ahir, en la final de la Champions d'Oslo, la quarta Champions en 6 anys, després de guanyar l'Olympique de Lió per 4-0. El Girona baixa a segona després d'empatar a 1 contra l'Elx a Montilivi en l'última jornada de la Lliga. L'equip gironí torna a la segona categoria després de 4 anys a primera. L'Espanyol tanca la temporada amb un empat a 1 a casa amb la Reial Societat i sense carambola europea, mentre que el Barça la tanca amb una derrota a Mestalla amb el València 3-1, amb l'últim gol de Lewandowski amb el Barça, en el seu últim partit de Blaugrana.
0: Un dia més de sol i calor per tercera jornada consecutiva amb 35 graus en punts de Lleida i més de 33 a la Catalunya Central, Conca de Tremp i l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda, alguns xàfecs de curta durada a l'Alt Pirineu i amb el mar que es manté molt tranquil.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 5 minuts de les 11 del matí. Bon dia, us està parlant Jaume Brufau. Noves revelacions en el cas Rodríguez Zapatero que continuen esquitxant l'expresident espanyol i les seves filles. Un informe policial que ha fet la UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ara l'involucra directament en una xarxa de tràfic d'influències per camuflar comissions il·legals. En aquesta ocasió és una conversa que hauria hagut entre els directius de l'aerolínia Plus Ultra i que mostraria la intenció de contactar amb Rodríguez Zapatero perquè els aconseguís el rescat de la companyia per 53 milions d'euros. Això passava l'any 2021. Segons aquesta conversa, Plus Ultra també s'hauria plantejat trucar a la porta de l'exministre José Luis Ábalos, ara mateix empresonat pel cas Mascaretes, a través de l'actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Per tot el material obtingut fins ara per l'UDEF, el jutge de l'Audiència Nacional sospita que Rodríguez Zapatero hauria posat els seus contactes i la seva influència a les administracions al servei de privats per enriquir-se. La investigació també assenyala que l'expresident espanyol hauria ordenat crear una societat a Dubai per canalitzar les comissions que li pagarien i que hauria fet servir l'empresa de les seves filles a Espanya per cobrar tots aquests diners. Una imputació de Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències arran d'aquest rescat de Plus Ultra que reobre un debat que fa anys que va sortint i marxant sobre els límits del lobbisme. El sector fa temps que reclama una llei estatal que reguli l'activitat d'aquests lobbies i que deixi clares exactament quines són les seves funcions, però la norma porta més d'un any encallada al Congrés. Informació des de Madrid d'Alba Gil.
3: Es va registrar el 2025 i allà segueix en període d'esmenes. Més d'un centenar, cosa que prova la dificultat perquè tiri endavant. El sector del lobby fa temps que reclama una regulació per evitar que la seva reputació quedi en entredit. Ho explica Laia Bosch, membre de la directiva d'APRI, l'associació que representa els lobbistes.
4: L'important sempre és que existeixi transparència sobre qui és el representant de qui, i quan es relaciona amb una autoritat pública, que quedi molt clar, com deia, amb nom de qui ho fa, amb quin objectiu i amb quina finalitat.
3: Volen que d'una vegada per totes quedi clara la frontera entre lobbisme i tràfic d'influències.
4: El tràfic d'influències és un delicte que està actualment tipificat en el Codi Penal. Per tant, res té a veure amb la funció professional del lobby, que en realitat consisteix en la representació legítima d'interessos davant dels decisors públics.
3: Els agents tributaris proposen restringir encara més les funcions dels lobbies. Carlos Cruzado és portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
5: Prohibiendo expresamente la función de lobby, la actividad de lobby para exaltos cargos, exaltos funcionarios, desde luego para quienes han ocupado puestos de responsabilidad pública, política.
3: Catalunya va ser la primera comunitat a regular els lobbies el 2015 gràcies a una llei que ja incorpora el registre i que obliga els càrrecs públics a reflectir totes les trobades a les seves agendes.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Rússia ha llançat un atac massiu amb centenars de drons i desenes de míssils contra Kiev, capital ucraïnesa, que ha fet com a mínim 4 morts i una seixantena de persones ferides. Des de la mitjanit que les explosions s'han sentit en diferents punts de la capital ucraïnesa i a tota la regió de Kiev. L'abast del bombardeig ha obligat Polònia a activar la seva defensa antiaèria com a mesura preventiva. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha acusat Vladimir Putin d'atacar població civil.
6: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: L'exèrcit ucraïnès ha denunciat que Rússia ha llançat un tipus de míssil hipersònic des d'una distància d'uns 1.400 quilòmetres i que ja ha fet servir més d'una vegada en aquesta guerra. L'atac d'avui ha sigut la resposta directa de Rússia, represàlia a la vintena de persones mortes que va fer divendres a la província de Luhansk, un atac ucraïnès en una zona ocupada per Moscou. Vladimir Putin va prometre aquestes represàlies contra el que va qualificar d'atac terrorista. Els Estats Units i l'Iran podrien estar ben a prop de tancar un acord d'alto el foc de 60 dies que també inclouria el final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz sense peatges. A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement sense sancions i continuarien les negociacions per frenar el programa nuclear iranià. Són alguns dels detalls que s'han anat sabent d'unes converses indirectes que hi hauria hagut amb el mediador pakistanès que espera poder acollir noves negociacions de pau aviat. Des de l'Índia, on és de viatge oficial, el cap de la diplomàcia nord-americana Marco Rubio ha assegurat que l'anunci pot arribar avui mateix.
7: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
0: En un missatge a la seva xarxa social, Truth, Donald Trump també ha dit que el contingut de l'acord s'anunciarà ben aviat. Però, des de la part iraniana es mostren, de moment, si més no més prudents. Diuen que és possible arribar a l'entesa pel que fa a l'estratègic estret d'Hormuz, però que l'arma nuclear no forme part de cap pacte preliminar. Tampoc accepten entregar les reserves que tinguin d'urani enriquit. I al Pakistan, una forta explosió a les vies de tren ha provocat la mort de com a mínim 24 persones i ha deixat una cinquantena de persones ferides. La detonació ha fet descarrilar un tren de mercaderies i tot seguit s'han sentit trets també. El primer ministre pakistanès ha condemnat l'incident, ha passat al sud-oest del país, a la capital de la regió del Balutxistan, amb els separatistes de l'exèrcit d'alliberament del Balutxistan, que han estat els que han reivindicat aquesta acció. Poc més de 4 minuts i serà un quart de 12.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Manifestació massiva ahir a València en defensa de l'educació pública per reclamar al govern que atengui les demandes que fan els docents que fa dues setmanes que estan de vaga. Es van mobilitzar famílies i estudiants amb una protesta que va aplegar més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i que vam seguir a València amb l'Alba Barbosa.
8: Mestres i professors reclamen que la Conselleria d'Educació es torni a seure a negociar. Ahir també famílies i alumnes van solidaritzar-se amb la vaga dels docents que arriba a la tercera setmana amb les negociacions bloquejades.
9: Me pareix superbé, la veritat. N'hi ha que defendre l'escola pública.
10: Unes millores que creiem que són necessàries.
11: I que baixen les ràdios.
12: I que la consellera dimitisca.
8: Els sindicats presentaran dilluns un nou document a la Conselleria per reobrir les converses. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
13: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire.
8: Demanen que el valencià sigui un dels punts a negociar. La llengua, en l'última proposta de la Conselleria, no hi era.
0: 10 anys després de la dissolució de Convergència Democràtica de Catalunya, moltes veus reclamen un retrobament de l'esperit convergent. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, la CN, el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, i l'expresident Artur Mas qüestionen que la dissolució del partit fos una decisió encertada. Ho justifiquen per la conjuntura després de la confessió de l'expresident Jordi Pujol sobre una herència a Andorra i per la retallada

0: Dades, però creuen que cal recuperar la centralitat i la capacitat d'arribar a pactes amb tots els partits.
1: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Un assetjament, doncs, per possibles casos de corrupció. Si això us

0: a dreta i esquerra, perquè per això precisament és central.
1: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, insta Junts a donar suport als pressupostos de la Generalitat. En una entrevista a La Vanguardia, afereix que el patriotisme, diu, es demostra pactant i no bloquejant.
2: Aquesta actitud de bloquejar-ho tot, criticar-ho tot i condemnar el país a no avançar, crec que és una mala recepta per Catalunya. Entre 0 o 4.700 milions. I entre 0 i 4.700 milions, doncs està clar que Catalunya ha de decidir avançar. I m'agradaria que Junts no fos un obstacle per fer avançar Catalunya, sinó que contribuís a tirar el país endavant.
1: També a La Vanguardia, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, acusa el Partit dels Socialistes de Catalunya de poca ambició i Junts de manca de responsabilitat a l'hora de combatre l'ascens de l'extrema dreta. Als afores de la Casa Blanca, els serveis secrets han abatut un jove de 21 anys que ha disparat diversos trets contra un control de seguretat. Segons les autoritats, hi ha un vianant que ha quedat ferit en estat crític. Hi havia periodistes que estaven pendents d'un possible acord entre els Estats Units i l'Iran i que han gravat el so del tiroteig que se sentia en aquesta zona del complex presidencial. En el moment de l'incident, que passava ahir a les 6 de la tarda a l'hora local, Trump era al despatx oval. L'atacant es va acostar a un dels punts de control d'accés, va treure una arma de la bossa i va començar a disparar. Els trets van agafar tothom per sorpresa, com aquesta periodista de la cadena ABC, que en aquells moments estava fent una connexió en directe. President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. L'FBI ha explicat que el responsable era un vell conegut de la policia. Un noi amb antecedents per violència. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha agraït la feina dels serveis secrets i ha descrit l'home com una persona obsessionada amb la Casa Blanca. El president nord-americà també ha recordat l'incident d'ara fa un mes amb el tiroteig que hi va haver al sopar de la premsa acreditada de la Casa Blanca. I les autoritats sanitàries de la República Democràtica del Congo i d'Uganda continuen lluitant contra l'expansió del brot del virus de l'Ebola que estan patint. Fins ara s'han registrat 204 morts als més de 800 casos sospitosos a la República Democràtica del Congo i a Uganda s'han confirmat 5 morts més. Les autoritats sanitàries alerten del risc que la malaltia s'estengui a 10 països africans. El Centre Africà pel Control de Malalties declara zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseya, adverteix que en poden ser més.
3: We have two countries affected.
4: Tenim dos països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els dos països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
1: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot.
5: 3CAT Info.
1: Passa poc més d'un minut d'un quart de 12 del migdia. Àrea de servei. De seguida, previsió del temps, abans però un apunt de mobilitat a la ciutat de Barcelona. I és que s'està fent una nova edició de la cursa diagonal DIR, Guàrdia Urbana. Es fa en dues distàncies diferents, de 5 i de 10 quilòmetres, i es corre per tota la diagonal, de nord a sud, i participen fins a 14.000 corredors. La cursa començava a quarts de 9, però les afectacions del trànsit començaven a les 5 del matí i s'allarguen fins a quarts d'una del migdia, amb una quarantena de línies d'autobusos afectades per aquest recorregut. S'altera el servei al tram baix i al tram Besòs, i des de l'organització es recomana consultar aquest recorregut i sempre que es pugui fer servir el metro.
5: El temps.
1: Previsió d'Enric Agut.
6: Avui diumenge temps molt estable, sol i calor. Molta calor, calor d'estiu. Per tercer dia consecutiu es poden assolir els 35 graus en algun punt del Pla de Lleida del Segrià. Ja ha passat a Serós dos dies, han superat els 35, fins i tot 36, doncs avui pot tornar a passar. També s'assoliran xifres de 32, 33 a la Catalunya Central, Conca de Tremp i a l'interior de les Terres de l'Ebre i a la costa entre els 23 i els 26. Sol, alguna boirina local, una mica de calitja, es pot formar de manera molt aïllada, no com ahir, alguna boira cap a la costa, ahir extensa al matí, sobretot a la Costa Brava. Ja a la tarda creixerà alguna nuvolada cap a l'Aran, l'Alt Pirineu, pot caure algun ruixat puntual. Tot plegat amb una calor que es pot portar màximes de 34-35 graus a Lleida, 30-31-32 a Girona, 26 de màxima.

0: A Tarragona, a Barcelona o gairebé també 30 graus a Viella. Fresca
1: Info. Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
2: Els equipaments municipals de Barcelona tindran un telèfon per nens i nenes sense mòbil que necessitin contactar amb les seves famílies. El servei estarà disponible en centres cívics, biblioteques, equipaments esportius i centres d'informació juvenil de la ciutat, i s'haurà de fer servir sempre amb un motiu justificat. La segona tinenta d'alcaldia, Maria Eugènia Gay, ha afirmat que el servei contribueix a fer un ús saludable de les pantalles.
3: Oferir recursos de proximitat, garantir seguretat i facilitat perquè els infants i adolescents puguin contactar amb els seus referents adults quan ho necessiten, i també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
2: Quan un nen o adolescent necessiti fer-lo servir, s'haurà d'adreçar al personal del centre que li facilitarà l'accés al telèfon. Els equipaments tindran un cartell informatiu ben visible perquè aquest recurs es pugui veure i reconèixer fàcilment. Cada vegada es fa més vida social a les tardes, que no pas a les nits i matinades. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors a ECOC ha constatat que hi ha hagut un canvi d'hàbits en el consum de bars i restaurants i amb una reducció de l'oci nocturn per anar en augment de trobades de dia, de tarda sobretot. Marta Montné és la portaveu d'ECOC.
4: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
2: Una tendència que també es dona entre el jovent. Albert Vinyals, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, expert en psicologia del consum.
5: En 25 anys, per exemple, a Catalunya han desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques, i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent, també entre joves, el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
2: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi també indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar així promocions. Trescat Info. Trescat Info. Els Javis han guanyat el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra, un crit a viure l'homosexualitat en llibertat. La guanyadora de la preuada Palma d'Or ha sigut la cinta romanesa Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa més liberal. Tots aquests dies de cinema l'hem seguit amb el nostre enviat especial a Cannes, amb Marc Garriga.
6: ¿Cómo está?
7: Bien, está bien, fuera de peligro. Tiene miedo a la sangre. Un poquito se desmaya.
8: Els Javis ens han confessat que encara estan processant tot el que els ha passat aquí, la bona acollida de la pel·lícula i al final el premi.
9: Para mí es muy como unas palabras de aliento, es como que no, el festival nos dice, vais bien, seguid investigando, seguid con vuestra voz. Joder, no, estoy que no me lo creo.
10: Yo, en serio, como estoy tan contento por el mensaje de la película que llegue, empiezo a notar que de verdad toca de una manera más profunda.
8: De moment no volen ni sentir parlar de la cursa dels Oscars, volen anar pas a pas i primer estrenar a l'octubre que el públic li agradi, però sí que tenen ganes de posar-se a escriure el guió del seu pròxim film, que han avançat serà en castellà i en anglès.
9: Yo quiero que entendáis una cosa, es que o sea, yo no me planteaba estar aquí en el Festival de Cannes, no me planteaba ganar. Entonces ahora lo de los Oscars, claro, es muy pronto para que yo me imagine nada de esto, o sea.
10: Que vea la gente primero la película, ¿no? Que yo creo que es lo que tiene que ir poquito a poco.
9: Madre mía.
10: Que primero la vea la gente, veamos cómo va, gusta, no gusta. Vamos poquito a poco.
8: El premi l'han recollit ex aequo amb Pavel Pawlikowski, un director al que admiren. El polonès l'ha guanyat amb la crua Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, del romanès Christian Mungiu, tercer cop que recull premi a Cannes. La seva pel·lícula posa sobre la taula el debat de com una societat oberta com la Noruega és incapaç d'acollir una família ultracatòlica que ve de Romania.

0: El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, crítica amb la corrupció del règim de Putin, l'alemanya The Dream Adventure, premi del jurat, la belga Coward, millor actor, la franco-japonesa Sudan, millor actriu, i la francesa Notre Salut, millor guió.
1: Trescat Info.
2: 6 minuts i mig i seran 12:15.
1: Esports.
2: Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Les jugadores del Barça celebraran aquesta tarda amb l'afició la Champions femenina aconseguida ahir a Oslo i el ple de títols de la temporada en una festa a les Fonts de Montjuïc amb un concert previ dels Figaflowers.
1: 3CAT Info.
3: El Barça torna a regnar a Europa amb la quarta Champions aconseguida en la final d'Oslo. La victòria per 4-0 contra l'Olympique de Lió va ser una exhibició de futbol per tancar una altra temporada en ple de títols. Els quatre gols van arribar en una segona part que es recordarà molt de temps, en què el Barça va escombrar el gran equip francès, el que té més Champions en el seu palmarès. Dos doblets, un de Payor, l'altre de Salma, i una gran actuació de Catacoll a la porteria van donar el títol a les blaugranes i van fer encara més gran l'hegemonia d'aquesta generació de futbolistes als últims anys. És la quarta Champions en 6 anys, la primera amb Pere Romeu com a entrenador. En una entrevista aquest matí al Suplement amb Roger Escapa, el tècnic ha parlat de la més que possible marxa de la capitana Alexia Putellas.
4: Lideratge, referent absolut, no només pel que ha aconseguit, sinó per com ho aconsegueix.
2: Li has demanat que es quedi?
4: Evidentment. Això ja no depèn de mi, no forma tant part de mi, però evidentment sempre voldria que es quedés, evidentment.
2: Ja li vas demanar l'any passat, segurament, no?
4: Efectivament.
2: L'any passat et va fer cas, potser aquest any és el moment de dir fes el que vulguis.
4: Ja això és el seu futur, ja ho decidirà ella i ja ho traslladarà com ella cregui.
3: Una de les imatges de la final d'Oslo van ser les llàgrimes d'Alexia Putellas tant quan va ser substituïda als últims minuts com també en el moment d'aixecar el trofeu de la Champions. Va poder ser, en efecte, l'última final d'Alexia amb la samarreta del Barça i portant el braçalet de capitana del club de la seva vida. Ara la sentireu al micròfon de TV3.
5: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
6: Ja ho veureu.
3: Serà interessant el que pugui dir Alexia en aquest sentit aquesta tarda en la celebració de la temporada a partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina en una festa amb animació i música per celebrar el pòquer de títols. Catacoll, que va aguantar l'equip amb les seves aturades, lluava la tasca de Pere Romeu.
6: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que ser un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
3: Catacoll va ser designada MVP de la final. La pilota d'or Aitana Bonmatí, que va ser suplent, va entrar per jugar els últims 20 minuts, posava en valor el paper de la Masia.
7: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: I l'altra cara de la moneda, el cap de setmana esportiu, el Girona amb el seu descens a segona divisió. L'empat a 1 contra l'Elx a Montilivi en l'última jornada de la Lliga de Primera li fa perdre la categoria després de 4 temporades a primera. Michel Sánchez, el tècnic.
8: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
3: Arnau va fer el gol del Girona, el de l'empat, després de començar perdent. Lemar va enviar una pilota al pal que ho hauria pogut canviar tot, però no hi va haver la sort de cara. Tot fa pensar que Mitchell se n'anirà, però ni ell ni el president del Figeli van aclarir si serà així. A més del Girona, també baixa a segona al Mallorca.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
3: El Barça tanca la temporada amb els 94 punts que tenia com a campió de Lliga després de la derrota a Mestalla contra el València per 3-1

0: mentre que l'Espanyol tanca la temporada sense carambola europea amb un empat a un a casa contra la Real Societat. Manolo González, el tècnic, vol seguir.
1: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
0: Roberto va fer el gol de l'Espanyol i Lewandowski, el del Barça Mestalla, l'últim com a jugador del Barça el dia que va jugar el seu últim partit com a blaugrana. Se'n va amb 120 gols marcats en 193 partits. Hansi Flick, entrenador del Barça, lamentava el mal partit per tancar la temporada.
2: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
0: Tec va ser titular a la porteria i Joan Garcia aconsegueix el Zamora com a porter menys golejat. El Getafe jugarà a Europa després de guanyar l'Osasuna per 1-0. També en futbol, el Nàstic aconsegueix la permanència a la primera ref després de l'empat a 1 al camp de l'Hèrcules. El Barça de futbol sala eliminat a les semifinals de la Copa del Rei en perdre els penals contra el Jaén. Avui la final Jaén-Cartagena. També avui es juga la final de l'Eurolliga de bàsquet, Olympiacos-Madrid, a l'ACB Bilbao-Bàsquet-Girona a les 12, amb les baixes d'última hora de Sergi Martínez i James Karnik, i a dos quarts d'una, Lleida-Andorra.

0: 3cat.info.
1: Molt bon dia, són 2:15. Aquesta hora destaquem que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, la UDEF, assenyala a José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles com a principals beneficiaris del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Segons un darrer informe, recullen converses d'alguns dels implicats en la trama que revelarien que van intentar boicotejar la investigació policial. Com a mínim, 4 persones mortes i una 60 de ferides a causa d'un atac massiu rus amb drons i míssils contra la capital ucraïnesa, Kiev. Represàlia directa ordenada pel president rus després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària a Rússia. Els Estats Units i l'Iran podrien estar molt a prop de tancar un acord d'alto el foc de 60 dies, que inclouria el final de la guerra i també la reobertura de l'estret d'Hormuz. Teheran, a canvi, podria vendre petroli lliurement sense sancions. Per a bona part dels pròxims minuts a 3cat Info tenim a punt el resum de la setmana parlamentària a l'Espai L'Hemicicle, on a més avui Marta Corbalán conversa uns minuts amb el president del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament, Ferran Pedret. I també recordarem que fa 125 anys el pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia va impulsar l'escola moderna, un model que es basava en una educació laica, mixta, i que buscava sobretot la màxima llibertat dels infants. I en els esports aquesta hora, Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què destaquem, Albert?
2: La celebració de les jugadores del Barça aquesta tarda amb l'afició a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc, l'endemà d'aconseguir la Champions d'Oslo, la quarta Champions en 6 anys, després de guanyar l'Olímpic de Lió a la final per 4-1. El Girona baixa a segona, l'altra cara de la moneda, després d'empatar 1 contra l'Elche a Montilivi en l'última jornada de Lliga.
1: Jornada de calor per tercer dia consecutiu, amb màximes cap als 35 graus, amb punts de Lleida més de 33 a la Catalunya central, Conca de Tremp i interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda, alguns ruixats de curta durada a l'Alt Pirineu. La mar es manté tranquil·la.
0: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3cat Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.

0: El govern ja té els suports per poder aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026. Després del primer intent fallit el mes de març, ara sí que els pressupostos ja són al Parlament per ser tramitats i aprovats definitivament el juliol, amb el suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns, els socis d'investidura de Salvador Illa. Amb els pressupostos sota el braç, el govern aconsegueix un baló d'oxigen per afrontar la segona part de la legislatura, tot i el desgast que està patint per les diferents crisis com l'educativa. Avui en parlarem de tot plegat amb el president del grup del PSC al Parlament, Ferran Pedret. Benvinguts a l'Hemicicle. Els pressupostos de la Generalitat del 2026 pugen a una xifra de gairebé 50.000 milions d'euros i són els primers que podrà aprovar el govern de Salvador Illa i potser també els últims, perquè el 2027 és any electoral i amb els comicis pel mig es compliquen les negociacions amb els partits de l'oposició. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i els Comuns i ha destacat que aquests pressupostos permetran afrontar la segona part del mandat.
1: Crec que tots volien pressupostos fa un temps, ha costat, ha sigut una negociació exigent, ho va ser la d'Esquerra Republicana, ho ha estat també la dels Comuns, però crec que finalment aquest sentit de país, de responsabilitat, de compromís ens porta a uns pressupostos per l'any 26 que ens donarà estabilitat i que ens permetrà encarar els reptes, les oportunitats que tenim a Catalunya.
0: Esquerra i els Comuns han advertit al govern que el seu sí als pressupostos no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. El líder dels Republicans al Parlament, Josep Maria Jové, ha demanat al president Illa que no abaixi la guàrdia i compleixi tot el que han acordat.
2: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen. L'estabilitat real no neix només d'una suma de vots. Neix de la confiança, la transparència i la capacitat de construir consensos amplis i honestos.
0: La cap de files dels Comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha fet un avís semblant al govern.
3: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
0: El president de la Generalitat s'ha compromès a complir tot el que s'ha acordat i a seguir col·laborant amb els seus socis d'investidura.
4: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. Sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent en què complim allò que hem acordat. I té el meu compromís de que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat.
0: La construcció d'una nova línia de tren, l'anomenada línia orbital, és el que ha aplanat el terreny perquè Esquerra doni el seu aval als pressupostos. Es tracta d'un nou corredor ferroviari, concebut fa més de 20 anys, però que havia quedat guardat en un calaix. La idea és que uneixi l'any 2041 el Garraf amb el Maresme, sense passar per la ciutat de Barcelona, amb un cost total de 5.200 milions d'euros que hauria d'assumir l'Estat. Al març, quan l'aprovació dels pressupostos va descarrilar, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, posava com a condició per negociar-los que Catalunya aconseguís recaptar el 100% dels grans impostos com l'IRPF.
5: Ara com ara, no sembla que el Partit Socialista vulgui complir amb el tema de l'IRPF. No ho sembla. Que no vol complir? Doncs no negociarem pressupostos.
0: Davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la recaptació de l'IRPF, almenys a curt termini, aquesta exigència ja no ha estat condició per aprovar els pressupostos, tot i que Esquerra ho segueix defensant. A diferència dels republicans, els comuns ja havien aconseguit tancar un acord amb el govern el mes de febrer, però ara han aprofitat per renegociar-lo. El grup liderat per Jessica Albiach ha pactat destinar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge, que és la principal bandera dels comuns. Tots els grups de l'oposició, excepte Esquerra i els Comuns, votaran en contra dels pressupostos. La cap de files de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha focalitzat les crítiques en el partit de Junqueras.
6: Van investir-lo per tenir sobirania fiscal i s'han conformat amb la línia orbital. De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir.
0: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també ha carregat contra Junqueras. Sense dir obertament, ha insinuat que el president d'Esquerra ha avalat els pressupostos per evitar un avançament electoral i guanyar temps per poder ser el candidat a la Generalitat quan se li apliqui l'amnistia.
7: Oriol Junqueras ha posat per davant la seva agenda personal a les necessitats del país.

0: El Partit Popular i Vox han fet una lectura diferent de l'acord de pressupostos amb Esquerra. Asseguren que inclou compromisos, com el d'enfortir l'Agència Tributària de Catalunya, que busquen, segons ells, debilitar la presència de l'Estat a Catalunya. Sentim el portaveu popular Juan Fernández i el de Vox, Joan Garriga.
1: Cada nueva cesión competencial, cada nuevo consorcio, forman parte de una estrategia perfectamente definida. Avanzar de manera gradual, pero constante, hacia una Cataluña cada vez más separada y desconectada institucionalmente del resto de España.
2: Que te acord també és més accions al separatisme. Acabar eliminando la presencia del Estado en nuestra tierra, en nuestra querida región.
0: Els últims pressupostos de la Generalitat que es van aprovar van ser els del 2023. Tres anys després, Catalunya tindrà, doncs, uns nous pressupostos.
3: Té la paraula...
4: Soc en Ferran Pedret i Santos, president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
0: Benvingut al programa a l'Hemicicle. Finalment el govern ja té pressupostos, els primers del president Salvador Illa i també els primers després de 3 anys. Això és una bona notícia per al país?
4: Nosaltres pensem que, sens dubte, és una bona notícia pel país. Hi ha molta gent, molts sectors esperant l'aprovació d'aquests pressupostos i, sens dubte, han d'ajudar que el país rutlli, que funcioni com cal.
0: Tenint en compte que el Parlament els aprovarà cap al juliol, aquests pressupostos serviran també per al 2027.
4: Doncs bé, quan haguem d'arribar al moment en què calgui decidir sobre l'elaboració o no d'uns pressupostos pel 2027, ja tindrem el debat. En tot cas, aquests són uns pressupostos que són molt robustos, incorporen molts recursos per les administracions públiques a Catalunya. Estem parlant d'un pressupost que depassa dels 49.000 milions d'euros, és el més alt que s'ha aprovat mai a Catalunya i que, a més, té partides molt importants també en termes d'inversió que serviran per compensar el finiment dels fons europeus Next Generation. A més, amb el complement dels acords que hem subscrit tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns i tenint en compte que el plantejament del pressupost ja era un pressupost molt social, encara més amb els acords que hem subscrit amb Esquerra Republicana i amb els comuns, no? Per tant, creiem que és una molt bona eina.
0: El 2027 és any electoral i tothom sap que les negociacions es compliquen quan hi ha eleccions pel mig. S'imagines que els comuns donen suport a uns altres pressupostos?
4: Jo no veig per què no hauria de poder ser. De fet, hem coincidit molt en l'orientació que hem tingut aquí al Parlament, en polítiques fiscals, en polítiques econòmiques, també en polítiques socials. En general hem coincidit molt. De fet, el govern ha aprovat vora del 97% de la seva agenda legislativa, sigui perquè la presenta el govern o amb propostes del nostre grup parlamentari, i ho hem fet coincidint amb el 90% amb el sentit del vot amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Per tant, pensem que podria ser, però bé, quan arribi el moment, doncs ja ho veurem.
0: Per poder facilitar l'acord, Esquerra va retirar com a línia vermella el traspàs a Catalunya de la recaptació de l'IRPF, però en l'acord es diu que es continuarà prioritzant aconseguir la delegació de competències per poder acabar gestionant aquest impost. Com ho aconseguiran i quan preveuen aconseguir-ho, això?
4: Nosaltres vam dir des del principi que no demanàvem a Esquerra que renunciés a cap objectiu. Vam dir també que era un objectiu en el que ens proposàvem seguir treballant i així ho farem, i no estem en condicions d'anunciar un moment en què això es pugui produir, però sí que podem dir que nosaltres hi seguirem treballant amb Esquerra, seguirem treballant amb el govern d'Espanya.
0: Esquerra diu que s'ha d'aprofitar la tramitació del nou model de finançament autonòmic al Congrés per intentar, ja sigui via esmena o a través del nou model de finançament, aconseguir aquesta competència. Això és viable?
4: Bé, això, com saben i com hem comprovat en reiterades ocasions en els darrers mesos, depèn de les posicions de cada grup parlamentari al Congrés. N'hi ha que ha estat estrany que faltin a la cita, sens dubte amb el Consorci d'Inversions o amb altres ocasions, però veurem. Nosaltres confiem en que s'obrirà pas a poc a poc aquesta idea, no? I creiem que ha de ser possible, però cal treballar-hi, evidentment. I estem parlant, en tot cas, de grups parlamentaris d'una altra cambra que no és, diguem, la que jo estic basat a moure-m'hi.
0: Està pendent també, com dèiem abans, de tramitar-se al Congrés el nou model de finançament. Si entrés en vigor l'any que ve, això suposaria 4.700 milions d'euros addicionals cada any per Catalunya. Si arribessin aquests diners l'any que ve, això obligaria, no?, a fer uns nous pressupostos?
4: Jo diria que hi ha mecanismes per incorporar-los amb l'aprovació del pressupost que hem fet ara. De tota manera, això em porta una altra vegada a exclamar-me davant l'actitud de Junts, és a dir, davant la possibilitat d'incorporar 4.700 milions d'euros anuals a les administracions públiques catalanes, al conjunt del sector públic de Catalunya, com pot dir-se que no? Com podrien explicar que voten que no al nou model de finançament al Congrés?
0: Canviem totalment de tema. Aquesta setmana hem conegut la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per l'Audiència Nacional per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. Com han rebut aquesta notícia dins de les files del PSC?
4: Ha estat un impacte polític i emocional, perquè el president Zapatero és un referent pels progressistes, fins i tot més enllà de l'àmbit estrictament socialista. I he de dir que a mi em costa molt de creure que sigui veritat el que en aquesta interlocutòria es diu, no? Jo, en fi, crec que val la pena llegir-la amb deteniment, i ja s'està assenyalant alguna possible incongruència, no?, en aquesta interlocutòria. En qualsevol cas, el que segueix sent veritat de tot el que estem fent és que el govern progressista de Pedro Sánchez, el govern progressista de Salvador Illa, està procurant treballar per les majories socials, està procurant posar les eines per la millora dels serveis públics, per enfortir el caràcter social de l'Estat, per aprofundir en el caràcter democràtic. Al davant hi ha unes forces reaccionàries que el que estan és en una política, que ja els coneixem, de retallada de serveis públics, però també d'erosió i degradació de les institucions democràtiques. Si el que pretenen alguns en la dreta política, econòmica, financera i judicial és que els progressistes del país, que la gent d'esquerres del país es rendeixi, la resposta contundent és no ens rendirem i seguirem donant la batalla pel que entenem que és la justícia social en aquest país.
0: M'ha dit que li costa de creure alguns apartats d'aquesta interlocutòria. Creu que es podria tractar d'una maniobra judicial orquestrada pel Partit Popular?
4: Miri, jo em vull expressar sempre en termes d'absolut respecte per als jutges i els magistrats i el conjunt del poder judicial. Ara bé, a mi, insisteixo, em costa molt de creure.
0: Si li sembla bé, ens endinsem ara ja en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té algun racó de Catalunya que li agradi especialment?
4: A mi m'agrada especialment el Parc d'Aigüestortes, m'agrada la zona al voltant d'Arnes, els estrets d'Arnes, i tinc un record molt especial per les platges de l'Hospitalet de l'Infant.
0: Té alguna mania que pugui confessar?
4: Quan comença la calor, i ara està començant, tendeixo a dormir a terra, sense cap màrfega ni res, directament a terra, ben bé com un gos.
0: I dorm còmode a terra?
4: La veritat és que de moment sí, quan comenci a apropar-me als 70 anys ja li diré.
0: Està mirant alguna sèrie o és més de llegir llibres?
4: Sembla que era ahir mateix, estava veient capítols de la darrera temporada de The Boys, que em sembla una gran advertència sobre l'ascens de les forces reaccionàries.
0: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
4: Que s'acabés el bombardeig i la guerra a Orient Mitjà en general, tant al Líban com a Palestina com a l'Iran.
0: Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, gràcies per atendre'ns al programa a l'hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
4: Fins aviat.
3: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-hemicicle. Trescat Info. El temps.
5: Enric Agut. Es manté el terreny de temps estiuenc al centre del dia. Avui novament tindrem calor amb màximes que poden superar els 30 graus amb facilitat a l'interior del país, en zones allunyades del mar. Al Pla de Lleida, avui novament, per tercer dia consecutiu, es poden assolir xifres de 34 o 35 graus. També a la costa, alguna màxima pot arribar als 26. Moltes xifres del litoral estaran entre els 23, 25, algun de 26. Sol, amb algunes boirines, alguna calitja. Avui, si es presenta alguna boira, la costa serà molt local, no com ahir, que era extensa ja al matí a la Costa Brava i afectava algunes zones del litoral. La tarda es mantindrà estable, però cap a l'Alt Pirineu, l'Aran, amb la calor que avui farà, poden créixer nuvolades i descarregar algun ruixat a curta durada.
3: A 3CAT Info,
6: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: Insostenibles.
7: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
8: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
9: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
10: Fa 125 anys, el pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia va impulsar l'escola moderna, un model que es basava en una educació laica, mixta, democràtica i que buscava, sobretot, la màxima llibertat dels infants. Ens en fem ressò amb la Maria Guixà per reactualitzar aquella proposta que ara fa 125 anys suposava el màxim exponent de la pedagogia llibertària.
11: Era un home que volia canviar la societat i canviar-la radicalment, la societat. I llavors la seva pràctica escolar era sentida com una pràctica subversora, subversiva, i això fa pànic.
12: Aquesta definició de la pedagoga Marta Mata defineix molt bé el protagonista d'aquest reportatge, l'ideòleg de l'escola moderna, el projecte pedagògic integrador basat en la racionalitat i el mètode científic.
13: Miguel Garau, doctor en Història Contemporània i documentalista de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
14: Sempre pensa en un pensament científic. També l'ensenyament ha de ser laic, la coeducació de sexes dintre de la mateixa aula. També la coeducació de classes socials, perquè al final l'escola moderna és una escola privada i, per tant, no tindrà molts alumnes, seran 126, crec que eren en concret. Però ell sí que va crear com una mena de beques perquè la gent que no s'ho podia permetre, no s'ho podia pagar, doncs pogués anar a l'escola moderna.
12: Nascut el 1859 a la localitat maresmenca d'Alella, Ferrer i Guàrdia es va haver d'exiliar a París després de l'intent de sublevació republicana del 1886 i allà hi va donar classes de castellà. A França va entrar en contacte amb representants de la pedagogia renovadora, laica i lliurepensadora i també va evolucionar cap a l'anarquisme.
13: Josep Maria Soler i Sabater, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona.
15: Va estar exiliat i va conèixer una persona que tenia diners i amb aquesta persona que tenia diners doncs ells tenien la idea de que, com tantes persones de l'època, que l'educació era el vehicle pel qual es podia emancipar la classe obrera. No? Ell era un home republicà, però de pensament llibertari. I aleshores, a partir d'aquests recursos, va fundar l'escola moderna. L'escola moderna, que el que feia era enfrontar-se al monopoli que tenia amb l'educació en l'escola, a l'església.
12: La directora pedagògica va ser la pedagoga francesa Clemència Jaquinet, que juntament amb Ferrer, a partir del 1901, van bastir aquest projecte de l'escola moderna, un projecte que trencava amb els mètodes tradicionals d'ensenyament.
14: Ell considerava que el mestre havia de ser un guia, diguem, de la pròpia iniciativa de l'alumnat. També crec que és molt important que ell, per exemple, instigava la sortida dels alumnes de l'aula, no? Excursions o visites a fàbriques, i també, per últim, era molt important ensenyar temes d'higiene personal.
12: Pocs anys després, el 1909, Ferrer i Guàrdia va morir executat a Montjuïc, després d'un judici sense garanties a càrrec d'un tribunal militar.
14: És aquesta idea de que un mestre, per posar en marxa una escola, ha acabat estant executat. Tot i que li van intentar implicar en molts actes, diguem, terroristes, com per exemple l'atemptat de Mateo Morral del 1906 contra els Reis i també la Setmana Tràgica.
15: Aleshores, amb ell se'l culpa, amb referència, diguem, es pren venjança de totes aquestes circumstàncies i es culpa en Ferrer i Guàrdia. Això és un crim d'estat perquè ell era absolutament innocent amb aquesta història.
12: Avui, 125 anys després, encara hi ha molta llavor escampada de Francesc Ferrer i Guàrdia.
15: Nens i nenes absolutament responsables i que puguin viure amb responsabilitat i en criteri la societat. Jo crec que aquesta és la principal aportació. S'ha superat, lògicament, 125 anys després s'ha superat a molts aspectes, però moltes d'aquestes coses, la base inicial són escoles com l'escola com el que va fer en el seu moment en Ferrer Guàrdia. Ell és un dels fonaments d'aquest arc indefinit que és l'educació, doncs part de les pedres d'aquest arc històric, d'aquest pont històric que ha format per arcs, un d'aquests arcs, pedres fonamentals, els va posar a Ferrer Guàrdia.
16: Trescat Info. Trescat Info.
10: Poc més de 7 minuts i seran les 12.
16: Esports.
10: Albert Benet, bon dia.
17: Hola, bon dia. El Barça s'ha

0: celebrarà aquesta tarda la Champions femenina de futbol aconseguida ahir a Oslo i el ple de títols de la temporada en una festa a les Fonts de Montjuïc. Les jugadores tornen a regnar a Europa amb la quarta Champions aconseguida en la final d'Oslo. La victòria per 4-0 contra l'Olympique de Lyon va ser una exhibició de futbol per tancar una altra temporada en ple de títols.
1: 3CAT Info.
0: Els quatre gols van arribar en una segona part que recordarà molt de temps, en què el Barça va escombrar l'Olympique de Lyon. Dos doblets, un de Payor i l'altre de Salma, i una gran actuació de Catacoll a la porteria. Van donar el títol a les blaugranes i van fer encara més gran l'hegemonia d'aquest grup de futbolistes els últims anys. És la quarta Champions en 6 anys, la primera amb Pere Romeu com a entrenador. En una entrevista aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio, amb Roger Escapa, el tècnic ha parlat de la més que possible marxa de la capitana, Alexia Putellas.
2: Lideratge, referent absolut, no només pel que ha aconseguit, sinó per com ho aconsegueix.
3: Li has demanat que es quedi?
2: Evidentment. Això ja no depèn de mi, no forma tant part de mi, però evidentment sempre voldria que es quedés, evidentment.
3: Ja li vas demanar l'any passat, segurament, no?
2: Efectivament.
3: L'any passat et va fer cas, potser aquest any és el moment de dir fes el que vulguis.
2: Ja això és el seu futur, ja ho decidirà ella i ja ho traslladarà com ella cregui.
0: Una de les imatges de la final d'Oslo van ser les llàgrimes d'Alexia Putellas, tant quan va ser substituïda als últims minuts de la final com també en el moment d'aixecar el trofeu de la Champions. Va poder ser, en efecte, l'última final d'Alexia amb la samarreta del Barça i portant el braçalet de capitana. Ara la sentireu al micròfon de TV3.
4: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
5: Ja ho veureu.
0: En aquest sentit, serà interessant el que pugui dir Alexia aquesta tarda en la celebració de la temporada amb l'afició. Catacoll, que va aguantar l'equip amb les seves aturades, lluava la tasca de Pere Romeu.
5: Òbviament, li he de dir que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
0: Catacoll va ser designada MVP de la final. La pilota d'or, Aitana Bonmatí, que va ser suplent i va entrar per jugar els últims 20 minuts, posava en valor el paper de la Masia.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algú que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
0: Aquesta tarda, a partir de les 7, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, festa amb animació i música amb un concert previ dels Figaflaues per celebrar el pòquer de títols.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: I l'altra cara de la moneda, el Girona, amb el descens a segona divisió, l'empat a 1 contra l'Elx a Montilivi en l'última jornada de la Lliga de Primera, li fa perdre la categoria després d'estar 4 temporades a Primera. Tot fa pensar que el tècnic Mitchell no seguirà, però ni ell ni el president del Figeli van aclarir si serà així. Sentim Mitchell.
7: Hay que hablar, no sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
0: Arnau va fer el gol del Girona, el de l'empat, després de començar perdent. Lemar va enviar una pilota al pal, que ho hauria pogut canviar tot, però no hi va haver la sort de cara. A més, del Girona també baixa segona al Mallorca. I el Barça tanca la temporada amb els 94 punts que tenia com a campió de Lliga després de la derrota a Mestalla amb el València, 3-1, mentre que l'Espanyol tanca la temporada sense carambola europea, amb un empat a una casa contra la Real Societat. Manolo González, el tècnic, vol seguir.
8: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
0: Roberto va fer el gol de l'Espanyol i Lewandowski, el del Barça, Mestalla, l'últim com a jugador del Barça, el dia que va jugar el seu últim partit com a blaugrana. Se'n va amb 120 gols marcats en 193 partits. Gerard Martín deia a DAZN que demà estarà pendent de la llista del seleccionador espanyol Luis de la Fuente per al Mundial.

0: y al...
1: Sí, ojalá, ojalá que sí. Yo, pues eso, yo estoy contento con mi temporada. Evidentemente, pues me siento preparado porque en el Barça al final compites al máximo nivel y creo que estaba al nivel, pero bueno, pues tocará esperar a ver el lunes y nada, tener la tele encendida.
0: Tec va ser titular a la porteria i Joan García ha aconseguit el Zamora com a porter menys golejat. El Getafe jugarà a Europa després de guanyar l'Osasuna per 1-0. També en futbol, el Nàstic aconsegueix la permanència a la primera ref després de l'empat a 1 al camp de l'Hèrcules i amb l'alegria del tècnic Pablo Alfaro.
2: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4 o 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera ref.
0: Per la seva banda, el Sabadell començarà el play-off d'ascens contra el Madrid-Castella i l'Europa s'enfrontarà al Celta B en aquest mateix play-off d'ascens a segona.
3: Trescat Info.
0: El Barça de futbol sala eliminat a les semifinals de la Copa del Rei en perdre els penals contra el Jaén. El partit es va acabar amb empat a 2, va ser una còpia de la passada final de la Copa d'Espanya. Avui la final, Jaén-Cartagena. També avui, final de l'Eurolliga de bàsquet, Olympiacos-Madrid a l'ACB. Ara de seguida, a les 12, comença el Bilbao Bàsquet Girona amb les baixes d'última hora a l'equip gironí de Sergi Martínez i James Karnik. A 1:15 començarà el Lleida-Andorra. També aquest migdia juga el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo, Atlètic Barceloneta-Sabadell, a 1:00. I el Penya Esplugues confirma el descens de la Lliga Femenina de Futbol Sala després de perdre 4-0 a la pista de l'Atlètic Torcal. En les Corts, en canvi, se salva.
3: Trescat Info.

0: És migdia. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional assenyala Zapatero i les seves filles com a principals beneficiaris del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'informe també recull converses d'alguns dels implicats en la trama que revelarien que van intentar boicotejar la investigació policial. Rússia llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev. Hi ha com a mínim 4 persones mortes i una 60 de ferits. És la represàlia ordenada per Putin després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Els Estats Units i l'Iran podrien estar molt a prop de tancar un acord d'alto el foc de 60 dies que inclouria el final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz. En canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement sense sancions. No està clar si el programa nuclear iranià forma part del pacte, que segons Washington es podria anunciar a les properes hores. La República Democràtica del Congo ja registra més de 200 morts pel brot d'Ebola que afecta el país. Uganda, que limita amb el Congo, va confirmar ahir 3 casos nous, cosa que eleva 5 el total de morts en aquell país. Cada vegada surt més a la tarda que no pas de nit. En general, la vida social es fa més de tarda i es va aproximant als horaris europeus. Estan canviant els hàbits de consum en totes les franges d'edat, segons un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC. Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa en cap cas de sortir. El fenomen climàtic del Niño pot afectar Catalunya amb situacions meteorològiques extremes, ja siguin molta pluja o bé sequera. Els models de predicció mostren que aquest any i el que ve poden ser els més càlids registrats fins ara. I al Festival de Cannes, la pel·lícula Fior del romanès Christian Mungiu guanya la Palma d'Or. En canvi, els Javis s'han endut el premi a millor direcció per La Bola Negra, un crit a viure l'homosexualitat en llibertat a partir de textos de Federico García Lorca.
1: Esports. Les jugadores del Barça celebraran aquesta tarda amb l'afició a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc. Els títols aconseguits aquesta temporada, l'últim el d'ahir en la final de la Champions d'Oslo, la quarta Champions en 6 anys després de guanyar l'Olímpic de Lió per 4-0. El Girona baixa a segona després d'empatar 1 contra l'Elche a Montilivi en l'última jornada de la Lliga. L'equip gironí torna a la segona categoria després de 4 anys a primera. L'Espanyol tanca la temporada amb un empat a 1 a casa amb la Reial Societat i sense carambola europea, mentre que el Barça la tanca amb una derrota a Mestalla amb el València per 3-1.

0: 1-1 amb l'últim gol i partit de Lewandowski amb el Barça.
1: I del temps, sol i calor d'estiu un dia més, el Pla de Lleida pot tornar avui a fregar els 35 graus amb ruixats de tarda locals a la zona de l'Alt Pirineu i a l'Aran. El mar seguirà molt tranquil.
2: Trescat Info.
1: Què tal? Bon dia. Passen pràcticament 4 minuts del punt de migdia. Us acompanya a aquesta hora Maria Guixà per repassar alguns dels arguments més destacats d'aquest diumenge, 24 de maig del 2026. Som a Trescat Info i comencem aquest bloc informatiu explicant-vos que hi ha noves revelacions en el cas Zapatero que continuen esquitxant l'expresident espanyol. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional assenyala Zapatero i també les seves filles com a principals beneficiaris del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'informe de l'UDEF també recull converses d'alguns dels implicats en la trama que revelarien que van intentar boicotejar la investigació policial. Hi ha una conversa entre directius de l'aerolínia Plus Ultra que mostraria la intenció de contactar amb Zapatero perquè els aconsegueixi el rescat de la companyia per 53 milions d'euros l'any 2021. Per tot aquest material obtingut, el jutge de l'Audiència Nacional sospita que Zapatero hauria posat a més els seus contactes i la seva influència en les administracions al servei de privats per enriquir-se. La investigació també assenyala que l'expresident espanyol hauria ordenat crear una societat a Dubai per canalitzar les comissions que li pagaven i hauria utilitzat l'empresa de les seves filles a Espanya per cobrar els diners. La imputació de Zapatero per tràfic d'influències arran d'aquest rescat de l'aerolínia Plus Ultra ha reobert el debat sobre els límits del lobbisme. El sector fa temps que reclama una llei estatal que reguli la seva activitat i deixi clares quines són les seves funcions, però la norma porta encara més d'un any encallada al Congrés. Madrid. Alba Gil.
3: Es va registrar el 2025 i allà segueix en període d'esmenes. Més d'un centenar, cosa que prova la dificultat perquè tiri endavant. El sector del lobby fa temps que reclama una regulació per evitar que la seva reputació quedi en entredit. Ho explica Laia Bosch, membre de la directiva d'APRI, l'associació que representa els lobbistes.
4: L'important sempre és que existeixi transparència sobre qui és el representant de qui, i quan es relaciona amb una autoritat pública, que quedi molt clar, com deia, amb nom de qui ho fa, amb quin objectiu i amb quina finalitat.
3: Volen que d'una vegada per totes quedi clara la frontera entre lobbisme i tràfic d'influències.
4: El tràfic d'influències és un delicte que està actualment tipificat en el Codi Penal. Per tant, res té a veure amb la funció professional del lobby, que en realitat consisteix en la representació legítima d'interessos davant dels decisors públics.
3: Els agents tributaris proposen restringir encara més les funcions dels lobbies. Carlos Cruzado és portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
5: Prohibiendo expresamente la función de lobby, la actividad de lobby para exaltos cargos, exaltos funcionarios, desde luego para quienes han ocupado puestos de responsabilidad pública, política.
3: Catalunya va ser la primera comunitat a regular els lobbies el 2015 gràcies a una llei que ja incorpora el registre i que obliga els càrrecs públics a reflectir totes les trobades a les seves agendes.
1: Anem cap a l'exterior perquè Rússia ha llançat un atac massiu amb centenars de drons i desenes de míssils contra Kiev. Hi ha almenys 4 morts i una seixantena de ferits. Des de la mitjanit, les explosions s'han sentit en diferents punts de la capital ucraïnesa i també a tota la regió de Kiev. L'abast del bombardeig ha obligat Polònia a activar la seva defensa antiaèria com a mesura preventiva. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha acusat Putin d'atacar la població civil.
6: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
1: Mentrestant, l'exèrcit ucraïnès ha denunciat que Rússia ha llançat un tipus de míssil hipersònic des d'una distància d'uns 1.400 quilòmetres que ja ha fet servir més d'una vegada en aquesta guerra. L'atac d'avui és la resposta de Rússia a la vintena de morts de divendres a la província de Luhansk, ocupada per Moscou. El president rus, Vladimir Putin, va prometre represàlies contra el que va qualificar d'atac terrorista. Rússia precisament ha intensificat la purga contra les organitzacions que donen suport al col·lectiu LGTBI. Des de principis d'any, la justícia ha il·legalitzat almenys 8 entitats i les ha designat com a organitzacions extremistes. Ens ho amplia tot plegat. Des de Moscou, la corresponsal Cristina Solias.
7: Les persones trans són les més vulnerables dins del col·lectiu LGTBI a Rússia. A Catalunya Ràdio hem entrevistat un testimoni que es fa anomenar Sandro per seguretat i que ens ha explicat com de difícil és per ells viure ara en aquest país.
2: quit the sipping and

0: Realment sento por, però miro de tirar endavant. És clar que aquí estem malament, que no puc ser jo mateix, no puc caminar amb la roba que vull pel carrer, perquè les conseqüències són òbvies per a tothom.
1: Una de les associacions il·legalitzades és Vuihat, que en rus vol dir sortida. El seu director executiu, Denis Alienik, assegura a Catalunya Ràdio que, sobretot, se les persegueix per la seva defensa dels drets humans.
2: L'Estat, òbviament, vol continuar anant sistemàticament contra qualsevol contingut o informació que permeti a les persones reflexionar, pensar lliurement, ser més obertes i tenir més connexió amb els valors europeus o més aviat amb els valors humans.
1: Malgrat que aquestes entitats ajuden les persones trans a exiliar-se, no tothom vol marxar. És el cas del Sandro.
0: Quan era adolescent volia marxar. Després, a mesura que vaig créixer, em vaig adonar que aquí seria molt més útil que si visqués a l'estranger. Aquesta és la meva posició de principis. No abandonaré el país.
1: Aquesta croada de les autoritats es basa en una sentència del Suprem que prohibeix el moviment internacional LGTBI a Rússia, una organització que no existeix com a tal. Això a la pràctica vol dir que mostrar una bandera de l'Arc de Sant Martí o fer activisme a favor del col·lectiu pot comportar penes de presó.
3: I encara situats a l'exterior, els Estats Units i l'Iran podrien tancar un acord d'alto el foc de 60 dies, que també inclouria el final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz sense peatges. En canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement sense sancions i continuarien també les negociacions per frenar el programa nuclear iranià. Aquests són alguns dels detalls d'unes converses indirectes amb el mediador pakistanès que espera acollir noves negociacions de pau ben aviat. Des de la Índia, on és de viatge oficial, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, assegura que l'anunci es podria fer avui mateix.
4: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
3: En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump també ha dit que el contingut de l'acord s'anunciarà ben aviat, però el bàndol iranià s'ha mostrat més prudent. Diuen que és possible arribar a una entesa pel que fa a l'estret d'Hormuz, però que l'arma nuclear no forma, diuen, en cap cas, part de cap pacte preliminar. Tampoc han acceptat entregar les reserves d'urani enriquit. Al Pakistan, una forta explosió a les vies de tren ha provocat la mort d'almenys 24 persones i ha deixat també una cinquantena de ferits. La detonació ha fet descarrilar un tren de mercaderies i tot seguit s'han sentit també trets. El primer ministre pakistanès ha condemnat l'incident que ha tingut lloc al sud-oest del país, a la capital de la regió del Balutistan. Els separatistes de l'Exèrcit d'Alliberament d'aquesta zona han fet la reivindicació d'aquest atac. També, en aquest cas, cap a l'Àfrica, les autoritats sanitàries de la República Democràtica del Congo i d'Uganda continuen lluitant contra l'expansió del brot del virus de l'Ebola. Fins ara s'han registrat 204 morts dels més de 800 casos sospitosos a la República Democràtica del Congo i a Uganda s'han confirmat 5 morts més. Les autoritats sanitàries alerten del risc que la malaltia s'estengui a 10 països africans. El Centre Africà pel Control de Malalties ha declarat la zona d'alt risc a 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Cassey, ha advertit que es pot ampliar més.
5: We have two countries affected.
6: Tenim dos països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els dos països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
3: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada per aquest brot. I també amb impacte global, però d'àmbit més estrictament a casa nostra, el fenomen del Niño, que s'està començant a gestar al Pacífic, pot actuar de catalitzador de fenòmens meteorològics extrems a Catalunya, com per exemple sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. El Niño és un fenomen de variabilitat natural més important que hi ha ara mateix a la Terra i els seus efectes, que es noten a nivell global, van des de l'increment de temperatures a inundacions o bé sequeres. Diverses anàlisis, incloses les de l'Organització Meteorològica Mundial, apunten que el Niño d'aquest any serà especialment intens.
7: El que s'està veient doncs, és un afebliment dels vents alisis d'aquella zona, que és el pas previ a que es desenvolupi un Niño. I clar, si aquest afebliment dura durant molt temps, com estan donant tots els models de predicció, doncs sembla que es formarà un Niño i que serà molt fort.
3: Són valoracions d'Antoni Barreres, tècnic de climatologia

0: del Meteocat, que està estudiant els efectes que el fenomen pot tenir a Catalunya i també ens avança que pot potenciar situacions extremes tant de falta de pluja com d'excés.
1: Ficat un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador.

0: minuts quan obrim àrea de servei per saber la crònica del temps, però abans encara un apunt cultural, perquè us hem d'explicar que els Javis han guanyat el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra, que es tracta d'un crit a viure l'homosexualitat en llibertat. La guanyadora de la Palma d'Or ha estat la romanesa Fjord, una crítica en aquest cas a la superioritat moral de l'Europa més liberal. La crònica és de l'enviat especial a Cannes, el Marc Garriga.
1: ¿Cómo está?
2: Bien, está bien. Fuera de peligro. Tiene miedo a la sangre. Ve un poquito y se desmaya.
3: Els Javis ens han confessat que encara estan processant tot el que els ha passat aquí, la bona acollida de la pel·lícula i al final el premi.
4: Para mí es muy como unas palabras de aliento, es como que no, el festival nos dice, vais bien, seguid investigando, seguid con vuestra voz. Joder, no, estoy que no me lo creo.
5: Yo, en serio, como estoy tan contento por el mensaje de la película que llegue, empiezo a notar que de verdad toca de una manera más profunda.
3: De moment no volen ni sentir a parlar de la cursa dels Oscars, volen anar pas a pas i primer estrenar a l'octubre i que el públic li agradi, però sí que tenen ganes de posar-se a escriure el guió del seu pròxim film, que han avançat serà en castellà i en anglès.
4: Yo quiero que entendáis una cosa, es que o sea, yo no me planteaba estar aquí en el Festival de Cannes, no me planteaba ganar. Entonces ahora lo de los Oscars, claro, es muy pronto para que yo me imagine nada de esto, o sea...
5: Que vea la gente primero la película, ¿no? Que yo creo que es lo que tiene que ir poquito a poco.
4: Madre mía.
5: Que primero la vea la gente, veamos cómo va, gusta, no gusta... Vamos poquito a poco.
3: El premi l'han recollit ex aequo amb Pavel Pawlikowski, un director al que admiren. El polonès l'ha guanyat amb la crua Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, del romanès Christian Mungiu, tercer cop que recull premi a Cannes. La seva pel·lícula posa sobre la taula el debat de com una societat oberta com la Noruega és incapaç d'acollir una família ultracatòlica que ve de Romania. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, crítica amb la corrupció del règim de Putin, l'alemanya The Dream Adventure, premi del jurat, la belga Coward, millor actor, la franco-japonesa Sudan, millor actriu, i la francesa Notre Salut, millor guió.
0: Un quart d'una del migdia. Moment d'obrir àrea de servei a 3Cat Info d'entrada per parlar del trànsit, perquè hem de lamentar la mort d'un motorista en un accident a la BV-531 al Brull, a Osona. El sinistre va passar ahir a 5:45 de la tarda, quan per causes que encara es desconeixen, el motorista va sortir de la carretera i va acabar morint. L'home tenia 56 anys, era veí de Castellà del Vallès, i amb aquesta víctima ja són 43 els morts en el que portem d'any a les carreteres del país, 17 dels quals eren motoristes. També pel que fa a la mobilitat, Barcelona fins ara 1:15 es veurà afectada per les alteracions de trànsit provocades per la cursa Diagonal d'Ir, que s'ha disputat al llarg de la Diagonal de nord a sud, i on hi han participat més de 14.000 persones. Una cursa que ha tingut afectacions de trànsit ja des de les 5 del matí, que s'allargaran fins ara, 1:15 del migdia, amb una quarantena d'autobusos que també s'han vist afectades aquestes línies. També s'ha alterat el servei de trambaix i trambesors, i des de l'organització, fins que no acabi tot plegat, doncs es recomana utilitzar el metro. I ara, quan passen 2:15, també hem de fer un cop d'ull a la situació meteorològica, una crònica que ens porta l'Enric Agut.
6: Diumenge molt tranquil, diumenge molt estable, un dia més de sol i calor. La temperatura ja ha arribat a les 11 als 30 graus en alguns indrets, per exemple a Tàrrega, i sembla que avui algun valor pot novament apuntar cap als 35 al Pla de Lleida. Seria el tercer dia consecutiu que això passa, que s'assoleixen xifres puntualment de 35 graus a Ponent. Molts punts interiors al voltant dels 31, 32, 33, a la costa els valors més elevats al voltant dels 25, 26. L'aigua del mar està entre els 20 i els 22 graus. A la costa tarragonina ja s'arriba en algunes àrees als 22 en graus. I la tarda serà tranquil·la, assolellada. Avui no hi ha boires, no hi ha la boira que hi havia ahir sobre el mar. La boira de primavera, que de vegades es forma sobre el mar, avui no n'hi ha. I a la tarda sí que poden créixer algunes nuvolades que apel·laran al Pirineu i de manera aïllada caure algun ruixat. La setmana entrant es mantindrà aquest ambient càlid i fins i tot a partir de dimecres i dijous la temperatura encara pot pujar una mica més. Demà el dia serà tranquil, no s'esperen ruixats a la tarda al Pirineu, tampoc dimarts, però sí que a partir de dimecres les tardes ens portaran algunes tornades, algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
0: Cada vegada es fa més vida social a les tardes que no pas a les nits. Ho conclou un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC, que constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants, amb una

0: reducció de l'oci nocturn i, en canvi, un augment de les trobades diurnes. Marta Munné, portaveu d'AECOC.
1: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
0: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir en cap cas. L'estudi també indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar les promocions.
2: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
3: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
0: Obrim plana política 10 anys després de la dissolució de Convergència Democràtica de Catalunya. Nombroses veus reclamen un retrobament de l'esperit convergent. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, i també l'expresident Artur Mas qüestionen que la dissolució del partit fos una decisió encertada. Ho justifiquen per la conjuntura després de la confessió de l'expresident Jordi Pujol sobre una herència a Andorra i per les retallades, però creuen diuen que cal recuperar la centralitat i també aquesta capacitat d'arribar a pactes amb tots els partits.
4: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Un assetjament, doncs, per possibles casos de corrupció. Si això ho sumes a una situació de govern molt complicada amb les retallades, amb que també crec que no es van explicar com s'haurien d'haver explicat.
5: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar no el nom, perquè el nom jo crec que ja no té solució, però l'esperit.
6: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra, perquè per això precisament és central.
0: Precisament el conseller de la presidència, Albert Dalmau, en un altre ordre de coses, insta Junts a donar suport als pressupostos de la Generalitat. En una entrevista a La Vanguardia, Dalmau diu que el patriotisme es demostra pactant i no pas bloquejant.
7: Aquesta actitud de bloquejar-ho tot, criticar-ho tot i condemnar el país a no avançar, crec que és una mala recepta per Catalunya. Entre 0 o 4.700 milions. I entre 0 i 4.700 milions, doncs està clar que Catalunya ha de decidir avançar. I m'agradaria que Junts no fos un obstacle per fer avançar Catalunya, sinó que contribuís a tirar el país endavant.
0: I també en una conversa a La Vanguardia, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha acusat el Partit Socialista de Catalunya de poca ambició i Junts de manca de responsabilitat a l'hora de combatre l'ascens, diu, de l'extrema dreta. Els equipaments municipals de Barcelona tindran un telèfon per nens i nenes sense mòbil que necessiten contactar amb la família. Aquest servei estarà disponible a centres cívics, biblioteques, equipaments esportius i també centres d'informació juvenil de la ciutat i s'haurà de fer servir sempre amb un motiu que sigui molt ben justificat. La segona tinenta d'alcaldia, Maria Eugènia Gay, ha afirmat que el servei contribueix a fer un ús saludable de les pantalles.
8: Oferir recursos de proximitat, garantir seguretat i facilitat perquè els infants i adolescents puguin contactar amb els seus referents adults quan ho necessiten i també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
0: Quan un nen o un adolescent necessiti el servei, s'haurà d'adreçar al personal del centre que li facilitarà l'accés a aquest telèfon. Els equipaments tindran un cartell informatiu ben visible perquè aquest recurs es pugui veure i també reconèixer de manera més fàcil.
9: Esports.
0: Falten 100 minuts perquè siguin en punt 12:15 del migdia. El temps que ens separa de 12:15 el dediquem a l'actualitat esportiva i a repassar-ho tot plegat amb l'Albert Benet. Què tal, Albert?
10: Molt bé, bon dia. En joc a aquesta hora un partit de l'ACB de bàsquet en presència catalana, el partit del bàsquet Girona a la pista del Bilbao Bàsquet. De moment, el primer quart està perdent de 2 l'equip gironí, 25-23. L'equip gironí ha començat el partit amb les baixes d'última hora de Sergi Martínez i James Karnik.
9: L'actualitat esportiva a fons.
10: El Barça celebrarà aquesta tarda la Champions femenina de futbol aconseguida ahir a Oslo i el ple de victòries, el ple de títols de la temporada en una festa a les Fonts de Montjuïc. Les jugadores tornen a regnar Europa amb la quarta Champions aconseguida en la final d'Oslo. La victòria per 4-0 contra l'Olympique de Lió va ser una exhibició de futbol per tancar una altra temporada perfecta. Els quatre gols van arribar tots quatre a la segona part, amb dos doblets, un de Payor, l'altre de Salma Parayuelo i una gran actuació de Catacoll a la porteria. És la quarta Champions en 6 anys, la primera amb Pere Romeu com a entrenador. En una entrevista aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio amb Roger Escapa, el tècnic ha parlat de la més que possible marxa de la capitana Alexia Putellas.
9: Lideratge referent absolut, no només pel que ha aconseguit, sinó per com ho aconsegueix.
11: Li has demanat que es quedi?
9: Evidentment. Això ja no depèn de mi, no forma tant part de mi, però evidentment sempre voldria que es quedés, evidentment.
11: Ja li vas demanar l'any passat, segurament, no?
9: Efectivament.
11: L'any passat et va fer cas, potser aquest any és el moment de dir, fes el que vulguis.
9: Ja, això és el seu futur, ja ho decidirà ella i ja ho traslladarà com ella cregui.
10: Una de les imatges de la final d'Oslo van ser les llàgrimes d'Alexia Putellas, tant quan va ser substituïda als últims minuts com també en el moment d'aixecar el trofeu de la Champions. Va poder ser, en efecte, l'última final d'Alexia amb la samarreta del Barça i portant el braçalet de capitana. Ara la sentireu al micròfon de TV3.
12: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
13: Ja ho veureu.
10: En aquest sentit, serà interessant el que pugui dir Alexia aquesta tarda en la celebració de la temporada amb l'afició. Catacoll, que va aguantar l'equip amb les seves aturades, lluava la tasca de Pere Romeu.
13: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que ser un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
10: Catacoll va ser designada MVP de la final. La pilota d'or Aitana Bonmatí, que va ser suplent, va entrar per jugar els últims 20 minuts, posava en valor el paper de la Masia.
14: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
10: Aquesta tarda, a partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, festa amb animació i música amb un concert previ dels Figa Flowers per celebrar el pòquer de títols.
15: Tresca Tinfo.
10: La felicitat per l'esport català no ha pogut ser completa aquesta setmana, aquest cap de setmana, pel descens del Girona a segona. L'empat a un contra l'Elge a Montilivi en l'última jornada de la Lliga de Primera condemna l'equip gironí després de 4 temporades a primera. Tot fa pensar que el tècnic Mitchell no seguirà, però ni ell ni el president del Figeli van aclarir si això serà així. Sentim Mitchell.
16: Hay que hablar, no sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
10: Arnau va fer el gol del Girona, el de l'empat, després de començar perdent. Lemar va enviar una pilota al pal que ho hauria pogut canviar tot, però no hi va haver la sort de cara. A més del Girona, també baixa segona al Mallorca.
15: Trescat Info. L'activitat esportiva a fons.
10: El Barça tanca la temporada amb els 94 punts que tenia com a campió de Lliga després de la derrota a Mestalla contra el València per 3-1, mentre que l'Espanyol tanca la temporada sense carambola europea amb un empat a una casa amb la Reial Societat. Manolo González, el tècnic, vol seguir.
17: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i torno a dir el mateix, buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
10: Roberto va fer el gol de l'Espanyol, Lewandowski el del Barça a Mestalla, l'últim com a jugador del Barça el dia que va jugar el seu últim partit com a blaugrana. Se'n va amb 120 gols marcats en 193 partits. Gerard Martín deia a DAZN que demà estarà pendent de la llista del seleccionador espanyol Luis de la Fuente per al Mundial.
18: Sí, ojalá que sí. Yo, pues eso, yo estoy contento con mi temporada. Evidentemente, pues me siento preparado porque en el Barça al final compites al máximo nivel y creo que estaba

0: nivel, pero bueno, pues tocará esperar a ver el lunes y nada, tener la tele encendida.
1: Tec va ser titular a la porteria i Joan García ha aconseguit el Zamora com a porter menys golejat. El Getafe jugarà a Europa a la Conference després de guanyar l'Osasuna per 1-0. I el Nàstic aconsegueix la permanència a la primera ref després de l'empat a 1 al camp de l'Hèrcules i amb l'alegria del tècnic Pablo Alfaro.
2: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4, 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nasti de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
1: El Sabadell, per la seva banda, començarà el play-off d'ascens contra el Madrid-Castella i l'Europa s'enfrontarà al Celta B en aquest mateix play-off d'ascens a segona. Avui, final de la Copa del Rei de Futbol Sala, sense el Barça, eliminat ahir als penals contra el Jaén, que jugarà la final d'avui contra el Cartagena. També avui, final de l'Eurolliga de Bàsquet, Olympiacos-Madrid. A l'ACB, ara de seguida, a 2:15, començarà el Lleida-Andorra. A la tarda, a les 6, el Joventut-Burgos. I també aquest migdia juga el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo. Atlètic Barcelona-Sabadell a la 1, d'aquí mitja hora.

0: Què tal? Bon dia. En punt dos, quarts d'una del migdia d'aquest diumenge, 24 de maig del 2026. A 3Cat Info us ampliem algunes de les informacions més destacades de la jornada. D'entrada, parlant de Zapatero, perquè la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional assenyala l'expresident del govern espanyol i també les seves filles com a principals beneficiaris del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'informe també recull converses d'alguns dels implicats en la trama que revelarien que van intentar boicotejar la investigació policial. Rússia ha llançat un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev. Hi ha com a mínim 4 morts i una 60ena de ferits. És la represàlia ordenada per Vladimir Putin després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. També us explicarem que als Estats Units hi ha hagut un tiroteig en un carrer perimetral de la Casa Blanca que ha acabat amb un atacant mort, un noi de 21 anys amb antecedents violents. És un incident que ha sorprès els periodistes mentre feien connexions en directe des del complex presidencial. També us parlarem de l'emotiu concert de Maria del Mar Bonet al Palau de la Música de Barcelona. La cantant mallorquina hi va presentar el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que és un retorn a les arrels des d'una mirada més actual. I també tindrem d'aquí a la una nova entrega de l'Espai Mapa Mundi, preparat pels companys de la secció d'Internacional. Avui viatjarem fins al Canadà per parlar-vos de les aspiracions sobiranistes d'una de les seves províncies. I en esports, Albert, què destaca?
1: La festa, la celebració d'aquesta tarda a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc de les jugadores del Barça per celebrar els títols aconseguits aquesta temporada, l'últim el d'ahir en la final de la Champions d'Oslo, la quarta Champions en 6 anys després de guanyar l'Olympique de Lyon per 4-0 a la final. El Girona baixa segona després d'empatar un contra l'Elx a Montilivi en l'última jornada de la Lliga de Primera.
0: I també del temps destacar que avui el sol i la calor tornaran a ser protagonistes. El Pla de Lleida pot tornar a fregar els 35 graus i poden haver ruixats de tarda localment intensos a l'Alt Pirineu i l'Aran, i el mar seguirà molt tranquil. Passen 2 minuts a 2:15 del migdia. Noves revelacions en el cas Zapatero que continuen esquitxant l'expresident del govern espanyol. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional assenyala Zapatero i també les seves filles com a principals beneficiaris del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'informe elaborat per la UDEF també recull converses d'alguns dels implicats en la trama que revelarien que van intentar boicotejar la investigació policial. Hi ha una conversa entre els directius de l'aerolínia Plus Ultra que mostraria la intenció de contactar amb Zapatero perquè els aconsegueix el rescat de la companyia per 53 milions d'euros l'any 2021. Per tot el material obtingut fins ara, el jutge de l'Audiència Nacional sospita que Zapatero hauria posat els seus contactes i la seva influència en les administracions al servei de privats per enriquir-se. La investigació també assenyala que l'expresident espanyol hauria ordenat crear una societat a Dubai per canalitzar les comissions que li pagaven i hauria utilitzat l'empresa de les seves filles a Espanya per cobrar tots aquests diners. 3Cat Info. 3Cat Info.

0: Obrint plana internacional, Rússia ha llançat un atac massiu amb centenars de drons i desenes de missils contra Kiev. Hi ha almenys 4 morts, també una seixantena de ferits, i des de la mitjanit les explosions s'han anat sentint en diferents punts a la capital ucraïnesa i a tota la regió de Kiev. L'abast del bombardeig ha obligat, a més, Polònia a activar la seva defensa antiaèria com a mesura preventiva. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha acusat Putin d'atacar la població civil.
1: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: L'exèrcit ucraïnès, per la seva banda, ha denunciat que Rússia ha llançat un tipus de míssil hipersònic des d'una distància d'uns 1.400 quilòmetres que ja ha fet servir més d'una vegada en aquesta guerra. L'atac d'avui és la resposta de Rússia a la vintena de morts de divendres a la província de Luhansk, ocupada per Moscou. El president rus Vladimir Putin va prometre represàlies contra el que va qualificar d'atac terrorista. I també situats ara als Estats Units, en aquest cas als afores de la Casa Blanca, els serveis secrets han abatut un jove de 21 anys que ha disparat diversos trets contra un control de seguretat. Segons les autoritats, hi ha un vianant ferit en estat crític i, de fet, els periodistes que estaven pendents d'un possible acord entre els Estats Units i l'Iran han pogut gravar el so d'aquest tiroteig, que s'ha sentit d'aquesta manera al complex presidencial.
2: Outside the White House, we're following this breaking news, possible shots fired near our nation's capital at the White House. We have News Nation's Chris Flanagan. We just heard from him. He was shoved off the top.
0: En el moment d'aquest incident, que va passar a les 6 de la tarda, hora local, Donald Trump era, en aquest cas, el despatx oval, l'atacant. Es va acostar a un dels punts de control d'accés, va treure una arma de la bossa i va començar a disparar uns trets que van agafar tothom per sorpresa, com, per exemple, el cas d'aquesta periodista de la cadena ABC que estava retransmetent en directe.
3: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. No.
0: L'FBI ha explicat que el responsable del tiroteig era un vell conegut de la policia. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha agraït la feina dels serveis secrets i ha descrit l'home com una persona que estava, diu, obsessionada amb la Casa Blanca. El president nord-americà ha recordat l'incident d'ara fa un mes amb el tiroteig al sopar de la premsa acreditada de la Casa Blanca i ha aprofitat per tornar a fer campanya per les polèmiques reformes que vol tirar endavant el complex presidencial. Passen 6 minuts a 2:15 del migdia. Seguim amb més qüestions, en aquest cas relacionades amb l'àmbit cultural, perquè Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera. Ho ha fet amb un concert al Palau de la Música de Barcelona, amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa. Ho ha fet davant d'un públic entregat i ho ha seguit tot plegat des de Barcelona al Mar Ruiz.
4: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així ha arrencat amb Aigo, de l'any 1969, la jazzística Nina Nona, que aquesta nit ha mostrat com gaudeix Bonet fent que la seva veu sigui un instrument més que afegeix textures, vibratos i ambients, o Abril, dedicada a la revolució dels clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt de violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat pel disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada com si fos un rembético grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Una frase inspirada en la comparació que va fer el Pare Guinart mentre recopilava cançons mallorquines i explicava que les cançons populars són vives i que són com l'aigua, que no cansa. Aigua, us demanar. Aigua. I vos Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigo No, que denuncia la violència contra les dones i les morts i destrosses provocades per la dona al País Valencià i reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet, de qui se celebra el centenari del seu naixement, amb blaus i sols de roses blanques. Ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. A nit ha recuperat un deliciós poema de l'autor espartà del segle VII abans de Crist, Alcmaa de Sardes, que ja fa gairebé 3.000 anys també parlava de la necessitat de trobar refugi a la son. I, esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni. Què volen aquesta gent? I la tradicional mallorquina, la Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria dalt dels escenaris.
0: Una Maria del Mar Bonet protagonista ahir a Barcelona, al Palau de la Música Catalana, i en un altre ordre de coses molt diferent, d'un altre estil, en aquest cas també va ser-ho protagonista, i per segona nit consecutiva, Bad Bunny, que es va acomiadar ja de Barcelona amb un altre gran concert apoteòsic a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El cantant porto-riqueny va reunir prop de 120.000 persones en tots dos concerts, els dos que ha ofert a la capital catalana, i ahir per la famosa casita s'hi van deixar veure, per exemple, la influencer Lola Lolita, la dissenyadora Miranda Makarov o les actrius Priscila Delgado i també Úrsula Corberó. També hi van assistir en aquest concert exjugadors del Barça com Gerard Piqué o Riqui Puig. Si divendres va ser la catalana Bad Giel qui va ser l'artista convidada, ahir els protagonistes van ser l'estreamer Ibai Llanos i el també cantant porto-riqueny Brian Myers, considerat un dels pioners del moviment trap llatí. Myers va rebre una gran ovació quan va pujar a cantar Triste, un tema exclusiu per aquest segon concert a Barcelona. Ara, la propera parada a l'estat de Bad Bunny serà a Madrid, on oferirà 10 concerts. Ho farà a l'estadi Riater Metropolitano entre finals de maig i també principis de juny, dins tot plegat de la seva gira. Sí, també ara us destacàvem que Maria del Mar Bonet celebrava els seus 60 anys de carrera artística. Aquí també està de celebració d'aniversaris l'Auditori de Girona, que avui celebra 20 anys de música i ho fa amb un concert participatiu amb què tancaran els actes de celebració d'aquest aniversari. Un equipament municipal que en aquest temps ha acollit més de 2.400 concerts. Ens ho explica des de Girona el Fèlix Martín.
5: Les entrades per al concert d'aquesta tarda són gratuïtes, però calia reservar-les i estan exaurides. Serà un final de festa a partir de les 6 amb un concert participatiu que volen que sigui una fotografia de l'àmplia proposta musical que es fa des de l'Auditori de Girona, professional o no. L'han batejat amb el nom de Ressò i amb el motor de la Girona Jazz Project hi seran Masonic, Alavento o la Black Music Big Band, entre d'altres, ha explicat el director de l'Auditori de Girona, David Ibáñez.
6: Ressò és un homenatge al substrat musical de la ciutat, amb totes aquelles persones que en el dia a dia fan possible a través de la seva pràctica musical. Estem parlant de la Girona Band de Band, de la Black Music Big Band, de cantants vinculats al Masies Participatiu, del col·lectiu Sacseig, que són joves que fan hip-hop, i tot això amb la col·laboració d'alguns artistes que ens estimem especialment, com és el cas d'Amazoni, com és el cas dels Calavento, o com és el cas de les Aragdà.
5: Segons Ibáñez, la programació musical d'aquests 20 anys de l'Auditori ha situat l'oferta musical de la ciutat de Girona just al darrere de la de Barcelona.
6: És cert que fa 20 anys Girona era una ciutat més vinculada a les arts escèniques i ara doncs, penso que també la potència de la seva oferta musical, tant per el que s'ofereix directament des de l'Auditori com per tot el dinamisme que tenen els diferents agents de la indústria musical que operen tant a Girona com al seu entorn, penso que podem afirmar que Girona ja s'ha convertit en el segon hub de la indústria musical a Catalunya després de l'àrea de Barcelona.
5: A més de l'oferta musical, en aquests 20 anys s'han fet a l'Auditori de Girona més de 1.200 congressos i esdeveniments, i entre totes les activitats hi han passat 2 milions de persones.
0: I també abans de l'àrea de servei, una altra previsió cultural per la jornada, perquè avui Gemma Humet homenatge a Violeta Parra a Manresa. Gemma Humet presenta l'espectacle

Espectacle Gràcies a la Vida, dedicat a l'univers vital i artístic de la xilena Violeta Parra. El muntatge combina música, paraula, imatge, per homenatjar una de les figures més influents de la cançó llatinoamericana. Ho fa amb temes adaptats per primera vegada al català, també en fragments d'entrevistes per acostar la veu de Parra al públic general. El muntatge reivindica la memòria, la música i el compromís social. Aquest concert és a les 6 de la tarda al Teatre Conservatori de Manresa, al Bages.

0: Mig minut i seran 3:15 del migdia. Obrim àrea de servei per fer un cop d'ull d'entrada al trànsit i explicar-vos que un motorista ha mort en un accident a la carretera BB-5301 al Brull, a Osona. El sinistre va passar ahir a 5:45 de la tarda quan, per causes que encara es desconeixen i s'estan investigant, el motorista va sortir de la carretera i va acabar morint. Era un home de 56 anys, veí de Castellar del Vallès, i amb aquesta víctima ja en són 45 els morts en el que portem d'any a les carreteres del país, 18 dels quals motoristes.
1: El temps.
0: Una informació que ampliem amb l'Enric Agut.
2: Més sol i calor en el dia d'avui. A la tarda poden créixer algunes nuvolades cap a l'Aran, Pallars, també al Terribagorça, amb algun ruixat molt local de curta durada. La resta del temps aguantaràs. Un dia avui sense boires. No hi ha la boira d'ahir, en alguns casos densa, que estava situada sobre el mar o en algun sector de la costa, sobretot cap a la Costa Brava. Avui no hi ha boira i s'espera molta calor. Normalment avui màximes per damunt dels 30 graus de força a poblacions interior i per tercer dia consecutiu en algun punt de ponent del Pla de Lleida del Segrià es pot arribar als 35 graus. Aquests últims dos dies, per exemple, a Seròs ha arribat als 35 graus. De fet, aquest divendres va arribar als 36. Demà un dia ben tranquil, ben estable, amb una temperatura semblant també dimarts, sense ruixats a la tarda al Pirineu, a partir de dimecres i dijous, amb un augment de la temperatura, també considera que s'incrementarà el risc de ruixats a la tarda amb alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu. Dijous podria ser el dia més calorós juntament amb divendres, i la temperatura puntualment a ponent podria apropar-se als 37 o 38 graus.
1: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
3: Els canadencs que volen la independència i que no són del Quebec.
4: Un grup independentista de la província canadenca d'Alberta afirma tenir prou suport per organitzar un referèndum per marxar del Canadà. Els separatistes del moviment Stay Free Alberta han presentat més de 300.000 signatures per convocar la consulta a la tardor, en una regió cabdal pel país, perquè n'és la principal productora de petroli i gas natural i acull dues de les indústries petrolieres més grans de l'Amèrica del Nord. La justícia, però, s'ha interposat en el seu camí en resoldre que Alberta havia de consultar amb les Primeres Nacions abans de permetre recopilar signatures. Els demandants argumenten que un referèndum violaria els seus tractats amb la corona, que són anteriors a la creació d'Alberta. El govern de l'Estat presentarà recurs a la interlocutòria judicial. Els greuges econòmics envers el govern federal d'Ottawa alimenten l'esperit separatista. Alberta té les terceres reserves de petroli més grans del món i els seus ciutadans gaudeixen del PIB més alt per càpita. La contribució fiscal d'Alberta a un govern federal que, al seu torn, no inverteix prou en infraestructures sobre el terreny, alimenta l'esperit secessionista, segons assegura Daniel Belan, director de l'Institut d'Estudis Canadencs.
5: Aquest ressentiment contra el govern federal també es basa en el sentiment que no respecta Alberta, que els ciutadans d'Alberta contribueixen molt a les polítiques fiscals federals perquè és la província més rica, però en canvi no reben gaire.
4: Belan sosté que això ha contribuït a fer créixer una sensació de maltractament històric que ha privat Alberta d'inversions clau, malgrat contribuir a la riquesa nacional molt per sobre d'altres províncies. Una opinió compartida per la doctora Lori Thorlaxon, cap del Departament de Ciència Política de la Universitat d'Alberta.
6: A Alberta som, en general, contribuents nets a l'economia canadenca, i això fa que la gent estigui insatisfeta perquè creuen que se'n profiten de nosaltres.
4: Thorlaxon afegia que les restriccions per la Covid imposades pel govern federal progressista a Ottawa, que llavors liderava Justin Trudeau, van posar la llavor de la discòrdia que ara ha esclatat en una província llargament governada per partits conservadors des que es va constituir l'any 1905.
6: Com que ens ha governat la dreta tant de temps, sovint els convé convertir el govern federal d'Ottawa en boc expiatori. Utilitzen els greuges regionals de manera estratègica per aconseguir suport cap a la seva causa. I això ha alimentat aquest sentiment.
7: Canada, my home.
4: Votar per la independència d'Alberta no serà bufar i fer ampolles. A l'espera de la resolució del recurs contra la decisió judicial que atura el procés, la presentació de signatures només és el primer pas. Si guanyés el sí, Alberta hauria de negociar amb Ottawa les condicions en el marc de la coneguda com a llei de claredat, que no és gens clara, perquè no especifica ni el percentatge de vot ni la participació imprescindible per validar el procés, com deia la doctora Thorlaxson.
6: Si el referèndum guanyés el sí, el govern federal ha de negociar d'acord amb el que diu la llei, en cas que hi hagi una voluntat clara per separar-se. Caldrà mirar coses com una majoria clara, que la legislació no defineix exactament.
4: Aquesta indefinició recorda el Quebec del 95, on per segon cop va perdre una consulta per la independència amb una minsa majoria, el 50,58% dels vots, considerada, però, com una voluntat clara contra el separatisme. La unitat del Canadà es tornarà a posar a prova la tardor. Coincidint amb el possible referèndum a Alberta, el Quebec celebrarà unes eleccions provincials on el partit quebequès guanyarà, segons les enquestes, i convocarà un nou referèndum d'independència. Una amenaça política a la integritat territorial canadenca que té el contrapunt amb un rebrot pel sentiment patriòtic que Daniel Bellan assegura que s'experimenta arran de la pressió exercida per l'administració de Donald Trump.
5: Ja consten vincles entre l'administració Trump i alguns grups independentistes a Alberta. I hi ha un temor real d'interferència estrangera entre els ciutadans d'Alberta i altres canadencs que l'administració Trump miri d'utilitzar això per desestabilitzar el Canadà.
4: Les enquestes, Alberta, sostenen que només el 30% de l'electorat vol la independència.
3: És un reportatge de Xavier Vilà amb el suport tècnic de Samuel Silva.
0: I abans dels esports, tornant de nou a casa nostra, explicar-vos encara que l'Ajuntament de Barcelona ja té més de 47.000 persones des de l'inici del procés de regularització de migrants que va començar el 16 d'abril. En aquest temps s'han tramitat prop de 30.000 informes de vulnerabilitat i s'han emès 77.000 certificats d'empadronament, segons dades del Consistori barceloní. A partir de la setmana que ve, els tràmits i l'acompanyament es concentraran al Centre Miquel Bleach i al Pavelló 2 de Fira de Barcelona. Les oficines d'atenció ciutadana de Sant Miquel i Monumental, per tant, deixaran d'oferir aquest servei entre setmana, tot i que aquest últim sí que continuarà atenent encara els dissabtes. I també un apunt de cultura, perquè el Festival Espurnes Barroques ofereix avui una experiència musical ben singular, Betlla. Es tracta d'un espectacle coreogràfic i coral que es fa al cementiri nou d'Igualada, l'Anoia, protagonitzat per la companyia Magdalena Garzón i el cor Cererols. Oh.

Són 3 hores de música i de dansa que donen llibertat al públic per entrar i per sortir i marxar quan ho desitgin i així formar part del mateix esdeveniment que artísticament es representa, és a dir, una vetlla, el ritual funerari compartit per la comunitat reunida a l'entorn de l'absència. Aquest espectacle vetlla comença a 2:15 de la tarda al cementiri d'Igualada.

0: Esports.
1: 100 minuts i la una del migdia, informació esportiva amb l'Albert Benet. Albert, bon dia.
2: Bon dia. En joc a aquesta hora la CB de bàsquet, dos partits en presència catalana. D'entrada, el partit del bàsquet Girona a la pista del Bilbao és el descans i l'equip gironí està perdent d'un. 42 pel Bilbao Bàsquet, 41 pel bàsquet Girona. Recordem que l'equip gironí ha començat el partit amb les baixes d'última hora de Sergi Martínez i de James Kàrnic. També en joc el Lleida-Andorra, al pavelló Barris Nord de Lleida. Ernest Macià, bon dia.
3: Bon dia, Albert. El partit és a l'inici del segon quart, s'ha jugat només un minut. Això vol dir que som a 9 minuts per arribar al descans i guanya l'Andorra, 26-31. No oblidem que el Lleida es va garantir ja la permanència matemàtica el cap de setmana passat i que l'Andorra s'hi està jugant justament no baixar. És un dels equips que en aquest moment de la temporada estaria doncs en posició de descens en cas de derrota i per tant avui l'Andorra s'hi juga literalment la vida en aquest derbi del riu Segre. 9 minuts per arribar-se al descans, guanya de 5 l'Andorra, força Lleida, Ohio Post Lleida 26, Malabanca Andorra 31.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça celebrarà aquesta tarda la Champions femenina de futbol aconseguida ahir a Oslo i el ple de victòries de la temporada en una festa a les Fonts de Montjuïc. Les jugadores del Barça tornen a regnar a Europa amb la quarta Champions aconseguida en la final d'ahir després de guanyar per 4-0 contra l'Olímpic de Lió amb tots 4 gols a la segona part. 2 doblets, un de Payor, l'altre de Salma, i una gran actuació de Cata Coll a la porteria van donar el títol a les blaugranes i van fer encara més gran l'hegemonia d'aquesta generació de futbolistes els últims anys. És la quarta Champions en 6 anys, la primera amb Pere Romeu com a entrenador. En una entrevista aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio, amb Roger Escapa, el tècnic ha parlat de la més que possible marxa de la capitana Alexia Putellas.
4: Lideratge referent absolut, no només pel que ha aconseguit, sinó per com ho aconsegueix.
5: Li has demanat que es quedi?
4: Evidentment. Això ja no depèn tant de mi, no forma tant part de mi, però evidentment sempre voldria que es quedés, evidentment.
5: Ja li vas demanar l'any passat, segurament, no?
4: Efectivament.
5: L'any passat et va fer cas, potser aquest any és el moment de dir fes el que vulguis.
4: Ja això és el seu futur, ja ho decidirà ella i ja ho traslladarà com ella cregui.
2: Una de les imatges de la final d'Oslo van ser les llàgrimes d'Alexia Putellas, tant quan va ser substituïda als últims minuts com també en el moment d'aixecar el trofeu de la Champions. Va poder ser, en efecte, l'última final d'Alexia amb la samarreta del Barça i portant el braçalet de capitana. Ara la sentireu al micròfon de TV3.
6: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
7: Ja ho veureu.
2: En aquest sentit, serà interessant el que pugui dir Alexia aquesta tarda en la celebració de la temporada amb l'afició. Cata Coll, que va aguantar l'equip amb les seves aturades, lloava la tasca de Pere Romeu.
7: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que ser un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
2: Cata Coll va ser designada MVP de la final. Aquesta tarda, a partir de les 7, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, festa amb animació i música amb un concert previ dels Figaflaues per celebrar el pòquer de títols.
0: Trescat Info.
2: I l'altra cara de la moneda, sens dubte, del cap de setmana esportiu, el Girona amb el descens a la segona divisió masculina. Després d'empatar un a casa, Montilivi contra l'Elx en l'última jornada de la Lliga de Primera. Un empat que li fa perdre la categoria després de 4 temporades a Primera. I ara la incògnita és què passarà amb Mitchell, el tècnic, sobre la seva continuïtat o no. Ni ell ni el president del Figeli en van aclarir res. Sentim Mitchell.
8: Hay que hablar, no sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
2: Arnau va fer el gol del Girona, el de l'empat, després de començar perdent. Lemar va enviar una pilota al pal que ho hauria pogut canviar tot, però no hi va haver la sort de cara. A més del Girona, també baixa segona al Mallorca. El Barça tanca la temporada amb els 94 punts que tenia després de la derrota a Mestalla contra el València 3-1, mentre que l'Espanyol tanca la temporada sense carambola europea amb un empat a una casa contra la Real Societat i pendent del que passi amb Manolo González, al tècnic que vol seguir.
9: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me...

0: estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
1: Roberto va fer el gol de l'Espanyol, Lewandowski el del Barça-Mestalla, l'últim com a jugador del Barça el dia que va disputar el seu últim partit com a blaugrana. Se'n va amb 120 gols marcats en 193 partits. I Gerard Martín deia a DAZN que demà estarà pendent de la llista del seleccionador espanyol Luis de la Fuente per al Mundial.
2: Sí, ojalá, ojalá que sí. Yo, pues eso, yo estoy contento con mi temporada. Evidentemente, pues me siento preparado porque en el Barça al final compites al máximo nivel y creo que estaba al nivel, pero bueno, pues tocará esperar a ver el lunes y nada, tener la tele encendida.
1: Joan García aconsegueix el Zamora com a porter menys golejat, tot i que ahir es va quedar a la banqueta. Va ser Tec el porter del Barça ahir. El Getafe jugarà a Europa a la Conference després de guanyar l'Osasuna per 1-0. Pep Guardiola s'acomiada aquesta tarda com a entrenador del Manchester City en el partit a l'Etihad contra l'Aston Villa, que començarà a les 5. També en futbol recordem que el Nàstic aconsegueix la permanència a la primera ref després de l'empat a 1 ahir al camp de l'Hèrcules. El Sabadell començarà el play-off d'ascens contra el Madrid-Castella i l'Europa s'enfrontarà al Celta B en aquest mateix play-off d'ascens a segona. I avui la final de la Copa del Rei de Futbol Sala sense el Barça la jugaran el Jaén i el Cartagena.
3: Trescat Info.

0: Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, la UDEF, assenyala l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles com a principals beneficiaris del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'informe també recull converses d'alguns dels implicats a la trama que revelarien que haurien intentat boicotejar la investigació. Els Estats Units i l'Iran podrien estar molt a prop de tancar un acord d'alto el foc de 60 dies que inclouria el final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz. A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement sense sancions. No està clar si el programa nuclear iranià forma part del pacte que, segons Washington, es podria anunciar les pròximes hores. Rússia llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kyiv. Hi ha com a mínim 4 persones mortes i una 60 de ferides. Represàlia ordenada per Vladimir Putin després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Als Estats Units, un tiroteig en un carrer perimetral de la Casa Blanca ha acabat amb l'atacant mort, un noi de 21 anys, amb antecedents violents. L'incident ha sorprès alguns periodistes que estaven fent connexions en directe des del complex presidencial. Un vianant ha quedat ferit crític. La República Democràtica del Congo ja registra més de 200 morts pel brot d'Ebola que afecta el país. Uganda, que limita amb el Congo, va confirmar ahir 3 casos nous, cosa que eleva a 5 el total de víctimes mortals en aquell país. El fenomen climàtic del Niño pot afectar Catalunya amb situacions meteorològiques extremes, ja sigui molta pluja o sequera. Els models de predicció demostren que aquest any i el vinent poden ser els més càlids registrats mai fins ara. Cada vegada se surt més de tarda que no pas de nit i matinada i la vida social es va aproximant cap als horaris europeus. Canvien els hàbits de consum en totes les franges d'edat, segons un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC. Emotiu concert de Maria del Mar Bonet al Palau de la Música de Barcelona i a la nit. La mallorquina va presentar el seu últim disc, L'aigua no cansa, un retorn a les arrels des d'una mirada actual.
1: Esports. Les jugadores del Barça celebraran aquesta tarda amb l'afició a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc els títols aconseguits aquesta temporada, l'últim el d'ahir a la final de la Champions d'Oslo, la quarta Champions en 6 anys, després de guanyar l'Olímpic de Lió per 4-0. El Girona baixa a segona després d'empatar un contra l'Elja Montilivi en l'última jornada de la Lliga. L'equip gironí torna a la segona.

0: segona categoria després de 4 anys a primera. En joc a aquesta hora dos partits de l'ACB en presència catalana. Bilbao 42, Bàsquet Girona 41 al descans i Lleida 28, Andorra 42 al segon quart.
1: Migdia amb calor d'estiu, una jornada més amb el Pla de Lleida on es poden tornar a fregar avui els 35 graus. Ruixats de tarda locals a l'Alt Pirineu i a l'Aran.
2: 3CAT Info.
1: Noves revelacions en el cas Rodríguez Zapatero continuen esquitxant l'expresident espanyol. Un informe policial de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal involucra ara directament a Rodríguez Zapatero en una xarxa de tràfic d'influències per camuflar comissions il·legals. En aquesta ocasió, en una conversa entre els directius de l'aerolínia Plus Ultra, que mostraria la intenció de contactar amb Rodríguez Zapatero perquè els aconsegueixi el rescat de la companyia per 53 milions d'euros l'any 2021. Segons la conversa, Plus Ultra també s'hauria plantejat trucar a la porta de l'exministre José Luis Ábalos, ara mateix empresonat pel cas Mascaretes, a través de l'actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Per tot el material obtingut fins ara, el jutge de l'Audiència Nacional sospita que Rodríguez Zapatero hauria posat els seus contactes i la seva influència a les administracions al servei de privats per enriquir-se. La investigació també assenyala que l'expresident espanyol hauria ordenat crear una societat a Dubai per canalitzar les comissions que li pagaven i hauria fet servir l'empresa de les seves filles a Espanya per cobrar tots aquests diners. Els Estats Units i l'Iran podrien tancar un acord aviat de l'alto el foc de 60 dies que també inclouria el final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz sense peatges. A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement, sense sancions, i continuarien les negociacions per frenar el programa nuclear iranià. Són alguns dels detalls d'unes converses indirectes amb el mediador pakistanès que espera poder acollir noves negociacions de pau aviat. Des de l'Índia, on és de viatge oficial, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha assegurat que l'anunci es podria fer avui mateix.
3: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
1: En un missatge a la seva xarxa social, Truth, Donald Trump també ha dit que el contingut de l'acord s'anunciarà ben aviat. Però el bàndol iranià s'ha mostrat, de moment, més prudent. Afirma que és possible arribar a l'entesa pel que fa a l'estratègic punt d'Hormuz, però que l'arma nuclear no forma part de cap pacte preliminar. Tampoc accepten entregar les reserves que tinguin d'urani enriquit. Rússia ha llançat un atac massiu amb centenars de drons i desenes de míssils contra la capital ucraïnesa Kiev. Com a mínim hi ha 4 persones mortes i una seixantena de ferides. Des de la mitjanit les explosions s'han anat sentint en diferents punts de la capital i a tota la regió. L'abast del bombardeig ha obligat Polònia fins i tot a activar la seva defensa antiaèria com a mesura preventiva. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat Putin d'atacar la població civil.
4: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
1: L'exèrcit ucraïnès ha denunciat que Rússia ha llançat un tipus de míssil hipersònic des d'una distància d'uns 1.400 quilòmetres i que ja hauria fet servir en més d'una ocasió en aquesta guerra. L'atac ha sigut la resposta de Rússia a la vintena de persones mortes que va fer divendres un atac a la província de Luhansk, ocupada per Moscou. El president rus llavors, Vladimir Putin, va prometre ja represàlies contra el que va qualificar d'atac terrorista. A Rússia s'ha intensificat darrerament la purga contra organitzacions que donen suport al col·lectiu LGTBI. Des de començaments d'any que la justícia ha il·legalitzat com a mínim 8 entitats i les ha designat com a organitzacions extremistes. Moscou, corresponsal, Cristina Solies.
5: Les persones trans són les més vulnerables dins del col·lectiu LGTBI a Rússia. A Catalunya Ràdio hem entrevistat un testimoni que es fa anomenar Sandro per seguretat i que ens ha explicat com de difícil és per ells viure ara en aquest país.
6: Realment sento por, però miro de tirar endavant. És clar que aquí estem malament, que no puc ser jo mateix, no puc caminar amb la roba que vull pel carrer, perquè les conseqüències són òbvies per a tothom.
5: Una de les associacions il·legals

0: Realitzades és Vuihat, que en rus vol dir sortida. El seu director executiu, Denis Alieinik, assegura a Catalunya Ràdio que, sobretot, se les persegueix per la seva defensa dels drets humans.
1: L'Estat, òbviament, vol continuar anant sistemàticament contra qualsevol contingut o informació que permeti a les persones reflexionar, pensar lliurement, ser més obertes i tenir més connexió amb els valors europeus o més aviat amb els valors humans.
0: Malgrat que aquestes entitats ajuden les persones trans a exiliar-se, no tothom vol marxar. És el cas del Sandro.
2: Quan era adolescent volia marxar. Després, a mesura que vaig créixer, em vaig adonar que aquí seria molt més útil que si visqués a l'estranger. Aquesta és la meva posició de principis. No abandonaré el país.
0: Aquesta croada de les autoritats es basa en una sentència del Suprem que prohibeix el moviment internacional LGTBI a Rússia, una organització que no existeix com a tal. Això a la pràctica vol dir que mostrar una bandera de l'Arc de Sant Martí o fer activisme a favor del col·lectiu pot comportar penes de presó.
3: I als afores de la Casa Blanca, els serveis secrets han abatut un jove de 21 anys que ha disparat diversos trets contra un control de seguretat. Segons les autoritats, si hi ha hagut un vianant ferit en estat crític. Hi havia periodistes en aquells moments que estaven pendents d'un possible acord entre Estats Units i l'Iran i que han gravat el so del tiroteig al complex presidencial. He was shoved off the property and his live shot position to go inside the White House press briefing room. En el moment de l'incident, que passava ahir a les 6 de la tarda, Donald Trump era al despatx Oval. L'atacant es va acostar a un dels punts de control d'accés, va treure una arma de la bossa i va començar a disparar. Els trets van agafar tothom desprevingut i per sorpresa. Com aquesta periodista de la cadena ABC, que estava fent una connexió en directe. President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. L'FBI ha explicat que el responsable del tiroteig era un vell conegut per la policia. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha agraït la feina feta pels serveis secrets i ha descrit a l'home abatut com una persona obsessionada amb la Casa Blanca. El president nord-americà ha recordat l'incident d'ara fa un mes amb el tiroteig al sopar de la premsa acreditada de la Casa Blanca, on ell també hi era, i ha aprofitat per tornar a fer campanya per les polèmiques reformes que vol tirar endavant al complex presidencial. Quatre minuts i serà un quart de dues.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les autoritats sanitàries a la República Democràtica del Congo i a Uganda continuen lluitant contra l'expansió del brot de virus d'Ebola. Fins ara s'han registrat 204 morts dels més de 800 casos sospitosos a la República Democràtica del Congo i a la veïna Uganda se n'han confirmat 5 més. Les autoritats sanitàries alerten del risc que la malaltia, però, es pugui estendre a 10 països africans. N'ha parlat el director del Centre Africà pel Control de Malalties, Jean Kaseya.
5: We have 2 countries affected.
6: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
3: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, que és la província més afectada per aquest brot. I el fenomen del Niño, que està ja començant a gestar-se al Pacífic, pot actuar de catalitzador de fenòmens meteorològics extrems aquí a Catalunya, com sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. El Niño és el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra i els seus efectes, que es noten a nivell global, van des de l'increment de temperatures fins a inundacions o sequeres. Diverses anàlisis, incloses les de l'Organització Meteorològica Mundial, apunten que el Niño d'aquest any serà especialment intens.
7: El que s'està veient doncs, és un afebliment dels vents alisis d'aquella zona, que és el pas previ a que es desenvolupi un Niño. I clar, si aquest afebliment dura durant molt temps, com estan donant tots els models de predicció, doncs sembla que es formarà un Niño i que serà molt fort.
3: Antoni Barreres és tècnic de climatologia del Meteocat. Està estudiant els efectes que el fenomen pot tenir aquí a casa nostra i ens avança que pot potenciar situacions extremes tant de falta de pluja com d'excés de pluja.
7: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres, com potenciador de períodes amb una pluviometria superar

0: superior a la normal.
1: Des del 1950, que hi ha hagut fins a 4 superninyos. El Meteocat relaciona aquest fenomen tant amb la sequera del 2017 com les precipitacions excepcionals que vam tenir

0: El temps.
1: Enric Agut.
2: Diumenge molt tranquil, diumenge molt estable, un dia més de sol i calor. La temperatura ja ha arribat a les 11 als 30 graus en alguns indrets, per exemple a Tàrrega, i sembla que avui algun valor pot novament apuntar cap als 35 al Pla de Lleida. Seria el tercer dia consecutiu que això passa, que s'assoleixen xifres puntualment de 35 graus a Ponent. Molts punts interior al voltant dels 31, 32, 33, a la costa els valors més elevats al voltant dels 25, 26. L'aigua del mar està entre els 20 i els 22 graus. A la costa tarragonina ja s'arriba en algunes àrees als 22 en graus. I la tarda serà tranquil·la, assolellada. Avui no hi ha boires, no hi ha la boira que hi havia ahir sobre el mar. La boira de primavera, que de vegades es forma sobre el mar, avui no n'hi ha. I a la tarda sí que poden créixer algunes nuvolades que apel·laran al Pirineu i de manera aïllada caure algun ruixat. La setmana entrant es mantindrà aquest ambient càlid i fins i tot a partir de dimecres i dijous la temperatura encara pot pujar una mica més. Demà el dia serà tranquil, no s'esperen ruixats a la tarda al Pirineu, tampoc dimarts, però sí que a partir de dimecres les tardes ens portaran algunes tornades, algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
0: Fresca Info.
3: No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir. Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners. I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Fresca Info. 10 anys després de la dissolució de Convergència Democràtica de Catalunya, moltes veus reclamen un retrobament de l'esperit convergent. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, la CN, el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, i l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, qüestionen que la dissolució del partit fos una decisió encertada. La justifiquen per la conjuntura que hi va haver després de la confessió de l'expresident Jordi Pujol sobre una herència a Andorra i per les retallades, però creuen que cal recuperar la centralitat i la capacitat d'arribar a pactes amb tots els partits.
4: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Un assetjament, doncs, per possibles casos de corrupció. Si això ho sumes a una situació de govern molt complicada amb les retallades, amb que també crec que no es van explicar com s'haurien d'haver explicat.
5: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar, no el nom, perquè el nom jo crec que ja no té solució, però l'esperit.
6: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra, perquè per això precisament és central.
1: Un dels pròxims reptes de Junts són les eleccions primàries per trobar candidat a l'alcaldia de Barcelona. Després que Josep Rius renunciés a presentar-s'hi, ara hi ha un candidat que ha fet pública la seva voluntat de ser-ho, el president del grup municipal, Jordi Martí. A la travessa també hi són l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, l'exconseller d'Economia Jaume Giró i la secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. En tot cas, la cursa per ser candidat comença l'1 de juny i la proclamació es farà abans de Sant Joan, el dia 21. Manifestació massiva ahir a la tarda a València en defensa de l'educació pública i per reclamar al govern que atengui les demandes dels docents, que porten dues setmanes de vaga. Es van mobilitzar famílies i estudiants en una protesta que va sumar més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i que vam seguir a València amb l'Alba Barbosa.
7: Mestres i professors reclamen que la Conselleria d'Educació es torni a seure a negociar. Ahir també famílies i alumnes van solidaritzar-se amb la vaga dels docents, que arriba a la tercera setmana amb les negociacions bloquejades.
8: Me pareix superbé, la veritat. N'hi ha que defendre l'escola pública.
9: Unes millores que creiem que són necessàries.
10: I que baixen les ràdios.
11: I que la consellera dimitisca.
7: Els sindicats presentaran dilluns un nou document a la conselleria per reobrir les converses. Marc Andala, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
12: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire.
7: Demanen que el valencià sigui un dels punts a negociar. La llengua, en l'última proposta de la conselleria, no hi era.
1: L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès més de 47.000 persones des del començament del procés de regularització de migrants que va començar el 16 d'abril. En aquest

0: temps s'han tramitat gairebé 30.000 informes de vulnerabilitat i s'han emès 77.000 certificats d'empadronament, segons dades del consistori. A partir de la setmana que ve, els tràmits i l'acompanyament es concentraran al centre Miquel Blech i al pavelló 2 de la Fira de Barcelona. Les oficines d'atenció ciutadana de Sant Miquel i a la Monumental deixaran d'oferir aquest servei entre setmana, tot i que aquest últim continuarà atenent els dissabtes.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Cada vegada es fa més vida social a les tardes que no pas a les nits. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants, amb una reducció de l'oci nocturn i un augment de les trobades diurnes. Marta Munné és la portaveu d'AECOC.
2: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
0: Una tendència que també es dona entre el jovent. Albert Vinyals és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en psicologia del consum.
3: En 25 anys, per exemple, a Catalunya han desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent, també entre joves, el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
0: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per així poder aprofitar les promocions que puguin fer. Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera amb un concert ahir al vespre al Palau de la Música a Barcelona, amb un repertori que també recordava el concert a l'Olímpia de París. La mallorquina va presentar el disc L'aigua no cansa davant d'un públic entregat, com va poder constatar en Mar Ruiz.
4: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així ha arrencat amb Aigo de l'any 1969 la jazzística Nina Nona, que aquesta nit ha mostrat com gaudeix Bonet fent que la seva veu sigui un instrument més que afegeix textures, vibratos i ambients. O Abril, dedicada a la revolució dels clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vila Morena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt de violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió pensat pel disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada com si fos un rembético grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Una frase inspirada en la comparació que va fer el Pare Guinart mentre recopilava cançons mallorquines i explicava que les cançons populars són vives i que són com l'aigua, que no cansa.
5: Aigua, us demanar aigua.
4: Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigo No, que denuncia la violència contra les dones i les morts i destrosses provocades per la dona al País Valencià i reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Homenatjat el poeta Blai Bonet, de qui se celebra el centenari del seu naixement, amb blaus i sols de roses blanques. Ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. A nit ha recuperat un deliciós poema de l'autor espartà del segle VII abans de Crist, Alcmà de Sardes, que ja fa gairebé 3.000 anys també parlava de la necessitat de trobar refugi a la son. I, esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni. Què volen aquesta gent? I la tradicional mallorquina, la Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria dalt dels escenaris.
1: Trescat Info.
0: Albert Benet, bon dia.
6: Bon dia.
0: 6 minuts i seran 2:45. Ara amb l'Albert.
1: Esports.
6: En joc a l'ACB de bàsquet, dos partits han presentat

0: presència catalana d'entrada al partit del bàsquet Girona a la pista del Bilbao Bàsquet. De moment, al tercer quart està perdent de 4 punts l'equip gironí, 62-58. Un equip gironí que, recordem, ha començat el partit amb les baixes d'última hora de Sergi Martínez i James Càrnic. També en joc a Lleida, Andorra, al pavelló Barris Nord de Lleida, i tenim l'Ernest Macià. Ernest, bon dia.
1: Què tal? Bon dia des de Lleida. Som al descans d'un partit en què l'Andorra està passant per sobre de l'equip del Barris Nord. Lleida 42, Andorra 62. Al descans són 20 punts de diferència i una sensació de descompressió total d'un Lleida que la setmana passada es va salvar matemàticament i que ara mateix no té res en joc en comparació amb un Andorra que, si no guanya avui, seguirà en zona de descens directe. En canvi, si guanya, en sortirà. A més, coincidint també amb l'aspecte que tenen les grades, l'aplec del Calgol de Lleida s'està vivint un ambient molt diferent al que és habitual un migdia de bàsquet aquí. Per tant, l'Andorra posant la directa cap a la victòria. De moment, el descans amb 23 punts de Kyle Kuric, l'ex del Barça, està guanyant de 20 al Hajo Post Lleida.
0: També s'està jugant el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo, Atlètic Barceloneta Sabadell. A la piscina de Sant Sebastià, Pau Mas Martí, bon dia.
2: Bon dia, ara mateix hi ha hagut gol de l'Atlètic Barceloneta, que suposa el 8-5 a falta de 4 minuts i 11 segons perquè acabi el segon període, un duel entre dos grans del waterpolo estatal en aquesta final de la divisió d'honor masculina, el millor de 3 partits. Pel que fa a l'Atlètic Barceloneta, busca el seu 14è títol de Lliga, l'11è consecutiu seria des del 2006, mentre que el Sabadell vol estrenar el seu palmarès després de 3 temporades seguides quedant-se a les portes precisament contra l'equip mariner. De moment, a falta 4 minuts perquè acabi el segon període, Atlètic Barceloneta 8, Sabadell 5.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: El Barça celebrarà aquesta tarda la Champions femenina de futbol aconseguida ahir a Oslo i el ple de títols de la temporada en una festa a les Fonts de Montjuïc. Les jugadores del Barça tornen a regnar a Europa amb la quarta Champions després de guanyar per 4-0 en la final contra l'Olympique de Lió, amb tots 4 gols a la segona part. 2 doblets, un de Payor, l'altre de Salma, i una gran actuació de Cata Coll a la porteria van donar el títol i van fer encara més gran l'hegemonia d'aquesta generació de futbolistes. És la quarta Champions en 6 anys, la primera amb Pere Romeu com a entrenador. En una entrevista aquest matí al Suplement amb Roger Escapa, el tècnic ha parlat de la més que possible marxa de la capitana Alexia Putellas.
4: Lideratge referent absolut, no només pel que ha aconseguit, sinó per com ho aconsegueix.
5: Li has demanat que es quedi?
4: Evidentment. Això ja no depèn de mi, no forma tant part de mi, però evidentment sempre voldria que es quedés, evidentment.
5: Ja li vas demanar l'any passat, segurament, no?
4: Efectivament.
5: L'any passat et va fer cas, potser aquest any és el moment de dir fes el que vulguis.
4: Ja això és el seu futur, ja ho decidirà ella i ja ho traslladarà com ella cregui.
0: Una de les imatges de la final d'Oslo van ser les llàgrimes d'Alexia Putellas, tant quan va ser substituïda als últims minuts com també en el moment d'aixecar el trofeu de la Champions. Va poder ser, en efecte, l'última final d'Alexia amb la samarreta del Barça i portant el braçalet de capitana. Ara la sentireu al micròfon de TV3.
6: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
7: Ja ho veureu.
0: En aquest sentit, serà interessant el que pugui dir Alexia aquesta tarda en la celebració de la temporada amb l'afició. Serà a partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona en una festa amb animació i música amb un concert previ dels Figaflaues.
3: 3CAT Info.
0: Dia de ressaca dura avui al Girona, l'endemà del descens a segona, per l'empat a 1 contra l'Elx a Montilivi. I pendents de saber què passarà amb Mitchell. Tot fa pensar que no seguirà, però ni ell ni el president del Figeli ho van aclarir. Sentim el tècnic, sentim Mitchell.
8: Hay que hablar, no sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
0: El Girona torna a segona després de 4 temporades a primera. A més, del Girona també baixa a segona al Mallorca. L'Espanyol també pendent de la continuïtat del seu entrenador, Manolo González. Ell vol seguir, tal com deia després de l'empat a 1 amb la Real Societat ahir en l'últim partit de Lliga.
7: Jo, la veritat, confiança

0: per part del president i del club no em puc queixar, no em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i torno a dir el mateix, buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
1: I acabarem recordant la derrota d'ahir del Barça per 3-1 contra el València per tancar la temporada i amb un gol de Lewandowski, l'últim com a jugador del Barça el dia que va jugar el seu últim partit com a blaugrana. Se'n va amb 120 gols marcats en 193 partits.

0: 3cat.info.
1: Molt bon dia, són 2:45. Aquesta hora destaquem que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional Espanyola, la UDEF, assenyala José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles com a principals beneficiaris del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El seu darrer informe recull converses d'alguns dels implicats a la trama que revelarien que haurien intentat boicotejar la investigació. Els Estats Units i l'Iran podrien estar molt a prop de tancar un acord d'alto el foc de 60 dies que també inclouria el final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz. Teheran, a canvi, podria vendre petroli lliurement sense sancions. Com a mínim, 4 persones han mort i una 60 han quedat ferides a causa d'un atac massiu rus amb drons i míssils contra la capital ucraïnesa Kiev. Ha sigut la represàlia ordenada per Vladimir Putin després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Fins a les 2 del migdia també ampliarem que els equipaments municipals de Barcelona tindran un telèfon per a nens i nenes sense mòbil que necessitin contactar amb la família. Estarà disponible en centres cívics, biblioteques, equipaments esportius i centres d'informació juvenil de la ciutat. I el Festival Espurnes Barroques ofereix avui una experiència singular com és Vetlla, un espectacle coreogràfic i coral al Cementiri Nou d'Igualada, protagonitzat per la companyia Magdalena Garzón i el Cor Cererols. 3 hores de música i dansa que donen llibertat al públic per entrar, sortir, marxar quan ho desitgi, i així forma part del mateix esdeveniment. I en esports a aquesta hora, Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. En joc, 2 partits de l'ACB de bàsquet amb presència catalana. Bilbao 64, Bàsquet Girona 67 a l'inici de l'últim quart, i Lleida 42, Andorra 62 al descans. Les jugadores del Barça celebraran aquesta tarda amb l'afició a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc els títols aconseguits aquesta temporada, l'últim el d'ahir en la final de la Champions d'Oslo, la quarta Champions en 6 anys.
1: Diumenge, amb sol i calor un dia més, amb temperatures que assoleixen els 35 graus en punts del Pla de Lleida i més de 33 a la Catalunya Central, Conca de Tremp i interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda poden caure alguns xàfecs de curta durada a l'Alt Pirineu. Noves revelacions en el cas Rodríguez Zapatero continuen esquitxant l'expresident espanyol. Un informe policial de la UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, involucra ara directament a Rodríguez Zapatero en una xarxa de tràfic d'influències per camuflar comissions il·legals. En aquesta ocasió, és una conversa entre els directius de l'aerolínia Plus Ultra que mostraria la intenció de contactar amb Rodríguez Zapatero perquè els aconsegueixi el rescat de la companyia per 53 milions d'euros. Això passava l'any 2021. Segons la conversa, Plus Ultra també s'hauria plantejat trucar a la porta de l'exministre José Luis Ábalos, ara mateix empresonat pel cas Mascaretes, a través de l'actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Per tot el material obtingut fins ara, el jutge de l'Audiència Nacional sospita que José Luis Rodríguez Zapatero hauria posat els seus contactes i la seva influència a les administracions al servei de privats per enriquir-se. La investigació també assenyala que l'expresident espanyol hauria ordenat crear una societat a Dubai per canalitzar les comissions que li pagaven i que hauria fet servir l'empresa de les seves filles a Espanya per cobrar tots aquests diners. La imputació de l'expresident espanyol ha tornat a reobrir el debat sobre els límits del lobbisme. El sector fa temps que reclama una llei estatal que reguli la seva activitat i deixi clares quines són les seves funcions, però la norma porta més d'un any encallada al Congrés. Madrid, Alba Gil.
3: Es va registrar el 2025 i allà segueix en període d'esmenes, més d'un centenar, cosa que prova la dificultat perquè tiri endavant. El sector del lobby fa temps que reclama una regulació per evitar que la seva reputació quedi en entredit. Ho explica Laia Bosch, membre de la directiva d'APRI, l'associació que representa els lobbistes.
4: L'important sempre és que existeixi transparència sobre qui és el representant de qui, i quan es relaciona amb una autoritat pública, que quedi molt clar, com deia, amb nom de qui ho fa, amb quin objectiu i amb quina finalitat.
3: Volen que d'una vegada per totes quedi clara la frontera entre lobbisme i tràfic d'influències.
4: El tràfic d'influències és un delicte que està actualment tipificat en el Codi Penal. Per tant, res té a veure amb la funció professional del lobby, que en realitat consisteix en la representació legítima d'interessos davant dels decisors públics.
3: Els agents tributaris proposen restringir encara més les funcions dels lobbies. Carlos Cruzado és portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
0: Prohibiendo expresamente la función de lobby, la actividad de lobby para exaltos cargos, exaltos funcionarios, desde luego para quienes han ocupado puestos de responsabilidad pública, política.
3: Catalunya va ser la primera comunitat a regular els lobbies el 2015 gràcies a una llei que ja incorpora el registre i que obliga els càrrecs públics a reflectir totes les trobades a les seves agendes.
1: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar un acord d'alto el foc de 60 dies que també inclouria el final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz sense peatges. A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement sense sancions i continuarien les negociacions per frenar el programa nuclear iranià. Són alguns dels detalls d'unes converses indirectes amb el mediador pakistanès, que espera poder acollir noves negociacions de pau aviat. Des de l'Índia, on és de viatge oficial, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha assegurat que l'anunci es podria fer avui mateix.
5: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
1: En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump també ha afirmat que el contingut de l'acord s'anunciarà aviat. Però des del bàndol iranià es mostren més prudents. Diuen que és possible arribar a una entesa pel que fa a l'estret d'Hormuz, però que l'arma nuclear no forma part de cap pacte preliminar i tampoc accepten entregar les reserves que tinguin d'urani enriquit. Al Pakistan, una forta explosió a les vies de tren ha provocat la mort de com a mínim 24 persones i ha deixat una cinquantena de ferits. La detonació s'ha fet amb el descarrilament del tren de mercaderies i després s'han sentit alguns trets. El primer ministre pakistanès ha condemnat l'incident que ha passat al sud-oest del país, a la capital de la regió del Balutxistan. Els separatistes de l'Exèrcit d'Alliberament del Balutxistan, precisament, han reivindicat l'acció. I Rússia ha llançat un atac massiu amb centenars de drons i desenes de míssils contra Kiev, capital ucraïnesa. Hi ha com a mínim 4 morts i una seixantena de ferits. Des de la mitjanit, les explosions s'han succeït en diferents punts de la capital ucraïnesa i a tota la regió de Kiev. L'abast del bombardeig ha obligat fins i tot Polònia a activar la seva defensa antiaèria com a mesura preventiva. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, acusa el seu homòleg rus d'atacar població civil.
6: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
1: L'atac d'avui ha sigut la resposta de Rússia a la vintena de morts que va fer divendres a la província de Luhansk, un atac d'Ucraïna en una zona ocupada per Moscou. El president rus ja va prometre llavors represàlies contra el que va qualificar d'atac terrorista.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
1: 2:30. Els equipaments municipals de Barcelona tindran un telèfon per a infants sense mòbil que necessitin contactar amb la família. El servei estarà disponible en centres cívics, biblioteques, equipaments esportius i centres d'informació juvenil de la ciutat i s'haurà de fer servir sempre amb un motiu justificat. La segona tinenta d'alcaldia, Maria Eugènia Gay, afirma que el servei contribuirà a fer un ús saludable de les pantalles.

0: i recursos de proximitat, garantir seguretat i facilitat perquè els infants i adolescents puguin contactar amb els seus referents adults quan ho necessiten, i també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
1: Quan un nen o adolescent necessiti el servei per parlar amb els de casa, s'haurà d'adreçar al personal del centre que li facilitaran l'accés al telèfon. Els equipaments tindran un cartell informatiu ben visible perquè el recurs es pugui veure i reconèixer fàcilment. Els autobusos interurbans, que estan salvant bona part de la mobilitat per la crisi de Rodalies, podrien també contribuir a pal·liar un altre problema, el de la distribució urbana de paqueteria que satura les operacions de càrrega i descàrrega a les ciutats arran de l'increment constant del comerç online. Molts d'aquests autobusos, plens sovint de viatgers, porten en canvi sovint també el maleter pràcticament buit. De moment s'està fent una prova. La línia E13, de bus express entre Mataró, Granollers i Sabadell, porta paquets als maleters dels vehicles que va deixant a les parades. Abans i després de la ruta en bus, el que seria la primera i última milla, els paquets arriben a les parades i es distribueixen als clients amb bicicleta de càrrega. La idea ha sorgit d'un projecte europeu que s'ha presentat aquesta setmana a la jornada de mobilitat de l'AMTU, l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. Aquí el treballen ajuntaments, l'empresa Sagalés i l'entitat Som Ecologista, que també s'encarrega de la part logística a nivell local. La seva coordinadora operativa, Zoe Gerert, ha explicat a 3Cat Info el principal avantatge d'aquest sistema.
2: Fem servir autobusos que ja estan utilitzats per un transport. O sigui, estan aquí per transport de persones. Llavors, no afegim un altre transport específic per la cadena de paqueteria. I la primera i última milla després es fan amb bicicleta, amb assistència elèctrica.
1: De moment és una prova pilot per veure si funciona la cadena logística. Si s'arribés a implantar, caldria ajustar l'oferta d'autobusos per no afectar els horaris i dotar el servei del personal que es necessiti. El Festival Espurnes Barroques ofereix avui una experiència musical ben singular. És Vetlla, un espectacle coreogràfic i coral que es fa al cementiri Nou d'Igualada, protagonitzat per la companyia Magdalena Garzón i el Cor Cerarols.

És una proposta de 3 hores de música i dansa que donen llibertat al públic per entrar, sortir i marxar quan vulgui, i així forma part del mateix esdeveniment que artísticament es representa. Una vetlla, el ritual funerari compartit per la comunitat reunida a l'entorn de l'absència. Tot i això, es fa en un marc incomparable com és el cementiri nou d'Igualada, obra de l'arquitecte Enric Miralles, que està enterrat allà. La coreògrafa Magdalena Garzón ens aboca al somni etern a través del fet inevitable de la mort. 3 ballarines de la seva companyia són interpel·lades per les veus del cor Cererols. Es fa un recorregut musical obert a la sensibilitat i al misteri. Música barroca, entre altres autors de la família Bach i també de Joan Cererols. Com ja és tradicional, als concerts del festival Espurnes, aquest també s'acompanya amb un tast gastronòmic vinculat a la proposta artística. Vetlla, al cementiri nou d'Igualada, comença avui a la tarda a 7:15.

0: L'altra proposta per avui és la que ens fa Gemma Humet, que homenatge Violeta Parra a Manresa. Humet hi presenta l'espectacle Gràcies a la vida, dedicat a l'univers vital i artístic de la xilena Violeta Parra. És un muntatge que combina música, paraula i imatge per homenatjar una de les figures més influents de la cançó llatinoamericana, i ho fa amb temes adaptats per primera vegada a la nostra llengua i fragments d'entrevistes per acostar la seva veu al públic. El muntatge reivindica la memòria, la música i el compromís social. Concert a les 6 de la tarda al Teatre Conservatori de Manresa, al Bages.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A punt d'arribar a 3:15.
1: El temps.
0: Enric Agut.
2: Més sol i calor en el dia d'avui. A la tarda poden créixer algunes nuvolades cap a l'Aran, Pallars, també al Terri.

0: Corsa amb algun ruixat molt local de curta durada. La resta del temps aguantaràs un dia avui sense boires. No hi ha la boira d'ahir, en alguns casos densa, que estava situada sobre el mar o en algun sector de la costa, sobretot cap a la Costa Brava. Avui no hi ha boira i s'espera molta calor. Novament avui màximes per damunt dels 30 graus de força poblacions interior i per tercer dia consecutiu en algun punt de ponent del Pla de Lleida del Segrià es pot arribar als 35 graus. Aquests últims dos dies, per exemple, a Seròs, arribat als 35 graus. De fet, aquest divendres va arribar als 36. Demà un dia ben tranquil, ben estable, amb una temperatura semblant també dimarts, sense ruixats a la tarda al Pirineu, a partir de dimecres i dijous, amb un augment de la temperatura, també considera que s'incrementarà el risc de ruixats a la tarda amb alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu. Dijous podria ser el dia més calorós juntament amb divendres i la temperatura puntualment a ponent podria apropar-se als 37 o 38 graus.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
2: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
2: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
3: Proposta també ara al voltant de la gastronomia i és que el restaurant Villa Retiro de Xerta, el primer que va aconseguir una estrella Michelin a les Terres de l'Ebre, celebra els seus 20 anys de trajectòria amb un menú homenatge des de la cuina contemporània a la taula. El rebost, amb el paisatge i els vins de les comarques del sud de Catalunya, com a protagonistes, Òscar Callau.
4: Des del primer dia que aquí a Villa Retiro servim tots els aperitius de benvinguda sobre un mapa, englobant les quatre comarques que el conformen: Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre. I des del primer dia...
5: L'arrencada del menú del 20è aniversari de Villa Retiro ens deixa ben clara l'aposta del xef Fran López per abanderar les receptes i els ingredients de la zona: ostres, llagostins, anguila, carxofa o cabra hispànica, reinterpretades amb les tècniques de l'alta cuina moderna. Les següents tongades de plats ens les presentaran amb diorames dedicats al Far del Fangar, als Boscos de Pauls o la Catedral del Vi de Pinell de Brai.
6: Cada any canviem el que és la història del menú. Aquest any ha tocat llocs emblemàtics de Terres de l'Ebre, amb els diferents punts, i toquem mar, i toquem muntanya, i toquem història, i toquem sentiment. És a dir, no només són les receptes, els plats, els ingredients, sinó tota la història i tot el relat que van envoltant, no?, este discurs que hi portem, no?, partint d'un rebost que és Terres de l'Ebre.
5: Fran López va obrir el restaurant Villa Retiro l'any 2006, just quan acabava de tornar d'una etapa de formació amb el triestrellat xef Alain Ducasse a París. Només 3 anys després va aconseguir l'estrella Michelin per aquest establiment ubicat en una finca indiana amb jardins, fonts, estanys i un ficus gegant de més de 300 anys de vida.
6: I estudio a Barcelona, amb 19 anys estava a París, amb Alain Ducasse, i amb 22 anys torno aquí a Xerta i és quan obrim aquest projecte. I amb ganes, no?, amb ganes de fotre una cosa diferent, una cosa, portar la cuina d'este territori que nosaltres hi creiem cegament. I amb 3 anys vam tindre una estrella Michelin i crec que va ser un punt d'inflexió.
5: L'hotel amb 9 habitacions a la Torre Colonial, construïda el 1890 per Josep Fontseré, va ser el primer de la zona de l'Ebre amb 5 estrelles. En aquests 20 anys el complex s'ha anat ampliant amb una desena de suites amb jardí, instal·lacions per banquets i una escola de cuina. L'any passat va aconseguir el segon sol de la guia gastronòmica Repsol.
6: És un hotel gastronòmic. Hi ha client de tot tipus, però 70-80% ve pel restaurant. També, hòstia, ens ve molta gent que va amb cotxe de Suïssa cap a Marbella o de França o de tal. Passen per aquí i paren buscant aquesta zona rural.
5: En paral·lel, la família López gestiona la Catedral del Vi de Pinell de Brai, a la Terra Alta, on elaboren els seus propis vins com Modernista, Gambarrillo o Torreó de l'Indià. També han obert un restaurant per als visitants del celler modernista creat per César Martinell.
4: Tot seguit, a l'altre plateret, trobem un tàrtar de llagostí de la Ràpita, que l'acompanyem amb una emulsió de vermut elaborat aquí al celler modernista del Pinell de Brai i tot cobert per un liquat d'enciam.
1: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
7: Avui voltem per l'Empordà. Farem turisme, però també una mica d'història. Anem a Ullastret. Dalt del Puig de Sant Andreu trobem les restes de l'antiga ciutat ibèrica d'Ullestret i el museu que acull i explica les restes i troballes que s'han fet als jaciments arqueològics. La Carla Saló Pujol hi ha fet una visita per conèixer amb més detall com vivien els ibers a la zona fa més de 2.500 anys.
8: Ens trobem a l'entrada de la ciutat ibèrica d'Ullestret, que es troba al cim del Puig de Sant Andreu, al Baix Empordà. Aquí també hi ha una de les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Estem amb la Laura Romero, tècnica del MAC Ullestret. Hola, bon dia, Laura.
9: Bon dia.
8: Ens trobem a la ciutat que és la més gran de Catalunya, no? La ciutat ibèrica.
9: Sí, correcte. Ullestret, o Indica, que és el nom que li donem a aquesta ciutat d'època ibèrica, és una de les ciutats més grans que tenim a Catalunya. Ens ho demostren doncs, tots els vestigis que trobem tant en el Puig de Sant Andreu com a l'illa d'en Reixac i una mica doncs, també per tota la magnitud de les construccions, de l'urbanisme, etc., d'aquests dos jaciments arqueològics.
8: I quina és la seva extensió?
9: Doncs la ciutat ibèrica d'Ullestret s'estima que té al voltant d'entre 15 i 18 hectàrees, juntament entre el Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac, i més o menys al voltant d'unes 6.000 persones que van habitar en aquesta ciutat en el moment àlgid.
8: Es tracta d'un jaciment que va del segle VI al segle II abans de Crist. El moment més àlgid de la ciutat va ser el segle III abans de Crist. Segons les documentacions que es tenen, els indigets van abandonar la ciutat coincidint amb la Segona Guerra Púnica i l'arribada dels romans a la península. I com vivien els ibers? Com es relacionaven? Quines eren una mica les seves rutines?
9: Bé, sabem, gràcies a les excavacions de la ciutat ibèrica, doncs, que hi ha doncs, diferents oficis, hi ha diferents persones que vivien en aquesta ciutat. Moltes vegades doncs, intentem en les visites doncs, posar el paper de relleu, no? El paper de tota aquesta societat, des dels nens més petits, que segur que tenien un paper molt actiu en aquesta societat.
8: I tenien tradicions? Quines costums tenien?
9: Clar, costums en podem parlar de molt tipus, perquè des de com s'alimentaven, que ja seria un costum, a quina religió tenien, per exemple, o fins i tot altres elements que també caracteritzen en aquests indigets, com són el culte del crani enclavat, que són aquests cranis d'enemics vençuts en batalla que estaven exhibits en zones públiques com a ostentació del poder. Per tant, a nivell de costums, doncs, podem parlar de coses molt diverses, però que en tenien moltíssimes.
7: Acabada la visita a les ruïnes del jaciment ibèric, és moment d'anar fins al punt més alt del Puig per visitar el museu.
8: Ara hem pujat fins a la seu d'Ullestret del Museu d'Arqueologia de Catalunya. I quines peces veig aquí, cantis, quines peces podríem destacar més de, suposo que és el dia a dia dels ibers, no? De com vivien.
9: Correcte. La museografia o les peces que podem visitar en aquest museu trobem des d'elements de la vida quotidiana, com poden ser doncs, els seus vasos, els seus plats, les gerres o les àmfores amb les quals es depositaven líquids i productes diversos d'aquest moment. Tenim elements molt característics, com són aquest vas dels cavalls que veiem en aquesta vitrina on estem nosaltres ara, que és un recipient de grans dimensions fet amb ceràmica a torn. Això és un element que van adoptar els ibers gràcies al contacte amb els grecs que van arribar a Empúries. I aquest vas té la característica que està pintat amb pintura blanca. La pintura blanca és pròpia de la tribu Indiqueta, es diu pintura blanca Indiqueta, i a més, en el cas del vas dels cavalls té la peculiaritat que és l'únic element o és l'únic vas que té una decoració antropomorfa. Totes les decoracions que trobem aquí a Ullestret són geomètriques, florals, i en aquest cas doncs, hi ha un genet que va sobre d'un cavall i arrossega un altre cavall sense genet.
8: El museu té una programació estable i variada al llarg de l'any per a totes les edats que es pot consultar a la web macullestret.cat.
7: Hem passejat per l'antiga Indica, hem anat al museu. Carla, però com acabem d'arrodonir aquesta visita per l'Empordà?
8: Doncs us recomano que passeu pel poble d'Ullestret, que està a només 4 minuts en cotxe des del jaciment. I podreu visitar, per exemple, les muralles. Però, sobretot, no deixeu de tastar el recull de drap, que és el producte estrella del poble.
7: Apuntat, doncs, Ullestret és a mig camí entre Torroella de Montgrí i la Bisbal, a 20 quilòmetres de les platges de l'Estartit o les de Pals. El muntatge musical és de Josep Lluís Santiso. Podeu recuperar aquest programa i tots els de la temporada al web de 3cat.info.
1: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3Cat Info.
3: 6 minuts i seran les dues.
1: Esports.
3: Albert Benet, bon dia.
10: Bon dia. El bàsquet Girona està jugant i perdent en l'últim quart a la pista del Bilbao Bàsquet en partit de l'ACB 83-75, el partit és en els últims instants. I també s'està jugant a Lleida Andorra de l'ACB al pavelló Barris Nord de Lleida. Sapiguem com van les coses amb l'Ernest Macià. Bon dia, Ernest.
11: Què tal? Bon dia. Doncs malament per l'equip català i bé per l'Andorra, que està passant per sobre del Lleida. Ara mateix està guanyant de 27 l'Andorra, el Morabanc, equip de la Federació Catalana de Bàsquet, recordem, 61-88. Som a 52 segons tot just perquè acabi el tercer quart. Vol dir que el Morabanc Andorra, si segueix aquesta progressió, superarà fàcilment els 100 punts i sortirà amb aquesta victòria de la zona de descens. Falta d'una setmana perquè acabi la Lliga ACB. El màxim anotador d'aquest partit, Kyle Kuric, l'ex del Barça, amb 25 punts.
10: També s'està jugant a aquesta hora el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo, enfrontant l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell a la piscina de Sant Sebastià, on hi tenim el Pau Masmartí. Pau, què tal? Bon dia.
12: Bon dia. El partit és ara mateix al descans entre el tercer i el Ioda. De moment està dominant clarament l'Atlètic Barceloneta per 13-9, liderat per un espectacular Gergely Burian, autor de 5 dels 13 gols. Els mariners tenen bastant encarrilat això, aquest primer partit de la sèrie 3 d'aquesta final de la Lliga de Divisió d'Honor Masculina, i el Barceloneta, que busca aquest 14è títol de Lliga, seria l'11è consecutiu, mentre que el Sabadell, que somia amb la primera Lliga de la seva història, necessita reaccionar i ràpid si vol mantenir viu el partit aquí a la piscina de Sant Sebastià. Ara tot just el partit entrarà aquest últim període. Atlètic Barceloneta 13, Sabadell 9.
1: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
10: El Barça celebrarà aquesta tarda la Champions femenina de futbol, aconseguida ahir a Oslo, i el ple de títols de la temporada en una festa a les Fonts de Montjuïc. Les jugadores del Barça tornen a regnar a Europa amb la quarta Champions, després de guanyar per 4-0 en la final contra l'Olympique de Lió. Els 4 gols a la segona part, 2 de Payor, 2 de Salma i una gran actuació de Catacoll a la porteria. És la quarta Champions en 6 anys, la primera amb Pere Romeu com a entrenador. Un Pere Romeu que aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio amb Roger Escapa parlava de la més que possible marxa de la capitana Alexia Putellas.
13: Lideratge referent absolut, no només pel que ha aconseguit, sinó per com ho aconsegueix.
5: Li has demanat que es quedi?
13: Evidentment. Això ja no depèn de mi, no forma tant part de mi, però evidentment sempre voldria que es quedés, evidentment.
5: Ja li vas demanar l'any passat, segurament, no?
13: Efectivament.
5: L'any passat et va fer cas, potser aquest any és el moment de dir fes el que vulguis.
13: Ja això és el seu futur, ja ho decidirà ella i ja ho traslladarà com ella cregui.
10: Una de les imatges de la final d'Oslo van ser les llàgrimes d'una Alexia Putellas que, en efecte, va poder disputar l'última final amb la samarreta del Barça i portant el braçalet de capitana. La sentireu al micròfon de TV3.
14: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
15: Ja ho veureu.
10: En aquest sentit, serà interessant el que pugui dir Alexia aquesta tarda en la celebració de la temporada amb l'afició. Serà a partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona en una festa amb animació i música amb un concert previ dels Figaflowers.
1: 3Cat Info.
10: Ressaca dura avui al Girona l'endemà del descens a segona per l'empat a 1 contra l'Elge a Montilivi i pendents de saber què passarà amb Michel Sánchez, el tècnic. Tot fa pensar que no seguirà, però ni ell ni el president del Figeli ho van aclarir. Sentim Michel.
16: Hay que hablar, no sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
10: El descens del Girona arriba després de 4 temporades a primera. A més del Girona, també baixa segona al Mallorca. L'Espanyol també pendent de la continuïtat de Manolo González a la banqueta. Ell vol seguir, tal com deia ahir, després de l'empat a 1 amb la Reial Societat en l'últim partit de Lliga.
17: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem I jo et torno a dir el mateix, buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
10: I al Barça hi ha futbolistes com Eric García i Gerard Martín que estaran pendents demà de la llista del seleccionador espanyol Luis de la Fuente per al Mundial. Així en parlava Gerard Martín a DAZN.
15: Sí, ojalá que sí. Yo, pues eso, yo estoy contento con mi temporada. Evidentemente, pues me siento preparado porque en el Barça al final compites al máximo nivel y creo que estaba al nivel, pero bueno, pues tocará esperar a ver el lunes y nada, tener la tele encendida.
10: Lewandowski va fer l'únic gol del Barça en la derrota 3-1 a Mestalla contra el València. És l'últim gol com a jugador del Barça de Lewandowski el dia que va jugar el seu últim partit com a blaugrana. Se'n va amb 120 gols marcats en 193 partits.
1: Catalunya Ràdio.
18: Zapatero més acorralat per un informe de l'UDEF que el situa com a cap de la trama plus ultra. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
18: La investigació de la policia espanyola, però, no inclou cap indici directe, és a dir, trucades, imatges, de l'expresident espanyol sobre el rescat a l'aerolínia. Només apareix esmentat per terceres persones. Madrid, Alba Gil, l'UDEF també revela que membres vinculats a la trama del suposat tràfic d'influències van intentar boicotejar la investigació policial.
19: Sí, es tracta de dos informes que sustenten la imputació per part del jutge de l'Audiència Nacional en què es detallen converses entre empresaris i directius de Plus Ultra que demostren com van intentar influir en el govern espanyol. La policia situa Zapatero i les seves filles com les principals beneficiàries d'aquesta trama de tràfic d'influències.
18: Ho ampliarem de seguida. Del món, pendents de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, que podrien estar ultimant un acord d'alto al foc que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz. Cal veure, però, si el programa nuclear iranià formarà part del pacte que Washington diu que es podria anunciar avui mateix. Ho ha avançat el cap de la diplomàcia nord-americana Marco Rubio, de viatge oficial a l'Índia. Mentrestant, a Washington en surt per un tiroteig en un control al perímetre de la Casa Blanca. Els serveis secrets han abatut el sospitós amb antecedents violents i hi ha un vianant ferit crític. I atenció al canvi d'hàbits en l'oci, que constaten que ens estem europeïtzant en els horaris. Guanyen força els vermuts i els vespresos i perden pistonada les discoteques i les activitats nocturnes.
20: Les noves generacions surten molt menys de festa, ho concentren generalment en un sol dia, és molt poc habitual sortir ja dos dies per setmana. Hi ha hàbits com, per exemple, els dijous universitaris pràcticament han desaparegut.
18: És Albert Vinyals, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en psicologia del consum. I amb el Premi de Canes a la millor direcció sota el braç, els Javis ja pensen en la seva nova pel·lícula junts.
21: Tengo muchas ganas de ponerme a escribir y hacer otra película. Y quizá en inglés. Sí, en España.
22: Yo creo que sí, creo que puede que llegue el momento de eso.
18: El sentirem. I a partir de 2:45, els esports, Sergi Camps, a partir de les 7, les jugadores del Barça, que celebraran amb l'afició la Champions aconseguida ahir a Oslo.
23: Sí, la festa a Maria Cristina, a Barcelona, a partir de les 7, la viurem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I a partir de 2:45, doncs, farem la ressaca del partit d'ahir. El Barça va guanyar la quarta Champions a Oslo. També farem la ressaca, aquesta més amarga, del descens del Girona. Jugarà la temporada que ve a la segona divisió. I també tancarem la temporada del Barça masculí i de l'Espanyol, que ahir també van tancar la Lliga.
18: Ara trànsit i temps en primer lloc. Connexió amb l'equip viari. Alguna incidència? Carmina Malagarriga, bon dia.
24: Bon dia, Eva. En aquests moments, els punts de retencions més importants els trobem a l'AP7, a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord, cap a Barcelona. Hi ha un carril tallat a l'N260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, en tots dos sentits, a la C17 a Lliçà de Vall, en sentit nord, i a la Ronda de Dalt de la Trinitat a les Roquetes, en sentit Llobregat. Afegim que un motorista mort en un accident a la BV-5301, al Brull, a Osona. L'home tenia 56 anys i era veí de Castellà del Vallès. Ja són 45 els morts en el que portem d'any a les carreteres, 18 dels quals eren motoristes. Això és tot des de l'equip viari.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
18: De seguida el temps de l'informatiu d'avui, però també us explicarem que el fenomen climàtic del Niño pot afectar Catalunya amb situacions meteorològiques extremes com sequeres o pluja molt intensa. Els models de predicció, de fet, mostren que aquest any i el que ve poden ser els més càlids registrats fins ara. Una calor, Enric Agut, que ja ha arribat. Arriba. Enric?
0: Sí, hola, aquí estic. disculpa, sí. És que no sentia bé la pregunta.
18: Perdona, no, que deia que aquestes prediccions que apunten que a causa del Niño aquest any serà un dels més calorosos i deia que una calor que justament ha arribat ara aquests dies.
0: Doncs sí, ha començat la calor intensa, portem 3 dies que s'estan assolint en alguns indrets 35 graus i ara tothom doncs, està pensant si a l'estiu doncs, serà tan calorós perquè la tendència que portem aquests dies apunta això, no? Realment no ho sabem, però sí que aquest any tenim el fenomen del Niño que es podria presentar i que podria anar més al llarg d'aquesta segona part de l'any, però encara no se sap si serà un superniño, un niño o un niño normal. Hi ha molta incertesa en aquest sentit. Podríem dir que hi ha un 30% que podria ser un niño normal o un 30% un superniño i un 30% que encara no... si podria ser un niño petit, no? Però bé, avui la temperatura ha pujat, déu-n'hi-do com està pujant, s'estan assolint ja xifres de 33 o 34 graus, Vinebre ha arribat als 34 graus, el Pol als 33, i aquesta tarda, novament, per exemple, cap al Segrià, alguna xifra podria arribar als 35. Tot plegat amb sol, amb un mar molt i molt tranquil, amb algunes nuvolades que tenim cap a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Vall d'Aran, que podrien deixar algun ruixat. La tendència per la setmana entrant, Eva, és que seguirà aquesta calorada i que dijous o divendres alguna màxima al Pla de Lleida podria arribar als 37 o 38 graus.
18: Déu-n'hi-do. Gràcies, Enric.
0: Fins ara.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
18: Les dues i gairebé 6 minuts. Comencem. La Policia Nacional situa l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a líder d'una trama de tràfic d'influències de la qual s'hauria beneficiat principalment la seva família. L'Audiència Nacional es basa en dos informes de l'UDEF, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio per investigar-lo. Anem cap a Madrid. Alba Gil, bon dia.
4: Molt bon dia.
18: Els documents, dèiem, recullen converses entre empresaris i directius de Plus Ultra en què parlen sobre com intentar influir sobre el govern espanyol i fins i tot torpedinar la investigació judicial sobre el rescat a l'aerolínia.
4: Sí, és una de les novetats que hem sabut amb aquests dos informes que el jutge ja va entregar a Zapatero, que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions d'euros a Plus Ultra i que es va acabar arxivant. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen, per exemple, sobre tallar aquesta investigació. Palomero arriba a dir que han de fer una kitchen en al·lusió a l'espionatge a l'extresorer del PP i es vanta que la fiscal és textualment amiga seva. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari amic seu i suposat testaferro, segons la policia. De fet, l'UDEF li ha trobat una segona empresa a un paradís fiscal i creu que hauria arribat a pagar 10.000 euros al director del fons de rescat de Plus Ultra. En tot això, la secretària de l'expresident, María Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre i tot des de l'adreça de correu oficial. D'altra banda, els informes també inclouen altres converses de suposades reunions amb Zapatero i fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant aquest rescat a Plus Ultra en un restaurant amb ostres i xampany inclosos i fent bromes sobre el cost de l'àpat a càrrec d'aquesta suposada comissió de l'1%.
18: Aquest cas Zapatero que ha suposat un revés per al govern espanyol que fins ara havia capejat amb cert èxit la imputació de l'exministre José Luis Ábalos, de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i també de la parella de Pedro Sánchez de Begoña Gómez. La Moncloa volia que Zapatero fos un dels pesos pesants de la campanya electoral de les eleccions generals de l'any que ve, presentar-lo com a referent moral de les esquerres i també treure pit del seu llegat.
4: I és per això que passi el que passi, aquest cas marcarà un abans i un després perquè impacta no només en el Partit Socialista o en el govern espanyol, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el pròxim 2 de juny i també que es faci públic tot el sumari de la causa. I per ara s'escuden en què no hi ha proves flagrants, com deies a l'inici. De fet, els informes de l'UDEF no contenen converses directes de l'expresident sobre aquest rescat a Plus Ultra i tot són referències de tercers. Tampoc hi ha cap foto seva. Ara bé, fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Sánchez només en té un fins al final de la legislatura i aquest cas pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat societat líder progressista.
18: I una altra de les derivades de la imputació de Zapatero Alba és que ha reobert el debat sobre els límits entre el lobbisme i el tràfic d'influències.
4: Exacte, perquè la frontera entre el lobbisme, una activitat legal, legítima, i el tràfic d'influències, un delicte recollit al Codi Penal, és difusa. Per això el sector fa temps que reclama una llei estatal que

0: reguli la seva activitat i deixi clares quines són aquestes funcions. Ho explica Catalunya Ràdio Laia Bosch, membre de la directiva d'APRI, l'associació que representa els lobbistes.
1: L'important sempre és que existeixi transparència sobre qui és el representant de qui i quan es relaciona amb una autoritat pública, que quedi molt clar, com deia, amb nom de qui ho fa, amb quin objectiu i amb quina finalitat.
0: La llei va arribar al Congrés el gener del 25 i s'ha quedat encallada en fase d'esmenes. L'acord encara sembla lluny.
2: Alba Gil, des de Madrid, gràcies, bon dia.
0: A vosaltres.
2: I ara ho deia l'Alba, que els detalls del cas que esquitxa Zapatero són un revés molt important per al govern espanyol. Avui el PNB, que és un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, ha sigut molt contundent, Laia Framis.
3: Sí, el seu president, Aitor Esteban, ha etzibat que seria irresponsable que el president espanyol acabi la legislatura.
4: Ja van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
3: Per tant, d'alguna manera estaria demanant eleccions anticipades. També ho fa el PP des de ja fa temps. El seu portaveu al Congrés, Miguel Tellado, ha carregat avui de valent contra el PSOE.
5: Esta semana se ha derrumbado su clave de bóveda, su gran referente. Ha caído Zapatero, el líder espiritual del sanchismo. Resulta que también era la reina madre de todas las corrupciones del gobierno de Pedro Sánchez.
3: Això mentre el PSOE continua defensant Zapatero, avui el seu portaveu al Congrés, Patxi López, n'ha defensat la presumpció d'innocència i diu que no hi ha proves per acusar-lo.
6: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años.
3: Qui també demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials és Oriol Junqueras. El president d'Esquerra en parla avui en una entrevista a La Vanguardia.
7: Molts d'aquests processos s'han basat en proves falses, s'ha demostrat que eren falsos i, per tant, el nostre compromís contra la corrupció és absolut i el nostre escepticisme segons quins processos judicials també és ben conegut.
3: I com a exemple d'aquest escepticisme, diu que ell mateix va ser condemnat quan tothom sabia que era innocent.
2: 3 minuts, arribarem a 3:15. Ara, Crònica Internacional. Els Estats Units i l'Iran envien senyals que els acosten cap a un acord de pau que sembla imminent, però els detalls no estan del tot clars. Per ara, ha transcendit que hi podria haver una treva de 60 dies que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz, a canvi que Teheran pugui vendre petroli sense sancions. Hi ha dubtes de si el programa nuclear iranià forma part d'aquest pacte preliminar que, segons Washington, es podria anunciar en qüestió d'hores, Núria Har.
8: Primer ha sigut Donald Trump de matinada en un missatge a les seves xarxes i després ha parlat al seu cap d'estat, Marco Rubio, que està de viatge oficial a l'Índia. L'anunci, diuen, es podria fer avui mateix.
9: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
8: Des de Nova Delhi, Rubio ha acusat l'Iran de vulnerar el dret internacional per bloquejar el trànsit de vaixells comercials i li ha recordat que mai podrà tenir l'arma nuclear. De fet, aquest continua sent un dels esculls de les converses. El bàndol iranià, que veu viable reobrir l'estret d'Hormuz, descarta que l'arma nuclear i les reserves d'urani enriquit formin part d'aquest pacte que ha de servir de marc per a noves negociacions de pau. El mediador pakistanès s'ha mostrat optimista i espera tornar-les a acollir ben aviat.
2: I mentre Donald Trump mantenia conversa sobre aquest possible acord al despatx Oval, els serveis secrets han abatut un noi de 21 anys que ha disparat diversos trets en un dels carrers adjacents de la Casa Blanca. Hi ha una persona ferida, un vianant, que es troba en estat greu.
8: El tiroteig ahir a les 6 de la tarda va agafar a tothom per sorpresa, sobretot a una vintena de periodistes que feien connexions en directe per explicar les novetats en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. És el cas d'aquesta reportera de la cadena ABC.
10: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
8: L'atacant és un vell conegut de la policia i, segons Donald Trump, estava obsessionat amb la Casa Blanca. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha aprofitat per tornar a defensar les polèmiques reformes que vol fer el complex presidencial. Recordem que va fer el mateix fa un mes, després del tiroteig del sopar amb la premsa.
2: I pel que fa a Ucraïna, la guerra no deixa d'escalar. Aquesta nit, Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Oreshnik, únic en un atac massiu contra Kiev. Hi ha com a mínim 4 persones mortes i una 60 de ferits. És la represàlia ordenada per Vladimir Putin després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa.
8: Rússia ha fet servir centenars de drons i desenes de míssils

0: Putin.
1: Ucraïna ha aprofitat l'atac per demanar més ajuda militar a Europa, però de moment els líders europeus només li han expressat la seva solidaritat en paraules. Els líders d'Alemanya i de França, també de Brussel·les, han qualificat l'ús del míssil hipersònic llançat a més de 1.000 quilòmetres com una tàctica d'intimidació. De fet, ahir Zelensky ja va avisar que Rússia preparava un atac imminent amb un Oreshnik, un míssil que ja va fer servir per primer cop fa 2 anys.
2: I ja ho avançàvem a les dues. El fenomen del Niño, que aquest any pot ser especialment intens, té la capacitat d'incidir de retruc en el clima a Catalunya. A mitjà termini, aquest escalfament excepcional de l'aigua del Pacífic pot actuar com a catalitzador de fenòmens meteorològics extrems a casa nostra, Montse Poblet.
3: El Niño és el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra i els seus efectes, que es noten a nivell global, van des de l'increment de temperatures a inundacions o a sequeres. Antoni Barreres, tècnic de climatologia del Meteocat, estudia els efectes que el fenomen pot tenir a Catalunya.
4: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
3: Més enllà dels efectes que pugui tenir pel clima a Catalunya, el Niño genera un increment general de temperatures que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en els més càlids que s'hagin registrat fins ara.
2: Cada vegada se surt més de tarda que de nit. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC, constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants. Malgrat l'alça de preus, 2 de cada 3 persones surten igual o més que l'any passat i fan més el vermut o vesprejos que no pas sortir de nit, Mireia Sala.
5: La meitat dels encastats en l'estudi assegura que ha reduït el consum d'oci nocturn i l'ha traslladat a franges diurnes, segons Marta Montner, portaveu d'AECOC.
6: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
5: La tendència a avançar les hores d'oci nocturn també es dona entre els joves. Albert Vinyals, professor a la UAB i expert en psicologia del consum, destaca que les noves generacions tenen hàbits més saludables, van més al gimnàs i surten menys de festa, i en part té a veure amb el fet que amb les pantalles ja no els cal anar a la discoteca per lligar.
7: Les noves generacions van molt més al gimnàs, fan uns hàbits molt més diurns i intenten evitar més els hàbits nocturns. Surten molt menys de festa, ho concentren generalment en un sol dia, és molt poc habitual sortir ja 2 dies per setmana de festa, i hàbits com, per exemple, els dijous universitaris pràcticament han desaparegut.
5: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors diu que estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar promocions. El 20% diu que gasta menys que l'any passat i més del 80% assegura que algun dels dies laborables esmorza en un bar o cafeteria.
2: I amb la Montse García repassem ara notícies en format més breu. Avui s'ha oficialitzat el suport de la Direcció Nacional del Partit Popular de Catalunya a la reelecció d'Alejandro Fernández com a president de la formació en el Congrés que se celebrarà el 27 de juny.
8: Segurament serà l'únic candidat que s'hi presentarà i ara la incògnita és saber si Juan Fernández serà o no el futur secretari general dels Populars Catalans.
9: De este Congreso tiene que salir un nuevo equipo. Un equipo mucho más joven que el actual. Un equipo cohesionado, un equipo fuerte, un equipo completo, un equipo abierto.
2: Més coses relacionades amb la política. Dirigents històrics de Convergència Democràtica creuen que la dissolució del partit no va ser una decisió encertada.
8: Ho diuen Jordi Turull, Xavier Trias i Artur Mas en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies quan fa 10 anys que es va dissoldre Convergència. També advoquen per recuperar l'esperit convergent.
10: Es van ajuntar 2 coses, crec, en aquell moment. Un assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb les retallades.
11: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar el nom, l'esperit.
12: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra.
2: Centres cívics i biblioteques de Barcelona tindran un telèfon per a nens i nenes sense mòbil que necessiten contactar amb la família.
8: El servei estarà disponible en diversos equipaments municipals i s'haurà de fer servir de manera justificada. La segona tinenta d'alcaldia, Maria Eugènia Gai, destaca que d'aquesta manera volen contribuir a fer un ús saludable de les pantalles.
13: I també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia.

0: ciutadania més enllà de les pantalles.
1: Publicitat i de seguida tornem.
2: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
3: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
4: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
3: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Deus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
4: T'ho perdràs?
3: Més informació a futurfest.cat.
5: A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara en Viatges al Cort Inglés i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney. I a més, fins a 300 euros en cupó regal del Cort Inglés en la teva reserva en vol directe a Orlando. Consulta'n les condicions. Vine a Walt Disney World amb Viatges al Cort Inglés.
6: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
7: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
2: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Ara passen 6 minuts d'un quart de 3, marxem cap a França, a la regió francesa de les Ardenes, prop de Bèlgica. Hi ha una quarantena de municipis amb problemes d'aigua potable. Alguns no en tenen des de fa un any. El motiu és que una paperera va contaminar els rius de microplàstics que provoquen càncer, entre d'altres. A més, va regalar els seus fangs industrials als pagesos de la zona i això va escampar la contaminació. El projecte d'una parella de belgues que s'hi va instal·lar fa 3 anys per cultivar verdures i hortalisses de proximitat ha quedat arruïnat i la seva salut en risc. París, Isabel Galí.
8: Clément Panard és l'alcalde d'Anacourt, 700 habitants, a la vall de l'Eneman, un riu que té uns índexs de microplàstics alarmants. A 16 municipis de les Ardenes els passa el mateix. Fa un any que no tenen aigua potable i l'alcaldia finança 2 litres d'aigua al dia als veïns. A l'espera, diu Panard, que s'acabi de construir el filtre de carbó actiu.
9: On capte l'eau.
10: Captarà l'aigua i la filtrarà a la xarxa municipal d'aigua, que tornarà a ser potable. És una inversió important, d'entre 150.000 i 200.000 euros. Enorme.
8: El govern els ajuda econòmicament, però els veïns estan preocupats. L'aigua està contaminada des de fa almenys 20 anys per culpa dels vessaments d'una paperera propera al riu.
10: El que volem, evidentment, és reparació, perquè avui les poblacions han estat condemnades a certes malalties. Hi ha una taxa de càncer bastant important al poble i almenys tenim el dret de preguntar-nos si la vintena d'anys que s'han abocat fangs han afavorit la proliferació d'aquesta malaltia.
8: Als afores del poble, la granja de la família Abrams ha quedat inutilitzada. Tampoc tenen aigua potable, però és que, a més, els fangs industrials de la paperera es van fer servir de fertilitzants pels camps abans que ells compressin la finca. No poden vendre les verdures perquè han absorbit els microplàstics de la terra. Ni la carn ni els ous per autoconsum poden menjar. El negoci en l'aire, però sobretot por per la seva salut, diu l'Anne, la mare.
11: Tota la família està afectada. Ens hem fet tots anàlisis de sang i tenim taxes molt elevades d'impregnació de microplàstics.
8: Tant ells com els alcaldes de la zona han presentat demandes judicials. La paperera va tancar les portes fa 2 anys.
1: I ara tornem a casa nostra per parlar-vos d'un projecte pioner per fer que els autobusos interurbans, a més de transportar persones, també portin paquets. És una iniciativa que s'ha començat a provar la línia E13, el bus express que circula entre Mataró, Granollers i Sabadell, Maite Curtó.
12: Molts d'aquests autobusos estan plens de viatgers, però porten el maleter pràcticament buit. Ara es vol aprofitar aquest espai per reduir el problema de la distribució urbana de paqueteria, que moltes vegades s'atura als carrers arran de l'increment del comerç online. En aquesta prova pilot i col·laboren ajuntaments, l'empresa Segalers i l'entitat Som Ecologista. Zoe Gerard és la seva coordinadora operativa.
13: Fem servir autobusos que ja
9: estan utilitzats per un transport. O sigui, estan aquí per transport de persones. Llavors, no afegim un altre transport específic per la cadena de paqueteria. I la primera última milla després és

0: Van amb bicicletes, amb assistència elèctrica.
1: Si la mesura s'acaba implantant, caldrà més personal i ajustar l'oferta de busos per no afectar els horaris.
2: I ara cultura.
3: ¿Cómo está?
4: Bien. Está bien. Fuera de peligro. Tiene miedo a la sangre.
2: El premi a la millor direcció del Festival de Cinema de Canes anima els Javis a fer una pròxima pel·lícula amb una mirada, diuen, més internacional i rodar-la en castellà i anglès. Ho han anunciat poc després d'endur-se aquest prestigiós guardó en una edició en què ha guanyat la romanesa Fjord. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
5: Els Javis han guanyat el premi a la millor direcció amb la seva pel·lícula La Bola Negra, un crit a viure l'homosexualitat en llibertat. Ens han confessat que encara estan processant tot el que els ha passat aquí, la bona acollida de la pel·lícula primer i al final el premi, i per això encara no volen ni sentir a parlar de la cursa dels Oscars. En canvi, sí que tenen ganes de planificar el seu pròxim film i fer-lo junts.
6: Cariño, tenemos un premio mejor de directores. Ahora, por cojones.
7: Si había alguna duda, yo creo que ha sido como nos hemos mirado como...
6: Ok.
7: Seguimos juntos un ratito más. Por lo menos un par de años.
6: No, yo tengo ya ganas de ponerme a escribir. Tengo muchas ganas de ponerme a escribir y hacer otra película.
7: Ya sabemos
6: es que es toda fuerza.
7: Sabemos lo que queremos hacer aparte.
6: Y
7: pero
6: quizá
7: sabemos hacer mejor.
6: Y quizá en inglés y en España.
7: Creo que puede que haya llegado el momento de eso.
5: El premi l'han recollit ex aequo amb el polonès Pavel Pawlikowski, que l'ha guanyat amb la crua Fatherland. La Palma d'Or ha estat per Fjord, del romanès Christian Mungiu, tercer premi a Canes, segona palma, i altres pel·lícules premiades han estat la russa Minotaur, l'alemanya The Dream Adventure, la belga Coward, la franco-japonesa Sudan i la francesa Notre Salut.
2: I actuació insòlita dels castellers de Vilafranca, el conjunt romànic de la Vall de Boí, després de més de 75 anys de no actuar-hi. L'exterior de l'església de Sant Climent de Taüll s'ha convertit en una plaça d'excepció, on els verds han descarregat castells de buit. Anem a la Vall de Boí, Alba Mor.
8: És la primera vegada en 77 anys d'història de la colla que actuen a la Vall de Boí després de passar també aquest cap de setmana per Vilamòs i Viella a la Vall d'Aran en una gira que ha comptat amb la participació de 240 castellers. El president dels castellers de Vilafranca, Ernest Gallar, ha explicat que en aquesta ocasió han escollit el Pirineu de Lleida per fer gira per apropar els castells en llocs on habitualment no se'n veuen.
9: Vam escollir fer aquesta sortida de colla, sobretot per les alçades de la temporada. Ens agrada, doncs, al principi de la temporada poder fer aquestes sortides per fer una mica de colla, per fer aquesta vessant social, per encarar la temporada amb totes les forces i totes les ganes, i també doncs, per portar els castells a una zona on normalment doncs, no s'hi veuen, no? I també doncs, aprofitar, per exemple, la jornada d'avui per ajuntar dos patrimonis de la humanitat, que és una oportunitat molt gran.
8: Tot plegat, la diada d'aquest diumenge ha deixat una imatge excepcional d'una torre humana en paral·lel al campanar de l'església de Sant Climent de Taüll.
2: I un últim apunt. El concert que havia de fer avui Manu Guija Tortosa per presentar el seu treball Galàxia s'ha ajornat per motius de salut del músic. Es tracta del concert de cloenda del Festival de Piano Tocam de la capital del Baix Ebre, que s'havia de fer a la catedral a les 9 del vespre. S'ha ajornat i la nova data és de diumenge que ve, dia 31 de maig, a la plaça de la catedral de Tortosa.
10: La proposta.
2: 2 minuts i 2 coses 3, 2 minuts, com sempre, per la proposta. Avui visitarem Egipte sense moure'ns de Barcelona, Maite Curtó.
1: Exacte, ho farem gràcies al Museu Egipci de la ciutat, un espai ple en ple eixample, inaugurat el 1994, amb una col·lecció espectacular formada per 1.350 peces, i això la converteixen en una de les més importants d'Europa en mans privades dedicada a l'antic Egipte.
2: I explica'ns què hi podem trobar.
1: Doncs mira, tot tipus d'objectes que ens permeten descobrir els aspectes més destacats de la vida, les creences i els costums en la fascinant civilització faraònica. Hi ha esfinxes, sarcòfags, mòmies, ceràmiques, també joies, tombes, estàtues i relleus que ens ajuden a entendre la figura del faraó, també l'escriptura jeroglífica i els cultes funeraris dels egipcis.
2: I ara em deies, la col·lecció permanent s'ha ampliat.
1: Sí, el museu acaba d'adquirir nous objectes, com ara un sarcòfag complet d'un noble del període ptolemaic. És una peça especial, tal com detalla Jordi Clos, president de la Fundació Arqueològica Clos i fundador del museu.
11: És en pedra, calissa, polida i pintada. Té tota una escenografia de pintura extraordinària que fa que tingui la simbologia de moltes de les divinitats que a l'antic Egipte hi havia.
2: Hi ha més novetats?
1: També s'ha incorporat a la col·lecció un fragment d'un plafó en pedra calcària on hi ha representades en relleu diverses deesses. Jordi Clos en comenta una en concret.
11: Tenim la deessa Neit, que la identifiquem per el seu tocat de cap i a la vegada com a deessa en l'anc que té a cada mà i el bàtol en la flor de loto a dalt, que això és una identificació clara de que és una divinitat de l'època ptolomeica.
1: A banda de la col·lecció de peces, el museu

0: CEU també organitza cursos i activitats.
1: Gràcies, Maite. Senyals horaris de 2:15. Els esports, Sergi Camps, bona tarda.
2: Bona tarda, Eva. Com deia la física polonesa Marie Curie, els fracassos són la guia de l'èxit. Al món de l'esport, la derrota no és sinònim de fracàs. O sí, això va a gust del consumidor, que cadascú pensi el que vulgui. El Barça va perdre la final de la Champions ara fa un any contra l'Arsenal. Aquella derrota segur que va ser el principi de la victòria d'ahir contra el Lió. Avui festa de les campiones a Barcelona, de seguida en parlem. I el Girona, ahir va perdre la categoria. Aquest descens ha de ser el principi de l'operació retorn. El Girona ja ho ha fet i segur que hi pot tornar. Ara fem la dura ressaca del partit d'ahir. L'endemà que el Barça i l'Espanyol també van tancar la Lliga, ara també en parlarem. Abans, però, esport en directe, en bàsquet a l'ACB acaba de acabar el partit de Lleida. Dura derrota contra l'Andorra. Barris Nord, Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Sergi? Bona tarda. 88-116, una pallissa clara, però dura en l'aspecte numèric, perquè la classificació del Lleida està matemàticament salvat des de la setmana passada i, en canvi, l'Andorra, equip que pertany a la Federació Catalana de Bàsquet, que surt del descens. Té una victòria més que el Saragossa, que acaba de perdre i, per tant, a falta d'un partit, l'Andorra, de moment, veu la llum. Aquest partit, però, serà a casa, això sí, contra el Barça.
2: També a l'ACB, Bilbao Bàsquet 86, Girona 80. En waterpolo, primer partit de la final de la Lliga Masculina, Atlètic Barceloneta Sabadell, victòria local, piscina de Sant Sebastià. Pau Masmartí, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Sergi. L'Atlètic Barceloneta s'ha imposat per 17-13 en el Sabadell en el primer partit de la final de Lliga i posa l'1-0 a la sèrie pel títol. Els mariners han dominat pràcticament de principi a fi, sempre per davant en el marcador i marcant el ritme del partit aquí a la piscina de Sant Sebastià. A destacar l'actuació de Gergely Burian, decisiu amb 5 gols, liderant l'atac d'un Barceloneta molt superior en els moments clau. El Sabadell, que busca la primera lliga de la seva història, després de 3 subcampionats consecutius, està obligat ara a guanyar dissabte a Can Llong per forçar el tercer partit aquí a la Barceloneta.
2: A l'hoquei Lliga Femenina, primer partit del play-off de semifinals, Vilassana 5, Palau 1, la sèrie és el millor de 3 partits, i en ciclisme en marxa la 15a etapa del Giro. El Vols Orina, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, 15a etapa de 157 quilòmetres entre Bogera i en final a Milà, 4 anys després visitant la ciutat de Milà, acabaran els carrers d'aquesta ciutat. Ara mateix 2 minuts i mig d'avantatge per la fuga, formada per 4 homes, ningú destacat de la general, i per darrere l'equip del líder de Vingegaard, l'equip Visma, tirant, però sense, de moment, esforçar-s'hi massa.
2: Aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el ben tornat Blai Iniesta al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
6: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
2: Dia de festa grossa a Barcelona després que ahir el Barça guanyés la Champions femenina amb el 4-0 contra el Lió a Oslo. Les campiones d'Europa es van exhibir sobre la gespa un cop acabada la final i avui la festa continuarà a Montjuïc. Ja a l'estudi ben tornat de Noruega i tenim el Marc Andrés. Què tal, Marc? Bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Com ha anat aquesta tornada?
7: Bueno, prou bé, prou bé.
2: Quantes hores has dormit?
7: 6, no és que... Hi ha gent que ha dormit menys, estic convençut. Per tant, jo no em puc queixar.
2: Avui tocarà allargar les celebracions. A veure, Marc, què té preparat el Barça per avui?
7: A veure, festa grossa per celebrar una Champions que, a més, recordem-ho, va significar la temporada perfecta de l'equip blaugrana. 4 títols de 4 possibles. Bé, avui a partir de les 5 de la tarda tota l'afició està citada a l'Avinguda Maria Cristina, al costat de la plaça Espanya de Barcelona, per una celebració que s'ha d'allargar fins les 8 del vespre. A les 5 està previst que comenci la prèvia d'aquest acte, amb animació i continguts interactius pel públic, i a partir de les 6, actuació musical de Figaflaues. Ja a les 7 arribaran les grans protagonistes que pujaran sobre l'escenari per dirigir unes paraules a tot el públic. Veurem en quin estat eufòric es presenten les campiones de tot, que fins les 8 acabaran festejant als carrers de, com diem, de l'Avinguda Maria Cristina amb tota l'afició.
2: Segurament el Parlament més esperat, el d'Alexia Putellas. Marc, avui no es preveu que anunciï el seu futur.
7: No, tota l'estona dic amb la prèvia, els dies previs, després de la final també. Alexia que va deixar clar que ja en parlarem quan toqui.
2: Doncs una festa que seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio, perquè ahir, Marc, el Barça doncs va guanyar aquesta final de la Champions, una final que va acabar amb golejada contra el Lió de Jonathan Giraldez.
7: Primera per força igualada, inclús amb Catacoll sent la més destacada del Barça, i un gol anul·lat per fora de joc, clar, això sí, al Lió. I segona part de domini aclaparador blaugrana, on Eva Pajor va ser l'estrella. La polonesa va fer els 2 primers gols blaugranes, el primer al minut 55, i després del golaç de Salma per fer el 3-0, la mateixa Pajor va assistir a l'aragonesa al temps afegit per fer el 4-0 definitiu. Golejada blaugrana al Lió 7 anys després que les franceses guanyessin 4-1 a Budapest, la primera final del Barça. Alexia Putellas va deixar clar el missatge a TV3.
8: Primera part de tenir El partit controlat, encara que potser tampoc amb molta pilota,

0: pilota, però sí amb la que jugués a el que nosaltres volíem. I després anar a la segona part, doncs, a matxacar-les perquè sabíem que elles deixarien forats i baixaríem. I al final crec que hem vist que som un equip capaç d'adaptar-nos a qualsevol situació.
1: Una Alexia que, com t'he comentat, no va donar cap pista sobre el seu futur, centrada, evidentment, en la celebració de la Champions. També va parlar Cata Coll, per exemple, que amb quatre aturades de mèrit va ser de les millors futbolistes del Barça i, a més, també va ser contundent a la zona mixta, perquè va dir que al vestidor tothom allà sabia que guanyaria la Champions.
2: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte, entre el vestuari no hi havia cap dubte de que aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebent moltes crítiques, rebent de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, et hi faig així, espero que ara que mos elogi, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
3: Aquí el gest que feia la Cata Coll era posar-se el dit a la boca per fer callar, no?, una mica els seus
1: detractors. Sí, no només Cata Coll, també, per exemple, Graham Hansen va sortir a zona mixta, no?, parlant d'aquestes dificultats que havia tingut el Barça i les crítiques, unes crítiques que sobretot anaven destinades a la plantilla curta, però bé, vam veure ahir, per exemple, que Clara Serra Jordi, futbolista de la Masia, va sortir titular. Algunes dades que ens deixa aquesta final. Per exemple, Eva Pajor, amb els dos gols, es va proclamar màxima golejadora de la competició, 11 dianes en tota aquesta Champions, i també una de les poques jugadores, per no dir de les úniques, que ha aconseguit marcar en totes les eliminatòries. Va marcar els dos partits de quarts, els dos partits de semifinals i ahir a la final. I, a més, també, Pajor va trencar un malefici personal, i és que Pajor havia perdut les 5 finals de Champions que havia disputat fins ara, i ahir, en el seu sisè intent, va aconseguir guanyar. Una Champions que és la quarta a la història del Barça, empata amb el Frankfurt, amb el segon equip amb més, encara el Lió és amb 8, encara una mica lluny, i un Pere Romeu que segueix la tradició dels entrenadors blaugranes, i és que Pere Romeu, igual que Jonathan Giraldez, igual que Lluís Cortés, va perdre la seva primera final de Champions com a entrenador del Barça, en canvi la segona l'ha guanyat. Avui, al suplement, el tècnic del Barça ha parlat de quina va ser quina ha estat la diferència entre ahir el Lió i l'any passat l'Arsenal.
4: Jo crec que la temporada passada el que més em va decebre a mi com a entrenador és que no vam entrar a la final en cap moment de la final. No vam fer el joc que veníem mostrant durant tota la temporada. I aquesta temporada, evidentment, guanyes i ho veus tot amb millor perspectiva, però el que més orgullós em sento és que ahir vam ser un equip en tot moment, que vam jugar com hem jugat durant tota la temporada, que el col·lectiu està parlant de tot, així que molt, molt content i orgullós.
3: Doncs aquesta és la crònica del partit d'ahir, Marc. Ves a dinar i de seguida et sentim a partir de les 4 de la tarda, a partir de les 7 en aquest cas, amb la Festa de les Campiones, a Maria Cristina, amb tot el que doni de si aquesta celebració. Fins ara, Marc.
1: Fins ara.
3: La cara de la jornada d'ahir va ser, doncs, el Barça femení. La creu de la jornada, sens dubte, va ser el Girona.
5: Et diu que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans. Vam anar a moure Europa. Vam jugar a la Champions.
3: Descens a segona divisió, 4 temporades després d'haver pujat amb Mitchell i drama absolut a Montilivi. Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, l'equip havia de guanyar l'Elx, ho sabeu tots, per mantenir-se. Només va poder empatar. Quan va acabar el partit, com deies, drama gironí a la gespa. Els jugadors desfets, encapçalats per Estuani, anaven a donar explicacions als aficionats del jovent gironí. Molta part de l'afició plorant. Alguns crits de directiva dimissió i un descens difícil de pair, sobretot quan a 8 jornades del final l'equip tenia 8 punts de marge respecte a aquest descens. Un dels dies més durs per molta gent, sobretot pel tècnic Mitchell.
7: Ahora mismo no quiero pensar en mí, quiero entender a toda esa gente que se siente decepcionada. Y es difícil, porque es un vacío muy grande el que te sientas responsable de algo que va a hacer daño a mucha gente. Eso es muy duro. Es muy duro de llevar y por desgracia es algo que ahora mismo lo llevo dentro.
6: Un Mitchell que no volia fer valoracions ni de la temporada ni tampoc del futur, que no queda gens clar que passi per continuar la banqueta gironina. El que quedava clar és que encara trigaran uns dies més a reunir-se club i entrenador.
7: La sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé

0: qué quiere el club, no sé la situación porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
1: També va comparèixer el president del club del Figeli per valorar aquest descens, un descens que condiciona i molt en el futur pròxim del club.
2: Bueno, tots sabeu que la situació d'ingressos canvia molt, és la realitat, i tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer, i intentar per tots els medis pues, acertar i començar, diguéssim, una temporada de zero, però que dintre una dificultat, no vol dir res a segona divisió perquè vinguis de primera que guanyaràs o que pujaràs, no, tu has de guanyar i hem de fer bé les coses per tornar.
1: En tot cas, el club deixarà passar un temps, però està clar que hi haurà molts canvis en el nou projecte del Girona ja a segona divisió.
3: Gràcies, Xevi. No marxis massa lluny, que de seguida parlem de bàsquet. 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. Ahir també va tancar la temporada al Barça. En aquest cas, va jugar al camp del València i va perdre. Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: El Barça va tancar la Lliga 25-26 amb una derrota, com dèiem, a València. Hansi Flick, alerta, no li va fer gaire gràcia el joc i l'actitud dels seus jugadors en el partit.
4: No gaire. El Barça va encaixar la 6a derrota de la temporada, 3-1 al camp de València. Els blaugranes es van avançar a la segona part amb un gol de Lewandowski en el seu comiat, 120 gols en 4 temporades, però després no van saber ni van poder gestionar aquest avantatge. Amb un 11 en rotacions, amb Chesna a la porteria, sí, sense Rafinha ni Koundé, que no estaven ni convocats, el Barça va acabar encaixant 3 gols a la segona part en els últims 25 minuts de partit. Ahir també a la segona part, per exemple, va tornar l'equip Andreas Christensen després de 5 mesos de baixa. Flick diu que es va fer un mal partit.
5: We think about that, everyone, also the players, because it was
6: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa 2 setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
4: I en la mateixa línia d'autocrítica es movien declaracions a DAZN, Gerard Martín.
7: Sí, evidentemente, al principio hemos estado mejor. Sí que ellos, había un momento que han subido la intensidad y nosotros pues la hemos bajado, que bueno, aunque la temporada, digamos, estuviera como hecha, yo creo que no tenemos que relajarnos en estos momentos, pero bueno, a veces suele pasar. Y bueno, yo estaba cabreado personalmente porque creo que no puede ser así, pero bueno, pasar página ya.
4: Pensa que 24 hores abans la majoria de jugadors del Barça estaven a David Tirar-me's fotos, al concert de Bad Bunny.
3: Això és enveja, que tu no hi eres.
4: No, tu tampoc. Ara el Barça viu, un èxode de molts dels seus jugadors. A partir d'avui l'equip ja no s'entrena més fins al juliol. L'activitat es redueix a recuperació dels jugadors lesionats i sessions individuals de manteniment, segons ha informat aquesta matinada al club. Flick, el que espera, això sí, és que tothom torni sa del Mundial.
5: We can now make holidays, it's okay.
6: Ara marxem de vacances i està bé. Desitjo als jugadors un gran Mundial i espero que tots tornin sants. Però quan tot acabi i els jugadors tornin, seguirem el nostre viatge i necessito un compromís del 100% per part de tothom.
5: I need the commitment 100%.
3: Doncs fins aquí la temporada del Barça. Gràcies, Oriol.
4: A tu.
3: 2 minuts, 1 minut mal comptat i arribarem a 3:15 de la tarda. Tanquem també la paradeta, que diria el senyor Bax, a la temporada de l'Espanyol. El conjunt blanquiblau va viure ahir un final de temporada plàcid. Amb la feina ja feta, l'equip de Cornellà al Prat va empatar a 1 contra la Reial Societat en un dia de comiats, debuts, celebracions i de pensaments que ens transporten ja cap a la temporada vinent. Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
8: Com està, Sergi? Bona tarda.
3: Podríem dir, Sergi, que Manolo, Romero i Fortuño van ser els noms propis destacats.
8: Sí, jo crec que sí. Mira, començo pels comiats. Carlos Romero, que ha estat, sens dubte, un dels millors jugadors de la temporada. El rendiment ha estat altíssim, ha acabat amb 6 gols, i l'afició el va premiar ahir amb una forta ovació i corejant el seu nom. Se'n torna al Villarreal, i per tant, l'any que ve no vestirà de blanc i blau. també marxen Keller i Ramon Terrats, que també està cedit pel Villarreal. Pel que fa a Manolo, veurem quin és el seu futur. Ell vol seguir, l'afició també. I ahir, fins i tot enmig de l'eufòria per la celebració per la permanència, va saltar a la grada Canito i va viure uns minuts l'alegria al costat dels aficionats de la curva. Després, a la sala de premsa, parlava així de la seva continuïtat.
9: Que yo no voy a poner ningún problema al club en nada, en lo que decidan. El club, siempre lo digo, está por encima de Manolo González, obviamente, y de todo el mundo. Yo lo único que quiero es estar aquí si la gente está de acuerdo, la gente quiere, y no ser un, quiero ser un punto de unión, no de desunión. Entonces, a partir de aquí yo creo que, bueno, tengo contrato y lo que decida el club es lo que será lo mejor para todo el mundo, seguro.
8: Ahir va debutar oficialment en partit de Lliga amb el primer equip Àngel Fortuño, el porter, després de dues temporades senceres com a suplent. També el jove davanter de 19 anys del filial, Lluc Castell. Sentim Fortuño.
10: Sí, és veritat que abans del partit estava una mica nerviós. Jo crec que els nervis en alguna jugada m'han penalitzat, que és normal, però al final m'he sortit bé, m'he assentat en el partit i m'han sortit les coses bé. Però bueno, aquí debutar, aquí a l'estadi, davant de tot la gent, és increïble i al final és un orgull aquí.
8: Bona actuació, bon partit a Fortuño, malgrat els nervis, i el gol d'ahir, per cert, que el va fer Roberto Fernández, que acaba amb 7 dianes, igual que Pere Milla. Un Roberto que va demanar perdó a l'afició després del gol pel seu rendiment, diríem que millorable, aquesta temporada. Per cert, el pitxichi de l'equip ha estat Quique García amb 8 gols. Un espanyol que tanca la temporada amb 46 punts, 11è a la classificació, la millor puntuació a primera divisió, qui ens ho anava a dir, des de la temporada 2018-2019.
3: Déu-n'hi-do la temporada Dragon Khan de l'Espanyol. Esperem que la temporada que ve sigui més tranquil·la i, òbviament, sigui millor. Gràcies, Sergi.
8: Adéu.
3: 14 minuts i les 3 de la tarda. Avui, encara que sembli mentida, passen més coses a l'Univers Futbol. I les repassem totes amb el Francesc Ripoll. Ripoll, què tal? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
3: Per on comencem?
11: Mira, la primera divisió avui juga un partit sense res en joc. Villarreal Atlètic de Madrid a les 9. Per cert, ahir la tarda Enrique Riquelme ja es va presentar oficialment com a candidat a la presidència sí. del Real Madrid. Va presentar tota la documentació i va dir això just després.
12: Es importante tener la mirada al socio. Van a haber muchos proyectos también que les va a encantar y les pido la oportunidad a los socios que no tengan miedo. Les pido valentía para poder escucharnos, poder disfrutar de estas elecciones y que puedan votar entre dos proyectos de nuestro pensando en el corto, en el medio y en el largo plazo.
11: Encara no hi ha data de les eleccions. La Junta ha d'aprovar aquesta documentació, però ja tenim un possible rival per Florentino Pérez. A segona divisió, avui pot ser el dia del retorn de primera divisió del Deportivo de la Coruña. Els gallecs, entrenats per un català, Antonio Hidalgo, no juguen a la màxima categoria des de la temporada 17-18. El Deportivo pujarà si guanya avui al camp del Valladolid a 6:45 de la tarda. I compte que avui pot baixar el Saragossa. A la primera federació només es mantindrà amb opcions si guanya avui a Les Palmes i el Cádiz perd davant el Leganés. Atenció a la dada, Sergi, el Saragossa no juga una tercera categoria des de la temporada 47-48. Era tercera, ni tan sols existia la segona B. Té opcions al Saragossa, però vaja, són completament mínimes. Avui també podrien baixar l'Osca, el Mirandés i la Cultura Llaonesa.
3: Déu-n'hi-do, mala peça al taler, la gent de Saragossa, la gent de la Romareda. I a la primera ref, el Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat al camp de l'Hèrcules. Enviat especial a Alacant, Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
13: Bona tarda, Sergi. Sí, el Nàstic respira més tranquil després d'haver-se garantit en l'últim sospir de l'última jornada la permanència a la primera federació. I això, que van estar diversos minuts en descens després que Fran Sol fes l'1-0 per l'Hèrcules, però el golaç de Keylian Abdalà 13 minuts després, combinat amb les derrotes del Tarassona i del Torremolinos i l'empat del filial del Betis, van reflotar els granes. Els jugadors ho van celebrar amb els més de 800 aficionats que van venir fins a Alacant i així expressaven l'emoció després del partit el capità Òscar Sanz i el també migcampista Marc Montalvo.
14: Feliz. Respirando por fin después de una temporada durísima personal y profesionalmente y la verdad que poder imaginarte bajar con el club, con mi club, pues es algo muy duro.
15: Hem hagut de menjar molta merda, hem hagut d'aguantar moltes coses segurament perquè no m'ha estat a l'alçada durant la temporada, però bueno, al final hem acabat bé i per lo menos avui ho podem celebrar i bueno, i ens traiem un pes de sobre.
13: Molt més crític es va manifestar, en canvi, el president del Nàstic, Lluís Fàbregas.
16: Només és haver salvat els mobles, és així de trist, així de senzill, una temporada que va començar amb unes altres expectatives i finalment, perquè tot el que hem pogut veure durant la temporada, doncs hem trobat 5 equips pitjors que el Nàstic. Aquest és el resum de la temporada.
13: I el tècnic, Pablo Alfaro, alliberat, deixava oberta la porta a continuar la temporada vinent.
17: Y si todos estamos contentos y la dirigencia quiere y somos capaces de llegar a un acuerdo, yo me quedaría en el Nàstic encantado.
13: El tècnic aragonès, que va arribar al març per substituir Cristóbal Parralo, va firmar només fins a final de temporada.
3: Gràcies a Biel Cadilla. Continuem, Ripo, amb més Primera Ref, perquè Sabadell i Europa ja saben els rivals del playoff d'ascens a la segona divisió.
11: El Sabadell jugarà contra el filial del Reial Madrid en divendres, d'anada i tornada. L'Europa s'enfrontarà a un altre filial, en aquest cas el del Celta. Jugaran diumenge a 4:45, l'anada i la tornada. L'anècdota va ser que el Pontevedra va quedar empatat a punts amb el filial del Madrid i tots els organismes oficials van determinar que eren els gallecs l'equip classificat pel playoff. De fet, el mateix Pontevedra ho va celebrar, però finalment es van revisar aquests criteris i al cap d'hora, hora i mitja, doncs va anunciar que seria finalment el Madrid-Castella l'equip que lluitarà per pujar. Per cert, també s'estan jugant ara partits de tornada a la primera ronda del playoff d'ascens de tercera a segona a Ref. Tenim a la pròrroga, atenció, el Cornellà 0, Vilanova 2.
3: Què dius ara?
11: Ara mateix el Cornellà de Messi quedaria eliminat del playoff a la tarda. Badalona a l'Hospitalet amb avantatge de 2-0 per l'equip de Badalona.
3: I avui, Ripo, del futbol internacional, què destaquem?
11: Mira, l'última jornada de la Premier League anglesa, ja tenim el campió, que és l'Arsenal, i ara l'atenció se centra a la zona de descens, perquè avui pot baixar un equip històric de Londres. Serà o el West Ham o el Tottenham. Els Hammers tenen 36 punts i juguen contra el Leeds a casa, i els Spurs en tenen 38 i reben l'Everton amb un empat. El Tottenham se salva i envia el West Ham a la segona divisió. I compte, perquè la temporada que ve podríem tenir fins a 6 equips de la Premier a la Lliga de Campions. Això passarà si l'Aston Villa, que ara és quart, perd el camp del City en l'últim partit de Guardiola, i el Liverpool guanya el Brentford a Anfield. Això faria que el Liverpool quedés quart, l'Aston Villa cinquè, i com que l'equip d'Emery ja va a la Champions per haver guanyat l'Europa League, i aniria també al sisè classificat. Ara mateix és el Bournemouth d'Iraola, tot i que també lluita per entrar-hi al Brighton, que ara és setè, i acabo el Chelsea, el Brentford, el Sunderland i el Nottingham Forest juguen una última plaça europea. Tot això passarà a partir de les 5 de la tarda, jornada unificada.
3: També tenim Sarau a Itàlia.
11: Sí, dues places de Champions en joc amb quatre aspirants, el Milà i la Roma, equips que ara entrarien, i el Como i la Juventus, ara cinquens i sisens. A la zona baixa, Lecce i el Cremonese es disputen la permanència. Aquests partits es juguen tots a 3:45 del vespre.
3: Una jornada que gaudirà molt l'Alfons Orina. I un últim apunt, Ripó, de futbol juvenil.
11: Sí, perquè el Barça ha perdut per 1-4 a la final de la Copa de Campions Juvenil davant el Real Madrid. El partit s'ha disputat al Cala de Henares.
3: Gràcies a Ripó. Adeu. 7 minuts i les 3. Fem una petita pausa i rematem el programa amb bàsquet i amb motor.
18: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
19: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
20: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
19: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
20: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
21: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
20: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
22: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
24: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
25: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
24: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
25: Revolució 4.0, els dissabtes a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
24: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
26: Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
0: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
25: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
1: Amb David Ávila.
25: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible

0: a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
1: 5 minuts i les 3, Xevi m'ha explicat que hi ha hagut avui dues derrotes catalanes a la Lliga CB, Lleida 88, Andorra 116, i també el Girona que ha perdut a la pista del Bilbao per 86-80. Tenim reaccions d'aquest segon partit.
2: Sí, que un Girona que es complica una miqueta a la zona europea, ara és 12, la temporada passada van anar 11 a Europa, per tant, si no milloren aquestes jornades ho tindrà difícil. Avui, parlant del partit a micròfons de TV3, això deia el tècnic Moncho Fernández.
3: No ha pogut ser, hem arribat als moments clau del partit, més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Basket ha estat clau per a la seva victòria.
2: A la tarda, el Joventut Burgos serà a partir de les 6, una penya que ja té assegurat el playoff, però vol assegurar el sisè lloc. I a les 8, la final de l'Eurolliga de bàsquet entre Olympiacos i el Madrid, amb lleuger pronòstic favorable als grecs per dos motius. D'entrada, perquè juga Atenes. Els grecs tindran majoria a la graderia i, sobretot, pels molts problemes amb les lesions del Madrid, que no tenen pivots, eren baixa Tavares i Lent, i a la semifinal s'hi va sumar la baixa d'Ousmane Garouba, un partit, com diem, que començarà a partir de les 8 de vespre.
1: Gràcies, Xevi. Rematem el programa amb motor. Perquè avui és el dia de les 500 milles d'Indianàpolis. El català Àlex Palou surt des de la Pol. La cursa comença a 6:45 i la seguirem en directe al Tot Gira. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Àlex Palou espera veure's una altra ampolla de llet avui per segon any consecutiu davant, alerta, de 350.000 persones.
4: El campió vigent de la Indy 500 surt per segona vegada des de la Pol. El vallesà declara que sortir des d'aquesta primera posició no és tan decisiu.
5: I sé que tenemos un buen coche, pero esta carrera da igual salir primero que el último. Prefiero salir primero, ¿eh? O sea, no lo cambiaría por nada. Pero al final, mientras tengamos un buen coche y hagamos bien las estrategias y estemos entre los 8 primeros hasta el final, creo que tendremos posibilidades.
4: De fet, hi ha guanyadors que surten a la cua d'una graella de 33 pilots, però Palou és a la pole, ja el tindrem amb el seu Honda de l'equip Chip Ganassi. Segona posició per Alexander Rossi, que és un pilot que aquesta mateixa setmana va tenir un accident en una sessió d'entrenaments lliures i que ha passat per l'hospital. Al davant tindran 200 voltes a més de 340 per hora, una cursa que es decideix, de fet, en les darreres 20 voltes.
1: Mentrestant, el Canadà es disputa la cinquena cursa del Gran Premi de la Fórmula 1 amb George Russell des de la pole.
4: A partir de les 10 del vespre i amb el líder Antonelli al costat de Russell, els dos companys se les van tenir ahir a la cursa sprint que va guanyar el britànic. Al circuit Gilles Villeneuve de Montreal, el líder Antonelli mirarà de sumar la quarta victòria seguida després de la Xina, Japó i Miami. Una cursa amenaçada per fred i pluja. Mercedes a la primera fila, els McLaren amb el campió Norris a la segona, tercera fila amb Hamilton i Verstappen, la vuitena per Sainz, la desena per Fernando Alonso.
1: I acabem, Damià, amb dos esdeveniments més del món del motor.
4: Hi ha Mundial d'Enduro a Finlàndia, tercera cita avui, segona jornada amb Josep Garcia, que defensa el liderat a les categories Enduro GP i Enduro 1, i més tard es disputa l'etapa pròleg del Rally d'Argentina, la Ruta 40, tercera prova del Mundial de Raids, amb un grapat de dakarians catalans com l'Edgar Canet, el Nani Roma o el Dani Oliveres.
1: Gràcies, Damià. I abans d'acabar, Alfonso Urina, passa un altre cop pel Giro d'Itàlia. Quinzena etapa, com la tenim?
6: 12-113 quilòmetres pel final, recordem, etapa plana, perfil per sprinters, 4 escapats amb gairebé 3 minuts de marge sobre el grup principal.
1: I una de tenis, perquè avui a Roland Garros, al fons, hi juga una catalana.
6: Marina Bassols, que debutarà contra la colombiana Emiliana Arango a l'últim torn de la nit. També debuta Novak Djokovic, a la Philippe Chatrier, també a l'últim torn d'aquesta pista.
1: Gràcies, Alfons, i acabem dient que avui Jaén Cartagena, final de la Copa del Rei de Futbol Sala, a les 4 de la tarda, i el Jaén, recordeu, va eliminar el Barça a les semifinals. I encara en Futbol Sala, a la Lliga Femenina, el Penyes Plugues confirma el descens a la Lliga Femenina de Futbol Sala després de perdre 4-0 la pista de l'Atlètic Torcal. En les Corts, de la seva banda, en canvi, se salva després d'empatar 2 a la pista del Pollo. Nosaltres, la gent d'esports, fem una petita pausa, anem a fer un cafè, i a les 4 de la tarda ens hi tornem a posar amb el Tot Gira amb el David Clopés i companyia, avui amb la Festa de les Campiones, aquesta celebració del Barça femení a Maria Cristina celebrant la quarta Champions. També farem una mica de ressaca amarga del Girona i també parlarem del Barça i de l'Espanyol. Alfons Obrín, anem a fer un cafè?
6: No, em quedo a fer el butlletí i després vinc.
1: Tu acostumes a sucar alguna cosa al cafè.
6: Això sí, sempre.
1: Croissant, una galeta...
6: Si marxeu, ves-me'l portant ja...
1: T'he vist sucar un entrepà de fuet. Dic, al fons, alerta.
6: Això és llegenda urbana.
1: No barregem gustos, que després anem al lavabo i no arribem a l'hora a fer el butlletí. Va. A les 4 ens tornem a posar amb el David Clopés i el Tot Gira. Fins a les 9 del vespre.

0: Un informe de la UDEF situa a José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles com a principals beneficiants de la trama Plus Ultra. La Policia Nacional també creu que membres vinculats a l'organització haurien intentat boicotejar la investigació. El Partit Nacionalista Basc considera irresponsable que Pedro Sánchez intenti esgotar la legislatura i el Partit Popular creu que tot el Consell de Ministres està sota sospita. En canvi, el PSOE afirma que no hi ha cap prova directa contra Rodríguez Zapatero. Esquerra demana agafar amb pinces les investigacions que està fent la policia espanyola. Els Estats Units i l'Iran envien senyals que els acosten cap a un acord que sembla imminent, amb molts dubtes, però, encara sobre els detalls. Hi podria haver una treva de 60 dies que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz, a canvi que Teheran pugui vendre petroli sense sancions. No està clar, però, si el programa nuclear iranià forma part d'aquest pacte preliminar que, segons Washington, es podria anunciar en qüestió d'hores. La guerra d'Ucraïna continua escalant i Rússia torna a fer servir el míssil hipersònic Oreshnik en un atac massiu contra Kiev capital. Els bombardejos deixen 4 morts i una seixantena de ferits. Represàlia directa ordenada per Vladimir Putin després de l'últim atac mortal contra una residència universitària russa. El fenomen climàtic del Niño influirà en el temps que farà a Catalunya els pròxims anys. L'escalfament de l'aigua del Pacífic farà que a casa nostra hi hagi més fenòmens meteorològics extrems, com sequeres o pluges intenses. El premi a la millor direcció del Festival de Cannes a Javi Ambrosi i Javi Calvo esperona els cineastes a treballar la seva nova pel·lícula. Diuen que volen que tingui una mirada més internacional i que probablement estarà rodada en anglès. Els Javis han guanyat el prestigiós premi amb La Bola Negra, un homenatge a Federico García Lorca. El Camp de Mar de Tarragona reviu l'esplendor de l'època romana de l'última jornada de Tarraco Viva. Les recreacions històriques, els tallers i els monòlegs omplen d'activitat l'espai, que aquest any se centra en el per què de Roma.
1: Esports.
2: A les 7 de la tarda, a les Fonts de Montjuïc, celebració del Quartet Blaugrana amb Champions, Lliga, Copa i Supercopa. Els 4 títols que han disputat les dones del Barça els han guanyat. Abans hi haurà un concert dels Figa Flowers. A la Lliga ACB, la derrota del Jaiopos Lleida amb el Morabanc Andorra, déu-n'hi-do, 88-116, que permet l'Andorra sortir del descens i el Girona perd a Bilbao i es complica la zona europea.
0: Tarda molt càlida i assolellada. Alguns núvols a l'Aran i a l'Alt Pirineu que poden portar algun ruixat puntual. El mar continuarà molt tranquil. La setmana vinent, el temps d'estiu.
1: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda. Bona tarda, us parla Jaume Brufau. La Policia Nacional situa l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com el líder d'una trama de tràfic d'influències de la qual s'hauria beneficiat principalment la seva família. L'Audiència Nacional es basa en dos informes que ha fet l'UDEF que recullen converses entre empresaris i directius de Plus Ultra en què parlen de com intentar influir sobre el govern espanyol, fins i tot torpedinar la investigació judicial sobre el rescat a l'aerolínia. Madrid, Alba Gil.
3: És una de les novetats que hem sabut que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a Plus Ultra. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen sobre tallar la investigació i fer una kitchen en al·lusió a l'espionatge a l'extresorer del PP. Palomero també es vanta que la fiscal és amiga seva. La hipòtesi de l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresa

0: empresari amic seu i suposat testaferro. La secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè, diu l'UDEF, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes inclouen fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant el rescat a mostres i xampany i fent bromes sobre el cost de l'àpat a càrrec d'aquesta suposada comissió. Més enllà dels detalls, el cas Zapatero ha suposat un revés pel govern espanyol i, passi el que passi, marcarà un abans i un després perquè impacta no només en el Partit Socialista o l'executiu, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el 2 de juny i es faci públic tot el sumari de la causa i, per ara, s'escuden en que no hi ha proves flagrants. Fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Pedro Sánchez només en té un fins al final de la legislatura i aquest cas pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat líder progressista.
1: Avui el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha defensat la presumpció d'innocència de Rodríguez Zapatero i ha reclamat proves a la justícia.
2: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
1: Qui també va agafar per sorpresa algunes investigacions judicials diu que s'ha d'agafar molta cautela és Oriol Junqueras. El president d'Esquerra en parla avui en una entrevista a La Vanguardia.
3: Molts d'aquests processos s'han basat en proves falses, s'ha demostrat que eren falsos i, per tant, el nostre compromís contra la corrupció és absolut i el nostre escepticisme segons quins processos judicials també és ben conegut.
1: En canvi, avui el Partit Nacionalista Basc, el PNB, que és un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, ha sigut contundent. El seu president, Aitor Esteban, ha etzibat que seria impossible també que l'expresident espanyol acabés la legislatura.
2: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
1: Les paraules que sentíem de Patxi López, també alguna estaria demanant eleccions anticipades, també ho fa el PP des de fa temps. El seu portaveu al Congrés, Miguel Tellado, afirma que tot el govern de Sánchez està sota sospita.
4: ¿Quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese? ¿Fue el propio Sánchez en persona? Ábalos dijo que él no. Yo creo que todo el Consejo de Ministros hoy está bajo sospecha.

0: Els Estats Units i l'Iran envien senyals que els acosten a un acord de pau que sembla imminent, però els detalls no estan del tot clars. Per ara ha transcendit que hi podria haver una treva de 60 dies que inclouria la reobertura de l'estrat d'Hormuz, a canvi que Teheran pugui vendre petroli sense sancions. Hi ha dubtes, però, de si el programa nuclear iranià forma part d'aquest pacte preliminar que, segons Washington, es podria anunciar en qüestió d'hores. Primer ha sigut Donald Trump, de matinada, en un missatge a les xarxes, i després ha parlat el seu cap d'estat, Marco Rubio, que està de viatge oficial a l'Índia. L'anunci podria fer-se avui mateix.
1: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
0: Rubio ha acusat l'Iran de vulnerar el dret internacional amb el bloqueig del trànsit de vaixells comercials i li ha recordat que mai podran tenir l'armament nuclear. Aquest, de fet, continua sent un dels esculls en aquestes converses per la pau. El bàndol iranià, que veu viable reobrir l'estratègic estret d'Hormuz, descarta que l'arma nuclear i les reserves d'urani enriquit formin part d'aquest pacte, que ha de servir de marc per a noves negociacions de pau. El mediador pakistanès es mostra optimista i espera poder-les tornar a fer aviat. A Ucraïna la guerra no deixa també d'escalar la tensió. Aquesta nit Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Oreshnik en atac massiu contra Kiev, capital. Ha fet com a mínim 4 persones mortes i una setantena de ferides. Ha sigut la represàlia ordenada per Vladimir Putin després d'un últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Moscou ha fet servir centenars de drons i desenes de míssils. Un d'ells, aquest tan potent, de fabricació russa i molt difícil d'interceptar. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky acusa Putin d'atacar població civil.
2: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: Ucraïna ha aprofitat l'atac per demanar més ajuda militar a Europa, però de moment els líders europeus només li han expressat la seva solidaritat en paraules. Alemanya i França, i també Brussel·les, han qualificat l'ús del míssil hipersònic. Han llançat més de 1.000 quilòmetres com una tàctica d'intimidació. De fet, ahir Volodymyr Zelensky ja va avisar que Rússia preparava un atac imminent amb un Oreshnik, un míssil que van fer servir ja per primera vegada, ara fa un parell d'anys.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 4 minuts i mig i serà un quart de 4 de la tarda. La línia orbital ferroviària, un dels elements que ha servit per tancar uns nous pressupostos amb Esquerra, es va projectar el 2004. Se'n va fer la reserva de sòl el 2010, però després el projecte es va guardar en un calaix fins que ara s'ha rescatat en un document que, de fet, fixa l'estratègia ferroviària del futur. No és l'únic projecte que el govern de Salvador Illa recupera del passat. N'hi ha altres casos en infraestructures pensades fa anys que ara tornen a posar-se damunt la taula. Ho repassem en aquest informe que ens ha preparat en Joan Garcia amb el muntatge tècnic de Dani Expósito.
4: Eix transversal ferroviari.
5: Nou corredor interior de trens que ha de combinar viatgers i mercaderies per connectar Lleida amb Girona sense passar per Barcelona a través de Cervera, Igualada o Martorell, de manera que descongestioni el Vallès i el Baix Penedès. Els estudis es basen en una planificació aprovada el 2010 i s'espera que estiguin redactats d'aquí un any i mig, perquè les obres comencin cap al 2030.
4: Prolongació de la línia 2 del metro.
5: Ve del 2005. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han actualitzat el projecte que es va redactar el 2009 per allargar la línia Lila entre Sant Antoni i Parc Logístic a la Zona Franca, amb 6 noves estacions passant per sota la muntanya de Montjuïc, amb parades al Manac i a l'INEFC, per donar servei al barri de la Marina del Prat Vermell. Es preveu que el nou projecte estigui redactat a finals d'aquest any.
4: B40.
5: L'autovia orbital de l'àrea metropolitana de Barcelona, pensada per descongestionar les principals vies d'accés a la capital, es va projectar el 1989. Aquesta legislatura s'ha desbloquejat el tram entre Sabadell i Terrassa. S'estan fent els estudis informatius i d'impacte ambiental i les obres de l'anomenada Ronda Nord podrien començar el 2028.
4: Soterrament de la Gran Via a l'Hospital.
5: Al cap de 5 anys de l'aprovació del projecte constructiu, el govern i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat van desbloquejar el soterrament de la Gran Via. La Generalitat avança els gairebé 40 milions que correspondrien a l'Ajuntament i el municipi ho compensa entregant parcel·les perquè la meitat del sòl es destini a projectes d'interès públic. S'hi podrà desenvolupar el gran pol econòmic del sector de la recerca i la innovació.
4: Concessions de busos interurbans.
5: L'any 2028 havia de sortir a concurs un nou mapa de les 800 concessions dels autobusos interurbans vigents des de fa 25 anys. És a dir, quina empresa opera cadascun dels trajectes. Però això no passarà perquè el govern ha decidit allargar 6 anys més fins al 2034 l'actual contracte amb els operadors a canvi que renovin la seva flota i puguin amortitzar les operacions.
4: Segueixen el seu curs després de molts anys d'obres.
5: L'estació de la Sagrera, que aquest any hauria d'acabar l'obra ferroviària, però els primers viatgers no s'esperen fins al 2032 i el futur parc al 2035. La línia 9 del metro, que va començar el 2003 i està previst acabar-ne el tram central també el 2032, any que igualment està previst que acabin els accessos al port de Barcelona, pendents des de fa 19 anys. La prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, que connectarà la línia del Vallès i la de Llobregat-Anoia, està previst acabar-la el 2030.
3: 3CAT Info.
0: Ha mort l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals als 100 anys. Va ser figura clau en el naixement de la patronal Secot, que ha lamentat la seva pèrdua. Pujals va començar la seva activitat professional al sector del tèxtil i amb els anys va anar assumint més responsabilitats al capdavant de diferents entitats com la Fundació Busquets o la Cambra de la Propietat. També va formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa entre els anys 1964 i 1971 i entre els reconeixements que va rebre destaquen la medalla del president Macià de la Generalitat i la insígnia d'or de la Cambra de Comerç de Terrassa.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A punt d'arribar a un quart de quatre de la tarda. A punt per obrir una varia de servei. Connexió primer amb l'equip viari.

0: que encara es desconeixen, el motorista va sortir de la carretera i va acabar morint. L'home tenia 56 anys i era veí de Castellar del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45 els morts en el que portem d'any a les carreteres, 18 dels quals eren motoristes. No ens tornem a trobar, si et sembla, d'aquí a mitja hora.
1: D'acord, Carmina, gràcies. Bona tarda. Ara.
2: El temps.
1: Previsió d'Enric Agut.
3: Dia ben calorós, dia ben càlid, amb sol. Aquesta tarda alguns intervals de núvols que ja comencen a créixer en algunes àrees de l'Aran, l'Alta Ribagorça, els Pallars, l'Alt Pirineu. I algú podria deixar anar algun ruixadet d'aquests de poca estona, de pocs litres, dècimes o pocs litres i molt puntuals. La resta, sol. Avui és un dia que no s'han format boires sobre el mar com ahir, que eren extenses a la Costa Brava. I la temperatura que novament puja per tercer dia consecutiu, alguna xifra pot arribar als 35 graus al Pla de Lleida, les zones més escalfades del país. De manera molt puntual això pot passar. De moment ja portem registres que s'apropen als 34 graus, per exemple, a Vinebre. A les Terres de l'Ebre també puja la temperatura ràpidament en moltes zones interior per damunt dels 30 graus. Ja comença a notar-se aquesta sensació d'humitat, deixar fogor a la costa, on el mar és molt tranquil i que convida a apropar-se. La temperatura d'aigua al mar està voltant dels 19, 20, 21 graus en funció del punt del litoral. Com més cap al sud, més elevada. Fins i tot en alguns sectors s'apropen als 22. Demà una jornada també tranquil·la, sol, calor, temperatura bastant similar, i a la tarda, en principi, no s'escapa de cap ruixat al Pirineu, tampoc dimarts.
2: 3CAT Info.
4: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
5: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
4: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
5: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
6: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
7: Van descobrir que era un superdotat.
8: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
9: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir, que lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
8: El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
1: Avui al migdia s'ha fet una concentració a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han denunciat que l'assassinat de la Kim és un cas de feminicidi i transfòbia. Girona, Berta Artigas Fontàs.
10: Una concentració que ha servit per rebutjar el crim d'aquest dimarts a Figueres, per reclamar més mesures per les víctimes de violència masclista, però també per reivindicar que les dones trans, com era el cas de la víctima, també són dones. Així ho han destacat Sandra Libars i Vanessa Apablassa, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
11: Ella sempre ha sigut una dona i ben viva dintre el col·lectiu a la seva manera, i per això també estem aquí, per reivindicar tot això.
12: Volem reivindicar que les dones trans, o sigui, sense les dones trans no podia haver tampoc feminisme, no? No podia, res es pot dir, o sigui, un feminisme hauria d'incloure a totes i no amb discriminacions.
10: Durant la concentració s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci i s'han encès espelmes per recordar la Kim, morta aquest dimarts a Figueres a mans de la seva exparella.
1: Dia de mobilitzacions també en diverses localitats d'arreu de l'Estat a favor, en aquest cas, del dret a l'habitatge digne i contra l'especulació immobiliària. La més nombrosa ha sigut una manifestació que ha fet al centre de Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu del sindicat madrileny, Alicia del Río, ha fet una crida a aquestes mobilitzacions.
13: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
1: En aquesta manifestació també hi han pres part els secretaris generals dels sindicats UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordo.
14: Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas, hay que abrir el acceso a la vivienda a todas las personas, es algo que hay que poner en marcha desde ya.
15: Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a la

0: las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
1: Els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions arreu de Catalunya pel pròxim dia 6 de juny. El fenomen del Niño, que aquest any pot ser especialment intens, té la capacitat d'incidir alhora en el clima aquí a Catalunya. A mitjà termini, aquest escalfament excepcional de l'aigua del Pacífic pot actuar com a catalitzador de fenòmens meteorològics extrems a Catalunya. Montse Poblet.
2: El Niño és el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra i els seus efectes, que es noten a nivell global, van des de l'increment de temperatures a inundacions o a sequeres. Antoni Barreras, tècnic de climatologia del Meteocat, estudia els efectes que el fenomen pot tenir a Catalunya.
3: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems, però tant podria ser com potenciador de sequeres com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
2: Més enllà dels efectes que pugui tenir pel clima a Catalunya, el Niño genera un increment general de temperatures que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en els més càlids que s'hagin registrat fins ara.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: ¿Cómo está?
6: Bien, está bien. Fuera de peligro. Tiene miedo a la sangre. Y un poquito se desmaya.
1: El premi a la millor direcció del Festival de Cinema de Canes anima els Javis a fer una pròxima pel·lícula amb una mirada més internacional i rodar-la en castellà i anglès. Ho anunciaven poc després d'emportar-se aquest prestigiós guardó en una edició en què ha guanyat la romanesa Fjord, enviat especial a Canes aquests dies, Marc Garriga.
7: Els Javis han guanyat el premi a la millor direcció amb la seva pel·lícula La Bola Negra, un crit a viure l'homosexualitat en llibertat. Ens han confessat que encara estan processant tot el que els ha passat aquí, la bona acollida de la pel·lícula primer i al final el premi, i per això encara no volen ni sentir a parlar de la cursa dels Oscars. En canvi, sí que tenen ganes de planificar el seu pròxim film i fer-lo junts.
8: Cariño, tenemos claro. Un premio mejor de directores. Ahora, por cojones.
9: Si había alguna duda, yo creo que ha sido como nos hemos mirado como
8: okay.
9: Seguimos juntos un ratito más. Por lo menos un par de años.
8: No, yo tengo ya ganas de ponerme a escribir. Tengo sí. Muchas ganas de ponerme a escribir
9: tenemos
8: y hacer otra película.
9: Ya sabemos,
8: es que esto da fuerza.
9: Sabemos lo que queremos hacer aparte.
8: Y
9: pero
8: quizá
9: ¿sabes qué?
8: En
9: sabemos hacer mejor.
8: Y quizá en inglés y en España.
9: Yo creo que sí, creo que puede que haya llegado el momento claro. De eso.
7: El premi l'han recollit ex aequo amb el polonès Pavel Pawlikowski, que l'ha guanyat amb la crua Fatherland. La Palma d'Or ha estat per Fjord, del romanès Christian Mungiu, tercer premi a Canes, segona palma. I altres pel·lícules premiades han estat la russa Minotaur, l'alemanya The Dream Adventure, la belga Coward, la franco-japonesa Sudan i la francesa Notre Salut.
1: I el Camp de Mar de Tarragona reviu l'esplendor de l'època romana a l'última jornada de Tarraco Viva. Recreacions històriques, tallers, monòlegs i presentacions complen d'activitats la programació. Tarragona, Ariadna Escoda.
10: Enguany, el festival compleix 28 anys, un període en què s'ha convertit en un referent nacional, però també internacional, de la recreació històrica i la divulgació científica. En aquesta ocasió, l'eix temàtic ha girat al voltant de Roma, on s'ha qüestionat el paper d'aquesta civilització i de la història en l'actualitat. El director sortint del festival, Magí Sarigol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la curiositat i la valoració del patrimoni entre la ciutadania en les últimes 3 dècades.
11: Però el festival ha portat una miqueta que el patrimoni és de tots. No és només pels arqueòlegs o els especialistes, sinó que la història és per tothom i que la història és un element més de la cultura de la nostra societat, com ho és la literatura, les arts escèniques o l'art. La història de la nostra ciutat forma part de la vida diària de la gent.
10: Sarigol es jubila aquest any i de retruc s'acomiada del Tarraco Viva, projecte que ha liderat des dels inicis. El festival queda a un nivell molt alt, afirma, i confia que la nova direcció amb l'historiador Julio Villar al capdavant encara el portarà més enllà.
4: 3CAT Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran 3:45.
4: Esports.
1: Bona tarda, Damià Aguilar.
12: Bona tarda. A les 7, a les Fonts de Montjuïc, hi ha celebració del quartet femení blaugrana amb la Champions, la Lliga, la Copa i la Supercopa. Els 4 títols que han disputat els han guanyat. Abans hi haurà un concert dels Figa Flowers. Aquest matí, Pere Romeu, el tècnic blaugrana, ha tornat a fer una lectura de la final als micròfons del suplement de Catalunya Ràdio.
13: M'imaginava un partit llarg, m'imaginava un partit que no s'aniria a decidir la primera part. Crec que un cop ens posem per davant en el marcador elles comencen a atacar de forma molt precipitada i això ens beneficia.

0: Valencia perquè ens junta encara més al mig del camp i comencem a tenir atacs amb velocitat amb l'Eva i la Salma. Així que bé, sabíem que si ens posàvem per davant segurament elles es partirien molt i això ens va beneficiar molt, la veritat.
1: Segur que en aquesta celebració, Alexia Putellas rebrà molts missatges.
2: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve?
3: Ja ho veureu.
1: Aquesta nit, a les 9, darrer partit de la darrera jornada de Lliga Primera, Villarreal i Atlètic de Madrid, que s'enfronten per decidir qui acaba tercer. El seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, dona demà la llista definitiva de 26 convocats per al Mundial. Els blaugranes Eric García i Gerard Martín estan pendents. Així es va manifestar Martín ahir als micròfons de DAZN.
4: Sí, ojalá que sí. Yo, pues eso, yo estoy contento con mi temporada. Evidentemente pues me siento preparado porque en el Barça al final compites al máximo nivel y creo que estaba al nivel, pero bueno, pues tocará esperar a ver el lunes y nada, tener la tele encendida.
1: El Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme, ja ha presentat la documentació per optar a la presidència. La Junta Electoral encara li ha de validar.
5: Es importante tener la mirada al socio. Van a haber muchos proyectos también que les va a encantar. Y les pido la oportunidad a los socios que no tengan miedo. Les pido valentía para poder escucharnos, poder disfrutar de estas elecciones y que puedan votar entre dos proyectos de nuestro pensando en el corto, en el medio y en el largo plazo.
1: Avui el Deportivo de la Coruña podria tornar a la primera divisió. No hi juga des del 2018. Els gallecs, entrenats pel català Antonio Hidalgo, pujaran si guanyen el camp del Valladolid. Partit a 6:45. De fet, és jornada unificada en aquest horari dels partits que importen per alguna cosa en la segona divisió. El CUE Saragossa podria baixar a la primera federació. Només es mantindrà amb opcions si guanya el Les Palmes i el Cádiz perd davant del Leganés. El Saragossa no juga en una tercera categoria des de l'any 1948. En bàsquet ACB s'ha disputat la penúltima jornada, s'està disputant, de la fase regular. El Jaiopos Lleida ha perdut 88-116 amb l'Andorra. El Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa contra el Barça. El Girona ha perdut 86-80 a Bilbao i es complica la zona europea. Moncho Fernández, entrenador a TV3.
6: No ha pogut ser. Hem arribat als moments claus del partit, més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Basket ha estat clau per a la seva victòria.
1: Un altre resultat, Casademont Saragossa 90, Ucamp Múrcia 100. A les 6, Joventut Burgos, a 8:15. Barça-València a les 8. Final de l'Eurolliga de bàsquet, el Real Madrid amb 11 títols s'enfronta a l'Olympiacos, que en té 3. Mentrestant s'està disputant, encara falten uns 90 quilòmetres perquè s'acabi la 15a etapa del Giro d'Itàlia, Voghera-Milà, 157 quilòmetres, tots plans, amb Jonas Vingegaard de líder. S'ha jugat el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo. L'Atlètic Barceloneta ha superat el Sabadell per 17-13. Pep Guardiola, per cert, s'acomiada aquesta tarda com a tècnic del Manchester City en el partit Al-Ittihad contra l'Aston Villa, que començarà a les 5 de la tarda. Avui hi ha 500 milles d'Indianàpolis. El català Àlex Palou surt des de la pole. La cursa comença a 6:45. Aquí una seguidora de Palou.
7: Wait, can you hear me? Go, Alex! Alex Palou, we root for you!
1: El campió vigent de la Indy 500, que surt per segona vegada des de la pole position. Són 200 voltes a una mitjana de 340 km per hora, tot i que aquesta cursa es decideix a les darreres 20. I al Canadà hi ha la cinquena cursa del Gran Premi de la Fórmula 1 amb George Russell des de la pole a partir de les 10 i amb el líder Antonelli al costat de Russell. És el circuit Gilles Villeneuve de Montreal. Antonelli, que vol sumar la quarta victòria seguida després de la Xina, el Japó i Miami. Els dos Mercedes a la primera fila, els dos McLaren a la segona, Hamilton i Verstappen des de la tercera, Carlos Sainz a la vuitena i Fernando Alonso a la desena.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. Aquesta hora destaquem que un informe de la UDEF situa a José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles com a principals beneficiaris de la trama Plus Ultra. La Policia Nacional també creu que membres vinculats a l'organització haurien intentat boicotejar la investigació. Els Estats Units i l'Iran envien senyals que els acosten cap a un acord que sembla imminent, amb molts dubtes sobre els detalls. Hi podria haver una treva de 60 dies que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz, a canvi que Teheran pugui vendre petroli sense sancions. No està clar si el programa nuclear iranià forma part d'aquest pacte preliminar que, segons Washington, es podria anunciar en qüestió d'hores. Fins a les 4 cada vegada se surt més de tarda que de nit i la vida social es va aproximant als horaris europeus. Estan canviant els hàbits de consum en totes les franges d'edat, segons un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors a ECOC. Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. I els castellers de Vilafranca uneixen tradició i patrimoni en una actuació insòlita a l'església de Sant Climent de Taüll, la més emblemàtica del conjunt romànic a la vall de Boí. És la primera vegada en 77 anys d'història que els Verds actuen en aquesta zona del Pirineu de Lleida, amb l'objectiu de portar els castells a llocs on habitualment no es veuen. I en esports, aquesta hora, Damià Aguilar, bona tarda.
2: Bona tarda. Destaquem que a les 7, a les Fonts de Montjuïc, hi ha aquesta celebració del quartet de les dones del futbol blaugrana, Champions, Lliga, Copa i Supercopa. Abans hi haurà un concert dels Figa Flowers.
1: Tarda molt càlida i assolellada amb nuvolades a l'Aran, al Pirineu, que poden descarregar ruixats puntuals. De cara a una setmana que es mantindrà aquest ambient d'estiu. La Policia Nacional situa l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com el líder d'una trama de tràfic d'influències de la qual se n'hauria beneficiat principalment la seva família. L'Audiència Nacional es basa en dos informes de l'UDEF que recullen converses entre empresaris i directius de Plus Ultra en què parlen de com intentar influir sobre el govern espanyol i fins i tot torpedinar la investigació judicial sobre el rescat d'aquesta aerolínia. Madrid, Alba Gil.
3: És una de les novetats que hem sabut que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a Plus Ultra. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen sobre tallar la investigació i fer una kitchen en al·lusió a l'espionatge a l'extresorer del PP. Palomero també es vanta que la fiscal és amiga seva. La hipòtesi de l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari amic seu i suposat testaferro. La secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè, diu l'UDEF, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes inclouen fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant el rescat amb ostres i xampany i fent bromes sobre el cost de la pata a càrrec d'aquestes suposada comissió. Més enllà dels detalls, el cas Zapatero ha suposat un revés pel govern espanyol i, passi el que passi, marcarà un abans i un després, perquè impacta no només en el Partit Socialista o l'executiu, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el 2 de juny i es faci públic tot el sumari de la causa, i per ara s'escuden en que no hi ha proves flagrants. Fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Pedro Sánchez només en té un fins al final de la legislatura, i aquest cas pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat líder progressista.
1: Mantenim aquesta connexió amb Madrid perquè una altra de les derivades d'aquest cas és que reobre el debat sobre els límits entre el lobbisme i el tràfic d'influències. El sector fa temps que reclama una llei estatal que reguli la seva activitat, però deixa clares quines són les seves funcions, tot i que la norma porta més d'un any encallada al Congrés.
3: Es va registrar el gener del 2025 i allà s'ha quedat en període d'esmenes. Més d'un centenar, cosa que prova l'enorme dificultat per arribar a un consens polític que permeti que tiri endavant. És el que reclama fa anys el sector del lobby per garantir la transparència i evitar que la seva reputació quedi en entredit. Ho explica Laia Bosch, membre de la directiva d'APRI, l'associació que representa els lobbistes.
4: L'important sempre és que existeixi transparència sobre qui és el representant de qui, i quan es relaciona amb un

0: una autoritat pública que quedi molt clar, com deia, amb nom de qui ho fa, amb quin objectiu i amb quina finalitat.
1: Volen que la llei inclogui un registre obligatori i estableixi un codi de conducta amb sancions per definir la frontera entre lobbisme i tràfic d'influències.
0: El tràfic d'influències és un delicte que està actualment tipificat en el Codi Penal. Per tant, res té a veure amb la funció professional del lobby, que en realitat consisteix en la representació legítima d'interessos davant dels decisors públics.
1: Els agents tributaris proposen restringir encara més aquestes funcions i alerten que la manca de regulació exhaustiva afavoreix la desafecció política. Carlos Cruzado és portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
2: Prohibiendo expresamente la función de lobby, la actividad de lobby para exaltos cargos, exaltos funcionarios, desde luego para quienes han ocupado puestos de responsabilidad pública, política.
1: Catalunya va ser la primera comunitat a regular els lobbies el 2015. Ho va fer amb una llei que ja incorpora el registre i que obliga els càrrecs públics a reflectir totes les trobades a les seves agendes.
3: I avui s'ha oficialitzat el suport de la Direcció Nacional del Partit Popular de Catalunya a la reelecció d'Alejandro Fernández com a president de la formació al Congrés que se celebrarà el dia 27. Segurament serà l'únic candidat que s'hi presentarà a aquest Congrés el dia 27 de juny, i ara la incògnita és saber si Juan Fernández serà o no el futur secretari general dels Populars Catalans, en substitució de Santi Rodríguez. El secretari general del PP, Javier Tellado, ha dit que la nova directiva ha d'avançar per ajudar a aconseguir la majoria absoluta al Congrés dels Diputats a Madrid.
4: De este Congreso tiene que salir un nuevo equipo. Un equipo mucho más joven que el actual, un equipo cohesionado, un equipo fuerte, un equipo completo, un equipo abierto.
3: El Congrés del PP de Catalunya s'havia de convocar l'any 2022, però segons la direcció nacional es va decidir ajornar-lo davant de la convocatòria de les eleccions generals per l'any següent. De tota manera, alguns mitjans assenyalen diferències entre Alberto Núñez Feijóo i Alejandro Fernández com a motiu per haver-lo retardat 4 anys. Dos quarts i mig de 4 de la tarda, els Estats Units i l'Iran envien senyals que els acosten a un acord de pau que sembla imminent, però els detalls no estan sabent-se. De moment sí que ha transcendit que hi podria haver una treva de 60 dies que inclouria la reobertura de l'estratègic Estret d'Hormuz a canvi que Teheran pugui vendre petroli sense sancions. Hi ha dubtes, però, de si la carpeta nuclear iraniana forma part d'aquest pacte preliminar que, segons Washington, podria ser qüestió d'hores. Primer ha sigut Donald Trump, de matinada, en un missatge a les xarxes. Després el seu cap d'estat, Marco Rubio, de viatge oficial a l'Índia.
5: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
3: El tema nuclear és el que és l'escull més important a hores d'ara. Per part d'Iran, veu viable reobrir Hormuz, però descarta que l'arma nuclear i les seves reserves d'urani enriquit formin part d'aquesta entesa. El mediador pakistanès es mostra optimista i espera poder tornar aviat a obrir les converses per la pau.
6: 3CAT Info.
3: Cada vegada se surt més de tarda que no pas de nit. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors a ECOC ha constatat un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants. Tot i a l'alça dels preus, 2 de cada 3 persones surten igual o més que l'any passat. I fan més el vermut o vespregen en comptes de sortir de nit i matinada, Mireia Sala?
7: La meitat dels enquestats en l'estudi assegura que ha reduït el consum d'oci nocturn i l'ha traslladat a franges diurnes, segons Marta Montner, portaveu d'ECOC.
8: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
7: La tendència a avançar les hores d'oci nocturn també es dona entre els joves. Albert Vinyals, professor a la UAB i expert en psicologia del consum, destaca que les noves generacions tenen hàbits més saludables, van més al gimnàs i surten menys de festa, i en part té a veure amb el fet que amb les pantalles ja no els cal anar a la discoteca per lligar.
9: Les noves generacions van molt més al gimnàs, fan uns hàbits molt més diurns i intenten evitar més els hàbits nocturns. Surten molt menys de festa, ho concentren generalment en un sol dia, és molt poc habitual sortir ja dos dies per setmana de festa, i hàbits com, per exemple, els dijous universitaris pràcticament han desaparegut.
7: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors diu que

0: estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar promocions. El 20% diu que gasta menys que l'any passat i més del 80% assegura que algun dels dies laborables esmorza en un bar o cafeteria.
1: Centres cívics i biblioteques de Barcelona tindran un telèfon per a nens i nenes que no tinguin mòbil, que necessitin contactar amb la família. El servei estarà disponible en diversos equipaments municipals i s'haurà de fer servir sempre de manera justificada. La segona tinenta d'alcaldia, Maria Eugènia Gai, destaca que d'aquesta manera volen contribuir a fer un ús saludable de les pantalles.
2: I també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
1: En aquests equipaments hi haurà un cartell informatiu ben visible perquè tothom pugui identificar i reconèixer fàcilment aquest recurs. Els autobusos interurbans, a més de transportar persones, també portaran paquets. És un projecte que s'ha començat a provar a la línia E13, el bus express que circula entre Mataró, Granollers i Sabadell. I és que molts d'aquests autobusos acostumen a anar plens de viatgers, però porten el maleter pràcticament buit. Ara es vol aprofitar aquest espai per reduir el problema de la distribució urbana de paqueteria, que moltes vegades s'atura als carrers arran de l'increment que hi ha hagut en el comerç online. En aquesta prova pilot hi col·laboren ajuntaments, l'empresa Sagalés, l'entitat Som Ecologística i Zoe Gerard n'és la coordinadora operativa.
3: Fem servir autobusos que ja estan utilitzats per un transport, o sigui, estan aquí per transport de persones, llavors no afegim un altre transport específic per la cadena de paqueteria. I la primera i última milla després es fan amb bicicleta, amb assistència elèctrica.
1: Si la mesura acaba implantant-se, caldrà més personal i ajustar l'oferta de busos per no afectar-ne els horaris. A la regió francesa de les Ardenes, prop de Bèlgica, hi ha una quarantena de municipis que tenen problemes d'aigua potable. Alguns no en tenen des de fa un any. El motiu és que una paperera va contaminar els rius de microplàstics que provoquen càncer, entre altres. A més va regalar els seus fangs industrials als pagesos de la zona i això va escampar aquesta contaminació. El projecte d'una parella de belgues que s'hi va instal·lar fa 3 anys per cultivar verdures i hortalisses de proximitat ha quedat arruïnat, però el que és més important, la seva salut, s'ha posat en risc. París, Isabel Galí.
4: Clément Panard és l'alcalde d'Anacourt, 700 habitants, a la vall de l'Eneman, un riu que té uns índexs de microplàstics alarmants. A 16 municipis de les Ardenes els passa el mateix. Fa un any que no tenen aigua potable i l'alcaldia finança 2 litres d'aigua al dia als veïns. A l'espera, diu Panard, que s'acabi de construir el filtre de carbó actiu.
5: On capte l'eau.
6: Captarà l'aigua i la filtrarà a la xarxa municipal d'aigua, que tornarà a ser potable. És una inversió important, d'entre 150.000 i 200.000 euros. Enorme.
4: El govern els ajuda econòmicament, però els veïns estan preocupats. L'aigua està contaminada des de fa almenys 20 anys per culpa dels vessaments d'una paperera propera al riu.
6: El que volem, evidentment, és reparació, perquè avui les poblacions han estat condemnades a certes malalties. Hi ha una taxa de càncer bastant important al poble i almenys tenim el dret de preguntar-nos si la vintena d'anys que s'han abocat fangs han afavorit la proliferació d'aquesta malaltia.
4: Als afores del poble, la granja de la família Abrams ha quedat inutilitzada. Tampoc tenen aigua potable, però és que, a més, els fangs industrials de la paperera es van fer servir de fertilitzants pels camps abans que ells compressin la finca. No poden vendre les verdures perquè han absorbit els microplàstics de la terra. Ni la carn ni els ous per autoconsum poden menjar. El negoci en l'aire, però sobretot por per la seva salut, diu l'Anne, la mare.
7: Tota la família està afectada. Ens hem fet tots anàlisis de sang i tenim taxes molt elevades d'impregnació de microplàstics.
4: Tant ells com els alcaldes de la zona han presentat demandes judicials. La paperera va tancar les portes fa 2 anys.
8: Trescat Info. Trescat Info.
1: Gairebé són 3:15. Àrea de servei, trànsit i temps. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
9: Bona tarda, Jaume.
5: Hem de dir que se circula amb força tranquil·litat. Hi ha retencions a la P7 a Montornès del Vallès en sentit nord i també a la C58 a Montcada i Reixac en sentit Sabadell. Hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle. I a tot això

0: Afegirem que un motorista ha mort en un accident a la BV-5301 al Brull, a Osona. L'home tenia 56 anys i era veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45 els morts que, en el que portem d'any a les carreteres, 18 dels quals eren motoristes. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Carmina, gràcies. Bona tarda.
0: Fins ara.
1: El temps. Enric Agut.
2: Un dia més parlem de sol, de calor, de temperatura disparada per l'època. Avui, novament, algun punt de ponent, per exemple, al Segrià, algun valor pot arribar als 35 graus. Si això passa, serà el tercer dia consecutiu, des de divendres que això està passant. Molta calor, sol intens, un sol que escalfa, avui l'ambient és un forn a moltes zones interior, amb temperatures que estan situades al voltant dels 32, 33, i alguna xifra, com comentava, pot tocar 34 o 35. Ja s'aproven els 34 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. A la costa, valors de 24, 25, algun 26, el mar ben tranquil, està ben pla, una mica de mar arrissat, bé, una situació plàcida, tranquil·la. Igualment, aquesta tarda, alguna nuvolada situada a l'Aran o als Pallars, a l'Alta Ribagorça, pot deixar anar algun ruixat puntual. Demà, un temps estable, amb sol, la temperatura similar, tant la mínima com la diurna. A la tarda el temps aguantarà tot el Pirineu, no plourà tampoc dimarts, i a partir de dimecres i dijous la temperatura encara vol pujar una mica més. Dijous i divendres seria, doncs, el cim d'aquesta calorada i alguna màxima al Pla de Lleida podria apropar-se als 37 o 38 graus.
3: No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir. Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners. I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Info. Lleida tanca la 45a edició de l'Aplec del Cargola amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit fins a 17.000 penyistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de cargols. Com a anècdota, expliquen que dissabte a la nit el servei de telefonia va col·lapsar a la zona del recinte pel gran nombre de persones que hi havia. Els cargols, però també les pistoles d'aigua per la calorada que hi ha hagut, han sigut els protagonistes d'aquesta última jornada de la festa. En aquest sentit, des de la Federació de Colles FECOL han dit que estudiaran millores per mitigar l'impacte d'aquesta calor que fa a futures edicions de l'Aplec. També han destacat l'absència d'incidents importants durant els 3 dies que s'ha allargat. Actuació insòlita dels castellers de Vilafranca al conjunt romànic de la Vall de Boí, després de més de 75 anys de no actuari. L'exterior de l'església de Sant Climent de Taüll s'ha convertit en una plaça d'excepció on els verds, la Vall de Boí i Alba Mor, han platat alguns dels seus castells més importants.
4: És la primera vegada en 77 anys d'història de la colla que actuen a la Vall de Boí després de passar també aquest cap de setmana per Vilamòs i Viella a la Vall d'Aran en una gira que ha comptat amb la participació de 240 castellers. El president dels castellers de Vilafranca, Ernest Gallar, ha explicat que en aquesta ocasió han escollit el Pirineu de Lleida per fer gira per apropar els castells en llocs on habitualment no se'n veuen.
5: Vam escollir fer aquesta sortida de colla, sobretot per les alçades de la temporada. Ens agrada, doncs, al principi de la temporada poder fer aquestes sortides per fer una mica de colla, per fer aquesta vessant social, per encarar la temporada doncs, amb totes les forces i totes les ganes, i també doncs, per portar els castells a una zona on normalment doncs, no s'hi veuen, no? I també doncs, aprofitar, per exemple, la jornada d'avui per ajuntar dos patrimonis de la humanitat, que és una oportunitat molt gran.
4: Tot plegat, la diada d'aquest diumenge ha deixat una imatge excepcional d'una torre humana en paral·lel al campanar de l'església de Sant Climent de Taüll.
1: Fa 125 anys, el pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia va impulsar l'escola moderna. El model es basava en una educació laica, mixta, democràtica i buscava sobretot la màxima llibertat dels infants. En fem memòria amb la Maria Guixà, que ens ha preparat aquest muntatge tècnic amb en Marc Guiu.
6: Era un home que volia canviar la societat i canviar-la radicalment, la societat. I llavors La seva pràctica escolar era sentida com una pràctica subversora, subversiva, i això fa

0: Aquesta definició de la pedagoga Marta Mata defineix molt bé el protagonista d'aquest reportatge, l'ideòleg de l'Escola Moderna, el projecte pedagògic integrador basat en la racionalitat i el mètode científic.
1: Miguel Garau, doctor en Història Contemporània i documentalista de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
2: Sempre penso en un pensament científic. També l'ensenyament ha de ser laic, la coeducació de sexes dintre de la mateixa aula, també la coeducació de classes socials, perquè al final l'escola moderna és una escola privada i, per tant, no tindrà molts alumnes, seran 126, crec que eren en concret. Però ell sí que va crear com una mena de beques perquè la gent que no s'ho podia permetre, no s'ho podia pagar, doncs pogués anar a l'escola moderna.
0: Nascut el 1859 a la localitat maresmenca d'Alella, Ferrer i Guàrdia es va haver d'exiliar a París després de l'intent de sublevació republicana del 1886 i allà hi va donar classes de castellà. A França va entrar en contacte amb representants de la pedagogia renovadora, laica i lliurepensadora i també va evolucionar cap a l'anarquisme.
1: Josep Maria Soler i Sabater, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona.
3: Va estar exiliat i va conèixer amb una persona que tenia diners i amb aquesta persona que tenia diners doncs ells tenien la idea de que, com tantes persones de l'època, que l'educació era el vehicle pel qual es podia emancipar la classe obrera. No? Ell era un home republicà, però de pensament llibertari, i aleshores, a partir d'aquests recursos, va fundar l'Escola Moderna. L'Escola Moderna, que el que feia era enfrontar-se al monopoli que tenia amb l'educació en l'escola, a l'església.
0: La directora pedagògica va ser la pedagoga francesa Clemència Jaquinet, que juntament amb Ferrer, a partir del 1901, van bastir aquest projecte de l'Escola Moderna, un projecte que trencava amb els mètodes tradicionals d'ensenyament.
2: Ell considerava que el mestre havia de ser un guia, diguem, de la pròpia iniciativa de l'alumnat. També crec que és molt important que ell, per exemple, instigava la sortida dels alumnes de l'aula, no? Excursions o visites a fàbriques, i també, per últim, era molt important ensenyar temes d'higiene personal.
0: Pocs anys després, el 1909, Ferrer i Guàrdia va morir executat a Montjuïc, després d'un judici sense garanties a càrrec d'un tribunal militar.
2: És aquesta idea de que un mestre, per posar en marxa una escola, ha acabat estant executat. Tot i que li van intentar implicar en molts actes, diguem, terroristes, com per exemple l'atemptat de Mateo Morral del 1906 contra el rei i també la Setmana Tràgica.
3: Aleshores, amb ell se'l culpa, amb referència, diguem, es pren venjança de totes aquestes circumstàncies i es culpa en Ferrer i Guàrdia, això és un crim d'estat, perquè ell era absolutament innocent en aquesta història.
0: Avui, 125 anys després, encara hi ha molta llavor escampada de Francesc Ferrer i Guàrdia.
3: Nens i nenes absolutament responsables i que puguin viure amb responsabilitat i en criteri la societat. Jo crec que aquesta és la principal aportació. S'ha superat, lògicament, 125 anys després s'ha superat en molts aspectes, però moltes d'aquestes coses, la base inicial, són escoles com l'escola, com el que va fer en el seu moment en Ferrer i Guàrdia. Ell és un dels fonaments d'aquest arc indefinit que és l'educació, doncs, part de les pedres d'aquest arc històric, d'aquest pont històric que ha format per arcs, un d'aquests arcs, pedres fonamentals, els va posar Ferrer i Guàrdia.
4: Trescat Info.
5: Poc més de 6 minuts i seran les 4 de la tarda.
4: Esports.
5: Damià Aguilar, bona tarda.
6: Bona tarda, doncs més a prop d'aquesta hora, de les 7 de la tarda, que a les Fonts de Montjuïc hi ha la celebració del quartet femení blaugrana amb la Champions, la Lliga, la Copa i la Supercopa, el més recent, ahir a Oslo, aquesta quarta Champions. I els 4 títols de la temporada que han guanyat són els que han disputat. Abans hi haurà un concert dels Figa Flowers. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, aquest matí mantenia la trucada del suplement de Catalunya Ràdio. Recordeu, l'any passat el Barça va perdre contra l'Arsenal, en aquest cas ha guanyat davant de l'Olympique de Lió, i ell explicava quines són les diferències entre aquestes dues finals.
7: Jo crec que la temporada passada el que més em va decebre a mi com a entrenador és que no vam entrar a la final en cap moment de la final. No vam fer el joc que veníem mostrant durant tota la temporada, i aquesta temporada evidentment guanyes i ho veus tot amb millor perspectiva, però el que més orgullós em sento és que ahir vam ser un equip en tot moment, que vam jugar com hem jugat durant tota la temporada, que el col·lectiu està parlant de tot, així que molt, molt content i orgullós.
6: Ahir es va jugar unificadament el gros de la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol, però faltava un partit. A partir de les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid, que s'enfronten per decidir simplement qui acabarà tercer. Tots dos en zona Champions. El seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, dona demà la llista definitiva de 26 convocats per al Mundial. Els blaugranes Eric García i Gerard Martín estan pendents.

0: pensa? Aquest és Martín en declaracions a DAZN.
1: Sí, ojalá que sí. Yo, pues eso, yo estoy contento con mi temporada. Evidentemente, pues me siento preparado porque en el Barça al final compites al máximo nivel y creo que estaba al nivel, pero bueno, pues tocará esperar a ver el lunes y nada, tener la tele encendida.
0: Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència. La Junta Electoral encara li ha de validar. Aquest és Riquelme.
2: Después de 20 años se va a poder votar. Esto no es una candidatura en contra de nadie. Es una candidatura a favor del Real Madrid. De poder contar un proyecto, como dijimos, que pensaríamos hasta el último momento, trabajaríamos 24-7 hasta hoy y decidiríamos hoy. Y puedo deciros que tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio, profesional, tanto en lo deportivo, en lo social.
0: Ens fixarem també avui en la segona divisió de futbol perquè pot tornar a primera un històric, com és el Deportivo de la Coruña. No hi és a primera des de l'any 2018. Els entrena un català, Antonio Hidalgo, i poden pujar si guanyen el camp del Valladolid a partir de 6:45. Igualment, el Saragossa, que és cué, podria baixar a la primera federació. Això no passava des del 1948. Pot mantenir opcions si guanya les Palmes i el Cádiz perd davant del Leganés. Igualment, a partir d'un 4:45, hi ha un Andorra-Ceuta amb res en joc. En bàsquet ACB, penúltima jornada de la fase regular, derrota del Jaiopos Lleida a casa, 88-107 amb el Morabanc Andorra. El Lleida ja està salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa contra el Barça. Gerard Encuentra és el tècnic de l'equip de la Terra Ferma.
3: Bueno, donar l'enhorabona a Morabanc Andorra. Ha sigut molt millor que nosaltres, excepte en els 5 primers minuts, no? Jo crec que en els 5 primers minuts nosaltres hem sortit amb bona energia, amb bona mentalitat, movent bé la pilota, amb bona tensió competitiva, amb bona mentalitat, però a la que hem rotat una mica s'ha acabat l'equip, no?
0: El Girona ha perdut a Bilbao 86-80, es complica la zona europea. A les 6, Joventut Burgos, a 7:45, Barça-València, a les 8, final de l'Eurolliga de bàsquet, Real Madrid-Olimpiakos. També s'està disputant la 15a etapa del Giro d'Itàlia, en final a Milà, 157 quilòmetres, pràcticament plans, amb Jonas Vingegaard de líder. S'ha jugat el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo, Atlètic Barceloneta 17, Sabadell 13, des de Sabadell. Òscar Asensio espera poder equilibrar aquesta eliminatòria al pròxim partit a casa.
4: Bueno, esperem que a casa, amb tota la nostra afició, tota la nostra gent, pues, continuar donant la cara i aquests petits detalls corregir-los per aconseguir una victòria a casa.
0: I el guanyador barceloneta, Unai Aguirre, el porter, creu que han de donar més.
5: Bueno, a veure, potser des de fora no, però internament a l'aigua sí que potser no hem tingut aquest ritme, sobretot al contraatac. Crec que podem donar una miqueta més, hem de ser una mica més profuns, però bueno, és el que et dic, venim d'un viatge dur, un partit molt dur.
0: El play-off de semifinals de la Lliga Femenina d'Hockey Patins, el Vilassana ha golejat 5-1 al Palau. Dissabte que ve hi ha els segons partits Palau-Vilassana i Gijón-Fraga.
6: 3CAT Info.
0: Pep Guardiola s'acomiada aquesta tarda com a tècnic del Manchester City en el partit de l'Etihad contra l'Aston Villa, que començarà a les 5. Avui és el dia de les 500 milles d'Indianàpolis. El català Àlex Palou surt des de la pole position. La cursa comença a 6:45.
7: Sí, te ayuda. El primer stint sé que va a ser mucho más fácil. Seguro. O sea, 100%. Porque sí que es verdad que las turbulencias cuando hay 30 coches delante tuyo, o 20 o 15, no es lo mismo que cuando estás primero delante, cuando tienes que hacer una estrategia, pues tienes más margen, ¿no? Tienes más margen de hacer el pit una vuelta más tarde, una vuelta antes, puedes decidir más. Así que sí, está bien y no lo cambiaría, pero no nos asegura nada.
0: Bé, el català és el campió vigent, hi ha una grella de 33 pilots, són 200 voltes, a més de una mitjana de 340 per hora, una cursa que es decidirà a les darreres 20 voltes, i a partir de les 10 del vespre, la cursa de Gran Premi del Gran Premi de la Fórmula 1 del Canadà, cinquè de la temporada, amb George Russell des de la pole position.
6: Trescat Info.

0: Un informe de l'UDEF situa José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles com a principals beneficiaris de la trama Plus Ultra. La Policia Nacional també creu que membres vinculats a l'organització haurien intentat boicotejar la investigació. El PNB considera irresponsable que Pedro Sánchez intenti esgotar la legislatura i el PP creu que tot el Consell de Ministres està sota sospita. En canvi, el PSOE diu que no hi ha cap prova directa contra Zapatero i Esquerra demana agafar amb pinces les investigacions de la policia espanyola. Els Estats Units i l'Iran envien senyals que els acosten cap a un acord que sembla imminent, amb molts dubtes sobre els detalls. Hi podria haver una treva de 60 dies que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz a canvi que Teheran pugui vendre petroli sense sancions. No està clar si el programa nuclear iranià forma part d'aquest pacte preliminar que, segons Washington, es podria anunciar en qüestió d'hores. La guerra d'Ucraïna, en canvi, continua escalant. Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Oreshnik en un atac massiu contra Kiev. Els bombardejos han deixat 4 morts i una 60 de ferits. És la represàlia ordenada per Putin després de l'últim atac mortal contra una residència universitària russa. El fenomen climàtic del Niño influirà en el temps que farà a Catalunya els pròxims anys. Aquest escalfament de l'aigua del Pacífic farà que a casa nostra hi hagi més fenòmens meteorològics extrems com sequeres o pluja molt intensa. Els hàbits de consum estan canviant i cada vegada es fa més vida social de dia que de nit. És la conclusió d'un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC, que també destaca que es continua sortint, però la despesa és més baixa. I els castellers de Vilafranca uneixen tradició i patrimoni en una actuació insòlita aquest diumenge a l'església de Sant Climent de Taüll, la més emblemàtica del conjunt romànic de la Vall d'Avui. És la primera vegada en 77 anys d'història que els verds actuen en aquesta zona del Pirineu de Lleida amb l'objectiu de portar els castells a llocs on habitualment no es veuen.
1: Esports.
2: A les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració de les dones del futbol blaugrana amb l'afició. Amb aquests 4 títols de la temporada, Supercopa, Copa Lliga i el més recent ahir, la Champions. Abans hi haurà un concert dels Figa Flowers. A la Lliga CB de bàsquet, el Lleida ha perdut amb l'Andorra. El Lleida estava salvat, però l'Andorra surt del descens a falta d'una jornada i el Girona es complica la zona europea perdent a Bilbao.
0: I tarda molt càlida i assolellada, algunes nuvolades a l'Aran i a l'Alt Pirineu que poden descarregar algun ruixat puntual. El mar seguirà molt tranquil. La setmana que ve es mantindrà aquest ambient d'estiu.
1: 3Cat Info.
0: 4:04, us informa Xavier Palau. La Policia Nacional situa l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com el líder d'una trama de tràfic d'influències de la qual s'hauria beneficiat principalment la seva família. L'Audiència Nacional es basa en 2 informes de l'UDEF que recullen converses entre empresaris i directius de Plus Ultra en què parlen de com intentar influir sobre el govern espanyol i fins i tot torpedinar la investigació judicial sobre el rescat d'aquesta aerolínia. Madrid, Alba Gil.
3: És una de les novetats que hem sabut que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a Plus Ultra. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen sobre tallar la investigació i fer una kitchen en al·lusió a l'espionatge a l'extresorer del PP. Palomero també es vanta que la fiscal és amiga seva. La hipòtesi de l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari amic seu i suposat testaferro. La secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè, diu l'UDEF, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes inclouen fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant el rescat a mostres i xampany i fent bromes sobre el cost de l'àpat a càrrec d'aquesta suposada comissió. Més enllà dels detalls, el cas Zapatero ha suposat un revés pel govern espanyol i, passi el que passi, marcarà un abans i un després perquè impacta no només en el Partit Socialista o l'executiu, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el 2 de juny i es faci públic tot el sumari de la causa i, per ara, s'escuden en que no hi ha proves flagrants. Fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Pedro Sánchez només en té un fins al final de la legislatura i aquest cas Borràs pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat líder progressista.
0: I ens quedem a Madrid encara amb l'Alba Gil, perquè una altra de les derivades de la imputació de Zapatero és que ha reobert el debat sobre els límits entre el lobbisme i el tràfic d'influències. El sector fa temps que reclama una llei estatal que reguli la seva activitat i deixi clares quines són les seves funcions. Però la norma porta més d'un any, Alba, encallada al Congrés.
3: Es va registrar el gener del 2025 i allà s'ha quedat en període d'esmenes. Més d'un centenar, cosa que prova l'enorme dificultat per arribar a un consens polític que permeti que tiri endavant. És el que reclama fa anys el sector del lobby per garantir la transparència i evitar que la seva reputació quedi en entredit. Ho explica Laia Bosch, membre de la directiva d'APRI, l'associació que representa els lobbistes.
4: L'important sempre és que existeixi transparència sobre qui és el representant de qui i quan es relaciona amb una autoritat pública, que quedi molt clar, com deia, amb nom de qui ho fa, amb quin objectiu i amb quina finalitat.
3: Volen que la llei inclogui un registre obligatori i estableixi un codi de conducta amb sancions per definir la frontera entre lobbisme i tràfic d'influències.
4: El tràfic d'influències és un delicte que està actualment tipificat en el Codi Penal. Per tant, res té a veure amb la funció professional del lobby, que en realitat consisteix en la representació legítima d'interessos davant dels decisors públics.
3: Els agents tributaris proposen restringir encara més aquestes funcions i alerten que la manca de regulació exhaustiva afavoreix la desafecció política. Carlos Cruzado és portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
5: Prohibiendo expresamente la función de lobby, la actividad de lobby para exaltos cargos, exaltos funcionarios, desde luego para quienes han ocupado puestos de responsabilidad pública, política.
3: Catalunya va ser la primera comunitat a regular els lobbies el 2015. Ho va fer amb una llei que ja incorpora el registre i que obliga els càrrecs públics a reflectir totes les trobades a les seves agendes.
1: Trescat Info.
0: Ara passant 8 minuts de les 4 de la tarda, els Estats Units i l'Iran envien senyals que els acosten a un acord de pau que sembla imminent, però els detalls no estan del tot clars. Per ara ha transcendit que hi podria haver una treva de 60 dies que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz a canvi que Teheran pugui vendre petroli sense sancions. Hi ha dubtes de si el programa nuclear iranià forma part d'aquest pacte preliminar que, segons Washington, es podria anunciar en qüestió d'hores. Primer ha sigut Donald Trump, de matinada, en un missatge a les xarxes, i després ha parlat el seu cap d'estat, Marco Rubio, que està de viatge oficial a l'Índia. L'anunci, diuen, es podria fer avui mateix.
6: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
0: Des de Nova Delhi, Rubio ha acusat l'Iran de vulnerar el dret internacional amb el bloqueig del trànsit de vaixells comercials i li ha recordat que mai podrà tenir l'arma nuclear. De fet, aquest continua sent un dels esculls de les converses. El bàndol iranià, que veu viable reobrir l'estret d'Hormuz, descarta que l'arma nuclear i les reserves d'urani enriquit formin part d'aquest pacte que ha de servir de marc per noves negociacions de pau. El mediador pakistanès s'ha mostrat optimista i espera tornar-les a acollir ben aviat. Pel que fa a Ucraïna, la guerra no deixa d'escalar. Aquesta nit Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Oreshnik en un atac massiu contra la capital Kiev. Hi ha com a mínim 4 persones mortes i una 70 de ferits. És la represàlia ordenada per Putin després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Moscou ha fet servir centenars de drons i desenes de míssils, un d'ells, aquest Oreshnik, de fabricació russa i molt difícil d'interceptar. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha acusat Putin d'atacar la població civil.
7: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: Ucraïna ha aprofitat l'atac per demanar més ajuda militar a Europa, però de moment els líders europeus només li han expressat la seva solidaritat en paraules. Alemanya i França, i també Brussel·les, han qualificat l'ús del míssil hipersònic llançat a més de 1.000 quilòmetres com una tàctica d'intimidació. De fet, ahir Zelensky ja va avisar que Rússia preparava un atac imminent amb un Oreshnik, un míssil que va fer servir per primer cop fa 2 anys.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Als Estats Units, els serveis secrets

0: han abatut un noi de 21 anys que ha disparat diversos trets en un dels carrers adjacents a la Casa Blanca, mentre Donald Trump era al despatx Oval. Hi ha una persona ferida, un vianant, que es troba en estat greu. El tiroteig, ahir a les 6 de la tarda, va agafar tothom per sorpresa. Sobretot una vintena de periodistes que feien connexions en directe per explicar les novetats a les negociacions entre nord-americans i iranians. És el cas d'aquesta reportera de la cadena ABC. L'atacant és un vell conegut de la policia i, segons Trump, estava obsessionat amb la Casa Blanca. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha aprofitat per tornar a defensar les polèmiques reformes que vol fer el complex presidencial. Recordem que va fer el mateix fa un mes després del tiroteig del sopar amb la premsa. I a Turquia, la policia ha entrat a la seu del principal partit de l'oposició per fer-ne fora la cúpula dirigent. Els antiavalots han disparat gasos lacrimògens a l'edifici del Partit Republicà del Poble, el CHP, Ankara, la capital del país, per expulsar-ne el líder de la formació, Özgür Özel. La raó és que dijous passat un jutge va declarar il·legal el Congrés que es va elegir el 2023, al·legant irregularitats com ara la compra de vots i va anul·lar-ne els resultats. Membres d'aquest partit acusen el govern del president del país, Recep Tayyip Erdogan, d'haver orquestrat una maniobra judicial per debilitar l'oposició. De fet, un dels homes forts d'aquest partit, l'exalcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, és a la presó, pendent de judici, acusat de corrupció. İmamoğlu es considera el principal rival polític d'Erdogan. I unes 2.000 persones, segons la policia municipal de Bilbao, s'han manifestat aquest migdia pels carrers del centre de la ciutat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza ahir a l'arribada dels activistes bascos de la flotilla Global Summit. Els fets van passar quan els membres de la flotilla es feien fotografies davant d'una porta de l'aeroport i interrompien el pas de la resta d'usuaris. La policia va intervenir i va haver un altercat que va acabar amb 4 detinguts que poc després van quedar en llibertat. Avui el conseller de Seguretat del govern basc, Bingen Zupiria, ha explicat que investigaran què va passar i ha lamentat que no es garantís la seguretat.
1: Com a conseqüència de provocacions i diferents empujones se produjo esa situació que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la societat en general. Creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
0: Els integrants de la flotilla, per la seva banda, neguen que hi hagués cap provocació contra els agents. Per la seva banda, Israel ha convocat l'encarregada de negocis espanyol al país perquè aclareixi l'actuació de l'Ertzaintza. Entén que l'actitud del govern espanyol és hipòcrita perquè condemna l'actuació israeliana contra la flotilla, però després permet accions contundents de la policia contra els mateixos activistes.
2: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Lleida tanca la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis del capital de la Terra Ferma, que aquest any ha reunit 124 colles que han consumit unes 14 tones de cargol.
3: Los caracoles saben a poco, pero vamos, aparte de eso, todo molt bé.
4: Amb motiu de l'Aplec, el que aconseguim, a més, és coincidir un cop a l'any tots els amics amb qui van fer la carrera.
5: Que és la millor festa del món.
0: Cargols, però també pistoles d'aigua, que han estat els principals protagonistes d'aquesta última jornada festera. En aquest sentit, des de la Federació de Colles han dit que estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a futures edicions. Ferran Pedrich n'és el president.
6: La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor que ho puguem fer en les millors de les condicions.
0: Els organitzadors també celebren que no hi hagi hagut incidents importants durant els 3 dies que ha durat aquest aplec. Clavats un quart de cinc, Trescat Info. I aquesta hora, última hora de la mobilitat. També després la previsió meteorològica. Anem primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
7: Bona tarda, Xavier.
5: Apuntem que hi ha un carril tallat, perdó, a l'AP7 a Tarragona en sentit sud a causa de l'avaria d'un vehicle que talla...

carril. També aquest és el motiu que hi hagi un carril tallat a la C-58 a l'altura de Montcada i Reixac en sentit nord cap a Sabadell. I a banda d'això, afegirem que un motorista ha mort en un accident a la BV-C58

0: Dia ben càlid, amb sol. Aquesta tarda alguns intervals de núvols que ja comencen a créixer en algunes àrees de l'Aran, l'Alta Ribagorça, els Pallars, l'Alt Pirineu. Hi ha algun podria deixar anar algun ruixadet d'aquests de poca estona, de pocs litres, dècimes o pocs litres i molt puntuals. La resta, sol. Avui és un dia que no s'han format boires sobre el mar com ahir, que eren extenses a la Costa Brava. I la temperatura que novament puja per tercer dia consecutiu, alguna xifra pot arribar als 35 graus al Pla de Lleida, les zones més escalfades del país. De manera molt puntual això pot passar. De moment ja portem registres que s'apropen als 34 graus. Per exemple, a Vinebre, a les Terres de l'Ebre, també puja la temperatura ràpidament en moltes zones interior per damunt dels 30 graus. Ja comença a notar-se aquesta sensació d'humitat, deixar fogó a la costa, on el mar és molt tranquil i que convida a apropar-se. La temperatura d'aigua al mar està al voltant dels 19, 20, 21 graus en funció del punt del litoral. Com més cap al sud, més elevada. Fins i tot en alguns sectors s'apropen als 22. Demà una jornada també tranquil·la, sol, calor, temperatura bastant similar, i a la tarda, en principi, no s'escaparà cap ruixat al Pirineu, tampoc dimarts.
1: No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir. Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners. I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info. 4 i 18 minuts, el fenomen del Niño, que aquest any pot ser especialment intens, té la capacitat d'incidir de retruc en el clima a Catalunya. A mitjà termini, aquest escalfament excepcional de l'aigua del Pacífic pot actuar com a catalitzador de fenòmens meteorològics extrems a casa nostra, Montse Poblet.
3: El Niño és el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra, i els seus efectes, que es noten a nivell global, van des de l'increment de temperatures a inundacions o a sequeres. Antoni Barreres, tècnic de climatologia del Meteocat, estudia els efectes que el fenomen pot tenir a Catalunya.
4: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres, com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
3: Més enllà dels efectes que pugui tenir pel clima a Catalunya, el Niño genera un increment general de temperatures que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en els més càlids que s'hagin registrat fins ara.
2: Cada vegada se surt més de tarda que de nit. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECO constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants. Malgrat l'alça de preus, dos de cada tres persones surten igual o més que l'any passat i fan més el vermut o vesprejos que no pas sortir de nit, ni deia Sala.
5: La meitat dels enquestats en l'estudi assegura que ha reduït el consum d'oci nocturn i l'ha traslladat a franges diurnes, segons Marta Montné, portaveu d'AECOC.
6: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
5: La tendència a avançar les hores d'oci nocturn també es dona entre els joves. Albert Vinyals, professor a la UAB i expert en psicologia del consum, destaca que les noves generacions tenen hàbits més saludables, van més al gimnàs i surten menys de festa, i en part té a veure amb el fet que amb les pantalles ja no els cal anar a la discoteca per lligar.
7: Les noves generacions van molt més al gimnàs, fan uns hàbits molt més diurns i intenten evitar més els hàbits nocturns. Surten molt menys de festa, ho concentren generalment en un sol dia, és molt poc habitual sortir ja dos dies per setmana de festa, i hàbits com, per exemple, els dijous universitaris pràcticament han desaparegut.
5: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors diu que estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar promocions. El 20% diu que gasta menys que l'any passat, i més del 80% assegura que algun dels dies laborables esmorza en un bar o cafeteria.
2: 3CAT Info. I compte, perquè hi ha afectacions de mobilitat a Barcelona per la celebració del títol de la Champions femenina de futbol, guanyat ahir a la nit pel Barça a Oslo. La celebració es fa a les 7 de la tarda serà l'Avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona. La circulació en aquesta

0: Ella s'ha tallat a les 6 del matí per facilitar el muntatge de l'escenari en aquesta avinguda de Rius i Taulet, a l'altura de la plaça Univers, orientat a la plaça d'Espanya. Quan faltin 10 minuts per les 7 de la tarda, s'aïllarà la circulació de l'avinguda de Rius i Taulet entre el carrer de Mèxic i el carrer de la Guàrdia Urbana per facilitar la maniobra dels vehicles. A més, està prohibit estacionar a la zona fins a la mitjanit. Dirigents històrics de Convergència Democràtica creuen que la dissolució del partit no va ser una decisió encertada. Ho diuen el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, i Artur Mas, l'expresident de la Generalitat, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies quan fa 10 anys que es va dissoldre la formació. També advoquen per recuperar l'esperit convergent.
1: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Un assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb les retallades.
2: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar el nom, l'esperit.
3: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra.
0: Un dels pròxims reptes de Junts són les primàries per trobar candidat a l'alcaldia de Barcelona. L'únic candidat que ha dit que s'hi presentaria ha sigut el president del grup municipal, Jordi Martí. A la travessa també hi són l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, l'exconseller d'Economia Jaume Giró i la secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. En tot cas, la cursa per ser candidat comença l'1 de juny i la proclamació es farà abans de Sant Joan, el dia 21. I avui s'ha oficialitzat el suport de la direcció nacional del Partit Popular de Catalunya a la reelecció d'Alejandro Fernández com a president de la formació en el congrés que se celebrarà el dia 27 de juny. Segurament serà l'únic candidat que s'hi presentarà i ara l'incògnita és saber si Juan Fernández serà o no el futur secretari general dels Populars Catalans en substitució de Santi Rodríguez. El secretari general del Partit Popular, Javier Tellado, ha dit que la nova directiva ha d'avançar per ajudar a aconseguir la majoria absoluta al Congrés.
4: De este Congreso tiene que salir un nuevo equipo. Un equipo mucho más joven que el actual. Un equipo cohesionado, un equipo fuerte. Un equipo completo, un equipo abierto.
0: El Congrés del PP de Catalunya s'havia de convocar el 2022, però segons la direcció nacional es va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions generals per l'any següent. De tota manera, alguns mitjans assenyalen diferències entre Núñez Feijóo i Alejandro Fernández com a motiu per haver-lo retardat 4 anys.
5: Esport.
0: Fins a 4:45. Actualitat esportiva, a punt amb el Damià Aguilar. Bona tarda, Damià.
6: Bona tarda. El Barça femení de futbol festejarà avui amb l'afició els 4 títols aconseguits aquesta temporada, el darrer ahir a Oslo, que és la Champions. A les 5 començarà la música a les Fonts de Montjuïc, quan passin 20 minuts de les 6 de la tarda, concert dels Figa Flowers, i a partir de les 7 la benvinguda al Barça femení. Aquest matí, Pere Romeu, l'entrenador del Barça, que ha guanyat la seva primera Champions com a primer entrenador de les 4 que té aquest equip, parlava de la situació d'Alexia Putellas, que podria abandonar l'equip ara a final de temporada.
7: Lideratge referent absolut, no només pel que ha aconseguit, sinó per com ho aconsegueix.
8: Li has demanat que es quedi?
7: Evidentment. Això ja no depèn de mi, no forma tant part de mi, però evidentment sempre voldria que es quedés, evidentment.
8: Ja li vas demanar l'any passat, segurament, no?
7: Efectivament.
8: L'any passat et va fer cas, potser aquest any és el moment de dir fes el que vulguis.
7: Ja això és el seu futur, ja ho decidirà ella i ja ho... Ho traslladarà com ella cregui.
6: Més tard, a les 9 del vespre, darrer partit de la darrera jornada de la Lliga Primera, Villarreal i Atlètic de Madrid s'enfronten per decidir qui acaba tercer. Mentrestant, el seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, dona demà la llista definitiva de 26 convocats per al Mundial. Els blaugranes Eric García i Gerard Martín estan pendents. Aquest és Gerard Martín en declaracions a DAZN.
9: Sí, ojalá que sí. Yo, pues eso, yo estoy contento con mi temporada. Evidentemente pues me siento preparado porque en el Barça al final compites al máximo nivel y creo que estaba al nivel, pero bueno, pues tocará esperar a ver el lunes y nada, tener la tele encendida.
6: Al Real Madrid l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència. La Junta Electoral encara li ha de validar.
10: Es importante tener la mirada al socio. Van a haber muchos proyectos también que les va a encantar y les pido la oportunidad a los socios que no tengan miedo. Les pido valentía para poder escucharnos, poder disfrutar de estas elecciones y que puedan votar entre dos proyectos de nuestros pensando en el corto, en el medio y en el largo plazo.
6: També la mirada per la segona divisió. Avui pot ser el dia del retorn a primera del Deportivo de la Coruña. No juga a primera des del 2018. L'equip gallec l'entrena el català Antonio Hidalgo. Com podran pujar? Doncs guanyant el camp del Valladolid a partir de 6:45. De fet, ja jornada, aquesta jornada és unificada amb els partits importants, perquè, per exemple, el CUE Saragossa podria certificar la baixada a la primera federació, només es mantindrà amb opcions si guanya el Les Palmes i el Cádiz perd davant del Leganés. Mentrestant, entre altres coses, hi ha un Andorra-Ceuta en joc ja, minut 12, empat a 0. L'Andorra ja jugant amb 10, un partit on no hi ha res en joc. Bàsquet ACB, penúltima jornada de la fase regular. Jaiopos Lleida 88, Morabanc Andorra 116. El Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa contra el Barça. Oriol Paulí pel Lleida.
11: Sí, ens hem salvat. Al final és l'objectiu principal. A vegades, pues, evidentment, sabíem que podia passar això, que una derrota tan avoltada en mascarés una mica el bon resultat que hem tingut de l'any. Però al final els jugadors sabem el que hem aconseguit. A l'afició segurament li durarà poques hores i valorarà la bona temporada que hem fet i amb moltes ganes de tornar-hi l'any que ve i encara fer-ho un pèl millor.
6: Pel que fa al Girona, ha perdut a Bilbao 86-80, es complica la zona europea. A la 6 Joventut Burgos no hi ha partit del Barça perquè el València és a la final a 4, que va perdre semifinals contra el Real Madrid. El Barça-València juga diumenge que ve. A les 8 hi ha aquesta final de l'Eurolliga Madrid-Olimpiakos. Un pas enrere per parlar de la segona divisió A, perquè l'Andorra encaixa el primer gol. 0-1, minut 12, ja jugava amb 10 per expulsió de Pecha Román. Més coses, etapa del Giro d'Itàlia en joc, en marxa, és la 15a etapa, ara mateix 40 quilòmetres per meta, amb 4 escapats i el grup del líder Jonas Vingegaard a 2 minuts. S'ha jugat el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell. Han guanyat els mariners 17-13. Pel Sabadell, Òscar Asensio destaca que han plantat cara.
12: Nosaltres hem combatit fins al final. El Barceloneta ja sabem l'equip que és i ens guanyen amb els detalls. Al final crec que l'equip ha estat molt bé, ho ha intentat, però al final ha caigut la balança per ells.
6: El play-off de semifinals de la Lliga Femenina d'Hockey Patins, Vilassana 5, Palau 1. Dissabte que ve, segons partits, Palau, Vilassana i Gijón Fraga.
5: 3CAT Info.
6: Pep Guardiola s'acomiada aquesta tarda com a tècnic del Manchester City en el partit a l'Etihad contra l'Aston Villa, que començarà a les 5. Tenim 500 milles d'Indianàpolis a partir de 6:45 amb el català Àlex Palou, que surt des de la pole position. És el campió vigent. A les 10 del vespre al Canadà, gran premi de Fórmula 1 amb George Russell des de la pole al costat del líder, el seu company Antonelli, que vol sumar la quarta victòria seguida després de la Xina, Japó i Miami. És una cursa amenaçada pel fred i la pluja. A Finlàndia hi ha Mundial d'Enduro, és la tercera cita, avui segona jornada, amb Josep Garcia, que defensa el liderat a les categories Enduro GP i Enduro 1.

0: Bona tarda, són 4:45. A aquesta hora us expliquem que els informes de l'UDEF sobre el cas Zapatero sacsegen al final de legislatura de Pedro Sánchez. El Partit Nacionalista Basc adverteix al president espanyol que seria irresponsable seguir a la Moncloa més enllà d'aquest any, d'aquest 2026. El PSOE no concep que Zapatero sigui corrupte i reclama proves contundents a la justícia. Ja us expliquem que els Estats Units i l'Iran envien senyals que els acosten cap a un acord que sembla imminent, amb molts dubtes sobre, això sí, els detalls. Hi podria haver una treva de 60 dies que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz a canvi que Teheran pugui vendre petroli sense sancions. No és clar si el programa nuclear iranià forma part d'aquest pacte preliminar que, segons Washington, es podria anunciar en qüestió d'hores. En aquesta segona mitja hora pararem atenció al premi a la millor direcció del Festival de Cinema de Cannes, que anima els Javis a fer una pròxima pel·lícula amb una mirada més internacional i rodar-la en castellà i anglès. Ho han anunciat poc després d'endur-se aquest prestigiós guardó en una edició en què ha guanyat la romanesa Fjord. I el Camp de Mar de Tarragona reviu l'esplendor de l'època romana, l'última jornada de Tàrraco Viva. Les recreacions històriques, els tallers i els monòlegs omplen d'activitat l'espai que enguany se centra en el perquè de Roma. Dels esports, Damià, què destaques a aquesta hora?
1: Que a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc hi ha la celebració del quartet de les dones del futbol blaugrana amb la Champions, la Lliga, la Copa i la Supercopa. Abans hi haurà un concert dels Figa Flowers.
0: Tot això en un diumenge que té una tarda molt càlida i assolellada arreu, amb algunes nuvolades a l'Aran i a l'Alt Pirineu que poden descarregar algun ruixat puntual. Amb un mar que seguirà molt tranquil i una setmana que començarem demà i que mantindrà aquest ambient d'estiu. La Policia Nacional situa l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a líder d'una trama de tràfic d'influències de la qual s'hauria beneficiat principalment la seva família. L'Audiència Nacional es basa en dos informes de l'UDEF que recullen converses entre empresaris i directius de Plus Ultra en què parlen de com intentar influir sobre el govern espanyol i fins i tot torpedinar la investigació judicial sobre el rescat de l'aerolínia. Madrid, Alba Gil.
2: És una de les novetats que hem sabut que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a Plus Ultra. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen sobre tallar la investigació i fer una kitchen en al·lusió a l'espionatge a l'extresorer del PP. Palomero també es vanta que la fiscal és amiga seva. La hipòtesi de l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari amic seu i suposat testaferro. La secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè, diu l'UDEF, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes inclouen fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant el rescat amb ostres i xampany i fent bromes sobre el cost de l'àpat a càrrec d'aquesta suposada comissió. Més enllà dels detalls, el cas Zapatero ha suposat un revés pel govern espanyol i, passi el que passi, marcarà un abans i un després perquè impacta no només en el Partit Socialista o l'executiu, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el 2 de juny i es faci públic tot el sumari de la causa i, per ara, s'escuden en que no hi ha proves flagrants. Fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Pedro Sánchez només en té un fins al final de la legislatura i aquest cas pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat líder progressista.
0: Com ara deia la nostra companya Alba Gil, el PSOE continua defensant Zapatero. Avui el seu portaveu al Congrés, Patxi López, n'ha defensat la presumpció d'innocència i ha reclamat proves a la justícia.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: I qui també demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials és Oriol Junqueras. El president d'Esquerra en parla avui en una entrevista al diari La Vanguardia.
4: Molts d'aquests processos s'han basat en proves falses, s'ha demostrat que eren falsos i, per tant, el nostre compromís contra la corrupció és absolut i el nostre escepticisme segons quins processos judicials també és ben conegut.
0: En canvi, avui el PNB, que és un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, ha sigut molt contundent. El seu president, Aitor Esteban, ha etzibat que seria irresponsable que el president espanyol acabi la legislatura.
5: Ja van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: Per tant, d'alguna manera estaria demanant eleccions anticipades. També ho fa el PP des de fa temps. El seu portaveu al Congrés, Miguel Tellado, diu que tot el govern de Sánchez està sota sospita.
6: ¿Quién dio la orden de rescatar Plus Ultra?

0: después de que Zapatero intermediara para que así sucediese. ¿Fue el propio Sánchez en persona? Ábalos dijo que él no. Yo creo que todo el Consejo de Ministros hoy está bajo sospecha.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Dos quarts i mig de 5 de la tarda, sintonitzeu 3CAT Info. Els Estats Units i l'Iran envien senyals que els acosten a un acord de pau que sembla imminent, però els detalls no estan del tot clars. Per ara ha transcendit que hi podria haver una treva de 60 dies, de 2 mesos, que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz a canvi que els iranians puguin vendre petroli sense sancions. Hi ha dubtes de si el programa nuclear iranià forma part d'aquest pacte preliminar que, segons Washington, es podria anunciar en qüestió d'hores. Primer ha sigut Donald Trump, de matinada, en un missatge a les xarxes, i després ha parlat Marco Rubio, el seu cap d'estat, que està de viatge oficial a l'Índia. L'anunci, diuen, es podria fer avui mateix.
3: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
2: Des de Nova Delhi, Rubio ha acusat l'Iran de vulnerar el dret internacional amb el bloqueig del trànsit de vaixells comercials i li ha recordat que mai podrà tenir l'arma nuclear. De fet, aquest continua sent un dels esculls de les converses. El bàndol iranià, que veu viable reobrir l'estret d'Hormuz, descarta que l'arma nuclear i les reserves d'urani enriquit formin part d'aquest pacte que ha de servir de marc per noves negociacions de pau. El mediador pakistanès s'ha mostrat optimista i espera tornar-les a acollir ben aviat. A la regió francesa de les Ardenes, prop de Bèlgica, hi ha una quarantena de municipis amb problemes d'aigua potable. Alguns no en tenen des de fa un any. El motiu és que una paperera va contaminar els rius de microplàstics que provoquen càncer, entre d'altres. A més, va regalar que els seus fangs industrials als pagesos de la zona i això va escampar la contaminació. El projecte d'una parella de belgues que s'hi va instal·lar fa 3 anys per cultivar verdures i hortalisses de proximitat ha quedat arruïnat i la seva salut en risc. Anem a la capital francesa, a París, Isabel Galí.
4: Clément Panard és l'alcalde d'Anacourt, 700 habitants, a la vall de l'Eneman, un riu que té uns índexs de microplàstics alarmants. A 16 municipis de les Ardenes els passa el mateix. Fa un any que no tenen aigua potable i l'alcaldia finança 2 litres d'aigua al dia als veïns. A l'espera, diu Panard, que s'acabi de construir el filtre de carbó actiu.
5: On capte l'eau. Captarà l'aigua i la filtrarà a la xarxa municipal d'aigua, que tornarà a ser potable. És una inversió important, d'entre 150.000 i 200.000 euros. Enorme.
4: El govern els ajuda econòmicament, però els veïns estan preocupats. L'aigua està contaminada des de fa almenys 20 anys per culpa dels vessaments d'una paperera propera al riu.
5: El que volem, evidentment, és reparació, perquè avui les poblacions han estat condemnades a certes malalties. Hi ha una taxa de càncer bastant important al poble. I almenys tenim el dret de preguntar-nos si la 20ena d'anys que s'han abocat fangs han afavorit la proliferació d'aquesta malaltia.
4: Als afores del poble, la granja de la família Abrams ha quedat inutilitzada. Tampoc tenen aigua potable, però és que, a més, els fangs industrials de la paperera es van fer servir de fertilitzants pels camps abans que ells compressin la finca. No poden vendre les verdures perquè han absorbit els microplàstics de la terra. Ni la carn ni els ous per autoconsum poden menjar. El negoci en l'aire, però sobretot, por per la seva salut, diu l'Anne, la mare.
6: Tota la família està afectada. Ens hem fet tots anàlisis de sang i tenim taxes molt elevades d'impregnació de microplàstics.
4: Tant ells com els alcaldes de la zona han presentat demandes judicials. La paperera va tancar les portes fa 2 anys.
7: ¿Cómo está?
8: Bien. ¿Está bien?
7: Fuera de peligro.
8: Tiene miedo a la sangre. Ve un poquito y se desmaya.
2: El Premi a la millor direcció del Festival de Cinema de Cannes anima els Javis a fer una pròxima pel·lícula amb una mirada més internacional i rodar-la en castellà i anglès.
8: Ho ha dicho él. Es simpático.
2: Ho han anunciat poc després d'endur-se aquest prestigiós guardó en una edició en què ha guanyat la romanesa Fjord. Ho estem seguint. amb l'ambient especial d'aquest Festival de Canes, Marc Garriga.
9: Els Javis han guanyat el premi a la millor direcció amb la seva pel·lícula La Bola Negra, un crit a viure l'homosexualitat en llibertat. Ens han confessat que encara estan processant tot el que els ha passat aquí, la bona acollida de la pel·lícula primer i al final el premi, i per això encara no volen ni sentir a parlar de la cursa dels Oscars. En canvi, sí que tenen ganes de planificar el seu pròxim film i fer-lo junts.

0: Tenemos claro. Un premio mejores directores, ahora por cojones.
1: Si había alguna duda, yo creo que ha sido como nos hemos mirado como
2: okay.
1: Seguimos juntos un ratito más. Por lo menos un par de años.
0: No, yo tengo ya ganas de ponerme a escribir. Tengo muchas ganas de ponerme a escribir y hacer otra película.
1: Y tenemos, ya sabemos.
0: Es que esto da fuerza.
1: Sabemos lo que queremos hacer aparte.
0: Y quizá
1: pero sabemos hacer mejor.
0: Y quizá en inglés y en España.
1: Creo que puede que haya llegado el momento de eso.
3: El premi l'han recollit ex aequo amb el polonès Pavel Pawlikowski, que l'ha guanyat amb la crua Fatherland. La Palma d'Or ha estat per Fjord, del romanès Christian Mungiu, tercer premi a Cannes, segona palma, i altres pel·lícules premiades han estat la russa Minotaur, l'alemanya The Dream Adventure, la belga Coward, la franco-japonesa Sudan i la francesa Notre Salut.
4: Actuació insòlita dels castellers de Vilafranca al conjunt romànic de la Vall de Boí després de més de 75 anys de no actuar-hi. L'exterior de l'església de Sant Climent de Taüll s'ha convertit en una plaça d'excepció on els verds han plantat alguns dels seus castells. Anem fins a la Vall de Boí, Alba Mor.
5: És la primera vegada en 77 anys d'història de la colla que actuen a la Vall de Boí després de passar també aquest cap de setmana per Vilamòs i Viella a la Vall d'Aran, en una gira que ha comptat amb la participació de 240 castellers. El president dels castellers de Vilafranca, Ernest Gallar, ha explicat que en aquesta ocasió han escollit el Pirineu de Lleida per fer gira per apropar els castells en llocs on habitualment no se'n veuen.
6: Vam escollir fer aquesta sortida de colla, sobretot per les alçades de la temporada. Ens agrada, doncs, al principi de la temporada poder fer aquestes sortides per fer una mica de colla, per fer aquesta vessant social, per encarar la temporada doncs, amb totes les forces i totes les ganes, i també doncs, per portar els castells a una zona on normalment doncs, no s'hi veuen, no? I també doncs, aprofitar, per exemple, la jornada d'avui per ajuntar dos patrimonis de la humanitat que és una oportunitat molt gran.
5: Tot plegat, la diada d'aquest diumenge ha deixat una imatge excepcional d'una torre humana en paral·lel al campanar de l'església de Sant Climent de Taüll.
4: El Camp de Mar de Tarragona reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tàrraco Viva. Recreacions històriques, tallers, monòlegs i presentacions omplen d'activitat la programació, que s'escamba amb mig miler de propostes a la ciutat i altres localitats veïnes Tarragona-Ariadna Escoda.
7: Enguany el festival compleix 28 anys, un període en què s'ha convertit en un referent nacional, però també internacional, de la recreació històrica i la divulgació científica. En aquesta ocasió, l'eix temàtic ha girat al voltant de Roma, on s'ha qüestionat el paper d'aquesta civilització i de la història en l'actualitat. El director sortint del festival, Magí Saritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la curiositat i la valoració del patrimoni entre la ciutadania en les últimes 3 dècades.
8: El festival ha portat una miqueta que el patrimoni és de tots. No és només pels arqueòlegs o els especialistes, sinó que la història és per tothom i que la història és un element més de la cultura de la nostra societat, com ho és la literatura, les arts escèniques o l'art. La història de la nostra ciutat forma part de la vida diària de la gent.
7: Saritjol es jubila aquest any i de retruc s'acomiada del Tàrraco Viva, projecte que ha liderat des dels inicis. El festival queda a un nivell molt alt, afirma, i confia que la nova direcció amb l'historiador Julio Villar al capdavant encara el portarà més enllà.
4: De seguida arribem a 4:45, ens aturarem per una nova àrea de servei a 3cat.info. Abans us expliquem que mor l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals als 100 anys. Va ser figura clau en el naixement de la patronal Sacot, que ha lamentat la seva mort. Pujals va començar la seva activitat professional al sector del tèxtil i amb els anys va anar assumint responsabilitats al capdavant de diferents entitats, com la Fundació Busquets i la Cambra de la Propietat. També va formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa entre els anys 1964 i 1971, i entre els reconeixements que va rebre destaquen la medalla President Macià de la Generalitat i l'insígnia d'or de la Cambra de Comerç de Terrassa. Ara sí, hem arribat a 4:45 clavats. A 3cat.info obrim aquesta àrea de servei. Novament un pas per l'equip viari. I apunt també la crònica del temps. Anem a la Carmina Malagarriga, mobilitat en aquests moments. Carmina, en un diumenge de cap de setmana llarg, tenint en compte que demà encara per alguns és jornada festiva. Bona tarda, Carmina.
9: Bona tarda, Xavier. Sí, de moment, bastanta prou tranquil·litat en aquests moments a la xarxa viària. Hem de dir que a la 2 hi ha retencions a Sant Joan d'Espí en sentit nord. De fet, hi ha només un carril obert a causa d'un accident. A la P7 hi ha retencions a Tarragona en sentit sud per l'avaria d'un vehicle que talla un carril. Per aquest mateix motiu, per l'avaria d'un vehicle que talla un carril, també hi ha retencions a la C58 de Montcada i Reixac en sentit nord cap a Sabadell. I finalment també en trobem a la Ronda de Dalt a Barcelona de Montbau, entre les sortides 4 i 5 aproximadament, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
4: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
9: Bona tarda.
2: El temps.

0: amb l'Enric Agut.
1: Un dia més parlem de sol, de calor, de temperatura disparada per l'època. Avui, novament, algun punt de ponent, per exemple, al Segrià, algun valor pot arribar als 35 graus. Si això passa, serà el tercer dia consecutiu, des de divendres, que això està passant. Molta calor, sol intens, un sol que escalfa, avui l'ambient és un forn a moltes zones d'interior, amb temperatures que estan situades al voltant dels 32, 33, i alguna xifra, com comentava, pot tocar 34 o 35. Ja s'aproven els 34 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. A la costa, valors de 24, 25, algun 26, el mar ben tranquil, està ben pla, una mica de mar arrissat, bé, una situació plàcida, tranquil·la. Igualment, aquesta tarda, alguna nuvolada situada a l'Aran o als Pallars, a l'Alta Ribagorça, pot deixar anar algun ruixat puntual. Demà, un temps estable, amb sol, la temperatura similar, tant la mínima com la diurna. A la tarda el temps aguantarà tot el Pirineu, no plourà tampoc dimarts, i a partir de dimecres i dijous la temperatura encara vol pujar una mica més. Dijous i divendres seria, doncs, el cim d'aquesta calorada, i alguna màxima al Pla de Lleida podria apropar-se als 37 o 38 graus.
2: Tresca Info. Al Catalunya al dia parlem de tu.
3: I de tu, i de tu.
2: Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant.
3: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
4: I no quedarà pagesia i un dels...
2: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
5: 170.000 turistes.
6: Tot i que el projecte ha reduït dimensions...
7: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
2: Cada dia, d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
8: Tresca Info.

0: Gemma Humet presenta l'espectacle Gràcies a la vida, dedicat a l'univers vital i artístic de la xilena Violeta Parra.
1: Soc propietària de tot el que em passa.
0: És un muntatge que combina música, paraula i imatge per homenatjar una de les figures més influents de la cançó llatinoamericana. Ho fa amb temes adaptats per primer cop al català i fragments d'entrevistes per acostar la seva veu al públic. Un muntatge que reivindica la memòria, la música i el compromís social. Aquest concert de Gemma Humet serà d'aquí una mica més d'una hora, a les 6 de la tarda, al Teatre Conservatori de Manresa, al Bages. El restaurant Villa Retiro de Xerta, el primer que va aconseguir una estrella Michelin a les Terres de l'Ebre, celebra els seus 20 anys de trajectòria amb un menú que en ret homenatge des de la cuina contemporània, el rebost, el paisatge i els vins de les comarques del sud de Catalunya, Òscar Callau.
2: Des del primer dia que aquí a Villa Retiro servim tots els aperitius de benvinguda sobre un mapa, englobant les quatre comarques que el conformen: Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre. I
3: des del primer l'arrencada del menú del 20è aniversari de Villa Retiro ens deixa ben clara l'aposta del xef Fran López per abanderar les receptes i els ingredients de la zona: ostres, llagostins, anguila, carxofa o cabra hispànica, reinterpretades amb les tècniques de l'alta cuina moderna. Les següents tongades de plats ens les presentaran amb diorames dedicats al Far del Fangar, als Boscos de Pauls o la Catedral del Vi de Pinell de Brai.
4: Cada any canviem el que és la història del menú. Aquest any ha tocat llocs emblemàtics de Terres de l'Ebre amb els diferents punts, i toquem mar, i toquem muntanya, i toquem història, i toquem sentiment. És a dir, no només són les receptes, els plats, els ingredients, sinó tota la història i tot el relat que van envoltant, no?, este discurs que hi portem, no?, partint d'un rebost que és Terres de l'Ebre.
3: Fran López va obrir el restaurant Villa Retiro l'any 2006, just quan acabava de tornar d'una etapa de formació amb el triestrellat xef Alain Ducasse a París. Només 3 anys després va aconseguir l'estrella Michelin per aquest establiment ubicat en una finca indiana amb jardins, fonts, estanys i un ficus gegant de més de 300 anys de vida.
4: Jo estudio a Barcelona, amb 19 anys estava a París, amb Alain Ducasse, i amb 22 anys torno aquí a Xerta i és quan obrim aquest projecte. I amb ganes, no?, amb ganes de fotre una cosa diferent, una cosa, portar la cuina d'aquest territori que nosaltres hi creiem cegament. I amb 3 anys vam tindre una estrella Michelin. I crec que va ser un punt d'inflexió.
3: L'hotel amb 9 habitacions a la Torre Colonial, construïda el 1890 per Josep Fontserè, va ser el primer de la zona de l'Ebre amb 5 estrelles. En

0: Aquests 20 anys el complex s'ha anat ampliant amb una desena de suites amb jardí, instal·lacions per banquets i una escola de cuina. L'any passat va aconseguir el segon sol de la guia gastronòmica Repsol.
1: És un hotel gastronòmic. Hi ha clients de tot tipus, però 70-80% ve pel restaurant. També, hòstia, ens ve molta gent que va amb cotxe de Suïssa cap a Marbella o de França o de tal. Passen per aquí i paren buscant aquesta zona rural.
0: En paral·lel, la família López gestiona la catedral del Vi de Pinell de Brai, a la Terra Alta, on elaboren els seus propis vins, com Modernista, Gambarrillo o Torreó de l'Indià. També han obert un restaurant per als visitants del celler Modernista creat per César Martinell.
2: Tot seguit, a l'altre plateret, trobem un tàrtar de llagostí de la Ràpita, que l'acompanyem amb una emulsió de vermut elaborat aquí al celler Modernista del Pinell de Brai i tot cobert per un liquat d'enciam.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: Ara falten 8 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Centres cívics i biblioteques de Barcelona tindran un telèfon per a nens i nenes sense mòbil que necessitin contactar amb la família. El servei estarà disponible amb diversos equipaments municipals i s'haurà de fer servir de manera justificada. La segona tinenta d'alcaldia, Maria Eugènia Gay, destaca que d'aquesta manera volen contribuir a fer un ús saludable de les pantalles.
5: I també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
4: Els equipaments tindran un cartell informatiu ben visible perquè aquest recurs es pugui veure i reconèixer fàcilment. I us expliquem també que l'Ajuntament de Barcelona ja ha atès més de 47.000 persones des de l'inici del procés de regularització de migrants que va començar el passat 16 d'abril. En aquest temps s'han tramitat prop de 30.000 informes de vulnerabilitat i s'han emès 77.000 certificats d'empadronament, segons dades del consistori. A partir de la setmana vinent, els tràmits i l'acompanyament es concentraran al centre Miquel Blanc i al pavelló 2 de Fira de Barcelona. Les oficines d'atenció ciutadana de Sant Miquel i Monumental deixaran d'oferir aquest servei entre setmana, tot i que aquest últim continuarà atenent els dissabtes.

0: Entra a l'estudi de 3Cat Info, Damià Aguilar, que saludem. Damià, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Falten 6 minuts per les 5, tot això per la informació esportiva.
2: Esports.
1: Aquesta tarda, a les Fonts de Montjuïc, el Barça femení de futbol festeja amb l'afició els 4 títols aconseguits aquesta temporada, el darrer ahir a Oslo, la Champions. A les 5 comença la música. Quan passin 20 minuts de les 6 de la tarda, concert dels Figaflaues, i a partir de les 7, la benvinguda al Barça femení. Pere Romeu, avui al suplement de Catalunya Ràdio, ha fet, unes hores després, una nova lectura de la final guanyada davant de l'Olímpic de Lió.
3: M'imaginava un partit llarg, m'imaginava un partit que no s'aniria a decidir la primera part. Crec que un cop ens posem per davant en el marcador, elles comencen a atacar de forma molt precipitada i això ens beneficia perquè ens junta encara més al mig del camp i comencem a tenir atacs amb velocitat amb l'Eva i la Salma. Així que bé, sabíem que si ens posàvem per davant segurament elles es partirien molt i això ens va beneficiar molt, la veritat.
1: El dia després del descens del Girona a segona, els dos capitans, Estuani i Arnau, s'han manifestat a les xarxes socials. Cristian Estuani diu, entre altres, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Unes paraules que sonen a comiat. Arnau publica que el buit i la sensació que els queda és que han fallat a l'afició, que no han estat a l'alçada. Aquesta nit a les 9, darrer partit de la darrera jornada de Lliga Primera, Villarreal i Atlètic de Madrid, que s'enfronten per decidir qui acaba tercer. El seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, dona demà la llista definitiva de 26 convocats per al Mundial. Els blaugranes Eric García i Gerard Martín n'estan pendents. Aquest és Gerard Martín a Dazón.
4: Sí, ojalá que sí. Yo, pues eso, yo estoy contento con mi temporada. Evidentemente pues me siento preparado porque en el Barça al final compites al máximo nivel y creo que estaba al nivel, pero bueno, pues tocará esperar a ver el lunes y nada, tener la tele encendida.
1: Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència. La Junta Electoral encara li ha de validar.
5: Después de 20 años se va a poder votar. Esto no es una candidatura en contra de nadie. Es una candidatura a favor del Real Madrid, de poder contar un proyecto, como dijimos, que pensaríamos hasta el último momento, trabajaríamos 24-7 hasta hoy y decidiríamos hoy. Y puedo deciros que tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio, profesional, tanto en lo deportivo, en lo social.
1: Doncs segurament que sorgiran molts debats amb aquesta cursa electoral. Un dels últims és que la Junta Electoral del Real Madrid, la que ha de confirmar la candidatura d'Enrique Riquelme, ha confirmat, de fet ho va fer ahir, la candidatura de Florentino Pérez sense exigir cap aval bancari, que sembla que els estatuts del Club Blanc imposen a qualsevol candidat a la presidència, Enrique Riquelme, que ha hagut d'anar a buscar aquest aval a Andorra, i són pràcticament 200 milions d'euros. A la segona divisió, avui pot ser el dia del retorn a primera del Deportivo de la Coruña, no hi és des del 2018, els gallecs que entrena el català Antonio Hidalgo pujaran si guanyen el camp del Valladolid. Són partits unificats a partir de 6:45, el mateix pel CUE Saragossa, que podria baixar a la primera federació, només es mantindrà amb opcions si guanyen les Palmes i el Cádiz perd davant del Leganés. I ara tenim en joc aquest partit de l'Andorra, que està perdent per 0-1 amb el Ceuta, a punt d'arribar al descans en el cas de l'Andorra, jugant des del minut 9 amb 10 per expulsió de Pecha Román. Bàsquet ACB, penúltima jornada de la fase regular. El Jaiopos Lleida ha perdut amb el Morabanc Andorra 88-116. El Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa contra el Barça. Gerard Encuentra, entrenador del Lleida.
6: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
1: El Girona ha perdut a Bilbao 86-80, es complica la zona europea. El Joventut rep el Burgos a partir de les 6 d'aquesta tarda. Més coses que han de passar o han passat al Mundial d'Enduro, el Gran Premi de Vierumäki, Finlàndia, acaben taules en la lluita pel Mundial d'Enduro GP. Josep Garcia avui ha guanyat a les dues categories en què competeix, manté els mateixos 11 punts que tenia a la general d'Enduro GP sobre l'italià Andrea Verona abans d'aquesta cita. El de Súria obté a més la sisena victòria a Enduro 1 i es posa a més 29 punts sobre l'italià Morgan Leizardo. Aquesta era la tercera cursa del Mundial, que en té 7, la pròxima a Portugal a mitjan juny. Avui és dia de les 500 milles d'Indianàpolis. El català Àlex Palou surt des de la pole. La cursa comença a 6:45. Diu el Vallèsà que la pole no és tan decisiva.
2: Y sé que tenemos un buen coche, pero esta carrera da igual salir primero que el último. Prefiero salir primero, ¿eh? O sea, no lo cambiaría por nada, pero al final, mientras tengamos un buen coche y hagamos bien las estrategias y estemos entre los 8 primeros hasta el final, creo que tendremos posibilidades.
1: Bé, és que hi ha guanyadors que han sortit a la cua d'una graella, com és aquesta de 33 pilots. Els esperen 200 voltes amb una mitjana de 340 km per hora, una cursa que es decideix a les darreres 20 voltes, i al Canadà a partir de les 10, gran cursa de Fórmula 1, gran premi, amb George Russell des de la pole al seu costat, el seu company, el jove de 19 anys, el líder Antonelli, que vol la quarta victòria seguida després de la Xina, el Japó i Miami.
7: Trescat Info.

Donald Trump dissipa les expectatives que hi pugui haver un acord immediat amb l'Iran, però assegura que les converses avancen de manera constructiva. Tots els bàndols tracten d'arribar a un preacord que permeti l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz, però no queda clar quina prioritat tindrà la qüestió nuclear en aquesta fase de les negociacions. La guerra a Ucraïna continua escalant. Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Oreshnik en un atac massiu contra Kiev capital. Els bombardejos han deixat 4 morts

0: i una seixantena de persones ferides. Ha sigut la represàlia ordenada per Vladimir Putin després de l'últim atac mortal contra una residència universitària a Rússia. Els informes de la UDEF sobre el cas Rodríguez Zapatero sacsegen al final de legislatura de Pedro Sánchez. El Partit Nacionalista Basc adverteix al president espanyol que seria irresponsable continuar a la Moncloa més enllà d'aquest any. El PSOE no concep que Rodríguez Zapatero sigui corrupte i reclama proves contundents a la justícia. 2.000 persones s'han manifestat a Bilbao amb crits contra l'Ertzaintza per l'actuació policial d'ahir, l'arribada dels activistes de la flotilla de Gaza, que va acabar amb 4 detencions. El conseller de Seguretat basc afirma que els fets investiguen i parla de provocacions cap als agents. Els hàbits de consum estan canviant i cada vegada se surt més de dia que no pas de nit. És la conclusió d'un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors a ECOC, que també destaca que es continua sortint, però que es gasta menys. La calor ha marcat l'última jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida, 45a edició que ha batut rècords amb gairebé 17.000 collistes i que busca el reconeixement internacional. I els castellers de Vilafranca han unit tradició i patrimoni en una actuació insòlita avui a l'església de Sant Climent de Taüll, la més emblemàtica del conjunt romànic de la Vall de Boí. És la primera vegada en 77 anys d'història que els verds actuen en aquesta zona del Pirineu de Lleida amb l'objectiu de portar els castells a llocs on habitualment no se'n veuen.
1: Esports. A les 7 de la tarda, a les Fonts de Montjuïc, celebració del quartet de les dones del futbol blaugrana amb la Champions, la Lliga, la Copa i la Supercopa. Abans hi haurà un concert dels Figa Flowers i abans, ara, comença la música amb diversos DJs. El dia després del descens del Girona, els dos capitans, Estuani i Arnau, s'han manifestat a les xarxes socials. Cristian Estuani sona acomiat quan diu que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició.
0: Tarda molt càlida i assolellada, amb només algunes nuvolades a l'Aran i a l'Alt Pirineu, que poden descarregar amb algun ruixat puntual. El mar continua molt tranquil. A punt de començar una setmana que també estarà marcada per aquest ambient 100% d'estiu.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda. Bona tarda, us parla Jaume Brufau. El president dels Estats Units, Donald Trump, afirma ara que no hi ha pressa per arribar a un acord amb l'Iran, però valora positivament el procés de les negociacions. En un missatge a la seva xarxa social, Truth, Trump ha assegurat que li ha demanat ja als seus representants que no es precipitin per arribar a aquesta entesa, amb l'argument que no hi pot haver errors, alhora que ha admès que les relacions amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. Ahir el mandatari nord-americà va anunciar que prendria una decisió avui, i fa unes hores el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, advertia que encara queda feina a fer.
3: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
0: Els Estats Units i l'Iran intenten tancar un preacord que, segons Donald Trump, permeti l'obertura immediata de l'estratègic estret d'Hormuz. Però els iranians adverteixen aquestes últimes hores que volen mantenir el control sobre aquest punt. Pel que fa al dossier nuclear, l'Iran ha donat a entendre que quede fora d'aquest primer acord per negociar-ho més endavant. Però mitjans nord-americans apunten que la Casa Blanca vol arrencar a Teheran com a mínim un compromís per renunciar al seu estoc d'urani enriquit. Pel que fa a Ucraïna, la guerra no deixa d'escalar-hi. Aquesta nit Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Oreshnik en un atac massiu contra Kiev. Hi ha com a mínim 4 persones mortes i una setantena de ferides. És la represàlia ordenada per Vladimir Putin després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Moscou ha fet servir centenars de drons i desenes de míssils, un d'ells aquest Oreshnik, de fabricació russa i molt difícil d'interceptar. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha acusat el seu homòleg rus, Vladimir Putin, d'atacar població civil.
4: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua

0: atacant edificis residencials amb els seus míssils.
1: Ucraïna ha aprofitat l'atac per demanar més ajuda militar a Europa, però de moment els líders europeus només li han expressat la seva solidaritat amb paraules. Alemanya i França, i també Brussel·les, han qualificat l'ús del míssil hipersònic llançat a més de 1.000 quilòmetres com una tàctica d'intimidació. Ahir Volodymyr Zelensky ja va avisar que Rússia preparava un atac imminent amb un Oreshnik, un míssil que va fer servir per primera vegada ara fa 2 anys. La Policia Nacional situa l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com el líder d'una trama de tràfic d'influències de la qual s'hauria beneficiat principalment la seva família. L'Audiència Nacional es basa en 2 informes de l'UDEF que recullen converses entre empresaris i directius de Plus Ultra, en què parlen de com intentar influir sobre el govern espanyol i fins i tot com torpedinar la investigació judicial sobre el rescat a aquesta aerolínia. Madrid, Alba Gil.
2: És una de les novetats que hem sabut que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a Plus Ultra. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen sobre tallar la investigació i fer una kitchen en al·lusió a l'espionatge a l'extresorer del PP. Palomero també es vanta que la fiscal és amiga seva. La hipòtesi de l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari amic seu i suposat testaferro. La secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè, diu l'UDEF, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes inclouen fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant el rescat amb ostres i xampany i fent bromes sobre el cost de la pata a càrrec d'aquesta suposada comissió. Més enllà dels detalls, el cas Zapatero ha suposat un revés pel govern espanyol i, passi el que passi, marcarà un abans i un després, perquè impacta no només en el Partit Socialista o l'executiu, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el 2 de juny i es faci públic tot el sumari de la causa, i per ara s'escuden en que no hi ha proves flagrants. Fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Pedro Sánchez només en té un fins al final de la legislatura i aquest cas pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat líder progressista.
1: El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha defensat la presumpció d'innocència de Rodríguez Zapatero i ha reclamat proves contundents a la justícia.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
1: Qui també demana analitzar amb molta cautela algunes investigacions judicials és Oriol Junqueras. El president d'Esquerra n'ha parlat en una entrevista a La Vanguardia.
4: Molts d'aquests processos s'han basat en proves falses, s'ha demostrat que eren falsos i, per tant, el nostre compromís contra la corrupció és absolut i el nostre escepticisme segons quins processos judicials també és ben conegut.
1: I, en canvi, el Partit Nacionalista Basc, que és un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, ha sigut molt contundent al voltant d'aquesta qüestió. El seu president, Aitor Esteban, ha etzibat que seria irresponsable que el president espanyol acabi la legislatura.
5: Ja van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
1: En certa manera, doncs, Esteban estaria demanant eleccions anticipades. També ho ha fet el Partit Popular, que ja ho fa des de fa temps. El seu portaveu al Congrés, Miguel Tellado, ha afirmat que tot el govern de Pedro Sánchez està sota sospita.
6: ¿Quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese? ¿Fue el propio Sánchez en persona? Ábalos dijo que él no. Yo creo que todo el Consejo de Ministros hoy está bajo sospecha.
1: I aquesta qüestió ha reobert el debat sobre els límits entre el lobbisme i el tràfic d'influències. El sector dels lobbies fa temps que reclama una llei estatal que reguli la seva activitat i que deixi clares quines són les seves funcions. Però la norma, tornem a Madrid, porta més d'un any encallada al Congrés, Alba.
2: es va registrar el gener del 2025 i allà s'ha quedat en període d'esmenes. Més d'un centenar, cosa que prova l'enorme dificultat per arribar a un consens polític que permeti que tiri endavant. És el que reclama fa anys el sector del lobby per garantir la transparència i evitar que la seva reputació quedi en entredit. Ho explica Laia Bosch, membre de la directiva d'APRI, l'associació que representa els lobbistes.
7: L'important sempre és que existeixi transparència sobre qui és el representant de qui, i quan es relaciona amb una autoritat pública, que quedi molt clar, com deia, amb nom de qui ho fa, amb quin objectiu i amb quina finalitat.
2: Volen que la llei inclogui un registre obligatori i estableixi un codi de conducta amb sancions per definir la frontera entre lobbisme i tràfic d'influències.
7: El tràfic d'influències és un delicte que està actualment tipificat en el Codi Penal. Per tant, res té a veure amb la funció professional del lobby, que en realitat consisteix en la representació legítima d'interessos davant dels decisors públics.
2: Els agents tributaris proposen restringir encara més aquestes funcions i alerten que la manca de regulació exhaustiva afavoreix la desafecció política. Carlos Cruzado és portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
8: Prohibiendo expresamente la función de lobby, la actividad de lobby para exaltos cargos, exaltos funcionarios, desde luego para quienes han ocupado puestos de responsabilidad pública, política.
2: Catalunya va ser la primera comunitat a regular els lobbies el 2015. Ho va fer amb una llei que ja incorpora el registre i que obliga els càrrecs públics a reflectir totes les trobades a les seves agendes.
9: 3CAT Info.
1: Són els crits que avui han fet unes 2.000 persones, segons dades de la Policia Municipal de Bilbao, que s'han manifestat pels carrers del centre de la ciutat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza ahir en el moment de l'arribada dels activistes bascos de la flotilla Global Sumut. Els fets van passar quan els membres d'aquesta flotilla s'estaven fent fotografies davant d'una porta de l'aeroport i interrompien el pas de la resta d'usuaris. La policia va intervenir i va haver incidents que van acabar amb 4 detinguts que poc després van quedar en llibertat. Avui el conseller de Seguretat del govern basc, Bingen Zupiria, ha explicat que investigaran què va passar i ha lamentat que no es garantís la seguretat.
10: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
1: Els integrants de la flotilla, de la seva banda, neguen que hi hagués cap provocació contra els agents. Israel ha convocat l'encarregada de negocis espanyola al país perquè aclareixi aquesta actuació de l'Ertzaintza. Entén que l'actitud del govern espanyol és hipòcrita perquè condemna l'actuació israeliana contra la flotilla, però després permet accions contundents de la policia contra els mateixos activistes. Dirigents històrics de Convergència Democràtica de Catalunya creuen que la dissolució del partit no va ser una decisió encertada. Ho expliquen el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, i l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, quan fa 10 anys que es va dissoldre Convergència. I també advoquen per recuperar l'esperit convergent.
11: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Un assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb les retallades.
12: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar el nom, l'esperit.
13: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i a esquerra.
1: Un dels pròxims reptes que té Junts són les primàries per trobar candidat a l'alcaldia de Barcelona. De moment, l'únic que ha dit que s'hi presentarà serà el president del grup municipal, Jordi Martí. A la travessa també hi són l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, l'exconseller d'Economia Jaume Giró i la secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. En tot cas, la cursa per aquesta candidatura comença el dia 1 de juny. La proclamació del candidat o la candidata es farà abans del dia de Sant Joan, el dia 21 de juny.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: És un quart de sis. Àrea de servei a punt. Trànsit i temps. Comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
14: Bona tarda, Jaume. Ja s'han obert tots els carrils. N'hi havia un detallat a l'A2 a Sant Joan d'Espí en sentit nord a causa d'un accident. Ara, doncs, la situació ja està normalitzada. Continua, però, un punt de retenció a l'AP7 a Tarragona en sentit sud per l'avaria d'un vehicle que talla un carril. També hi ha retencions tant a la C-58 com a la C-33 des de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona i, finalment,

0: ruixat, petites tempestes que s'han format sobretot a partir de les 3, 4 de la tarda i al vespre desapareixeran. Per tant, sector nord de Lleida, el sector pirinenc, amb alguns ruixats al llarg de la tarda o 4 trons. A la resta, sol i calor. Hem arribat avui a temperatures semblants a les d'ahir. Potser ha reculat mig grau la temperatura i encara el Pla de Lleida pot pujar un grauet al llarg de la tarda, però vaja, de moment Alfarràs amb 34, és la més alta del país, Torres de Segre 34, Vallfogona de Balaguer també 34, la ciutat de Lleida 33, 33 també a Girona, o 33 a la Pobla de Segur. Barcelona ha pujat 2 graus respecte ahir, amb 28. Dia de sol, tota la tarda també fora d'aquests ruixats que dèiem al sector de la Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça. I demà es repeteix exactament el mateix temps, per tant, nit fresca a l'interior, però no pas freda. El Pirineu també fresca, però mínimes com a molt baixes de 7-8 graus, i a la costa al voltant dels 15 a 20 graus, puntualment 20 graus de mínima, novament al Barcelonès o en punts de la costa Brava Nord. Destaquem que demà les nuvolades de tarda, al sector del Pirineu, en principi no deixaran ruixats, però, per exemple, dijous farà més calor, 37-38 graus al Pla de Lleida, i a la tarda hi hauria més tempestes al Pirineu i Prepirineu pel que fa a dijous a la tarda.
1: 3GAT Info. Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
2: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
0: Tenim aquesta tarda...
4: 3GAT Info.
5: Cada vegada se surt més de tarda que no pas de nit i matinada. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors a ECOC constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants. Tot i l'alça de preus, 2 de cada 3 persones surten igual o més que l'any passat. I expliquen, fan més el vermut o el vespreig que no pas sortir de nit. Més dades amb Mireia Sala.
6: La meitat dels enquestats en l'estudi assegura que ha reduït el consum d'oci nocturn i l'ha traslladat a franges diurnes, segons Marta Montner, portaveu d'ECOC.
7: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
6: La tendència a avançar les hores d'oci nocturn també es dona entre els joves. Albert Vinyals, professor a la UAB i expert en psicologia del consum, destaca que les noves generacions tenen hàbits més saludables, van més al gimnàs i surten menys de festa, i en part té a veure amb el fet que amb les pantalles ja no els cal anar a la discoteca per lligar.
8: Les noves generacions van molt més al gimnàs, fan uns hàbits molt més diurns i intenten evitar més els hàbits nocturns. Surten molt menys de festa, ho concentren generalment en un sol dia, és molt poc habitual sortir ja 2 dies per setmana de festa, i hàbits com, per exemple, els dijous universitaris pràcticament han desaparegut.
6: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors diu que estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar promocions. El 20% diu que gasta menys que l'any passat i més del 80% assegura que algun dels dies laborables esmorza en un bar o cafeteria.
5: Lleida tanca la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit 124 colles que han consumit unes 14 tones de cargols.
9: Los caracoles saben a poco, pero vamos, aparte de eso, todo molt bé.
10: Amb motiu de l'Aplec, el que aconseguim, a més, és coincidir un cop a l'any tots els amics amb qui van fer la carrera.
11: Que és la millor festa del món.
5: els cargols protagonistes, però també les pistoles d'aigua per les altes temperatures que han tornat a viure a la plec. Des de la Federació de Colles ja han explicat que estudiaran millores per mitigar l'impacte d'aquesta calor de cara a

0: pròximes edicions. Ferran Perdrix n'és el president.
1: La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
0: Des de l'organització també han valorat molt positivament que no hi hagi hagut cap incident important. I actuació insòlita avui dels castellers de Vilafranca, el conjunt romànic de la Vall de Boí, després de més de 75 anys de no actuar-hi. L'exterior de l'església de Sant Climent de Taüll s'ha convertit en una plaça d'excepció on els verds hi han plantat algunes de les seves construccions. La Vall de Boí, Alba Mor.
2: És la primera vegada en 77 anys d'història de la colla que actuen a la Vall de Boí després de passar també aquest cap de setmana per Vilamòs i Viella a la Vall d'Aran en una gira que ha comptat amb la participació de 240 castellers. El president dels castellers de Vilafranca, Ernest Gallar, ha explicat que en aquesta ocasió han escollit el Pirineu de Lleida per fer gira per apropar els castells en llocs on habitualment no se'n veuen.
3: Vam escollir fer aquesta sortida de colla, sobretot per les alçades de la temporada. Ens agrada, doncs, al principi de la temporada poder fer aquestes sortides per fer una mica de colla, per fer aquesta vessant social, per encarar la temporada doncs, amb totes les forces i totes les ganes, i també doncs, per portar els castells a una zona on normalment doncs, no s'hi veuen, no? I també doncs, aprofitar, per exemple, la jornada d'avui per ajuntar dos patrimonis de la humanitat, que és una oportunitat molt gran.
2: Tot plegat, la diada d'aquest diumenge ha deixat una imatge excepcional d'una torre humana en paral·lel al campanar de l'església de Sant Climent de Taüll.
4: Trescat Info. Trescat Info.
0: 6 minuts i mig i seran 6:15.
4: Esports.
0: Damià Aguilar, bona tarda.
5: Bona tarda, tenim diverses informacions d'última hora. Al Giro d'Itàlia de ciclisme, el noruec Fredrik de Bernes sorprèn els sprinters a Milà. De Bernes, escapat amb altres tres ciclistes, ha guanyat la quinzena etapa. El corredor de l'1X ha superat els italians Mirko Maestri, Martin Marcellusi i Mattia Weiss, amb alguns segons sobre el pilot. El danès Jonas Vingegaard conserva la malla rosa de líder amb més de 2 minuts sobre el portuguès Alfonso Eulàlio i l'austríac Félix Gall. La Federació Europea de Gimnàstica assumeix la decisió de la Federació Internacional d'aixecar totes les restriccions als esportistes russos i bielorussos, per tant, podran competir amb banderes i himnes propis. Els europeus de gimnàstica rítmica comencen d'aquí a 3 dies a Bulgària. Així ho han votat els membres del comitè executiu de la Federació Europea.
4: 3CAT Info.
5: I encara dir-vos que Alexia Putellas l'han escollit millor jugadora de la Champions de futbol femenina. Ho ha decidit el grup d'observadors tècnics de la UEFA. En 11 partits de la darrera Champions, Alexia ha fet 7 gols i ha fet 7 assistències. Altres 4 blaugranes acompanyen Alexia a l'11 europeu de la temporada. Cata Coll, Mapi León, Patri Guijarro i Eva Payor. Aquestes jugadores i altres avui, a partir de les 7 de la tarda, a les Fonts de Montjuïc, festejant amb l'afició els 4 títols aconseguits aquesta temporada, els 4 que han jugat el darrer ahir a Oslo, com és la Champions. A les 5, però, ja ha començat la música amb diversos DJs d'aquí a una hora aproximadament, concert dels Figaflaues, i a partir de les 7, el que diem la benvinguda al Barça femení. També hi haurà el seu entrenador Pere Romeu, que parlava així precisament d'Alexia Putellas aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio.
6: Lideratge, referent absolut, no només pel que ha aconseguit, sinó per com ho aconsegueix.
7: Li has demanat que es quedi?
6: Evidentment. Això ja no depèn de mi, no forma tant part de mi, però evidentment sempre voldria que es quedés, evidentment.
7: Ja li vas demanar l'any passat, segurament, no?
6: Efectivament.
7: L'any passat et va fer cas, potser aquest any és el moment de dir fes el que vulguis.
6: Ja això és el seu futur, ja ho decidirà ella i ja ho traslladarà com ella cregui.
5: El dia després del descens del Girona a segona, els dos capitans Estuani i Arnau s'han manifestat a les xarxes socials. Cristian Estuani diu, entre altres, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició, unes paraules que sonen acomiat. Arnau publica que el buit i la sensació que els queda és que han fallat a l'afició i que no han estat acomiadats.

0: a l'alçada. A les 9 del vespre, darrer partit de la darrera jornada de Lliga Primera, Villarreal i Atlètic de Madrid s'enfronten per decidir qui acaba tercer. El seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, dona demà la llista definitiva de 26 convocats per al Mundial. Els blaugranes Eric García i Gerard Martín estan pendents. Aquest és Martín en declaracions a DAZN.
1: Sí, ojalá, ojalá que sí. Yo, pues eso, yo estoy contento con mi temporada. Evidentemente, pues me siento preparado porque en el Barça al final compites al máximo nivel y creo que estaba al nivel, pero bueno, pues tocará esperar a ver el lunes y nada, tener la tele encendida.
0: El Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme, ja ha presentat la documentació per optar a la presidència, però la Junta Electoral encara li ha de validar.
2: Después de 20 años se va a poder votar. Esto no es una candidatura en contra de nadie. Es una candidatura a favor del Real Madrid, de poder contar un proyecto, como dijimos, que pensaríamos hasta el último momento, trabajaríamos 24-7 hasta hoy y decidiríamos hoy. Y puedo deciros que tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio, profesional, tanto en lo deportivo, en lo social.
0: Hi ha un equip que avui pot tornar a la primera divisió després del 2018, que no hi és. És el Deportivo de la Coruña. L'entrena el català Antonio Hidalgo i pujarà a primera si guanya el camp del Valladolid aquest partit a partir de 6:45 amb jornada unificada pel que fa als partits importants. El CUE Saragossa pot baixar a la primera federació, només es mantindrà amb opcions si guanya les Palmes i el Cádiz perd davant del Leganés. Ara mateix en joc aquest partit entre l'Andorra i el Ceuta. Aquí res en joc, ha començat abans i l'Andorra des del minut 9 de la primera part jugaran amb 10 i perdent 0-1 amb el Ceuta, minut 54. A la Lliga de Bàsquet ACB, penúltima jornada de la fase regular amb derrota del Lleida a casa contra l'Andorra, 88-116. El Jaiopos ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa contra el Barça. El Girona ha perdut a Bilbao 86-80 i es complica la zona europea. Moncho Fernández, entrenador a TV3.
3: No ha pogut ser, hem arribat als moments claus del partit, més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Bàsquet ha estat clau per a la seva victòria.
0: A les 6 el Joventut rep el Burgos. Avui no hi ha partit del Barça perquè el València és a la final a 4, que va perdre a semis amb el Madrid. El Barça-València jugarà diumenge que ve. A les 8 hi ha la final de l'Eurolliga de bàsquet entre el Madrid i l'Olympiacos. S'ha jugat el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo. Atlètic Barceloneta 17, Sabadell 13. El playoff de semifinals de la Lliga Femenina d'Hockey Patins, Vilassana 5, Palau 1, era el primer partit. Pep Guardiola s'acomiada aquesta tarda com a entrenador del Manchester City en el partit de l'Etihad contra l'Aston Villa. I hem de parlar també que hi ha les 500 milles d'Indianàpolis, el català Àlex Palou des de la pole, a partir de 6:45 i a les 10 del vespre, el Gran Premi de Fórmula 1 del Canadà, George Russell des de la pole. Atenció, que pot ploure i fer fred.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:15. A aquesta hora destaquem que Donald Trump dissipa les expectatives que pugui haver un acord immediat amb l'Iran. Assegura, però, que les converses avancen de manera constructiva. Totes dues parts intenten arribar a un preacord que permeti l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz, però no queda clar quina prioritat tindrà la qüestió nuclear en aquesta fase de les negociacions. La guerra d'Ucraïna continua escalant. Rússia ha fet tornar a servir el míssil hipersònic Oreshnik en un atac massiu contra Kiev, capital. Bombardejos que han deixat 4 morts i una 60 de persones ferides. Els informes de l'UDEF sobre el cas Zapatero sacsegen al final de la legislatura de Pedro Sánchez. El Partit Nacionalista Basc adverteix al president espanyol que seria irresponsable, diu, seguir a la Moncloa més enllà d'aquest any. El PSOE no concep que Rodríguez Zapatero sigui corrupte i reclama proves contundents a la justícia. Des d'ara

0: Fins a arribar a les 6 de la tarda també ampliarem que el fenomen climàtic del Niño influirà en el temps que farà a Catalunya els pròxims anys. Aquest escalfament de l'aigua del Pacífic farà que a casa nostra hi hagi més fenòmens meteorològics extrems, com sequeres o pluja molt intensa. I també us explicarem que centres cívics i biblioteques de Barcelona tindran un telèfon per a nens i nenes que no tinguin mòbil i que necessitin contactar amb la seva família. El servei estarà disponible en diversos equipaments municipals i només es podrà fer servir de manera justificada. En esports aquesta hora, Damià Aguilar, bona tarda.
1: Bona tarda, que a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració del quartet de les dones del futbol blaugrana amb la Champions, la Lliga, la Copa i la Supercopa, aquests quatre títols que han disputat i que han guanyat aquesta temporada. Abans hi ha concert dels Figa Flowers, de fet des de les 5 hi ha diversos DJs animant l'afició.
0: Tarda molt càlida i assolellada, només algunes nuvolades a l'Aran i a l'Alt Pirineu que poden descarregar algun ruixat puntual. El mar continua molt tranquil, a punt de començar una setmana que l'ambient serà 100% d'estiu. Donald Trump diu ara que no hi ha pressa per arribar a un acord amb l'Iran, però valora positivament el progrés en què estan les negociacions. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que li ha demanat ja als seus representants que no es precipitin, amb l'argument que no hi pot haver errors, alhora que ha admès que les relacions amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. Ahir el president nord-americà va anunciar que prendria una decisió avui, i fa unes hores el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, ha advertit que encara queda molta feina a fer.
2: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
0: Els Estats Units i l'Iran tracten de tancar un preacord que, segons Trump, permeti l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz, però els iranians han advertit aquestes últimes hores que volen mantenir el control sobre aquest pas estratègic. Pel que fa al dossier nuclear, l'Iran ha donat a entendre que queda fora d'aquest primer acord per negociar-ho més endavant, però mitjans nord-americans apunten que la Casa Blanca vol arrencar a Teheran, com a mínim, un compromís per anunciar el seu estoc d'urani enriquit. I aquesta nit Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Oreshnik en un atac massiu contra Kiev, capital ucraïnesa. L'atac ha fet com a mínim 4 persones mortes i una setantena de ferides. Ha sigut la represàlia ordenada per Vladimir Putin després que l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa també fes víctimes entre la població civil. Moscou ha fet servir centenars de drons i desenes de míssils de fabricació russa i aquest molt difícil de detectar. Volodymyr Zelensky ha acusat a Vladimir Putin d'atacar a la població.
3: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: Ucraïna, però, ha aprofitat l'atac per demanar més ajuda militar a Europa, tot i que, de moment, els líders europeus només li han expressat la seva solidaritat amb paraules. Alemanya i França, però també Brussel·les, han qualificat l'ús del míssil hipersònic, llançat a més de 1.000 quilòmetres, de tàctica d'intimidació. Ahir Volodymyr Zelensky ja va avisar que Rússia preparava un atac imminent amb un d'aquests míssils que va fer servir ja per primera vegada en aquesta guerra fa un parell d'anys. La Policia Nacional situa a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com el líder d'una trama de tràfic d'influències de la qual s'hauria beneficiat principalment la seva família. L'Audiència Nacional es basa en dos informes de la UDEF que recullen converses entre empresaris i directius de Plus Ultra en què parlen de com intentar influir sobre el govern espanyol i fins i tot de com torpedinar la investigació judicial sobre el rescat a l'aerolínia. Madrid, Alba Gil.
4: És una de les novetats que hem sabut que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a Plus Ultra. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen sobre tallar la investigació i fer una kitchen en al·lusió a l'espionatge a l'extresorer del PP. Palomero també es vanta que la fiscal és amiga seva. La hipòtesi de l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible

0: possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari amic seu i suposat testaferro. La secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè, diu l'UDEF, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes inclouen fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant el rescat amb ostres i xampany i fent bromes sobre el cost de l'àpat a càrrec d'aquesta suposada comissió. Més enllà dels detalls, el cas Zapatero ha suposat un revés pel govern espanyol i, passi el que passi, marcarà un abans i un després perquè impacta no només en el Partit Socialista o l'executiu, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el 2 de juny i es faci públic tot el sumari de la causa i, per ara, s'escuden en que no hi ha proves flagrants. Fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Pedro Sánchez només en té un fins al final de la legislatura i aquest cas pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat líder progressista.
1: El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha defensat la presumpció d'innocència de Rodríguez Zapatero i ha reclamat a la justícia proves contundents.
2: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
1: Qui també demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials és Oriol Junqueras. El president d'Esquerra en parla, en aquest cas, en una entrevista a La Vanguardia.
3: Molts d'aquests processos s'han basat en proves falses, s'ha demostrat que eren falsos i, per tant, el nostre compromís contra la corrupció és absolut i el nostre escepticisme segons quins processos judicials també és ben conegut.
1: Però, en canvi, des del PNB, un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, han sigut molt contundents. El seu president, Aitor Esteban, ha etzibat que seria irresponsable que el president espanyol acabés la legislatura.
4: Ja van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
1: Per tant, d'alguna manera estaria demanant eleccions anticipades. També ho fa el PP. Des de fa temps, el seu portaveu al Congrés, Miguel Tellado, afirma que tot el govern de Pedro Sánchez està en entredit.
5: ¿Quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese? ¿Fue el propio Sánchez en persona? Ábalos dijo que él no. Yo creo que todo el Consejo de Ministros hoy está bajo sospecha.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 5 minuts i seran 5:45. Als Estats Units, els serveis secrets han abatut un noi de 21 anys que ha disparat diversos trets en un dels carrers que hi ha a prop de la Casa Blanca, mentre Donald Trump era al despatx oval. Hi ha una persona ferida, un vianant, que es troba en estat greu. El tiroteig va passar ahir a la tarda a les 6 i va agafar tothom per sorpresa, sobretot una vintena de periodistes que en aquells moments feien connexions en directe per explicar les novetats que hi havia a les negociacions entre Estats Units i l'Iran, com aquesta reportera de la cadena ABC.
7: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. No.
1: La policia ha explicat que l'atacant és un vell conegut seu, amb antecedents per violència. Segons Donald Trump, estava obsessionat amb la Casa Blanca. En un missatge a la seva xarxa social, Truth, el president nord-americà ha aprofitat per tornar a defensar les polèmiques reformes que vol fer al complex presidencial. Recordem que va fer el mateix ara fa un mes, després del tiroteig del sopar a la premsa, on ell també hi assistia. I a Turquia... La policia ha entrat a la seu del principal partit de l'oposició per fer-ne fora la cúpula dirigent. Els antiavalots han disparat gasos lacrimògens a l'edifici del Partit Republicà del Poble, a Ankara, la capital del país, per expulsar-ne el líder, Öksür Özel. i és que dijous passat va fer que un jutge declarés il·legal al Congrés que el va elegir el 2023, alegant irregularitats com ara la compra de vots, i en va anul·lar els resultats. Membres d'aquest partit acusen el govern del president del país, Recep Tayyip Erdogan,

d'haver orquestrat una maniobra judicial per debilitar l'oposició. De fet, un dels homes forts d'aquest partit, l'exalcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, és a la presó pendent de judici, acusat de corrupció. İmamoğlu es considera el principal rival polític de Recep Tayyip Erdogan.

0: El fenomen del Niño, que aquest any pot especialment ser intens, té la capacitat també d'incidir de retruc en el clima aquí a Catalunya. A mitjà termini, aquest escalfament excepcional de l'aigua del Pacífic pot actuar com a catalitzador de fenòmens meteorològics extrems, també aquí a casa nostra. Informació de Montse Poblet.
1: El Niño és el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra i els seus efectes, que es noten a nivell global, van des de l'increment de temperatures a inundacions o a sequeres. Antoni Barreres, tècnic de climatologia del Meteocat, estudia els efectes que el fenomen pot tenir a Catalunya.
2: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
1: Més enllà dels efectes que pugui tenir pel clima a Catalunya, el Niño genera un increment general de temperatures que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en els més càlids que s'hagin registrat fins ara.
0: Centres cívics i biblioteques de Barcelona tindran un telèfon per a nens i nenes sense mòbil que necessitin parlar amb la família. El servei estarà disponible en diversos equipaments municipals i s'haurà de fer servir de manera justificada. La segona tinenta d'alcaldia, Maria Eugènia Gay, ha destacat que d'aquesta manera es vol contribuir a fer un ús més saludable de les pantalles.
3: I també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
0: Aquests equipaments tindran un cartell informatiu ben visible perquè aquest curs es pugui veure i reconèixer fàcilment.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Gairebé són 6:15. Trànsit i temps. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
5: Bona tarda, Jaume. Començarem dient que les retencions es concentren a l'AP7 a Tarragona, en sentit sud. Hi ha un carril tallat per un cotxe avariat. També hi ha retencions a la C65 als nuclis de la Vall d'Aro, en sentit Llagostera. A la C32 a Argentona, en sentit nord, al Masnou, en sentit sud, i un altre tram de la C32 a Sant Boi de Llobregat, també en sentit sud, cap a Gavà. A la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, i a la C58 a l'entrada a Barcelona. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
6: Un dia més parlem de sol, de calor, de temperatura disparada per l'època. Avui, novament, algun punt de ponent, per exemple, al Segrià, algun valor pot arribar als 35 graus. Si això passa, serà el tercer dia consecutiu, des de divendres que això està passant. Molta calor, sol intens, un sol que escalfa, avui l'ambient és un forn a moltes zones interior, amb temperatures que estan situades al voltant dels 32, 33, i alguna xifra, com comentava, pot tocar 34 o 35. Ja s'aproven els 34 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. A la costa, valors de 24, 25, algun 26. El mar ben tranquil, està ben pla, una mica de mar arrissat. Bé, una situació plàcida, tranquil·la. Igualment, aquesta tarda, alguna nuvolada situada a l'Aran o als Pallars, a l'Alta Ribagorça, pot deixar anar algun ruixat puntual. Demà, un temps estable, amb sol, la temperatura similar, tant la mínima com la diurna. A la tarda el temps aguantarà tot el Pirineu, no plourà tampoc dimarts, i a partir de dimecres i dijous la temperatura encara vol pujar una mica més. Dijous i divendres seria doncs, el cim d'aquesta calorada i alguna màxima al Pla de Lleida podria apropar-se als 37 o 38 graus.
0: Previsió d'Enric Agut.
4: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
7: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
4: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
8: Escoltem professionals i alumnes.

0: dels centres educatius.
1: La línia orbital ferroviària, un dels elements que ara ha servit per tancar uns nous pressupostos amb Esquerra, es va projectar l'any 2004. Se'n va fer la reserva del sòl el 2010, però després el projecte es va guardar en un calaix. Ara s'ha rescatat en un document que fixa l'estratègia ferroviària del futur. No és l'únic projecte que el govern de Salvador Illa recupera del passat. En repassem d'altres, d'infraestructures, pensades ara fa anys i que ara es tornen a posar damunt la taula. L'informe l'ha preparat en Joan García, ha comptat amb el muntatge tècnic de Dani Expositor.
2: Eix transversal ferroviari.
3: Nou corredor interior de trens que ha de combinar viatgers i mercaderies per connectar Lleida amb Girona sense passar per Barcelona a través de Cervera, Igualada o Martorell, de manera que descongestioni el Vallès i el Baix Penedès. Els estudis es basen en una planificació aprovada el 2010 i s'espera que estiguin redactats d'aquí un any i mig, perquè les obres comencin cap al 2030.
2: Prolongació de la línia 2 del metro.
3: Ve del 2005. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han actualitzat el projecte que es va redactar el 2009 per allargar la línia Lila entre Sant Antoni i Parc Logístic a la Zona Franca, amb 6 noves estacions passant per sota la muntanya de Montjuïc, amb parades al Manac i a l'INEFC, per donar servei al barri de la Marina del Prat Vermell. Es preveu que el nou projecte estigui redactat a finals d'aquest any.
2: B40.
3: L'autovia orbital de l'àrea metropolitana de Barcelona, pensada per descongestionar les principals vies d'accés a la capital, es va projectar el 1989. Aquesta legislatura s'ha desbloquejat el tram entre Sabadell i Terrassa. S'estan fent els estudis informatius i d'impacte ambiental i les obres de l'anomenada Ronda Nord podrien començar el 2028.
2: Soterrament de la Gran Via a l'Hospital.
3: Al cap de 5 anys de l'aprovació del projecte constructiu, el govern i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat van desbloquejar el soterrament de la Gran Via. La Generalitat avança els gairebé 40 milions que correspondrien a l'Ajuntament i el municipi ho compensa entregant parcel·les perquè la meitat del sòl es destini a projectes d'interès públic. S'hi podrà desenvolupar el gran pol econòmic del sector de la recerca i la innovació.
2: Concessions de busos interurbans.
3: L'any 2028 havia de sortir a concurs un nou mapa de les 800 concessions dels autobusos interurbans vigents des de fa 25 anys. És a dir, quina empresa opera cadascun dels trajectes. Però això no passarà perquè el govern ha decidit allargar 6 anys més fins al 2034 l'actual contracte amb els operadors a canvi que renovin la seva flota i puguin amortitzar les operacions.
2: Segueixen el seu curs després de molts anys d'obres.
3: L'estació de la Sagrera, que aquest any hauria d'acabar l'obra ferroviària, però els primers viatgers no s'esperen fins al 2032 i el futur parc al 2035. La línia 9 del metro, que va començar el 2003 i està previst acabar-ne el tram central també el 2032, en què igualment està previst que acabin els accessos al port de Barcelona, pendents des de fa 19 anys. La prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, que connectarà la línia del Vallès i la de Llobregat-Anoia, està previst acabar-la el 2030.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Fa 125 anys, el pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia va impulsar l'escola moderna. El model es basava en una educació laica, mixta, democràtica i buscava sobretot la màxima llibertat dels infants. Amb Maria Guixà repassem i reactualitzem aquella proposta que ara fa 125 anys va suposar el màxim exponent de la pedagogia llibertària.
5: Era un home que volia canviar la societat i canviar-la radicalment, la societat. I llavors la seva pràctica escolar era sentida com una pràctica subversora, subversiva, i això fa pànic.
6: Aquesta definició de la pedagoga Marta Mata defineix molt bé el protagonista d'aquest reportatge, l'ideòleg de l'escola moderna, el projecte pedagògic integrador basat en la racionalitat i el mètode científic.
7: Miguel Garau, doctor en Història Contemporània i documentalista de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
8: Sempre pensa en un pensament científic. També l'ensenyament ha de ser laic, la coeducació de sexes dintre de la mateixa aula. També la coeducació de classes socials, perquè al final l'escola moderna és una escola privada i, per tant, no tindrà molts alumnes, seran 126, crec que eren en concret. Però ell sí que va crear com una mena de beques perquè la gent que no s'ho podia permetre, no s'ho podia pagar, doncs pogués anar a l'escola moderna.
6: Nascut el 1859 a la localitat maresmenca d'Alella, Ferrer i Guàrdia es va haver d'exiliar a París després de l'intent de sublevació republicana.

0: Republicana del 1886 i allà hi va donar classes de castellà. A França va entrar en contacte amb representants de la pedagogia renovadora, laica i lliure pensadora i també va evolucionar cap a l'anarquisme.
1: Josep Maria Soler i Sabater, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2: Va estar exiliat i va conèixer una persona que tenia diners i amb aquesta persona que tenia diners, doncs ells tenien la idea de que, com tantes persones de l'època, que l'educació era el vehicle pel qual es podia emancipar la classe obrera. No? Ell era un home republicà, però de pensament llibertari. I aleshores, a partir d'aquests recursos, va fundar l'Escola Moderna. L'Escola Moderna, que el que feia era enfrontar-se al monopoli que tenia amb l'educació en l'escola, a l'església.
0: La directora pedagògica va ser la pedagoga francesa Clemència Jaquinet, que juntament amb Ferrer, a partir del 1901, va investir aquest projecte de l'Escola Moderna, un projecte que trencava amb els mètodes tradicionals d'ensenyament.
3: Ell considerava que el mestre havia de ser un guia, diguem, de la pròpia iniciativa de l'alumnat. També crec que és molt important que ell, per exemple, instigava la sortida dels alumnes de l'aula, no? Excursions o visites a fàbriques, i també, per últim, era molt important ensenyar temes d'higiene personal.
0: Pocs anys després, el 1909, Ferrer i Guàrdia va morir executat a Montjuïc, després d'un judici sense garanties a càrrec d'un tribunal militar.
3: És aquesta idea de que un mestre, per posar en marxa una escola, ha acabat estant executat. Tot i que li van intentar implicar en molts actes, diguem, terroristes, com per exemple l'atemptat de Mateo Morral del 1906 contra els Reis i també la Setmana Tràgica.
2: Aleshores, amb ell se'l culpa, amb referència, diguem, es pren venjança de totes aquestes circumstàncies i es culpa en Ferrer i Guàrdia. Això és un crim d'estat, perquè ell era absolutament innocent amb aquesta història.
0: Avui, 125 anys després, encara hi ha molta llavor escampada de Francesc Ferrer i Guàrdia.
2: Nens i nenes absolutament responsables i que puguin viure amb responsabilitat i en criteri la societat. Jo crec que aquesta és la principal aportació. S'ha superat, lògicament, 125 anys després s'ha superat en molts aspectes, però moltes d'aquestes coses, la base inicial, són escoles com l'escola, com el que va fer en el seu moment en Ferrer i Guàrdia. Ell és un dels fonaments d'aquest arc indefinit que és l'educació, doncs part de les pedres d'aquest arc històric, d'aquest pont històric que ha format per arcs, un d'aquests arcs, pedres fonamentals, es va posar a Ferrer i Guàrdia.
4: Trescat Info.
5: 6 minuts i seran les 6 de la tarda.
4: Esports.
5: Damià Aguilar, bona tarda.
6: Bona tarda. Alexia Putellas l'han escollit millor jugadora de la Champions de futbol femenina. Així ho han decidit el grup d'observadors tècnics de la UEFA. En 11 partits de la darrera Champions, Alexia ha fet 7 gols i ha fet 7 assistències. Altres 4 blaugranes acompanyen Alexia a l'11 europeu de la temporada. Cata Coll, Mapi León, Patrick Guijarro i Eva Payor. Aquesta tarda, les fonts de Montjuïc, el Barça femení de futbol, amb aquestes jugadores i amb la resta i amb el cos tècnic, festegen amb l'afició els 4 títols aconseguits aquesta temporada. El darrer, ahir a Oslo, la Champions. Des de les 5, música, ambientació, amb diversos DJs. D'aquí a 25 minuts, concert dels Figaflowers i a partir de les 7, la benvinguda al Barça femení. Pere Romeu, el tècnic del Barça, ha aconseguit la primera Champions com a primer entrenador, ha fet una nova lectura de la final aquest matí als micròfons del suplement de Catalunya Ràdio.
7: M'imaginava un partit llarg, m'imaginava un partit que no s'aniria a decidir la primera part. Crec que un cop ens posem per davant en el marcador, elles comencen a atacar de forma molt precipitada i això ens beneficia perquè ens junta encara més al mig del camp i comencem a tenir atacs amb velocitat amb l'Eva i la Salma. Així que bé, sabíem que si ens posàvem per davant segurament elles es partirien molt i això ens va beneficiar molt, la veritat.
6: El dia després del descens del Girona, els dos capitans Estuani i Arnau s'han manifestat a les xarxes socials. Cristian Estuani diu, entre altres, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Paraules de l'uruguaià que sonen a comiat. Arnau publica que el buit i la sensació que els queda és que han fallat l'afició i que no han estat a l'alçada. Aquesta nit a les 9, darrer partit de la darrera jornada de Lliga Primera, Villarreal Atlètic de Madrid s'enfronten per decidir qui acaba tercer. El seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, dona demà la llista definitiva dels 26 convocats per al Mundial. Els blaugranes Eric García i Gerard Martín n'estan pendents. Aquest és Gerard Martín.
8: Sí, ojalá que sí. Yo, pues eso, yo estoy contento con mi temporada.
4: Evidentemente pues me siento preparado porque en el Barça al final compites al máximo nivel y creo que estaba al nivel, pero bueno, pues tocará esperar a ver el lunes.

0: nada, tenir la tele encendida.
1: Avui a segona divisió hi pot haver diverses sorpreses, com a mínim resolució de diverses situacions, com la del Deportivo de la Coruña, que s'hi guanya al camp del Valladolid. El partit comença d'aquí a 35 minuts, doncs serà equip de primera, i no ho és des del 2018. L'entrena el català Antonio Hidalgo. A dalt i a baix, perquè el CUE Saragossa podria baixar a la primera federació, una cosa que no passaria des de l'any 1948. Només l'equip aragonès es mantindrà amb opcions si guanya les Palmes i si el Cádiz perd davant del Leganés. Els partits importants d'aquesta jornada de la segona divisió a partir de 6:45, jornada unificada. Tenim els últims minuts del partit del Andorra a casa, perdent 0-2 amb el Ceuta, i a més l'Andorra jugant amb 10 jugadors des del 9 de la primera part, ara mateix minut 83. Més coses, la Premier s'acomiada Pep Guardiola, avui s'acomiada Pep Guardiola, el darrer partit de la Premier, partit contra l'Aston Villa, el descans 1-0 guanya el City. Guardiola ha aprofitat per donar descans força titulars i donar una oportunitat als que són menys habituals. També dos jugadors que s'acomiaden avui del City, Bernardo Silva i Stones. I tot i així, el City està guanyant l'Aston Villa d'Unai Emery. Bàsquet a la Lliga ACB, penúltima jornada de la fase regular. Hayopos Lleida 88, Morabanc Andorra 116. El Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa contra el Barça. Oriol Paulí parla d'aquesta derrota.
2: Sí, ens hem salvat. Al final és l'objectiu principal. A vegades, pues, evidentment, sabíem que podia passar això, que una derrota tan avoltada amb mascarés una mica el bon resultat que hem tingut de l'any. Però al final els jugadors sabem el que hem aconseguit. A l'afició segurament li durarà poques hores i valorarà la bona temporada que hem fet i amb moltes ganes de tornar-hi l'any que ve i encara fer-ho un pèl millor.
1: El Girona ha perdut 86-80 a Bilbao, es complica la zona europea. Ara a les 6, Joventut Burgos. A les 8, final de l'Eurolliga de bàsquet, Madrid Olympiacos. El Giro d'Itàlia de ciclisme, el noruec Fredrik de Bernes ha guanyat a l'esprint la 15a etapa en final a Milà, un esprint amb altres 3 que són italians, i el danès Jonas Vingegaard conserva la malla rosa de líder amb un marge de més de 2 minuts sobre els seus perseguidors a la general. S'ha jugat el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo, Atlètic Barceloneta 17, Sabadell 13, el playoff de semifinals de la Lliga Femenina d'Hockey Patins, Vilassana 5, Palau 1. El Mundial d'Enduro, el Gran Premi de Viromaquia a Finlàndia, acaba en taules en la lluita pel Mundial d'Enduro GP. Josep García avui ha guanyat a les dues categories en què competeix, però se'n va amb els mateixos 11 punts d'avantatge que tenia la general d'Enduro GP sobre l'italià Andrea Verona abans d'aquesta cita. I el de Súria, a més, fa la 6a victòria a Enduro 1 i té un marge de més 29 sobre l'home que li va al darrere, que és un italià també, l'Isardo. Aquesta era la tercera cursa del Mundial, en 3-7, la pròxima a Portugal a mitjan juny. Atenció, 500 milles d'Indianàpolis, compta enrere. 45 minuts perquè comenci Àlex Palou a la pol. 3CAT Info.

0: Els informes de l'UDEF sobre el cas Zapatero sacsegen el final de la legislatura de Pedro Sánchez. El PNB adverteix al president espanyol que seria irresponsable seguir a la Moncloa més enllà d'aquest any. El PSOE no concep que Zapatero sigui corrupte i reclama proves contundents a la justícia. Donald Trump dissipa les expectatives que hi pugui haver un acord immediat amb l'Iran, però assegura que les converses avancen de manera constructiva. Les dues parts tracten d'arribar a un preacord que permeti l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz, però no queda clar quina prioritat tindrà la qüestió nuclear en aquesta fase de les negociacions. La guerra d'Ucraïna continua escalant. Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Oresnik en un atac massiu contra Kiev. Els bombardejos han deixat 4 morts i una 60 de ferits. És la represàlia ordenada per Vladimir Putin després de l'últim atac mortal contra una residència universitària russa. 2.000 persones es manifesten a Bilbao amb crits contra l'Ertzaintza per l'actuació policial d'ahir a l'arribada dels activistes de la flotilla de Gaza, que va acabar amb 4 detencions. El conseller de Seguretat Bas diu que els fets s'investiguen i parla de provocacions cap als agents. El fenomen climàtic del Niño influirà en el temps que farà a Catalunya els pròxims anys. Aquest escalfament de l'aigua del Pacífic farà que a casa nostra hi hagi més fenòmens meteorològics extrems, com sequeres o pluja molt intensa. El Camp de Mar de Tarragona reviu l'esplendor de l'època romana l'última jornada de Tàrraco Viva. Les recreacions històriques, els tallers i els monòlegs omplen d'activitat l'espai, que enguany se centra en el Parquè de Roma. I el premi a la millor direcció del Festival de Cannes a Javi Ambrosi i Javi Calvo esperona els cineastes a treballar en la seva nova pel·lícula. Diuen que volen que tingui una mirada més internacional i que probablement estarà rodada en anglès. Els Javis han guanyat el prestigiós premi amb La Bola Negra, un homenatge a Federico García Lorca.
1: Esports.
2: A les 7 de la tarda, a les Fonts de Montjuïc, celebració del quartet de les dones del futbol blaugrana amb la Champions, la Lliga, la Copa i la Supercopa. Són els 4 títols que han disputat i que han guanyat. Abans hi ha concert dels Figa Flowers d'aquí a 20 minuts, aproximadament, però des de les 5 ja tenim diversos DJs animant l'afició. El dia després del descens del Girona, els dos capitans, Estuani i Arnau, es manifesten a les xarxes socials. Cristian Estuani sona acomiat quan diu que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició.
0: I el temps, amb sol i calor forta a tot l'interior, entre els 30 i 35 graus, si bé a l'Alt Pirineu descarregaran xàfecs i algunes tempestes, en especial al sud de la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà i nord de l'Alta Ribagorça. Demà tindrem el mateix tipus de temps, però sense ruixats al Pirineu.
3: 3Cat Info.
0: 6 de la tarda i gairebé 4 minuts, us informa Xavier Palau. La Policia Nacional situa l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a líder d'una trama de tràfic d'influències de la qual s'hauria beneficiat principalment la seva família. L'Audiència Nacional es basa en 2 informes de l'UDEF que recullen converses entre empresaris i directius de Plus Ultra en què parlen de com intenta influir sobre el govern espanyol i fins i tot torpedinar la investigació judicial sobre el rescat a l'aerolínia. Madrid, Alba Gil.
4: És una de les novetats que hem sabut que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a Plus Ultra. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen sobre tallar la investigació i fer una kitchen en al·lusió a l'espionatge a l'extresorer del PP. Palomero també es vanta que la fiscal és amiga seva. La hipòtesi de l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari amic seu i suposat testaferro. La secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè, diu l'UDEF, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes inclouen fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant el rescat amb ostres i xampany i fent bromes sobre el cost de l'APAT a càrrec d'aquesta suposada comissió. Més enllà dels detalls, el cas Zapatero ha suposat un revés pel govern espanyol i, passi el que passi, marcarà un abans i un després perquè impacta no només en el Partit Socialista o l'executiu, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el 2 de juny i es faci públic tot el sumari de la causa i, per ara, s'escuden en que no hi ha proves flagrants. Fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Pedro Sánchez només en té un fins al final de la legislatura i aquest cas Vallès pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat líder progressista.
0: Com ara explicava la nostra companya des de Madrid, el PSOE continua defensant Zapatero. Avui el seu portaveu al Congrés, Patxi López, n'ha defensat la presumpció d'innocència i ha reclamat proves a la justícia.
1: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: I qui també demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials és Oriol Junqueras. El president d'Esquerra en parla avui en una entrevista al diari La Vanguardia.
5: Molts d'aquests processos s'han basat en proves falses, s'ha demostrat que eren falsos i, per tant, el nostre compromís contra la corrupció és absolut i el nostre escepticisme segons quins processos judicials també és ben conegut.
0: En canvi, avui el PNB, que és un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, ha sigut molt contundent. El seu president, Aitor Esteban, ha etzibat que seria irresponsable que el president espanyol acabi la legislatura.
6: Ja van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarios.

0: Muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
1: Per tant, d'alguna manera estaria demanant eleccions anticipades. També ho fa el PP des de fa ja temps. El seu portaveu al Congrés, Miguel Tellado, diu que tot el govern de Sánchez està sota sospita.
2: ¿Quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese? ¿Fue el propio Sánchez en persona? Ábalos dijo que él no. Yo creo que todo el Consejo de Ministros hoy está bajo sospecha.
1: 6 de la tarda i gairebé 8 minuts.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim plan internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, diu ara que no hi ha pressa per arribar a un acord amb l'Iran, però valora positivament el progrés de les negociacions. En un missatge a la seva xarxa social, Trump assegura que li ha demanat als seus representants que no es precipitin amb l'argument que no hi pot haver errors alhora que admet que les relacions amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. Ahir, el mandatari nord-americà va anunciar que prendria una decisió avui. Fa unes hores, el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, ha advertit que encara queda feina a fer.
4: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
1: Els Estats Units i l'Iran tracten de tancar un preacord que, segons Trump, permeti l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz, però els iranians han advertit aquestes últimes hores que volen mantenir el control sobre aquest pas estratègic. Pel que fa al dossier nuclear, l'Iran ha donat a entendre que queda fora d'aquest primer acord per negociar-ho més endavant, però mitjans nord-americans apunten que la Casa Blanca vol arrencar a Teheran almenys un compromís per renunciar al seu estoc d'urani enriquit. Pel que fa a Ucraïna, la guerra no deixa d'escalar. Aquesta nit, Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Oreshnik en un atac massiu contra la capital Kyiv. Hi ha com a mínim 4 persones mortes i una 70 de ferits. És la represàlia ordenada per Vladimir Putin després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Moscou ha fet servir centenars de drons i desenes de míssils, un d'ells aquest Oreshnik, de fabricació russa i molt difícil d'interceptar. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha acusat Putin d'atacar la població civil.
5: La majoria dels impactes han estat a Kyiv, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
1: Ucraïna ha aprofitat l'atac per demanar més ajuda militar a Europa, però de moment els líders europeus només li han expressat la seva solidaritat en paraules. Alemanya i França, i també Brussel·les, qualifiquen l'ús del míssil hipersònic llançat a més de 1.000 quilòmetres com una tàctica d'intimidació. De fet, ahir Zelensky ja va avisar que Rússia preparava un atac imminent amb un Oreshnik, un míssil que va fer servir per primer cop fa 2 anys. Als Estats Units, els serveis secrets han abatut un noi de 21 anys que ha disparat diversos trets en un dels carrers adjacents a la Casa Blanca mentre Donald Trump era al despatx Oval. Hi ha una persona ferida, un vianant, que es troba en estat greu. El tiroteig, ahir a les 6 de la tarda, va agafar tothom per sorpresa. Sobretot una vintena de periodistes que feien connexions en directe per explicar les novetats en les negociacions entre els nord-americans i els iranians. És el cas d'aquesta reportera de la cadena ABC. L'atacant és un vell conegut de la policia i, segons Trump, estava obsessionat amb la Casa Blanca. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha aprofitat per tornar a defensar les polèmiques reformes que vol fer el complex presidencial. Recordem que va fer el mateix fa un mes després del tiroteig del sopar amb la premsa. Unes 2.000 persones, segons la policia municipal de Bilbao, s'han manifestat aquest migdia pels carrers del centre de la ciutat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza ahir a l'arribada dels activistes bascos de la flotilla Global Sumut. Els fets van passar quan els membres de la flotilla es feien fotografies davant d'una porta de l'aeroport i interrompien el pas de la resta d'usuaris. La policia va intervenir i hi va haver un altercat que va acabar amb 4 detinguts que poc després van quedar en llibertat. Avui el conseller de Seguretat del govern basc, Bingen Supiria, ha explicat que investigaran què va passar i ha lamentat que no es garantís la seguretat.
6: Com a conseqüència de provocar

0: acciones y diferentes empujones se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
1: Els integrants d'aquesta flotilla, per la seva banda, neguen que hi hagués cap provocació contra els agents. Per la seva banda, Israel ha convocat l'encarregada de negocis espanyola al país perquè aclareixi l'actuació de l'Ertzaintza. Entén que l'actitud del govern espanyol és hipòcrita perquè condemna l'actuació israeliana contra la flotilla, però després permet accions contundents de la policia contra els mateixos activistes.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: 6 i 13 minuts, el fenomen del Niño, que aquest any pot ser especialment intens, té la capacitat d'incidir de retruc en el clima de Catalunya. A mitjà termini, aquest escalfament excepcional de l'aigua del Pacífic pot actuar com a catalitzador de fenòmens meteorològics extrems a casa nostra, Montse Poblet.
3: El Niño és el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra i els seus efectes, que es noten a nivell global, van des de l'increment de temperatures a inundacions o a sequeres. Antoni Barreres, tècnic de climatologia del Meteocat, estudia els efectes que el fenomen pot tenir a Catalunya.
4: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
3: Més enllà dels efectes que pugui tenir pel clima a Catalunya, el Niño genera un increment general de temperatures que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en els més càlids que s'hagin registrat fins ara.
1: Lleida tanca la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis del capital de la Terra Ferma, que aquest any ha reunit 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragol.
5: Los caracoles saben a poco, pero vamos, aparte de eso, todo molt bé.
6: Amb motiu de l'Aplec, el que aconseguim, a més, és coincidir un cop a l'any tots els amics amb qui van fer la carrera.
7: Que és la millor festa del món.
1: Els caragols, però també les pistoles d'aigua, han estat els principals protagonistes d'aquesta última jornada festera. En aquest sentit, des de la Federació de Colles han dit que estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a futures edicions. Ferran Perdrich n'és el president.
8: La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
1: Els organitzadors també celebren que no hi hagi hagut incidents importants durant els 3 dies que ha durat aquest aplec. Doncs parlant de l'aplec del Cargol, hem arribat un quart de set de la tarda en punt a 3Cat Info. Nou moment per obrir àrea de servei, per interessar-nos en l'última hora pel que fa a la mobilitat. Per això anem a l'equip viari. Caps de setmana al capdavant hi ha la Carmina Malagarriga, que ho sap tot. Carmina, bona tarda.
9: Gairebé tot. Bona tarda, Xavier.
1: Bona tarda.
9: Doncs començarem dient que està tallada la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada, cap a Barcelona, a causa d'un accident. També hi ha retencions a la P7 a Montornès del Vallès en sentit Barcelona, també a la P7 a Tarragona en sentit sud. Hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle. Trobem retencions a la C65 des dels nuclis de la Vall d'Aro fins a Llagostera. També a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona hi ha un carril tallat per un accident. I finalment també a la C33 en el mateix punt a Montcada i Reixac també cap a Barcelona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
9: Bona tarda.
2: El temps.
1: A punt, la crònica amb el Dani Ramírez.
10: La calor avui també és intensa, ferma, ja portem així 3 o 4 dies. De moment encara no hem superat els 35, però sí els 34. Bona part del Pla de Lleida hem arribat a aquests 34, per exemple, a Vallfogona de Balaguer, Torres de Segre, Alfarràs, Alcarràs, també a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, o a Serós, o Vilanova de Segrià, 34 de màxima. Lleida s'ha quedat amb 33, de moment, encara pot pujar unes dècimes. Girona, 33, aquí no pujarà més. I 25 al Maresme, Caldes d'Estrac, o 28 a la ciutat de Barcelona, 29 a Viella. A Viella hi ha plogut, tenim ruixats, hi ha una petita tempesta a la Vall d'Aran, al Pallars, a l'Alta Ribagorça, que poden durar fins a les 7, quarts de 8, i al vespre desapareixeran. Entre 1 i 3 litres, dèiem, 3 litres

a la Vall d'Aran a Viella. I demà el temps serà calcat, podríem dir que exactament igual. Sol i molta calor, possibilitat d'alguna boira a prop de la costa, cosa que avui no ha passat. La nit suau...

0: i arribar als 37-38 graus, el pic màxim del que portem d'any, al Pla de Lleida. Però també dijous, a la tarda, hi hauria més tempestes, més tronades i alguna calamarsada. 3CAT
1: Info. No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir. Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners. I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info. 6 de la tarda i 18 minuts, els Mossos d'Esquadra han detingut 8 lladres multireincidents a Barcelona en un dispositiu contra els robatoris de cadenes. Acumulen més de 140 antecedents policials. Les detencions es van fer dijous passat als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí, en el marc del Pla Campai Càtena contra la multireincidència. En aquest mateix dispositiu, els Mossos també van denunciar 4 persones que sumaven un centenar d'antecedents i en van identificar una cinquantena. També als Mossos, la policia catalana investiga un tiroteig a Calafell, al Baix Penedès, en què un home va resultar ferit a la matinada de divendres a dissabte. La policia va rebre l'avís d'una baralla a la zona d'oci a prop del Passeig Marítim i quan hi va arribar va trobar un home ferit de bala que van traslladar a un hospital. No estem per la seva vida. És el quart incident amb arma de foc aquesta setmana a Catalunya després dels tirotejos que hi ha hagut a l'Hospitalet de Llobregat, en què es va detenir una persona, a Viladecans i a Sabadell. En aquest últim hi va haver un ferit, mentre que en els altres dos no n'hi va haver cap.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
2: Dirigents històrics de Convergència Democràtica creuen que la dissolució del partit no va ser una decisió encertada. Ho diuen el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, i Artur Mas, l'expresident de la Generalitat, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, quan fa 10 anys que es va dissoldre la formació. També advoquen per recuperar l'esperit convergent.
4: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Un assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb les retallades.
5: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar el nom, l'esperit.
6: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra.
2: Un dels pròxims reptes de Junts són les primàries per trobar candidat a l'alcaldia de Barcelona. L'únic candidat que ha dit que s'hi presentaria ha sigut el president del grup municipal, Jordi Martí. A la travessa també hi són l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, l'exconseller d'Economia Jaume Giró i la secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. En tot cas, la cursa per ser candidat comença l'1 de juny i la proclamació es farà abans de Sant Joan, el dia 21. Avui s'ha oficialitzat el suport de la direcció nacional del Partit Popular de Catalunya a la reelecció d'Alejandro Fernández com a president de la formació en el congrés que s'ha de fer el dia 27 de juny. Segurament serà l'únic candidat que s'hi presentarà i ara l'incògnita és saber si Juan Fernández serà o no el futur secretari general dels Populars Catalans, en substitució de Santi Rodríguez. El secretari general del PP, Javier Tellado, ha dit que la nova directiva ha d'avançar per ajudar a aconseguir la majoria absoluta al Congrés.
7: De este Congreso tiene que salir un nuevo equipo. Un equipo mucho más joven que el actual. Un equipo cohesionado, un equipo fuerte, un equipo completo, un equipo abierto.
2: El Congrés del PP de Catalunya s'havia de convocar el 2022, però, segons la direcció nacional, es va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions generals per l'any següent. De tota manera, alguns mitjans assenyalen diferències entre Núñez Feijóo i Alejandro Fernández com a motiu per haver-lo retardat 4 anys. Dia de mobilitzacions en diverses localitats d'arreu de l'Estat a favor del dret a un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària. La més nombrosa ha estat una manifestació que ha recorregut al centre de Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu del sindicat madrileny, Alicia del Río, fa una crida a la mobilització.
8: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
2: En aquest

0: En aquesta manifestació també hi han participat els secretaris generals dels sindicats UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordo.
1: Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas, hay que abrir el acceso a la vivienda a todas las personas. Es algo que hay que poner en marcha desde ya.
2: Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
0: Els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. I concentració aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han denunciat que l'assassinat de la Quim és un cas de feminicidi i transfòbia. Girona, Berta Artigas Fontàs.
3: Una concentració que ha servit per rebutjar el crim d'aquest dimarts a Figueres, per reclamar més mesures per les víctimes de violència masclista, però també per reivindicar que les dones trans, com era el cas de la víctima, també són dones. Així ho han destacat Sandra Libars i Vanessa Apablassa, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
4: Ella sempre ha sigut una dona i ben viva dintre el col·lectiu a la seva manera, i per això també estem aquí, per reivindicar tot això.
5: Volem reivindicar que les dones trans, o sigui, sense les dones trans no podia haver tampoc feminisme, no? Res es pot dir. O sigui, un feminisme hauria d'incloure a totes i no amb discriminacions.
3: Durant la concentració s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci i s'han encès espelmes per recordar la Quim, morta aquest dimarts a Figueres a mans de la seva exparella.
0: De seguida els esports, tenim a punt ja a l'estudi de 3cat.info el Xevi Soler, que podem saludar en directe. Xevi, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: I expliquem, segurament que el Xevi Soler farà referència quan parli de les celebracions del quart títol de la Champions del Barça femení de futbol, perquè hi ha afectacions de mobilitat precisament a la capital catalana, Barcelona, per aquesta celebració del títol d'aquesta Champions. La celebració es fa a les 7 de la tarda, d'aquí una mica més de mitja hora, a l'Avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona. La circulació en aquesta àrea s'ha tallat a les 6 del matí per facilitar el muntatge de l'escenari a l'Avinguda de Rius i Taulet, a l'altura de la plaça Univers, orientat a la plaça d'Espanya. Quan faltin 10 minuts per les 7 de la tarda, s'aïllarà la circulació de l'Avinguda de Rius i Taulet entre el carrer de Mèxic i el carrer de la Guàrdia Urbana per facilitar la maniobra dels vehicles. A més, està prohibit estacionar a la zona fins a la mitjanit.
7: Esports.
0: Doncs, donades les consignes pel que fa a la mobilitat, la festa sí que s'espera, i de manera molt, molt abasta i molt gran, Xevi, després d'aquesta quarta Champions que té el Barça femení de futbol.
6: Sí, de fet, ja es poden veure imatges amb molta gent en aquesta festa, una festa que, teòricament, vaja, ja ha començat amb actuacions musicals. De fet, ara ha de començar el grup Flowers a fer la seva actuació musical, però, com deia, serà a partir de les 7, on la plantilla blaugrana, també el seu tècnic Pere Romeu, faran discursos en aquestes fonts de Montjuïc, a l'Avinguda Maria Cristina, per celebrar aquesta consecució de la Champions. Recordem que va guanyar el Barça al superar la final olímpic de Lió per 4-0. Podrem sentir tots els protagonistes. De fet, avui ja n'hem pogut sentir un als micròfons del suplement de Catalunya Ràdio, era el tècnic del Barça, Pere Romeu, que feia el que tampoc va fer, és desvetllar una de les grans incògnites de les últimes hores, que és el futur d'Alexia Putellas.
8: Lideratge referent absolut, no només pel que ha aconseguit, sinó per com ho aconsegueix.
9: Li has demanat que es quedi?
8: Evidentment. Això ja no depèn de mi, no forma tant part de mi, però evidentment sempre voldria que es quedés, evidentment.
9: Ja li vas demanar l'any passat, segurament, no?
8: Efectivament.
9: L'any passat et va fer cas, potser aquest any és el moment de dir fes el que vulguis.
8: Ja, això és el seu futur, ja ho decidirà ella i ja ho traslladarà com ella cregui.
6: La cara positiva de l'esport català d'aquestes últimes hores, sens dubte, és aquesta consecució de la Champions. La negativa és el descens del Girona. Avui no hi ha manifestacions oficials de ningú del club. Això sí, ho fan a través de les xarxes socials. Fa poca estona, Cristian Estuani, un dels capitans, ha fet una piulada on deia que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Això és textual, unes paraules que sonen a comiat de l'uruguaià, recordem, de 39 anys. També l'altre capità, Arnau, ha publicat una piulada on diu que el buit i la sensació que els queda és que han fallat l'afició, que han fallat ells a l'afició, que no han estat a l'alçada. Això pel que fa al futbol. En bàsquet, a aquesta hora tenim un partit de la Lliga ACB en marxa. Entrem a l'Olímpic de Badalona. La penya està jugant contra el Burgos. Sapiguem en quin moment està el partit. Ernest Macià, bona tarda.
7: Hola, Xevi, bona tarda. 5 minuts per arribar-se al final del segon quart d'aquest partit i, de moment, el Joventut està guanyant 36-31, un Joventut que té virtualment garantida la sisena posició, que encara matemàticament té alguna opció de ser cinquè, però que pensa ja en el play-off, i un Burgos que busca evitar el descens, cosa que també està en vies d'aconseguir, però, de moment, el partit el domina la penya molt coral, més 7 pel Joventut. Anota Rússic, Joventut 38, Burgos 31.
6: Al migdia hi ha males notícies pels dos catalans que han jugat. El Lleida ha perdut clarament contra l'Andorra a casa, 88-116. El Lleida ja salva l'Andorra, que surt del descens a falta d'un partit. El tècnic lleidatà Gerard Encuentra treia importància a la derrota.
10: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent, perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
6: De la seva banda, el Girona ha perdut a la pista del Bilbao 86-80. Es complica la presència en competicions europees la temporada que ve. Aquest és Moncho Fernández, tècnic dels gironins.
11: No ha pogut ser. Hem arribat als moments claus del partit, més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Basket ha estat clau per a la seva victòria.
6: Recordem que a partir de les 8 es juga la final de l'Eurolliga de bàsquet entre el Madrid i l'Olympiacos. Més coses. S'ha disputat la 15a etapa del Giro d'Itàlia, una etapa entre Voghera i Milà de 157 quilòmetres, amb victòria del noruec Frederik Bernes, que ha culminat una escapada amb tres ciclistes més i han precedit el grup per pocs segons. Jonas Vingegaard continua de líder. Demà, jornada de descans. Dimarts tornarà al Giro amb una etapa de muntanya. Avui s'ha jugat el primer partit també de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo. Ha guanyat l'Atlètic Barceloneta 17-13 contra el Sabadell. Dissabte vinent a Sabadell a jugar el segon partit per a una eliminatòria que es disputa el millor de tres partits. En motor, avui és el dia de les 500 milles d'Indianàpolis. El català Àlex Palau surt des de la pole. La cursa comença d'aquí a ben poc, a 6:45. El campió vigent de la Indy 500, que és Palau, surt per segona vegada des de la pole position.

0: Bona tarda, són 7:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a aquesta hora us m'ha explicat que els informes de l'UDEF sobre el cas Zapatero sacsegen al final de legislatura de Pedro Sánchez. El PNB adverteix al president espanyol que seria irresponsable seguir a la Moncloa més enllà d'aquest any. El PSOE, per la seva banda, no concep que Zapatero sigui corrupte i reclama proves contundents a la justícia. En clau internacional, l'última hora de la guerra entre els Estats Units i l'Iran, Trump dissipa ara les expectatives que hi pugui haver un acord immediat amb els iranians, però assegura que les converses avancen de manera constructiva. Les dues parts tracten d'arribar a un preacord que permeti l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz, però no queda clar quina prioritat tindrà la qüestió nuclear en aquesta fase de les negociacions. I l'altre titular, també internacional, fa referència a la guerra d'Ucraïna, que continua escalant, continua creixent. Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Oreshnik en un atac massiu contra la capital Kyiv. Els bombardejos han deixat 4 morts i una 60 de ferits. És la represàlia ordenada pel president Putin després de l'últim atac mortal contra una residència universitària russa. De seguida, a l'espai polític de 3CAT Info, l'hemicicle, Marta Corbalán conversa amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar. I també anirem a Girona. Hi ha hagut concentració aquest migdia a la plaça del Vi per condemnar el crim de Figueres. Els assistents convocats per l'espai LGTBI denuncien que l'assassinat de la Quim ha estat un cas de feminicidi i transfòbia. També aquesta hora amb el Xavi Soler busquem el titular esportiu. Xavi, què destaques?
2: Que ja ha començat la festa a les Fonts de Montjuïc per celebrar la Champions que va guanyar i el Barça a Oslo. Està previst que a partir de les 7 parlin

0: tant les jugadores com el tècnic.
1: I el temps, amb sol i calor forta a tot l'interior, entre els 30 i 35 graus. Si bé, a l'Alt Pirineu descarregaran xàfecs i algunes tempestes, en especial al sud de la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà i nord de l'Alta Ribagorça. Demà tindrem el mateix tipus de temps, però sense ruixats al Pirineu.
2: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El govern ja té els suports per poder aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026. Després del primer intent fallit el mes de març, ara sí que els pressupostos ja són al Parlament per ser tramitats i aprovats definitivament el juliol. Amb el suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns, els socis d'investidura de Salvador Illa. Amb els pressupostos sota el braç, el govern aconsegueix un baló d'oxigen per afrontar la segona part de la legislatura, tot i el desgast que està patint per les diferents crisis com l'educativa. Avui en parlarem de tot plegat amb el president del grup del PSC al Parlament, Ferran Pedret. Benvinguts a l'Hemicicle. Els pressupostos de la Generalitat del 2026 pugen a una xifra de gairebé 50.000 milions d'euros i són els primers que podrà aprovar el govern de Salvador Illa i potser també els últims, perquè el 2027 és any electoral i amb els comicis pel mig es compliquen les negociacions amb els partits de l'oposició. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i els Comuns i ha destacat que aquests pressupostos permetran afrontar la segona part del mandat.
4: Crec que tots volíem pressupostos fa un temps, ha costat, ha sigut una negociació exigent, ho va ser la d'Esquerra Republicana, ho ha estat també la dels Comuns, però crec que finalment aquest sentit de país, de responsabilitat, de compromís ens porta a uns pressupostos per l'any 26 que ens donarà estabilitat i que ens permetrà encarar els reptes, les oportunitats que tenim a Catalunya.
3: Esquerra i els Comuns han advertit al govern que el seu sí als pressupostos no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. El líder dels republicans al Parlament, Josep Maria Jové, ha demanat al president Illa que no abaixi la guàrdia i compleixi tot el que han acordat.
5: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen. L'estabilitat real no neix només d'una suma de vots. Neix de la confiança, la transparència i la capacitat de construir consensos amplis i honestos.
3: La cap de files dels Comuns al Parlament, Jessica Albiach, que ha fet un avís semblant al govern.
6: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
3: El president de la Generalitat s'ha compromès a complir tot el que s'ha acordat i a seguir col·laborant amb els seus socis d'investidura.
7: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. Sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent en què complim allò que hem acordat. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat.
3: La construcció d'una nova línia de tren, l'anomenada línia orbital, és el que ha aplanat el terreny perquè Esquerra doni el seu aval als pressupostos. Es tracta d'un nou corredor ferroviari, concebut fa més de 20 anys, però que havia quedat guardat en un calaix. La idea és que uneixi l'any 2041 el Garraf amb el Maresme, sense passar per la ciutat de Barcelona, amb un cost total de 5.200 milions d'euros que hauria d'assumir l'Estat. Al març, quan l'aprovació dels pressupostos va descarrilar, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, posava com a condició per negociar-los que Catalunya aconseguís recaptar el 100% dels grans impostos com l'IRPF.
8: Ara com ara, no sembla que el Partit Socialista vulgui complir amb el tema de l'IRPF. No ho sembla. Que no vol complir? Doncs no negociarem pressupostos.
3: Davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la recaptació de l'IRPF, almenys a curt termini, aquesta exigència ja no ha estat condició per aprovar els pressupostos, tot i que Esquerra ho segueix defensant. A diferència dels republicans, els comuns ja havien aconseguit tancar un acord amb el govern el mes de febrer, però ara han aprofitat per renegociar-lo. El grup liderat per Jessica Albiach ha pactat destinar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge, que és la principal bandera dels comuns. Tots els grups de l'oposició, excepte Esquerra i els Comuns, votaran en contra dels pressupostos. La cap de files de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha focalitzat les crítiques en el partit de Junqueras.
0: Van investir-lo per tenir sobirania fiscal i s'han conformat amb la línia orbital. De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir.
3: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també ha carregat contra Junqueras. Sense dir obertament, ha insinuat que el president d'Esquerra ha avalat els pressupostos per evitar un avançament electoral i guanyar temps per poder ser el candidat a la Generalitat quan se li apliqui l'amnistia.
9: Oriol Junqueras ha posat per davant la seva agenda personal a les necessitats del país.
3: El Partit Popular i Vox han fet una lectura diferent de l'acord de pressupostos amb Esquerra. Asseguren que inclou compromisos com el d'enfortir l'Agència Tributària de Catalunya que busquen, segons ells, debilitar la presència de l'Estat a Catalunya. Sentim el portaveu popular Juan Fernández i el de Vox, Joan Garriga.
10: Cada nueva cesión competencial, cada nuevo consorcio, forman parte de una estrategia perfectamente definida. Avanzar de manera gradual, pero constante, hacia una Cataluña cada vez más separada y desconectada institucionalmente del resto de España.
11: Que te acortan ves més accions al separatisme, acabar eliminando la presencia del Estado en nuestra tierra, en nuestra querida región.
3: Els últims pressupostos de la Generalitat que es van aprovar van ser els del 2023. Tres anys després, Catalunya tindrà, doncs, uns nous pressupostos.
2: Té la paraula.
12: Soc en Ferran Pedret i Santos, president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
3: Benvingut al programa L'Hemicicle. Finalment el govern ja té pressupostos, els primers del president Salvador Illa i també els primers després de 3 anys. Això és una bona notícia per al país?
12: Nosaltres pensem que, sens dubte, és una bona notícia pel país. Hi ha molta gent, molts sectors esperant l'aprovació d'aquests pressupostos i, sens dubte, han d'ajudar que el país rutlli, que funcioni com cal.
3: Tenint en compte que el Parlament els aprovarà cap al juliol, aquests pressupostos serviran també per al 2027.
12: Doncs bé, quan haguem d'arribar al moment en què calgui decidir sobre l'elaboració o no d'uns pressupostos pel 2027, ja tindrem el debat. En tot cas, aquests són uns pressupostos que són molt robustos, incorporen molts recursos per les administracions públiques a Catalunya. Estem parlant d'un pressupost que depassa dels 49.000 milions d'euros, és el més alt que s'ha aprovat mai a Catalunya i que, a més, té partides molt importants també en termes d'inversió que serviran per compensar el finiment dels fons europeus Next Generation. A més, amb el complement dels acords que hem subscrit tant amb Esquerra Republicana com amb els Comuns, i tenint en compte que el plantejament del pressupost ja era un pressupost molt social, encara més amb els acords que hem subscrit amb Esquerra Republicana i amb els Comuns, no? Per tant, creiem que és una molt bona eina.
3: El 2027 és any electoral i tothom sap que les negociacions es compliquen quan hi ha eleccions pel mig. S'imagines que els Comuns donen suport a uns altres pressupostos?
12: Jo no veig per què no hauria de poder ser. De fet, hem coincidit molt en l'orientació que hem tingut aquí al Parlament, en polítiques fiscals, en polítiques econòmiques, també en polítiques socials. En general hem coincidit molt. De fet, el govern ha aprovat vora del 97% de la seva agenda legislativa, sigui perquè la presenta el govern o amb propostes del nostre grup parlamentari, i ho hem fet coincidint amb el 90% amb el sentit del vot amb Esquerra Republicana i amb els Comuns. Per tant, pensem que podria ser, però bé, quan arribi el moment, doncs ja ho veurem.
3: Per poder facilitar l'acord, Esquerra va retirar com a línia vermella el traspàs a Catalunya de la recaptació de l'IRPF, però en l'acord es diu que es continuarà prioritzant aconseguir la delegació de competències per poder acabar gestionant aquest impost. Com ho aconseguiran i quan preveuen aconseguir-ho, això?
12: Nosaltres vam dir des del principi que no demanàvem a Esquerra que renunciés a cap objectiu. Vam dir també que era un objectiu en el que ens proposàvem seguir treballant i així ho farem, i no estem en condicions d'anunciar un moment en què això es pugui produir, però sí que podem dir que nosaltres hi seguirem treballant amb Esquerra, seguirem treballant amb el govern d'Espanya.
3: Esquerra diu que s'ha d'aprofitar la tramitació del nou model de finançament autonòmic al Congrés per intentar, ja sigui via esmena o a través del nou model de finançament, aconseguir aquesta competència. Això és viable?
12: Bé, això, com saben i com hem comprovat en reiterades ocasions en els darrers mesos, depèn de les posicions de cada grup parlamentari al Congrés. N'hi ha que ha estat estrany que faltin a la

0: cita, sens dubte, amb el Consorci d'Inversions o amb altres ocasions, però veurem. Nosaltres confiem en que s'obrirà pas poc a poc aquesta idea, no? I creiem que ha de ser possible, però cal treballar-hi, evidentment. I estem parlant, en tot cas, de grups parlamentaris d'una altra cambra que no és, diguem, la que jo estic basat a moure-m'hi.
1: Està pendent també, com dèiem abans, de tramitar-se al Congrés el nou model de finançament. Si entrés en vigor l'any que ve, això suposaria 4.700 milions d'euros addicionals cada any per Catalunya. Si arribessin aquests diners l'any que ve, això obligaria, no?, a fer uns nous pressupostos?
0: Jo diria que hi ha mecanismes per incorporar-los amb l'aprovació del pressupost que hem fet ara. De tota manera, això em porta una altra vegada a exclamar-me davant l'actitud de Junts, és a dir, davant la possibilitat d'incorporar 4.700 milions d'euros anuals a les administracions públiques catalanes, al conjunt del sector públic de Catalunya, com pot dir-se que no? No? Com podrien explicar que voten que no al nou model de finançament al Congrés?
1: Canviem totalment de tema. Aquesta setmana hem conegut la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per l'Audiència Nacional per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. Com han rebut aquesta notícia dins de les files del PSC?
0: Ha estat un impacte polític i emocional, perquè el president Zapatero és un referent pels progressistes, fins i tot més enllà de l'àmbit estrictament socialista. I he de dir que a mi em costa molt de creure que sigui veritat el que en aquesta interlocutòria es diu, no? Jo, en fi, crec que val la pena llegir-la amb deteniment, i ja s'està assenyalant alguna possible incongruència, no?, en aquesta interlocutòria. En qualsevol cas, el que segueix sent veritat de tot el que estem fent és que el govern progressista de Pedro Sánchez, el govern progressista de Salvador Illa, està procurant treballar per les majories socials, està procurant posar les eines per la millora dels serveis públics, per enfortir el caràcter social de l'Estat, per aprofundir el caràcter democràtic. Al davant hi ha unes forces reaccionàries que el que estan és en una política que ja els coneixem, de retallada de serveis públics, però també d'erosió i degradació de les institucions democràtiques. Si el que pretenen alguns en la dreta política, econòmica, financera i judicial és que els progressistes del país, que la gent d'esquerres del país es rendeixi, la resposta contundent és no. No ens rendirem i seguirem donant la batalla pel que entenem que és la justícia social en aquest país.
1: M'ha dit que li costa de creure alguns apartats d'aquesta interlocutòria. Creu que es podria tractar d'una maniobra judicial orquestrada pel Partit Popular?
0: Miri, jo em vull expressar sempre en termes d'absolut respecte per als jutges i els magistrats i el conjunt del poder judicial. Ara bé, a mi, insisteixo, em costa molt de creure.
1: Si li sembla bé, ens endinsem ara ja en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té algun racó de Catalunya que li agradi especialment?
0: A mi m'agrada especialment el Parc d'Aigües Tortes, m'agrada la zona al voltant d'Arnes, els estrets d'Arnes, i tinc un record molt especial per les platges de l'Hospitalet de l'Infant.
1: Té alguna mania que pugui confessar?
0: Quan comença la calor, i ara està començant, tendeixo a dormir a terra, sense cap màrfega ni res, directament a terra, ben bé com un gos.
1: I dorm còmode a terra?
0: Doncs la veritat és que de moment sí, quan comenci a apropar-me als 70 anys ja li diré.
1: Està mirant alguna sèrie o és més de llegir llibres?
0: Sembla que era ahir mateix, estava veient capítols de la darrera temporada de The Boys, que em sembla una gran advertència sobre l'ascens de les forces reaccionàries.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
0: Que s'acabés el bombardeig i la guerra a Orient Mitjà en general, tant al Líban com a Palestina com a l'Iran.
1: Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
0: Fins aviat.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
3: Ara passen 2 minuts de 3:15. Després de l'hemicicle, obrim àrea de servei.

0: Ella, 3cat.info. Amb un primer pas per l'equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavier. S'ha reobert la 2, però es manté una cua de 3 quilòmetres en aquesta via, la 2, a Jorba, en sentit est cap a Igualada, on hi ha hagut un accident fa una estona. Un accident a la P7, això sí, a l'altura de la Granada, provoca cues en sentit sud, perquè hi ha un carril tallat. Però també en aquest mateix punt hi ha retencions en sentit nord. També n'hi ha a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord, a l'altra banda de la P7, al tram nord de la P7, hi ha retencions a Montmeló, en sentit nord. També a Barberà del Vallès, en sentit sud. A la C32, a Castelldefels, en sentit sud, a la C32, a Premià de Dalt, en sentit sud. També a la C65, als nuclis de la Vall d'Aro, des de Platja d'Aro cap a Llagostera. Tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a Barcelona, i finalment també a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Montbau, en sentit Llobregat. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Bona tarda, Carmina.
1: Bona tarda.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: La calor avui també és intensa, ferma, ja portem així 3 o 4 dies. De moment encara no hem superat els 35, però sí els 34. Bona part del Pla de Lleida hem arribat a aquests 34, per exemple, a Vallfogona de Balaguer, Torres de Segre, Alfarràs, Alcarràs, també Vinebre, la Ribera d'Ebre, o a Serós, o Vilanova de Segrià, 34 de màxima. Lleida s'ha quedat amb 33, de moment, encara pot pujar unes dècimes. Girona, 33, aquí no pujarà més. I 25 al Maresme, Caldes d'Estrac, o 28 a la ciutat de Barcelona, 29 a Viella. A Viella hi ha plogut, tenim ruixats i una petita tempesta a la Vall d'Aran, al Pallars, a l'Alta Ribagorça, que poden durar fins a les 7, quarts de 8, i al vespre desapareixeran. Entre 1 i 3 litres, dèiem, 3 litres a la Vall d'Aran, a Viella. I demà el temps serà calcat, podríem dir que exactament igual. Sol i molta calor, possibilitat d'alguna boira a prop de la costa, cosa que avui no ha passat. La nit, suau, al litoral, al voltant de 17, 18, 20 de mínima. A l'interior baixant puntualment dels 15 i al Pirineu baixant una mica dels 8 o 10. Per tant, es repeteix la jugada. I de dia, novament, a l'interior de 30-35. Les nuvolades de demà a la tarda, en principi, no donaran tempestes al Pirineu. I pel que fa a la setmana, molt càlida. Pot pujar més la temperatura entre dijous i divendres i arribar als 37-38 graus, el pic màxim del que portem d'any, al Pla de Lleida. Però també dijous, a la tarda, hi hauria més tempestes, més tronades i alguna calamarsada. 3cat.info.

0: Rafael està treballant en un nou disc sobre Mèxic que gravarà abans que s'acabi aquest any. Precisament aquest cap de setmana, el cantant de Linares comença a Múrcia la seva gira Rafaelísimo a l'estat espanyol, que el 9 de juliol el portarà a Barcelona als Jardins de Pedralbes.
1: Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro.
0: Una gira que seguirà per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia. El cantant de 83 anys està imparable després d'uns problemes de salut que el van mantenir apartat de la vida pública durant molts mesos i que el van obligar a cancel·lar les actuacions previstes. En marxa ara té aquest disc que vol ser un nou tribut a Mèxic i que té previst de publicar a finals d'aquest 2026, mantenint el seu compromís amb el públic de gravar un disc cada dos anys. El darrer, ayer aún, va veure la llum ara fa dos anys. A més, aquest mes de setembre, Netflix estrenarà la sèrie de 8 episodis Aquel, protagonitzada per Javier Morgade i Carlos Santos, sobre la vida del famós artista que, en 50 anys, ha venut més de 100 milions de

0: I l'Auditori de Sant Cugat del Vallès omple aquesta tarda de la veu de Passión Vega i les cançons del seu treball Passión Almodóvar. Un recull de les cançons més conegudes de les pel·lícules de Pedro Almodóvar. Un recorregut per l'univers del director manxec a través de la música de la seva filmografia que tanta importància té a les seves obres. Per exemple, Passión Vega rememora la pel·lícula Tacones Lejanos a través de les cançons Un año de amor i Piensa en mí. També Hablé con ella amb el bolero Quizás, quizás, quizás.
1: A enfrentarse con mi vida.
0: La banda sonora de Què he hecho yo para merecer esto apareix amb la Bien pagar, com també l'inoblidable Tango Volver de la pel·lícula homònima que estem sentint. Aquestes i moltes altres cançons evocadores del cinema de Pedro Almodóvar a l'escenari Passión Vega anirà acompanyada pel pianista Moisés P. Sánchez i el seu trio. És un espectacle d'estètica pop art dirigit per Joan Anton Retxí avui a l'Auditori de Sant Cugat de seguida. Falten 5 minuts perquè comença a partir de les 7 del vespre. Sis minuts i arribem a les 7.
2: Esports.
0: A punt la crònica amb el Xevi Soler. Bona tarda, Xevi.
3: Bona tarda, i ara mateix el focus d'atenció està situat a l'Avinguda Maria Cristina, on ja ho sabeu, des de fa una estona és en marxa aquesta festa de celebració del Barça pel títol de Champions que va guanyar ahir. Hi havia un concert de figaflaues i les jugadores han d'estar arribant per començar els seus discursos, si la pauta és correcta, a partir de les 7, i tenim allà ja desplaçat el Marc Andrés per saber-ne l'última hora. Marc, bona tarda.
4: Bona tarda, doncs mira, ho deies, eh? Les jugadores estaven arribant, doncs han arribat, són darrere de les cortines, encara no han aparegut a l'escenari, això està previst que passi a les 7 en punt, però aquí davant de l'escenari ja està tot a punt. Molta gent, molt de públic aquí per veure les campiones, no només de la Champions, sinó de tot, del pòquer, dels 4 títols, i nosaltres, doncs mentre arribaven aquestes jugadores, abans que apareguin per davant de l'escenari, hem pogut parlar amb algunes d'elles, per exemple, Payor, Paredes, o també Quica Nazaret, que no ha volgut donar tampoc molts detalls de com va ser ahir la nit a Oslo.
5: Cansada, que encara no he dormit, però no, molt contenta. Al final hem guanyat una final d'una Champions i estem molt contentes. Ara us ensenyarem una mica més, però ahir no, ho hem passat molt bé. Al final som, més allà d'un equip, som amigues també i celebrar és amb nosaltres.
4: Una Quica Nazaret que ha admès que té moltes ganes de festa i que per ella, tot i que aquí la festa a l'Avinguda Maria Cristina acabi a les 8, ella, jugadores com ella, Patri o Clara Serra Jordi, encara tenen més ganes de festa perquè celebrar una Champions doncs ho val. De moment, això és tot aquí a l'Avinguda Maria Cristina, seguirem l'actualitat i aviam què és el que acaben dient davant del públic totes les futbolistes campiones d'Europa amb el Barça.
3: Sens dubte és la cara positiva de l'esport català de les últimes hores. La negativa, ja ho sabeu tots, va ser el descens del Girona. Ahir, recordem, va empatar contra l'Elx, no en va fer prou per mantenir-se primera. Després de moltes hores sense manifestacions públiques de cap membre ni de la plantilla, ni de l'estaf tècnic ni de la directiva, avui han parlat els dos capitans a través de xarxes socials, Estuani i Arnau. Cristian Estuani ha dit, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició, unes paraules que poden sonar a comiat. També Arnau ha publicat també a les seves xarxes socials que el buit i la sensació que els queda és que han fallat a l'afició, diu, i que no han estat a l'alçada. En bàsquet tenim ara mateix en marxa un partit en presència catalana, la Penya, defensant aquesta sisena posició contra el Burgos. Sapiguem en quin punt està el partit. Ernest Macià, bona tarda.
6: Bona tarda al descans. I la Penya el defensa amb èxit, està guanyant 45-41, fent un partit molt complet davant d'un equip, el Burgos, que ha lluitat aquestes últimes jornades amb èxit per eludir el descens i, per tant, que s'hi juga molt, i la Penya, que busca consolidar aquesta plaça de play-off lluny de la possibilitat de ser cap de sèrie, però almenys pensant també en quins podrien ser els creuaments. L'última setmana, perquè acabi la fase regular, la penya demostra estar en bon estat de forma. A destacar l'anotació molt repartida de la penya, el bon paper de Ricky Rubio, amb 4 punts i 7 assistències. En aquest Joventut, 45 Burgos, 41, comença el tercer quart.
3: A la Lliga CB aquest migdia han viscut dues derrotes catalanes, la del Lleida, que ha perdut a casa contundentment contra l'Andorra, 88-116, un Lleida ja amb la salvació matemàtica al sac, l'Andorra que sí que està lluitant per no baixar a la segona categoria. El tècnic del Lleida, Gerard Encuentra, ha tret importància a aquesta derrota.
2: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent, perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
3: També derrota del bàsquet Girona, ha perdut a la pista del Bilbao, 86-80, complicant-se l'accés a competicions europees per la temporada vinent. Aquest és Moncho Fernández, el tècnic de Girona.
7: No ha pogut ser, hem arribat als moments claus del partit, més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Bàsquet ha estat clau per a la seva victòria.
3: Recordem que a partir de les 8 es jugarà la final de l'Eurolliga de bàsquet entre el Madrid i l'Olympiacos. Ara fa ben poc el Barça acaba de guanyar la final júnior d'aquesta Eurolliga superant el Madrid.
8: 3CAT Info.
3: Aquesta nit, a partir de les 9, darrer partit de la darrera jornada de Lliga a la Primera Divisió. Villarreal i Atlètic de Madrid s'enfrontaran per decidir la tercera posició de la Lliga. El seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà demà la llista definitiva de 26 convocats per al Mundial. Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha presentat la documentació per optar a la presidència. La Junta Electoral li ha de validar i avui ha parlat també en declaracions al diari Marca.
9: Bueno, yo creo que es un hecho relevante el que 20 años sin elecciones a la presidencia. 20 años. ¿Sabes? Creo que es algo, unos hitos para poder presentarse a las elecciones donde lo acabamos de vivir en primera mano, no son nada fáciles y mucho menos en una semana, 5 días hábiles.
3: A segona divisió, avui pot ser el dia del retorn de la primera del Deportivo de la Coruña. Els gallecs entrenats pel català Antonio Hidalgo pujaran si guanyen al camp del Valladolid, cosa que està passant ara mateix a la mitja hora de joc. Està guanyant el Deportivo per 0-1. A l'etapa del Giro, victòria pel noruec Fredrik Bertsnes. Jonas Vingegaard continua de líder en l'etapa d'avui que ha acabat a Milà. I a la Lliga masculina de waterpolo s'ha jugat el primer partit del play-off final amb victòria de l'Atlètic Barceloneta contra el Sabadell per 17-13. Dissabte vinent a Sabadell es jugarà el segon partit de l'eliminatòria.
8: Trescat Info.
0: Bona tarda a les 7.

0: El govern espanyol manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero, tot i els informes de l'UDEF que situen a l'expresident espanyol com a líder i com a principal beneficiari de la trama Plus Ultra. La Moncloa assegura que no té intenció d'avançar eleccions després que avui PNB ha assegurat que seria irresponsable que Pedro Sánchez intenti esgotar la legislatura. Donald Trump ha dissipat avui a la tarda les expectatives que hi pugui haver un acord imminent amb l'Iran, però assegura que les converses avancen de manera constructiva. Totes dues parts tracten d'arribar a un preacord que permeti l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz, però no queda clar quina prioritat tindrà la qüestió nuclear en aquesta fase de les negociacions. La guerra d'Ucraïna continua escalant i Rússia ha tornat a fer servir a les últimes hores el míssil hipersònic Oreshnik en un atac massiu contra Kiev, capital. Els bombardejos han deixat 4 morts i una 60 de ferits. Represàlia ordenada per Vladimir Putin després de l'últim atac mortal contra una residència universitària russa. 2.000 persones s'han manifestat avui a Bilbao amb crits contra l'Ertzaintza per l'actuació policial d'ahir a l'arribada dels activistes de la flotilla de Gaza, que va acabar amb 4 detencions. El conseller de Seguretat basc afirma que els fets s'investiguen i parla de provocacions cap als agents. Els membres de la flotilla ho neguen. El fenomen climàtic del Niño influirà també el temps que farà aquí els pròxims anys. I és que aquest escalfament de l'aigua del Pacífic farà que a casa nostra hi hagi més fenòmens meteorològics extrems com sequeres o pluges molt intenses. La calor ha marcat l'última jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida, 45a edició que ha batut rècords amb gairebé 17.000 collistes i que ha buscat ja el reconeixement internacional. I el Camp de Mar de Tarragona ha reviscut l'esplendor de l'època romana a l'última jornada de Tarracó Viva. Recreacions històriques, tallers i monòlegs que omplen d'activitats l'espai que enguany s'ha centrat en el per què de Roma.
1: Esports. A aquesta hora han de començar els parlaments de les jugadores del Barça, la festa de les Fonts a Montjuïc per celebrar el títol de Champions que l'equip va aconseguir ahir. I en bàsquet en joc el tercer quart victòria de 10 de la Penya contra el Burgos, 51-41 al migdia, derrotes del Girona i del Lleida.
0: Fins al vespre pot ploure en forma de xàfecs breus i alguna tronada al Pallars Sobirà, Vall d'Aran i nord d'Andorra que ajuden a refrescar l'ambient. A la resta és el clar, encara aquesta calor intensa, més moderada ja a la costa. I a punt de començar setmana de 100% temps d'estiu, però sense pluja ja al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 7 de la tarda. Bona tarda, us parla Jaume Brufau. El PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero, tot i els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquestes últimes hores i que situen a l'expresident del govern espanyol com el líder d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat, sobretot, la seva família. Fons de la Moncloa asseguren que no hi ha cap prova directa ni flagrant que apunti Rodríguez Zapatero i insisteixen que esgotarà la legislatura. I això després que avui el PNB, Partit Nacionalista Basc, que és un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, hagi pràcticament demanat un avançament electoral. El seu president, Aitor Esteban, ha etzibat que seria irresponsable que el president espanyol continuï governant fins l'estiu de l'any que ve.
3: Ya van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: El Partit Popular també ha exigit al govern espanyol que plegui. El seu portaveu al Congrés, Miguel Tellado, ha afirmat que tot el Consell de Ministres està sota sospita.
4: ¿Quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese? ¿Fue el propio Sánchez en persona? Ábalos dijo que él no. Yo creo que todo el Consejo de Ministros hoy está bajo sospecha.
0: Però el PSOE continua defensant a l'expresident. Avui el seu portaveu al Congrés, Patxi López, ha reclamat respecte per la presumpció d'innocència i ha demanat proves contundents a la justícia.
5: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: Esquerra Republicana també ha demanat agafar amb pinces algunes investigacions judicials. I en una entrevista a La Vanguardia, Oriol Junqueras ha afirmat que cal combatre la corrupció, que és escèptic amb els informes de la policia espanyola, i ha recordat les condemnes als líders independentistes. Els dos informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, que hem conegut aquest cap de setmana, sobre el presumpte cobrament de comissions al rescat públic de Plus Ultra, conclouen que hi ha indicis suficients contra José Luis Rodríguez Zapatero. També revelen converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la investigació judicial. Se'ls ha mirat en detall, aquests informes, l'Alba Gil, Madrid.
6: És una de les novetats que hem sabut que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a Plus Ultra. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen sobre tallar la investigació i fer una kitchen en al·lusió a l'espionatge a l'extresorer del PP. Palomero també es vanta que la fiscal és amiga seva. La hipòtesi de l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari amic seu i suposat testaferro. La secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè, diu l'UDEF, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes inclouen fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant el rescat amb ostres i xampany i fent bromes sobre el cost de la pata a càrrec d'aquesta suposada comissió. Més enllà dels detalls, el cas Zapatero ha suposat un revés pel govern espanyol i, passi el que passi, marcarà un abans i un després, perquè impacta no només en el Partit Socialista o l'executiu, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el 2 de juny i es faci públic tot el sumari de la causa, i per ara s'escuden en que no hi ha proves flagrants. Fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Pedro Sánchez només en té un fins al final de la legislatura i aquest cas pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat líder progressista.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, afirma ara que no hi ha pressa per arribar a un acord amb l'Iran, però valora positivament el progrés de les negociacions. En un missatge a la seva xarxa social, Truth, Donald Trump ha assegurat que li ha demanat als seus representants que no es precipitin, amb l'argument que no hi pot haver errors, alhora que ha admès que les relacions amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. Ahir, el president nord-americà va anunciar que prendria una decisió avui i fa unes hores el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, ha advertit.
7: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
0: Els Estats Units i l'Iran intenten tancar un preacord que, segons Donald Trump, permeti l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz, però els iranians adverteixen que volen mantenir el control sobre aquest pas estratègic. Pel que fa al dossier nuclear, l'Iran dona a entendre que quede fora d'aquesta primera entesa per negociar-ho més endavant, però mitjans nord-americans apunten que la Casa Blanca vol arrencar a Teheran com a mínim un compromís per renunciar al seu estoc d'urani enriquit. El president israelià ha carregat durament contra el seu país i l'ha qualificat de país amb una brutalització de la societat. És el laborista Isaac Herzog, que ha denunciat en un discurs actes com la humiliació dels detinguts de la flotilla, els atacs contra cristians i l'actuació de colons violents a Cisjordània. El cap de l'estat israelià ha acusat la societat de normalitzar la violència.
8: Hi ha determinades parts de la nostra societat que s'han acostumat a la violència i, malauradament, n'hi ha que encara van més enllà. La celebren i se'n vanten. Són testimonis d'una onada de violència terrible perpetrada per una turba anàrquica a Judea i Samaria, actes que profanen la llar i infringeixen qualsevol norma moral legal o jueva bàsica.
0: El ministre de Seguretat israelià, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha reaccionat ràpidament contra aquest discurs i ha dit que un president que qualifica d'animals centenars de milers de ciutadans no es mereix aquest càrrec. Ben-Gavir va protagonitzar un vídeo on s'humiliaven públicament els detinguts de la flotilla i resideix il·legalment com a colon a Cisjordània. I això ha passat avui. Unes 2.000 persones, segons la policia municipal de Bilbao, s'han manifestat pel centre de la ciutat per denunciar l'actuació precisament de l'Ertzaintza ahir a l'arribada dels activistes bascos de la flotilla Global Summit. El govern basc obrirà investigació per aclarir què va passar. Bingen Zupiria és el conseller de Seguretat.
9: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
0: Els fets van passar quan els membres d'aquesta flotilla s'estaven fent fotografies davant d'una porta de l'aeroport i interrompien el pas de la resta d'usuaris. La policia va intervenir i va haver incidents que es van acabar amb diversos ferits i quatre detinguts que poc després van quedar en llibertat. Els integrants de la flotilla neguen que hi hagués cap provocació contra els agents de l'Ertzaintza.
10: Somos gente, familia, cuadrilla, lo que no puede ser que llegamos, gente con los ojos morados, manos rotas, costillas rotas, no tienen nombre, vamos, ya que tienen que rolar cabezas.
0: Israel ha convocat l'encarregada de negocis espanyol al país perquè aclareixi l'actuació de l'Ertzaintza. Entenc que l'actitud del govern espanyol és hipòcrita perquè condemna l'actuació israeliana en aquesta qüestió contra la flotilla, però després permet accions contundents a la policia contra els mateixos activistes. Aquesta passada nit, Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Korejnik en un atac massiu contra la capital ucraïnesa Kiev i la regió. Hi ha hagut com a mínim 4 persones mortes i una setantena de ferides. Ha sigut la resposta ordenada de Vladimir Putin després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa ara fa uns dies. Moscou ha fet servir centenars de drons i desenes de míssils com aquest, que és de fabricació russa i molt difícil d'interceptar. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha acusat el seu homòleg rus Vladimir Putin d'atacar població civil.
11: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: Ucraïna ha aprofitat l'atac per demanar més ajuda militar a Europa, però de moment els líders europeus només li han expressat la seva solidaritat en paraules. Alemanya, França i també Brussel·les han qualificat l'ús del míssil hipersònic llançat a més de 1.000 quilòmetres com una tàctica d'intimidació. Ahir Zelensky ja avisava que Rússia preparava un atac imminent amb aquest míssil que va fer servir per primera vegada a la guerra ara fa un parell d'anys. I Rússia ha intensificat la purga contra les organitzacions que donen suport als grups LGTBI. Des que va començar l'any, la justícia ha il·legalitzat com a mínim 8 entitats i les ha designat com a organitzacions extremistes. Moscou, corresponsal Cristina Solies.
12: Les persones trans són les més vulnerables dins del col·lectiu LGTBI a Rússia. A Catalunya Ràdio hem entrevistat un testimoni que es fa anomenar Sandro per seguretat i que ens ha explicat com de difícil és per ells viure ara en aquest país.
13: Realment sento por, però miro de tirar endavant. És clar que aquí estem malament, que no puc ser jo mateix, no puc caminar amb la roba que vull pel carrer, perquè les conseqüències són òbvies per a tothom.
12: Una de les associacions il·legalitzades és Vyhod, que en rus vol dir sortida. El seu director executiu, Denis Alienik, assegura a Catalunya Ràdio que, sobretot, se les persegueix per la seva defensa dels drets humans.
14: L'Estat, òbviament, vol continuar anant sistemàticament contra qualsevol contingut o informació que permeti a les persones reflexionar, pensar lliurement, ser més obertes i tenir més connexió amb els valors europeus o més aviat amb els valors humans.
12: Malgrat que aquestes entitats ajuden les persones trans a exiliar-se, no tothom vol marxar. És el cas del Sandro.
13: Quan era adolescent volia marxar. Després, a mesura que vaig créixer, em vaig adonar que aquí seria molt més útil que si visqués a l'estranger. Aquesta és la meva posició de principis. No abandonaré el país.
12: Aquesta croada de les autoritats es basa en una sentència del Suprem que prohibeix el moviment internacional LGTBI a Rússia, una organització que no existeix com a tal. Això a la pràctica vol dir que mostrar una bandera de l'Arc de Sant Martí o fer activisme a favor del col·lectiu pot comportar penes de presó.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: És un quart de vuit. Trànsit i temps, àrea de servei. Primer connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
15: Bona tarda, Jaume. Doncs començarem dient que hi ha un carril tallat a l'altura de la Granada a la P7 en sentit sud a causa d'un accident. En aquest mateix punt, a la Granada, també hi ha retencions en sentit nord, i a Santa Margarida i els Monjos, en el mateix sentit, i en l'altre tram de la P7, a la Roca del Vallès, hi ha intensitat en sentit sud. A la C32 a Sant Andreu de Llavaneres, en sentit sud, a la 2 a Jorba, en sentit est cap a Igualada, hi ha un carril tallat també per un accident. A la C65 dels pobles de la Vall d'Aro, des de Platja d'Aro aproximadament cap a Llagostera. També a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Barcelona, a l'altura d'Horta, entre les sortides 5 i 4, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, al Poble Nou i també a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Actualitzem la informació, si et sembla, d'aquí a mitja hora.
0: Perfecte, Carmina, gràcies. Bona tarda. Ara.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: La calor avui també és intensa, ferma, ja portem així 3 o 4 dies. De moment encara no hem superat els 35, però sí els 34. Bona part del Pla de Lleida hem arribat a aquests 34, per exemple, a Vallfogona de Balaguer, Torres de Segre, Alfarràs, Alcarràs, també Vinebre, la Ribera d'Ebre, o Serós, o Vilanova de Segrià, 34 de màxima. Lleida s'ha quedat amb 33, de moment, encara pot pujar unes dècimes. Girona, 33, aquí no pujarà més. I 25 al Maresme, Caldes d'Estrac, o 28 a la ciutat de Barcelona, 29 a Viella. A Viella hi ha plogut, tenim ruixats i una petita tempesta a la Vall d'Aran, al Pallars, a l'Alta Ribagorça, que poden durar fins a les 7, quarts de 8, i al vespre desapareixeran. Entre 1 i 3 litres, dèiem, 3 litres a la Vall d'Aran, a Viella. I demà el temps serà calcat, podríem dir que exactament igual. Sol i molta calor, possibilitat d'alguna boira a prop de la costa, cosa que avui no ha passat. La nit...

suau al litoral, al voltant de 17, 18, 20 de mínima. A l'interior baixant puntualment dels 15 i al Pirineu baixant una mica dels 8 o 10. Per tant, es repeteix la jugada. I de dia no

0: Marsada.
1: 3GAT Info.
2: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
3: Van descobrir que era un superdotat.
4: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
5: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
4: El petit paó, nit sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: La prior visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
10: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Amb Òscar Fernández.
11: Cada dia a les 2.
6: I a partir de les 3...
11: L'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
12: Gairebé un centenar de persones s'han concentrat avui al matí a la plaça del Vi de Girona per mostrar el seu rebuig al crim de Figueres. Una convocatòria impulsada per l'espai LGTBI que ha servit per denunciar que aquest assassinat ha estat un cas, afirmen, de feminicidi i transfòbia. Girona, Berta Artigas Fontàs.
13: Durant la concentració s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci i s'han encès espelmes per recordar la Quim, morta aquest dimarts a Figueres, a mans de la seva exparella. Els assistents han reclamat més mesures per protegir les víctimes de violència masclista, però també s'ha reivindicat que les dones trans, com era la víctima, també són dones. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
14: Tenim un problema molt greu amb la violència masclista, però el fet que ella també es dona, que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de feministes de Catalunya, que el fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un feminicidi, sinó que és un dos tios que s'han matat entre ells.
13: Entre els assistents hi havia algunes persones que coneixien a la víctima. Una d'elles és la Sandra Ibars, presidenta de l'Associació Trans de l'Alt Empordà.
15: Tot i que la població digui per què no va notificar o per què no va anar a jutjats... perquè estava atemorida.
13: Recordem que la Quim va morir aquest dimarts en una plaça de Figueres a mans de la seva exparella, que dies enrere havia sigut detingut dues vegades per violència masclista i en les dues vegades se'l va deixar en llibertat. Després dels fets, el jutge el va enviar a la presó.
12: El fenomen del Niño, que aquest any pot ser especialment intens, té la capacitat de decidir també el clima que tindrem aquí a Catalunya, i és que a mitjà termini aquest escalfament excepcional de l'aigua del Pacífic pot actuar com a catalitzador de fenòmens meteorològics a casa nostra, Montse Poblet.
16: El Niño és el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra i els seus efectes, que es noten a nivell global, van des de l'increment de temperatures a inundacions o a sequeres. Antoni Barreres, tècnic de climatologia del Meteocat, estudia els efectes que el fenomen pot tenir a Catalunya.
17: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
16: Més enllà dels efectes que pugui tenir pel clima a Catalunya, el Niño genera un increment general de temperatures que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en els més càlids que s'hagin registrat fins ara.
10: 3CAT Info.
12: Lleida tanca la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb rècord de participació, amb unes 200.000 persones que han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit fins a 124 colles que han consumit fins a 14 tones de cargols.
18: Los caracoles saben a poco, pero vamos, aparte de eso, todo molt bé.
19: Amb motiu de l'Aplec, el que aconseguim, a més, és coincidir un cop a l'any tots els amics amb qui van fer la carrera.
20: Que és la millor festa del món.
12: Penyistes, visitants, cargols, protagonistes, però que sent també les pistoles d'aigua per la calorada que també ha fet acte de presència a l'Aplec. Des de la Federació de Colles ja han explicat que estudiaran millores per mitigar l'impacte d'aquestes altes temperatures de cara a pròximes edicions. Ferran Perdrix n'és el president.
21: La calor ha estat un tret diferencial d'aquest Aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor que ho puguem fer en les millors de les condicions.
12: L'organització valora molt positivament que no hi hagi hagut cap incident important. Això a Lleida. A Tarragona Punt i final.

0: A la 28a edició de Tàrraco Viva, el festival de recreació històrica que aquest any s'ha fixat en Roma amb la voluntat de donar respostes al per què d'aquesta civilització i de la història. La culminació d'aquesta edició ha coincidit amb la jubilació del que ha estat el director durant tots aquests anys, Magí Seritjol, que passarà el relleu ara a l'historiador Julio Villar. Tarragona, Ariadna Escoda.
1: Si el primer cap de setmana de festival l'epicentre se situava al moll de Costa, en aquesta ocasió el gruix de propostes s'ha traslladat al Camp de Mart. Durant tot el matí s'han programat tallers, recreacions històriques i presentacions vinculades amb l'època romana. Aquest és l'eix temàtic d'enguany, en què la programació gira al voltant del perquè de Roma. L'edició d'enguany és especial i emotiva per a Magí Seritjol, ja que es jubila i deixarà de capitanejar el certamen després de 28 edicions. El seu relleu l'agafa l'historiador Julio Villar, amb qui confia que el festival continuarà creixent.
2: Ens ha sigut una edició molt emotiva perquè és el final d'una etapa, però que crec que el festival queda en un nivell molt alt i que el que ens espera encara serà millor, perquè penso que podem créixer encara bastant més, podem fer nous formats i la nova direcció crec que farà la portarà més enllà, amb qual cosa molt feliç i molt content.
1: Amb tot, Seritjol treu pit d'haver contribuït a alimentar la curiositat i la valoració de la ciutadania pel patrimoni local.
3: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i mig i seran 7:45.
3: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
4: Bona tarda. En marxa la festa de celebració del Barça pel títol de Champions que va guanyar aquest diumenge.
5: Alexia, una reina! Alexia Putella!
4: Doncs com podeu sentir, pendents de que parli la capitana Alexia Putellas, que ja té el micròfon a la mà.
6: Bueno, en teoria tot això començava amb parlaments més protocolaris, però ja veieu com és aquest equip. Però bueno, aprofito per agrair-vos la calor que esteu passant aquí. Gràcies per venir. Sou increïbles. Gràcies per estar celebrant amb nosaltres aquí aquest moment. També durant tota la temporada, tots els partits, a l'Spotify Camp Nou, per suposat que l'hem tornat a obrir i l'hem omplert dues vegades. També a tots els culers arreu de Barcelona que ens seguiu quan juguem fora. Vull agrair també al president, tota la seva junta, tota la gent que treballa al club, que no surten a les televisions ni al camp, però nosaltres els estimem moltíssim. Moltes gràcies per fer-nos el camí molt més fàcil. També a totes aquestes persones que veieu una mica més.
4: Crits de quédate per Alexia Putellas.
6: Un moment, que és més important això. Totes les persones que estan aquí darrere de les jugadores, que són uns professionals increïbles, que foten moltíssimes hores, que estan per nosaltres, que ens cuiden, que ens apreten, que ens milloren. Un fort aplaudiment, si us plau, per tot aquest staff i per suposat pel nostre entrenador, Pere Romeu. I per acabar ja, a totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. És increïble el que estem aconseguint. Ja acabo. Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim.

0: Sí. ¡Visca el Barça y visca Cataluña!
1: Alexia. Alexia.
2: Doncs les paraules de la capitana Alexia Putellas, que segueix sobre l'escenari. Sentim a veure si encara explica alguna cosa més la capitana del Barça, pendent
1: més
2: de solucionar el seu futur.
1: D'aquest Barça. Una pipiola. En aquella temporada, si no m'equivoco, veu jugar contra l'Eslàvia de Praga i veu quedar eliminades. Al cap dels anys, aquest Barça es va professionalitzar. Totes aquestes jugadores veu remar perquè el futbol femení es reconegués com s'havia de reconèixer. Va haver un any, va ser davant del Wolfsburg, si no m'equivoco, d'Eva Pajor, en l'any del Covid, sense aquest magnífic públic que sempre ens fa costat i que fa que el Barça sigui tan especial. Veu quedar eliminades, però vas dir una frase que deia:
0: no hi ha distància, i no la hi havia.
1: Va ser el començament d'un Barça que han construït moltíssima gent que forma part d'aquest club, però sobretot aquestes jugadores, com l'Alexia, com la Marta Torrejón, però hi hauria moltíssimes més, com la Laura Ràfols. Què més, Alexia?
0: Unzué, Ani Escribano, Vicky Losada, Melanie Serrano, moltíssimes, Olga García, Marta Corredera, bueno, podria estar tota la tarda.
1: I ara, com a capitana, has portat aquí el millor equip de la història. Com has dit ara, en 6 anys, 4 títols de la Champions. Què passarà l'any que ve a Varsovia?
0: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip, és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
1: Sobretot, un fortíssim aplaudiment per una jugadora de llegenda, per una reina, per un emblema del Barça que ens ha portat amunt, molt amunt.
2: Doncs fins aquí el discurs d'Alexia Putellas, sense deixar cap missatge molt evident de quin serà el seu futur. Evidentment, estarem pendents els següents dies i segueixen les celebracions del Barça.
3: Dos quarts de vuit. Seguiment de bona part de l'actualitat a 3cat Info aquesta hora. Referència als esports, a celebracions i també a notícies destacades del dia que ens fan girar el focus cap al govern espanyol. Ple suport des de la Moncloa a José Luis Rodríguez Zapatero, tot i els informes de l'UDEF que situen l'expresident espanyol com a líder i com a principal beneficiari de la trama Plus Ultra. Diuen que no tenen intenció d'avançar eleccions, després que avui PNB ha assegurat que seria irresponsable que Sánchez intenti esgotar la legislatura. Donald Trump dissipa les expectatives que hi pugui haver un acord immediat amb l'Iran, però assegura que les converses avancen de manera constructiva. Totes dues parts tracten d'arribar a un preacord que permeti l'obertura immediata, per exemple, de l'estret d'Hormuz. I entre diverses qüestions, és d'ara fins a arribar a les 8, també explicarem que avui els sindicats i associacions en favor del dret a l'habitatge han tornat a sortir al carrer per denunciar l'especulació immobiliària, els preus del lloguer i la falta d'habitatge públic. I ara hi fem atenció. Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: El destacat a l'actualitat esportiva.
2: Doncs sí, estan en marxa aquestes celebracions del Barça per la Champions aconseguida ahir. Hem sentit parlar a Alexia Putellas sense deixar cap missatge significatiu sobre el que pot ser el seu futur al club. Ara mateix també tenim en joc el partit de la Penya, recta final, queden 5 minuts, guanyen de 2 punts, 70-68 al Burgos. I el dia després del descens del Girona, el capità Stuani ha deixat un missatge a xarxes socials que sona a comiat. Diu que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició.
3: Fins avui al vespre encara pot ploure de forma breu amb algun xàfec i alguna tronada al Pallars Sobirà, Vall d'Aran i nord d'Andorra. Són pluges que refresquen una mica l'ambient perquè avui les temperatures han tornat a ser altes. I així continuaran aquesta setmana amb temps pràcticament d'estiu

0: sense pujar al Pirineu. El PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero, tot i els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana i que situen l'expresident espanyol com a líder d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat sobretot la seva família. Fonts de la Moncloa asseguren que no hi ha cap prova directa ni flagrant que apunti Rodríguez Zapatero i insisteixen que esgotaran la legislatura. Això després que avui el Partit Nacionalista Basc, que és un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, pràcticament li hagi demanat un avançament electoral. El seu president Aitor Esteban, ara el podreu escoltar, ha dit que seria irresponsable que el president espanyol continuï governant fins l'estiu de l'any que ve.
1: Ya van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: El Partit Popular també exigeix al govern espanyol que plegui. El seu portaveu al Congrés, Miguel Tellado, ha afirmat que tot el Consell de Ministres està en entredit.
2: ¿Quién dio la orden de rescatar Plusultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese? ¿Fue el propio Sánchez en persona? Ábalos dijo que él no. Yo creo que todo el Consejo de Ministros hoy está bajo sospecha.
0: El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat respecte per la presumpció d'innocència de Rodríguez Zapatero i ha demanat proves contundents a la justícia.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: També Esquerra demana agafar molta cautela aquestes investigacions i en una entrevista a La Vanguardia, Oriol Junqueras afirma que cal combatre la corrupció, que és escèptic amb els informes de la policia espanyola i ha recordat les condemnes als líders independentistes. Els dos informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que hem conegut aquest cap de setmana sobre el presumpte cobrament de comissions al rescat públic de Plusultra conclouen que hi ha indicis suficients, diuen, contra José Luis Rodríguez Zapatero. També es revelen converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar aquestes investigacions judicials. Els hem repassat aquests informes amb l'Alba Gil, a Madrid.
4: És una de les novetats que hem sabut que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a Plusultra. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen sobre tallar la investigació i fer una kitchen en al·lusió a l'espionatge a l'extresorer del PP. Palomero també es vanta que la fiscal és amiga seva. La hipòtesi de l'UDEF és que el rescat de Plusultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari amic seu i suposat testaferro. La secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè, diu l'UDEF, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes inclouen fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant el rescat amb ostres i xampany i fent bromes sobre el cost de la pata a càrrec d'aquesta suposada comissió. Més enllà dels detalls, el cas Zapatero ha suposat un revés pel govern espanyol i, passi el que passi, marcarà un abans i un després, perquè impacta no només en el Partit Socialista o l'executiu, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el 2 de juny i es faci públic tot el sumari de la causa, i per ara s'escuden en que no hi ha proves flagrants. Fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Pedro Sánchez només en té un fins al final de la legislatura i aquest cas pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat líder progressista.
0: Mantenim aquesta connexió amb Madrid perquè el cas Rodríguez Zapatero ha reobert el debat sobre els límits entre lobbisme i tràfic d'influències. El sector ja fa temps que reclama una llei estatal que reguli la seva activitat i que deixi clares quines són les seves funcions, però la norma Alba porta més d'un any encallada al Congrés.
4: Es va registrar el gener del 2025 i allà s'ha quedat en període d'esmenes. Més d'un centenar, cosa que prova l'enorme dificultat per arribar a un consens polític que permeti que tiri endavant. És el que reclama fa anys el sector del lobby per garantir la transparència i evitar que la seva reputació quedi en entredit. Ho explica Laia Bosch, membre de la directiva d'APRI, l'associació que representa els lobbistes.
5: L'important sempre és que existeixi transparència sobre qui és el representant de qui, i quan es relaciona amb una autoritat pública.

0: que quedi molt clar, com deia, amb nom de qui ho fa, amb quin objectiu i amb quina finalitat.
1: Volen que la llei inclogui un registre obligatori i estableixi un codi de conducta amb sancions per definir la frontera entre lobbisme i tràfic d'influències.
0: El tràfic d'influències és un delicte que està actualment tipificat en el Codi Penal. Per tant, res té a veure amb la funció professional del lobby, que en realitat consisteix en la representació legítima d'interessos davant dels decisors públics.
1: Els agents tributaris proposen restringir encara més aquestes funcions i alerten que la manca de regulació exhaustiva afavoreix la desafecció política. Carlos Cruzado és portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
2: Prohibiendo expresamente la función de lobby, la actividad de lobby para exaltos cargos, exaltos funcionarios, desde luego para quienes han ocupado puestos de responsabilidad pública, política.
1: Catalunya va ser la primera comunitat a regular els lobbies el 2015. Ho va fer amb una llei que ja incorpora el registre i que obliga els càrrecs públics a reflectir totes les trobades a les seves agendes.
3: Poc més de 6 minuts i 3 quarts de 8.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, afirma ara que no hi ha pressa per arribar a un acord amb l'Iran, però valora positivament el progrés de les negociacions. En un missatge a la seva xarxa social, Truth, Trump ha assegurat que li ha demanat als seus representants que no es precipitin, amb l'argument que no hi pot haver errors, alhora que ha admès que les relacions amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. Ahir Donald Trump anunciava que prendria una decisió avui, i fa unes hores el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, ha matisat.
5: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
3: Els Estats Units i l'Iran intenten tancar un preacord que, segons Trump, permeti l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz, però els iranians adverteixen que volen mantenir el control sobre aquest pas estratègic. Pel que fa al dossier nuclear, l'Iran ha donat a entendre que quede fora d'aquestes primeres negociacions per parlar-ne més endavant, però mitjans nord-americans han apuntat que la Casa Blanca vol arrencar a Teheran com a mínim un compromís per renunciar al seu estoc d'urani enriquit. A Turquia. La policia ha entrat a la seu del principal partit de l'oposició per fer-ne fora la cúpula dirigent. Els antiavalots han disparat gasos lacrimògens a l'edifici del Partit Republicà del Poble, el CHP, a Ankara, la capital del país, per expulsar-ne el líder Özgür Özel. La raó és que dijous passat un jutge va declarar il·legal al Congrés que el va elegir l'any 2023, al·legant irregularitats com ara la compra de vots i anul·lar-ne els resultats. Membres d'aquest CHP acusen el govern del president del país, Recep Tayyip Erdogan, d'haver orquestrat una maniobra judicial per debilitar l'oposició. De fet, un dels homes forts d'aquest partit, l'exalcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, és a la presó pendent del judici acusat de corrupció. Es considera el principal rival polític de Recep Tayyip Erdogan. I als Estats Units, els serveis secrets han abatut un noi de 21 anys que ahir va disparar diversos trets en un dels carrers adjacents a la Casa Blanca, mentre Donald Trump era al despatx Oval en una acció en què va quedar ferit greu un vianant. L'atacant és un vell conegut de la policia i, segons Trump, estava obsessionat amb la Casa Blanca. Ja l'havien detingut altres vegades per incidents als accessos a l'edifici. La direcció general del Partit Popular dona suport a Alejandro Fernández per la reelecció com a president dels Populars Catalans de cara al Congrés que faran el dia 27 de juny. Fernández ha tancat avui la junta directiva de la formació amb el suport del portaveu al Congrés, Javier Tellado, i ha reivindicat que cal que el Partit Popular faci un pas més per fer que el PP arribi a la Moncloa.
6: El siguiente objetivo es construir desde Cataluña el cambio político en España. En el conjunto de España la alternativa ya es indiscutible, solo hay una. Es el Partido Popular, es Alberto Núñez Feijóo. Pero tenemos que ser capaces también desde Cataluña de dar el empujón definitivo al cambio político de España.
3: Segurament Alejandro Fernández serà l'únic candidat que s'hi presentarà. I ara l'incògnita és saber si Juan Fernández serà o no el futur secretari general dels Populars Catalans en substitució de Santi Rodríguez. El Congrés del PP de Catalunya s'havia de fer l'any 2022, però segons la direcció nacional es va decidir ajornar-lo davant de la convocatòria de les eleccions generals l'any següent. Tot i que alguns mitjans de comunicació assenyalen diferències entre Núñez Feijóo i Alejandro Fernández per al motiu d'aquest ajornament de 4 anys. I tres exlíders del partit lamenten la dissolució de Convergència Democràtica ara fa 10 anys. El secretari general de Junts, Jordi Turull, l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, creuen que no va ser una decisió encertada, i l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, creu que caldria recuperar l'esperit convergent. N'han parlat tots tres, en declaracions a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies.
7: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Un assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb les retallades.
8: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar el nom, l'esperit.
9: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra.
3: Junts encara les primàries de l'alcaldia de Barcelona aquest mes de juny. L'únic candidat que ha dit que s'hi presentarà ha sigut el president del grup municipal, Jordi Martí. A la travessa també hi són l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, l'exconseller d'Economia Jaume Giró i la secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa. Sindicats i associacions en favor del dret a l'habitatge han tornat avui a sortir al carrer per denunciar l'especulació immobiliària, els preus dels lloguers i la falta d'habitatge públic. S'han mobilitzat per diverses localitats d'arreu de l'Estat com a Madrid, amb una nombrosa manifestació convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu del sindicat madrileny, Alicia del Río, ha fet una crida a continuar lluitant.
10: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
3: En aquesta mobilització també han participat els secretaris generals dels sindicats UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordo.
11: Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas, hay que abrir el acceso a la vivienda a todas las personas, es algo que hay que poner en marcha desde ya.
12: Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
3: En aquesta mobilització també han pres part els secretaris generals d'aquesta mobilització al voltant de Comissions Obreres i de la UGT, convocants. Sindicats de llogateres que convoquen també mobilitzacions arreu de Catalunya pel pròxim dia 6 de juny.
4: 3CAT Info.
3: Són 7:45. Àrea de servei, trànsit i temps. Primer connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda, Jaume. Hi ha alguns punts de retenció importants al tram sud de l'AP7. Hi ha un carril tallat a l'altura de la Granada en sentit sud per un accident i 5 quilòmetres de cua. També retencions entre Santa Margarida i els Monjos i fins a Subirats en sentit nord i també més al sud a Cambrils en sentit nord cap a Tarragona. Mentre que el tram nord de l'AP7 només presenta intensitat a la Roca del Vallès en sentit sud. A la C32, retencions a Sant Andreu de Llavaneres en sentit sud, a la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada, un carril tallat per accident i 4 quilòmetres de cua. A la C65 dels Pobles del Vall d'Aro, des de Platja d'Aro cap a Llagostera. A la C55 a Castellgalí en sentit sud, a la C31 a Sitges, a les costes del Garraf, en sentit Barcelona, com també al Prat de Llobregat, també en el mateix sentit. Finalment, a Barcelona, la Ronda Litoral, al Poble Nou i també a la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
3: Gràcies, Carmina, bona tarda.
13: Bona tarda.
4: El temps.
3: Dani Ramírez.
14: La calor avui també és intensa, ferma, ja portem així 3 o 4 dies. De moment encara no hem superat els 35, però sí els 34. Bona part del Pla de Lleida hem arribat a aquests 34, per exemple, a Vallfogona de Balaguer, Torres de Segre, Alfarràs, Alcarràs, també a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, o a Serós, o Vilanova de Segrià, 34 de màxima. Lleida Segat amb 33, de moment, encara pot pujar les dècimes. Girona 33, aquí no pujarà més. I 25 al Maresme, Caldes d'Estrac, o 28 a la ciutat de Barcelona, 29 a Viella. A Viella hi ha plogut, tenim ruixats i una petita tempesta a la Vall d'Aran, al Pallars, a l'Alta Ribagorça, que poden durar fins a les 7, quarts de 8, i al vespre desapareixeran. Entre 1 i 3 litres, dèiem, 3 litres a la Vall d'Aran, a Viella. I demà el temps serà calcat, podríem dir que exactament igual. Sol i molta calor, possibilitat d'alguna boira a prop de la costa, cosa que avui no ha passat. La nit, suau, al litoral, al voltant de 17, 18, 20 de mínima. A l'interior baixant puntualment dels 15 i al Pirineu baixant una mica dels 8 o 10. Per tant, es repeteix la jugada. I de dia, novament, a l'interior de 30-35. Les nuvolades de demà a la tarda, en principi, no donaran tempestes al Pirineu. I pel que fa a la setmana, molt càlida. Pot pujar més la temperatura entre dijous i divendres i arribar als 37-38 graus, el pic màxim del que portem d'any, al Pla de Lleida. Però també dijous, a la tarda, hi hauria més tempestes, més tronades i alguna calamarsada.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
18: Els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat una campanya de recollida de firmes per demanar que els bitllets de trens de Rodalies, regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts mentre no se solucionin les incidències que encara pateixen. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou, que denuncia que hi ha moltes deficiències i alteracions i que el sistema no respon a les necessitats de la ciutadania. Des de fa 15 dies que el servei de Rodalies torna a ser de pagament, després de més de 3 mesos amb abonament gratuït. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. La línia orbital ferroviària, un dels elements que ara ha servit per tancar els pressupostos amb Esquerra, es va projectar l'any 2004. Se'n va fer la reserva del sòl el 2010, però després el projecte es va guardar en un calaix. Ara s'ha rescatat en un document que fixa l'estratègia ferroviària del futur. No és l'únic projecte que el govern de Salvador Illa recupera del passat. Repassem altres casos d'infraestructures pensades fa anys que ara tornen a ser damunt la taula. L'informe l'ha preparat Joan García. Ha comptat amb el muntatge tècnic de Dani Expositor.
19: Eix transversal ferroviari.
20: Nou corredor interior de trens que ha de combinar viatgers i mercaderies per connectar Lleida amb Girona sense passar per Barcelona a través de Cervera, Igualada o Martorell, de manera que descongestioni el Vallès i el Baix Penedès. Els estudis es basen en una planificació aprovada el 2010 i s'espera que estiguin redactats d'aquí un any i mig, perquè les obres comencin cap al 2030.
19: Prolongació de la línia 2 del metro.
20: Ve del 2005. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han actualitzat el projecte que es va redactar el 2009 per allargar la línia Lila entre Sant Antoni i Parc Logístic a la Zona Franca, amb 6 noves estacions passant per sota la muntanya de Montjuïc, amb parades al Manac i a l'Inefc, per donar servei al barri de la Marina del Prat Vermell. Es preveu que el nou projecte estigui redactat a finals d'aquest any.
19: B40.
20: L'autovia orbital de l'àrea metropolitana de Barcelona, pensada per descongestionar les principals vies d'accés a la capital, es va projectar el 1989. Aquesta legislatura s'ha desbloquejat el tram entre Sabadell i Terrassa. S'estan fent els estudis informatius i d'impacte ambiental i les obres de l'anomenada Ronda Nord podrien començar el 2028.
19: Soterrament de la Gran Via a l'Hospital.
20: Al cap de 5 anys de l'aprovació del projecte constructiu, el govern i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat van desbloquejar el soterrament de la Gran Via. La Generalitat avança els gairebé 40 milions que correspondrien a l'Ajuntament i el municipi ho compensa entregant parcel·les perquè la meitat del sòl es destini a projectes d'interès públic. S'hi podrà desenvolupar el gran pol econòmic del sector de la recerca i la innovació.
19: Concessions de busos interurbans.
20: L'any 2028 havia de sortir a concurs un nou mapa de les 800 concessions dels autobusos interurbans, vigents des de fa 25 anys. És a dir, quina empresa opera cadascun dels trajectes. Però això no passarà perquè el govern ha decidit allargar 6 anys més fins al 2034 l'actual contracte amb els operadors a canvi que renovin la seva flota i puguin amortitzar les operacions.
19: Segueixen el seu curs després de molts anys d'obres.
20: L'estació de la Sagrera, que aquest any hauria d'acabar l'obra ferroviària, però els primers viatgers no s'esperen fins al 2030.

0: 2 i el futur parc el 2035. La línia 9 del metro, que va començar el 2003 i està previst acabar-ne el tram central també el 2032, en què igualment està previst que acabin els accessos al port de Barcelona, pendents des de fa 19 anys. La prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, que connectarà la línia del Vallès i la de Llobregat-Anoia, està previst acabar-la el 2030.
1: 3CAT Info.
2: Poc més de 6 minuts i mig i seran les 8.
1: Esports.
2: Alfons Gorina, bona tarda.
3: Bona tarda. En marxa la festa de celebració del Barça pel títol de Champions, guanyat aquest dissabte. Sentim a la capitana Alexia Putellas i a l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments durant la celebració.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia, respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món.
3: I encara en futbol, el dia després del descens del Girona, els dos capitans, Estuani i Arnau, s'han manifestat a les xarxes socials. Estuani diu, entre altres, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició, paraules que sonen a comiat. Arnau publica que el buit i la sensació que els queda és que han fallat a l'afició i que no han estat a l'alçada. I ara es porta en directe. En bàsquet estem pendents del final del partit entre la Penya i el Burgos. Marxem a l'Olímpic de Badalona. Ernest Macià, bona tarda.
6: Què tal, Alfons? Bona tarda. Doncs acaba el partit amb victòria 86-79 del Joventut. Una victòria que, bé, li assegura la sisena posició, que ja la tenia, doncs, pràcticament garantida, i li permet encara somiar amb ser cinquè i, fins i tot, de manera molt rocambolesca, podria donar-se l'eventualitat que fos quart, però és altament improbable tant una cosa com l'altra. Per tant, la penya pràcticament, amb total seguretat, que serà sisè classificat, ha guanyat 86-79, És l'última setmana, la que comença demà, abans de l'inici dels play-offs, el Joventut, que ara mateix reconeix l'animació del seu públic, avui ha superat les 5.000 persones.
3: Gràcies, Ernest.
1: 3CAT Info.
3: Jugat també a l'ACB, Lleida 88, Morabanc Andorra 116. El Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa i contra el Barça. El tècnic del Lleida, Gerard Encuentra, ha tret importància a la derrota.
7: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
3: I Bilbao 86, Girona 80. Es complica la zona europea pels gironins, com explica el seu entrenador Moncho Fernández.
8: No ha pogut ser. Hem arribat als moments claus del partit, més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Basket ha estat clau per a la seva victòria.
3: I ara a les 8, encara en bàsquet, arrenca la final de l'Eurolliga. La juguen el Madrid contra l'Olympiacos grec.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Tornem al futbol. Aquesta nit, a partir de les 9, darrer partit de la jornada de la Lliga de Primera. Villarreal, Atlètic de Madrid, s'enfronten per decidir qui acaba tercer. En futbol internacional, aquest diumenge Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. En aquesta última jornada s'ha confirmat també el descens d'un històric de Londres, el West Ham. Un altre històric de la capital anglesa, el Tottenham, s'ha salvat després de derrotar l'Everton per 1-0.
1: 3CAT Info.
3: I a Itàlia estan per decidir les places europees. A 9:15, Milan, Juventus, Roma i Como es juguen dues places de Champions.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I el seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, dona aquest diumenge la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial.

0: Els blaugranes Eric García i Gerard Martín estan pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència. La Junta Electoral li ha de validar.
1: Bueno, creo que es un hecho relevante el que 20 años sin elecciones a la presidencia. 20 años. Creo que es algo, unos hitos para poder presentarse a las elecciones donde lo acabamos de vivir en primera mano, no son nada fáciles y mucho menos en una semana, 5 días hábiles.
0: A la segona divisió, avui pot ser el dia del retorn a primera divisió del Deportivo de la Coruña. No hi són des del 2018. Els gallecs, entrenats pel català Antonio Hidalgo, pujaran si guanyen al camp del Valladolid. Ara mateix guanyen, quan queden 22 minuts pel final del partit, per 0-2. Per tant, sembla que estan a prop aquest ascens a primera divisió. I, en canvi, el Coel Saragossa pot baixar a la primera federació. Només es mantindrà amb opcions si guanya les Palmes i el Cádiz perd davant del Leganés. Ara mateix no passen cap de les dues coses. El Saragossa està perdent 1-0 contra les Palmes i el Cádiz està guanyant el Leganés per 1-0. Per tant, l'equip aragonès sembla sentenciat a baixar a la primera federació. No juga a una tercera categoria des del 1948.
2: Trescat Info.
0: I en tenis, a Roland Garros, primer dia de competició i ara mateix està jugant la catalana Marina Bassols contra la colombiana Emilia Arango i comença bé el partit perquè domina per 2-0 en el primer set.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El govern espanyol manté el suport de José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que situen l'expresident espanyol com a líder i principal beneficiari de la trama Plus Ultra. La Moncloa assegura que no té intenció d'avançar les eleccions després que avui el PNB ha assegurat que seria irresponsable que Pedro Sánchez intenti esgotar la legislatura. Donald Trump dissipa les expectatives que hi pugui haver un acord immediat amb l'Iran, però assegura que les converses avancen de manera constructiva. Les dues parts tracten d'arribar a un preacord que permeti l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz, però no queda clar quina prioritat tindrà la qüestió nuclear en aquesta fase de les negociacions. La guerra d'Ucraïna continua escalant. Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Oreshnik en un atac massiu contra Kyiv. Els bombardejos han deixat 4 morts i una 60 de ferits. És la represàlia ordenada per Putin després de l'últim atac mortal contra una residència universitària russa. 2.000 persones es manifesten a Bilbao amb crits contra l'Ertzaintza per l'actuació policial d'ahir a l'arribada dels activistes de la flotilla de Gaza, que va acabar amb 4 detencions. El conseller de Seguretat Bas diu que els fets s'investiguen i parla de provocacions cap als agents. Cada vegada se surt més de tarda que de nit i la vida social es va aproximant als horaris europeus. Estan canviant els hàbits de consum en totes les franges d'edat, segons un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC. Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. Els castellers de Vilafranca uneixen tradició i patrimoni en una actuació insòlita avui, a l'església de Sant Climent de Taüll, la més emblemàtica del conjunt romànic de la Vall de Boí. És la primera vegada en 77 anys d'història que els verds actuen en aquesta zona del Pirineu de Lleida amb l'objectiu de portar els castells a llocs on habitualment no es veuen.
1: Esports.
2: Encara duren les celebracions de la festa del Barça. Ha parlat Alexia Putellas dient que no s'ha de normalitzar tots els èxits que ha aconseguit aquest equip després de la Champions aconseguida ahir. I Pere Romeu ha remarcat que el Barça té les millors jugadores del món i la millor afició del món. En bàsquet ha finalitzat el partit ja de la Penya amb victòria del Joventut sobre el Burgos. I, en canvi, al migdia, derrotes de Girona i Lleida. I el dia després del descens del Girona, els dos capitans, Estuani i Arnau, s'han manifestat a les xarxes socials, especialment el missatge d'Estuani, sona a comiat.
0: Si va agafar el temps fins al vespre, pot ploure de forma amb forma de xàfecs breus i alguna tronada al Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i al nord d'Andorra, que ajuden a refrescar l'ambient. A la resta del país, cel clar i calor intensa, més moderada a la costa. I demà el temps serà pràcticament calcat el d'avui, si bé ja no plourà al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passant gairebé 4 minuts de les 8, us informa Xavier Palau. El PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana i que situen l'expresident espanyol com el líder d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat, sobretot, la seva família. Fonts de la Moncloa asseguren que no hi ha cap prova directa ni flagrant que apunti a Zapatero i insisteixen que esgotaran la legislatura. Això després que avui el PNB, que és un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, pràcticament li hagi demanat un avançament electoral. El seu president, Aitor Esteban, ha etzibat que seria irresponsable que el president espanyol continuï governant fins a l'estiu de l'any que ve.
3: Ya van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: Mentrestant, els populars exigeixen al govern espanyol que plegui. El seu portaveu al Congrés, Miguel Tellado, diu que tot el Consell de Ministres està sota sospita.
4: ¿Quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese? ¿Fue el propio Sánchez en persona? Ábalos dijo que él no. Yo creo que todo el Consejo de Ministros hoy está bajo sospecha.
0: Ara bé, com dèiem, el PSOE continua defensant Zapatero. Avui el seu portaveu al Congrés, Patxi López, ha reclamat respecte per la presumpció d'innocència i ha demanat proves contundents a la justícia.
5: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: Esquerra Republicana de Catalunya també demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. En una entrevista al diari La Vanguardia, Oriol Junqueras diu que cal combatre la corrupció, que és escèptic amb els informes de la policia espanyola i recorda les condemnes als líders independentistes. Els dos informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, que hem conegut aquest cap de setmana, sobre el presumpte cobrament de comissions en el rescat públic de Pusultra, conclou que hi ha indicis suficients contra José Luis Rodríguez Zapatero. També revela converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la investigació judicial. S'ha mirat amb detall aquests informes l'Alba Gil.
6: És una de les novetats que hem sabut que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a Plusultra. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen sobre tallar la investigació i fer una kitchen en al·lusió a l'espionatge a l'extresorer del PP. Palomero també es vanta que la fiscal és amiga seva. La hipòtesi de l'UDEF és que el rescat de Plusultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari amic seu i suposat testaferro. La secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè, diu l'UDEF, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes inclouen fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant el rescat amb ostres i xampany i fent bromes sobre el cost de l'àpat a càrrec d'aquesta suposada comissió. Més enllà dels detalls, el cas Zapatero ha suposat un revés pel govern espanyol i, passi el que passi, marcarà un abans i un després perquè impacta no només en el Partit Socialista o l'executiu, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el 2 de juny i es faci públic tot el sumari de la causa i, per ara, s'escuden en que no hi ha proves flagrants. Fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Pedro Sánchez només en té un fins al final de la legislatura i aquest cas pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat líder progressista.
1: Trescat Info.
0: Vuit de la tarda i vuit minuts, el president nord-americà Donald Trump diu ara que no hi ha pressa per arribar a un acord amb l'Iran, però valora positivament el progrés de les negociacions. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que li ha demanat als seus representants que no es precipitin amb l'argument que no hi pot haver errors alhora que admet que les relacions amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. Ahir, el mandatari dels Estats Units va anunciar que prendria una decisió avui. Fa unes hores, el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, ha advertit que encara queda feina a fer.
7: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
0: Els Estats Units i l'Iran tracten de tancar un preacord que, segons Trump, permeti l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz, però els iranians han advertit aquestes últimes hores que volen mantenir el control sobre aquest pas estratègic. Pel que fa al dossier nuclear, l'Iran ha donat a entendre que queda fora d'aquest primer acord per negociar-ho més endavant, però mitjans nord-americans apunten que la Casa Blanca vol arrencar a Teheran almenys un compromís per renunciar al seu estoc d'urani enriquit. El president d'Israel ha carregat durament contra el seu país i el que qualifica de brutalització de la societat. El laborista Isaac Herzog ha denunciat en un discurs actes com la humiliació dels detinguts de la flotilla, els atacs contra cristians i l'actuació dels colons violents a Cisjordània. El cap de l'Estat ha acusat la societat de normalitzar la violència.
8: Hi ha determinades parts de la nostra societat que s'han acostumat a la violència i, malauradament, n'hi ha que encara van més enllà. La celebren i se'n vanten. Són testimonis d'una onada de violència terrible perpetrada per una turba anàrquica a Judea i Samaria, actes que profanen la llar i infringeixen qualsevol norma moral legal o jueva bàsica.
0: El ministre de Seguretat israelià, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha reaccionat iradament contra aquest discurs i ha manifestat que un president que qualifica d'animals centenars de milers de ciutadans no es mereix el càrrec. Ben-Gavir va protagonitzar el vídeo on s'humiliaven públicament els detinguts de la flotilla i resideix il·legalment com a colon a Cisjordània. A Ucraïna, la guerra no deixa d'escalar. Aquesta nit Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Oresnik en un atac massiu contra la capital Kiev. Hi ha com a mínim 4 persones mortes i una 70 de ferits. És la represàlia ordenada per Vladimir Putin després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Moscou ha fet servir centenars de drons i desenes de míssils, un d'ells aquest Oresnik, de fabricació russa i molt difícil d'interceptar. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha acusat Putin d'atacar la població civil.
9: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: Ucraïna ha aprofitat l'atac per demanar més ajuda militar a Europa, però de moment els líders europeus només li han expressat la seva solidaritat amb paraules. Alemanya i França, i també Brussel·les, han qualificat l'ús del míssil hipersònic, llançat a més de 1.000 quilòmetres, com una tàctica d'intimidació. De fet, ahir Zelensky ja va avisar que Rússia preparava un atac imminent amb un Oresnik, un míssil que va fer servir per primer cop fa 2 anys. Unes 2.000 persones, segons la policia municipal de Bilbao, s'han manifestat pel centre de la ciutat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza ahir a l'arribada dels activistes bascos de la flotilla Global Summit. El govern basc obrirà una investigació per esclarir què va passar. Bingen Zubiria és el conseller de Seguretat basc.
10: Com a conseqüència de provocacions i diferents empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
0: Els fets van passar quan els membres de la flotilla feien fotografies davant d'una porta de l'aeroport i interrompien el pas a la resta d'usuaris. La policia va intervenir i hi va haver un altercat que va acabar amb diversos ferits i 4 detinguts que poc després van quedar en llibertat. Els integrants de la flotilla, per la seva banda, neguen que hi hagués cap provocació contra els agents.
11: Somos gente, familia, cuadrilla. Lo que no puede ser que llegamos gente con los ojos morados, manos rotas, costillas rotas, no tiene ni nombre, vamos. Y aquí tienen que rolar cabezas.
0: Per la seva banda, Israel ha convocat l'encarregada de negocis espanyol al país perquè aclareixi l'actuació de l'Ertzaintza. Entén que l'actitud del govern espanyol és hipòcrita perquè condemna l'actuació israeliana contra la flotilla, però després permet accions contundents de la policia contra els mateixos activistes. 3CAT Info. Cada vegada es fa més vida social a les tardes que a les nits. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors a ECOC constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants amb una reducció de l'oci nocturn i un augment de les trobades diurnes. Marta Montner és la portaveu d'AECOC.
12: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
0: Aquesta tendència també es dona entre els joves. Albert Vinyals és professor a la UAP i expert en psicologia del consum.
13: En 25 anys, per exemple, a Catalunya ha desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent, també entre joves, el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
0: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar les promocions. És un quart de nou a 3CAT Info. Moment d'obrir una nova àrea de servei. Per constatar l'última hora del trànsit, també després el temps, anem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
14: Bona tarda, Xavier. Començarem dient que aquesta tarda hi ha hagut un accident mortal a la 2, al terme de Jorba, a l'Anoia. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc entre una furgoneta i un turisme. Com a conseqüència de l'accident han mort 2 persones i 4 de ferides menys greus que han traslladat a l'Hospital d'Igualada. Amb aquestes víctimes són 47 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. En aquest punt, hi ha, de la 2, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona a Jorba per aquest accident mortal. I a banda d'això, hi ha retencions a l'AP7 de Santa Margarida i els Monjos a la Granada en sentit nord i també a Sant Sadurní d'Anoia en el mateix sentit. També en trobem a la Roca del Vallès en sentit sud, a la C31 i posteriorment C65 des de la Vall d'Aro cap a Llagostera, a la 7 entre Reus i Vilaseca en sentit nord, també a la B20 a Sant Boi de Llobregat en sentit nord, a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres en sentit sud i finalment també a l'àrea de Barcelona, ja més a tocar a la ciutat de Barcelona, en trobem a la C32 a Gavà en sentit nord. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
14: Bona tarda.
0: El temps. Dani Ramírez.
15: El temps marcat per la calor, calor intensa, que ens acompanyarà tota la setmana entrant. I, a més, es podria reforçar amb un pic bastant altiu que arribaria dijous i divendres. Estem pronosticant més de 37 o 38 graus al Pla de Lleida, quan els últims dies estem al voltant dels 34, 35, avui 34, a bona part del Segrià, punts de la Noguera. 33 també Girona, avui ha pujat en aquest sector. 33 a la Pobla de Segur o 33 a Artés, al Bages. Però vaja, la temperatura ja diem alta, molt alta. Estem parlant de 5 a 7 graus per sobre la mitjana. I si els últims dies doncs, ha anat pujant la temperatura, el que destaquem és que les tempestes demà disminueixen. En principi no n'esperem a la tarda al Pirineu. I cada tarda pot fer algun ruixadet, però molt poca cosa. En canvi, dijous, quan tindrem més calor, hi haurà més energia disponible i les tempestes podrien ser més intenses amb alguna pedregada al Pirineu i Prepirineu. I a partir del cap de setmana, a part de tenir ruixats de tarda, també baixarà la temperatura. Aquesta tarda han caigut fins a 14 litres a Betren, 12 a Viella o, per exemple, 6 litres a Sartescana, al Pallars Sobirà.
16: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
17: Van descobrir que era un superdotat.
18: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
19: Portava molta tensió emocional, nits sense dormir, que lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
18: El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. Ara passen 18 minuts de les 8. Expliquem també pel que fa a la mobilitat que els usuaris de la línia

0: necessitats dels ciutadans. Des de fa 15 dies, el servei de Rodalies torna a ser de pagament després de més de 3 mesos amb abonament gratuït. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Als Estats Units, els serveis secrets han abatut un noi de 21 anys que ahir va disparar diversos trets en un dels carrers adjacents de la Casa Blanca mentre Trump era al despatx Oval. En l'acció va resultar ferit greu un vianant. L'atacant mort és un vell conegut de la policia i, segons Trump, estava obsessionat amb la Casa Blanca. Ja l'havien detingut altres cops per incidents als accessos de l'edifici. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha aprofitat per tornar a defensar les polèmiques reformes que vol fer el complex presidencial. Recordem que va fer el mateix fa un mes, quan un home armat va intentar entrar al sopar de corresponsals, cosa que va obligar a evacuar el president i també el vicepresident dels Estats Units.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Calafell, al Baix Penedès, en què un home va resultar ferit la matinada de divendres a dissabte. Els fets van passar a la zona d'oci a prop del passeig marítim. La policia va rebre l'avís d'una baralla i quan hi va arribar va trobar un home ferit de bala que van traslladar a un hospital. No estem per la seva vida. De moment, no hi ha hagut cap detenció. És el quart incident amb arma de foc aquesta setmana a Catalunya després dels tirotejos que hi ha hagut a l'Hospitalet de Llobregat, en què es va detenir una persona, a Viladecans i a Sabadell. En aquest últim hi va haver un ferit, mentre que en els altres dos no n'hi va haver cap. Els Mossos han detingut 8 lladres multireincidents a Barcelona en un dispositiu contra els robatoris de cadenes. Acumulen més de 140 antecedents policials. Les detencions es van fer dijous passat als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí, en el marc del pla Campai Càtena contra la multireincidència. En aquest mateix dispositiu, els Mossos també van denunciar 4 persones que sumaven un centenar d'antecedents i en van identificar una cinquantena. Els autobusos interurbans, que estan salvant bona part de la mobilitat per la crisi de Rodalies, podrien contribuir també a pal·liar un altre problema, el de la distribució urbana de paqueteria que satura les operacions de càrrega i descàrrega a les ciutats arran de l'increment del comerç en línia. Molts d'aquests autobusos, plens de viatgers, porten, en canvi, el maleter pràcticament buit. Ja s'està fent una prova pilot. La línia E13, de bus express entre Mataró, Granollers i Sabadell, porta paquets als maleters dels vehicles que va deixant a les parades i després es distribueixen als clients en bicicleta elèctrica. La idea surt d'un projecte europeu que s'ha presentat aquesta setmana a la Jornada de la Mobilitat, l'AMTU, l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. Aquí el treballen ajuntaments, l'empresa Segalers i l'entitat Som Ecologista, que s'encarrega de la part logística a nivell local. La seva coordinadora operativa, Zoe Gerard, ha explicat a 3cat Info el principal avantatge d'aquest sistema.
2: Fem servir autobusos que ja estan utilitzats per un transport. O sigui, estan aquí per transport de persones. Llavors, no afegim un altre transport específic per la cadena de paqueteria. I la primera i última milla després es fan amb bicicletes, amb assistència elèctrica.
0: De moment és una prova pilot per veure si funciona la cadena logística. Si s'arribés a implantar, caldria ajustar l'oferta de busos per no afectar els horaris i dotar el servei de personal.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: El fenomen del Niño, que aquest any pot ser especialment intens, té la capacitat d'incidir de retruc en el clima a Catalunya. A mitjà termini, aquest escalfament excepcional de l'aigua del Pacífic pot actuar com a catalitzador de fenòmens meteorològics extrems a casa nostra, Montse Poblet.
3: El Niño és el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra i els seus efectes, que es noten a nivell global, van des de l'increment de temperatures a inundacions o a sequeres. Antoni Barreres, tècnic de climatologia del Meteocat, estudia els efectes que el fenomen pot tenir a Catalunya.
4: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres, com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
3: Més enllà dels efectes que pugui tenir pel clima a Catalunya, el Niño genera un increment general de temperatures que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en els més càlids que s'hagin registrat fins ara.
0: 6 minuts i mig i 2:15.

0: Les Fonts.
1: Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda, dia de celebració pel Barça, pel títol de Champions aconseguit ahir. Podem sentir a Alexia Putellas i a l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments de cara a l'afició.
3: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
4: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia, respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món.
2: I el dia després del descens del Girona, els dos capitans, Stuani i Arnau, s'han manifestat a les xarxes socials. Christian Stuani diu, entre altres, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició, paraules que sonen a comiat. Arnau publica que el buit i la sensació que els queda és que han fallat a l'afició i que no han estat a l'alçada. I aquesta nit a les 9, darrer partit de la darrera jornada de Lliga Primera. Villarreal i Atlètic de Madrid s'enfronten per decidir qui acaba tercer. En futbol internacional, aquest diumenge, Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. En aquesta mateixa jornada s'ha confirmat també el descens d'un històric de Londres com el West Ham. Un altre històric de la capital anglesa, el Tottenham, s'ha salvat després de derrotar l'Everton per 1-0. I a Itàlia estan per decidir les places europees. A 9:15, Milan, Juventus, Roma i el Como de Cesc Fàbregas es juguen dues places de Champions.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, dona aquest diumenge la llista definitiva de 26 convocats per al Mundial. Els blaugranes Eric García i Gerard Martín estan pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
5: Bueno, yo creo que es un hecho relevante el que 20 años sin elecciones a la presidencia. 20 años, ¿sabes? Creo que es algo, unos hitos para poder presentarse a las elecciones donde lo acabamos de vivir en primera mano, no son nada fáciles y mucho menos en una semana, 5 días hábiles.
2: A la segona divisió podem confirmar que el Deportivo torna a primera. No hi era des del 2018. Acaba de guanyar el seu partit al camp del Valladolid per 0-2 i matemàticament l'equip gallec torna a la primera divisió. En canvi, el Saragossa és a punt de baixar a la primera ref. Només tenia opcions si guanyava en el seu partit contra les Palmes i si el Cádiz perdia davant del Leganés. El Cádiz està guanyant en el temps de descompte per 3-0 i el Saragossa no està guanyant tampoc en el seu partit en el temps de descompte 1-1 contra les Palmes. Per tant, l'equip aragonès jugarà la propera temporada a la primera ref.
0: 3CAT Info.
2: I en bàsquet, a l'ACB, Joventut 86, Burgos 79. Adam Hanga, jugador de la penya, és optimista de com per l'estat de forma en què arriba l'equip de cara als play-offs.
6: Sí, muy bien. Yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar, de verdad, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
2: El Lleida, per la seva banda, ha perdut 88-116 contra el Morabanc Andorra. Ja estava salvat l'equip del Segrià i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa contra el Barça. El tècnic de Lleida, Gerard Encuentra, ha tret importància a la derrota.
7: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
2: I també s'ha jugat el Bilbao 86, Girona 80. Es complica la zona europea pels gironins, com explica el seu entrenador, Moncho Fernández.
8: No ha pogut ser. Hem arribat als moments claus del partit, més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Bàsquet ha estat clau per a la seva victòria.
2: En tenis,

0: És a Roland Garros, primer dia de competició. Està jugant la catalana Marina Bassols contra la colombiana Emiliana Arango. Ara mateix domina el primer set per 5 jocs a 3. També està previst el debut de Novak Djokovic contra el francès Pierre Ricard, ara d'aquí uns minuts a 9:15. I en ciclisme, la 15a etapa del Giro entre Bugera i Milà de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Deversens, que ha culminat una escapada amb 3 ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard continua líder de la general. Aquest dilluns, jornada de descans. I s'ha jugat el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo. Atlètic Barceloneta 17, Sabadell 13. N'ha parlat Unai Aguirre, el porter del Barceloneta.
1: Una victòria molt important. Al final nosaltres venim de jugar un partit molt dur a Atenes i volíem començar aquesta final del playoff amb una victòria a casa perquè creiem que és important.
0: Dissabte vinent a Sabadell es juga el segon partit en una eliminatòria que es disputa el millor de 3 partits.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Bona tarda, són 8:45. I a aquesta hora us estem explicant que el govern espanyol manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que situen l'expresident espanyol com a líder i principal beneficiari de la trama plus ultra. La Moncloa assegura que no té intenció d'avançar les eleccions després que avui el PNB ha assegurat que seria irresponsable que Sánchez intenti esgotar la legislatura. Donald Trump dissipa les expectatives que hi pugui haver un acord immediat amb l'Iran, però assegura que les converses avancen de manera constructiva. Les dues parts tracten d'arribar a un preacord que permeti l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz, però no queda clar quina prioritat tindrà la qüestió nuclear en aquesta fase de les negociacions. I la guerra d'Ucraïna continua escalant. Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Oreshnik en un atac massiu contra la capital Kiev. Els bombardejos han deixat 4 morts i una 60 de ferits. És la represàlia ordenada per Putin després de l'últim atac mortal contra una residència universitària russa. Més continguts en aquesta segona mitja hora. Abans d'arribar a les 9, us parlarem dels equipaments municipals de Barcelona com a centres cívics, biblioteques, punts d'informació juvenil o pavellons esportius que disposaran d'un telèfon per nens i adolescents que no tenen mòbil i que necessiten contactar amb la família. Un telèfon, però, que només es podrà fer servir en casos ben justificats. I la línia orbital ferroviària, un dels elements que ha servit per tancar uns nous pressupostos amb Esquerra, es va projectar el 2004. Se'n va fer la reserva de sòl el 2010, però després el projecte es va guardar en un calaix fins que s'han rescatat ara en un document que fixa l'estratègia ferroviària del futur. També aquesta hora busquem amb Alfons Gorina el titular esportiu. Què destaques, Alfons?
1: Que és una jornada de celebració pel Barça després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Alexi ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip aquests darrers anys i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. El dia després del descens del Girona, el capità Stuani ha parlat a xarxes socials amb un missatge que sona a comiat. El dia que Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys al club. També podem confirmar que el Deportivo de la Corunya torna a la primera divisió i que, en canvi, el Saragossa baixa a la tercera categoria, a la primera ref.
0: I fins al vespre pot ploure en forma de xàfecs breus i alguna tronada al Pallars Sobirà, a la Vall d'Aran i al nord d'Andorra, que ajuden a refrescar l'ambient. A la resta del país, cel clar i calor intensa, més moderada a la costa. I demà

Començarem setmana amb un temps que serà pràcticament calcat al d'avui, si bé ja no plourà al Pirineu. Ara passen 4 minuts de 9:15. El PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana i que situen l'expresident espanyol com el líder d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat, sobretot, la seva família. Fonts de la Moncloa asseguren que no hi ha cap prova directa ni flagrant que apunti a Zapatero i insisteixen que esgotaran la legislatura. Això després que avui el PNB, que és un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, pràcticament li hagi demanat un avançament electoral. El seu president, Aitor Esteban, ha etzibat que seria irresponsable que el president espanyol continuï governant fins a l'estiu de l'any que ve.

0: Tiene la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese. Fue el propio Sánchez en persona. Ábalos dijo que él no. Yo creo que todo el Consejo de Ministros hoy está bajo sospecha.
1: Ara bé, com dèiem, el PSOE continua defensant Zapatero. Avui el seu portaveu al Congrés, Patxi López, ha reclamat respecte per la presumpció d'innocència i ha demanat proves contundents a la justícia.
2: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
1: Esquerra també demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. En una entrevista a La Vanguardia, Oriol Junqueras diu que cal combatre la corrupció, que és escèptic amb els informes de la policia espanyola, i recorda les condemnes als líders independentistes. Els dos informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, que hem conegut aquest cap de setmana sobre el presumpte cobrament de comissions en el rescat públic de Plus Ultra, conclou que hi ha indicis suficients contra Zapatero. També revela converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la investigació judicial. S'han mirat en detall aquests informes l'Alba Gil.
3: És una de les novetats que hem sabut, que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a Plus Ultra. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen sobre tallar la investigació i fer una kitchen, en al·lusió a les espionatge a l'extresorer del PP. Palomero també es vanta que la fiscal és amiga seva. La hipòtesi de l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari amic seu i suposat testaferro. La secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè, diu l'UDEF, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes inclouen fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant el rescat amb ostres i xampany i fent bromes sobre el cost de la pata a càrrec d'aquesta suposada comissió. Més enllà dels detalls, el cas Zapatero ha suposat un revés pel govern espanyol i, passi el que passi, marcarà un abans i un després, perquè impacta no només en el Partit Socialista o l'executiu, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el 2 de juny i es faci públic tot el sumari de la causa, i per ara s'escuden en que no hi ha proves flagrants. Fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Pedro Sánchez només en té un fins al final de la legislatura, i aquest cas pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat líder progressista.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 2:30 de nou del vespre, el president dels Estats Units, Donald Trump, diu ara que no hi ha pressa per arribar a un acord amb l'Iran, però valora positivament el progrés de les negociacions. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que li ha demanat als seus representants que no es precipitin, amb l'argument que no hi pot haver errors, alhora que admet que les relacions amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. Ahir, el mandatari nord-americà va anunciar que prendria una decisió avui. Fa unes hores, el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, ha advertit que encara queda feina a fer.
5: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
1: Els Estats Units i l'Iran tracten de tancar un preacord que, segons Trump, permeti l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz, però els iranians han advertit aquestes últimes hores que volen mantenir el control sobre aquest pas estratègic. Pel que fa al dossier nuclear, l'Iran ha donat a entendre que queda fora d'aquest primer acord per negociar-ho més endavant, però mitjans nord-americans apunten que la Casa Blanca vol arrencar a Teheran almenys un compromís per renunciar al seu estoc d'urani enriquit. Rússia ha intensificat la purga contra les organitzacions que donen suport als grups LGTBI. Des que va començar l'any, la justícia ha il·legalitzat almenys 8 entitats i les ha designat com a organitzacions extremistes. Anem a Moscou, Cristina Solies.
6: Les persones trans són les més vulnerables dins del col·lectiu LGTBI a Rússia. A Catalunya Ràdio hem entrevistat un testimoni que es fa anomenar Sandro per seguretat i que ens ha explicat com de difícil és per ells viure ara en aquest país.
7: Realment sento por, però miro de tirar endavant. És clar que aquí estem malament, que no puc ser jo mateix, no puc caminar amb la roba que vull pel carrer, perquè les conseqüències són òbvies per a tothom.
6: Una de les associacions il·legalitzades és Vuihat, que en rus vol dir sortida. El seu director executiu, Denis Alienik, assegura a Catalunya Ràdio que, sobretot, se les persegueix per la seva defensa dels drets humans.
8: L'Estat, òbviament, vol continuar anant sistemàticament contra qualsevol contingut o informació que permeti a les persones reflexionar, pensar lliurement, ser més obertes i tenir més connexió amb els valors europeus o més aviat amb els valors humans.
6: Malgrat que aquestes entitats ajuden les persones trans a exiliar-se, no tothom vol marxar. És el cas del Sandro.
7: Quan era adolescent volia marxar. Després, a mesura que vaig créixer, em vaig adonar que aquí seria molt més útil que si visqués a l'estranger. Aquesta és la meva posició de principis. No abandonaré el país.
6: Aquesta croada de les autoritats es basa en una sentència del Suprem que prohibeix el moviment internacional LGTBI a Rússia, una organització que no existeix com a tal. Això a la pràctica vol dir que mostrar una bandera de l'Arc de Sant Martí o fer activisme a favor del col·lectiu pot comportar penes de presó.
4: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
1: Ara falten 4 minuts per arribar a 9:15. Tres exlíders del partit lamenten la dissolució de Convergència Democràtica ara fa una dècada, 10 anys. El secretari general de Junts, Jordi Turull, i l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, creuen que no va ser una decisió encertada. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, creu que caldria recuperar l'esperit convergent. El sentim a tots tres en declaracions a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies.
9: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Un assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb les retallades.
10: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar el nom, l'esperit.
11: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra.
1: Junts encara les primàries de l'alcaldia de Barcelona aquest mes de juny. L'únic candidat que ha dit que s'hi presentaria ha sigut el president del grup municipal, Jordi Martí. A la travessa també hi són l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, l'exconseller d'Economia Jaume Giró i la secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa. La direcció nacional del PP dona suport a Alejandro Fernández per la reelecció com a president dels Populars Catalans de cara al Congrés del 27 de juny. Fernández ha tancat avui la junta directiva de la formació amb el suport del portaveu del Congrés, Javier Tellado, i ha reivindicat que cal que la formació faci un pas més per fer que els populars arribin a la Moncloa.
12: El siguiente objetivo es construir desde Cataluña el cambio político en España. En el conjunto de España la alternativa ya es indiscutible, solo hay una. Es el Partido Popular, es Alberto Núñez Feijóo. Pero tenemos que ser capaces también desde Cataluña de dar el empujón definitivo al cambio político de España.
1: Segurament Alejandro Fernández serà l'únic candidat que s'hi presentarà i ara la incògnita és saber si Juan Fernández serà o no el futur secretari general dels Populars Catalans, en substitució de Santi Rodríguez. Recordem que el Congrés del PP de Catalunya s'havia de fer el 2022, però, segons la direcció nacional, es va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions generals per l'any següent. Tot i que alguns mitjans assenyalen diferències entre Feijóo i Alejandro Fernández com a motiu per haver-lo retardat 4 anys. L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès més de 47.000 persones des de l'inici del procés de regularització de migrants que va començar el 16 d'abril. En aquest temps s'han tramitat prop de 30.000 informes de vulnerabilitat i s'han emès 77.000 certificats d'empadronament, segons dades del consistori. A partir de la setmana vinent, els tràmits i l'acompanyament es concentraran al centre Miquel Blanc i al pavelló 2 de Fira de Barcelona. Les oficines d'atenció ciutadana de Sant Miquel i Monumental deixaran d'oferir aquest servei entre setmana, tot i que aquest últim continuarà atenent els dissabtes. I els equipaments municipals de Barcelona, com centres cívics, biblioteques, punts d'informació juvenil o pavellons esportius, disposaran d'un telèfon per nens i adolescents que no tenen mòbil i que necessiten contactar amb la família. Un telèfon, però, que només es podrà fer servir en casos ben justificats. La segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, subratlla que és un servei que contribueix a una autonomia sana de la canalla.
13: Oferir recursos de proximitat, garantir seguretat i facilitat perquè els infants i adolescents puguin contactar amb els seus referents adults quan ho necessiten, i també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
1: Els equipaments tindran un cartell informatiu ben visible perquè aquest recurs es pugui veure i reconèixer fàcilment. Hem arribat a 3 quarts de 9 a 3cat Info. Nova àrea de servei per posar-nos al dia de la mobilitat a les carreteres i autopistes del país. Després el temps, anem a PAMS, Carmina Malagarriga. Bona tarda, nou.
14: Bona tarda, Xavier. Encara hi ha força retencions a la 2. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona a Jorba, a l'Anoia, on hi ha hagut aquesta tarda un accident mortal. I és que, per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc entre una furgoneta i un turisme. I, com a conseqüència d'aquest accident, han mort 2 persones i 4 més n'han resultat ferides menys greus. Amb aquestes víctimes són 47 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. I a banda d'aquest accident de la 2, parlem de retencions a l'AP7 de Santa Margarida i els Monjos, a la Granada, en sentit nord, també a Cambrils, en sentit nord, cap a Tarragona, i a la Roca del Vallès, en sentit sud. També hi ha retencions a l'N340 Vilafranca del Penedès, en sentit nord, a la C31, a Sitges, a les costes del Garraf, en sentit nord, a la C31 i posteriorment C65, des de la Vall d'Aro cap a Llagostera, a la C35 a Vidreres, en sentit sud cap a Massanet, a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i a Premià de Dalt, tot això en sentit sud, també a la C32, a un altre punt d'aquesta via, a Gavà, en sentit nord, també per un accident, i finalment a la B10 a Sant Adrià de Besòs, en sentit nord cap al Nus de la Trinitat. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Bona tarda, Carmina.
14: Bona tarda.
4: El temps.
1: Amb Dani Ramírez.
15: Anem sumant encara algun litre d'aquests xàfecs, alguna tempesta fins i tot, que s'han presentat a la Vall d'Aran, extrem nord de l'Alta Ribagorça, i a l'Alt Pallars, al nord del Pallars Sobirà. Fins a 14 litres a Betren, a tocar de Viella. Viella n'ha recollit 12. 6 litres a Certescant, a la cota 2.400, o 3 litres a Sasseuba. Per tant, són pluges que han refrescat l'ambient. Viella ha passat d'una màxima de 29 i al final de la tarda ja tenien 16 graus. En canvi, la calor forta aquesta tarda, per sobre encara dels 30 graus en punts de l'interior, voltant de 25 a la costa, però venim de màximes de 28 a Barcelona i Tarragona, 33 a Girona, avui ha pujat notablement a Girona, Barcelona, Catalunya Central, costa, prelitoral, i en canvi s'ha mantingut o ha baixat mig grau a Ponent. Lleida 33, però han tingut 34 de màxima al Carràs, al Ferràs, a Torres de Segre, també al Poal o a Vallfogona de Balaguer. Demà un dia molt semblant, pràcticament calcat. Això vol dir sol, bonança, un temps estiuenc, segueix la temperatura molt alta, de dia entre 30 i 35, a l'interior, a la costa, màximes al voltant dels 25, 28, difícil passar les 30, però ens hi acostarem. I sembla que dijous seria el dia de màxima calor, perquè cada dia farà la mateixa calor, però dijous una mica més. Fins i tot 37-38 graus a Ponent, però aleshores hi haurà més tempestes durant la tarda.
4: 3CAT Info. A 3CAT Info.
16: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
4: Insostenibles.
17: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
4: El retrat d'un planeta en crisi.
18: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
19: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
4: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: 3CAT Info. 11 minuts.

0: I les 9, la línia orbital ferroviària, un dels elements que ha servit per tancar uns nous pressupostos amb Esquerra, es va projectar el 2004. Se'n va fer la reserva de sòl el 2010, però després el projecte es va guardar en un calaix fins que s'ha rescatat ara en un document que fixa l'estratègia ferroviària del futur. No és l'únic projecte que el govern de Salvador Illa recupera del passat. Repassem ara altres casos d'infraestructures pensades fa anys que ara es tornen a posar sobre la taula. És una informació de Joan Garcia, amb el muntatge i edició especial i musical de Dani Expósito.
1: Eix transversal ferroviari.
2: Nou corredor interior de trens que ha de combinar viatgers i mercaderies per connectar Lleida amb Girona sense passar per Barcelona a través de Cervera, Igualada o Martorell, de manera que descongestioni el Vallès i el Baix Penedès. Els estudis es basen en una planificació aprovada el 2010 i s'espera que estiguin redactats d'aquí un any i mig, perquè les obres comencin cap al 2030.
1: Prolongació de la línia 2 del metro.
2: Ve del 2005. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han actualitzat el projecte que es va redactar el 2009 per allargar la línia Lila entre Sant Antoni i Parc Logístic a la Zona Franca, amb 6 noves estacions passant per sota la muntanya de Montjuïc, amb parades al Manac i a l'INEFC, per donar servei al barri de la Marina del Prat Vermell. Es preveu que el nou projecte estigui redactat a finals d'aquest any.
1: B40.
2: L'autovia orbital de l'àrea metropolitana de Barcelona, pensada per descongestionar les principals vies d'accés a la capital, es va projectar el 1989. Aquesta legislatura s'ha desbloquejat el tram entre Sabadell i Terrassa. S'estan fent els estudis informatius i d'impacte ambiental i les obres de l'anomenada Ronda Nord podrien començar el 2028.
1: Soterrament de la Gran Via a l'Hospital.
2: Al cap de 5 anys de l'aprovació del projecte constructiu, el govern i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat van desbloquejar el soterrament de la Gran Via. La Generalitat avança els gairebé 40 milions que correspondrien a l'Ajuntament i el municipi ho compensa entregant parcel·les perquè la meitat del sòl es destini a projectes d'interès públic. S'hi podrà desenvolupar el gran pol econòmic del sector de la recerca i la innovació.
1: Concessions de busos interurbans.
2: L'any 2028 havia de sortir a concurs un nou mapa de les 800 concessions dels autobusos interurbans vigents des de fa 25 anys. És a dir, quina empresa opera cadascun dels trajectes. Però això no passarà perquè el govern ha decidit allargar 6 anys més fins al 2034 l'actual contracte amb els operadors a canvi que renovin la seva flota i puguin amortitzar les operacions.
1: Segueixen el seu curs després de molts anys d'obres.
2: L'estació de la Sagrera, que aquest any hauria d'acabar l'obra ferroviària, però els primers viatgers no s'esperen fins al 2032 i el futur parc al 2035. La línia 9 del metro, que va començar el 2003 i està previst acabar-ne el tram central també el 2032, en què igualment està previst que acabin els accessos al port de Barcelona, pendents des de fa 19 anys. La prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, que connectarà la línia del Vallès i la de Llobregat-Anoia, està previst acabar-la el 2030.

És la veu de Rafael, que treballa en un nou disc sobre Mèxic que gravarà abans que s'acabi aquest any. Precisament aquest cap de setmana, el cantant de Linares ha començat a Múrcia la seva gira Rafaelísimo a l'estat espanyol, que el 9 de juliol el portarà a Barcelona als Jardins de Pedralbes. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Una gira que seguirà per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia. El cantant, que té 83 anys, està imparable després d'uns problemes de salut que el van mantenir apartat de la vida pública durant molts mesos i que el van obligar a cancel·lar les actuacions previstes. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. A marxa ara té aquest disc que vol ser un nou tribut a Mèxic i que té previst de publicar a finals d'aquest any, mantenint el seu compromís amb el públic de gravar un disc cada dos anys. El darrer, ayer a un, va veure la llum ara fa precisament dos anys. A més, aquest mes de setembre, Netflix estrenarà la sèrie de 8 episodis Aquel, protagonitzada per Javier Morgade i Carlos Santos, sobre la vida del famós artista que en 50 anys ha venut més de 100 milions de còpies. Esports. Fins a les 9, l'actualitat esportiva.

0: A punt amb l'Alfons Gorina. Bona tarda, Alfons.
1: Bona tarda, dia de celebració pel Barça, pel títol de Champions que va guanyar aquest dissabte. Sentim a Alexia Putellas i a l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
2: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia, respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món.
4: 3CAT Info.
1: I el dia després del descens del Girona, Stuani s'ha manifestat a les xarxes socials. El capità diu, entre d'altres, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Paraules que sonen a comiat. Ara a les 9 arrenca el darrer partit de la temporada a primera. Villarreal i Atlètic de Madrid s'enfronten per decidir qui acaba en tercera posició. En futbol internacional, aquest diumenge Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. El de Sant Padó s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
5: It had been the huge honor to represent...
6: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club i sempre serà així. Us estimo molt.
1: En aquesta última jornada també s'ha confirmat el descens d'un històric de Londres com el West Ham. Un altre històric de la capital anglesa, el Tottenham, s'ha salvat després de derrotar l'Everton per 1-0. El Chelsea ha perdut i no anirà a Europa la temporada que ve, la que serà la primera de Xavi Alonso com a entrenador.
4: 3CAT Info.
1: I a Itàlia s'estan decidint les places europees. Ara mateix en joc els partits del Milan, de la Juve, de la Roma i el Como, que juguen dues places de Champions. El Milan ja guanya 1-0 al Càller i, per tant, tindria molt a prop aquesta plaça perquè depèn de si mateix, igual que la Roma, que empata a 0 al camp del Verona. El Como de Cesc Fàbregas està empatant a 0, també, minut 4 de la primera part, al camp de la Cremonese. De moment s'ha endarrerit l'inici del partit entre el Turí i la Juventus.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I el seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats per al Mundial. Els blaugranes Joan i Eric García i Gerard Martín estaran molt pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
7: Bueno, yo creo que es un hecho relevante el que 20 años sin elecciones a la presidencia. 20 años. Creo que es algo, unos hitos para poder presentarse a las elecciones donde lo acabamos de vivir en primera mano, no son nada fáciles y mucho menos en una semana. 5 días hábiles.
1: Encara en futbol, el Deportivo de la Coruña torna a la primera divisió després de la seva victòria al camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no estava a la primera divisió des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar a 1 al camp de les Palmes. El Saragossa no jugava una tercera categoria des de l'any 1948.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, a l'ACB, Joventut 86, Burgos 79. Adam Hanga és optimista de cara als play-offs.
8: Sí, muy bien. Yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar, de verdad, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
1: Lleida 88, Moravang Andorra 116. Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa contra el Barça. El tècnic de Lleida, Gerard Encuentra, ha tret importància a la derrota.
9: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
1: I Bilbao 86, Girona 80. Es complica la zona europea pels gironins, com explica el seu entrenador, Moncho Fernández.
10: No ha pogut ser. Hem arribat als moments claus del partit, més o menys empatats, però penso que...

0: al final la sort, no, del Bilbao Basket ha estat clau per a la seva victòria.
1: Encara en bàsquet, està en joc la final de l'Eurolliga entre el Madrid i l'Olympiacos. Ara mateix al descans guanya l'equip grec de 2 punts, 46 a 44. I en tennis, a Roland Garros, primer dia de competició, està jugant la catalana Marina Bassols contra la colombiana Emiliana Arango. I les coses pinten bé per la jugadora catalana, que ha guanyat el primer set 6 a 3 i guanya el segon per 3 a 2 i, a més, té servei a favor. També està debutant en aquesta edició Novak Djokovic. El serbi està ara mateix empatant a 4 jocs en el primer set contra el francès Perricard.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: I en ciclisme, la 15a etapa del Giro entre Bruguera i Milà de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Deversens, que ha culminat una escapada amb tres ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. El danès Jonas Vingegaard segueix líder de la general. Aquest dilluns, jornada de descans al Giro.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són les 9.

0: El govern espanyol manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que situen l'expresident espanyol com a líder i principal beneficiari de la trama Plus Ultra. La Moncloa assegura que no té intenció d'avançar les eleccions després que avui el PNB ha assegurat que seria irresponsable que Pedro Sánchez intenti esgotar la legislatura. Els Estats Units i l'Iran haurien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz, segons publica el New York Times. L'entesa, que no ha estat confirmada oficialment per cap de les parts, inclouria el compromís de l'Iran per entregar l'urani altament enriquit que es fa servir amb finalitats militars. La guerra d'Ucraïna continua escalant. Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Oreshnik en un atac massiu contra Kiev. Els bombardejos han deixat 4 morts i una 60 de ferits. És la represàlia ordenada per Putin després de l'últim atac mortal contra una residència universitària russa. 2.000 persones es manifesten a Bilbao amb crits contra l'Ertzaintza per l'actuació policial d'ahir a l'arribada dels activistes de la flotilla de Gaza, que va acabar amb 4 detencions. El conseller de Seguretat basc diu que els fets s'investiguen i parla de provocacions cap als agents. El fenomen climàtic del Niño influirà en el temps que farà a Catalunya els pròxims anys. Aquest escalfament de l'aigua del Pacífic farà que a casa nostra hi hagi més fenòmens meteorològics extrems, com sequeres o pluja molt intensa. La calor marca l'última jornada de l'Aplec del Caragol de Lleida. La 45a edició bat rècords amb prop de 17.000 collistes i busca el reconeixement internacional. Els castellers de Vilafranca uneixen tradició i patrimoni en una actuació insòlita aquest diumenge a l'església de Sant Climent de Taüll, la més emblemàtica del conjunt romànic de la Vall de Boí. És la primera vegada en 77 anys d'història que els verds actuen en aquesta zona del Pirineu de Lleida, amb l'objectiu de portar els castells a llocs on habitualment no es veuen.
1: Esports. Jornada de celebració del Barça després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Alexi ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. El dia després del descens del Girona, el capità Stuani s'ha manifestat a les xarxes socials amb un missatge que sona acomiat. Stuani diu que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. El dia que s'ha acomiadat Guardiola del Manchester City després de 10 anys al club. I encara en futbol, el Depor torna a la primera divisió i el Saragossa baixa a la primera ref.
0: Pel que fa al temps, fins al vespre pot ploure en forma de faix de xàfecs breus i alguna tronada al Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i nord d'Andorra, que ajuden a refrescar l'ambient. A la resta del país, cel clar i calor intensa, més moderada a la costa. I demà el temps serà pràcticament calcat al d'avui, si bé ja no plourà al Pirineu.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Ara passen tot just 4 minuts de les 9 del vespre. El PSOE manté el suport de José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana i que situen l'expresident espanyol com el líder d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat sobretot la seva família. Fonts de la Moncloa asseguren que no hi ha cap prova directa ni flagrant que apunti a Zapatero i insisteixen que esgotaran la legislatura. Això després que avui el PNB, que és un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, pràcticament li hagi demanat un avançament electoral. El seu president, Aitor Esteban, ha etzibat que seria irresponsable que el president espanyol continuï governant fins a l'estiu de l'any que ve.
3: Ya van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: El PP també exigeix al govern espanyol que plegui. El seu portaveu al Congrés, Miguel Tellado, diu que tot el Consell de Ministres està sota sospita.
4: ¿Quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese? ¿Fue el propio Sánchez en persona? Ábalos dijo que él no. Yo creo que todo el Consejo de Ministros hoy está bajo sospecha.
0: Ara bé, com dèiem, el PSOE continua defensant Zapatero. Avui el seu portaveu al Congrés, Patxi López, ha reclamat respecte per la presumpció d'innocència i ha demanat proves contundents a la justícia.
2: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: Esquerra també demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. En una entrevista a La Vanguardia, Oriol Junqueras diu que cal combatre la corrupció i que és escèptic amb els informes de la policia espanyola i recorda les condemnes als líders independentistes. Els dos informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que hem conegut aquest cap de setmana sobre el presumpte cobrament de comissions en el rescat públic de Plus Ultra conclou que hi ha indicis suficients contra José Luis Rodríguez Zapatero. També revela converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la investigació judicial. S'ha mirat amb detall aquests informes l'Alba Gil.
5: És una de les novetats que hem sabut que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a Plus Ultra. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen sobre tallar la investigació i fer una kitchen en al·lusió a l'espionatge a l'extresorer del PP. Palomero també es vanta que la fiscal és amiga seva. La hipòtesi de l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari amic seu i suposat testaferro. La secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè, diu l'UDEF, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes inclouen fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant el rescat amb ostres i xampany i fent bromes sobre el cost de la pata a càrrec d'aquesta suposada comissió. Més enllà dels detalls, el cas Zapatero ha suposat un revés pel govern espanyol i, passi el que passi, marcarà un abans i un després, perquè impacta no només en el Partit Socialista o l'executiu, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el 2 de juny i es faci públic tot el sumari de la causa, i per ara s'escuden en que no hi ha proves flagrants. Fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Pedro Sánchez només en té un fins al final de la legislatura i aquest cas pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat líder progressista.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Els Estats Units i l'Iran haurien arribat un primer

0: principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. La notícia la publica el diari New York Times, citant fonts nord-americanes, i inclouria també el compromís de l'Iran per entregar els seus estocs d'urani altament enriquit, el que cal per a finalitats militars. Cap font oficial ha confirmat l'acord i, segons el rotatiu, està pendent encara de l'aprovació final de Donald Trump i del líder suprem iranià Mojtaba Khamenei, cosa que pot trigar uns dies. Oficialment, per ara, el president dels Estats Units ha valorat positivament l'avanç de les negociacions i ha ordenat als seus representants que no tinguin pressa per arribar a un acord. Les dues parts, de fet, havien renunciat a prendre una decisió avui. Les últimes declaracions han estat les del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que aquesta matinada avançava que encara queda molta feina per fer.
1: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
0: Una de les condicions que l'Iran posava per arribar a un acord és estendre l'alto el foc als bombardejos d'Israel al Líban, on hi ha Hezbollah. El líder de la milícia xiïta, Naim Qassem, s'ha mostrat confiat que l'Iran complirà la seva paraula.
2: Inshallah, yatum hada al-ittifaq.
3: Si Déu vol, aquest acord es tancarà. Els indicis apunten que l'acord s'acabarà concretant. Per tant, també esperem estar inclosos en aquest acord mitjançant un cessament de les hostilitats.
0: En aquest sentit, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que el país té dret a defensar-se de Hezbollah i assegura que Donald Trump li va donar la raó durant la conversa telefònica que van mantenir ahir. Ara tot just passen 10 minuts de les 9 del vespre. Unes 2.000 persones, segons la policia municipal de Bilbao, s'han manifestat pel centre de la ciutat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza ahir a l'arribada dels activistes bascos de la flotilla Global Summit. El govern basc obrirà una investigació per esclarir què va passar. Bingen Zupira és el conseller de Seguretat.
4: Com a conseqüència de provocacions i diferents empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
0: Els fets van passar quan els membres de la flotilla es feien fotografies davant d'una porta de l'aeroport i interrompien el pas a la resta d'usuaris. La policia va intervenir i va haver un altercat que va acabar amb diversos ferits i 4 detinguts, que poc després van quedar en llibertat. Els integrants de la flotilla neguen que provoquessin els agents. Mentrestant, el tracte dispensat als detinguts de la flotilla ha provocat una crisi política a Israel. El president del país, el laborista Isaac Herzog, ha posat el cas com a exemple per denunciar el procés de normalització de la violència que, segons assegura, viu la societat.
5: Estem exposats a les accions brutals d'un grapat de persones que pensen que els detinguts, els interrogats o els sospitosos no tenen cap dret humà.
0: A tot això, el protagonista del vídeo, on s'humiliava els detinguts, el ministre ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha manifestat que un president que qualifica d'animal centenars de milers de ciutadans no es mereix el càrrec. Les diplomàcies de 8 països àrabs han emès un comunicat en què condemnen l'actuació de Ben-Gavir i acusen Israel de violar les lleis internacionals i el dret humanitari. A Ucraïna, la guerra no deixa d'escalar. Aquesta nit, Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Oreshnik, en un atac massiu contra Kiev. Hi ha com a mínim 4 persones mortes i una 70 de ferits. És la represàlia ordenada per Vladimir Putin després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Moscou ha fet servir centenars de drons i desenes de míssils. Un d'ells, aquest Oreshnik, de fabricació russa i molt difícil d'interceptar. El president ucraïnès, Vladimir Zelensky, ha acusat Putin d'atacar la població civil.
6: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: Ucraïna ha aprofitat l'atac per demanar més ajuda militar a Europa, però de moment els líders europeus només li han expressat la seva solidaritat en paraules.

0: Alemanya i França i també Brussel·les han qualificat l'ús del míssil hipersònic llançat a més de 1.000 quilòmetres com una tàctica d'intimidació. Rússia ha intensificat la purga contra les organitzacions que donen suport als grups LGTBI. Des que va començar l'any, la justícia ha il·legalitzat almenys 8 entitats i les ha designat com a organitzacions extremistes. Moscou, Cristina Solias.
1: Les persones trans són les més vulnerables dins del col·lectiu LGTBI a Rússia. A Catalunya Ràdio hem entrevistat un testimoni que es fa anomenar Sandro per seguretat i que ens ha explicat com de difícil és per ells viure ara en aquest país.
2: Realment sento por, però miro de tirar endavant. És clar que aquí estem malament, que no puc ser jo mateix, no puc caminar amb la roba que vull pel carrer, perquè les conseqüències són òbvies per a tothom.
1: Una de les associacions il·legalitzades és Vuihat, que en rus vol dir sortida. El seu director executiu, Denis Alienik, assegura a Catalunya Ràdio que, sobretot, se les persegueix per la seva defensa dels drets humans.
3: L'Estat, òbviament, vol continuar anant sistemàticament contra qualsevol contingut o informació que permeti a les persones reflexionar, pensar lliurement, ser més obertes i tenir més connexió amb els valors europeus o més aviat amb els valors humans.
1: Malgrat que aquestes entitats ajuden les persones trans a exiliar-se, no tothom vol marxar. És el cas del Sandro.
2: Quan era adolescent volia marxar. Després, a mesura que vaig créixer, em vaig adonar que aquí seria molt més útil que si visqués a l'estranger. Aquesta és la meva posició de principis. No abandonaré el país.
1: Aquesta croada de les autoritats es basa en una sentència del Suprem que prohibeix el moviment internacional LGTBI a Rússia, una organització que no existeix com a tal. Això a la pràctica vol dir que mostrar una bandera de l'Arc de Sant Martí o fer activisme a favor del col·lectiu pot comportar penes de presó.
0: És un quart de 10, obrim àrea de servei. Connectem primer amb el nostre equip viari, amb la Carmina Malagarriga. Carmina, bona nit. Sembla que no és possible aquesta connexió amb l'equip viari. Tornem a intentar-ho. Carmina, bona nit.
4: Faig pel micro,
5: Hola, bona nit, Carola. Doncs ara mateix el que hi ha són retencions a l'AP7 de Santa Margarida i els Monjos, a la Granada, en sentit nord. També a la Roca del Vallès, en sentit sud. A la 2 ja s'han obert tots els carrils a Jorba, en sentit Barcelona, després de l'accident que hi ha hagut aquesta tarda, i és que per causes que s'investiguen s'ha produït un xoc entre una furgoneta i un turisme. Com a conseqüència de l'accident han mort 2 persones i 4 més n'han resultat ferides menys greus. Amb aquestes víctimes són 47 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. També hi ha retencions a la C31 i posteriorment C65 des de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A l'AP7 de Santa Margarida i els Monjos a la Granada en sentit nord i a la Roca del Vallès en sentit sud. També a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i a Premià de Dalt en sentit sud i finalment també a la C32 a Gavà en sentit nord a causa d'un accident. Tornem a informar d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Dani Ramírez.
6: El temps marcat per la calor intensa que ens acompanyarà tota la setmana entrant i, a més, es podria reforçar amb un pic bastant altiu que arribaria dijous i divendres. Estem pronosticant més de 37 o 38 graus al Pla de Lleida, quan els últims dies estem al voltant dels 34, 35, avui 34, a bona part del Segrià, punts de la Noguera. 33 també Girona, avui ha pujat en aquest sector, 33 a la Pobla de Segur o 33 a Artés, al Bages. Però vaja, la temperatura ja diem alta, molt alta, estem parlant de 5 a 7 graus per sobre la mitjana. I si els últims dies doncs, ha anat pujant la temperatura, el que destaquem és que les tempestes demà disminueixen, en principi no n'esperem a la tarda al Pirineu, i cada tarda pot fer algun ruixadet, però molt poca cosa. En canvi, dijous, quan tindrem més calor, hi haurà més energia disponible i les tempestes podrien ser més intenses amb alguna pedregada al Pirineu i Prepirineu. I a partir del cap de setmana, a part de tenir ruixats de tarda, també baixarà la temperatura. Aquesta tarda han caigut fins a 14 litres a Betren, a 12 a Viella o, per exemple, 6 litres a Certescant, al Pallars Sobirà.
7: Tresca Info. Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer

0: armades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners. I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info. Aquesta nit Barcelona afronta una nit de calor tropical amb temperatures per sobre dels 20 graus. La previsió indica que els termòmetres oscil·laran entre els 20 i els 23 graus després de vorejar aquests mateixos registres la matinada passada. De fet, al llarg d'aquest diumenge les temperatures s'han disparat fins als 35 graus a diferents llocs de Catalunya, per exemple al Pla de Lleida. A diversos indrets del litoral cantàbric de l'Estat, a zones com Astúries o Cantàbria, s'han superat els rècords de temperatura màxima del mes de maig. A França s'han registrat més de 35 graus a Aquitània o més de 30 a Bretanya i Normandia. I s'ha activat per primer cop durant un mes de maig l'avís per calor intensa al nord-oest del país. El Regne Unit feia 15 anys que un mes de maig no registraven temperatures al voltant dels 30 graus. A Catalunya, malgrat les altes temperatures, encara no s'ha superat cap rècord de temperatura aquest maig. De totes maneres, es preveu que la calor continuï sent la tònica general d'aquesta setmana vinent i el pic d'altes temperatures podria arribar entre dijous i divendres. El fenomen del Niño, que aquest any pot ser especialment intens, té la capacitat d'incidir també de retruc en el clima a Catalunya. A mitjà termini, aquest escalfament excepcional de l'aigua del Pacífic pot actuar com a catalitzador de fenòmens meteorològics extrems a casa nostra. Ens ho explica tot seguit Montse Poblet.
2: El Niño és el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra i els seus efectes, que es noten a nivell global, van des de l'increment de temperatures a inundacions o a sequeres. Antoni Barreres, tècnic de climatologia del Meteocat, estudia els efectes que el fenomen pot tenir a Catalunya.
3: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
2: Més enllà dels efectes que pugui tenir pel clima a Catalunya, el Niño genera un increment general de temperatures que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en els més càlids que s'hagin registrat fins ara.
1: Prop d'un centenar de persones s'han concentrat aquest matí a la plaça del Vi de Girona per mostrar el seu rebuig al crim de Figueres. La convocatòria impulsada per l'espai LGTBI ha servit per denunciar que aquest assassinat és un cas de feminicidi i transfòbia. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
4: Durant la concentració s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci i s'han encès espelmes per recordar la Quim, morta aquest dimarts a Figueres, a mans de la seva exparella. Els assistents han reclamat més mesures per protegir les víctimes de violència masclista, però també s'ha reivindicat que les dones trans, com era la víctima, també són dones. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
5: Tenim un problema molt greu amb la violència machista, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de feminicides de Catalunya, que el fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un femicidi, sinó que és dos tios que s'han matat entre ells.
4: Entre els assistents hi havia algunes persones que coneixien a la víctima. Una d'elles és la Sandra Ibars, presidenta de l'Associació Trans de l'Alt Empordà.
6: Tot i que la població digui per què no va notificar o per què no va anar a jutjats perquè estava atemorida.
4: Recordem que la Quim va morir aquest dimarts en una plaça de Figueres a mans de la seva exparella, que dies enrere havia sigut detingut dues vegades per violència masclista i en les dues vegades se'l va deixar en llibertat. Després dels fets, el jutge el va enviar a la presó.
1: I abans dels esports, us expliquem que un home ha resultat ferit per arma blanca aquesta matinada passada quan intentava mediar en una baralla multitudinària a prop de l'estació de metro de la Pau, de la L4 a Barcelona. Es tracta d'un sense sostre que en intentar separar els que es barallaven ha rebut una punxada al gluti. L'han hagut de traslladar a un hospital. No s'ha detingut ningú perquè quan la policia ha arribat al lloc de la batussa, els que hi participaven ja havien marxat.
7: Esports.
1: Amb Alfons Gorina, bona nit.
8: Bona nit.
7: Dia de celebració pel Barça després

0: Després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte, sentim a Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
1: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
2: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia, respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món.
3: 3CAT Info.
0: I el dia després del descens del Girona, Estuani s'ha manifestat a les xarxes socials. Diu que, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Paraules que sonen a comiat. En joc el darrer partit de la darrera jornada de Lliga a la Primera Divisió. Villarreal i Atlètic de Madrid s'enfronten per decidir qui acaba en tercera posició. Ara mateix, minut 25 de la primera part, encara amb empat a 0. En futbol internacional, aquest diumenge Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. El de Santpedor s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
4: It had been the huge honor to represent...
5: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
0: En aquesta última jornada s'ha confirmat també el descens d'un històric de Londres com el West Ham. Un altre històric de la capital anglesa, el Tottenham, s'ha salvat després de derrotar l'Everton per 1-0. El Chelsea ha perdut i no anirà a Europa la temporada que ve, la que serà la primera de Xavi Alonso com a entrenador dels Blues.
3: 3CAT Info.
0: I a Itàlia s'estan decidint els llocs de la Champions. Ara mateix en joc el Milan 1, Càller 1, Verona 0, Roma 0 i Cremonese 0, Como 0. Amb aquests resultats, el Milan i la Roma anirien a la Champions. No ha arrencat el partit que havia de començar també a 9:15. El Turí Juventus s'ha endarrerit per greus incidents a fora de l'estadi.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín n'estaran pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
6: Bueno, yo creo que es un hecho relevante el que 20 años sin elecciones a la presidencia. 20 años, Creo que es algo, unos hitos para poder presentarse a las elecciones donde lo acabamos de vivir en primera mano, no son nada fáciles y mucho menos en una semana, 5 días hábiles.
0: Encara en futbol, el Deportivo de la Coruña torna a la primera divisió després de la seva victòria al camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar a 1 al camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava a una tercera categoria des de l'any 1948.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En bàsquet, a l'ACB, Joventut 86, Burgos 79. Adam Hanga és optimista de cara als play-offs.
7: Sí, muy bien. Yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar, de verdad, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
0: Lleida 88, Morabanc Andorra 116. A Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa i contra el Barça. També s'ha jugat el Bilbao 86, Girona 80. Es complica la zona europea pels gironins. Encara en bàsquet està en joc la final de l'Eurolliga entre el Madrid i l'Olympiacos, ara mateix a punt d'acabar el tercer quart, i guanya de 6 punts al Madrid a l'equip grec. I en ciclisme, la 15a etapa del Giro d'entre Bruguera i Milà de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Deversens, que ha culminat una escapada amb 3 ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, jornada de descans. I en tennis, a Roland Garros, primer dia de competició i victòria de la catalana Marina Bassols contra la colombiana Emiliana Arango amb dos sets, 6-3 i 6-4. També està jugant Novak Djokovic el seu primer partit i està perdent. En el primer set ha perdut 7-5. Està jugant contra el francès Pierre Ricard. El segon set, de moment, el marcador és d'empat a 1 entre el jugador serbi i el jugador francès. I acabem dient que s'ha jugat el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 17-13. Dissabte vinent, a Sabadell es juga el segon partit en una eliminatòria que es disputa el millor de 3 partits.

0: Són 9:45, repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que situen l'expresident espanyol com a líder i principal beneficiari de la trama Plus Ultra. La Moncloa assegura que no té intenció d'avançar les eleccions després que avui el PNB ha assegurat que seria irresponsable que Pedro Sánchez intenti esgotar la legislatura. I de la plana internacional, els Estats Units i l'Iran haurien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz, segons publica el New York Times. L'entesa, que no ha estat confirmada oficialment per cap de les parts, inclouria el compromís de l'Iran d'entregar l'urani altament enriquit, que es fa servir amb finalitats militars. A partir d'ara us explicarem que cada vegada se surt més de tarda que de nit i la vida social es va aproximant als horaris europeus. Estan canviant els hàbits de consum en totes les franges d'edat, segons un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC. Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. I també us detallarem que els equipaments municipals de Barcelona, com ara centres cívics, biblioteques, punts d'informació juvenil o pavellons esportius, disposaran d'un telèfon per a nens i adolescents que no tenen mòbil i que necessiten contactar amb la família. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Doncs que ha estat una jornada de celebració del Barça després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Alexia Putellas ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. El dia després del descens del Girona, el capità Estuani s'ha manifestat a les xarxes socials amb un missatge que sona a comiat, dient que està orgullós d'haver defensat els colors i haver viscut moments increïbles amb l'afició. Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys al club i encara en futbol el Deportivo de la Corunya torna a la primera divisió i en canvi el Saragossa baixa a la primera ref.
0: Pel que fa al temps, fins al vespre pot ploure en forma de xàfecs breus i alguna tronada al Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i al nord d'Andorra, que ajuden a refrescar l'ambient. A la resta del país, cel clar i calor intensa, més moderada a la costa. I demà el temps serà pràcticament calcat al d'avui, si bé ja no plourà al Pirineu. El PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana i que situen l'expresident espanyol com a líder d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat sobretot la seva família. Fonts de la Moncloa asseguren que no hi ha cap prova directa ni flagrant que apunti a Zapatero i insisteixen que esgotaran la legislatura. Això després que avui el PNB, que és un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, pràcticament li hagi demanat un avançament electoral. El seu president, Aitor Esteban, ha etzibat que seria irresponsable que el president espanyol continuï governant fins a l'estiu de l'any que ve.
2: Ya van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: El PP també exigeix al govern espanyol

0: El que plegui. El seu portaveu al Congrés, Miguel Tellado, diu que tot el Consell de Ministres està sota sospita.
1: ¿Quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese? ¿Fue el propio Sánchez en persona? Ábalos dijo que él no. Yo creo que todo el Consejo de Ministros hoy está bajo sospecha.
0: Ara bé, com dèiem, el PSOE continua defensant Zapatero. Avui el seu portaveu al Congrés, Patxi López, ha reclamat respecte per la presumpció d'innocència i ha demanat proves contundents a la justícia.
2: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: Esquerra també demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. En una entrevista a La Vanguardia, Oriol Junqueras diu que cal combatre la corrupció, que és escèptic amb els informes de la policia espanyola, i recorda les condemnes als líders independentistes. Els dos informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que hem conegut aquest cap de setmana sobre el presumpte cobrament de comissions en el rescat públic de Plus Ultra conclou que hi ha indicis suficients contra José Luis Rodríguez Zapatero. També revela converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la investigació judicial. S'ha mirat en detall aquests informes Alba Gil.
3: És una de les novetats que hem sabut que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a Plus Ultra. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen sobre tallar la investigació i fer una kitchen en al·lusió a l'espionatge a l'extresorer del PP. Palomero també es vanta que la fiscal és amiga seva. La hipòtesi de l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari amic seu i suposat testaferro. La secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè, diu l'UDEF, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes inclouen fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant el rescat amb ostres i xampany i fent bromes sobre el cost de l'àpat a càrrec d'aquesta suposada comissió. Més enllà dels detalls, el cas Zapatero ha suposat un revés pel govern espanyol i, passi el que passi, marcarà un abans i un després, perquè impacta no només en el Partit Socialista o l'executiu, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el 2 de juny i es faci públic tot el sumari de la causa, i per ara s'escuden en que no hi ha proves flagrants. Fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Pedro Sánchez només en té un fins al final de la legislatura, i aquest cas pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat líder progressista.
0: De la plana internacional destaca que els Estats Units i l'Iran haurien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. La notícia la publica el diari New York Times, citant fonts nord-americanes. Inclouria també compromís de l'Iran per entregar els seus estocs d'urani altament enriquit, el que cal per a finalitats militars. Cap font oficial ha confirmat l'acord i, segons el rotatiu, està pendent encara de l'aprovació final de Donald Trump i del líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, cosa que pot trigar uns dies. Oficialment, per ara, el president dels Estats Units ha valorat positivament l'avanç de les negociacions i ha ordenat als seus representants que no tinguin pressa per arribar a un acord. Les dues parts, de fet, havien renunciat a prendre una decisió avui. Les últimes declaracions han estat les del secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que aquesta matinada avançava que encara queda molta feina per fer.
4: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys menys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
0: Una de les condicions que l'Iran posava per arribar a un acord és estendre l'alto al foc als bombardejos d'Israel al Líban, on hi ha Hezbollah. El líder de la milícia xiïta, Naim Qassem, s'ha mostrat confiat que l'Iran complirà la seva paraula.
5: Inshallah, yatum hada al-ittifaq.
6: Si Déu vol, aquest acord es tancarà. Els indicis apunten que l'acord s'acabarà concretant. Per tant, també esperem estar inclosos en aquest acord mitjançant un cessament de les hostilitats.
0: En aquest sentit, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha insistit que el país té dret a defensar-se de Hezbollah i assegura que Donald Trump li va

0: donar la raó durant la conversa telefònica que van mantenir ahir. Als Estats Units, els serveis secrets han abatut un noi de 21 anys que hi va disparar diversos trets en un dels carrers adjacents de la Casa Blanca, mentre Donald Trump era al despatx oval. En l'acció va resultar ferit greu un vianant. L'atacant mort és un vell conegut de la policia i, segons Trump, estava obsessionat amb la Casa Blanca. Ja l'havien detingut altres cops per incidents als accessos de l'edifici. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha aprofitat per tornar a defensar les polèmiques reformes que vol fer el complex presidencial. Recordem que va fer el mateix fa un mes, quan un home armat va intentar entrar al sopar de corresponsals, cosa que va obligar a evacuar el president i també el vicepresident dels Estats Units.
1: 3CAT Info.
0: En clau política, tres exlíders del partit lamenten la dissolució de Convergència Democràtica ara fa 10 anys. El secretari general de Junts, Jordi Turull, i l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, creuen que no va ser una decisió encertada. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, creu que caldria recuperar l'esperit convergent. El sentim a tots tres en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Un assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb les retallades.
3: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar el nom, l'esperit.
4: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra.
0: Junts encara les primàries de l'alcaldia de Barcelona aquest mes de juny. L'únic candidat que ha dit que s'hi presentaria ha sigut el president del grup municipal, Jordi Martí. A la travessa també hi són l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, l'exconseller d'Economia Jaume Giró i la secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa. La direcció nacional del PP dona suport a Alejandro Fernández per la reelecció com a president dels Populars Catalans de cara al Congrés del 27 de juny. Fernández ha tancat avui la junta directiva de la formació amb el suport del portaveu al Congrés, Javier Tellado, i ha reivindicat que cal que la formació faci un pas més per fer que els populars arribin a la Moncloa.
5: El siguiente objetivo es construir desde Cataluña el cambio político en España. En el conjunto de España la alternativa ya es indiscutible, solo hay una. Es el Partido Popular, es Alberto Núñez Feijóo. Pero tenemos que ser capaces también desde Cataluña de dar el empujón definitivo al cambio político de España.
0: Segurament Alejandro Fernández serà l'únic candidat que s'hi presentarà i ara la incògnita és saber si Juan Fernández serà o no el futur secretari general dels Populars Catalans en substitució de Santi Rodríguez. Recordem que el Congrés del PP de Catalunya s'havia de fer el 2022, però segons la direcció nacional es va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions generals per a l'any següent. Tot i que alguns mitjans assenyalen diferències entre Núñez Feijóo i Alejandro Fernández com a motiu per haver-lo retardat 4 anys. Cada vegada es fa més vida social a les tardes que a les nits. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC, constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i també restaurants, amb una reducció de l'oci nocturn i un augment de les trobades diurnes. Marta Montner és la portaveu d'AECOC.
6: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
0: De fet, aquesta tendència també es dona entre els joves. Albert Vinyals és professor de la UAB i expert en psicologia del consum.
7: En 25 anys, per exemple, a Catalunya han desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent, també entre joves, el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
0: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local una hora menys freqüentada per tal de poder aprofitar promocions. Un minut i seran 3:15 del vespre. Els castellers de Vilafranca tanquen un cap de setmana excepcional al Pirineu amb diades a la Vall d'Aran i la Vall de Boí. Les actuacions han servit per apropar els castells a zones on no són habituals veure'ls. Ho ha seguit Alba Mor.
8: Imatge insòlita la d'aquest matí a la Vall de Boí amb els castellers de Vilafranca. Els verds han descarregat 4 construccions humanes a l'entorn de l'església de Sant Climent de Taüll en el marc d'una gira al Pirineu de Lleida per escalfar motors per la temporada. A banda de la diada, a l'entorn del temple més emblemàtic del conjunt romànic, els castellers de Vilafranca també van passar aquest dissabte per Vilamòs i Viella, a la Vall d'Aran. En parla el cap de colla, Àngel Grau.
9: Bueno, al final, com que són sortides així molt més socials, que hi ha molta gent, el que intentem és que tothom tingui oportunitats de pujar. Doncs fem actuacions, si normalment són actuacions a 3 castells, aquí aprofitem per fer-ne 4 o 5 a cada actuació i que tothom pugui pujar i pugui gaudir també una miqueta de gent que no tindrà tantes oportunitats a la temporada, doncs que les pugui tenir aquí, no?
8: És la primera vegada que els verds actuen en aquestes zones del Pirineu de Lleida. La cita d'aquest diumenge també ha servit per agermanar 2 patrimonis de la UNESCO, com ho són el conjunt monumental de la Vall de Boí i els castellers, declarats els anys 2000 i 2010, respectivament.
0: Són 9:45, obrim àrea de servei. Connectem primer amb el nostre equip viari, amb la Carmina Malagarriga. Carmina, bona nit. Com se circula ara mateix?
10: Bona nit, Carola. Doncs a la 2 ja s'han obert tots els carrils després que hi ha hagut un accident aquesta tarda. I és que, per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc entre una furgoneta i un turisme. Com a conseqüència de l'accident, han mort 2 persones i 4 més n'han resultat ferides menys greus. Amb aquestes víctimes són 47 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. Queden punts de retenció també a la P7, a Vilafranca del Penedès, en sentit nord. A la C32, a Vilanova i la Geltrú, en sentit nord, hi ha un carril tallat per l'incendi d'un vehicle. També a la C32 hi ha un punt de circulació intensa a Viladecans en sentit nord i també intensitat a la C65 a Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera. Fins aquí la informació viària. Bona nit, Carola.
0: Bona nit, bona feina, Carmina.
10: Gràcies.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
11: Anem sumant encara algun litre d'aquests xàfecs, alguna tempesta fins i tot, que s'han presentat a la Vall d'Aran, extrem nord de l'Alta Ribagorça, i a l'Alt Pallars, al nord del Pallars Sobirà. Fins a 14 litres a Betrent, a tocar de Viella. Viella n'ha recollit 12. 6 litres a Sartescant, a la cota 2.400, o 3 litres a Sasseuba. Per tant, són pluges que han refrescat l'ambient. Viella ha passat d'una màxima de 29... i al final de la tarda ja tenien 16 graus. En canvi, la calor forta aquesta tarda, per sobre encara dels 30 graus en punts de l'interior, voltant de 25 a la costa, però venim de màximes de 28 a Barcelona i Tarragona, 33 a Girona, avui ha pujat notablement a Girona, Barcelona, Catalunya Central, costa, prelitoral, i en canvi s'ha mantingut o ha baixat mig grau a Ponent, Lleida 33, però han tingut 34 de màxima al Carràs, al Ferràs, a Torres de Segre, també al Poal o a Vallfogona de Balaguer. Demà un dia molt semblant, pràcticament calcat. Això vol dir sol, bonança, un temps estiuenc, segueix la temperatura molt alta, de dia entre 30 i 35, a l'interior, a la costa, màximes al voltant dels 25, 28, difícil passar dels 30, però ens hi acostarem. I sembla que dijous seria el dia de màxima calor, perquè cada dia farà la mateixa calor, però dijous una mica més, fins i tot 37-38 graus a Ponent, però aleshores hi haurà més tempestes durant la tarda.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat una campanya de recollida de firmes per demanar que els bitllets de trens de rodalies regionals i mitja distància tornin a ser gratuïts mentre no se solucionin les incidències que encara hi ha. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou, que denuncia que hi ha moltes deficiències i alteracions i que el sistema no respon a les necessitats dels ciutadans. Des de fa 15 dies, el servei de rodalies torna a ser de pagament després de més de 3 mesos amb abonament gratuït. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Els autobusos interurbans, que estan salvant bona part de la mobilitat per la crisi de Rodalies, també podrien contribuir a pal·liar un altre problema, el de la distribució urbana de paqueteria que s'ha

0: atura les operacions de càrrega i descàrrega a les ciutats arran de l'increment del comerç en línia. Moltes d'aquests autobusos plens de viatgers porten, en canvi, el maleter pràcticament buit. Ja s'està fent una prova pilot. La línia E13 de l'autobús express entre Mataró, Granollers i Sabadell porta paquets als maleters dels vehicles que va deixant a les parades i després es distribueixen als clients en bicicleta elèctrica. La idea surt d'un projecte europeu que s'ha presentat aquesta setmana a la Jornada de la Mobilitat de l'AMTU, l'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà. Aquí el que treballen l'Ajuntament, l'empresa Segalers i també l'entitat Suma Ecologística, que s'encarrega de part logística a nivell local. La coordinadora operativa, Zoe Geraert, ha explicat a 3Cat Info el principal avantatge del sistema.
1: Fem servir autobusos que ja estan utilitzats per un transport. O sigui, estan aquí per transport de persones. Llavors, no afegim un altre transport específic per la cadena de paqueteria. I la primera i última milla després es fan amb bicicleta, amb assistència elèctrica.
0: De moment és una prova pilot per veure si funciona la cadena logística. Si s'arribés a implantar, caldria ajustar l'oferta de busos per no afectar els horaris i dotar també el servei de personal. Lleida tanca la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit 124 colles que han consumit unes 14 tones de cargols.
2: Los caracoles saben a poco, pero vamos, aparte de eso, todo molt bé.
3: Amb motiu de l'Aplec, el que aconseguim, a més, és coincidir un cop a l'any tots els amics amb qui van fer la carrera.
4: Que és la millor festa del món.
0: Els cargols, però també les pistoles d'aigua, han estat els principals protagonistes d'aquesta última jornada festera. En aquest sentit, des de la Federació de Colles han dit que estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a les futures edicions. Ferran Perdrich n'és el president.
5: La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
0: Els organitzadors també celebren que no hi hagi hagut incidents importants durant els 3 dies que ha durat l'aplec. Els equipaments municipals de Barcelona, com centres cívics, biblioteques, punts d'informació juvenil o pavellons esportius, disposaran d'un telèfon per a nens i adolescents que no tenen mòbil i que necessiten contactar amb la família. Un telèfon, però, que només es podrà fer servir en casos ben justificats. La segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, subratlla que és un servei que contribueix a una autonomia sana de la canalla.
6: Oferir recursos de proximitat, garantir seguretat i facilitat perquè els infants i adolescents puguin contactar amb els seus referents adults quan ho necessiten i també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
0: Els equipaments tindran un cartell informatiu ben visible perquè aquest recurs es pugui veure i també reconèixer fàcilment.

0: Rafael està treballant en un nou disc sobre Mèxic que gravarà abans que s'acabi aquest any. Precisament aquest cap de setmana, el cantant de Linares ha començat a Múrcia la seva gira Rafaelísimo a l'estat espanyol, que el 9 de juliol el portarà a Barcelona, als Jardins de Pedralbes. Una gira que seguirà per l'Argentina, Xile, el Perú i també Colòmbia. El cantant de 83 anys està imparable després d'uns problemes de salut que el van mantenir apartat de la vida pública durant molts mesos i que el van obligar a cancel·lar les actuacions previstes. En Marxara té aquest disc que vol ser un nou tribut a Mèxic i que té previst de publicar a finals d'aquest any, mantenint el seu compromís amb el públic de gravar un disc cada 2 anys. El darrer, Ayer Aún, va veure la llum ara fa 2 anys, justament. A més, aquest mes de setembre, Netflix estrenarà la sèrie de 8 episodis, Aquel, protagonitzada per Javier Morgade i Carlos Santos, sobre la vida del famós artista que en 50 anys ha venut més de 100 milions de còpies. Será, será. Esports. Amb Alfons Gorina, bona nit.
1: Bona nit. Dia de celebració pel Barça després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte. Podem sentir Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
2: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món.
1: En joc el darrer partit de la darrera jornada de la Lliga Primera, Villarreal i Atlètic de Madrid s'enfronten per decidir qui acaba tercer. El descans, clara victòria del Villarreal per 4-1, que ara mateix seria tercer.
4: 3CAT Info.
1: El dia després del descens del Girona, Stuani s'ha manifestat a les xarxes socials en un missatge que diu, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Paraules que sonen a comiat.
4: 3CAT Info.
1: I en futbol internacional, aquest diumenge Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys al club amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. El de Santpedor s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
5: It had been the huge honor to represent...
6: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres 1 milió de decisions i em puc haver equivocat 1 milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
5: I love you so much.
1: En aquesta última jornada s'ha confirmat també el descens d'un històric de Londres com el West Ham. Un altre històric de la capital anglesa, el Tottenham, s'ha salvat després de derrotar l'Everton per 1-0. El Chelsea ha perdut i no anirà a Europa la temporada que ve, la que serà la primera de Xavi Alonso com a entrenador dels Blues.
4: 3CAT Info.
1: I a Itàlia tenim en joc 4 partits per decidir quins equips van a la Champions, a banda de l'Inter i del Nàpols, que ja estaven classificats. El Milan està empatat 1-1 amb el Càller, el còmode Fàbregas, de Cesc Fàbregas, està guanyant 0-1 al camp de la Cremonese i la Roma també està empatant a 0 al camp del Verona. El Turí Juventus ha començat amb més retard per culpa de greus incidents a les afores de l'estadi. Ara mateix, minut 6 de partit, empat a 0 al marcador. Ara mateix, Roma i Milan anirien a les Champions.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I el seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín n'estaran molt pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
7: Bueno, yo creo que es un hecho relevante el que 20 años sin elecciones a la presidencia. 20 años, ¿sabes? Creo que es algo, unos hitos para poder presentarse a las elecciones donde lo acabamos de vivir en primera mano, no son nada fáciles y mucho menos en una semana, 5 días hábiles.
1: Encara en futbol, el Deportivo de la Corunya torna a la primera divisió després de la seva victòria al Camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar un al Camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava a una tercera categoria des de l'any 1948.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet a l'ACB, Joventut 86, Burgos 79. Adam Hanga és optimista de cara als play-offs.
8: Sí, muy bien. Yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar, de verdad, pues, bueno, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
1: I també ha jugat a Lleida, que ha perdut 88-116 contra el Morabanc Andorra. El Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa contra el Barça. També ha jugat el Girona, que ha perdut a la pista del Bilbao 86-80 i s'ha complicat així la zona europea. I ara mateix tenim en joc i als darrers instants la final de l'Eurolliga entre l'Olympiacos i el Madrid. Estem pràcticament al darrer minut. L'Olympiacos

0: Dos guanya de 4 punts, 84 a 80, i a més té tirs lliures per intentar incrementar una mica més aquest avantatge. I en tennis, a Roland Garros, victòria de la catalana Marina Bassols contra la colombiana Emiliana Arango per 6 a 3 i 6 a 4. Qui ho està passant molt malament en aquesta primera ronda és Novak Djokovic, que ha perdut el primer set contra Perricard per 7 a 5 i ara mateix està guanyant 4 a 3 en el segon set, però en té servei Perricard per intentar posar el 4 iguals.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El govern espanyol manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que situa l'expresident espanyol com a líder i principal beneficiari de la trama plus ultra. La Moncloa assegura que no té intenció d'avançar les eleccions després que avui el PNB ha assegurat que seria irresponsable que Pedro Sánchez intenti esgotar la legislatura. Els Estats Units i l'Iran haurien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz, segons publica el New York Times. L'entesa, que no ha estat confirmada oficialment per cap de les parts, inclouria el compromís de l'Iran per entregar l'urani altament enriquit que es fa servir amb finalitats militars. La guerra d'Ucraïna continua escalant. Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Orange League en un atac massiu contra Kyiv. Els bombardejos han deixat 4 morts i una seixantena de ferits. És la represàlia ordenada per Vladimir Putin després de l'últim atac mortal contra una residència universitària russa. 2.000 persones es manifesten a Bilbao amb crits contra l'Ertzaintza per l'actuació policial d'ahir a l'arribada dels activistes de la flotilla de Gaza, que va acabar amb 4 detencions. El conseller de Seguretat Bas diu que els fets s'investiguen i parla de provocacions cap als agents. Cada vegada se surt més de tarda que de nit i la vida social es va aproximant als horaris europeus. Estan canviant els hàbits de consum en totes les franges d'edat, segons un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC. Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. El fenomen climàtic del Niño influirà en el temps que farà a Catalunya els pròxims anys. Aquest escalfament de l'aigua del Pacífic farà que a casa nostra hi hagi més fenòmens meteorològics extrems com sequeres o pluja molt intensa.
1: Esports.
2: Jornada de celebració després de pel Barça, després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Alexia ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. Guardiola s'ha acomiadat aquest diumenge del Manchester City després de 10 anys al club. Encara en futbol, el Deportivo torna a la primera divisió i el Saragossa baixa a la primera ref i estem en els instants finals de la final de l'Eurolliga. L'Olympiacos grec està guanyant de 8 punts al Madrid a 30 segons del final. Per tant, ho té molt complicat l'equip blanc per intentar aixecar aquesta Eurolliga. Sembla que serà l'equip grec qui ho aconsegueixi.
0: I ens espera un dilluns de Pasqua a Granada estable, molt calorós a l'interior i de nou amb nuvolades durant la tarda al Pirineu, si bé no s'esperen precipitacions importants. A tot estirar, algunes gotellades al voltant de la Vall d'Aran. La calor podria arribar al pic cap a dijous.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, 10 i 3 minuts, us acompanya Xavier Palau. El PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana i que situen l'expresident espanyol com el líder d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat, sobretot, la seva família. Fonts de la Moncloa asseguren que no hi ha cap prova directa ni flagrant que apunti a Zapatero i insisteixen que esgotaran la legislatura. Això després que avui el PNB, que és un dels principals socis parlamentaris de Sánchez, pràcticament li hagi demanat un avançament electoral. El seu president, Aitor Esteban, ha etzibat que seria irresponsable que el president espanyol continuï governant fins a l'estiu de l'any que ve.
3: Ja van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: El PP també exigeix al govern espanyol que plegui. El seu portaveu al Congrés, Miguel Tellado, diu que tot el Consell de Ministres està sota sospita.
4: ¿Quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese? ¿Fue el propio Sánchez en persona? Ábalos dijo que él no. Yo creo que todo el Consejo de Ministros hoy está bajo sospecha.
0: Ara bé, com dèiem, el PSOE continua defensant Zapatero. Avui el seu portaveu al Congrés, Patxi López, ha reclamat respecte per la presumpció d'innocència i ha demanat proves contundents a la justícia.
5: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente porque de todo lo que se conoce una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: Esquerra Republicana també demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. En una entrevista al diari La Vanguardia, Oriol Junqueras diu que cal combatre la corrupció, que és escèptic amb els informes de la policia espanyola i recorda les condemnes als líders independentistes. els dos informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, que hem conegut aquest cap de setmana, sobre aquest presumpte cobrament de comissions en el rescat públic de Plus Ultra, conclou que hi ha indicis suficients contra Zapatero. També revela converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la investigació judicial. S'ha mirat bé amb detall tots aquests informes l'Alba Gil.
6: És una de les novetats que hem sabut que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a Plus Ultra. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen sobre tallar la investigació i fer una kitchen en al·lusió a l'espionatge a l'extresorer del PP. Palomero també es vanta que la fiscal és amiga seva. La hipòtesi de l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari amic seu i suposat testaferro. La secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè, diu l'UDEF, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes inclouen fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant el rescat a mostres i xampany i fent bromes sobre el cost de l'àpat a càrrec d'aquesta suposada comissió. Més enllà dels detalls, el cas Zapatero ha suposat un revés pel govern espanyol i, passi el que passi, marcarà un abans i un després perquè impacta no només en el Partit Socialista o l'executiu, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el 2 de juny i es faci públic tot el sumari de la causa i, per ara, s'escuden en que no hi ha proves flagrants. Fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Pedro Sánchez només en té un fins al final de la legislatura i aquest cas pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat líder progressista.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 10 i 7 minuts, els Estats Units i l'Iran haurien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. La notícia la publica el diari New York Times, citant fonts nord-americanes, i inclouria també el compromís dels iranians per entregar els seus estocs d'urani altament enriquit, el que cal per a finalitats militars. Cap font oficial ha confirmat l'acord i, segons el rotatiu, està pendent encara de l'aprovació final de Donald Trump i del líder suprem iranià, Mostava Khamenei, cosa que pot trigar uns dies. Oficialment, per ara, el president nord-americà ha valorat positivament l'avanç de les negociacions i ha ordenat als seus representants que no tinguin pressa per arribar a un acord. Les dues parts, de fet, havien renunciat a prendre una decisió avui. Les últimes declaracions han estat les del secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que aquesta matinada avançava que encara queda molta feina a fer.
7: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
0: Una de les condicions que l'Iran posava per arribar a un acord és estendre l'alto el foc als bombardejos d'Israel al Líban, on hi ha Hezbollah. El líder de la milícia xiïta, Naimin Qassem, s'ha mostrat confiat que l'Iran complirà la seva paraula.
8: Inshallah, yatum hada al-ittifaq.
9: Si Déu vol, aquest acord es tancarà. Els indicis apunten que l'acord s'acabarà concretant. Per tant, també esperem estar inclosos en aquest acord mitjançant un cessament de les hostilitats.
0: En aquest sentit, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que el país té dret a defensar-se de Hezbollah i assegura que Donald Trump li va donar la raó durant la conversa telefònica que van mantenir ahir. Unes 2.000 persones, segons la policia municipal de Bilbao, s'han manifestat pel centre de la ciutat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza ahir a l'arribada dels activistes bascos de la flotilla Glomal Summit. El govern basc obrirà una investigació per esclarir què va passar. Bingen Zubiria és el conseller de Seguretat basc.
10: Com a conseqüència de provocacions i diferents empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a l'Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
0: Els fets van passar quan els membres de la flotilla es feien fotografies davant d'una porta a l'aeroport i interrompien el pas a la resta d'usuaris. La policia va intervenir i va haver un altercat que va acabar amb diversos ferits i 4 detinguts que poc després van quedar en llibertat. Els integrants de la flotilla neguen que provoquessin els agents. Mentrestant, el tracte dispensat als detinguts de la flotilla ha provocat una crisi política a Israel. El president del país, el laborista Isaac Herzog, ha posat el cas com a exemple per denunciar el procés de normalització de la violència que, segons assegura, viu la societat.
11: Estem exposats a les accions brutals d'un grapat de persones que pensen que els detinguts, els interrogats o els sospitosos no tenen cap dret humà.
0: A tot això, el protagonista del vídeo on s'humiliava els detinguts, el ministre ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha manifestat que un president que qualifica d'animal centenars de milers de ciutadans no es mereix el càrrec. Les diplomàcies de 8 països àrabs han emès un comunicat en què condemnen l'actuació de Ben-Gavir i acusen Israel de violar les lleis internacionals i el dret humanitari.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 10 i gairebé 12 minuts, cada vegada es fa més vida social a les tardes que a les nits. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC, constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants amb una reducció de l'oci nocturn i un augment de les trobades diurnes. Marta Munné és la portaveu d'AECOC.
12: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
0: Aquesta tendència també es dona entre els joves. Albert Vinyals és professor a la UAP i expert en psicologia del consum.
13: En 25 anys, per exemple, a Catalunya han desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent, també entre joves, el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
0: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar promocions. Aquesta nit, Barcelona afronta una nit de calor tropical amb temperatures per sobre dels 20 graus. La previsió indica que els termòmetres oscil·laran entre els 20 i els 23 graus després de vorejar aquests mateixos registres la matinada passada. De fet, al llarg d'aquest diumenge, les temperatures s'han disparat fins als 35 graus a diferents llocs de Catalunya, per exemple, al Pla de Lleida. A diversos indrets del litoral cantàbric de l'Estat, a zones com Astúries o Cantàbria, s'han superat els rècords de temperatura màxima del mes de maig. A França s'han registrat més de 35 graus a Aquitània o més de 30 a Bretanya i Normandia, i s'ha activat per primer cop durant un mes de maig l'avís per calor intensa al nord-oest del país. Al Regne Unit feia 15 anys que un mes de maig no registraven temperatures al voltant dels 30 graus. A Catalunya, malgrat les altes temperatures, encara no s'ha superat cap rècord de temperatura aquest maig. De totes maneres, es preveu que la calor continuï sent la tònica general d'aquesta setmana vinent i el pic d'altes temperatures podria arribar entre dijous i divendres. I el fenomen del Niño, que aquest any pot ser especialment intens, té la capacitat d'incidir de retruc en el clima a casa nostra, a Catalunya. A mitjà termini, aquest escalfament excepcional de l'aigua del Pacífic pot actuar com a catalitzador de fenòmens, Montse Poblet, meteorològics extrems a casa nostra.
14: El Niño és el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra i els seus efectes, que es noten a nivell global, van des de l'increment de temperatures a inundacions o a sequeres. Antoni Barreres, tècnic de climatologia del Meteocat, estudia els efectes que el fenomen pot tenir a Catalunya.
15: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
14: Més enllà dels efectes que pugui tenir pel clima a Catalunya, el Niño genera un increment general de temperatures que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en els més càlids que s'hagin registrat fins ara.
0: Hem arribat a un quart d'onze. Aquesta hora obrim àrea de servei a 3Cat Info, un apunt de mobilitat. Els usuaris de la línia R11, que connecta Barcelona amb Portbou, han començat una campanya de recollida de firmes per demanar que els bitllets de trens de rodalies, regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts mentre no se solucionin les incidències que encara hi ha. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou, que denuncia que hi ha moltes deficiències i alteracions i que el sistema no respon a les necessitats dels ciutadans. Des de fa 15 dies, el servei de Rodalies torna a ser de pagament després de més de 3 mesos amb abonament gratuït. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei.
1: El temps.
0: A punt, la previsió meteorològica. La crònica del Dani Ramírez.
16: Dia de sol, dia de calor, ens espera un dilluns, aquest dilluns de Pasqua a Granada, doncs de ple estiu, pràcticament a l'interior. A la costa no parlem de ple estiu, perquè, vaja, juliol i agost, o a vegades ja a finals de juny, fa molta més xafogor de nit. De nit encara es dona relativament bé, tot i que ja comença a aparèixer alguna matinada tropical, amb mínimes per sobre dels 20 o 21 graus. Doncs bé, relativament bé. I a l'interior es baixa dels 15, 14, al Pirineu es baixa de 8 o 10 graus, per tant, no és com ple estiu. De tota manera, compte, perquè sí que la calor serà més accentuada, més forta dijous i divendres, es poden superar els 37, 38 graus al Pla de Lleida, veurem si ens quedem a les portes dels 40, i això ja és més seriós, ja són temperatures de ple estiu. Setmana que ens porta, aquesta darrera del mes de maig, sol, calor, tarda amb nublades al Pirineu. Ahir van caure entre 5 i 15 litres a la Vall d'Aran, al Principat d'Andorra, al nord del Pallars Sobirà. Avui creiem que seran ruixats més aïllats, gotellades, en aquest sector, al voltant de la Vall d'Aran. Demà ja m'ha passat igual, poca cosa. I la calor forta dijous, però també més tempestes de tarda al Pirineu, Prepirineu i potser nord de la Catalunya central.
1: Fresca Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari. Tresca Info.
0: 10 i 17 minuts, un home ha resultat ferit per arma blanca aquesta matinada passada quan intentava mediar en una baralla multitudinària a prop de l'estació de metro de La Pau, de la L4 a Barcelona. Es tracta d'un sense sostre que, en intentar separar els que es barallaven, ha rebut una punxada al gluti. L'han hagut de traslladar a un hospital. No s'ha detingut ningú perquè, quan la policia ha arribat al lloc de la batussa, els que hi participaven ja havien marxat. Els Mossos també investiguen un tiroteig a Calafell, al Baix Penedès, en què un home va resultar ferit la matinada de divendres a dissabte. Els fets van passar a la zona d'oci a prop del passeig marítim. La policia va rebre l'avís d'una baralla i, quan hi va arribar, va trobar un home ferit de bala que van traslladar a un hospital. No es tem per la seva vida. De moment, no hi ha hagut cap detenció. És el quart incident amb arma de foc aquesta setmana a Catalunya, després dels tirotejos que hi ha hagut a l'Hospitalet de Llobregat, en què es va detenir una persona, a Viladecans i a Sabadell. En aquest últim hi va haver un ferit, mentre que en els altres dos no n'hi va haver cap. Els equipaments municipals de Barcelona, com centres cívics, biblioteques, punts d'informació juvenil o pavellons esportius, disposaran d'un telèfon pels nens i adolescents que no tenen mòbil i que necessiten contactar amb la família. Un telèfon, però, que només es podrà fer servir en casos ben justificats. La segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, subratlla que és un servei que contribueix a una autonomia sana de la canalla.
17: Oferir recursos de proximitat, garantir seguretat i facilitat perquè els infants i adolescents puguin contactar amb els seus referents adults quan ho necessiten, i també, doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
0: Els equipaments tindran un cartell informatiu ben visible

perquè aquest recurs es pugui veure i reconèixer fàcilment. Prop d'un centenar de persones s'han concentrat aquest matí a la plaça del Vi de Girona per mostrar el seu rebuig al crim de Figueres. La convocatòria, impulsada per l'Espanya,

0: que les dones trans, com era la víctima, també són dones. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
1: Tenim un problema molt greu amb la violència machista, però el fet que ella també es dona, que és una dona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de Feminicides de Catalunya, que el fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un femicidi, sinó que és dos tios que s'han matat entre ells.
0: Entre els assistents hi havia algunes persones que coneixien a la víctima. Una d'elles és la Sandra Ibars, presidenta de l'Associació Trans de l'Alt Empordà.
2: Tot i que la població digui per què no va notificar o per què no va anar a jutjats, perquè estava atemorida.
0: Recordem que la Quim va morir aquest dimarts en una plaça de Figueres a mans de la seva exparella, que dies enrere havia sigut detingut dues vegades per violència masclista i en les dues vegades se'l va deixar en llibertat. Després dels fets, el jutge el va enviar a la presó.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: 10:21 minuts, els autobusos interurbans, que estan salvant bona part de la mobilitat per la crisi de Rodalies, podrien contribuir també a pal·liar un altre problema, el de la distribució urbana de paqueteria que satura les operacions de càrrega i descàrrega a les ciutats arran de l'increment del comerç en línia. Molts d'aquests autobusos plens de viatgers porten, en canvi, el maleter pràcticament buit. Ja s'està fent una prova pilot. La línia E13 de bus express entre Mataró, Granollers i Sabadell porta paquets als maleters dels vehicles que va deixant a les parades i després es distribueixen als clients en bicicleta elèctrica. La idea surt d'un projecte europeu que s'ha presentat aquesta setmana a la Jornada de la Mobilitat de l'AdMutu, l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. Aquí el treballen ajuntaments, l'empresa Segalers i l'entitat Som Ecologística, que s'encarrega de la part logística a nivell local. La seva coordinadora operativa, Zoe Gehart, ha explicat a 3Cat Info el principal avantatge d'aquest sistema.
5: Fem servir autobusos que ja estan utilitzats per un transport. O sigui, estan aquí per transport de persones. Llavors, no afegim un altre transport específic per la cadena de paqueteria. I la primera i última milla després es fan amb bicicleta, amb assistència elèctrica.
4: De moment, és una prova pilot per veure si funciona la cadena logística. Si s'arribés a implantar, caldria ajustar l'oferta de busos per no afectar els horaris i dotar el servei de personal.
3: 3Cat Info.
4: Els castellers de Vilafranca tanquen un cap de setmana excepcional al Pirineu amb diades a la Vall d'Aran i a la Vall de Boí. Les actuacions han servit per apropar els castells a zones, al Vamor, on no són habituals veure'ls.
6: Imatge insòlita la d'aquest matí a la Vall de Boí amb els castellers de Vilafranca. Els verds han descarregat quatre construccions humanes a l'entorn de l'església de Sant Climent de Taüll, en el marc d'una gira al Pirineu de Lleida per escalfar motors per la temporada. A banda de la diada, a l'entorn del temple més emblemàtic del conjunt romànic, els castellers de Vilafranca també van passar aquest dissabte per Vilamòs i Viella, a la Vall d'Aran. En parla el cap de colla, Àngel Grau.
7: Bueno, al final, com que són sortides així molt més socials, que hi ha molta gent, el que intentem és que tothom tingui oportunitats de pujar. Doncs fem actuacions, si normalment són actuacions a tres castells, aquí aprofitem per fer-ne quatre o cinc a cada actuació i que tothom pugui pujar i pugui gaudir també una miqueta de gent que no tindrà tantes oportunitats a la temporada, doncs que les pugui tenir aquí, no?
6: És la primera vegada que els verds actuen en aquestes zones del Pirineu de Lleida. La cita d'aquest diumenge també ha servit per agermanar dos patrimonis de la UNESCO, com ho són el conjunt monumental de la Vall de Boí i els castellers, declarats els anys 2000 i 2010, respectivament.
4: 6:30 i arribem a 10:45.
3: Esports.
4: A punt amb la crònica de l'Alfons Gorina. Què tal, Alfons? Bona nit.
8: Bona nit. Dia de celebració pel Barça després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte. Podem sentir Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
9: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble. No ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals. És algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
10: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món.
8: En joc el darrer partit de la

0: Darrera jornada de Lliga Primera Divisió, Villarreal i Atlètic de Madrid busquen el tercer lloc i victòria clara de moment a la segona part, ja minut 18 de la segona part, del Villarreal 5-1. Per tant, sembla que serà el Villarreal qui ocupi aquesta tercera posició. El dia després del descens del Girona, Stuani s'ha manifestat a les xarxes socials. Diu, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició, paraules que sonen a comiat.
1: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, el Deportivo de la Corunya torna a la primera divisió després de la seva victòria al camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar 1 al camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava a una tercera categoria des de l'any 1948.
1: 3CAT Info.
0: I en futbol internacional, aquest diumenge, Pep Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. El desempador s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
2: It had been the huge honor to represent...
3: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
0: En aquesta última jornada s'ha confirmat també el descens d'un històric de Londres com el West Ham. Un altre històric de la capital anglesa, el Tottenham, s'ha salvat després de derrotar l'Everton per 1-0. El Chelsea ha perdut i no anirà a Europa la temporada que ve, la que serà la primera de Xavi Alonso com a entrenador dels Blues. I ara mateix a Itàlia, 4 partits en joc que poden decidir les últimes places de Champions. L'Inter i el Nàpols ja tenen les seves i ara mateix el Milan està perdent contra el Càller a casa per 1-2 al minut 28 de la segona part. I això combinat amb la victòria del Como de Cesc Fàbregas per 1-2 al camp de la Cremonese, de la Juventus que està guanyant 0-1 al camp del Turí i de la Roma que està guanyant al camp del Verona també 0-1, faria que ara mateix Roma i el Como es classifiquessin per la Champions i, en canvi, els dos equips teòricament grans, Milan i Juventus, en quedessin fora.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I el seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva dels 26 convocats per al Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín estaran pendents. I el Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme, ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
4: Bueno, creo que es un hecho relevante el que 20 años sin elecciones a la presidencia. 20 años, ¿sabes? Creo que es algo, unos hitos para poder presentarse a las elecciones donde lo acabamos de vivir en primera mano, no son nada fáciles y mucho menos en una semana, 5 días hábiles.
0: En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. A l'ACB, Joventut 86, Burgos 79. Adam Hanga és optimista de cara als play-offs.
5: Sí, muy bien. Yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar, de verdad, pues, bueno, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
0: Encara a l'ACB, Lleida 88, Morabanc Andorra 116 i Bilbao 86, Girona 80.
1: 3CAT Info.
0: En motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè. El català havia guanyat les 3 últimes proves per un total de 4 d'aquestes 500 milles. En tenis, a Roland Garros, victòria de la catalana Marina Bassols contra la colombiana Emiliana Arango per 6-3 i 6-4. Ara mateix està jugant també en el seu debut en aquesta edició Novak Djokovic, que està patint amb el francès Perricard. El francès s'ha imposat en el primer set, 7-5. Djokovic ha guanyat el segon, 7-5, també, i ara mateix domina el tercer per 2-0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: I en ciclisme, la 15a etapa del Giro, entre Bugera i Milà, de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Deversens, que ha culminat una escapada amb 3 ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard segueix com a líder de la general. Aquest dilluns, jornada de descans.
1: 3CAT Info.
0: I s'ha jugat el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo, Atlètic Barceloneta 17, Sabadell 13. Dissabte vinent a Sabadell es juga el segon partit

0: en una eliminatòria que es disputa el millor de 3 partits.
1: Trescat Info.

0: Bona nit, són 2:15.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ja aquesta hora us hem explicat que el govern espanyol manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que situen l'expresident espanyol com a líder i principal beneficiari de la trama Plus Ultra. La Moncloa assegura que no té intenció d'avançar les eleccions després que avui el PNB ha assegurat que seria irresponsable que Sánchez intenti esgotar la legislatura. Pendents també d'aquest principi d'acord entre nord-americans i iranians, hauria arribat aquest principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz, segons publica el New York Times. L'entesa, que no ha estat confirmada oficialment per cap de les parts, inclouria el compromís de l'Iran per entregar l'urani altament enriquit que es fa servir amb finalitats militars. I continua l'escalada bèl·lica a Ucraïna. Rússia ha tornat a fer servir el míssil hipersònic Oreshnik en un atac massiu contra Kiev, la capital. Els bombardejos han deixat 4 morts i una 60 de ferits. És la represàlia ordenada per Putin després de l'últim atac mortal contra una residència universitària russa.

0: En aquesta segona mitja hora, abans d'arribar a les 11, us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona ja ha atès més de 47.000 persones des de l'inici del procés de regularització de migrants que va començar el 16 d'abril. I el restaurant Vila Retiro de Xerta, el primer que va aconseguir una estrella Michelin a les Terres de l'Ebre, celebra els seus 20 anys, dues dècades de trajectòria, amb un menú que ret homenatge des de la cuina contemporània, el rebost, el paisatge i els vins de les comarques del sud de Catalunya. D'altres esports, al fons, que destaquem aquesta hora?
1: Que ha estat una jornada de celebració pel Barça després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Àlex ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip els darrers anys i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. Guardiola s'ha acomiadat aquest diumenge del Manchester City després de 10 anys al club. En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos per 92-85. I en motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Alex Palou, que era el vigent campió i sortia des de la pole, només ha pogut ser setè.
0: I el temps ens espera un dilluns de Pasqua a Granada estable, molt calorós a l'interior i, de nou, amb nuvolades durant la tarda al Pirineu, si bé no s'esperen precipitacions importants. A tot estirar algunes gotellades al voltant de la Vall d'Aran. La calor podria arribar al pic cap a dijous. El PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana i que situen l'expresident espanyol com el líder d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat sobretot la seva família. Fonts de la Moncloa asseguren que no hi ha cap prova directa ni flagrant que apunti a Zapatero i insisteixen que esgotaran la legislatura. Això després que avui el Partit Nacionalista Basc, que és un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, pràcticament li hagi demanat un avançament electoral. El seu president, Aitor Esteban, ha etzibat que seria irresponsable que el president espanyol, que Pedro Sánchez, continuï governant fins a l'estiu de l'any que ve.
2: Ja van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: El PP també exigeix al govern espanyol que plegui. El seu portaveu al Congrés, Miguel Tellado, diu que tot el Consell de Ministres està sota sospita.
3: ¿Quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese? ¿Fue el propio Sánchez en persona? Ábalos dijo que él no. Yo creo que todo el Consejo de Ministros hoy está bajo sospecha.
0: Ara bé, com dèiem, el PSOE continua defensant Zapatero. Avui el seu portaveu al Congrés, Patxi López, ha reclamat respecte per la presumpció d'innocència i ha demanat proves contundents a la justícia.
4: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente porque de todo lo que se conoce una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: Esquerra Republicana també demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. En una entrevista al diari La Vanguardia, el seu líder Oriol Junqueras diu que cal combatre la corrupció, que és escèptica amb els informes de la policia espanyola, i recorda les condemnes als líders independentistes. Els dos informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, que hem conegut aquest cap de setmana sobre el presumpte cobrament de comissions en el rescat públic de Plus Ultra, conclou que hi ha indicis suficients contra José Luis Rodríguez Zapatero. També revela converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la investigació judicial. Anem a Madrid. Alba Gil.
5: És una de les novetats que hem sabut que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a Plus Ultra. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen sobre tallar la investigació i fer una kitchen en al·lusió a l'espionatge a l'extresorer del PP. Palomero també es vanta que la fiscal és amiga seva. La hipòtesi de l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari amic seu i suposat testaferro. La secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè, diu l'UDEF, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes inclouen fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant el rescat amb ostres i xampany i fent bromes sobre el cost de l'àpat a càrrec d'aquesta suposada comissió. Més enllà dels detalls, el cas Zapatero ha suposat un revés pel govern espanyol i, passi el que passi, marcarà un abans i un després, perquè impacta no només en el Partit Socialista o l'executiu, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el 2 de juny i es faci públic tot el sumari de la causa, i per ara s'escuden en que no hi ha proves flagrants. Fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Pedro Sánchez només en té un fins al final de la legislatura i aquest cas pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat líder progressista.
6: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: 7 minuts i arribarem a 3:15. Els Estats Units i l'Iran haurien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. La notícia la publica el diari The New York Times, citant fonts nord-americanes, i inclouria també el compromís dels iranians per entregar els seus estocs d'urani altament enriquit, el que cal per finalitats militars. Cap front oficial ha confirmat l'acord i, segons el rotatiu, està pendent encara de l'aprovació final de Donald Trump i del líder suprem iranià Mojtaba Khamenei, cosa que pot trigar uns dies. Oficialment, per ara, el president nord-americà ha valorat positivament l'avanç de les negociacions i ha ordenat als seus representants que no tinguin pressa per arribar a un acord. Les dues parts, de fet, havien renunciat a prendre una decisió avui diumenge. Les últimes declaracions han estat les del secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que aquesta matinada avançava que encara queda molta feina a fer.
7: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
0: Una de les condicions que l'Iran posava per arribar a un acord és estendre l'alto el foc als bombardejos d'Israel al Líban, on hi ha Hezbollah. El líder de la milícia xiïta, Naim Qassem, s'ha mostrat confiat que l'Iran complirà la seva paraula.
8: Si Déu vol, aquest acord es tancarà. Els indicis apunten que l'acord s'acabarà concretant. Per tant, també esperem estar inclosos en aquest acord mitjançant un cessament de les hostilitats.
0: En aquest sentit, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que el país té dret a defensar-se de Hezbollah i assegura que Trump li va donar la raó durant la conversa telefònica que va mantenir ahir dissabte. Unes 2.000 persones, segons la policia municipal de Bilbao, s'han manifestat pel centre de la ciutat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza ahir a l'arribada dels activistes bascos de la flotilla Global Summit. El govern basc obrirà una investigació per esclarir què va passar. El conseller de Seguretat basc, Bingen Supiria, explica que esperen que la investigació continuï vigent.
9: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
0: Els fets van passar quan els membres de la flotilla es feien fotografies davant d'una porta de l'aeroport i interrompien el pas a la resta d'usuaris. La policia va haver d'intervenir i va haver un altercat que va acabar amb diversos ferits i 4 detinguts que poc després van quedar en llibertat. Els integrants d'aquesta flotilla neguen que provoquessin els agents. Mentrestant, el tracte dispensat dels detinguts de la flotilla ha provocat una crisi política a Israel. El president del país, el laborista Isaac Herzog, ha posat el cas com a exemple per denunciar el procés de normalització de la violència que, segons assegura, viu la societat.
10: Estem exposats a les accions brutals d'un grapat de persones que pensen que els detinguts, els interrogats o els sospitosos no tenen cap dret humà.
0: A tot això, el protagonista del vídeo on s'humiliava els detinguts, el ministre d'Ultradretà, Itamar Ben-Gavir, ha manifestat que un president que qualifica d'animal centenars de milers de ciutadans no es mereix el càrrec. Les diplomàcies de 8 països àrabs han emès un comunicat en què condemnen l'actuació de Ben Gavir i acusen Israel de violar les lleis internacionals i el dret humanitari.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3:15. 3 exlíders del partit lamenten la dissolució de Convergència Democràtica ara fa 10 anys. El secretari general de Junts, Jordi Turull, l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, creuen que no va ser una decisió encertada. Per la seva banda, Artur Mas, l'expresident de la Generalitat, creu que caldria recuperar l'esperit convergent. El sentim a tots tres en declaracions a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies.
11: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Un assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb les retallades.
12: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar el nom, l'esperit.
13: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra.
0: Junts encara les primàries a l'alcaldia de Barcelona aquest mes de juny. L'únic candidat que ha dit que s'hi presentaria ha sigut el president del grup municipal, Jordi Martí. A la travessa també hi són l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, l'exconseller d'Economia Jaume Giró i la secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa. La direcció nacional del PP dona suport a Alejandro Fernández per la reelecció com a president dels Populars Catalans de cara al congrés que s'ha de fer el 27 de juny. Fernández ha tancat avui la junta directiva de la formació amb el suport del portaveu al congrés, Javier Tellado, i ha reivindicat que cal que la formació faci un pas més per fer que els populars arribin a la Moncloa.
14: El siguiente objetivo es construir desde Cataluña el cambio político en España. En el conjunto de España la alternativa ya es indiscutible, solo hay una. Es el Partido Popular, es Alberto Núñez Feijóo. Pero tenemos que ser capaces también desde Cataluña de dar el empujón definitivo al cambio político de España.
0: Segurament Alejandro Fernández serà l'únic candidat que s'hi presentarà i ara la incògnita és saber si Juan Fernández serà o no el futur secretari general dels Populars Catalans en substitució de Santi Rodríguez. Recordem que el Congrés del PP de Catalunya s'havia de fer el 2022, però, segons la direcció nacional, es va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions generals per l'any següent. Tot i que alguns mitjans assenyalen diferències entre Núñez Feijóo i Alejandro Fernández com a motiu per haver-lo retardat 4 anys. I l'Ajuntament de Barcelona ja ha atès més de 47.000 persones des de l'inici del procés de regularització de migrants que va començar el 16 d'abril. En aquest temps s'han tramitat prop de 30.000 informes de vulnerabilitat i s'han emès 77.000 certificats d'empadronament, segons dades del consistori. A partir de la setmana vinent, els tràmits i l'acompanyament es concentraran al centre Miquel Blec i al pavelló 2 de Fira de Barcelona. Les oficines d'atenció ciutadana de Sant Miquel i Monumental deixaran d'oferir aquest servei entre setmana, tot i que aquest últim continuarà atenent els dissabtes.
6: El temps.
0: Són 3:15. A 3Cat Info.

0: Àrea de servei a punt, la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
1: Dia de sol, dia de calor, ens espera un dilluns, aquest dilluns de Pasqua a Granada, doncs de ple estiu pràcticament a l'interior. A la costa no parlem de ple estiu perquè, vaja, juliol i agost, o a vegades ja a finals de juny, fa molta més xafuga de nit. De nit encara es dona relativament bé, tot i que ja comença a aparèixer alguna matinada tropical, amb mínimes per sobre dels 20 o 21 graus. Doncs bé, relativament bé, i a l'interior es baixa dels 15, 14, el Pirineu es baixa de 8 o 10 graus, per tant, no és com ple estiu. De tota manera, compte, perquè sí que la calor serà més accentuada, més forta dijous i divendres, es poden superar els 37, 38 graus al Pla de Lleida, veurem si ens quedem a les portes dels 40, i això ja és més seriós, ja són temperatures de ple estiu. Setmana que ens porta, aquesta darrera del mes de maig, sol, calor, tarda amb nublades al Pirineu, ahir van caure entre 5 i 15 litres a la Vall d'Aran, al Principat d'Andorra, al nord del Pallars Sobirà. Avui creiem que seran ruixats més aïllats, gotellades en aquest sector, voltant de la Vall d'Aran. Demà i demà passat igual, poca cosa, i la calor forta dijous, però també més tempestes de tarda al Pirineu, Prepirineu i potser nord de la Catalunya central.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara falten 14 minuts per arribar a les 11 de la nit. Els sindicats i associacions en favor del dret a l'habitatge han tornat a sortir aquest diumenge al carrer per denunciar l'especulació immobiliària, els preus dels lloguers i la falta d'habitatge públic. S'han mobilitzat per diverses localitats d'arreu de l'Estat, com ara Madrid, amb una nombrosa manifestació convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu del sindicat madrileny, Alicia del Río, ha fet una crida a seguir lluitant.
3: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
0: En aquesta manifestació també hi han participat els secretaris generals dels sindicats UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez y Unai Sordo.
4: Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas, hay que abrir el acceso a la vivienda a todas las personas. Es algo que hay que poner en marcha desde ya.
5: Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
0: Els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Tarragona s'ha acomiadat avui de la 28a edició del Tarraco Viva, el festival de recreació històrica que enguany s'ha fixat en Roma, amb la voluntat de donar respostes al perquè d'aquesta civilització i de la història. La culminació d'aquesta edició coincideix amb la jubilació del que han estat el director durant tots aquests anys, Magí Seritjol, que passarà el relleu a l'historiador Julio Villar, Tarragona Ariadna Escoda.
6: Si el primer cap de setmana de festival l'epicentre se situava al moll de costa, en aquesta ocasió el gruix de propostes s'ha traslladat al Camp de Mart. Durant tot el matí s'han programat tallers, recreacions històriques i presentacions vinculades amb l'època romana. Aquest és l'eix temàtic d'enguany, en què la programació gira al voltant del perquè de Roma. L'edició d'enguany és especial i emotiva per a Magí Seritjol, ja que es jubila i deixarà de capitanejar el certamen després de 28 edicions. El seu relleu l'agafa l'historiador Julio Villar, amb qui confia que el festival continuarà creixent.
7: Ens ha sigut una edició molt emotiva, perquè és el final d'una etapa, però que crec que el festival queda en un nivell molt alt i que el que ens espera encara serà millor, perquè penso que podem créixer encara bastant més, podem fer nous formats, i la nova direcció crec que farà la portarà més enllà, amb qual cosa molt feliç i molt content.
6: Amb tot, Seritjol treu pit d'haver contribuït a alimentar la curiositat i la valoració de la ciutadania pel patrimoni local.
0: El restaurant Villa Retiro de Xerta, el primer que va aconseguir una estrella Michelin a les Terres de l'Ebre, celebra els seus 20 anys de trajectòria amb un menú que ret homenatge des de la cuina contemporània al rebost, al paisatge i als vins de les comarques del sud de Catalunya, Òscar Callau.
8: Des del primer dia que aquí a Villa Retiro servim tots els aperitius de benvinguda sobre un mapa, englobant les quatre comarques que el conformen: Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre. I des del primer
9: l'arrencada del menú del 20è aniversari de Villa Retiro ens deixa ben clara l'aposta del xef Fran López per abanderar les receptes i els ingredients de la zona: ostres, llagostins, anguila, carxofa o cabra hispànica, reinterpretades amb les tècniques de l'alta cuina moderna. Les següents tongades de plats ens les presentaran amb diorames dedicats al Far del Fangar, als Boscos de Pauls o la Catedral del Vi de

0: Inell de Brai.
1: Cada any canviem el que és la història del menú. Aquest any ha tocat llocs emblemàtics de Terres de l'Ebre amb els diferents punts, i toquem mar, i toquem muntanya, i toquem història, i toquem sentiment. És a dir, no només són les receptes, els plats, els ingredients, sinó tota la història i tot el relat que van envoltant, no?, este discurs que hi portem, no?, partint d'un rebost que és Terres de l'Ebre.
0: Fran López va obrir el restaurant Villa Retiro l'any 2006, just quan acabava de tornar d'una etapa de formació amb el triestrellat xef Alain Ducasse a París. Només 3 anys després va aconseguir l'estrella Michelin per aquest establiment ubicat en una finca indiana amb jardins, fonts, estanys i un ficus gegant de més de 300 anys de vida.
1: Jo estudio a Barcelona, amb 19 anys estava a París, amb Alain Ducasse, i amb 22 anys torno aquí a Xerta i es conobrim este projecte. I amb ganes, no?, amb ganes de fotre una cosa diferent, una cosa, portar la cuina d'este territori, que nosaltres hi creiem cegament. I amb 3 anys vam tindre una estrella Michelin. I crec que va ser un punt d'inflexió.
0: L'hotel amb 9 habitacions a la Torre Colonial, construïda el 1890 per Josep Fontserè, va ser el primer de la zona de l'Ebre amb 5 estrelles. En aquests 20 anys el complex s'ha anat ampliant amb una desena de suites amb jardí, instal·lacions per banquets i una escola de cuina. L'any passat va aconseguir el segon sol de la guia gastronòmica Repsol.
1: És un hotel gastronòmic. Hi ha client de tot tipus, però 70-80% ve pel restaurant. També, hòstia, ens ve molta gent que va amb cotxe de Suïssa cap a Marbella o de França o de tal. Passen per aquí i paren buscant aquesta zona rural.
0: En paral·lel, la família López gestiona la catedral del Vi de Pinell de Brai a la Terra Alta, on elaboren els seus propis vins com Modernista, Gambarrillo o Torreó de l'Indià. També han obert un restaurant per als visitants del celler modernista creat per César Martinell.
2: Tot seguit, a l'altre plateret, trobem un tartar de llagostí de la Ràpita, que l'acompanyem amb una emulsió de vermut elaborat aquí al celler modernista del Pinell de Brai i tot cobert per un liquat d'enciam.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
4: La línia orbital ferroviària, un dels elements que ha servit per trencar uns nous pressupostos amb Esquerra, es va projectar el 2004. Se'n va fer la reserva de sòl el 2010, però després el projecte es va guardar en un calaix fins que s'ha rescatat ara en un document que fixa l'estratègia ferroviària del futur. No és l'únic projecte que el govern de Salvador Illa recupera del passat. Repassem altres casos d'infraestructures pensades fa anys que ara es tornen, Joan García, a posar sobre la taula.
5: Eix transversal ferroviari.
6: Nou corredor interior de trens que ha de combinar viatgers i mercaderies per connectar Lleida amb Girona sense passar per Barcelona a través de Cervera, Igualada o Martorell, de manera que descongestioni el Vallès i el Baix Penedès. Els estudis es basen en una planificació aprovada el 2010 i s'espera que estiguin redactats d'aquí un any i mig, perquè les obres comencin cap al 2030.
5: Prolongació de la línia 2 del metro.
6: Ve del 2005. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han actualitzat el projecte que es va redactar el 2009 per allargar la línia Lila entre Sant Antoni i Parc Logístic a la Zona Franca, amb 6 noves estacions passant per sota la muntanya de Montjuïc, amb parades al Manac i a l'Inefc, per donar servei al barri de la Marina del Prat Vermell. Es preveu que el nou projecte estigui redactat a finals d'aquest any.
5: B40.
6: L'autovia orbital de l'àrea metropolitana de Barcelona, pensada per descongestionar les principals vies d'accés a la capital, es va projectar el 1989. Aquesta legislatura s'ha desbloquejat el tram entre Sabadell i Terrassa. S'estan fent els estudis informatius i d'impacte ambiental i les obres de l'anomenada Ronda Nord podrien començar el 2028.
5: Soterrament de la Gran Via a l'Hospital.
6: Al cap de 5 anys de l'aprovació del projecte constructiu, el govern i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat van desbloquejar el soterrament de la Gran Via. La Generalitat avança els gairebé 40 milions que correspondrien a l'Ajuntament i el municipi ho compensa entregant parcel·les perquè la meitat del sòl es destini a projectes d'interès públic. S'hi podrà desenvolupar el gran pol econòmic del sector de la recerca i la innovació.
5: Concessions d'abusos interurbans.
6: L'any 2028 havia de sortir a concurs un nou mapa de les 800 concessions dels autobusos interurbans vigents des de fa 25 anys. És a dir, quina empresa opera cadascun dels trajectes. Però això no passarà perquè el govern ha decidit allargar 6 anys més fins al 2034 l'actual contracte amb els operadors a canvi que renovin la seva flota i puguin amortitzar les operacions.
5: Segueixen el seu curs després de molts anys d'obres.
6: L'estació de la Sagrera, que aquest any hauria d'acabar l'obra ferroviària, però els primers viatgers no s'esperen fins al 2032 i el futur parc al 2035. La línia 9 del metro, que va començar el 2003,

0: i està previst acabar-ne el tram central també el 2032, en què igualment està previst que acabin els accessos al port de Barcelona, pendents des de fa 19 anys. La prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, que connectarà la línia del Vallès i la de Llobregat-Anoia, està previst acabar-la el 2030.
1: 5 minuts i les 11.
2: Esports.
1: Tanquem l'informatiu amb la crònica esportiva amb l'Alfons Gorina. Què tal, Alfons? Bona nit.
3: Bona nit. Dia de celebració pel Barça després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte. Podem sentir Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia, respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món.
3: I acaba de finalitzar el darrer partit de la darrera jornada de la Lliga Primera Divisió. El Villarreal ha golejat a l'Atlètic de Madrid per 5-1 i acabant com a tercers classificats, l'equip de Simeone ha acabat la Lliga en quarta posició.
2: 3CAT Info.
3: El dia després del descens del Girona, Stuani s'ha manifestat a les xarxes socials. Diu, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició, paraules que sonen a comiat. Encara en futbol, el Deportivo de la Corunya torna a primera després de la seva victòria al camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar un al camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava una tercera categoria des de l'any 1948.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: En futbol internacional, aquest diumenge, Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys, amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. El desempador s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
6: It had been the huge honor to represent...
7: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
3: En aquesta última jornada s'ha confirmat també el descens d'un històric de Londres com el West Ham. Un altre històric de la capital anglesa, el Tottenham, s'ha salvat després de derrotar l'Everton per 1-0. El Chelsea ha perdut i no anirà a Europa la temporada que ve, en la que serà la primera temporada de Xavi Alonso com a entrenador dels Blues. I a Itàlia estaven per decidir les últimes places d'accés a les Champions i podem confirmar que el Como de Cesc Fàbregas ha aconseguit classificar-se després de guanyar a la Cremonese per 1-4 i aprofitant-se de la sorprenent derrota del Milan, que ha perdut a casa a San Siro per 1-2 contra el Càller. La Roma també arriba a la Champions després de derrotar el Verona per 0-2 i la Juventus, que està guanyant el camp del Turí per 0-1, també en quedaria fora i jugaria l'Europa League juntament amb el Milan.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: I el seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín n'estaran pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. En motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè. El català havia guanyat les tres últimes proves per un total de 4 en aquestes 500 milles. La victòria ha estat pel suec Félix Rosenqvist. En tennis, a Roland Garros, victòria de la catalana Marina Bassols contra la colombiana Emiliana Arango per 6-3 i 6-4. Ara mateix està jugant Djokovic el seu partit. Ha començat perdent el serbi contra el francès Pere Ricard al primer set per 7-5. S'ha refet en el segon, imposant-se també per 7-5. Ha guanyat també el tercer 6-1 i ara mateix domina Pere Ricard el quart set per 2-1. I en ciclisme, la 15a etapa del Giro d'Itàlia,

0: 157 quilòmetres amb arribada a Milà, victòria del noruec Fredrik Devenses, que ha culminat una escapada amb tres ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard segueix líder i aquest dilluns hi ha jornada de descans.
1: Trescat Info.

0: El PSOE defensa Zapatero, mentre que els socis del PNB qüestionen que Pedro Sánchez pugui esgotar la legislatura. La policia situa l'expresident espanyol al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les seves negociacions fins al punt que mitjans com el New York Times publiquen que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. Donald Trump assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i ordena als seus representants que no tinguin pressa. 2.000 persones s'han manifestat a Bilbao per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. El govern basc ha obert una investigació. A Israel, el president del país ha denunciat la brutalitat contra els activistes quan els van detenir allà. Rússia ataca Kiev en un dels bombardejos més massius de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el poderós míssil Oreshnik, causant almenys 4 morts i uns 100 ferits. Alemanya i el Regne Unit acusen Putin de provocar una escalada i Ucraïna insisteix a demanar ajuda militar a Europa. El Niño, un fenomen climàtic que s'està generant a les aigües del Pacífic, pot afectar el clima de Catalunya a mitjà termini, segons els experts. El Niño pot provocar a casa nostra situacions meteorològiques extremes com pluges molt intenses o sequera. Lleida ataca la 45a edició de la Plaque del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit 124 colles que han consumit prop de 14 tones de caragols. La 28a edició del Tarracó Viva ha desplegat més de 500 activitats en el Camp de Mar de Tarragona. Aquesta edició s'ha centrat en Roma i en el perquè d'aquesta civilització i de la història.
1: Esports.
2: Jornada de celebració del Barça després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Àlex ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. Guardiola s'ha acomiadat aquest diumenge del Manchester City després de 10 anys al club. En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. I en motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser 7è.
0: Pel que fa al temps, la setmana, la darrera de maig, començarà amb un ambient d'estiu. Fins i tot de cara a dijous, la temperatura podria superar els 37 graus al Pla de Lleida, com a ple juliol. Dia de sol, marinades fresques i febles a la costa i nuvolades al llarg de la tarda que creixeran al Pirineu.
1: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident, mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. Madrid, Alba Gil.
3: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Pachi López, portaveu al Congrés.
4: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
3: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero i llançava aquest avís.
5: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
3: Esquerra, en canvi, manté la prudència i demanen amb compte amb algunes investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'offer i admeten que caldrà donar més explicacions als socis, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous, i les possibles novetats en els casos contra la seva dona, Begoña Gómez, i els seus exsecretaris d'organització, José Luis Ábalos i Santos Cerdán.
0: Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana. Els investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional conclouen que hi ha indicis suficients per afirmar que l'expresident espanyol i la seva família haurien cobrat comissions per influir en la decisió del govern espanyol de rescatar Plus Ultra en diners públics. Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Aquests informes policials també revelen converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a aquesta aerolínia i que es va acabar arxivant. És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, en què arriben a dir que cal fer un kitchen en al·lusió a la suposada operació parapolicial que hauria orquestrat el PP per robar informació compromesa del partit a l'extresorer Luis Bárcenas. A més, també es vanten que la fiscal del cas és textualment amiga seva. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari i suposat testaferro. La policia també ha trobat una segona empresa a un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria pagat 10.000 euros al director del fons de rescat de Plus Ultra. Els investigadors també creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau. Preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre i tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes també inclouen una foto de Martínez Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant a mostres i xampany i en què es feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Els Estats Units i l'Iran continuen les negociacions malgrat que Donald Trump havia de decidir aquest diumenge si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa i assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. De fet, el New York Times ha publicat al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumeix el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, el que es fa servir per a armament. Segons el rotatiu, faltaria el vistiplau de Trump i del líder suprem dels ayatolàs, Mostaba Khamenei, però la notícia no l'ha confirmada cap font oficial. Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units que el règim no pot tenir armes nuclears. Marco Rubio, secretari d'Estat.
6: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
0: Israel i Hezbollah segueixen de prop aquestes negociacions perquè la milícia xiïta confia que l'Iran continuarà exigint que Israel deixi d'atacar-los com a part de l'acord. Ho ha dit el

0: seu líder, Naim Qassem, en un missatge televisat.
1: Inshallah, yatum hada al-ittifaq.
2: Si Déu vol, aquest acord es tancarà. Els indicis apunten que l'acord s'acabarà concretant. Per tant, també esperem estar inclosos en aquest acord mitjançant un cessament de les hostilitats.
0: Però el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que veu amb recels les converses, ha insistit que el país té dret a defensar-se de Hezbollah i assegura que Donald Trump li va donar la raó durant una conversa telefònica que van tenir dissabte. A Washington, un tiroteig a prop de la Casa Blanca acaba amb la mort de l'atacant i un vionant també ferit de gravetat. Els serveis secrets van abatre un noi de 21 anys que va disparar diversos trets en un carrer adjacent a l'edifici mentre Donald Trump era al despatx oval. A l'atacant ja l'havien detingut altres cops per incidents als accessos a la Casa Blanca i ara fa un any el van ingressar en un centre psiquiàtric després d'haver protagonitzat un altre altercat a la zona. En un missatge a la seva xarxa, Trump ha aprofitat per tornar a defensar les polèmiques reformes que vol fer el complex presidencial. Recordem que va fer el mateix fa un mes quan un home armat va intentar entrar al sopar de corresponsals, cosa que va obligar a evacuar el president i també el vicepresident dels Estats Units.
3: 3CAT Info.
0: Unes 2.000 persones, segons la Policia Municipal de Bilbao, s'han manifestat aquest diumenge pel centre de la ciutat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza dissabte a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. Bingen Zupiria és el conseller de Seguretat del govern basc.
4: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
0: Els integrants de la flotilla neguen que provoquessin els agents. Els fets van passar quan es feien fotografies davant d'una porta de l'aeroport i interrompien el pas a altres persones. Això va desencadenar un altercat i càrregues policials amb diversos ferits i 4 detinguts, que poc després van quedar en llibertat. El govern ha obert una investigació per aclarir els fets. Mentrestant, el tracte dispensat als detinguts de la flotilla ha provocat una crisi política a Israel. El president del país, el laborista Isaac Herzog, ha posat el cas com a exemple per denunciar que la societat està normalitzant la violència en un procés que ha qualificat de brutalització.
5: Estem exposats a les accions brutals d'un grapat de persones que pensen que els detinguts, els interrogats o els sospitosos no tenen cap dret humà.
0: A tot això, el protagonista del vídeo on s'humiliava els detinguts, el ministre ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha carregat contra Herzog, a qui ha acusat d'insultar centenars de milers de ciutadans d'Israel. Les diplomàcies de 8 països àrabs han emès un comunicat en què condemnen l'actuació de Ben-Gavir contra la flotilla i acusen Israel de violar les lleis internacionals i el dret humanitari. Rússia ha llançat un dels atacs més potents contra Ucraïna des de l'inici de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el poderós míssil hipersònic Oreshnik en un bombardeig massiu que ha afectat Kiev, la capital. El balanç oficial és d'almenys 4 morts i prop de 100 ferits. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, havia avisat hores abans que aquesta agressió passaria. Putin l'ha ordenat com a represàlia després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Zelensky ha acusat el president rus d'atacar la població civil.
6: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: L'atac ha fet malbé els edificis del Museu Nacional d'Art i la Filarmònica i també ha provocat danys menors a les instal·lacions del govern i del Ministeri d'Afers Estrangers. Líders europeus han condemnat l'atac i Alemanya i el Regne Unit han qualificat d'escalada el fet que Putin hagi fet servir l'Oreshnik, que només s'ha utilitzat 3 vegades en tot el conflicte. Zelensky ha aprofitat l'agressió per demanar més ajuda militar a Europa.
3: Si vol saber l'estat del trànsit i del transport,

0: transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Obrim àrea de servei.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
2: Calor intensa tota aquesta setmana, ja és la darrera del mes de maig, i com aquell qui diu, són temperatures de finals de juny o juliol, sobretot de dia. De nit, evidentment, a ple estiu fa més calor, fa més xafogó a la costa, i això ara no ho tenim. Ara tenim nits relativament agradables, fresques, es pot dormir força bé, i en canvi a ple estiu hi ha dies o hi ha nits realment terribles pel que fa a la xafogó. Això ara no es dona. De tota manera, compte perquè dijous i divendres podríem superar els 35, 37 o 38 graus al Pla de Lleida. Aleshores ja estem parlant de temperatures de ple juliol a d'agost. Per tant, ens ve encara el pic fort cap a dijous i divendres, alhora que hi haurà més inestabilitat. Per tant, dijous i divendres, i segurament també dissabte a les tardes, cada dia, dijous, divendres, dissabte, hi haurà més tempestes. Al Pirineu, Prepirineu, no descartem també el nord de Catalunya central. I després de tanta calor no ens estanyaria també alguna pedregada. Avui dia de sol, de calor, 30, 34, 35 a ponent, però també destaquem que a la tarda hi haurà aquestes nuvolades amb quatre gotes al voltant de la Vall d'Aran.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Aquest diumenge ha estat una jornada de mobilitzacions en diverses localitats d'arreu de l'Estat a favor del dret a un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària. La més nombrosa ha estat una manifestació pel centre de Madrid convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu del sindicat madrileny, Alicia del Río, ha fet una crida a seguir lluitant.
3: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
1: En aquesta manifestació també hi han participat els secretaris generals dels sindicats UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordo.
4: Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas, hay que abrir el acceso a la vivienda a todas las personas. Es algo que hay que poner en marcha desde ya.
5: Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
1: Els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat una campanya de recollida de firmes per demanar que els bitllets de trens de rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts mentre no se solucionin les incidències que encara hi ha. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou, que denuncia que hi ha moltes deficiències i alteracions i que el sistema no respon a les necessitats dels ciutadans. El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització de migrants a mitjans d'abril, l'Ajuntament de Barcelona ha atès més de 47.000 persones que hi estaven interessades. També s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament. Són dades del mateix Ajuntament. Fins aquesta setmana s'han atès els sol·licitants en 5 espais diferents de la ciutat, però a partir d'ara només es farà al centre municipal del carrer Miquel Blic i també al pavelló 2 de Fira de Barcelona. A l'oficina d'atenció ciutadana de la Monumental sí que s'hi continuarà atenent els dissabtes. Recordem que el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants acaba el 30 de juny.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En clau política, tres exlíders del partit lamenten que Convergència Democràtica es dissolgués com a partit ara fa 10 anys. El secretari general de Junts, Jordi Turull, i l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, creuen que no va ser una decisió encertada. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, creu que caldria recuperar l'esperit convergent.

0: El sentim a tots tres en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Un assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb la retallada,

0: Dia ha sigut el president del grup municipal Jordi Martí. A la travessa també hi són l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, l'exconseller d'Economia Jaume Giró i la secretària primera de la mesa del Parlament Glòria Freixa. La direcció nacional del PP tanca files al costat dels populars catalans i d'Alejandro Fernández per elegir-lo com a president dels populars catalans de cara al Congrés del 27 de juny. Fernández ha tancat aquest diumenge la junta directiva de la formació amb el suport del portaveu al Congrés, Javier Tellado, i ha reivindicat que cal que la formació faci un pas més perquè els populars arribin a la Moncloa.
1: El siguiente objetivo es construir desde Cataluña el cambio político en España. En el conjunto de España la alternativa ya es indiscutible, solo hay una. Es el Partido Popular, es Alberto Núñez Feijóo. Pero tenemos que ser capaces también desde Cataluña de dar el empujón definitivo al cambio político de España.
0: Segurament Alejandro Fernández serà l'únic candidat que s'hi presentarà. I ara la incògnita és saber si Juan Fernández serà o no el futur secretari general dels Populars Catalans, en substitució de Santi Rodríguez. Recordem que el Congrés del Partit Popular de Catalunya s'havia de fer el 2022, però segons la direcció nacional es va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions generals per a l'any següent. Tot i que alguns mitjans assenyalen diferències entre Núñez Feijóo i Alejandro Fernández com a motiu per haver-lo retardat 4 anys. Aquest diumenge a la nit, Barcelona afronta una nit de calor tropical amb temperatures per sobre dels 20 graus. De fet, al llarg del migdia, les temperatures s'han disparat a diversos indrets del litoral cantàbric o a França, on fins i tot s'ha activat per primer cop durant un mes de maig l'avís de calor intensa al nord-oest del país. A Catalunya, aquest diumenge, s'ha arribat als 35 graus, per exemple, al Prat de Lleida. Tot i aquestes altes temperatures a Catalunya, encara no s'ha superat cap rècord de temperatura aquest maig. De totes maneres, es preveu que la calor tropical d'aquesta nit sigui el preludi d'una setmana que podria tenir un pic de fins a 37 graus entre dijous i divendres.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El fenomen climàtic del Niño, que comença a notar-se al Pacífic, pot acabar afectant el clima de Catalunya. Els experts pensen que pot afavorir que hi hagi fenòmens meteorològics extrems a casa nostra, com sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. Ho explica el tècnic de climatologia del Meteocat, Antoni Barreras.
3: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres, com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
0: El Niño genera una pujada general de la temperatura que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en el més càlid registrat fins ara. Des del 1950 hi ha hagut 4 superninyos. Precisament el Meteocat relaciona amb aquest fenomen tant la sequera del 2017 com les pluges excepcionals que hi va haver el 1971.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
4: Jornada de celebració pel Barça després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte. Podem sentir Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
5: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
6: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Ferrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món.
4: En el darrer partit de la darrera jornada de Lliga Primera, Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. El Villarreal acaba en tercera posició i l'Atlètic de Madrid és quart.

0: I Estuani s'ha manifestat aquest diumenge a les xarxes socials després del descens del Girona. I diu, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Paraules que sonen a comiat.
1: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, el Deportivo de la Corunya torna a la primera divisió després de la seva victòria al camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar a 1 al camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava a una tercera categoria des de l'any 1948.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En futbol internacional, aquest diumenge, Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys, amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. El de Santpedor s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
2: It had been the huge honor to represent...
3: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I el seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín n'estaran pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
4: Bueno, yo creo que es un hecho relevante el que 20 años sin elecciones a la presidencia. 20 años. Creo que es algo, unos hitos para poder presentarse a las elecciones donde lo acabamos de vivir en primera mano, no son nada fáciles y mucho menos en una semana, 5 días hábiles.
0: En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. I a l'ACB, Joventut 86, Burgos 79. Adam Hanga és optimista de cara als play-offs.
5: Sí, muy bien. Yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar, de verdad, pues, bueno, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
0: També a l'ACB, Lleida 88, Morabanc Andorra 116. El Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa contra el Barça. El tècnic de Lleida, Gerard Encuentra, ha tret importància a la derrota.
6: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
0: També s'ha jugat el Bilbao 86, Girona 80. Es complica la zona europea pels gironins, com explica el seu entrenador Moncho Fernández.
7: No ha pogut ser. Hem arribat als moments claus del partit, més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Basket ha estat clau per a la seva victòria.
0: En motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè. El català havia guanyat les 3 últimes edicions per un total de 4 d'aquestes 500 milles. La victòria ha estat pel suec Félix Rosenqvist. En tenis, a Roland Garros, victòria de la catalana Marina Bassols a primera ronda contra la colombiana Emiliana Arango per 6-3 i 6-4. Victòria també per Djokovic sobre el francès Perricard en 4 sets al quadre masculí.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: I en ciclisme, la 15a etapa del Giro entre Bouguera i Milà de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Deverses, que ha culminat una escapada amb 3 ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard segueix com a líder de la general. Aquest dilluns, jornada de descans al Giro.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Mentre que els socis del PNB qüestionen que Pedro Sánchez pugui esgotar la legislatura. La policia situa l'expresident espanyol al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. De l'àmbit internacional destaca que els Estats Units i l'Iran intensifiquen les seves negociacions fins al punt que mitjans com el New York Times publiquen que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. Donald Trump assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i ordena als seus representants que no tinguin pressa. I a Bilbao, 2.000 persones s'han manifestat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. El govern basc ha obert una investigació. A Israel, el president del país ha denunciat la brutalitat contra els activistes quan els van detenir allà. A partir d'ara us explicarem que cada vegada se surt més de tarda que de nit i la vida social es va aproximant als horaris europeus. Estan canviant els hàbits de consum en totes les franges d'edat, segons un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors a ECOC. Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. I anirem a Lleida, que ha tancat la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit 124 colles que han consumit prop de 14 tones de cargols. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: La jornada de celebració del Barça després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Alexi ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. Guardiola s'ha acomiadat aquest diumenge del Manchester City després de 10 anys al club. En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85 i en motor a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser 7è.
0: Pel que fa al temps, la setmana, la darrera del maig, començarà amb un ambient d'estiu. Fins i tot de cara a dijous, la temperatura podria superar els 37 graus al Pla de Lleida, com a ple juliol. Dia de sol, marinades fresques i febles a la costa i nuvolades al llarg de la tarda que creixeran al Pirineu. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. Anem a Madrid, Alba Gil.
2: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Patxi López, portaveu al Congrés.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
2: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero i llançava aquest avís.
4: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: Esquerra, en canvi, manté la prudència i demana anar amb compte amb algunes investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'ofer i admeten que caldrà donar més explicacions als socis, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous, i les possibles novetats en els casos contra la seva dona, Begoña Gómez, i els seus exsecretaris d'organització, José Luis Ábalos i Santos Cerdán.
0: Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana. Els investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional conclouen que hi ha indicis suficients per afirmar que l'expresident espanyol i la seva família haurien cobrat comissions per influir en la decisió del govern espanyol de rescatar Plus Ultra amb diners públics. Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar-lo i citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Aquests informes policials també revelen converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a aquesta aerolínia i que es va acabar arxivant. És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, en què arriben a dir que cal fer una kitchen en al·lusió a la suposada operació parapolicial que hauria orquestrat el PP per robar informació compromesa del partit a l'extresorer Luis Bárcenas. A més, també es vanten que la fiscal del cas és textualment amiga seva. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai, que hauria encarregat crear Julio Martínez Martínez, empresari i suposat testaferro. La policia també ha trobat una segona empresa a un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria pagat 10.000 euros al director del fons del rescat de Plus Ultra. Els investigadors també creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, i tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes també inclouen una foto de Martínez Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb ostres i xampany i en què feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres. La convocatòria ha servit per denunciar la violència masclista i també la transfòbia que asseguren s'han evidenciat després del cas. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
6: La Quim era una dona trans que va morir aquest dimarts presumptament en mans de la seva exparella en una plaça de Figueres en plena llum del dia. Aquest matí un centenar de persones han condemnat els fets i han reclamat a la plaça del Vi de Girona que les dones trans també formen part del feminisme. Vanessa Apablassa és la presidenta de l'Associació Trans de Girona.
7: Volem reivindicar que les dones trans, o sigui, sense les dones trans no podia haver tampoc feminisme. No podia, res es pot dir... O sigui, un feminisme hauria d'incloure a totes i no amb discriminacions.
6: Durant l'acte s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci que acabava així. I s'han encès espelmes en record de la víctima. També s'han criticat els comentaris transfòbics que han aparegut a les xarxes socials després del crim. Sandra Ibars és la presidenta de l'Associació Trans de l'Alt Empordà.
8: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses. Les associacions hem de seguir en lluita i fins a visibles i mostrant a la població que som persones normals i corrents, com qualsevol altra, inclús les dones trans podem ser més feministes que qualsevol dona.
6: El cas ha generat especial commoció perquè l'agressor havia estat detingut dies abans per maltractaments, però havia quedat en llibertat des de divendres. Està en presó provisional i sense fiança pels delictes d'homicidi i trencament de condemna.
0: Els autobusos interurbans, a més de transportar persones, també portaran paquets. És un projecte que s'ha començat a provar a la línia E13, el bus express que circula entre Mataró, Granollers i Sabadell. Molts d'aquests autobusos estan plens de viatgers, però porten el maleter pràcticament buit. Ara es vol aprofitar aquest espai per reduir el problema de la distribució urbana de paqueteria, que moltes vegades s'atura als carrers arran de l'increment de comerç online. En aquesta prova pilot hi col·laboren ajuntaments, l'empresa Segalers i l'entitat Som Ecologística. Zoe Gerard és la coordinadora operativa.
9: Fem servir autobusos que ja estan utilitzats per un transport. O sigui, estan aquí per transport de persones. Llavors, no afegim un altre transport específic per la cadena de paqueteria. I la primera i última milla després es fan amb bicicletes, amb assistència elèctrica.
0: Si la mesura s'acaba implantant, caldrà més personal i ajustar l'oferta de busos per no afectar els horaris. Cada vegada es fa més vida social a les tardes que a les nits. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC, constata un

0: canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants, amb una reducció de l'oci nocturn i un augment de les trobades diurnes. Marta Moner és la portaveu de la ECOC.
1: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
0: Aquesta tendència també es dona entre els joves. Albert Vinyals és professor a la UAB i expert en psicologia del consum.
2: En 25 anys, per exemple, a Catalunya han desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent, també entre joves, el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
0: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar les promocions. Mor als 100 anys l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals. L'empresari va estar vinculat amb el teixit industrial de Terrassa, especialment dins el sector tèxtil, al qual es va dedicar fins a les inundacions del 1962. El 1978 l'empresari va ser una de les figures més destacades en la Unió d'Entitats Empresarials que va donar lloc al naixement de la patronal CECOT. L'Institut Industrial de Terrassa és una de les entitats afiliades al grup que Pujals va ajudar a impulsar i l'empresari hi va estar lligat durant més de 3 dècades. Pujals va rebre guardons com la Medalla al Treball, president Macià de la Generalitat de Catalunya el 2011 i la Insígnia d'Or de la Cambra de Comerç de Terrassa.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Dues persones han mort aquest diumenge en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la 2, a Jorba, a l'Anoia. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident s'estan investigant. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Els Mossos investiguen un tiroteig a Calafell, al Baix Penedès, en què un home va resultar ferit tot i que la seva vida no corre perill. Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte a la zona d'oci a prop del passeig marítim. La policia va rebre l'avís d'una baralla i quan hi va arribar va trobar un home ferit de bala que van traslladar a un hospital. De moment no hi ha hagut cap detenció. És el quart incident amb arma de foc aquesta setmana a Catalunya després dels tirotejos que hi ha hagut a l'Hospitalet de Llobregat en què es va detenir una persona a Viladecans i a Sabadell. En aquest últim hi va haver un ferit i en els altres dos no n'hi va haver cap.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una operació dels Mossos d'Esquadra contra el robatori de cadenes al centre de Barcelona acaba amb 8 lladres multireincidents detinguts i una 50ena d'identificats que acumulen desenes d'antecedents. Les detencions es van fer dijous passat als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del Pla Campai Càtena. Els 8 detinguts acumulen més de 140 antecedents policials. Els agents també van denunciar 4 persones que sumaven un 100 d'antecedents i en van identificar una 50ena que juntes acumulen també 700 denúncies prèvies. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones acusades d'haver estafat més de 14.600 euros. A través de mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona accedien a la banca en línia de les víctimes, des d'on feien transferències, bízums, sol·licituds de préstecs immediats i compres en línia. Els detinguts són 2 homes de 19 i 25 anys, veïns de Martorell i de Sant Fost de Campsentelles. Fa uns mesos els Mossos ja havien detingut a una 3ra persona col·laboradora de la trama per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes. El principal investigat acumula fins a 5 detencions per fets similars. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Centres cívics i biblioteques municipals de Barcelona tindran un telèfon disponible per a nens i nenes que no tenen mòbil i que necessiten contactar amb la família. El servei es donarà també en equipaments esportius.

0: i els punts d'informació juvenil i només es podrà fer servir de manera justificada. La segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, subratlla que és un servei que contribueix a l'autonomia de la canalla.
1: I també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
0: Els equipaments tindran un cartell informatiu perquè aquest recurs es pugui veure i reconèixer fàcilment.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Calor intensa tota aquesta setmana, ja és la darrera del mes de maig, i com aquell que diu, són temperatures de finals de juny o juliol, sobretot de dia. De nit, evidentment, a ple estiu fa més calor, fa més xafogó a la costa, i això ara no ho tenim. Ara tenim nits relativament agradables, fresques, es pot dormir força bé, i en canvi a ple estiu hi ha dies o hi ha nits realment terribles pel que fa a la xafogó. Això ara no es dona. De tota manera, compte perquè dijous i divendres podríem superar els 35, 37 o 38 graus al Pla de Lleida. Aleshores ja estem parlant de temperatures de ple juliol a d'agost. Per tant, ens ve encara el pic fort cap a dijous i divendres, alhora que hi haurà més inestabilitat. Per tant, dijous i divendres, i segurament també dissabte a les tardes, cada dia, dijous, divendres, dissabte, hi haurà més tempestes. Al Pirineu, Prepirineu, no descartem també el nord de Catalunya central. I després de tanta calor no ens estanyaria també alguna pedregada. Avui dia de sol, de calor, 30, 34, 35 a ponent, però també destaquem que a la tarda hi haurà aquestes nuvolades amb quatre gotes al voltant de la Vall d'Aran.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Aquest dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona estiguin en punt mort. Ens en dona més detalls Marta Vives.
4: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals, una situació que ha provocat el tancament del 92% de les biblioteques en cada jornada de vaga indefinida, fins ara només els dissabtes, i que es va iniciar el passat 25 d'abril. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci de Biblioteques.
5: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
4: L'inici de la vaga indefinida diària d'aquest dimarts arrencarà amb una mobilització a 9:45 a la plaça Sant Jaume. El 5 de juny estan convocades a la vaga totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: La 28a edició del Tàrraco Viva arriba a la seva fi aquest diumenge després de més de 500 activitats repartides en dos caps de setmana i diverses localitats del Camp de Tarragona. Aquesta edició s'ha centrat en Roma i en el perquè d'aquesta civilització i de la història. Ens ho explica des de Tarragona Ariadna Escoda.
6: El Camp de Mar de Tarragona ha estat l'epicentre del programa amb recreacions històriques, tallers i presentacions al voltant de l'esplendor de l'època romana. Ariadna Benítez, membre de Septimani Senyores, detalla com hi contribueixen les entitats que es dediquen a reviure aquells temps.
7: Clar, això seria un concepte de museu en viu que fora d'Espanya, a Europa, està molt generalitzat, aquí potser no es coneix tant, que ja no és que t'ho expliquem, sinó que ho estem vivint i t'ho expliquem mentre ho estem vivint. Llavors això et dona una riquesa d'informació perquè, clar, hi ha moltes coses que potser sobre paper es veuen d'una manera, però com nosaltres les experimentem, podem comprovar què seria més correcte o no en base a les rèpliques dels jaciments que anem fent i els anem utilitzant avui en dia també.
6: Després de 28 anys, l'organització treu pit d'haver contribuït a alimentar la curiositat i la valoració del patrimoni històric entre la ciutadania. Magí Seritjol és el director del festival.
8: El festival ha portat una miqueta que el patrimoni és de tots. O sigui, no és només pels arqueòlegs o els especialistes, sinó que la història és per tothom i que la història és un element més de la cultura de la nostra societat, com ho és la literatura, les arts escèniques o l'art. La història de la nostra ciutat forma part de la vida diària de la gent.
6: L'edició d'enguany és especial i emotiva per a Seritjol, ja que es jubila i deixarà de capitanejar el certamen després de 28 edicions. El seu relleu l'agafa l'historiador Julio Villar, amb qui confia que el festival continuarà creixent.
0: El restaurant Villa Retiro de Xerta, el primer que va aconseguir una estrella Michelin a les Terres de l'Ebre, celebra els seus 20 anys de trajectòria amb un menú que ret homenatge des de la cuina contemporània al rebost, al paisatge i als vins de les comarques del sud de Catalunya. Òscar Callau.
9: Des del primer dia que aquí a Villa Retiro servim tots els aperitius de benvinguda sobre un mapa, englobant les quatre comarques que el conformen: Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre. I des del primer
10: l'arrencada del menú del 20è aniversari de Villa Retiro ens deixa ben clara l'aposta del xef Fran López per abanderar les receptes i els ingredients de la zona: ostres, llagostins, anguila, carxofa o cabra hispànica, reinterpretades amb les tècniques de l'alta cuina moderna. Les següents tongades de plats ens les presentaran amb diorames dedicats al Far del Fangar, als Boscos de Pauls o la Catedral del Vi de Pinell de Brai.
11: Cada any canviem el que és la història del menú. Aquest any ha tocat llocs emblemàtics de Terres de l'Ebre amb els diferents punts, i toquem mar, i toquem muntanya, i toquem història, i toquem sentiment. És a dir, no només són les receptes, els plats, els ingredients, sinó tota la història i tot el relat que van envoltant, no?, este discurs que hi portem, no?, partint d'un rebost que és Terres de l'Ebre.
10: Fran López va obrir el restaurant Villa Retiro l'any 2006, just quan acabava de tornar d'una etapa de formació amb el triestrellat xef Alain Ducasse a París. Només 3 anys després va aconseguir l'estrella Michelin per aquest establiment ubicat en una finca indiana amb jardins, fonts, estanys i un ficus gegant de més de 300 anys de vida.
11: Jo estudio a Barcelona, amb 19 anys estava a París, amb Alain Ducasse, i amb 22 anys torno aquí a Xerta i és quan obrim este projecte. I amb ganes, no?, amb ganes de fotre una cosa diferent, una cosa, portar la cuina d'este territori que nosaltres hi creiem cegament. I amb 3 anys vam tindre una estrella Michelin. I crec que va ser un punt d'inflexió.
10: L'hotel amb 9 habitacions a la Torre Colonial, construïda el 1890 per Josep Fontseré, va ser el primer de la zona de l'Ebre amb 5 estrelles. En aquests 20 anys el complex s'ha anat ampliant amb una desena de suites amb jardí, instal·lacions per banquets i una escola de cuina. L'any passat va aconseguir el segon sol de la guia gastronòmica Repsol.
11: És un hotel gastronòmic. Hi ha client de tot tipus, però 70-80% ve pel restaurant. També, hòstia, ve molta gent que va amb cotxe de Suïssa cap a Marbella o de França o de tal. Passen per aquí i paren buscant aquesta zona rural.
10: En paral·lel, la família López gestiona la Catedral del Vi de Pinell de Brai, a la Terra Alta, on elaboren els seus propis vins, com Modernista, Gambarrillo o Torreó de l'Indià. També han obert un restaurant per als visitants del celler Modernista, creat per César Martinell.
9: Tot seguit, a l'altre plateret, trobem un tàrtar de llagostí de la Ràpita, que l'acompanyem amb una emulsió de vermut elaborat aquí al celler Modernista del Pinell de Brai i tot cobert per un liquat d'enciam.
0: Agermanament de dos patrimonis per la UNESCO, com són els castellers i el conjunt romànic de la Vall d'Avui, en una diada dels Verds de Vilafranca a l'església de Sant Climent de Taüll. El conjunt de l'Alt Penedès ha descarregat 4 castells i han escalfat motors de cara a la temporada. Alba Mor.
12: Uns 240 castellers s'han mobilitzat aquest diumenge a la Vall de Boí després de passar dissabte per Vilamòs i Viella a la Vall d'Aran en unes diades mai vistes en aquesta zona del Pirineu de Lleida. L'objectiu, a banda d'apropar aquesta tradició en llocs on no és habitual viure-la, ha estat fer pinya entre els castellers. Així ho explica el cap de colla, Àngel Grau.
13: Compartim les 24 hores del dia tots junts i això fa que hi hagin uns lligams molt més forts i que fins i tot gent que pugui entendre, no, el per què fem tants castells o famílies que diuen, hòstia, és que marxeu cada diumenge de casa i en canvi aquí els tenim al costat i diuen, hòstia, clar, és que per fer aquests castells que fem hem de passar per totes aquestes fases, no? I aquí ens permet, doncs això, jugar molt, compartir, sobretot, i que al final la família dels castellers de Vilafranca, doncs, sigui una mica més gran.
12: La diada d'aquest diumenge ha deixat una imatge insòlita de 4 torres humanes en diàleg amb el campanar de l'església de Sant Climent de Taüll. Durant l'actuació, d'una durada de poc més d'una hora, el públic ha gaudit de castells de 7 i de 8 i una bateria de pilars.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
14: Jornada de celebració pel Barça després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte. Podem sentir Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
15: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
16: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs,

0: I és que tenim a la millor afició del món.
1: En el darrer partit de la darrera jornada de Lliga a la primera divisió, Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. El Villarreal acaba tercer i l'Atlètic de Madrid és quart. I Estuani s'ha manifestat aquest diumenge a les xarxes socials després del descens del Girona. I diu, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Paraules que sonen a comiat.
2: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, el Deportivo de la Corunya torna a la primera divisió després de la seva victòria al Camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar 1 al Camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava una tercera categoria des de l'any 1948.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En futbol internacional, aquest diumenge Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. El Sampador s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
3: It had been the huge honor to represent...
4: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
1: En aquesta última jornada s'ha confirmat també el descens d'un històric de Londres com el West Ham. Un altre històric de la capital anglesa, el Tottenham, s'ha salvat després de derrotar l'Everton per 1-0. El Chelsea ha perdut i no anirà a Europa la temporada que ve, en la que serà la primera de Xavi Alonso com a entrenador dels Blues. A Itàlia, Cesc Fàbregas ha classificat el Como per la Champions contra tot pronòstic, després de la sonada derrota del Milan a San Siro contra un Càller que no s'hi jugava res. La Roma també s'ha classificat i n'ha quedat fora la Juventus després d'empatar a 2 contra el Turí al derbi, en un partit que ha començat amb molt de retard pels greus incidents entre els aficionats fora de l'estadi. Al final, el panorama més inesperat. Roma i Como acompanyaran a l'Inter i al Nàpols a la Champions, mentre que la Juventus i el Milan s'han de conformar amb l'Europa League.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín estaran pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
2: 3CAT Info.
1: En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. A l'ACB, Joventut 86, Burgos 79, Lleida 88, Morabanc Andorra 116 i Bilbao 86, Girona 80.
2: 3CAT Info.
1: En motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè. El català havia guanyat les tres últimes proves per un total de 4 d'aquestes 500 milles. La victòria ha estat pel suec Félix Rosenqvist. I encara en motor, el Gran Premi de Fórmula 1 del Canadà, victòria de Kimi Antonelli en Mercedes, la quarta consecutiva del pilot italià. L'han acompanyat al podi Lewis Hamilton amb Ferrari i Max Verstappen amb Red Bull. Lando Norris, George Russell i Fernando Alonso han hagut d'abandonar. Antonelli incrementa així el seu lideratge a la general del Mundial.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: En tenis, a Roland Garros, victòria de la catalana Marina Bassols a primera ronda contra la colombiana Emiliana Arango per 6-3 i 6-4. Victòria també de Novak Djokovic sobre el francès Perricard en 4 sets.
2: 3CAT Info.
1: I en ciclisme, la 15a etapa del Giro entre Bruguera i Milà de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Debernes, que ha culminat una escapada amb tres ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard segueix com a líder de la general. Aquest dilluns, jornada de descans al Giro.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El PSOE defensa Zapatero, mentre que els socis del PNB qüestionen que Pedro Sánchez pugui esgotar la legislatura. La policia situa l'expresident espanyol al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les seves negociacions fins al punt que mitjans com el New York Times publiquen que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. Donald Trump assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i ordena als seus representants que no tinguin pressa. 2.000 persones s'han manifestat a Bilbao per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. El govern basc ha obert una investigació. A Israel, el president del país ha denunciat la brutalitat contra els activistes quan els van detenir allà. Rússia ataca Kiev en un dels bombardejos més massius de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el míssil Oreshnik, causant almenys 4 morts i uns 100 ferits. Alemanya i el Regne Unit acusen Putin de provocar una escalada i Ucraïna insisteix a demanar ajuda militar a Europa. El Niño, un fenomen climàtic que s'està generant a les aigües del Pacífic, pot afectar el clima de Catalunya a mitjà termini, segons els experts. El Niño pot provocar a casa nostra situacions meteorològiques extremes com pluges molt intenses o sequera. Lleida ataca la 45a edició de la Plaque del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit 124 colles que han consumit prop de 14 tones de caragols. La 28a edició del Tarracó Viva ha desplegat més de 500 activitats en el Camp de Mar de Tarragona. Aquesta edició s'ha centrat en Roma i en el perquè d'aquesta civilització i de la història.
1: Esports. Jornada de celebració del Barça després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Alexi ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. Guardiola s'ha acomiadat aquest diumenge del Manchester City després de 10 anys al club. En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. I en motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser 7è.
0: Pel que fa al temps, la setmana, la darrera de maig, començarà amb un ambient d'estiu. Fins i tot de cara a dijous, la temperatura podria superar els 37 graus al Pla de Lleida, com a ple juliol. Dia de sol, marinades fresques i febles a la costa i nuvolades al llarg de la tarda que creixeran al Pirineu. Salutacions, us informa Carola Gil. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident, mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. Madrid, Alba Gil.
2: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Patxi López, portaveu al Congrés.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
2: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero y llançava aquest avís.
4: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: Esquerra, en canvi, manté la prudència i demana anar amb compte amb algunes investigacions judicials. A la Moncloa

0: Loa, però, ja no parlen de l'offer i admeten que caldrà donar més explicacions als socis, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous, i les possibles novetats en els casos contra la seva dona, Begoña Gómez, i els seus exsecretaris d'organització, José Luis Ábalos i Santos Cerdán.
1: Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana. Els investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional conclouen que hi ha indicis suficients per afirmar que l'expresident espanyol i la seva família haurien cobrat comissions per influir en la decisió del govern espanyol de rescatar Plus Ultra amb diners públics. Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Aquests informes policials també revelen converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a aquesta aerolínia i que es va acabar arxivant. És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, en què arriben a dir que cal fer un kitchen en al·lusió a la suposada operació parapolicial que hauria orquestrat el PP per robar informació compromesa del partit a l'extresorer Luis Bárcenas. A més, també es vanten que la fiscal del cas és textualment amiga seva. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari i suposat testaferro. La policia també ha trobat una segona empresa a un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria pagat 10.000 euros al director del fons de rescat de Plus Ultra. Els investigadors també creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau. Preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre i tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes també inclouen una foto de Martínez Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb ostres i xampany i en què es feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: Els Estats Units i l'Iran continuen les negociacions malgrat que Donald Trump havia de decidir aquest diumenge si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa i assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. De fet, el New York Times ha publicat al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumeix el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, el que es fa servir per a armament. Segons el rotatiu, faltaria el vistiplau de Trump i del líder suprem dels ayatolàs, Mostaba Khamenei, però la notícia no l'ha confirmada cap font oficial. Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units que el règim no pot tenir armes nuclears. Marco Rubio, secretari d'Estat.
3: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
1: Israel i Hezbollah segueixen de prop aquestes negociacions perquè la milícia xiïta confia que l'Iran continuarà exigint que Israel deixi d'atacar-los com a part de l'acord. Ho ha dit el seu líder, Naim Qassem, en un missatge televisat.
4: Inshallah, yatum hada al-ittifaq.
5: Si Déu vol, aquest acord es tancarà. Els indicis apunten que l'acord s'acabarà concretant. Per tant, també esperem estar inclosos en aquest acord mitjançant un cessament de les hostilitats.
1: Però el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que veu amb recels les converses, ha insistit que el país té dret a defensar-se de Hezbollah i assegura que Donald Trump li va donar la raó durant una conversa telefònica que van tenir dissabte. A Washington, un tiroteig a prop de la Casa Blanca acaba amb la mort

0: de l'atacant i un vionant també ferit de gravetat. Els serveis secrets van abatre un noi de 21 anys que va disparar diversos trets en un carrer adjacent a l'edifici mentre Donald Trump era al despatx oval. A l'atacant ja l'havien detingut altres cops per incidents als accessos a la Casa Blanca i ara fa un any el van ingressar en un centre psiquiàtric després d'haver protagonitzat un altre altercat a la zona. En un missatge a la seva xarxa, Trump ha aprofitat per tornar a defensar les polèmiques reformes que vol fer el complex presidencial. Recordem que va fer el mateix fa un mes, quan un home armat va intentar entrar al sopar de corresponsals, cosa que va obligar a evacuar el president i també el vicepresident dels Estats Units. 3CAT Info. Unes 2.000 persones, segons la Policia Municipal de Bilbao, s'han manifestat aquest diumenge pel centre de la ciutat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza dissabte a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. Bingen Zupiria és el conseller de Seguretat del govern basc.
1: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Porque creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
0: Els integrants de la flotilla neguen que provoquessin els agents. Els fets van passar quan es feien fotografies davant d'una porta de l'aeroport i interrompien el pas a altres persones. Això va desencadenar un altercat i càrregues policials amb diversos ferits i 4 detinguts, que poc després van quedar en llibertat. El govern ha obert una investigació per aclarir els fets. Mentrestant, el tracte dispensat als detinguts de la flotilla ha provocat una crisi política a Israel. El president del país, el laborista Isaac Herzog, ha posat el cas com a exemple per denunciar que la societat està normalitzant la violència en un procés que ha qualificat de brutalització.
2: Estem exposats a les accions brutals d'un grapat de persones que pensen que els detinguts, els interrogats o els sospitosos no tenen cap dret humà.
0: A tot això, el protagonista del vídeo on s'humiliava els detinguts, el ministre ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha carregat contra Herzog, a qui ha acusat d'insultar centenars de milers de ciutadans d'Israel. Les diplomàcies de 8 països àrabs han emès un comunicat en què condemnen l'actuació de Ben-Gavir contra la flotilla i acusen Israel de violar les lleis internacionals i el dret humanitari. Rússia ha llançat un dels atacs més potents contra Ucraïna des de l'inici de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el poderós míssil hipersònic Oreshnik en un bombardeig massiu que ha afectat Kiev, la capital. El balanç oficial és d'almenys 4 morts i prop de 100 ferits. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, havia avisat hores abans que aquesta agressió passaria. Putin l'ha ordenat com a represàlia després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Zelensky ha acusat el president rus d'atacar la població civil.
3: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: L'atac ha fet malbé els edificis del Museu Nacional d'Art i la Filarmònica i també ha provocat danys menors a les instal·lacions del govern i del Ministeri d'Afers Estrangers. Líders europeus han condemnat l'atac i Alemanya i el Regne Unit han qualificat d'escalada el fet que Putin hagi fet servir l'Oreshnik, que només s'ha utilitzat 3 vegades en tot el conflicte. Zelensky ha aprofitat l'agressió per demanar més ajuda militar a Europa.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim àrea de servei.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: Calor intensa tota aquesta setmana, ja és la darrera del mes de maig, i, com aquell que diu, són temperatures de finals de juny o juliol, sobretot de dia. De nit, evidentment, a ple estiu fa més calor, fa més xafogó a la costa, i això ara no ho tenim. Ara tenim nits relativament agradables, fresques, es pot dormir força bé, i en canvi a ple estiu hi ha dies o hi ha nits realment terribles pel que fa a la xafogó. Això ara no es dona. De tota manera, compte perquè dijous i divendres podríem superar els 35, 37 o 38 graus al Pla de Lleida. Aleshores ja estem parlant de temperatures de ple juliol a d'agost. Per tant, ens ve encara el pic fort cap a dijous i divendres, alhora que hi haurà més inestabilitat. Per tant, dijous i divendres, i segurament també dissabte a les tardes, cada dia, dijous, divendres, dissabte, hi haurà més tempestes. Al Pirineu, Prepirineu, no descartem també el nord de Catalunya central. I després de tanta calor no ens estanyaria també alguna pedregada. Avui dia de sol, de calor, 30, 34, 35 a ponent, però també destaquem que a la tarda hi ha aquestes nuvolades amb quatre gotes al voltant de la Vall d'Aran.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest diumenge ha estat una jornada de mobilitzacions en diverses localitats d'arreu de l'Estat a favor del dret a un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària. La més nombrosa ha estat una manifestació pel centre de Madrid convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu del sindicat madrileny, Alicia del Río, ha fet una crida a seguir lluitant.
6: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
0: En aquesta manifestació també hi han participat els secretaris generals dels sindicats UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordo.
7: Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas, hay que abrir el acceso a la vivienda a todas las personas. Es algo que hay que poner en marcha desde ya.
8: Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
0: Els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny.
4: 3CAT Info.
0: Els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat una campanya de recollida de firmes per demanar que els bitllets de trens de rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts mentre no se solucionin les incidències que encara hi ha. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou, que denuncia que hi ha moltes deficiències i alteracions i que el sistema no respon a les necessitats dels ciutadans. El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització de migrants a mitjans d'abril, l'Ajuntament de Barcelona ha atès més de 47.000 persones que hi estaven interessades. També s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament. Són dades del mateix Ajuntament. Fins aquesta setmana s'han atès els sol·licitants en 5 espais diferents de la ciutat, però a partir d'ara només es farà al centre municipal del carrer Miquel Blic i també al pavelló 2 de Fira de Barcelona. A l'oficina d'atenció ciutadana de la Monumental sí que s'hi continuarà atenent els dissabtes. Recordem que el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants acaba el 30 de juny.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau política, tres exlíders del partit lamenten que Convergència Democràtica es dissolgués com a partit ara fa 10 anys. El secretari general de Junts, Jordi Turull, i l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, creuen que no va ser una decisió encertada. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, creu que caldria recuperar l'esperit convergent. El sentim a tots tres en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Una assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb les retallades.
10: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar el nom, l'esperit.
11: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra.
0: Junts encara les primàries de l'alcaldia de Barcelona aquest mes de juny. L'únic candidat que ha dit...

Que s'hi presentaria ha sigut el president del grup municipal Jordi Martí. A la travessa també hi són l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, l'exconseller d'Economia Jaume Giró i la secretària

0: arribin a la Moncloa.
1: El siguiente objetivo es construir desde Cataluña el cambio político en España. En el conjunto de España la alternativa ya es indiscutible, solo hay una. Es el Partido Popular, es Alberto Núñez Feijóo. Pero tenemos que ser capaces también desde Cataluña de dar el empujón definitivo al cambio político de España.
0: Segurament Alejandro Fernández serà l'únic candidat que s'hi presentarà. I ara l'incògnita és saber si Juan Fernández serà o no el futur secretari general dels Populars Catalans, en substitució de Santi Rodríguez. Recordem que el Congrés del Partit Popular de Catalunya s'havia de fer el 2022, però segons la direcció nacional es va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions generals per a l'any següent. Tot i que alguns mitjans assenyalen diferències entre Núñez Feijóo i Alejandro Fernández com a motiu per haver-lo retardat 4 anys.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest diumenge a la nit, Barcelona afronta una nit de calor tropical amb temperatures per sobre dels 20 graus. De fet, al llarg del migdia, les temperatures s'han disparat a diversos indrets del litoral cantàbric o a França, on fins i tot s'ha activat per primer cop durant un mes de maig l'avís de calor intensa al nord-oest del país. A Catalunya, aquest diumenge, s'ha arribat als 35 graus, per exemple, al Prat de Lleida. Tot i aquestes altes temperatures a Catalunya, encara no s'ha superat cap rècord de temperatura aquest maig. De totes maneres, es preveu que la calor tropical d'aquesta nit sigui el preludi d'una setmana que podria tenir un pic de fins a 37 graus entre dijous i divendres.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El fenomen climàtic del Niño, que comença a notar-se al Pacífic, pot acabar afectant el clima de Catalunya. Els experts pensen que pot afavorir que hi hagi fenòmens meteorològics extrems a casa nostra, com sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. Ho explica el tècnic de climatologia del Meteocat, Antoni Barreras.
3: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres, com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
0: El Niño genera una pujada general de la temperatura que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en el més càlid registrat fins ara. Des del 1950 hi ha hagut 4 superninyos. Precisament el Meteocat relaciona amb aquest fenomen tant la sequera del 2017 com les pluges excepcionals que hi va haver el 1971.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
4: Jornada de celebració pel Barça després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte. Podem sentir Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
5: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
6: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món.
4: En el darrer partit de la darrera jornada de Lliga de Primera, Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. El Villarreal acaba en tercera posició i l'Atlètic de Madrid és quart. I Estuani s'ha manifestat aquest diumenge a les xarxes socials després del descens del Girona i diu, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició, paraules que sonen a comiat.
2: 3CAT Info.
4: Encara en futbol, el Deportivo de la Coruña torna a la primera divisió després de la seva victòria al camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar a 1 al camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava a una tercera categoria des de l'any 1948.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: En futbol internacional, aquest diumenge Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys, amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. El Sampador s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
1: It had been the huge honor to represent...
2: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I el seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín n'estaran pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
4: Bueno, yo creo que es un hecho relevante el que 20 años sin elecciones a la presidencia. 20 años. Creo que es algo, unos hitos para poder presentarse a las elecciones donde lo acabamos de vivir en primera mano no son nada fáciles y mucho menos en una semana, 5 días hábiles.
0: En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. I a l'ACB, Joventut 86, Burgos 79. Adam Hanga és optimista de cara als play-off.
5: Sí, muy bien. Yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar, de verdad, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
0: També a l'ACB, Lleida 88, Morabanc Andorra 116. El Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa contra el Barça. El tècnic de Lleida, Gerard Encuentra, ha tret importància a la derrota.
6: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
0: També s'ha jugat el Bilbao 86, Girona 80. Es complica la zona europea pels gironins, com explica el seu entrenador Moncho Fernández.
7: No ha pogut ser. Hem arribat als moments claus del partit, més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Bàsquet ha estat clau per a la seva victòria.
0: En motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè. El català havia guanyat les 3 últimes edicions per un total de 4 d'aquestes 500 milles. La victòria ha estat pel suec Félix Rosenqvist. En tenis, a Roland Garros, victòria de la catalana Marina Bassols a primera ronda contra la colombiana Emiliana Arango per 6-3 i 6-4. Victòria també per Djokovic sobre el francès Pierre Ricard en 4 sets al quadre masculí.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: I en ciclisme, la 15a etapa del Giro entre Bruguera i Milà de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Devers, que ha culminat una escapada amb 3 ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard segueix com a líder de la general. Aquest dilluns, jornada de descans al Giro.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són dos quarts d'una.
1: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El PSOE defensa Zapatero, mentre que els socis del PNB qüestionen que Pedro Sánchez pugui esgotar la legislatura. La policia situa l'expresident espanyol al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. De l'àmbit internacional destaca que els Estats Units i l'Iran intensifiquen les seves negociacions fins al punt que mitjans com el New York Times publiquen que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. Donald Trump assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i ordena als seus representants que no tinguin pressa. I a Bilbao, 2.000 persones s'han manifestat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. El govern basc ha obert una investigació. A Israel, el president del país ha denunciat la brutalitat contra els activistes quan els van detenir allà. A partir d'ara us explicarem que cada vegada se surt més de tarda que de nit i la vida social es va aproximant als horaris europeus. Estan canviant els hàbits de consum en totes les franges d'edat, segons un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors a ECOC. Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. I anirem a Lleida, que ha tancat la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit 124 colles que han consumit prop de 14 tones de cargols. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
2: La jornada de celebració del Barça després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Alexi ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. Guardiola s'ha acomiadat aquest diumenge del Manchester City després de 10 anys al club. En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85 i en motor a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè.
1: Pel que fa al temps, la setmana, la darrera del maig, començarà amb un ambient d'estiu. Fins i tot de cara a dijous, la temperatura podria superar els 37 graus al Pla de Lleida, com a ple juliol. Dia de sol, marinades fresques i febles a la costa i nuvolades al llarg de la tarda que creixeran al Pirineu. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. Anem a Madrid, Alba Gil.
3: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Patxi López, portaveu al Congrés.
4: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
3: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero i llançava aquest avís.
5: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
3: Esquerra, en canvi, manté la prudència i demana anar amb compte amb algunes investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'òfer i admeten que caldrà donar més explicacions als socis, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous, i les possibles novetats en els casos contra la seva dona, Begoña Gómez, i els seus exsecretaris d'organització, José Luis Ábalos i Santos Cerdán.
1: Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana. Els investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional conclouen que hi ha indicis suficients per afirmar que l'expresident espanyol i la seva família haurien cobrat comissions per influir en la decisió del govern espanyol de rescatar Plus Ultra amb diners públics. Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar-lo i citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Aquests informes policials també revelen converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a aquesta aerolínia i que es va acabar arxivant. És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, en què arriben a dir que cal fer una kitchen en al·lusió a la suposada operació parapolicial que hauria orquestrat el PP per robar informació compromesa del partit a l'extresorer Luis Bárcenas. A més, també es vanten que la fiscal del cas és textualment amiga seva. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai, que hauria encarregat crear Julio Martínez Martínez, empresari i suposat testaferro. La policia també ha trobat una segona empresa a un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria pagat 10.000 euros al director del fons del rescat de Plus Ultra. Els investigadors també creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, i tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes també inclouen una foto de Martínez Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb ostres i xampany i en què feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres. La convocatòria ha servit per denunciar la violència masclista i també la transfòbia que asseguren s'han evidenciat després del cas. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
6: La Quim era una dona trans que va morir aquest dimarts presumptament en mans de la seva exparella en una plaça de Figueres en plena llum del dia. Aquest matí un centenar de persones han condemnat els fets i han reclamat a la plaça del Vi de Girona que les dones trans també formen part del feminisme. Vanessa Apablassa és la presidenta de l'Associació Trans de Girona.
7: Volem reivindicar que les dones trans, o sigui, sense les dones trans no podia haver tampoc feminisme. Res es pot dir. O sigui, un feminisme hauria d'incloure a totes i no amb discriminacions.
6: Durant l'acte s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci que acabava així. I s'han encès espelmes en record de la víctima. També s'han criticat els comentaris transfòbics que han aparegut a les xarxes socials després del crim. Sandra Ibars és la presidenta de l'Associació Trans de l'Alt Empordà.
8: És una vergonya que dintre el segle XXI encara passin aquestes coses. Les associacions hem de seguir en lluita i fent-se visibles i mostrant a la població que som persones normals i corrents, com qualsevol altra, inclús les dones trans podem ser més feministes que qualsevol dona.
6: El cas ha generat especial commoció perquè l'agressor havia estat detingut dies abans per maltractaments, però havia quedat en llibertat des de divendres. Està en presó provisional i sense fiança pels delictes d'homicidi i trencament de condemna.
1: Els autobusos interurbans, a més de transportar persones, també portaran paquets. És un projecte que s'ha començat a provar a la línia E13, el bus express que circula entre Mataró, Granollers i Sabadell. Molts d'aquests autobusos estan plens de viatgers, però porten el maleter pràcticament buit. Ara es vol aprofitar aquest espai per reduir el problema de la distribució urbana de paqueteria, que moltes vegades s'atura als carrers arran de l'increment de comerç online. En aquesta prova pilot hi col·laboren ajuntaments, l'empresa Segalers i l'entitat Som Ecologística. Zoe Gerard és la coordinadora operativa.
9: Fem servir autobusos que ja estan utilitzats per un transport. sigui, estan aquí per transport de persones. Llavors, no afegim un altre transport específic per la cadena de paqueteria. I la primera i última milla després es fan amb bicicletes, amb assistència elèctrica.
1: Si la mesura s'acaba implantant, caldrà més personal i ajustar l'oferta de busos per no afectar els horaris. Cada vegada es fa més vida social a les tardes que a les nits. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC, constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants amb una reducció de l'oci nocturn i un augment de les trobades diurnes. Marta Moner és la portaveu de l'AECOC.
10: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
1: Aquesta tendència també es dona entre els joves. Albert Vinyals és professor a la UAB i expert en psicologia del consum.
11: En 25 anys, per exemple, a Catalunya ha desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que

0: ha desaparegut pràcticament completament, ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent, també entre joves, el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
1: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar les promocions. Mor als 100 anys l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals. L'empresari va estar vinculat amb el teixit industrial de Terrassa, especialment dins el sector tèxtil, al qual es va dedicar fins a les inundacions del 1962. El 1978 l'empresari va ser una de les figures més destacades en la Unió d'Entitats Empresarials que va donar lloc al naixement de la patronal CECOT. L'Institut Industrial de Terrassa és una de les entitats afiliades al grup que Pujals va ajudar a impulsar i l'empresari hi va estar lligat durant més de 3 dècades. Pujals va rebre guardons com la Medalla al Treball, president Macià de la Generalitat de Catalunya el 2011 i la Insígnia d'Or de la Cambra de Comerç de Terrassa.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Dues persones han mort aquest diumenge en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la 2, a Jorba, a l'Anoia. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident s'estan investigant. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Els Mossos investiguen un tiroteig a Calafell, al Baix Penedès, en què un home va resultar ferit tot i que la seva vida no corre perill. Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte a la zona d'oci a prop del passeig marítim. La policia va rebre l'avís d'una baralla i quan hi va arribar va trobar un home ferit de bala que van traslladar a un hospital. De moment no hi ha hagut cap detenció. És el quart incident amb arma de foc aquesta setmana a Catalunya després dels tirotejos que hi ha hagut a l'Hospitalet de Llobregat en què es va detenir una persona a Viladecans i a Sabadell. En aquest últim hi va haver un ferit i en els altres dos no n'hi va haver cap.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una operació dels Mossos d'Esquadra contra el robatori de cadenes al centre de Barcelona acaba amb 8 lladres multireincidents detinguts i una 50ena d'identificats que acumulen desenes d'antecedents. Les detencions es van fer dijous passat als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del Pla Campai Càtena. Els 8 detinguts acumulen més de 140 antecedents policials. Els agents també van denunciar 4 persones que sumaven un 100 d'antecedents i en van identificar una 50ena que juntes acumulen també 700 denúncies prèvies. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones acusades d'haver estafat més de 14.600 euros. A través de mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona accedien a la banca en línia de les víctimes, des d'on feien transferències, vísums, sol·licituds de préstecs immediats i compres en línia. Els detinguts són 2 homes de 19 i 25 anys, veïns de Martorell i de Sant Fost de Campsentelles. Fa uns mesos els Mossos ja havien detingut a una 3ra persona col·laboradora de la trama per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes. El principal investigat acumula fins a 5 detencions per fets similars. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Centres cívics i biblioteques municipals de Barcelona tindran un telèfon disponible per a nens i nenes que no tenen mòbil i que necessiten contactar amb la família. El servei es donarà també en equipaments esportius i als punts d'informació juvenil i només es podrà fer servir de manera justificada. La segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, subratlla que és un servei que contribueix a l'autonomia de la canalla.
3: I també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
1: Els equipaments tindran un cartell informatiu perquè aquest recurs es pugui veure i reconèixer fàcilment.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
4: Calor intensa tota aquesta setmana, ja és la darrera del mes de maig i

0: Com aquell que diu, són temperatures de finals de juny o juliol, sobretot de dia. De nit, evidentment, a ple estiu fa més calor, fa més xafogor a la costa, i això ara no ho tenim. Ara tenim nits relativament agradables, fresques, es pot dormir força bé, i en canvi a ple estiu hi ha dies o hi ha nits realment terribles pel que fa a la xafogor. Això ara no es dona. De tota manera, compte perquè dijous i divendres podríem superar els 35, 37 o 38 graus al Pla de Lleida. Aleshores, ja estem parlant de temperatures de ple juliol a d'agost. Per tant, ens ve encara el pic fort cap a dijous i divendres, alhora que hi haurà més inestabilitat. Per tant, dijous i divendres, i segurament també dissabte a les tardes, cada dia, dijous, divendres, dissabte, hi haurà més tempestes. Al Pirineu, Prepirineu, no descartem també el nord de Catalunya central. I després de tanta calor no ens estanyaria també alguna pedregada. Avui dia de sol, de calor, 30, 34, 35 a ponent, però també destaquem que a la tarda hi haurà aquestes nuvolades amb quatre gotes al voltant de la Vall d'Aran.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Aquest dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona estiguin en punt mort. Ens en dona més detalls Marta Vives.
3: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals, una situació que ha provocat el tancament del 92% de les biblioteques en cada jornada de vaga indefinida, fins ara només els dissabtes, i que es va iniciar el passat 25 d'abril. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci de Biblioteques.
4: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes, tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
3: L'inici de la vaga indefinida diària d'aquest dimarts arrencarà amb una mobilització a 9:45 a la plaça Sant Jaume. El 5 de juny estan convocades a la vaga totes les biblioteques públiques de Catalunya.
2: La 28a edició del Tàrraco Viva arriba a la seva fi aquest diumenge després de més de 500 activitats repartides en dos caps de setmana i diverses localitats del Camp de Tarragona. Aquesta edició s'ha centrat en Roma i en el perquè d'aquesta civilització i de la història. Ens ho explica des de Tarragona, Ariadna Escoda.
5: El Camp de Mar de Tarragona ha estat l'epicentre del programa amb recreacions històriques, tallers i presentacions al voltant de l'esplendor de l'època romana. Ariadna Benítez, membre de Septimani Senyores, detalla com hi contribueixen les entitats que es dediquen a reviure aquells temps.
6: Clar, això seria un concepte de museu en viu que fora d'Espanya, a Europa, està molt generalitzat, aquí potser no es coneix tant, que ja no és que t'ho expliquem, sinó que ho estem vivint i t'ho expliquem mentre ho estem vivint. Llavors això et dona una riquesa d'informació perquè, clar, hi ha moltes coses que potser sobre paper es veuen d'una manera, però com nosaltres les experimentem, podem comprovar què seria més correcte o no en base a les rèpliques dels jaciments que anem fent i els anem utilitzant avui en dia també.
5: Després de 28 anys, l'organització treu pit d'haver contribuït a alimentar la curiositat i la valoració del patrimoni històric entre la ciutadania. Magí Seritjol és el director del festival.
7: Però el festival ha portat una miqueta que el patrimoni és de tots. O sigui, no és només pels arqueòlegs o els especialistes, sinó que la història és per tothom i que la història és un element més de la cultura de la nostra societat, com ho és la literatura, les arts escèniques o l'art. La història de la nostra ciutat forma part de la vida diària de la gent.
5: L'edició d'enguany és especial i emotiva per a Seritjol, ja que es jubila i deixarà de capitanejar el certamen després de 28 edicions. El seu relleu l'agafa l'historiador Julio Villar, amb qui confia que el festival continuarà creixent.
2: El restaurant Villa Retiro de Xerta, el primer que va aconseguir una estrella Michelin a les Terres de l'Ebre, celebra els seus 20 anys de trajectòria amb un menú que ret homenatge des de la cuina contemporània al rebost, al paisatge i als vins de les comarques del sud de Catalunya. Òscar Callau.
8: Des del primer dia que aquí a Villa Retiro servim tots els aperitius de benvinguda sobre un mapa, englobant les quatre comarques que el conformen: Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre. I des del primer
9: l'arrencada del menú del 20è aniversari de Villa Retiro ens deixa ben clara l'aposta del xef Fran López per abanderar les receptes i els ingredients de la zona: ostres, llagostins, anguila, carxofa o cabra hispànica, reinterpretades amb les tècniques de l'alta cuina moderna. Les següents tongades de plats ens les presentaran amb diorames dedicats al Far del Fangar, als Boscos de Pouls o la Catedral del Vi de Pinell de Brai.
10: Cada any canviem el que és la història del menú. Aquest any ha tocat llocs emblemàtics de Terres de l'Ebre amb els diferents punts, i toquem mar, i toquem muntanya, i toquem història, i toquem sentiment. És a dir, no només són les receptes, els plats, els ingredients, sinó tota la història i tot el relat que van envoltant, no?, este discurs que hi portem, no?, partint d'un rebost que és Terres de l'Ebre.
9: Fran López va obrir el restaurant Villa Retiro l'any 2006, just quan acabava de tornar d'una etapa de formació amb el triestrellat xef Alain Ducasse a París. Només 3 anys després va aconseguir l'estrella Michelin per aquest establiment ubicat en una finca indiana amb jardins, fonts, estanys i un ficus gegant de més de 300 anys de vida.
10: Jo estudio a Barcelona, amb 19 anys estava a París, amb Alain Ducasse, i amb 22 anys torno aquí a Xerta i és quan obrim este projecte. I amb ganes, no?, amb ganes de fotre una cosa diferent, una cosa, portar la cuina d'este territori, que nosaltres hi creiem cegament. I amb 3 anys vam tindre una estrella Michelin. I crec que va ser un punt d'inflexió.
9: L'hotel amb 9 habitacions a la Torre Colonial, construïda el 1890 per Josep Fontserè, va ser el primer de la zona de l'Ebre amb 5 estrelles. En aquests 20 anys, el complex s'ha anat ampliant amb una desena de suites amb jardí, instal·lacions per banquets i una escola de cuina. L'any passat va aconseguir el 2è sol de la guia gastronòmica Repsol.
10: És un hotel gastronòmic. Hi ha client de tot tipus, però 70-80% ve pel restaurant. També, hòstia, ens ve molta gent que va amb cotxe de Suïssa cap a Marbella o de França o de tal. Passen per aquí i paren buscant aquesta zona rural.
9: En paral·lel, la família López gestiona la Catedral del Vi de Pinell de Brai, a la Terra Alta, on elaboren els seus propis vins, com Modernista, Gambarrillo o Torreó de l'Indià. També han obert un restaurant per als visitants del celler modernista creat per César Martinell.
8: Tot seguit, a l'altre plateret, trobem un tartar de llagostí de la Ràpita, que l'acompanyem amb una emulsió de vermut elaborat aquí al celler modernista del Pinell de Brai i tot cobert per un liquat d'enciam.
2: Agermanament de 2 patrimonis per la UNESCO, com són els castellers i el conjunt romànic de la Vall de Boí, en una diada dels Verds de Vilafranca a l'església de Sant Climent de Taüll. El conjunt de l'Alt Penedès ha descarregat 4 castells i han escalfat motors de cara a la temporada. Alba Mor.
11: Uns 240 castellers s'han mobilitzat aquest diumenge a la Vall de Boí després de passar dissabte per Vilamòs i Viella, a la Vall d'Aran, en unes diades mai vistes en aquesta zona del Pirineu de Lleida. L'objectiu, a banda d'apropar aquesta tradició en llocs on no és habitual viure-la, ha estat fer pinya entre els castellers. Així ho explica el cap de colla, Àngel Grau.
12: Compartim les 24 hores del dia tots junts i això fa que hi hagi uns lligams molt més forts i que fins i tot gent que pugui entendre, no, el per què fem tants castells o... No, famílies que diuen, hòstia, és que marxeu cada diumenge de casa i en canvi aquí els tenim al costat i diuen, hòstia, clar, és que per fer aquests castells que fem hem de passar per totes aquestes fases, no? I aquí ens permet, doncs això, jugar molt, compartir, sobretot, i que al final la família dels castellers de Vilafranca, doncs, sigui una mica més gran.
11: La diada d'aquest diumenge ha deixat una imatge insòlita de 4 torres humanes en diàleg amb el campanar de l'església de Sant Climent de Taüll. Durant l'actuació, d'una durada de poc més d'una hora, el públic ha gaudit de castells de 7 i de 8 i una bateria de pilars.
2: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
13: Jornada de celebració pel Barça després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte. Podem sentir Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
14: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
15: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia, respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món.
13: En el darrer partit de la darrera jornada de Lliga a la primera divisió, Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. El Villarreal acaba tercer i l'Atlètic de Madrid és quart. I Estuani s'ha manifestat aquest diumenge a les xarxes socials després del descens del Girona. I diu, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Paraules que sonen acomiat.
16: 3CAT Info.
13: Encara en futbol, el Deportivo de la Corunya torna a la primera divisió després de la seva victòria al Camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar 1 al

0: Camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava una tercera categoria des de l'any 1948.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En futbol internacional, aquest diumenge Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. L'estampador s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
2: It had been the huge honor to represent...
3: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
0: En aquesta última jornada s'ha confirmat també el descens d'un històric de Londres com el West Ham. Un altre històric de la capital anglesa, el Tottenham, s'ha salvat després de derrotar l'Everton per 1-0. El Chelsea ha perdut i no anirà a Europa la temporada que ve, en la que serà la primera de Xavi Alonso com a entrenador dels Blues. A Itàlia, Cesc Fàbregas ha classificat el Como per la Champions contra tot pronòstic, després de la sonada derrota del Milan a San Siro contra un Càller que no s'hi jugava res. La Roma també s'ha classificat i n'ha quedat fora la Juventus després d'empatar a 2 contra el Turí al derbi, en un partit que ha començat amb molt de retard pels greus incidents entre els aficionats fora de l'estadi. Al final, el panorama més inesperat. Roma i Como acompanyaran a l'Inter i el Nàpols a la Champions, mentre que la Juventus i el Milan s'han de conformar amb l'Europa League.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín estaran pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
1: 3CAT Info.
0: En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. A l'ACB, Joventut 86, Burgos 79, Lleida 88, Morabanc Andorra 116 i Bilbao 86, Girona 80.
1: 3CAT Info.
0: En motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè. El català havia guanyat les tres últimes proves per un total de 4 d'aquestes 500 milles. La victòria ha estat pel suec Félix Rosenqvist. I encara en motor, el Gran Premi de Fórmula 1 del Canadà, victòria de Kimi Antonelli en Mercedes, la quarta consecutiva del pilot italià. L'han acompanyat al podi Lewis Hamilton amb Ferrari i Max Verstappen amb Red Bull. Lando Norris, George Russell i Fernando Alonso han hagut d'abandonar. Antonelli incrementa així el seu lideratge a la general del Mundial.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: En tenis, a Roland Garros, victòria de la catalana Marina Bassols a primera ronda contra la colombiana Emiliana Arango per 6-3 i 6-4. Victòria també de Novak Djokovic sobre el francès Pierre Ricard en 4 sets.
1: 3CAT Info.
0: I en ciclisme, la 15a etapa del Giro entre Voguera i Milà de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Debernes, que ha culminat una escapada amb tres ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard segueix com a líder de la general. Aquest dilluns, jornada de descans al Giro.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

El PSOE defensa Zapatero, mentre que els socis del PNB qüestionen que Pedro Sánchez pugui esgotar la legislatura. La policia situa l'expresident espanyol al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les seves negociacions fins al punt que mitjans com el New York Times publiquen que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz.

0: Trump assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i ordena als seus representants que no tinguin pressa. 2.000 persones s'han manifestat a Bilbao per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. El govern basc ha obert una investigació. A Israel, el president del país ha denunciat la brutalitat contra els activistes quan els van detenir allà. Rússia ataca Kiev en un dels bombardejos més massius de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el míssil Oreshnik, causant almenys 4 morts i uns 100 ferits. Alemanya i el Regne Unit acusen Putin de provocar una escalada i Ucraïna insisteix a demanar ajuda militar a Europa. El Niño, un fenomen climàtic que s'està generant a les aigües del Pacífic, pot afectar el clima de Catalunya a mitjà termini, segons els experts. El Niño pot provocar a casa nostra situacions meteorològiques extremes com pluges molt intenses o sequera. Lleida ataca la 45a edició de la Placa del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit 124 colles que han consumit prop de 14 tones de caragols. La 28a edició del Tarracó Viva ha desplegat més de 500 activitats en el Camp de Mar de Tarragona. Aquesta edició s'ha centrat en Roma i en el perquè d'aquesta civilització i de la història.
1: Esports. Jornada de celebració del Barça després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Alexi ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. Guardiola s'ha acomiadat aquest diumenge del Manchester City després de 10 anys al club. En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Euroliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. I en motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser 7è.
0: Pel que fa al temps, la setmana, la darrera de maig, començarà amb un ambient d'estiu. Fins i tot de cara a dijous, la temperatura podria superar els 37 graus al Pla de Lleida, com a ple juliol. Dia de sol, marinades fresques i febles a la costa i nuvolades al llarg de la tarda que creixeran al Pirineu.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident, mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. Madrid, Alba Gil.
3: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Patxi López, portaveu al Congrés.
4: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
3: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero y llançava aquest avís.
5: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
3: Esquerra, en canvi, manté la prudència i demana anar amb compte amb algunes investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'ofer i admeten que caldrà donar més explicacions als socis, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous, i les possibles novetats en els casos contra la seva dona, Begoña Gómez, i els seus exsecretaris d'organització, José Luis Ábalos i Santos Cerdán.
0: Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana. Els investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional conclouen que hi ha indicis suficients per afirmar que l'expresident espanyol i la seva família

0: família haurien cobrat comissions per influir en la decisió del govern espanyol de rescatar Plus Ultra amb diners públics. Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar-lo i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Aquests informes policials també revelen converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a aquesta aerolínia i que es va acabar arxivant. És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, en què arriben a dir que cal fer un kitchen en al·lusió a la suposada operació parapolicial que hauria orquestrat el PP per robar informació compromesa del partit a l'extresorer Luis Bárcenas. A més, també es vanten que la fiscal del cas és textualment amiga seva. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari i suposat testaferro. La policia també ha trobat una segona empresa a un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria pagat 10.000 euros al director del fons de rescat de Plus Ultra. Els investigadors també creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau. Preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre i tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes també inclouen una foto de Martínez Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb ostres i xampany i en què es feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Els Estats Units i l'Iran continuen les negociacions malgrat que Donald Trump havia de decidir aquest diumenge si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa i assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. De fet, el New York Times ha publicat al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumeix el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, el que es fa servir per a armament. Segons el rotatiu, faltaria el vistiplau de Trump i del líder suprem dels ayatolàs, Mostaba Khamenei, però la notícia no l'ha confirmada cap font oficial. Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units que el règim no pot tenir armes nuclears. Marco Rubio, secretari d'Estat.
2: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
0: Israel i Hezbollah segueixen de prop aquestes negociacions perquè la milícia xiïta confia que l'Iran continuarà exigint que Israel deixi d'atacar-los com a part de l'acord. Ho ha dit el seu líder, Naim Qassem, en un missatge televisat.
3: Si Déu vol, aquest acord es tancarà. Els indicis apunten que l'acord s'acabarà concretant. Per tant, també esperem estar inclosos en aquest acord mitjançant un cessament de les hostilitats.
0: Però el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que veu amb recels les converses, ha insistit que el país té dret a defensar-se de Hezbollah i assegura que Donald Trump li va donar la raó durant una conversa telefònica que van tenir dissabte. A Washington, un tiroteig a prop de la Casa Blanca acaba amb la mort de l'atacant i un vionant també ferit de gravetat. Els serveis secrets van abatre un noi de 21 anys que va disparar diversos trets en un carrer adjacent a l'edifici mentre Donald Trump era al despatx oval. A l'atacant ja l'havien detingut altres cops per incidents als accessos a la Casa Blanca i ara fa un any el van ingressar en un centre psiquiàtric després d'haver protagonitzat un altre altercat a la zona. En un missatge a la seva xarxa, Trump ha aprofitat per tornar a defensar les polèmiques reformes que vol fer el complex presidencial. Recordem que va fer el mateix fa un mes quan un home armat va intentar entrar al sopar de corresponsals, cosa que va obligar a evacuar el

0: president i també el vicepresident dels Estats Units.
1: 3CAT Info.
0: Unes 2.000 persones, segons la Policia Municipal de Bilbao, s'han manifestat aquest diumenge pel centre de la ciutat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza dissabte a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. Bingen Zupiria és el conseller de Seguretat del govern basc.
2: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
0: Els integrants de la flotilla neguen que provoquessin els agents. Els fets van passar quan es feien fotografies davant d'una porta de l'aeroport i interrompien el pas a altres persones. Això va desencadenar un altercat i càrregues policials amb diversos ferits i 4 detinguts, que poc després van quedar en llibertat. El govern ha obert una investigació per aclarir els fets. Mentrestant, el tracte dispensat als detinguts de la flotilla ha provocat una crisi política a Israel. El president del país, el laborista Isaac Herzog, ha posat el cas com a exemple per denunciar que la societat està normalitzant la violència en un procés que ha qualificat de brutalització.
3: Estem exposats a les accions brutals d'un grapat de persones que pensen que els detinguts, els interrogats o els sospitosos no tenen cap dret humà.
0: A tot això, el protagonista del vídeo on s'humiliava els detinguts, el ministre ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha carregat contra Herzog, a qui ha acusat d'insultar centenars de milers de ciutadans d'Israel. Les diplomàcies de 8 països àrabs han emès un comunicat en què condemnen l'actuació de Ben-Gavir contra la flotilla i acusen Israel de violar les lleis internacionals i el dret humanitari. Rússia ha llançat un dels atacs més potents contra Ucraïna des de l'inici de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el poderós míssil hipersònic Oreshnik en un bombardeig massiu que ha afectat Kiev, la capital. El balanç oficial és d'almenys 4 morts i prop de 100 ferits. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, havia avisat hores abans que aquesta agressió passaria. Putin l'ha ordenat com a represàlia després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Zelensky ha acusat el president rus d'atacar la població civil.
4: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: L'atac ha fet malbé els edificis del Museu Nacional d'Art i la Filarmònica i també ha provocat danys menors a les instal·lacions del govern i del Ministeri d'Afers Estrangers. Líders europeus han condemnat l'atac i Alemanya i el Regne Unit han qualificat d'escalada el fet que Putin hagi fet servir l'Oreshnik, que només s'ha utilitzat 3 vegades en tot el conflicte. Zelensky ha aprofitat l'agressió per demanar més ajuda militar a Europa.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim àrea de servei.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: Calor intensa tota aquesta setmana, ja és la darrera del mes de maig, i com aquell qui diu, són temperatures de finals de juny o juliol, sobretot de dia. De nit, evidentment, a ple estiu fa més calor, fa més xafogó a la costa, i això ara no ho tenim. Ara tenim nits relativament agradables, fresques, es pot dormir força bé, i en canvi a ple estiu hi ha dies o hi ha nits realment terribles pel que fa a la xafogó. Això ara no es dona. De tota manera, compte perquè dijous i divendres podríem superar els 35, 37 o 38 graus al Pla de Lleida. Aleshores ja estem parlant de temperatures de ple juliol a d'agost. Per tant, ens ve encara el pic fort cap a dijous i divendres, alhora que hi haurà més inestabilitat. Per tant, dijous i divendres, i segurament també dissabte a les tardes, cada dia, dijous, divendres, dissabte, hi haurà més tempestes. Al Pirineu, Prepirineu, no descartem també el nord de Catalunya central. I després de tanta calor, no ens estanyaria també alguna pedregada. Avui dia de sol, de calor, 30, 34, 35 a ponent, però també destaquem que a la tarda hi haurà aquestes nuvolades amb quatre gotes al voltant de la Vall d'Aran.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest diumenge ha estat una jornada de mobilitzacions en diverses localitats d'arreu de l'Estat a favor del dret a un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària. La més nombrosa ha estat una manifestació pel centre de Madrid convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu del sindicat madrileny, Alicia del Río, ha fet una crida a seguir lluitant.
6: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
0: En aquesta manifestació també hi han participat els secretaris generals dels sindicats UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordo.
7: Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas, hay que abrir el acceso a la vivienda a todas las personas. Es algo que hay que poner en marcha desde ya.
8: Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
0: Els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny.
1: 3CAT Info.
0: Els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat una campanya de recollida de firmes per demanar que els bitllets de trens de rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts mentre no se solucionin les incidències que encara hi ha. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou, que denuncia que hi ha moltes deficiències i alteracions i que el sistema no respon a les necessitats dels ciutadans. El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització de migrants a mitjans d'abril, l'Ajuntament de Barcelona ha atès més de 47.000 persones que hi estaven interessades. També s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament. Són dades del mateix Ajuntament. Fins aquesta setmana s'han atès els sol·licitants en 5 espais diferents de la ciutat, però a partir d'ara només es farà al centre municipal del carrer Miquel Blic i també al pavelló 2 de Fira de Barcelona. A l'oficina d'atenció ciutadana de la Monumental sí que s'hi continuarà atenent els dissabtes. Recordem que el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants acaba el 30 de juny.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau política, tres exlíders del partit lamenten que Convergència Democràtica es dissolgués com a partit ara fa 10 anys. El secretari general de Junts, Jordi Turull, i l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, creuen que no va ser una decisió encertada. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, creu que caldria recuperar l'esperit convergent. El sentim a tots tres en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Un assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb les retallades.
10: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar el nom, l'esperit.
11: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra.
0: Junts encara les primàries de l'alcaldia de Barcelona aquest mes de juny. L'únic candidat que ha dit que s'hi presentaria ha sigut el president del grup municipal, Jordi Martí. A la travessa també hi són l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, i la secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa. La direcció nacional del PP tanca files al costat dels populars catalans i d'Alejandro Fernández per elegir-lo com a president dels populars catalans de cara al Congrés del 27 de juny. Fernández ha tancat aquest diumenge la junta directiva de la formació amb el suport del portaveu al Congrés, Javier Tellado, i ha reivindicat que cal que la formació faci un pas més perquè els populars

0: El Congrés del Partit Popular de Catalunya s'havia de fer el 2022, però segons la direcció nacional es va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions generals per a l'any següent. Tot i que alguns mitjans assenyalen diferències entre Núñez Feijóo i Alejandro Fernández com a motiu per haver-lo retardat 4 anys.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Aquest diumenge a la nit, Barcelona afronta una nit de calor tropical amb temperatures per sobre dels 20 graus. De fet, al llarg del migdia, les temperatures s'han disparat a diversos indrets del litoral cantàbric o a França, on fins i tot s'ha activat per primer cop durant un mes de maig l'avís de calor intensa al nord-oest del país. A Catalunya, aquest diumenge, s'ha arribat als 35 graus, per exemple, al Prat de Lleida. Tot i aquestes altes temperatures a Catalunya, encara no s'ha superat cap rècord de temperatura aquest maig. De totes maneres, es preveu que la calor tropical d'aquesta nit sigui el preludi d'una setmana que podria tenir un pic de fins a 37 graus entre dijous i divendres.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El fenomen climàtic del Niño, que comença a notar-se al Pacífic, pot acabar afectant el clima de Catalunya. Els experts pensen que pot afavorir que hi hagi fenòmens meteorològics extrems a casa nostra, com sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. Ho explica el tècnic de climatologia del Meteocat, Antoni Barreras.
2: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres, com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
0: El Niño genera una pujada general de la temperatura que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en el més càlid registrat fins ara. Des del 1950 hi ha hagut 4 superniños. Precisament el Meteocat relaciona amb aquest fenomen tant la sequera del 2017 com les pluges excepcionals que hi va haver el 1971.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
3: Jornada de celebració pel Barça després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte. Podem sentir Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Ferrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia, respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món.
3: En el darrer partit de la darrera jornada de Lliga Primera, Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. El Villarreal acaba en tercera posició i l'Atlètic de Madrid és quart. I Estuani s'ha manifestat aquest diumenge a les xarxes socials després del descens del Girona i diu, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Paraules que sonen a comiat.
1: Trescat Info.
3: Encara en futbol, el Deportivo de la Coruña torna a la primera divisió després de la seva victòria al camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar a 1 al camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava a una tercera categoria des de l'any 1948.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En futbol internacional, aquest diumenge, Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys, amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. El de Sant Padó s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
6: It had been the huge honor to represent...
7: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
1: 3cat Info.

0: Informar, explicar, entendre.
1: I el seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín n'estaran pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
2: Bueno, yo creo que es un hecho relevante el que 20 años sin elecciones a la presidencia. 20 años, ¿sabes? Creo que es algo, unos hitos para poder presentarse a las elecciones donde lo acabamos de vivir en primera mano, no son nada fáciles y mucho menos en una semana, 5 días hábiles.
1: En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. I a l'ACB, Joventut 86, Burgos 79. Adam Hanga és optimista de cara als play-offs.
3: Sí, muy bien. Yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar, de verdad, pues, bueno, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
1: També a l'ACB, Lleida 88, Morabanc-Andorra 116. El Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa contra el Barça. El tècnic de Lleida, Gerard Encuentra, ha tret importància a la derrota.
4: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
1: També s'ha jugat el Bilbao 86, Girona 80. Es complica la zona europea pels gironins, com explica el seu entrenador Moncho Fernández.
5: No ha pogut ser. Hem arribat als moments claus del partit, més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Bàsquet ha estat clau per a la seva victòria.
1: En motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè. El català havia guanyat les 3 últimes edicions per un total de 4 d'aquestes 500 milles. La victòria ha estat pel suec Félix Rosenqvist. En tenis, a Roland Garros, victòria de la catalana Marina Bassols a primera ronda contra la colombiana Emiliana Arango per 6-3 i 6-4. Victòria també per Djokovic sobre el francès Pierre Ricard en 4 sets al quadre masculí.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: I en ciclisme, la 15a etapa del Giro entre Bruguera i Milà de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Deverses, que ha culminat una escapada amb 3 ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard segueix com a líder de la general. Aquest dilluns, jornada de descans al Giro.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El PSOE defensa Zapatero, mentre que els socis del PNB qüestionen que Pedro Sánchez pugui esgotar la legislatura. La policia situa l'expresident espanyol al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. De l'àmbit internacional destaca que els Estats Units i l'Iran intensifiquen les seves negociacions fins al punt que mitjans com el New York Times publiquen que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. Donald Trump assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i ordena als seus representants que no tinguin pressa. I a Bilbao, 2.000 persones s'han manifestat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. El govern basc ha obert una investigació. A Israel, el president del país ha denunciat la brutalitat contra els activistes quan els van detenir allà. A partir d'ara us explicarem que cada vegada se surt més de tarda que de nit i la vida social es va aproximant als horaris europeus. Estan canviant els hàbits de consum en totes les franges d'edat, segons un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC.

0: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. I anirem a Lleida, que ha tancat la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit 124 colles que han consumit prop de 14 tones de cargols. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: La jornada de celebració del Barça després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Alexi ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. Guardiola s'ha acomiadat aquest diumenge del Manchester City després de 10 anys al club. En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85 i en motor a les 500 milles d'Indianàpolis, Alex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè.
0: Pel que fa al temps, la setmana, la darrera del maig, començarà amb un ambient d'estiu. Fins i tot de cara a dijous, la temperatura podria superar els 37 graus al Pla de Lleida, com a ple juliol. Dia de sol, marinades fresques i febles a la costa i nuvolades al llarg de la tarda que creixeran al Pirineu. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. Anem a Madrid, Alba Gil.
2: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Patxi López, portaveu al Congrés.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
2: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero i llançava aquest avís.
4: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: Esquerra, en canvi, manté la prudència i demana anar amb compte amb algunes investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'ofer i admeten que caldrà donar més explicacions als socis, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous, i les possibles novetats en els casos contra la seva dona, Begoña Gómez, i els seus exsecretaris d'organització, José Luis Ábalos i Santos Cerdán.
0: Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana. Els investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional conclouen que hi ha indicis suficients per afirmar que l'expresident espanyol i la seva família haurien cobrat comissions per influir en la decisió del govern espanyol de rescatar Plus Ultra amb diners públics. Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar-lo i citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Aquests informes policials també revelen converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a aquesta aerolínia i que es va acabar arxivant. És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, en què arriben a dir que cal fer una kitchen en al·lusió a la suposada operació parapolicial que hauria orquestrat el PP per robar informació compromesa del partit a l'extresorer Luis Bárcenas. A més, també es vanten que la fiscal del cas és textualment amiga seva. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai, que hauria encarregat crear Julio Martínez Martínez, empresari i suposat testaferro. La policia també ha trobat una segona empresa a un paradís fiscal

0: i creu que la xarxa hauria pagat 10.000 euros al director del fons del rescat de Plus Ultra. Els investigadors també creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, i tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes també inclouen una foto de Martínez Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb ostres i xampany i en què feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres. La convocatòria ha servit per denunciar la violència masclista i també la transfòbia que asseguren s'han evidenciat després del cas. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
2: La Quim era una dona trans que va morir aquest dimarts presumptament en mans de la seva exparella en una plaça de Figueres en plena llum del dia. Aquest matí un centenar de persones han condemnat els fets i han reclamat a la plaça del Vi de Girona que les dones trans també formen part del feminisme. Vanessa Apablassa és la presidenta de l'Associació Trans de Girona.
3: Volem reivindicar que les dones trans, o sigui, sense les dones trans no podia haver tampoc feminisme. No podia, res es pot dir... O sigui, un feminisme hauria d'incloure a totes i no amb discriminacions.
2: Durant l'acte s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci que acabava així. I s'han encès espelmes en record de la víctima. També s'han criticat els comentaris transfòbics que han aparegut a les xarxes socials després del crim. Sandra Ibars és la presidenta de l'Associació Trans de l'Alt Empordà.
4: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses. Les associacions hem de seguir en lluita i fins a visibles i mostrant a la població que som persones normals i corrents com qualsevol altra, inclús les dones trans podem ser més feministes que qualsevol dona.
2: El cas ha generat especial commoció perquè l'agressor havia estat detingut dies abans per maltractaments però havia quedat en llibertat des de divendres. Està en presó provisional i sense fiança pels delictes d'homicidi i trencament de condemna.
0: Els autobusos interurbans, a més de transportar persones, també portaran paquets. És un projecte que s'ha començat a provar a la línia E13, el bus exprés que circula entre Mataró, Granollers i Sabadell. Molts d'aquests autobusos estan plens de viatgers, però porten el maleter pràcticament buit. Ara es vol aprofitar aquest espai per reduir el problema de la distribució urbana de paqueteria, que moltes vegades s'atura als carrers arran de l'increment de comerç online. En aquesta prova pilot hi col·laboren ajuntaments, l'empresa Segalers i l'entitat Som Ecologística. Zoe Gerard és la coordinadora operativa.
5: Fem servir autobusos que ja estan utilitzats per un transport. O sigui, estan aquí per transport de persones. Llavors, no afegim un altre transport específic per la cadena de paqueteria. I la primera i última milla després es fan amb bicicletes, amb assistència elèctrica.
0: Si la mesura s'acaba implantant, caldrà més personal i ajustar l'oferta de busos per no afectar els horaris. Cada vegada es fa més vida social a les tardes que a les nits. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC, constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants amb una reducció de l'oci nocturn i un augment de les trobades diurnes. Marta Moner és la portaveu de l'AECOC.
6: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
0: Aquesta tendència també es dona entre els joves. Albert Vinyals és professor a la UAB i expert en psicologia del consum.
7: En 25 anys, per exemple, a Catalunya ha desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent, també entre joves, el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
0: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar les promocions. Mor als 100 anys l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals. L'empresari va estar vinculat amb el teixit industrial de Terrassa, especialment dins el sector tèxtil, al qual es va dedicar fins a les inundacions del 1962. El 1978, l'empresari va ser una de les figures més destacades en la Unió d'Entitats Empresarials que va donar lloc al naixement de la patronal CECOT. L'Institut Industrial de Terrassa és una de les entitats afiliades al grup que Pujals va ajudar a impulsar i l'empresari hi va estar lligat durant més de 3 dècades. Pujals va rebre guardons com la Medalla al Treball, President Macià de la Generalitat de Catalunya el 2011 i la Insígnia d'Or de la Cambra de Comerç de Terrassa.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Dues persones han mort aquest diumenge en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la 2, a Jorba, a l'Anoia. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident s'estan investigant. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Els Mossos investiguen un tiroteig a Calafell, al Baix Penedès, en què un home va resultar ferit tot i que la seva vida no corre perill. Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte a la zona d'oci a prop del passeig marítim. La policia va rebre l'avís d'una baralla i quan hi va arribar va trobar un home ferit de bala que van traslladar a un hospital. De moment no hi ha hagut cap detenció. És el quart incident amb arma de foc aquesta setmana a Catalunya després dels tirotejos que hi ha hagut a l'Hospitalet de Llobregat, en què es va detenir una persona, a Viladecans i a Sabadell. En aquest últim hi va haver un ferit i en els altres dos no n'hi va haver cap.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una operació dels Mossos d'Esquadra contra el robatori de cadenes al centre de Barcelona acaba amb 8 lladres multireincidents detinguts i una 50ena d'identificats que acumulen desenes d'antecedents. Les detencions es van fer dijous passat als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí, en el marc del Pla Campai Càtena. Els 8 detinguts acumulen més de 140 antecedents policials. Els agents també van denunciar 4 persones que sumaven un 100 d'antecedents i en van identificar una 50ena que juntes acumulen també 700 denúncies prèvies. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones acusades d'haver estafat més de 14.600 euros. A través de mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona accedien a la banca en línia de les víctimes, des d'on feien transferències, bízums, sol·licituds de préstecs immediats i compres en línia. Els detinguts són 2 homes de 19 i 25 anys, veïns de Martorell i de Sant Fost de Campsentelles. Fa uns mesos els Mossos ja havien detingut a una 3ra persona col·laboradora de la trama per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes. El principal investigat acumula fins a 5 detencions per fets similars. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Centres cívics i biblioteques municipals de Barcelona tindran un telèfon disponible per a nens i nenes que no tenen mòbil i que necessiten contactar amb la família. El servei es donarà també en equipaments esportius i als punts d'informació juvenil i només es podrà fer servir de manera justificada. La segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, subratlla que és un servei que contribueix a l'autonomia de la canalla.
8: I també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
0: Els equipaments tindran un cartell informatiu perquè aquest recurs es pugui veure i reconèixer fàcilment.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: Calor intensa tota aquesta setmana, ja és la darrera del mes de maig, i, com aquell que diu, són temperatures de finals de juny o juliol, sobretot de dia. De nit, evidentment, a ple estiu fa més calor, fa més xafogó a la costa, i això ara no ho tenim. Ara tenim nits relativament agradables, fresques, es pot dormir força bé, i, en canvi, a ple estiu hi ha dies o hi ha nits realment terribles pel que fa a la xafogó. Això ara no es dona. De tota manera, compte, perquè dijous i divendres podríem superar els 35, 37 o 38 graus al Pla de Lleida. Aleshores, ja estem parlant de temperatures de ple juliol a d'agost. Per tant, ens ve encara el pic fort.

0: cap a dijous i divendres, alhora que hi haurà més inestabilitat. Per tant, dijous i divendres, i segurament també dissabte a les tardes, cada dia, dijous, divendres, dissabte, hi haurà més tempestes. El Pirineu, Prepirineu, no descartem també el nord de Catalunya central. I després de tanta calor no ens estanyaria també alguna pedregada. Avui dia de sol, de calor, 30, 34, 35 a ponent, però també destaquem que a la tarda hi haurà aquestes nuvolades amb quatre gotes al voltant de la Vall d'Aran.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Aquest dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona estiguin en punt mort. Ens en dona més detalls Marta Vives.
3: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals, una situació que ha provocat el tancament del 92% de les biblioteques en cada jornada de vaga indefinida, fins ara només els dissabtes, i que es va iniciar el passat 25 d'abril. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci de Biblioteques.
4: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
3: L'inici de la vaga indefinida diària d'aquest dimarts arrencarà amb una mobilització a 9:45 a la plaça Sant Jaume. El 5 de juny estan convocades a la vaga totes les biblioteques públiques de Catalunya.
2: La 28a edició del Tàrraco Viva arriba a la seva fi aquest diumenge després de més de 500 activitats repartides en dos caps de setmana i diverses localitats del Camp de Tarragona. Aquesta edició s'ha centrat en Roma i en el perquè d'aquesta civilització i de la història. Ens ho explica des de Tarragona Ariadna Escoda.
5: El Camp de Mar de Tarragona ha estat l'epicentre del programa amb recreacions històriques, tallers i presentacions al voltant de l'esplendor de l'època romana. Ariadna Benítez, membre de Septimani i Senyores, detalla com hi contribueixen les entitats que es dediquen a reviure aquells temps.
6: Clar, això seria un concepte de museu en viu que fora d'Espanya, a Europa, està molt generalitzat, aquí potser no es coneix tant, que ja no és que t'ho expliquem, sinó que ho estem vivint i t'ho expliquem mentre ho estem vivint. Llavors això et dona una riquesa d'informació perquè, clar, hi ha moltes coses que potser sobre paper es veuen d'una manera, però com nosaltres les experimentem, podem comprovar què seria més correcte o no en base a les rèpliques dels jaciments que anem fent i els anem utilitzant avui en dia també.
5: Després de 28 anys, l'organització treu pit d'haver contribuït a alimentar la curiositat i la valoració del patrimoni històric entre la ciutadania. Magí Seritjol és el director del festival.
7: Però el festival ha portat una miqueta que el patrimoni és de tots. O sigui, no és només pels arqueòlegs o els especialistes, sinó que la història és per tothom i que la història és un element més de la cultura de la nostra societat, com ho és la literatura, les arts escèniques o l'art. La història de la nostra ciutat forma part de la vida diària de la gent.
5: L'edició d'enguany és especial i emotiva per a Seritjol, ja que es jubila i deixarà de capitanejar el certamen després de 28 edicions. El seu relleu l'agafa l'historiador Julio Villar, amb qui confia que el festival continuarà creixent.
2: El restaurant Villa Retiro de Xerta, el primer que va aconseguir una estrella Michelin a les Terres de l'Ebre, celebra els seus 20 anys de trajectòria amb un menú que ret homenatge des de la cuina contemporània al rebost, al paisatge i als vins de les comarques del sud de Catalunya. Òscar Callau.
8: Des del primer dia que aquí a Villa Retiro servim tots els aperitius de benvinguda sobre un mapa, englobant les quatre comarques que el conformen, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre. I des del primer dia...
9: L'arrencada del menú del 20è aniversari de Villa Retiro ens deixa ben clara l'aposta del xef Fran López per abanderar les receptes i els ingredients de la zona: ostres, llagostins, anguila, carxofa o cabra hispànica, reinterpretades amb les tècniques de l'alta cuina moderna. Les següents tongades de plats ens les presentaran amb diorames dedicats al Far del Fangar, als Boscos de Pauls o la Catedral del Vi de Pinell de Brai.
10: Cada any canviem el que és la història del menú. Aquest any ha tocat llocs emblemàtics de Terres de l'Ebre amb els diferents punts, i toquem mar, i toquem muntanya, i toquem història, i toquem sentiment. És a dir, no només són les receptes, els plats, els ingredients, sinó tota la història i tot el relat que van envoltant, no?, este discurs que hi portem, no?, partint d'un rebost que és Terres de l'Ebre.
9: Fran López va obrir el restaurant Villa Retiro l'any 2006, just quan acabava de tornar d'una etapa de formació amb el triestrellat xef Alain Ducasse a París. Només 3 anys després va aconseguir l'estrella Michelin per aquest establiment ubicat en una finca indiana amb jardins, fonts, estanys i un

0: Fico gegant de més de 300 anys de vida.
1: Jo estudio a Barcelona, amb 19 anys estava a París, amb Valent Ducàs, i amb 22 anys torno aquí a Xerta i és quan obrim aquest projecte. I amb ganes, no? Amb ganes de fotre una cosa diferent, una cosa, portar la cuina d'aquest territori que nosaltres hi creiem cegament. I amb 3 anys vam tindre una estrella Michelin. I crec que va ser un punt d'inflexió.
0: L'hotel amb 9 habitacions a la Torre Colonial, construïda el 1890 per Josep Fontserè, va ser el primer de la zona de l'Ebre amb 5 estrelles. En aquests 20 anys, el complex s'ha anat ampliant amb una desena de suites amb jardí, instal·lacions per banquets i una escola de cuina. L'any passat va aconseguir el segon sol de la guia gastronòmica Repsol.
1: És un hotel gastronòmic. Hi ha clients de tot tipus, però 70-80% ve pel restaurant. També, hòstia, ve molta gent que va amb cotxe de Suïssa cap a Marbella o de França o de tal. Passen per aquí i paren buscant aquesta zona rural.
0: En paral·lel, la família López gestiona la catedral del Vi de Pinell de Brai, a la Terra Alta, on elaboren els seus propis vins com Modernista, Gambarrillo o Torreó de l'Indià. També han obert un restaurant per als visitants del celler Modernista creat per César Martinell.
2: Tot seguit, a l'altre plateret, trobem un tàrtar de llagostí de la Ràpita, que l'acompanyem amb una emulsió de vermut elaborat aquí al celler Modernista del Pinell de Brai i tot cobert per un liquat d'enciam.
3: Agermanament de dos patrimonis per la UNESCO com són els castellers i el conjunt romànic de la Vall d'Avui en una diada dels Verds de Vilafranca a l'església de Sant Climent de Taüll. El conjunt de l'Alt Penedès ha descarregat 4 castells i han escalfat motors de cara a la temporada. Alba Mor.
4: Uns 240 castellers s'han mobilitzat aquest diumenge a la Vall de Boí després de passar dissabte per Vilamòs i Viella a la Vall d'Aran en unes diades mai vistes en aquesta zona del Pirineu de Lleida. L'objectiu, a banda d'apropar aquesta tradició en llocs on no és habitual viure-la, ha estat fer pinya entre els castellers. Així ho explica el cap de colla Àngel Grau.
5: Compartim les 24 hores del dia tots junts i això fa que hi hagin uns lligams molt més forts i que fins i tot gent que pugui entendre, no, el per què fem tants castells o no, famílies que diuen, hòstia, és que marxeu cada diumenge de casa i en canvi aquí els tenim al costat i diuen, hòstia, clar, és que per fer aquests castells que fem hem de passar per totes aquestes fases, no? I aquí ens permet, doncs això, jugar molt, compartir, sobretot, i que al final la família dels castellers de Vilafranca, doncs, sigui una mica més gran.
4: La diada d'aquest diumenge ha deixat una imatge insòlita de 4 torres humanes en diàleg amb el campanar de l'església de Sant Climent de Taüll. Durant l'actuació, d'una durada de poc més d'una hora, el públic ha gaudit de castells de 7 i de 8 i una bateria de pilars.
3: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
6: Jornada de celebració pel Barça després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte. Podem sentir Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
7: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
8: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia, respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món.
6: En el darrer partit de la darrera jornada de Lliga a la primera divisió, Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. El Villarreal acaba tercer i l'Atlètic de Madrid és quart. I Estuani s'ha manifestat aquest diumenge a les xarxes socials després del descens del Girona. I diu, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Paraules que sonen a comiat.
9: 3CAT Info.
6: Encara en futbol, el Deportivo de la Coruña torna a la primera divisió després de la seva victòria al Camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar 1 al Camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava una tercera categoria des de l'any 1948.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En futbol internacional, aquest diumenge Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. L'assempador s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
10: It had been the huge honor to represent...
11: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. he pres un milió de decisions.

0: I em puc haver equivocat un milió de vegades, però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club, i sempre serà així. Us estimo molt.
1: En aquesta última jornada s'ha confirmat també el descens d'un històric de Londres com el West Ham. Un altre històric de la capital anglesa, el Tottenham, s'ha salvat després de derrotar l'Everton per 1-0. El Chelsea ha perdut i no anirà a Europa la temporada que ve, en la que serà la primera de Xavi Alonso com a entrenador dels Blues. A Itàlia, Cesc Fàbregas ha classificat el Como per la Champions contra tot pronòstic, després de la sonada derrota del Milan a San Siro contra un Càller que no s'hi jugava res. La Roma també s'ha classificat i n'ha quedat fora la Juventus després d'empatar a 2 contra el Turí al derbi, en un partit que ha començat amb molt de retard pels greus incidents entre els aficionats fora de l'estadi. Al final, el panorama més inesperat. Roma i Como acompanyaran a l'Inter i el Nàpols a la Champions, mentre que la Juventus i el Milan s'han de conformar amb l'Europa League.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín estaran pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
2: 3CAT Info.
1: En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. A l'ACB, Joventut 86, Burgos 79, Lleida 88, Morabanc Andorra 116 i Bilbao 86, Girona 80.
2: 3CAT Info.
1: En motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè. El català havia guanyat les tres últimes proves per un total de 4 d'aquestes 500 milles. La victòria ha estat pel suec Félix Rosenqvist. I encara en motor, el Gran Premi de Fórmula 1 del Canadà, victòria de Kimi Antonelli en Mercedes, la quarta consecutiva del pilot italià. L'han acompanyat al podi Lewis Hamilton amb Ferrari i Max Verstappen amb Red Bull. Lando Norris, George Russell i Fernando Alonso han hagut d'abandonar. Antonelli incrementa així el seu lideratge a la general del Mundial.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: En tenis, a Roland Garros, victòria de la catalana Marina Bassols a primera ronda contra la colombiana Emiliana Arango per 6-3 i 6-4. Victòria també de Novak Djokovic sobre el francès Pierre Ricard en 4 sets.
2: 3CAT Info.
1: I en ciclisme, la 15a etapa del Giro entre Bruguera i Milà de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Debernes, que ha culminat una escapada amb tres ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard segueix com a líder de la general. Aquest dilluns, jornada de descans al Giro.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

El PSOE defensa Zapatero, mentre que els socis del PNB qüestionen que Pedro Sánchez pugui esgotar la legislatura. La policia situa l'expresident espanyol al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les seves negociacions fins al punt que mitjans com el New York Times publiquen que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. Donald Trump assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i ordena als seus representants que no tinguin pressa. 2.000 persones s'han manifestat a Bilbao per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. El govern basc ha obert una investigació. A Israel, el president del país ha denunciat la brutalitat contra els activistes quan els van detenir allà. Rússia ataca Kiev en un dels bombardejos més massius de la guerra. El Kremlin